Doncs a José Luis Rodríguez Zapatero i la seva família pel cas Plus Ultra i les joies decomissades a l'expresident espanyol. L'agència tributària ho ha comunicat al jutge de l'Audiència Nacional que, a petició de l'exdirigent,

0: espanyol, segons el Ministeri d'Afers Estrangers. La zona més afectada per la tragèdia, La Guaira, ha hagut d'improvisar una morgue gegantina per poder identificar els casos.
1: Esports. El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària presentació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. El Mundial de Futbol, classificació d'Egipte per als vuitens de final, en superar Austràlia a la tanda de penals després de l'empat a 1 al final dels 90 minuts i de la pròrroga. I en bàsquet, el València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser el seu entrenador. En les properes hores, el tècnic badaloní es convertirà en nou entrenador del Madrid.
0: Pel que fa al temps, nit i matinada amb tramuntana, rescalfada, amb avisos de calor nocturna a l'Alt i al Baix Empordà. Cap de setmana de sol i a partir de diumenge arribarà la segona onada de calor. Dissabte al matí tindrem cops moderats de vent a l'Empordà i l'Ebre. Dissabte es repetiran els valors més alts, prop dels 38 graus, i diumenge tornarem a registrar els 40 graus.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 2 de la matinada. Salutacions, us informa Carola Gil. 400 agents dels bombers treballaran durant tota la nit en les tasques d'extinció de l'incendi que crema des d'aquest divendres a la Bisbal d'Empordà i que entra al Parc Natural de les Gavarres. El foc afecta una superfície d'unes 2.300 hectàrees i milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. L'objectiu dels bombers de cara a les pròximes hores és tancar el flanc que crema a prop de Santa Cristina d'Aro. Demana als ciutadans que evitin els desplaçaments a la zona per facilitar la feina dels equips d'emergència. Els Mossos han detingut un home com a responsable de l'incendi. Treballava amb una màquina, tot i que estava prohibit, i una guspira hauria generat el foc. La Bisbal, Laia Claret.
2: 400 bombers i 100 membres de la UME d'emergències de l'exèrcit treballen tota la nit per mirar de contenir el foc, sobretot el flanc dret de Santa Cristina i també l'esquerra Calonge. David Borrell, inspector cap dels bombers.
3: El flanc de Santa Cristina per què ens preocupa? Perquè els pròxims dies començarà a entrar vent de marinada, no? De mar cap a terra i, per tant, en direcció nord, clar, potencialment aquí tindríem un incendi, que estaríem parlant d'un incendi de 30.000 hectàrees. I, per tant, la prioritat d'aquesta nit serà tancar aquest flanc dret i hem posat l'objectiu del flanc esquerre aconseguir dos terços, però sobretot, la prioritat és el flanc dret.
2: Borrell remarca i alerta que a la nit les flames es veuen molt més des de les urbanitzacions.
3: A la nit es veurà molta flama, això alerta molt a la població, dona la falsa sensació de que l'incendi està més a prop del que realment està i molta tranquil·litat perquè hi estarem treballant i no hem de tenir mals majors.
2: A la mitjanit hi ha hagut alguna revifada. A Calonge, els veïns ho han viscut així.
4: 8:15, diguem-ne, s'ha fet molt més intens fins que ja hem vist a casa doncs, que aquestes flames estaven massa a prop. Veus que ja no pots aguantar més perquè el fum també comença a ser, diguem-ne, difícil de respirar, tindre una respiració.
5: Ha tocado cabañas. Cabaña ha tocado, pero me parece que no se ha metido aún, ¿eh? No sé. Pero mira, Se ve por detrás de cabañas, se ve un poco de humo. Castellbarri.
6: A les 10 hem sortit aquí, perquè ja ha saltat el foc al camí. I quan saltava el camí, ja és quan ja s'ha fet en 10 minuts tot el que estem veient, que ara ja s'està afluixant.
2: Sobre les causes han detingut una persona per possible negligència. I és que el foc ha començat per una radial d'uns operaris que canviaven un cartell metàl·lic. La consellera Parlon ho explicava així.
7: Hem de tenir clar que estem en un moment complicat, temperatures molt, molt altes, activació del pla Alfa 3, que limitava clarament que ja no es podien fer feines amb eines mecàniques.
2: Insistim, el foc, amb l'últim balanç d'ahir la nit, ha afectat 2.300 hectàrees, que no vol dir que totes estiguin cremades, però sí que són una zona delimitada, perimetrada, on hi estan treballant els bombers i els membres de l'UME.
0: Gràcies, Laia. Bona nit.
2: Adéu, bona nit.
0: L'incendi ha obligat a desallotjar preventivament habitatges d'algunes urbanitzacions, així com una casa de colònies, i els municipis afectats han activat espais d'acollida per atendre les persones evacuades. Santa Cristina d'Aro, Cèlia Forment.
8: A Santa Cristina d'Aro s'han habilitat diversos espais per les persones que han abandonat preventivament casa seva per les flames. L'Ajuntament ha posat a disposició l'espai Ridaura, al centre del municipi, i l'hostal Santa Helena ha ofert habitacions. S'hi han acollit una setantena de veïns de la urbanització Vallrepòs, com aquesta parella.
9: Nosaltres tenim un xalet a l'urbanització Vallrepòs de fa 44 anys. És un lloc privilegiat, enmig del bosc. Mai ens havia passat el que ens havia passat avui.

0: Ha vingut la policia municipal i acte seguit els Mossos d'Esquadra, amb les sirenes a tope, casa per casa, i dient que havíem de marxar i anar cap al poble.
1: És una mica nerviós. Confiem en els mitjans que ho estan recuperant tot.
2: El municipi veí de Romanyà de la Selva s'ha hagut de desallotjar una casa de colònies amb una seixantena d'infants i joves de 6 a 16 anys i una desena de monitors. Pere Molero és el responsable de Gestels, la xarxa de colònies.
3: Des que hem tingut la notificació hi havia un autocar a la casa, vull dir que uns 40 minuts ja estaven els infants i joves a Santa Cristina d'Aro, al poble, i res, que aquí estan estupendos, que estan jugant, que s'estan divertint, s'ho estan passant bé i que tenim a tots els monitors per ells i per elles.
2: La Creu Roja ha garantit que no els falti de res. Joan Vicenç és el coordinador de Creu Roja Vall d'Aro.
4: El que hem vingut és a muntar un alberg d'uns 70 llits perquè puguin dormir. I també hem donat suport doncs, a l'hora de portar menjar i de portar uns materials d'higiene que ha subministrat l'Ajuntament i nosaltres hi posàvem la part humana de fer arribar el material aquí.
2: Una nit marcada per la coordinació entre els serveis d'emergència que continuen pendents de qualsevol canvi en l'evolució de l'incendi.
5: De l'esfera política, Salvador Illa ha cancel·lat l'agenda per aquest dissabte per desplaçar-se cap al centre de comandament de l'incendi al Baix Empordà. El cap de l'executiu es traslladarà a primera hora fins a la Bisbal d'Empordà, on es reunirà amb membres de l'operatiu i autoritats locals i atendrà els mitjans, en principi, a les 10 del matí. A través de les xarxes, Illa ha demanat màxima precaució i ha posat en valor les feines dels equips d'emergència, entre els quals hi ha, a petició del mateix president, 200 efectius i 60 vehicles de l'exèrcit espanyol. Pedro Sánchez, per la seva banda, també s'ha referit al foc de les comarques gironines. En un tuit ha dit que en segueix l'evolució amb preocupació i ha expressat solidaritat amb els veïns afectats. I també via xarxes, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jessica Albiach i el popular Juan Fernández, entre altres dirigents, han traslladat inquietud pel foc i suport a la població perjudicada. El del Baix Empordà no és l'únic incendi que s'ha declarat a Catalunya en les últimes hores. N'hi ha hagut un que ja està estabilitzat a Vilavenut, a Fontcoberta, al Pla de l'Estany. S'ha ordenat el confinament de la població i, segons dades provisionals dels agents rurals, les flames han afectat una superfície d'unes 35 hectàrees, majoritàriament camps agrícoles. També se n'ha declarat un altre a Sant Vicenç de Castellet, al Bages. Aquí també s'ha confinat una urbanització i s'han calcinat dues hectàrees. Protecció Civil demana molta precaució aquest cap de setmana i des del Departament d'Agricultura avisen d'un nou episodi de perill molt alt d'incendi forestal que començarà aquest diumenge i que s'allargarà fins divendres que ve. Es tracta d'un episodi que afectarà principalment Ponent, les comarques de l'interior, el prelitoral i l'Alt Empordà. Tot i que no s'espera que hi hagi un vent fort de manera generalitzada, la marinada de tarda i la tramuntana a l'Alt Empordà poden atiar els incendis. El perill extrem es preveu al voltant de dimarts que ve, quan hi podrien haver tempestes de tarda a la meitat nord del país. Unes tempestes que poden anar acompanyades de llamps. A banda dels llamps, les causes més probables dels incendis són els treballs de sega del cereal, les negligències o les accions intencionades.
6: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
5: El director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, demana endurir les penes per tinença d'armes de foc arran de l'assassinat a trets dijous a la nit d'un noi de 15 anys al barri de la Sagrera, a Barcelona.
7: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella de la màxima gravetat, i l'escenari que nosaltres preveiem i pel que treballarem és que una persona que porti a sobre una arma de foc, el Codi Penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui que aquesta persona vagi a presó.
5: La policia treballa per identificar i detenir els autors. Diversos veïns van avisar que havien sentit trets en una baralla entre joves al parc de la Pegaso i que després havien vist quatre individus que marxaven corrent. Una de les principals hipòtesis dels Mossos és que es tracta d'una disputa entre bandes llatines o del crim organitzat vinculat al tràfic de drogues. Ho explica l'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez.
8: Hi ha determinats espais que el monitoratge continu, l'estudi continu, et porten a pensar que és un espai freqüentat per persones que podien pertànyer a aquestes agrupacions violentes juvenils. No és estrany i no el sorprendrà el parc de la Pegaso en aquest sentit. Llavors, com a hipòtesi inicial de treball, podem tenir aquesta i podem tenir algunes altres més, eh?
5: En el que portem d'any, els Mossos han registrat 65 incidents amb armes de foc a Catalunya que han causat 22 ferits i 7 morts. Els veïns del Parc de la Pegaso a Barcelona asseguren que en els últims mesos han notat un repunt de la delinqüència al barri, però tot i això expliquen que la zona és segura. N'han parlat a 3Cat Info.
9: Preocupats, això després d'un temps que va ser molt complicat, que va haver-hi moltes bandes, semblava que havia entrat en un procés de més normalització. Ara torna una altra vegada.
10: Fa molt temps que els veïns es queixen.
11: La policia, jo no sé si fa molt o no, però no la veus.
12: El barri és segur. Hi ha certes parts que se l'han apropiat un grup de gent i per allà no hi pots passar. La resta de barri està bé.
5: A tot això, la primera dona que va formar part dels Latin Kings, Maria Oliver, explica que hi ha hagut una escalada en les armes que utilitzen les bandes llatines. Són bandes instal·lades a casa nostra des de fa més de 20 anys. Ho explicava també aquesta emissora.
13: Al principi no havia uso apenas de armes blancas, després empezaron siendo armas blancas pequeñas, pasamos a armas blancas mucho más grandes, como los machetes, y ya hace unos años que también ha entrado en el juego las armas de fuego. Y creo que tiene que ver con que cada vez hay más relación entre los miembros más mayores de estos grupos, o sea, que llevan muchos años en contextos delincuenciales.
5: En molts casos, aquestes bandes s'aprofiten de la vulnerabilitat de molts joves que acaben d'arribar per captar-los.
14: Evitem el soroll.
15: Ens allunyem de les estridències.
14: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
15: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
6: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
14: Un informatiu sense presses.
15: Per donar context als grans titulars.
6: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
5: Obrim àrea de servei.
6: El temps.
5: Gemma Puig.
16: Aquest cap de setmana haurem d'estar pendents d'una banda de la temperatura perquè anirà pujant, dissabte ho farà una mica, però sobretot diumenge començarà aquesta nova onada de calor, la segona d'aquest any. Començaria diumenge amb temperatures que ja s'enfilaran més, arribarem altre cop segurament als 40 graus cap a Ponent, 38-39 cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, i avisos de calor a les dos extrems, cap a l'Empordà i cap a l'Ebre. Una onada de calor que de moment s'allargaria ben bé fins dimecres. Amb un dissabte al matí amb sol, amb calor nocturna, amb nit tropical a la costa, prelitoral, algun valor de nit tòrrida i amb molts pocs núvols tant dissabte com diumenge. Durant el matí, sol a tot arreu i a la tarda alguna nuvolada inofensiva.
6: 3Cat Info.
5: Hisenda ja té en marxa les inspeccions fiscals a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i la seva família. El magistrat José Luis Calama, que investiga Zapatero per organització criminal, tràfic d'influències i frau, entre d'altres, ha rebut la comunicació de l'agència tributària que analitza des del juny les declaracions i liquidacions de gravàmens dels principals implicats. L'organisme ha posat la lupa sobre l'IRPF, l'IVA i l'impost de patrimoni, els de grans fortunes i el de societats de l'exlíder socialista, la seva dona, les seves filles, l'empresari Julio Martínez i algunes companyies del suposat entramat. Comprovarà aquesta documentació entre el 2021 i el 2025. Això el mateix dia que l'instructor de l'Audiència Nacional ha fet un toc d'atenció als investigadors de la Policia Nacional i els ha reclamat excloure dels informes dades personals que no tenen relació amb la causa. Zapatero li havia demanat moure fitxa després que es filtressin agendes senceres de l'excap del govern espanyol i whatsapps irrellevants per a la investigació. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar del pacte del seu partit amb Vox a Andalusia, on el popular Moreno Bonilla ha acceptat el concepte de prioritat nacional per continuar al capdavant de la Junta. Feijóo, en canvi, insisteix que l'Estat no podrà pagar la factura de regularitzar migrants.
17: Que el Estado no está preparado para gestionar un cambio de esta magnitud, que son 8 millones de personas más. No podemos gestionarlo, queridos amigos. No tenemos capacidad financiera.
5: Qui sí que ha parlat de Vox és el senador popular Juan Milián, que ha naturalitzat els futurs vincles amb els d'Abascal. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
18: Nosaltres el que volem és sempre governar en solitari, que les aritmètiques són les que són, i nosaltres no som un partit que promogui cordons sanitaris a altres partits.
5: Mentre la Moncloa farà la setmana que ve el primer pas al Consell de Ministres per donar forma

0: Els pressupostos, PP i Vox reiteren que s'han de convocar eleccions. No aprovar els comptes podria desencadenar precisament un avançament electoral. El PP ha assumit la prioritat nacional de Vox per poder tancar pactes de govern a 4 autonomies. El País Valencià és on per primera vegada aquest concepte podria entrar en un text legal a la Llei de Pressupostos. Experts consultats per Catalunya Ràdio avisen que el PP s'exposa que la llei pugui arribar als tribunals si discrimina els estrangers a l'hora d'accedir a ajudes públiques. Ens ho explica des de València Alba Barbosa.
1: Per blindar la llei davant de possibles recursos judicials, el text no pot excloure els migrants d'optar a subvencions o recursos públics. Ara bé, sí que podria contemplar que l'arrelament, un concepte que ja utilitza el PP, sigui una condició per accedir-hi. És la via que hi veu el jurista i catedràtic de Filosofia del Dret de la Universitat de València, Javier de Lucas Martín.
2: Posar l'arrelament com a requisit o com a mèrit. La clau és per a que no hi hagi una contradicció en el principi de no discriminació és que no sigui excloent.
1: A les esmenes als pressupostos, Vox demana que la llei incorpori el principi de prioritat nacional, però ja hi afegeix que sigui adequat a la legalitat vigent.
2: És que ells mateixos són conscients de que no és possible dir prioritat nacional sense més, con lo qual se pone la venda antes de la herida.
1: Al País Valencià, el grup d'extrema dreta proposa que l'Oficina Valenciana d'Inclusió passi a denominar-se Oficina d'Arrelament i Retorn.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les dues filles d'Isaac Andic diuen a la jutge que investiga la mort del seu pare que creuen en la innocència del seu germà i neguen que estigui obsessionat pels diners. Asseguren que estaven al corrent, que l'empresari volia destinar part del seu patrimoni a una fundació per a gent necessitada. Jutjats de Martorell, Marta Vallès.
4: Sara i Judit han dit que han ratificat el que ja van declarar davant els Mossos. Estan convençudes de la innocència del seu germà, que està imputat per homicidi per la mort del seu pare. Contràriament al que sosté la jutge, les germanes neguen que Jonathan Andic sigui una persona obsessionada pels diners. Expliquen també que entre el pare i el fill la relació era bona, excepte moments puntuals. Pel que fa a l'herència, han dit que el seu pare revisava anualment el testament i els tenia al corrent. I asseguren que els tres fills sabien que Isaac Andic volia destinar part del patrimoni, calculat en 4.500 milions d'euros, a una fundació per gent vulnerable. En aquest sentit, seguiran endavant amb aquesta idea que el seu pare no va poder realitzar. També ha declarat el psiquiatre que va fer una única sessió amb pare i fill a petició de la terapeuta familiar que buscava millorar la relació entre tots dos. Ha dit que no està d'acord amb el mètode de treball de la terapeuta per reduir els problemes de relació i en concret amb la petició que li hauria fet la terapeuta a Isaac Andic que donés al seu fill Jonathan una part de l'herència en vida. Recordem que la caiguda mortal d'Isaac Andic va ser el 14 de desembre de 2024 quan feia una excursió amb el seu fill per Collbató. Jonathan Andic el van detenir el mes de maig i va sortir en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. Les noves citacions de testimoni seran ja al mes de setembre.
0: De la plana internacional, destaca que les autoritats de Veneçuela eleven la xifra de morts pel terratrèmol a gairebé 2.650, entre els quals hi ha 32 espanyols. 10 dies després del doble sisme, la principal morgue de La Guaira s'omple de centenars de taüts i de familiars que s'acosten per fer la difícil tasca d'identificar els cossos. Enviat especial a La Guaira, Miquel Jarque.
5: La tanca que perimetra aquesta zona està coberta amb una tela negra fora una sala d'espera improvisada sota unes carpes i dins muntanyes de calç viva, milers d'ataúds i tot un circuit pels familiars que venen a reconèixer els cossos de les persones rescatades. L'interior, ens expliquen, està molt ben organitzat, arriben els cossos, ens diuen cada vegada menys, i si a principis de setmana els familiars s'havien de passejar entre les bosses, ja hi ha ara un àlbum on es poden identificar les persones a les quals no se li han pogut prendre les empremtes. Anaïs González és tècnica del tanatori.
6: Cuando la persona llega, si el cadáver todavía no ha sido identificado, de manera que se están procesando, por decirte tú, las huellas aún, te pasa al área de la foto a identificarlos por la foto y en caso tal, obviamente hay muchas partes del cuerpo que no están reconocibles, o sea, que están irreconocibles, pero le toman foto a lo que es, por ejemplo,
7: alguna cicatriz, algun
6: cualquier cosa que te pueda identificar.
5: I enmig de tot aquello, hi ha qui se n'aprofita. Ho denuncia Juana Torres, familiar d'un desaparegut.
8: Allá dentro, para poder mantener el familiar dentro de las cava, están pidiendo $400 por un día. Entonces hay personas que, o sea, ahorita literalmente el venezolano monetariamente no está bien. Y de verdad, gubernamentalmente, o sea, creo que el gobierno no ayudó más los de gobiernos de afuera que el de aquí.
5: En paral·lel també hi ha actes de solidaritat, com el del gremi de pompes fúnebres, que demanen sovint la voluntat i en moltes ocasions les funeràries que donen el servei de cremació de franc.
0: El projecte d'una incubadora líquida per a nadons prematurs és viable, segons el responsable del projecte Fet Alive, desenvolupat per l'Hospital Clínic i Sant Joan de Déu, amb el suport de la Fundació La Caixa. Els investigadors han fet sobreviure una ovella prematura fins a 21 dies en aquest dispositiu que imita l'úter de la mare durant la gestació. Es tracta d'un recipient amb parets toves i ple de líquid similar a l'amniòtic, amb un dispositiu que imita la placenta, on es connecta el cordó umbilical del fetus i per on rep l'oxigen i els nutrients. Tot plegat aconseguit amb alta tecnologia, perquè la dificultat de fer sobreviure un nadó prematur extrem fora de l'úter de la mare és molt alta. El doctor Eduard Gratacós és el director del projecte.
9: I que aquest cordó umbilical, si li baixem la temperatura un grau, es tancarà, perquè està preparat per sortir fora i tancar-se. Per tant, hem de crear tota una capa de tecnologia perquè aconseguim fer una cosa molt difícil, que és enganyar la naturalesa, que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare.
0: I el més important, diu, és que han pogut demostrar que la incubadora líquida és viable i esperen provar-la en prematurs humans d'aquí 2 o 3 anys. I posen d'exemple la Gaia, una ovella de 15 mesos que va estar 10 dies en aquesta incubadora líquida i s'ha desenvolupat en total normalitat.
3: Esports.
0: En David Ubach.
10: El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària presentació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, la primera de les tres amb protagonisme de la capital catalana i el país, a la ronda francesa. El ciclista de l'equip Lidl Trek, Carlos Verona, ha parlat d'esdeveniment especial.
11: Mira, ayer en Barcelona ya estaba casi emocionado, o sea que no me quiero imaginar corriendo las etapas. La verdad que ayer la presentación ya fue muy bonita y la verdad que para mí Barcelona es mi segunda ciudad. Yo nací en Madrid, pero desde los 16 años viví aquí, antes de irme a Andorra, y muchos amigos familiares están aquí y es muy especial.
10: La primera etapa ja marcarà diferències. Serà una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. Dissabte, segona etapa, 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona fins a Montjuïc, a Barcelona, i diumenge, tercera etapa, 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i Els Angles, ja a França. Del Tour passem al Mundial.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: Classificació d'Egipte per als vuitens de final del Mundial en superar Austràlia a la tanda de penals, en partit jugat a Dallas. Ha estat després de l'empat a 1 al final dels 90 minuts i de la pròrroga. Aquest dissabte ja arrencaran els vuitens de final amb la disputa de les primeres eliminatòries. El Canadà-Marroc a les 7 a Houston i el Paraguai-França a les 11 a Filadèlfia. Per cert, que el Mèxic-Anglaterra finalment es jugarà a les 8 de diumenge, ja que s'ha avançat 6 hores per amenaça de tempesta elèctrica a la capital mexicana. Pel que fa al Barça, el migcampista Marc Bernal ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio per repassar la temporada. El jugador blaugrana s'ha mostrat agraït amb Hansi Flick, el tècnic, i alhora ambiciós de cara al futur en conjunt.
12: Hem de valorar tots els títols que hem guanyat aquest any, que no són res fàcil, de fet són molt difícils de guanyar, i llavors sí que és veritat que tots tenim aquest somni de la Champions i nosaltres entrenem, lluitem i juguem cada partit per també estar preparats per la Champions, que al final és el torneig que hi ha més competitivitat.
10: Per cert, que el Barça ha confirmat la cessió del porter Diego Cogen al Lyngby danès. El Girona, per la seva banda, ha confirmat un nou amistós de pretemporada. El gironín jugarà en contra el Nàstic, al nou estadi de Tarragona, el 8 d'agost. Sense moure'ns de la segona divisió encara, el Sabadell ha anunciat la renovació fins al 2027 del seu defensa Kaiser. El central, de 30 anys, és un dels capitans de l'equip sabadellenc. I a l'Espanyol, mentrestant, l'equip femení ha fitxat la migcampista de Logroño, Ana Velázquez, de 27 anys, fins al 2028, procedent de l'Alhama de Múrcia. Més futbol. El Tribunal Suprem ha confirmat el procés electoral de la Federació Catalana del 2023 i, per tant, la presidència de Joan Soteras i la seva junta directiva. El Suprem ha desestimat el recurs de cassació interposat per l'excandidat Joan Josep Isern, a qui Soteras ha criticat.
13: A dins, que és un procés totalment íntegre aquest, que demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions, que en porten ja dues perdudes i la tercera vegi la guanyen. I deixar estar de jugar al joc brut que estan acostumats a fer.
10: I encara el futbol català, l'Europa ha fet marxa enrere un dia després d'anunciar una consulta als socis per decidir si el primer equip masculí renunciava a la primera federació pels condicionants de la instal·lació de gespa natural al Nou Sardenya. En un comunicat, el club del barri de Gràcia de Barcelona ha desvelat una reunió amb l'alcalde barceloní, Jaume Collboni, que ha refermat el compromís del consistori per garantir la viabilitat econòmica de l'Europa, diu el comunicat. Dit això, recuperem el fil poliesportiu per endebàsquet.
3: L'actualitat esportiva a fons.
10: El València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser el seu entrenador. En les properes hores, el preparador valladolid es convertirà en nou tècnic del Madrid. El torneig de tenis de Wimbledon han avançat a vuitens de final del quadre masculí Sinner, Djokovic i Ogier Aliassim, entre d'altres. El quadre femení han superat la primera ronda, la tercera ronda, Osaka, Pegula, Sabalenka i Goff com a noms més destacats. Aquest dissabte, els dobles masculins, Marcel Granollers jugarà amb Horacio Ceballos, partit de segona ronda contra la parella Kiel Berdych.
3: 3CAT Info.
10: Temps encara per afegir que en futbol sala el Barça i Fitch han arribat a un acord per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027. D'aquesta manera, el pivot brasiler tanca una etapa de dues temporades. En canvi, el Barça ha renovat el pivot argentí Lucas Granda fins al 2029 i l'ha cedit a l'Indústria Santa Coloma.
14: Decido aceptarla más que nada por eso, porque me convenció también mucho el proyecto que tiene el club. Hay muchos compañeros que conozco y se va a formar un buen equipo, así que muy contento, la verdad, con la decisión que tomé.

0: Són 2:15. Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Continua fora de control l'incendi que crema el Parc Natural de les Gavarres. Les flames han calcinat, de moment, unes 2.300 hectàrees. Els bombers confien a estabilitzar el flanc més proper de Santa Cristina d'Aro durant la nit. Milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. El foc també ha obligat a desallotjar unes 150 persones d'algunes urbanitzacions properes i algunes cases de colònies amb infants. Tots els menors estan bé. Alguns han marxat a casa i altres passen la nit en un pavelló o en instal·lacions d'altres municipis. A partir d'ara us explicarem que els Estats Units celebren aquest dissabte el 250è aniversari de la seva independència el 4 de juliol del 1776, amb un gran acte a Washington. S'hi esperen centenars de milers de persones. El president Donald Trump ha promès els focs artificials més espectaculars de la història. A Lleida, dues entitats socials ofereixen assessorament laboral als ferits per l'accident d'autocar de dimecres al matí. La majoria eren treballadors temporers de la campanya de la fruita que es dirigien al Baix Segre i, segons les entitats, el sinistre es pot considerar un accident laboral. Van Morrison sedueix el públic del concert que ha ofert a l'Auditori del Fòrum en el marc del Festival de Jazz de Barcelona. El cantant de Belfast ha basat el repertori en els dos últims discos, sense oblidar grans clàssics com Moondance o Gloria. I en esports, David Tubac?
1: El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària presentació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc.
0: Pel que fa al temps, nit i matinada amb tramuntana rescalfada, amb avisos de calor nocturna a l'Alt i al Baix Empordà. Cap de setmana de sol, a partir de diumenge arribarà la segona onada de calor. Dissabte al matí tindrem cops moderats de vent a l'Empordà i l'Ebre. Dissabte repetiran els valors més alts, prop dels 38 graus, i diumenge tornarem a registrar els 40 graus. Ara passen 2 minuts

0: De 2:15 de la matinada, 400 agents dels bombers treballaran durant tota la nit en les tasques d'extinció de l'incendi que crema des d'aquest divendres a la Bisbal d'Empordà i que ha entrat al Parc Natural de les Gavarres. El foc afecta una superfície d'unes 2.300 hectàrees i milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. L'objectiu dels bombers de cara a les pròximes hores és tancar el flanc que crema prop de Santa Cristina d'Aro. Es demana als ciutadans que evitin els desplaçaments a la zona per facilitar la feina dels equips d'emergència. Els Mossos han detingut un home com a responsable de l'incendi. Treballava amb una màquina, tot i que estava prohibit, i una guspira hauria generat el foc. La Bisbal, Laia Claret.
1: 400 bombers i 100 membres de la UME d'emergències de l'exèrcit treballen tota la nit per mirar de contenir el foc, sobretot al flanc dret de Santa Cristina i també l'esquerra Calonge. David Borrell, inspector cap dels bombers.
2: El flanc de Santa Cristina per què ens preocupa? Perquè els pròxims dies començarà a entrar vent de marinada, no? De mar cap a terra i, per tant, en direcció nord, però potencialment aquí tindríem un incendi, que estaríem parlant d'un incendi de 30.000 hectàrees. I, per tant, la prioritat d'aquesta nit serà tancar aquest flanc dret i hem posat l'objectiu del flanc esquerre aconseguir dos terços, però sobretot, la prioritat és el flanc dret.
1: Borrell remarca i alerta que a la nit les flames es veuen molt més des de les urbanitzacions.
3: A la nit es veurà molta flama, això alerta molt a la població, dona la falsa sensació de que l'incendi està més a prop del que realment està i molta tranquil·litat perquè hi estarem treballant i no hem de tenir mals majors.
1: A la mitjanit hi ha hagut alguna revifada. A Calonge els veïns ho han viscut així.
4: 8:15, diguem-ne, s'ha fet molt més intens fins que ja hem vist a casa doncs, que aquestes flames estaven massa a prop. Veus que ja no pots aguantar més perquè el fum també comença a ser, diguem-ne, difícil de respirar, tindre una respiració.
5: Ha tocado cabañas. Cabaña ha tocado, pero me parece que no se ha metido aún, ¿eh? No sé. Pero mira, se ve por detrás de cabañas, se ve un poco de humo. Castellbarri.
6: A les 10 hem sortit aquí, perquè ja ha saltat el foc al camí. I quan saltava el camí, ja és quan ja s'ha fet en 10 minuts tot el que estem veient, que ara ja s'està afluixant.
1: Sobre les causes han detingut una persona per possible negligència. I és que el foc ha començat per una radial d'uns operaris que canviaven un cartell metàl·lic. La consellera Parlon ho explicava així.
7: Hem de tenir clar que estem en un moment complicat, temperatures molt, molt altes, activació del pla Alfa 3, que limitava clarament que ja no es podien fer feines amb eines mecàniques.
1: Insistim, el foc, amb l'últim balanç d'ahir la nit, ha afectat 2.300 hectàrees, que no vol dir que totes estiguin cremades, però sí que són una zona delimitada, perimetrada, on hi estan treballant els bombers i els membres de l'UME.
0: L'incendi ha obligat a desallotjar preventivament habitatges d'algunes urbanitzacions, així com una casa de colònies, i els municipis afectats han activat espais d'acollida per atendre les persones evacuades. Santa Cristina d'Aro, Cèlia Forment.
8: A Santa Cristina d'Aro s'han habilitat diversos espais per les persones que han abandonat preventivament casa seva per les flames. L'Ajuntament ha posat a disposició l'espai Ridaura, al centre del municipi, i l'hostal Santa Helena ha ofert habitacions. S'hi han acollit una setantena de veïns de la urbanització Vallrepòs, com aquesta parella.
9: Nosaltres tenim un xalet a l'urbanització Vallrepòs de fa 44 anys. És un lloc privilegiat, enmig del bosc. Mai ens havia passat el que ens havia passat avui. Ha vingut la policia municipal i acte seguit els Mossos d'Esquadra, amb les sirenes a tope, casa per casa, i dient que havíem de marxar i anar cap al poble.
10: És una mica nerviós. Confiem en els mitjans que ho estan recuperant tot.
8: El municipi veí de Romanyà de la Selva s'ha hagut de desallotjar una casa de colònies amb una 60ena d'infants i joves de 6 a 16 anys i una 10ena de monitors. Pere Molero és el responsable de Gestels, la xarxa de colònies.
11: Des de que hem tingut la notificació hi havia un autocar a la casa, vull dir que en uns 40 minuts ja estaven els infants i joves a Santa Cristina d'Aro, al poble, i res, que aquí estan estupendos, que estan jugant, que s'estan divertint, s'ho estan passant bé i que tenim a tots els monitors per ells i per elles.
8: La Creu Roja ha garantit que no els falti de res. Joan Vicenç és el coordinador de Creu Roja Vall d'Aro.
12: El que hem vingut és a muntar un alberg d'uns 70 llits perquè puguin dormir. I també hem donat suport doncs, a l'hora de portar menjar i de portar uns materials d'higiene que ha subministrat l'Ajuntament i nosaltres hi posàvem la part humana de fer arribar el material en aquí.
8: Una nit marcada per la coordinació entre els serveis d'emergència que continuen pendents de qualsevol canvi en l'evolució de l'incendi.
0: Els alcaldes dels municipis afectats alerten que la deixadesa dels boscos els ha convertit en una bomba de rellotgeria o en un polvorí. Sentim Josep Gifré, alcalde de Santa Cristina d'Aro.

0: Jordi Soler, alcalde de Calonge i Sant Antoni, i Daniel Encinas, alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, i també president del Consorci de les Gavarres. Són declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
1: Les Gavarres estan en un sotabosc que es dinamita, i llavors entre els vents i aquestes temporades que hem tingut, doncs tots aquests arbres secs han caigut, que no es treu res ni que es neteja, doncs clar, tot això encara és un polvorí. Les Gavarres és un polvorí.
2: Estem parlant d'un bosc que en un principi hi havia molt de suro, ara el pi, que és planta invasiva, doncs ha crescut molt més. És un massís que no està excessivament net, amb un any que ha plogut molt, per tant s'ha produït molta vegetació. Per tant, ens donen totes les circumstàncies perquè això sigui un polvorí.
3: Recordem que el 95% de les Gavarres és de propietat privada, que els ajuntaments, sense el permís dels propietaris o que els mateixos propietaris no ho saben que tenen aquell terreny perquè és d'una herència de fa molt de temps, i tenen més ajuda econòmica de qualsevol organisme superior a nosaltres. No és lògic que les subvencions actuals van equitatives a tots els municipis. S'hauria de tenir en compte tant el pressupost, però sobretot la massa forestal que té cada municipi.
0: Els incendis també afecten Portugal, que ha demanat ajuda a Espanya, al Marroc i la Unió Europea per combatre la mitja dotzena de focs actius que hi ha al país. El més greu afecta la regió central de Viseu i ja ha cremat més de 10.000 hectàrees. Més d'un miler de bombers estan mobilitzats per intentar controlar aquest gran incendi al centre del país amb 373 mitjans terrestres i 5 mitjans aeris que la nit han deixat d'operar. A més del macroincendi de Viseu, al centre de Portugal hi ha gairebé 2.000 efectius dels bombers que treballen per contenir i extingir, en els casos que és possible, 5 altres focs que cremen en diferents parts del país. El més important afecta les poblacions de Barcelos, a la regió de Tàmega, Timfaes, a la península de Setúbal, i Arouca, a l'àrea metropolitana de Porto.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Després de la visita aquest divendres de Donald Trump a l'icònic Mount Rushmore, a Dakota del Sud, la gran celebració del 4 de juliol tindrà lloc aquest dissabte a Washington, amb un dels castells de focs artificials més espectaculars de la història, segons ha promès el president dels Estats Units. Serà el punt culminant del 250è aniversari de la independència del país. Washington, Oriol Serra.
5: Donald Trump no es rendeix en l'esforç per esdevenir el principal protagonista de la celebració del 250è aniversari de la signatura de la Declaració d'Independència dels Estats Units. Tot i que fa 10 anys, demòcrates i republicans van acordar organitzar les celebracions sota el paraigua America 250, Trump no ha pogut evitar promoure una organització paral·lela anomenada Freedom 250, a través de la qual ha mirat d'apropiar-se del relat històric. L'agenda de Trump ha inclòs l'infama instal·lació d'un ring d'Ultimate Fighting, una mena de kickboxing als jardins de la Casa Blanca, o la cursa d'IndyCars que es farà a l'agost als carrers de Washington, tot plegat sota la sospita d'haver comptat amb finançament procedent de pressupostos públics. De fet, hi ha hagut denúncies per malversació de fons que fins ara han estat desestimades. Des del Mount Rushmore, on hi ha esculpides les cares gegants de quatre presidents nord-americans a la paret de la muntanya, Trump ha promès un discurs extraordinàriament llarg la matinada d'aquest dissabte, hora catalana, i pel propi 4 de juliol pretén tornar-hi des de Washington, tot presidint uns focs d'artifici que diu que seran de rècord Guinness i que han costat més de 30 milions de dòlars als contribuents. Està per veure quines seran les xifres de seguiment de tot plegat. Si fallen, a Trump li quedarà l'excusa de la calor extrema o potser d'una tempesta de llamps i trons d'aquelles que no avisen.
0: Encara de la crònica internacional, destaca que han arribat a Teheran les primeres delegacions estrangeres per al macrofuneral de 6 dies a partir d'aquest dissabte pel líder xiïta iranià Ali Khamenei, mort el 28 de febrer en un atac d'Israel i els Estats Units. Les autoritats pakistaneses i l'expresident rus Dmitri Medvedev figuren entre els primers assistents, cap d'occidental. El funeral, amb què el règim vol rellançar la imatge de fortalesa del país en una treva precària amb els Estats Units, es preveu que plegui entre 15 i 20 milions de persones, una xifra sense precedents. Inclourà també una marxa per tres ciutats iranianes i dos santuaris xiïtes al veí Iraq. Les autoritats no han revelat si l'esdeveniment propiciarà serà la primera aparició pública del nou líder del país, Mojtaba Khamenei, que va resultar ferit en l'atemptat en què va morir el seu pare. L'Iran ha mobilitzat tots els seus recursos de logística i seguretat davant una setmana de dol als carrers. El règim ha posat en marxa per al seguiment del seguici funerari 2.500 ambulàncies, una vintena d'helicòpters i un centenar de drons. Es preveu que sigui el funeral més multitudinari en la història del país.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A casa nostra, la majoria dels ferits pel greu accident d'autocar de dimecres al matí a Lleida eren temporers de la campanya de la fruita que es dirigien al Baix Segre per treballar. Per això, una associació de persones africanes i l'entitat Fruit amb Justícia Social els estan oferint assessorament laboral gratuït. Ens ho explica des de Lleida, Júlia Albacar.
6: L'assessorament s'ofereix a través d'un canal de WhatsApp. Segons remarquen l'associació AFICU de Guineans de Lleida i Fruit amb Justícia Social, els ferits són víctimes d'un accident laboral in itinere i això implica cobertures mèdiques i prestacions específiques, però no sempre està garantit. Per això s'ha avançat per ajudar-los, com explica Llibert Reixac, portaveu de Fruit amb Justícia Social.
7: Fins que no rebin la nòmina, fins que no puguin veure les jornades reals cotitzades, hi ha molts interrogants encara, però com a mínim ens hem anticipat perquè la gent sapi que si acaba tenint un problema pugui tenir suport.
6: Alguns dels aspectes que s'han de reconèixer són que l'accident computi com a jornada treballada, que es pugui reclamar a l'asseguradora de l'autocar o que es facin derivacions a mútues si calen tractaments després de l'accident. De moment, 9 persones continuen encara hospitalitzades, de les quals 2 són a la unitat de cures intensives.
0: El govern treballa en una proposta per recuperar els peatges que tindran en compte criteris com el tonatge dels vehicles i les emissions contaminants. Això ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, després del debat que s'ha obert amb les paraules del president Illa, que va qüestionar la idoneïtat d'haver eliminat el pagament de la P7. De tota manera, Paneque recorda que qualsevol fórmula ha de ser consensuada i coordinada amb el govern espanyol.
8: Estem pensant en fer alguna proposta vinculada a l'ús i sobretot vinculada a l'ús de transport d'alt tonatge i també vinculat a les emissions. Val? Per tant, posaríem criteris. Com dic, és una proposta que estem treballant, que hem d'acordar amb el Ministeri i això necessitarà d'una tramitació també a nivell parlamentari espanyol.
0: Paneque admet que des de l'eliminació dels peatges el trànsit a l'AP7 és molt més intens i que hi ha augmentat l'accidentalitat. Obrim àrea de servei.
4: El temps.
0: Gemma Puig.
9: Aquest cap de setmana haurem d'estar pendents d'una banda de la temperatura perquè anirà pujant, dissabte ho farà una mica, però sobretot diumenge començarà aquesta nova onada de calor, la segona d'aquest any. Començaria diumenge amb temperatures que ja s'enfilaran més, arribarem altre cop segurament als 40 graus cap a Ponent, 38-39 cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i avisos de calor a les dos extrems, cap a l'Empordà i cap a l'Ebre. Una onada de calor que de moment s'allargaria ben bé fins dimecres. Amb un dissabte al matí amb sol, amb calor nocturna, amb nit tropical a la costa, prelitoral, algun valor de nit tòrrida i amb molts pocs núvols tant dissabte com diumenge durant el matí, sol a tot arreu i a la tarda alguna nuvolada inofensiva.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Caiguda en picat de la presència de meduses a les zones de bany de la costa catalana, mentre que es mantenen igual a les illes i a la costa del País Valencià. Montse Poblet.
10: Encara és aviat per saber què està passant, però tant els socorristes que vigilen les platges com els científics que fan seguiment de la població de meduses ens confirmen que en aquest inici de temporada n'hi ha moltes menys. Eduardo Blasco és el coordinador de l'aplicació de Ciència Ciutadana Medusa App, que des de fa 9 anys registra els avistaments d'aquests animals a tota la costa espanyola. En resumeix així el que els està arribant pel que fa a la situació de Catalunya.
11: Con l'aplicació també puedes reportar les platges llibres de meduses, allà on la gent no encontró medusas y es verdad que nos están llegando más puntitos verdes de playas sin medusas que de costumbre, pero en la zona de Catalunya.
10: Proactiva Open Arms, que vigila una vintena de platges catalanes, ens confirma que ells també veuen menys meduses que l'any passat i que han hagut de fer moltes menys assistències per picades. Entre el maig i el juny del 2025 en van atendre 1.800 i ara no arriben a les 600. Macarena Marambio, investigadora de l'Institut de Ciències del Mar, creu que les pluges dels últims mesos podrien explicar l'absència de pelàgies, les meduses luminescents,

0: que són l'espècie més urticant que tenim a les nostres costes.
1: Tenemos más entrada de agua dulce al mar, hacia las zonas costeras, y se genera una barrera de forma natural que impide el paso tanto de mar abierto hacia costa como en el otro sentido. Con lo cual esperamos que haya menos presencia de pelagia, por lo menos ahora al principio del verano.
0: De totes maneres, si malgrat la baixada de meduses us en pica una, no ho rasqueu, retireu els tentacles que se us hagin clavat a la pell i netegeu-lo amb aigua salada, si pot ser que estigui freda.
2: Detectada una plaga de foc bacterià, una malaltia molt destructiva per a molts fruiters en una plantació de perers a Campllonga, al Gironès. Els símptomes característics són l'ennegriment i la dessecació de flors, fulles i brots, que adquireixen un aspecte similar al d'haver estat cremats pel foc, fet que dona nom a aquesta malaltia. La seva perillositat és deguda a la gran capacitat d'expansió que té i a la falta de tractaments autoritzats eficaços. Tal com ha explicat el president de SAGE, Pere Roquer.
3: Demanar molta prudència a l'hora de la detecció d'un brot particular a les explotacions i també, sobretot, intentar erradicar el més ràpid possible, donat de que avui en dia, mitjans de fitosanitaris, els pocs que ens dona la Unió Europea i el Ministeri d'Agricultura no són efectius de cara a poder erradicar la malaltia del foc bacterià.
2: La finca afectada té poc més de 4 hectàrees. S'arrencaran els arbres afectats i s'ha establert una zona de seguretat d'un quilòmetre al voltant de la parcel·la, on els tècnics del Laboratori d'Agricultura i Sanitat Vegetal de Catalunya han intensificat el control. El Departament d'Agricultura ha fet una crida perquè es comuniqui immediatament qualsevol sospita de la malaltia i recorda la importància de no traslladar material vegetal sensible procedent de zones sota vigilància. Van Morrison imparteix una classe magistral de blues a l'Auditori del Fòrum. El cantant de Belfast ha basat el repertori en els dos últims discos, però sense oblidar grans clàssics com Moondance o Gloria. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
4: Fent honor a la llegenda que l'envolta, Van Morrison ha arrencat el concert 4 minuts abans de l'hora. Ha entrat a l'escenari tocant l'harmònica amb barret i ulleres de sol que no s'ha arribat a treure i anant per feina amb Deep Blue Sea de l'últim disc Somebody Tried to Sell Me a Bridge. De fet, bona part del concert s'ha dedicat a aquest disc i al Remembering Now de 2025. Blues a dojo clàssic amb versions de John Lee Hooker, Eddie Vinson o Mary Adams i, és clar, amb l'homenatge a Ray Charles, If It Wasn't For Ray, en què confessa que si no fos per Ray Charles, ell no existiria. El públic gaudeix com una criatura amb un caramel al blues i cada petit gest de Morrison. Intueixes que el satisfà quan deixa anar algun thank you lacònic o anuncia el títol de la cançó com per treure-se-la de sobre. Jenny Figura surt de l'escenari amb el micròfon a la mà mentre canta els últims versos de Glòria i la banda i el públic mantenen la festa en marxa uns minuts més. Però els genis ja ho tenen, això, i el públic ho té clar. Acaben d'assistir a un gran concert.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Els escriptors Paul Wash i Alicia Koff, la directora teatral Lucía del Greco i l'escenògraf i director Marc Salicru són alguns dels responsables de les òperes de curta durada de la tercera edició de l'òpera, que es poden veure a la Fabra i Coats de Barcelona dins del Festival Grec. El Gran Teatre del Liceu i el Design Hub Barcelona són els artífexs d'aquest projecte pioner que combina l'òpera contemporània, la dramatúrgia i el talent emergent. Marta Vives.
1: Tres òperes breus que se succeeixen en tres espais diferents de la Fabra i Coats. Tres mons, tres històries, tres equips artístics que aposten per formats innovadors i risc creatiu. D'aquesta manera hem vist primer La vida de los cuernos, de Pablo Machotero, que barreja flamenc i mitologia per explicar una passió equivocada, Jo Núvol, d'Alicia Koff, una història de ciència-ficció sobre el desamor i, sobretot, opereta de Paul Wasch sota la direcció de Marc Salicru, una reflexió sobre la vida després d'un accident de cotxe. Marc Salicru.
2: No deixem de parlar de temes universals, com tot, vida, mort, aquesta confrontació amb aquesta vida frenètica que tots portem, no?
1: Un dels grans atractius d'aquesta proposta és que els creadors no provenen del món de l'òpera i l'equip artístic està format per alumnes i exalumnes del Conservatori. Òpera es podrà veure fins aquest diumenge, cada dia en sessió doble.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: El Tour de França arrenca aquest dissabte a Barcelona. La prova ciclista més important del món travessarà la capital catalana amb una contrarrellotge per equips des del Parc del Fòrum fins a Montjuïc. Això farà que moure's per la ciutat sigui complicat. Es tallaran molts carrers pel pas dels ciclistes a partir de les 12 del migdia fins a 8:45 del vespre. Fins i tot serà difícil la mobilitat a peu perquè Barcelona quedarà partida en dos per les tanques que delimitaran el recorregut pels carrers Bac de Roda, Aragó, Mallorca i Plaça Espanya. Només es podran creuar els carrers tallats pels passos habilitats. Pel que fa als cotxes, a banda de no poder circular pels trams del circuit delimitat, també quedaran afectades les sortides 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. En qualsevol cas, es recomana fer servir el metro i no agafar el vehicle privat. S'han habilitat aparcaments per deixar-hi el cotxe i agafar el transport públic. Ara bé, totes les línies de bus que circulen pels carrers afectats es desviaran. Hi ha 10 línies que no oferiran servei. Tampoc ho faran les estacions de Bicing que queden dins del recorregut. Recordem que també hi haurà afectacions diumenge amb l'etapa Tarragona-Barcelona i dilluns amb l'etapa Granollers als Angles.
3: Esports.
0: En David Tobac.
4: El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària representació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, la primera de les tres en protagonisme de la capital catalana i el país a la Ronda Francesa. La primera etapa ja marcarà, de fet, diferències. Serà una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. L'eslovet Tadej Pogačar ha estat 4 vegades guanyador de la Ronda Francesa i en vol més.
5: I want to win 21 stages.
6: Vull guanyar 21 etapes, però és impossible. De fet, 10 etapes és pràcticament impossible. Intentarem guanyar el màxim possible, però l'objectiu principal és acabar guanyant.
4: El danès Jonas Vingegaard, mentrestant, vencedor de dos tours, entoma el repte de destronar Pogačar.
7: I'm ready for this race. Estic preparat per a la cursa, en tinc moltes ganes. Fins ara ha estat un any increïble per a mi. Així doncs, sí, espero poder continuar així.
4: Dissabte, segona etapa. Seran 169 quilòmetres de... Diumenge, segona etapa, volíem dir, seran 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona fins a Montjuïc, a Barcelona. I dilluns, tercera etapa, 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i els Angles, ja a França. Del Tour, passem al Mundial.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Classificació d'Egipte per als vuitens de final en superar Austràlia a la tanda de penals en partit jugat a Dallas. Ha estat després de l'empat a 1 al final dels 90 minuts i de la pròrroga. Per cert, que el Mèxic-Anglaterra finalment es jugarà a les 8 de diumenge, ja als vuitens de final, perquè s'ha avançat 6 hores, donada l'amenaça de tempesta elèctrica a la capital mexicana. Pel que fa al Barça, el migcampista Marc Bernal ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio per repassar la temporada. El jugador blaugrana s'ha mostrat agraït amb Hansi Flick, el tècnic, i alhora ambiciós de cara al futur en conjunt.
8: Hem de valorar tots els títols que hem guanyat aquest any, que no són res fàcil, de fet són molt difícils de guanyar, i llavors sí que és veritat que tots tenim aquest somni de la Champions i nosaltres entrenem, lluitem i juguem cada partit per també estar preparats per la Champions, que al final és el torneig que hi ha més competitivitat.
4: Per cert, que el Barça ha confirmat la cessió del porter Diego Cogen al Lyngby danès. El Girona, per la seva banda, ha anunciat un nou amistós de pretemporada. Els gironins jugaran contra el Nàstic al nou estadi de Tarragona el 8 d'agost. I sense moure'ns de la segona divisió, el Sabadell ha comunicat també la renovació fins al 2027 del seu defensa Kaiser. El central de 30 anys és un dels capitans de l'equip sabadellenc. A l'Espanyol, mentrestant, l'equip femení ha fitxat la migcampista de Logroño, Ana Velázquez, de 27 anys, fins al 2028, procedent de la Lama de Múrcia. I més futbol encara. Expliquem que el Tribunal Suprem ha confirmat el procés electoral de la Federació Catalana del 2023 i de retruc, per tant, la presidència de Joan Soteras i la seva junta directiva. El Suprem ha desestimat el recurs de cassació interposat per l'excandidat Joan Josep Isern, a qui Soteras ha criticat.
9: A dins, que és un procés totalment íntegre aquest, que demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions, que en porten ja dues perdudes i la tercera vez si la guanyen. I deixar estar de jugar el joc brut que estan acostumats a fer.
4: I encara el futbol català, l'Europa ha fet marxa enrere un dia després d'anunciar una consulta als socis per decidir si el primer equip masculí renunciava a la primera federació pels condicionants de la instal·lació de gespa natural al Nou Sardenya. En un comunicat, el club del barri de Gràcia de Barcelona ha desvelat una reunió amb l'alcalde barceloní, Jaume Collboni, que ha refermat el compromís del consistori per garantir la viabilitat econòmica de l'Europa, diu el comunicat. Dit això, recuperem el fil poliesportiu per Andabàsquet.
3: Trescat Info.
4: El València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser el seu entrenador. En les properes hores, el preparador badaloní es convertirà en nou tècnic del Madrid. El torneig de tenis de Wimbledon han avançat a vuitens de final del quadre masculí Sinner, Djokovic i Ogelia Sim, entre d'altres. El quadre femení han superat la tercera ronda Osaka, Pegula, Sabalenka i Goff, com a noms més destacats.
3: 3CAT Info.
4: Temps encara per afegir que en futbol sala el Barça i Fitz han arribat a un acord per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027. D'aquesta manera, el pivot brasiler tanca una etapa de dues temporades. Al seu torn, el Barça ha renovat el pivot argentí Lucas Granda fins al 2029 i l'ha cedit a l'Indústria Santa Coloma. Granda va arribar al Barça al gener procedent del Pinocho argentí, inicialment amb fitxa del Barça Atlètic. I encara en futbol sala, la selecció catalana masculina s'ha imposat per una 6 a Galícia, en partit amistós jugat aquest divendres a Lugo. Alguns apunts encara, com ara que en Fórmula 1 el britànic Lewis Hamilton en Ferrari ha fet la pole position a la classificació de la cursa sprint d'aquest dissabte, al Gran Premi de la Gran Bretanya al circuit de Silverstone. I acabem amb hoquei patins, amb un doble punt. El campió de l'hoquei lliga masculina, l'Igualada, ha anunciat la sortida d'Arnau Martínez. El porter deixa l'equip igualadí i fitxarà pel Barça. I mentrestant, el Reus ha fet oficial la incorporació de Roc Pujadas fins al 2030. L'atacant de 24 anys arriba procedent de l'Sporting de Portugal.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info.

Continua fora de control l'incendi que crema el Parc Natural de les Gavarres. Les flames han calcinat de moment unes 2.300 hectàrees. Els bombers confien a estabilitzar el flanc més proper a Santa Cristina d'Aro durant la nit. Milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. El foc també ha obligat a desallotjar unes 150 persones d'algunes urbanitzacions properes i algunes cases de colònies amb infants. Tots els menors estan bé. Alguns han marxat a casa i altres passen la nit en un pavelló o en instal·lacions d'altres municipis. Detingut un operari que podria haver provocat l'incendi mentre feia servir una radial, una activitat prohibida amb el nivell 3 del pla alfa activat. Segons les primeres informacions, el foc el podria haver causat aquest operari mentre instal·lava un senyal de carretera. El govern avisa que diumenge es tornarà a accentuar el perill molt alt d'incendi forestal i que l'amenaça durarà fins divendres que ve. Es tracta d'un episodi que afectarà principalment Ponent, les comarques de l'interior, el prelitoral i l'Alt Empordà. El perill extrem es preveu al voltant de dimarts que ve amb tempestes acompanyades de llamps. El cap dels Mossos, Josep Lluís Trapero, demana endurir les penes per tinença d'armes de foc després de l'assassinat a trets d'un noi de 15 anys al barri de la Sagrera, Barcelona. Una de les principals hipòtesis de la policia és que es tracta d'una disputa entre bandes llatines o del crim organitzat vinculat al tràfic de drogues. Hisenda té en marxa inspeccions a José Luis Rodríguez Zapatero i la seva família pel cas Plus Ultra i les joies decomissades a l'expresident espanyol. L'agència tributària ho ha comunicat al jutge de l'Audiència Nacional, que a petició de l'exdirigent ha instat la Policia Nacional a excloure dels informes dades personals que no tenen relació amb la causa. Venezuela eleva el balanç de morts pel terratrèmol a gairebé 2.650, entre els quals hi ha 32.

espanyols. Segons el Ministeri d'Afers Estrangers, la zona més afectada per la tragèdia, La Guaira, ha hagut d'improvisar una morgue gegantina per poder identificar els cossos.

0: al final dels 90 minuts i de la pròrroga. I en bàsquet, el València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser el seu entrenador. En les properes hores, el tècnic badaloní es convertirà en nou entrenador del Madrid.
1: Pel que fa al temps, nit i matinada amb tramuntana rescalfada, amb avisos de calor nocturna a l'Alt i Baix Empordà. Cap de setmana de sol i a partir de diumenge arribarà la segona onada de calor. Dissabte al matí tindrem cops moderats de vent a l'Empordà i l'Ebre. Dissabte es repetiran els valors més alts, prop dels 38 graus, i diumenge tornarem a registrar els 40.
2: 3CAT Info.
1: Ara passen 4 minuts de les 3 del matí. Salutacions, us informa Carola Gil. 400 agents dels bombers treballaran durant tota la nit en les tasques d'extinció de l'incendi que crema des d'aquest divendres a la Bisbal d'Empordà i que ha entrat al Parc Natural de les Gavarres. El foc afecta una superfície d'unes 2.300 hectàrees i milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. L'objectiu dels bombers de cara a les pròximes hores és tancar el flanc que crema a prop de Santa Cristina d'Aro. Es demana als ciutadans que evitin els desplaçaments a la zona per facilitar la feina dels equips d'emergència. Els Mossos han detingut un home com a responsable de l'incendi. Treballava amb una màquina, tot i que estava prohibit, i una guspira hauria generat el foc. La Bisbal d'Empordà, Laia Claret.
3: 400 bombers i 100 membres de la UME d'emergències de l'exèrcit treballen tota la nit per mirar de contenir el foc, sobretot al flanc dret a Santa Cristina i també l'esquerra Calonge. David Borrell, inspector cap dels bombers.
4: El flanc de Santa Cristina per què ens preocupa? Perquè els pròxims dies començarà a entrar vent de marinada, no? De mar cap a terra i, per tant, en direcció nord, però potencialment aquí tindríem un incendi que estaríem parlant d'un incendi de 30.000 hectàrees. I, per tant, la prioritat d'aquesta nit serà tancar aquest flanc dret i hem posat l'objectiu del flanc esquerre aconseguir dos terços, però sobretot, la prioritat és el flanc dret.
3: Borrell remarca i alerta que a la nit les flames es veuen molt més des de les urbanitzacions.
4: A la nit es veurà molta flama, això alerta molt a la població, dona la falsa sensació de que l'incendi està més a prop del que realment està i molta tranquil·litat perquè hi estarem treballant i no hem de tenir els majors.
3: A la mitjanit hi ha hagut alguna revifada. A Calonge els veïns ho han viscut així.
5: 8:15, diguem-ne, s'ha fet molt més intens fins que ja hem vist a casa doncs, que aquestes flames estaven massa a prop. Veus que ja no pots aguantar més perquè el fum també comença a ser, diguem-ne, difícil de respirar, tindre una respiració.
6: Ha tocado a cabañas. Cabaña ha tocado, pero me parece que no se ha metido aún, ¿eh? No sé. Pero mira, Se ve por detrás de cabañas, se ve un poco de humo. Castellbarri.
7: A les 10 hem sortit d'aquí, perquè ja ha saltat el foc al camí. I quan saltava el camí, ja és quan ja s'ha fet en 10 minuts tot el que estem veient, que ara ja s'està afluixant.
3: Sobre les causes han detingut una persona per possible negligència. I és que el foc ha començat per una radial d'uns operaris que canviaven un cartell metàl·lic. La consellera Parlon ho explicava així.
8: Hem de tenir clar que estem en un moment complicat, temperatures molt, molt altes, activació del pla Alfa 3, que limitava clarament que ja no es podien fer feines amb eines mecàniques.
3: Insistim, el foc, amb l'últim balanç d'ahir la nit, ha afectat 2.300 hectàrees, que no vol dir que totes estiguin cremades, però sí que són una zona delimitada, perimetrada, on hi estan treballant els bombers i els membres de l'UME.
1: Gràcies, Laia. Bona nit.
3: Adéu, bona nit.
1: L'incendi ha obligat a desallotjar preventivament habitatges d'algunes urbanitzacions, així com una casa de colònies, i els municipis afectats han activat espais d'acollida per atendre les persones evacuades. Santa Cristina d'Aro, Cèlia Forment.
9: A Santa Cristina d'Aro s'han habilitat diversos espais per les persones que han abandonat preventivament casa seva per les flames. L'Ajuntament ha posat a disposició l'espai Ridaura, al centre del municipi, i l'hostal Santa Helena ha ofert habitacions. S'hi han acollit una setantena de veïns de la urbanització Vallrepòs, com aquesta parella.
10: Nosaltres tenim un xalet a l'urbanització Vallrepòs de fa 44 anys. És un lloc privilegiat, enmig del bosc. Mai ens havia passat el que ens havia passat avui. Ha vingut la policia municipal i acte seguit els Mossos d'Esquadra. amb les sirenes a tope, casa per casa, i dient que havíem de marxar i anar cap al poble.
2: És una mica nerviós. Confiem en els mitjans que estan recuperant tot.
9: El municipi veí de Romanyà de la Selva s'ha hagut de desallotjar una casa de colònies amb una seixantena d'infants i joves de 6 a 16 anys i una desena de monitors. Pere Molero és el responsable de Gestels, la xarxa de colònies.
11: Des que hem tingut la notificació hi havia un autocar

0: cara a la casa, vull dir que en uns 40 minuts ja estaven els infants i joves a Santa Cristina d'Aro, al poble, i res, que aquí estan estupendos, que estan jugant, que s'estan divertint, s'ho estan passant bé, i que tenim a tots els monitors per ells i per elles.
1: La Creu Roja ha garantit que no els falti de res. Joan Vicenç és el coordinador de Creu Roja Vall d'Aro.
2: El que hem vingut és a muntar un alberg d'uns 70 llits perquè puguin dormir. I també hem donat suport, doncs, a l'hora de portar menjar i de portar uns materials d'higiene que ha subministrat l'Ajuntament, i nosaltres hi posàvem la part humana de fer arribar el material aquí.
1: Una nit marcada per la coordinació entre els serveis d'emergència, que continuen pendents de qualsevol canvi en l'evolució de l'incendi.
3: De l'esfera política, Salvador Illa ha cancel·lat l'agenda per aquest dissabte per desplaçar-se cap al centre de comandament de l'incendi al Baix Empordà. El cap de l'executiu es traslladarà a primera hora fins a la Bisbal d'Empordà, on es reunirà amb membres de l'operatiu i autoritats locals, i atendrà els mitjans, en principi, a les 10 del matí. A través de les xarxes, Illa ha demanat màxima precaució i ha posat en valor les feines dels equips d'emergència, entre els quals hi ha, a petició del mateix president, 200 efectius i 60 vehicles de l'exèrcit espanyol. Pedro Sánchez, per la seva banda, també s'ha referit al foc de les comarques gironines. En un tuit ha dit que en segueix l'evolució amb preocupació i ha expressat solidaritat amb els veïns afectats. I també via xarxes, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jessica Albiach i el popular Juan Fernández, entre altres dirigents, han traslladat inquietud pel foc i suport a la població perjudicada. El del Baix Empordà no és l'únic incendi que s'ha declarat a Catalunya en les últimes hores. N'hi ha hagut un que ja està estabilitzat a Vilavenut, a Fontcoberta, al Pla de l'Estany. S'ha ordenat el confinament de la població i, segons dades provisionals dels agents rurals, les flames han afectat una superfície d'unes 35 hectàrees, majoritàriament camps agrícoles. També se n'ha declarat un altre a Sant Vicenç de Castellet, al Bages. Aquí també s'ha confinat una urbanització i s'han calcinat dues hectàrees. Protecció Civil demana molta precaució aquest cap de setmana i des del Departament d'Agricultura avisen d'un nou episodi de perill molt alt d'incendi forestal que començarà aquest diumenge i que s'allargarà fins divendres que ve. Es tracta d'un episodi que afectarà principalment Ponent, les comarques de l'interior, el prelitoral i l'Alt Empordà. Tot i que no s'espera que hi hagi un vent fort de manera generalitzada, la marinada de tarda i la tramuntana a l'Alt Empordà poden atiar els incendis. El perill extrem es preveu al voltant de dimarts que ve, quan hi podrien haver tempestes de tarda a la meitat nord del país, unes tempestes que poden anar acompanyades de llamps. A banda dels llamps, les causes més probables dels incendis són els treballs de sega del cereal, les negligències o les accions intencionades.
4: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
3: El director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, demana endurir les penes per tinença d'armes de foc arran de l'assassinat a trets dijous a la nit d'un noi de 15 anys al barri de la Sagrera, a Barcelona.
5: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella de la màxima gravetat, i l'escenari que nosaltres preveiem i pel que treballarem és que una persona que porti a sobre una arma de foc, el Codi Penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui que aquesta persona vagi a presó.
3: La policia treballa per identificar i detenir els autors. Diversos veïns van avisar que havien sentit trets en una baralla entre joves al parc de la Pegaso i que després havien vist quatre individus que marxaven corrent. Una de les principals hipòtesis dels Mossos és que es tracta d'una disputa entre bandes llatines o del crim organitzat vinculat al tràfic de drogues. Ho explica l'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez.
6: Hi ha determinats espais que el monitoratge continu, l'estudi continu, et porten a pensar que és un espai freqüentat per persones que podien pertànyer a aquestes agrupacions violentes juvenils. No és estrany i no el sorprendrà el parc de la Pegaso en aquest sentit. Llavors, com a hipòtesi inicial de treball, podem tenir aquesta i podem tenir algunes altres més, eh?
3: En el que portem d'any, els Mossos han registrat 65 incidents amb armes de foc a Catalunya que han causat 22 ferits i 7 morts. Els veïns del Parc de la Pegaso a Barcelona asseguren que en els últims mesos han notat un repunt de la delinqüència al barri, però tot i això expliquen que la zona és segura. N'han parlat a 3Cat Info.
7: Preocupats, això després d'un temps que va ser molt complicat, que va haver-hi moltes bandes, semblava que havia entrat en un procés de més normalització. Ara torna una altra vegada.
8: Fa molt temps que els veïns es queixen.
9: La policia, jo no sé

0: Si fa molt o no, però no la veus.
1: Al barri segur. Hi ha certes parts que se l'han apropiat un grup de gent. I per allà no hi pots passar. La resta de barri està bé.
2: A tot això, la primera dona que va formar part dels Latin Kings, Maria Oliver, explica que hi ha hagut una escalada en les armes que utilitzen les bandes llatines. Són bandes instal·lades a casa nostra des de fa més de 20 anys. Ho explicava també aquesta emissora.
3: Al principi no hi havia uso apenas de armes blanques, després empezaron siendo armes blanques pequeñas, pasamos a armes blanques mucho más grandes, como los machetes, y ya hace unos años que también ha entrado en el juego las armas de fuego, y creo que tiene que ver con que cada vez hay más relación entre los miembros más mayores de estos grupos, o sea, que llevan muchos años en contextos delincuenciales.
2: En molts casos, aquestes bandes s'aprofiten de la vulnerabilitat de molts joves que acaben d'arribar per captar-los.
4: Evitem el soroll.
5: Ens allunyem de les estridències.
4: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
5: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
6: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
4: Un informatiu sense presses.
5: Per donar context als grans titulars.
6: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
2: Obrim àrea de servei.
6: El temps.
2: Gemma Puig.
7: Aquest cap de setmana haurem d'estar pendents d'una banda de la temperatura perquè anirà pujant, dissabte ho farà una mica, però sobretot diumenge començarà aquesta nova onada de calor, la segona d'aquest any. Començaria diumenge amb temperatures que ja s'enfilaran més, arribarem altre cop segurament als 40 graus cap a Ponent, 38-39 cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i avisos de calor a les dos extrems, cap a l'Empordà i cap a l'Ebre. Una onada de calor que de moment s'allargaria ben bé fins dimecres. Amb un dissabte al matí amb sol, amb calor nocturna, amb nit tropical a la costa, prelitoral, algun valor de nit tòrrida i amb molts pocs núvols tant dissabte com diumenge durant el matí, sol a tot arreu i a la tarda alguna nuvolada inofensiva.
6: 3CAT Info.
2: Hisenda ja té en marxa les inspeccions fiscals a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i la seva família. El magistrat José Luis Calama, que investiga Zapatero per organització criminal, tràfic d'influències i frau, entre d'altres, ha rebut la comunicació de l'agència tributària que analitza des del juny les declaracions i liquidacions de gravàmens dels principals implicats. L'organisme ha posat la lupa sobre l'IRPF, l'IVA i l'impost de patrimoni, els de grans fortunes i el de societats de l'exlíder socialista, la seva dona, les seves filles, l'empresari Julio Martínez i algunes companyies del suposat entramat. Comprovarà aquesta documentació entre el 2021 i el 2025. Això el mateix dia que l'instructor de l'Audiència Nacional ha fet un toc d'atenció als investigadors de la Policia Nacional i els ha reclamat excloure dels informes dades personals que no tenen relació amb la causa. Zapatero li havia demanat moure fitxa després que es filtressin agendes senceres de l'excap del govern espanyol i whatsapps irrellevants per a la investigació. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar del pacte del seu partit amb Vox a Andalusia, on el popular Moreno Bonilla ha acceptat el concepte de prioritat nacional per continuar al capdavant de la Junta. Feijóo, en canvi, insisteix que l'Estat no podrà pagar la factura de regularitzar migrants.
8: Que el Estado no está preparado para gestionar un cambio de esta magnitud, que son 8 millones de personas más. No podemos gestionarlo, queridos amigos. No tenemos capacidad financiera.
2: Qui sí que ha parlat de Vox és el senador popular Juan Milián, que ha naturalitzat els futurs vincles amb els d'Abascal. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
9: Nosaltres el que volem és sempre governar en solitari, que les aritmètiques són les que són i nosaltres no som un partit que promogui cordons sanitaris a altres partits.
2: Mentre la Moncloa farà la setmana que ve el primer pas al Consell de Ministres per donar forma als pressupostos, PP i Vox reiteren que s'han de convocar eleccions. No aprovar els comptes podria desencadenar precisament un avançament electoral. El PP ha assumit la prioritat nacional de Vox per poder tancar pactes de govern a 4 autonomies. El País Valencià és on per primera vegada aquest concepte podria entrar en un text legal a la Llei de Pressupostos. Experts consultats per Catalunya Ràdio avisen que el

0: PP s'exposa que la llei pugui arribar als tribunals si discrimina els estrangers a l'hora d'accedir a ajudes públiques. Ens ho explica des de València Alba Barbosa.
1: Per blindar la llei davant de possibles recursos judicials, el text no pot excloure els migrants d'optar a subvencions o recursos públics. Ara bé, sí que podria contemplar que l'arrelament, un concepte que ja utilitza el PP, sigui una condició per accedir-hi. És la via que hi veu el jurista i catedràtic de Filosofia del Dret de la Universitat de València, Javier de Lucas Martín.
2: Posar l'arrelament com a requisit o com a mèrit. La clau és per a que no hi hagi una contradicció en el principi de no discriminació és que no sigui excloent.
1: A les esmenes als pressupostos, Vox demana que la llei incorpori el principi de prioritat nacional, però ja hi afegeix que sigui adequat a la legalitat vigent.
2: És que ells mateixos són conscients de que no és possible dir prioritat nacional sense més, con lo qual se pone la venda antes de la herida.
1: Al País Valencià, el grup d'extrema dreta proposa que l'Oficina Valenciana d'Inclusió passi a denominar-se Oficina d'Arrelament i Retorn.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les dues filles d'Isaac Andic diuen a la jutge que investiga la mort del seu pare que creuen en la innocència del seu germà i neguen que estigui obsessionat pels diners. Asseguren que estaven al corrent, que l'empresari volia destinar part del seu patrimoni a una fundació per a gent necessitada. Jutjats de Martorell, Marta Vallès.
4: Sara i Judit han dit que han ratificat el que ja van declarar davant els Mossos. Estan convençudes de la innocència del seu germà, que està imputat per homicidi per la mort del seu pare. Contràriament al que sosté la jutge, les germanes neguen que Jonathan Andic sigui una persona obsessionada pels diners, explicant també que entre el pare i el fill la relació era bona, excepte moments puntuals. Pel que fa a l'herència, han dit que el seu pare revisava anualment el testament i els tenia al corrent, i asseguren que els tres fills sabien que Isaac Andic volia destinar part del patrimoni calculat en 4.500 milions d'euros a una fundació per gent vulnerable. En aquest sentit, seguiran endavant amb aquesta idea que el seu pare no va poder realitzar. També ha declarat el psiquiatre que va fer una única sessió amb pare i fill a petició de la terapeuta familiar que buscava millorar la relació entre tots dos. Ha dit que no està d'acord amb el mètode de treball de la terapeuta per reduir els problemes de relació i en concret amb la petició que li hauria fet la terapeuta a Isaac Andic que donés al seu fill Jonathan una part de l'herència en vida. Recordem que la caiguda mortal d'Isaac Andic va ser el 14 de desembre de 2024 quan feia una excursió amb el seu fill per Collbató. Jonathan Andic el van detenir el mes de maig i va sortir en llibertat després de pagar una fiança d'un milió d'euros. Les noves citacions de testimoni seran ja el mes de setembre.
0: De la plana internacional, destaca que les autoritats de Veneçuela eleven la xifra de morts pel terratrèmol a gairebé 2.650, entre els quals hi ha 32 espanyols. 10 dies després del doble sisme, la principal morgue de La Guaira s'omple de centenars d'ataúds i de familiars que s'acosten per fer la difícil tasca d'identificar els cossos. Enviat especial a La Guaira, Miquel Jarque.
5: La tanca que perimetra aquesta zona està coberta amb una tela negra fora una sala d'espai improvisada sota unes carpes i dins muntanyes de calç viva, milers d'ataúds i tot un circuit pels familiars que venen a reconèixer els cossos de les persones rescatades. L'interior, ens expliquen, està molt ben organitzat, arriben els cossos, ens diuen cada vegada menys, i si a principis de setmana els familiars s'havien de passejar entre les bosses, ja hi ha ara un àlbum on es poden identificar les persones a les quals no se li han pogut prendre les empremtes. Anaïs González és tècnica del tanatori.
6: Cuando la persona llega, si el cadáver todavía no ha sido identificado, de manera que se están procesando, por decirte tú, las huellas aún, te pasa al área de la foto a identificarlos por la foto y en caso tal, obviamente hay muchas partes del cuerpo que no están que están irreconocibles, pero le toman foto a lo que es, por ejemplo,
7: alguna cicatriz, algún tatuaje,
6: a cualquier cosa que te pueda identificar.
5: I enmig de tot aquell olor, hi ha qui se n'aprofita. Ho denuncia Juana Torres, familiar d'un desaparegut.
8: Allá dentro, para poder mantener el familiar dentro de las cava, están pidiendo $400 por un día. Entonces hay personas que, o sea, ahorita literalmente el venezolano monetariamente no está bien. Y de verdad, gubernamentalmente, o sea, creo que el gobierno no ayudó más los de gobiernos de afuera que el de aquí.
5: En paral·lel també hi ha actes de solidaritat, com el del gremi de pompes fúnebres, que demanen sovint la voluntat i en moltes ocasions les funeràries que donen el servei de cremació de franc.
0: El projecte d'una incubadora líquida per a nadons prematurs és viable, segons el responsable del projecte FetaLife, desenvolupat per l'Hospital Clínic i Sant Joan de Déu, amb el suport de la Fundació La Caixa. Els investigadors han fet sobreviure una ovella prematura fins a 21 dies en aquest dispositiu que imita l'úter de la mare durant la gestació. Es tracta d'un recipient amb parets toves i ple de líquid similar a l'amniòtic, amb un dispositiu que imita la placenta, on es connecta el cordó umbilical del fetus i per on rep l'oxigen i els nutrients. Tot plegat aconseguit amb alta tecnologia, perquè la dificultat de fer sobreviure un nadó prematur extrem fora de l'úter de la mare és molt alta. El doctor Eduard Gratacós és el director del projecte.
9: I que aquest cordó umbilical, si li baixem la temperatura un grau, es tancarà, perquè està preparat per sortir fora i tancar-se. Per tant, hem de crear tota una capa de tecnologia perquè aconseguim fer una cosa molt difícil, que és enganyar la naturalesa, que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare.
0: I el més important, diu, és que han pogut demostrar que la incubadora líquida és viable i esperen provar-la en prematurs humans d'aquí 2 o 3 anys. I posen d'exemple la Gaia, una ovella de 15 mesos que va estar 10 dies en aquesta incubadora líquida i s'ha desenvolupat en total normalitat.
3: Esports.
0: En David Ubach.
10: El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària presentació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, la primera de les tres amb protagonisme de la capital catalana i el país, a la ronda francesa. El ciclista de l'equip Lidl Trek, Carlos Verona, ha parlat d'esdeveniment especial.
11: Mira, ayer en Barcelona ya estaba casi emocionado, o sea que no me quiero imaginar corriendo las etapas. La verdad que ayer la presentación ya fue muy bonita y la verdad que para mí Barcelona es mi segunda ciudad. Yo nací en Madrid, pero desde los 16 años viví aquí, antes de irme a Andorra, y muchos amigos familiares están aquí y es muy especial.
10: La primera etapa ja marcarà diferències. Serà una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. Dissabte, segona etapa, 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona fins a Montjuïc, a Barcelona, i diumenge, tercera etapa, 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i Els Angles, ja a França. Del Tour passem al Mundial.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: Classificació d'Egipte per als vuitens de final del Mundial en superar Austràlia a la tanda de penals, en partit jugat a Dallas. Ha estat després de l'empat a 1 al final dels 90 minuts i de la pròrroga. Aquest dissabte ja arrencaran els vuitens de final amb la disputa de les primeres eliminatòries. El Canadà-Marroc a les 7 a Houston i el Paraguai-França a les 11 a Filadèlfia. Per cert, que el Mèxic-Anglaterra finalment es jugarà a les 8 de diumenge, ja que s'ha avançat 6 hores per amenaça de tempesta elèctrica a la capital mexicana. Pel que fa al Barça, el migcampista Marc Bernal ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio per repassar la temporada. El jugador blaugrana s'ha mostrat agraït amb Hansi Flick, el tècnic, i alhora ambiciós de cara al futur en conjunt.
12: Hem de valorar tots els títols que hem guanyat aquest any, que no són res fàcil, de fet són molt difícils de guanyar, i llavors sí que és veritat que tots tenim aquest somni de la Champions i nosaltres entrenem, lluitem i juguem cada partit per també estar preparats per la Champions, que al final és el torneig que hi ha més competitivitat.
10: Per cert, que el Barça ha confirmat la cessió del porter Diego Cogen al Lyngby danès. El Girona, per la seva banda, ha confirmat un nou amistós de pretemporada. Els gironins jugaran contra el Nàstic, al nou estadi de Tarragona, el 8 d'agost. Sense moure'ns de la segona divisió encara, el Sabadell ha anunciat la renovació fins al 2027 del seu defensa Kaiser. El central, de 30 anys, és un dels capitans de l'equip sabadellenc. I a l'Espanyol, mentrestant, l'equip femení ha fitxat la migcampista de Logroño, Ana Velázquez, de 27 anys, fins al 2028, procedent de la Lama de Múrcia. Més futbol. El Tribunal Suprem ha confirmat el procés electoral de la Federació Catalana del 2023 i, per tant, la presidència de Joan Soteras i la seva junta directiva. El Suprem ha desestimat el recurs de cassació interposat per l'excandidat Joan Josep Isern, a qui Soteras ha criticat.
13: a dinsa, que és un procés totalment íntegre aquest, que demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions, que en porten ja dues perdudes i la tercera vez si la guanyen. I deixar estar de jugar el joc brut que estan acostumats a fer.
10: I encara el futbol català, l'Europa ha fet marxa enrere un dia després d'anunciar una consulta als socis per decidir si el primer equip masculí renunciava a la primera federació pels condicionants de la instal·lació de gespa natural al Nou Sardenya. En un comunicat, el club del barri de Gràcia de Barcelona ha desvelat una reunió amb l'alcalde barceloní, Jaume Collboni, que ha refermat el compromís del consistori per garantir la viabilitat econòmica de l'Europa, diu el comunicat. Dit això, recuperem el fil poliesportiu per Endebàsquet.
3: L'actualitat esportiva a fons.
10: El València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser el seu entrenador. En les properes hores, el preparador valadoloní es convertirà en nou tècnic del Madrid. El torneig de tenis de Wimbledon han avançat a vuitens de final del quadre masculí. Sinner, Djokovic i Ogier Aliassim, entre d'altres. El quadre femení han superat la primera ronda, la tercera ronda, Osaka, Pegula, Sabalenka i Goff com a noms més destacats. Aquest dissabte, els dobles masculins, Marcel Granollers jugarà amb Horacio Ceballos, partit de segona ronda contra la parella Kiel Berbic.
3: 3CAT Info.
10: Temps encara per afegir que en futbol sala el Barça i Fitch han arribat a un acord per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027. D'aquesta manera, el pivot brasiler tanca una etapa de dues temporades. En canvi, el Barça ha renovat el pivot argentí Lucas Granda fins al 2029 i l'ha cedit a l'Indústria Santa Coloma.
14: Decido aceptarla más que nada por eso, porque me convenció también mucho el proyecto que tiene el club. Hay muchos compañeros que conozco y se va a formar un buen equipo, así que muy contento, la verdad, con la decisión que tomé.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Continua fora de control l'incendi que crema el Parc Natural de les Gavarres. Les flames han calcinat, de moment, unes 2.300 hectàrees. Els bombers confien a estabilitzar el flanc més proper a Santa Cristina d'Aro durant la nit. Milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. El foc també ha obligat a desallotjar unes 150 persones d'algunes urbanitzacions properes i algunes cases de colònies amb infants. Tots els menors estan bé. Alguns han marxat a casa i altres passen la nit en un pavelló o en instal·lacions d'altres municipis. A partir d'ara us explicarem que els Estats Units celebren aquest dissabte el 250è aniversari de la seva independència el 4 de juliol del 1776, amb un gran acte a Washington. S'hi esperen centenars de milers de persones. El president Donald Trump ha promès els focs artificials més espectaculars de la història. A Lleida, dues entitats socials ofereixen assessorament laboral als ferits per l'accident d'autocar de dimecres al matí. La majoria eren treballadors temporers de la campanya de la fruita que es dirigien al Baix Segre i, segons les entitats, el sinistre es pot considerar un accident laboral. Ivan Morrison sedueix el públic del concert que ha ofert a l'Auditori del Fòrum en el marc del Festival de Jazz de Barcelona. El cantant de Belfast ha basat el repertori en els dos últims discos, però sense oblidar grans clàssics com Moondance o Gloria. I en esports, David Ubach?
1: El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària presentació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc.
0: Pel que fa al temps, nit i matinada amb tramuntana, rescalfada amb avisos de calor nocturna a l'Alt i al Baix Empordà, cap de setmana de sol i a partir de diumenge arribarà la segona onada de calor. Dissabte al matí tindrem cops moderats de vent a l'Empordà i l'Ebre. Dissabte es repetiran els valors més alts, prop dels 38 graus. I diumenge tornarem a registrar els 40 graus. Ara passen 2 minuts de 3:45. 400 agents dels bombers treballaran durant tota la nit en les tasques d'extinció de l'incendi que crema des d'aquest divendres a la Bisbal d'Empordà i que ha entrat al Parc Natural de les Gavarres. El foc afecta una superfície d'unes 2.300 hectàrees i milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. L'objectiu dels bombers de cara a les pròximes hores és tancar el flanc que crema a prop de Santa Cristina d'Aro. Es demana als ciutadans que evitin els desplaçaments a la zona per facilitar la feina dels equips d'emergència. Els Mossos han detingut un home com a responsable de l'incendi. Treballava amb una màquina, tot i que estava prohibit, i una guspira hauria generat el foc. Anem a la Bisbal d'Empordà, Laia Claret.
2: 400 bombers i 100 membres de la UME d'emergències de l'exèrcit treballen tota la nit per mirar de contenir el foc, sobretot al flanc dret de Santa Cristina i també l'esquerra Calonge. David Borrell, inspector cap dels bombers.
3: El flanc de Santa Cristina per què ens preocupa? Perquè els pròxims dies començarà a entrar vent de marinada, no? De mar cap a terra i, per tant, en direcció nord, però potencialment aquí tindríem un incendi, que estaríem parlant d'un incendi de 30.000 hectàrees. I, per tant, la prioritat d'aquesta nit serà tancar aquest flanc dret i hem posat l'objectiu del flanc esquerre aconseguir dos terços, però sobretot, la prioritat és el flanc dret.
2: Borrell remarca i alerta que a la nit les flames es veuen molt més des de les urbanitzacions.
3: A la nit es veurà molta flama, això alerta molt a la població, dona la falsa sensació de que l'incendi està més a prop del que realment està i molta tranquil·litat perquè hi estarem treballant i no hem de tenir mals majors.
2: A la mitjanit hi ha hagut alguna revifada. A Calonge, els veïns ho han viscut així.
4: 8:45, diguem-ne, s'ha fet molt més intens fins que ja hem vist a casa doncs, que aquestes flames estaven massa a prop. Veus que ja no pots aguantar més perquè el fum també comença a ser, diguem-ne, difícil de respirar, tindre una respiració.
5: Ha tocado cabañas. Cabaña ha tocado, pero me parece que no se ha metido aún, ¿eh? No sé. Pero mira, se ve por detrás de cabañas, se ve un poco de humo. Castellbarri.
6: A les 10 hem sortit aquí perquè ja ha saltat el foc al camí. I quan saltava el camí, ja és quan ja s'ha fet en 10 minuts tot el que estem veient, que ara ja s'està afluixant.
2: Sobre les causes han detingut una persona per possible negligència, i és que el foc ha començat per una radial d'uns operaris que canviaven un cartell metàl·lic. La consellera Parlon ho explicava així.
7: Hem de tenir clar que estem en un moment complicat, temperatures molt, molt altes, activació del pla Alfa 3, que limitava clarament que ja no es podien fer feines amb eines mecàniques.
2: Insistim, el foc, amb l'últim balanç d'ahir la nit, ha afectat 2.300 hectàrees, que no vol dir que totes estiguin cremades, però sí que són una zona delimitada, perimetrada, on hi estan treballant els bombers i els membres de l'UME.
0: L'incendi ha obligat a desallotjar preventivament habitatges d'algunes urbanitzacions, així com una casa de colònies, i els municipis afectats han activat espais d'acollida per atendre les persones evacuades. Santa Cristina d'Aro, Cèlia Forment.
8: A Santa Cristina d'Aro s'han habilitat diversos espais per les persones que han abandonat preventivament casa seva per les flames. L'Ajuntament ha posat a disposició l'espai Ridaura, al centre del municipi, i l'hostal Santa Helena ha ofert habitacions. S'hi han acollit una setantena de veïns de la urbanització Vallrepòs, com aquesta parella.
9: Nosaltres tenim un xalet a l'urbanització Vallrepòs de fa 44 anys. És un lloc privilegiat, enmig del bosc. Mai ens havia passat el que ens havia passat avui. Ha vingut la policia municipal i acte seguit els Mossos d'Esquadra, amb les sirenes a tope, casa per casa, i dient que havíem de marxar i anar cap al poble.
10: És una mica nerviós. Confiem en els mitjans que ho estan recuperant tot.
8: El municipi veí de Romanyà de la Selva s'ha hagut de desallotjar una casa de colònies amb una seixantena d'infants i joves de 6 a 16 anys i una desena de monitors. Pere Molero és el responsable de Gestels, la xarxa de colònies.
11: Des que hem tingut la notificació hi havia un autocar a la casa, vull dir que en uns 40 minuts ja estaven els infants i joves a Santa Cristina d'Aro, al poble, i res, que aquí estan estupendos, que estan jugant, que s'estan divertint, s'ho estan passant bé, i que tenim a tots els monitors per ells i per elles.
8: La Creu Roja ha garantit que no els falti de res. Joan Vicenç és el coordinador de Creu Roja Vall d'Aro.
12: El que hem vingut és a muntar un alberg d'uns 70 llits perquè puguin dormir. I també hem donat suport, doncs, a l'hora de portar menjar i de portar uns materials d'higiene que ha subministrat l'Ajuntament, i nosaltres hi posàvem la part humana de fer arribar el material aquí.
8: Una nit marcada per la coordinació entre els serveis d'emergència, que continuen pendents de qualsevol canvi en l'evolució de l'incendi.
0: Els alcaldes dels municipis afectats alerten que la deixadesa dels boscos els ha convertit en una bomba de rellotgeria o en un polvorí. Sentim Josep Gifré, alcalde de Santa Cristina d'Aro, Jordi Soler, alcalde de Calonja i Sant Antoni, i Daniel Encinas, alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, i també president del Consorci de les Gavarres. Són declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
13: Les Gavarres estan amb un sotabosc que es dinamita, i llavors entre els vents i aquestes temporades que hem tingut, doncs tots aquests arbres secs han caigut, que no es treu res ni que es neteja, doncs clar, tot això encara és un polvorí. Les Gavarres és un polvorí.
14: Estem parlant d'un bosc que en un principi hi havia molt de suro, ara el pi, que és planta invasiva, doncs ha crescut molt més, és un massís que no està excessivament net, amb un any que ha plogut molt, per tant s'ha produït molta vegetació. Per tant, ens donen totes les circumstàncies perquè això sigui un polvorí.
15: Recordem que el 95% de les Gavarres és de propietat privada, que els ajuntaments, sense el permís dels propietaris o que els mateixos propietaris no ho saben que tenen aquell terreny perquè és d'una herència de fa molt de temps, i tenen més ajuda econòmica de qualsevol organisme superior a nosaltres. No és lògic que les subvencions actuals van equitatives a tots els municipis. S'hauria de tenir en compte tant el pressupost, però sobretot la massa forestal que té cada municipi.
0: Els incendis també afecten Portugal, que ha demanat ajuda a Espanya, al Marroc i la Unió Europea per combatre la mitja dotzena de focs actius que hi ha al país. El més greu afecta la regió central de Viseu i ja ha cremat més de 10.000 hectàrees. Més d'un miler de bombers estan mobilitzats per intentar controlar aquest gran incendi al centre del país amb 373 mitjans terrestres i 5 mitjans aeris que la nit han deixat d'operar. A més del macroincendi de Viseu, al centre de Portugal hi ha gairebé 2.000 efectius dels bombers que treballen per contenir i extingir, en els casos que és possible, 5 altres focs que cremen en diferents parts del país. El més important afecta les poblacions de Barcelos, a la regió de Tàmega, Timfaes, a la península de Setúbal, i Arouca, a l'àrea metropolitana de Porto. 3CAT Info.
16: Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Després de la visita aquest divendres de Donald Trump a l'icònic Mount Rushmore, a Dakota del Sud, la gran celebració del 4 de juliol tindrà lloc aquest dissabte a Washington, amb un dels castells de focs artificials més espectaculars de la història, segons ha promès el president dels Estats Units. Serà el punt culminant del 250è aniversari de la independència del país. Washington, Oriol Serra.
17: Donald Trump no es rendeix en l'esforç per esdevenir el principal protagonista de la celebració del 250è aniversari de la signatura de la Declaració d'Independència dels Estats Units. Tot i que fa 10 anys, demòcrates i republicans van acordar organitzar les celebracions sota el paraigua Amèrica 250, Trump no ha pogut evitar promoure una organització paral·lela anomenada Freedom 250, a través de la qual ha mirat d'apropiar-se del relat històric. L'agenda de Trump ha inclòs l'infama instal·lació d'un ring d'Ultimate Fighting, una mena de kickboxing als jardins de la Casa Blanca o la cursa d'IndyCars que es farà a l'agost als carrers de Washington, tot plegat sota la sospita d'haver comptat amb finançament procedent de pressupostos públics. De fet, hi ha hagut denúncies per malversació de fons que fins ara han estat desestimades. Des del Mount Rushmore, on hi ha esculpides les cares gegants de quatre presidents nord-americans a la paret de la muntanya, Trump ha promès un discurs extraordinàriament llarg la matinada d'aquest dissabte, hora catalana, i pel propi 4 de juliol pretén tornar-hi des de Washington, tot presidint uns focs d'artifici que diu que seran de rècord Guinness i que han costat més de 30 milions de dòlars als contribuents. Està per veure quines seran les xifres de seguiment de tot plegat. Si fallen, a Trump li quedarà l'excusa de la calor extrema o potser d'una tempesta de llamps i trons d'aquelles que no avisen.
0: Encara de la crònica internacional, destaca que han arribat a Teheran les primeres delegacions estrangeres per al macrofuneral de 6 dies a partir d'aquest dissabte pel líder xiïta iranià Ali Khamenei, mort el 28 de febrer en un atac d'Israel i els Estats Units. Les autoritats pakistaneses i l'expresident rus Dmitri Medvedev figuren entre els primers assistents, cap d'occidental. El funeral, amb què el règim vol rellançar la imatge de fortalesa del país en una treva precària amb els Estats Units, es preveu que plegui entre 15 i 20 milions de persones, una xifra sense precedents. Inclourà també una marxa per tres ciutats iranianes i dos santuaris xiïtes al veí Iraq. Les autoritats no han revelat si l'esdeveniment propiciarà serà la primera aparició pública del nou líder del país, Mojtaba Khamenei, que va resultar ferit en l'atemptat en què va morir el seu pare. L'Iran ha mobilitzat tots els seus recursos de logística i seguretat davant una setmana de dol als carrers. El règim ha posat en marxa per al seguiment del seguici funerari 2.500 ambulàncies, una vintena d'helicòpters i un centenar de drons. Es preveu que sigui el funeral més multitudinari en la història del país.
16: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A casa nostra, la majoria dels ferits pel greu accident d'autocar de dimecres al matí a Lleida eren temporers de la campanya de la fruita que es dirigien al Baix Segre per treballar. Per això, una associació de persones africanes i l'entitat Fruit amb Justícia Social els estan oferint assessorament laboral gratuït. Ens ho explica des de Lleida, Júlia Albacar.
18: L'assessorament s'ofereix a través d'un canal de WhatsApp. Segons remarquen l'associació AFICU de Guineans de Lleida i Fruit amb Justícia Social, els ferits són víctimes d'un accident laboral in itinere i això implica cobertures mèdiques i prestacions específiques, però no sempre està garantit. Per això s'ha avançat per ajudar-los, com explica Llibert Reixac, portaveu de Fruit amb Justícia Social.
19: Fins que no rebin la nòmina, fins que no puguin veure les jornades reals cotitzades, hi ha molts interrogants encara, però com a mínim ens hem anticipat perquè la gent sapi que si acaba tenint un problema pugui tenir suport.
18: Alguns dels aspectes que s'han de reconèixer són que l'accident computi com a jornada treballada, que es pugui reclamar a l'asseguradora de l'autocar o que es facin derivacions a mútues si calen tractaments després de l'accident. De moment, 9 persones continuen encara hospitalitzades, de les quals 2 són a la unitat de cures intensives.
0: El govern treballa en una proposta per recuperar els peatges que tindran en compte criteris com el tonatge dels vehicles i les emissions contaminants. Això ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, després del debat que s'ha obert amb les paraules del president Illa, que va qüestionar la idoneïtat d'haver eliminat el pagament de la P7. De tota manera, Paneque recorda que qualsevol fórmula ha de ser consensuada i coordinada amb el govern espanyol.
20: Estem pensant en fer alguna proposta vinculada a l'ús i, sobretot, vinculada a l'ús de transport d'alt tonatge i també vinculat a les emissions. Val? Per tant, posaríem criteris. Com dic, és una proposta que estem treballant, que hem d'acordar amb el Ministeri, i això necessitarà d'una tramitació també a nivell parlamentari espanyol.
0: Paneque admet que des de l'eliminació dels peatges el trànsit a la P7 és molt més intens i que hi ha augmentat l'accidentalitat. Obrim àrea de servei.
16: El temps.
0: Gemma Puig.
21: Aquest cap de setmana haurem d'estar pendents d'una banda de la temperatura perquè anirà pujant, dissabte ho farà una mica, però sobretot diumenge començarà aquesta nova onada de calor, la segona d'aquest any. Començaria diumenge amb temperatures que ja s'enfilaran més, arribarem altre cop segurament als 40 graus cap a Ponent, 38-39 cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i avisos de calor a les dos extrems, cap a l'Empordà i cap a l'Ebre. Una onada de calor que de moment s'allargaria ben bé fins dimecres. Amb un dissabte al matí amb sol, amb calor nocturna, amb nit tropical a la costa, prelitoral, algun valor de nit tòrrida i amb molts pocs núvols tant dissabte com diumenge durant el matí. Sol a tot arreu i a la tarda alguna nuvolada inofensiva.
16: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Caiguda en picat de la presència de meduses a les zones de bany de la costa catalana, mentre que es mantenen igual a les illes i a la costa del País Valencià. Montse Poblet.
22: Encara és aviat per saber què està passant, però tant els socorristes que vigilen les platges com els científics que fan seguiment de la població de meduses ens confirmen que en aquest inici de temporada n'hi ha moltes menys. Eduardo Blasco és el coordinador de l'aplicació de Ciència Ciutadana Medusa App, que des de fa 9 anys registra els avistaments d'aquests animals a tota la costa espanyola. En resumeix així el que els està arribant pel que fa a la situació de Catalunya.
23: Con l'aplicació també puedes reportar les platges llibres de meduses, allà on la gent no ha encontrado medusas y es verdad que nos están llegando más puntitos verdes de playas sin medusas que de costumbre, però en la zona de Catalunya.
22: Proactiva Open Arms, que vigila una vintena de platges catalanes, ens confirma que ells també veuen menys meduses que l'any passat i que han hagut de fer moltes menys assistències per picades. Entre el maig i el juny del 2025 en van atendre 1.800 i ara no arriben a les 600. Macarena Marambio, investigadora de l'Institut de Ciències del Mar, creu que les pluges dels últims mesos podrien explicar l'absència de pelàgies, les meduses luminescents, que són l'espècie més urticant que tenim a les nostres costes.
24: Tenemos más entrada de agua dulce al mar hacia las zonas costeras y se genera una barrera de forma natural que impide el paso tanto de mar abierto hacia costa como en el otro sentido. Con lo cual esperamos que haya menos presencia de pelagia, por lo menos ahora al principio del verano.
22: De totes maneres, si malgrat la baixada de meduses us en pica una, no ho rasqueu, retireu els tentacles que se us hagin clavat a la pell i netegeu-lo amb aigua salada, si pot ser que estigui freda.
0: Detectada una plaga de foc bacterià, una malaltia molt destructiva per a molts fruiters en una plantació de perers a Camp Llonca, al Gironès. Els símptomes característics són l'ennegriment i la dessecació de flors, fulles i brots que adquireixen un aspecte similar al d'haver estat cremats pel foc, fet que dona nom a aquesta malaltia. La seva perillositat és deguda a la gran capacitat d'expansió que té i a la falta de tractaments autoritzats eficaços. Tal com ha explicat el president de Saja, Pere Roquer.
25: Demanar molta prudència a l'hora de la detecció d'un brot particular a les explotacions i també, sobretot, intentar erradicar el més ràpid possible, donat de que avui en dia, mitjans de fitosanitaris, els pocs que ens dona la Unió Europea i el Ministeri d'Agricultura no són efectius de cara a poder erradicar la malaltia del foc bacterià.
0: La finca afectada té poc més de 4 hectàrees. S'arrencaran els arbres afectats i s'ha establert una zona de seguretat d'un quilòmetre al voltant de la parcel·la, on els tècnics del Laboratori d'Agricultura i Sanitat Vegetal de Catalunya han intensificat el control. El Departament d'Agricultura ha fet una crida perquè es comuniqui immediatament qualsevol sospita de la malaltia i recorda la importància de no traslladar material vegetal sensible procedent de zones sota vigilància. Van Morrison imparteix una classe magistral de blues a l'Auditori del Fòrum. El cantant de Belfast ha basat el repertori en els dos últims discos, però sense oblidar grans clàssics com Moondance o Gloria. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
1: Fent honor a la llegenda que l'envolta, Van Morrison ha arrencat el concert 4 minuts abans de l'hora. Ha entrat a l'escenari tocant l'harmònica amb barret i ulleres de sol que no s'ha arribat a treure i anant per feina amb Deep Blue Sea de l'últim disc Somebody Tried to Sell Me a Bridge. De fet, bona part del concert s'ha dedicat a aquest disc i al Remembering Now de 2025. Blues a dojo clàssic amb versions de John Lee Hooker, Eddie Vinson o Mary Adams i, és clar, amb l'homenatge a Ray Charles, If It Wasn't For Ray, en què confessa que si no fos per Ray Charles, ell no existiria. El públic gaudeix com una criatura amb un caramel al blues i cada petit gest de Morrison. Intueixes que el satisfà quan deixa anar algun thank you lacònic o anuncia el títol de la cançó com per treure-se-la de sobre. Jenny Figura surt de l'escenari amb el micròfon a la mà mentre canta els últims versos de Glòria i la banda i el públic mantenen la festa en marxa uns minuts més. Però els genis ja ho tenen, això, i el públic ho té clar. Acaben d'assistir a un gran concert.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Els escriptors Paul Guaix i Alicia Koff, la directora teatral Lucía del Greco i l'escenògraf i director Marc Salicrú són alguns dels responsables de les òperes de curta durada de la tercera edició de l'òpera, que es poden veure a la Fabra i Coats de Barcelona dins del Festival Grec. El Gran Teatre del Liceu i el Design Hub Barcelona són els artífexs d'aquest projecte pioner que combina l'òpera contemporània, la dramatúrgia i el talent emergent. Marta Vives.
1: Tres òperes breus que se succeeixen en tres espais diferents de la Fabra i Coats. Tres mons, tres històries, tres equips artístics que aposten per formats innovadors i risc creatiu. D'aquesta manera hem vist primer La vida de los cuernos, de Pablo Machotero, que barreja flamenc i mitologia per explicar una passió equivocada, Jo Núvol, d'Alicia Koff, una història de ciència-ficció sobre el desamor i, sobretot, Opereta, de Paul Guasch, sota la direcció de Marc Salicrú, una reflexió sobre la vida després d'un accident de cotxe. Marc Salicrú.
2: No deixem de parlar de temes universals, com tot, vida, mort, aquesta confrontació amb aquesta vida frenètica que tots portem, no?
1: Un dels grans atractius d'aquesta proposta és que els creadors no provenen del món de l'òpera i l'equip artístic està format per alumnes i exalumnes del Conservatori. Òpera es podrà veure fins aquest diumenge, cada dia en sessió doble.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: El Tour de França arrenca aquest dissabte a Barcelona. La prova ciclista més important del món travessarà la capital catalana amb una contrarrellotge per equips des del Parc del Fòrum fins a Montjuïc. Això farà que moure's

0: per la ciutat sigui complicat. Es tallaran molts carrers pel pas dels ciclistes a partir de les 12 del migdia fins a 8:45 del vespre. Fins i tot serà difícil la mobilitat a peu, perquè Barcelona quedarà partida en dos per les tanques que delimitaran el recorregut pels carrers Bac de Roda, Aragó, Mallorca i Plaça Espanya. Només es podran creuar els carrers tallats pels passos habilitats. Pel que fa als cotxes, a banda de no poder circular pels trams del circuit delimitat, també quedaran afectades les sortides 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. En qualsevol cas, es recomana fer servir el metro i no agafar el vehicle privat. S'han habilitat aparcaments per deixar-hi el cotxe i agafar el transport públic. Ara bé, totes les línies de bus que circulen pels carrers afectats es desviaran i hi ha 10 línies que no oferiran servei. Tampoc ho faran les estacions de Bicing que queden dins del recorregut. Recordem que també hi haurà afectacions diumenge amb l'etapa de Tarragona-Barcelona i dilluns amb l'etapa Granollers als Angles.
1: Esports.
0: En David Ubach.
2: El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària representació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, la primera de les tres amb protagonisme de la capital catalana i el país a la Ronda Francesa. La primera etapa ja marcarà, de fet, diferències. Serà una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. L'eslovè Tadej Pogačar ha estat 4 vegades guanyador de la Ronda Francesa i en vol més.
3: Vull guanyar 21 etapes, però és impossible. De fet, 10 etapes és pràcticament impossible. Intentarem guanyar el màxim possible, però l'objectiu principal és acabar guanyant.
2: El danès Jonas Vingegaard, mentrestant, vencedor de dos tours, entoma el repte de destronar Pogačar.
4: Estic preparat per a la cursa, en tinc moltes ganes. Fins ara ha estat un any increïble per a mi. Així doncs, sí, espero poder continuar així.
2: Dissabte, segona etapa. Seran 169 quilòmetres de... Diumenge, segona etapa, volíem dir, seran 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona fins a Montjuïc, a Barcelona. I dilluns, tercera etapa, 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i els Angles, ja a França. Del Tour, passem al Mundial.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Classificació d'Egipte per als vuitens de final en superar Austràlia a la tanda de penals en partit jugat a Dallas. Ha estat després de l'empat a 1 al final dels 90 minuts i de la pròrroga. Per cert, que el Mèxic-Anglaterra finalment es jugarà a les 8 de diumenge, ja als vuitens de final, perquè s'ha avançat 6 hores, donada l'amenaça de tempesta elèctrica a la capital mexicana. Pel que fa al Barça, el migcampista Marc Bernal ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio per repassar la temporada. El jugador blaugrana s'ha mostrat agraït amb Hansi Flick, el tècnic, i alhora ambiciós de cara al futur en conjunt.
5: Hem de valorar tots els títols que hem guanyat aquest any, que no són res fàcil, de fet són molt difícils de guanyar. I llavors sí que és veritat que tots tenim aquest somni de la Champions i nosaltres entrenem, lluitem i juguem cada partit per també estar preparats per la Champions, que al final és el torneig que hi ha més competitivitat.
2: Per cert, que el Barça ha confirmat la cessió del porter Diego Cogen al Lyngby danès. El Girona, per la seva banda, ha anunciat un nou amistós de pretemporada. Els gironins jugaran contra el Nàstic al nou estadi de Tarragona el 8 d'agost. I sense moure'ns de la segona divisió, el Sabadell ha comunicat també la renovació fins al 2027 del seu defensa Kaiser. El central de 30 anys és un dels capitans de l'equip sabadellenc. A l'Espanyol, mentrestant, l'equip femení ha fitxat la migcampista de Logroño, Ana Velázquez, de 27 anys, fins al 2028, procedent de la Lama de Múrcia. I més futbol encara. Expliquem que el Tribunal Suprem ha confirmat el procés electoral de la Federació Catalana del 2023, i de retruc, per tant, la presidència de Joan Soteras i la seva junta directiva. El Suprem ha desestimat el recurs de cassació interposat per l'excandidat Joan Josep Isern, a qui Soteras ha criticat.
6: A dinze, que és un procés totalment íntegre aquest, que demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions, que en porten ja dues perdudes i la tercera vegada si la guanyen. I deixar estar de jugar el joc brut que estan acostumats a fer.
2: I encara el futbol català, l'Europa ha fet marxa enrere un dia després d'anunciar una consulta als socis per decidir si el primer equip masculí renunciava a la primera federació pels condicionants de la instal·lació de gespa natural al Nou Sardenya. En un comunicat, el club del barri de Gràcia de Barcelona ha desvelat una reunió amb l'alcalde barceloní, Jaume Collboni, que ha refermat el compromís del Consell

0: històric per garantir la viabilitat econòmica de l'Europa, diu el comunicat. Dit això, recuperem el fil poliesportiu per Endabàsquet.
1: Trescat Info.
0: El València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser el seu entrenador. En les properes hores, el preparador badaloní es convertirà en nou tècnic del Madrid. El torneig de tenis de Wimbledon han avançat a 8 anys de final del quadre masculí Sinner, Djokovic i Ogiel Yassim, entre d'altres. El quadre femení han superat la tercera ronda Osaka, Pegula, Sabalenka i Goff, com a noms més destacats.
1: Trescat Info.
0: Temps encara per afegir que en futbol sala el Barça i Fitz han arribat a un acord per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027. D'aquesta manera, el pivot brasiler tanca una etapa de 2 temporades. Al seu torn, el Barça ha renovat el pivot argentí Lucas Granda fins al 2029 i l'ha cedit a l'Indústria Santa Coloma. Granda va arribar al Barça al gener procedent del Pinocho argentí, inicialment amb fitxa del Barça Atlètic. I encara en futbol sala, la selecció catalana masculina s'ha imposat per una 6 a Galícia, en partit amistós jugat aquest divendres a Lugo. Alguns apunts encara, com ara que en Fórmula 1 el britànic Lewis Hamilton en Ferrari ha fet la pole position a la classificació de la cursa sprint d'aquest dissabte, al Gran Premi de la Gran Bretanya al circuit de Silverstone. I acabem amb hoquei patins, amb un doble punt. El campió de l'hoquei lliga masculina, l'Igualada, ha anunciat la sortida d'Arnau Martínez. El porter deixa l'equip igualadí i fitxarà pel Barça. I mentrestant, el Reus ha fet oficial la incorporació de Roc Pujadas fins al 2030. L'atacant de 24 anys arriba procedent de l'Sporting de Portugal.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info.

0: Continua fora de control l'incendi que crema el Parc Natural de les Gavarres. Les flames han calcinat de moment unes 2.300 hectàrees. Els bombers confien a estabilitzar el flanc més proper a Santa Cristina d'Aro durant la nit. Milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. El foc també ha obligat a desallotjar unes 150 persones d'algunes urbanitzacions properes i algunes cases de colònies amb infants. Tots els menors estan bé. Alguns han marxat a casa i altres passen la nit en un pavelló o en instal·lacions d'altres municipis. Detingut un operari que podria haver provocat l'incendi mentre feia servir una radial, una activitat prohibida amb el nivell 3 del pla alfa activat. Segons les primeres informacions, el foc el podria haver causat aquest operari mentre instal·lava un senyal de carretera. El govern avisa que diumenge es tornarà a accentuar el perill molt alt d'incendi forestal i que l'amenaça durarà fins divendres que ve. Es tracta d'un episodi que afectarà principalment Ponent, les comarques de l'interior, el prelitoral i l'Alt Empordà. El perill extrem es preveu al voltant de dimarts que ve amb tempestes acompanyades de llamps. El cap dels Mossos, Josep Lluís Trapero, demana endurir les penes per tinença d'armes de foc després de l'assassinat a trets d'un noi de 15 anys al barri de la Sagrera, Barcelona. Una de les principals hipòtesis de la policia és que es tracta d'una disputa entre bandes llatines o del crim organitzat vinculat al tràfic de drogues. Hisenda té en marxa inspeccions a José Luis Rodríguez Zapatero i la seva família pel cas Plus Ultra i les joies decomissades a l'expresident espanyol. L'agència tributària ho ha comunicat al jutge de l'Audiència Nacional, que a petició de l'exdirigent ha instat la Policia Nacional a excloure dels informes dades personals que no tenen relació amb la causa. Veneçuela eleva el balanç de morts pel terratrèmol a gairebé 2.650, entre els quals hi ha 32 espanyols. Segons el Ministeri d'Afers Estrangers, la zona més afectada per la tragèdia, La Guaira, ha hagut d'improvisar una morgue gegantina per poder identificar els cossos.
1: Esports. El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària presentació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. El Mundial de Futbol, classificació d'Egipte per als vuitens de final, en superà Austràlia a la tanda de penals després de l'empat a 1 al final dels

90 minuts i de la pròrroga. I en bàsquet, el València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser el seu entrenador. En les properes hores, el tècnic badaloní es convertirà en nou entrenador

0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. 400 agents dels bombers treballaran durant tota la nit en les tasques d'extinció de l'incendi que crema des d'aquest divendres a la Bisbal d'Empordà i que ha entrat al Parc Natural de les Gavarres. El foc afecta una superfície d'unes 2.300 hectàrees i milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. L'objectiu dels bombers de cara a les pròximes hores és tancar el flanc que crema a prop de Santa Cristina d'Aro. Es demana als ciutadans que evitin els desplaçaments a la zona per facilitar la feina dels equips d'emergència. Els Mossos han detingut un home com a responsable de l'incendi. Treballava amb una màquina, tot i que estava prohibit, i una guspira hauria generat el foc. La Bisbal d'Empordà, Laia Claret.
2: 400 bombers i 100 membres de la UME d'emergències de l'exèrcit treballen tota la nit per mirar de contenir el foc, sobretot al flanc dret de Santa Cristina i també l'esquerra Calonge. David Borrell, inspector cap dels bombers.
3: El flanc de Santa Cristina per què ens preocupa? Perquè els pròxims dies començarà a entrar vent de marinada, no? De mar cap a terra i, per tant, en direcció nord. Clar, potencialment aquí tindríem un incendi, que estaríem parlant d'un incendi de 30.000 hectàrees. I, per tant, la prioritat d'aquesta nit serà tancar aquest flanc dret i hem posat l'objectiu del flanc esquerre aconseguir dos terços, però sobretot, la prioritat és el flanc dret.
2: Borrell remarca i alerta que a la nit les flames es veuen molt més des de les urbanitzacions.
4: A la nit es veurà molta flama, això alerta molt a la població, dona la falsa sensació de que l'incendi està més a prop del que realment està i molta tranquil·litat perquè hi estarem treballant i no hem de tenir mals majors.
2: A la mitjanit hi ha hagut alguna revifada. A Calonge els veïns ho han viscut així.
5: 8:15, diguem-ne, s'ha fet molt més intens fins que ja hem vist a casa doncs, que aquestes flames estaven massa a prop. Veus que ja no pots aguantar més perquè el fum també comença a ser, diguem-ne, difícil de respirar, tindre una respiració.
6: Ha tocado cabañas. Cabaña ha tocado, pero me parece que no se ha metido aún, ¿eh? No sé. Pero mira, se ve por detrás de cabañas, se ve un poco de humo. Castellbarri.
7: A les 10 hem sortit aquí, perquè ja ha saltat el foc al camí. I quan saltava el camí, ja és quan ja s'ha fet en 10 minuts tot el que estem veient, que ara ja s'està afluixant.
2: Sobre les causes han detingut una persona per possible negligència. I és que el foc ha començat per una radial d'uns operaris que canviaven un cartell metàl·lic. La consellera Parlon ho explicava així.
8: Hem de tenir clar que estem en un moment complicat, temperatures molt, molt altes, activació del pla Alfa 3, que limitava clarament que ja no es podien fer feines amb eines mecàniques.
2: Insistim, el foc, amb l'últim balanç d'ahir la nit, ha afectat 2.300 hectàrees, que no vol dir que totes estiguin cremades, però sí que són una zona delimitada, perimetrada, on hi estan treballant els bombers i els membres de l'UME.
1: Gràcies, Laia. Bona nit.
2: Adéu, bona nit.
1: L'incendi ha obligat a desallotjar preventivament habitatges d'algunes urbanitzacions, així com una casa de colònies, i els municipis afectats han activat espais d'acollida per atendre les persones evacuades. Santa Cristina d'Aro, Cèlia Forment.
9: A Santa Cristina d'Aro s'han habilitat diversos espais per les persones que han abandonat preventivament casa seva per les flames. L'Ajuntament ha posat a disposició l'espai Ridaura, al centre del municipi, i l'hostal Santa Helena ha ofert habitacions. S'hi han acollit una setantena de veïns de la urbanització Vallrepòs, com aquesta parella.
10: Nosaltres tenim un xalet a l'urbanització Vallrepòs de fa 44 anys. És un lloc privilegiat, enmig del bosc. Mai ens havia passat el que ens havia passat avui. Ha vingut la policia municipal i acte seguit els Mossos d'Esquadra, amb les sirenes a tope, casa per casa, i dient que havíem de marxar i anar cap al poble.
11: És una mica nerviós. Confiem en els mitjans que ho estan recuperant tot.
9: El municipi veí de Romanyà de la Selva s'ha hagut de desallotjar una casa de colònies amb una seixantena d'infants i joves de 6 a 16 anys i una desena de monitors. Pere Molero és el responsable de Gestels, la xarxa de colònies.
12: Des que hem tingut la notificació hi havia un autocar a la casa, vull dir que en uns 40 minuts ja estaven els infants i joves a Santa Cristina d'Aro, al poble, i res, que aquí estan estupendos, que estan jugant, que s'estan divertint, s'estan passant bé i que tenim a tots els monitors per ells i per elles.
9: La Creu Roja ha garantit que no els falti de res. Joan Vicenç és el coordinador de Creu Roja Vall d'Aro.
13: El que hem vingut és a muntar un alberg d'uns 70 llits perquè puguin dormir. I també hem donat suport doncs, a l'hora de portar menjar i de portar uns materials d'higiene que ha subministrat l'Ajuntament i nosaltres hi posàvem la part humana de fer arribar el material en aquí.
9: Una nit marcada per la coordinació entre els serveis d'emergència que continuen pendents de qualsevol canvi en l'evolució de l'incendi.
1: De l'esfera política, Salvador Illa,

0: Han cancel·lat l'agenda per aquest dissabte per desplaçar-se cap al centre de comandament de l'incendi al Baix Empordà. El cap de l'executiu es traslladarà a primera hora fins a la Bisbal d'Empordà, on es reunirà amb membres de l'operatiu i autoritats locals i atendrà els mitjans, en principi, a les 10 del matí. A través de les xarxes, Illa ha demanat màxima precaució i ha posat en valor les feines dels equips d'emergència, entre els quals hi ha, a petició del mateix president, 200 efectius i 60 vehicles de l'exèrcit espanyol. Pedro Sánchez, per la seva banda, també s'ha referit al foc de les comarques gironines. En un tuit ha dit que en segueix l'evolució amb preocupació i ha expressat solidaritat amb els veïns afectats. I també via xarxes, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jessica Albiach i el popular Juan Fernández, entre altres dirigents, han traslladat inquietud pel foc i suport a la població perjudicada. El del Baix Empordà no és l'únic incendi que s'ha declarat a Catalunya en les últimes hores. N'hi ha hagut un que ja està estabilitzat a Vilavenut, a Fontcoberta, al Pla de l'Estany. S'ha ordenat el confinament de la població i, segons dades provisionals dels agents rurals, les flames han afectat una superfície d'unes 35 hectàrees, majoritàriament camps agrícoles. També s'ha declarat un altre a Sant Vicenç de Castellet, al Bages. Aquí també s'ha confinat una urbanització i s'han calcinat dues hectàrees. Protecció Civil demana molta precaució aquest cap de setmana i des del Departament d'Agricultura avisen d'un nou episodi de perill molt alt d'incendi forestal que començarà aquest diumenge i que s'allargarà fins divendres que ve. Es tracta d'un episodi que afectarà principalment Ponent, les comarques de l'interior, el prelitoral i l'Alt Empordà. Tot i que no s'espera que hi hagi un vent fort de manera generalitzada, la marinada de tarda i la tramuntana a l'Alt Empordà poden atiar els incendis. El perill extrem es preveu al voltant de dimarts que ve, quan hi podrien haver tempestes de tarda a la meitat nord del país, unes tempestes que poden anar acompanyades de llamps. A banda dels llamps, les causes més probables dels incendis són els treballs de sega del cereal, les negligències o les accions intencionades.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, demana endurir les penes pertinents a d'armes de foc arran de l'assassinat a trets dijous a la nit d'un noi de 15 anys al barri de la Sagrera, a Barcelona.
2: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella de la màxima gravetat, i l'escenari que nosaltres preveiem i pel que treballarem és que una persona que porti a sobre una arma de foc, el Codi Penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui que aquesta persona vagi a presó.
0: La policia treballa per identificar i detenir els autors. Diversos veïns van avisar que havien sentit trets en una baralla entre joves al parc de la Pegaso i que després havien vist quatre individus que marxaven corrent. Una de les principals hipòtesis dels Mossos és que es tracta d'una disputa entre bandes llatines o del crim organitzat vinculat al tràfic de drogues. Ho explica l'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez.
3: Hi ha determinats espais que el monitoratge continu, l'estudi continu, et porten a pensar que és un espai freqüentat per persones que podien pertànyer a aquestes agrupacions violentes juvenils. No és estrany i no el sorprendrà el parc de la Pegaso en aquest sentit. Llavors, com a hipòtesi inicial de treball, podem tenir aquesta i podem tenir algunes altres més, eh?
0: En el que portem d'any, els Mossos han registrat 65 incidents amb armes de foc a Catalunya que han causat 22 ferits i 7 morts. Els veïns del Parc de la Pegaso a Barcelona asseguren que en els últims mesos han notat un repunt de la delinqüència al barri, però tot i això expliquen que la zona és segura. N'han parlat a 3CAT Info.
4: Preocupats, això després d'un temps que va ser molt complicat, que va haver-hi moltes bandes, semblava que havia entrat en un procés de més normalització. Ara torna una altra vegada.
5: Fa molt temps que els veïns es queixen.
6: La policia, jo no sé si fa molt o no, però no la veus.
7: El barri és segur. Hi ha certes parts que se l'han apropiat un grup de gent i per allà no hi pots passar. La resta de barri està bé.
0: A tot això, la primera dona que va formar part dels Latin Kings, Maria Oliver, explica que hi ha hagut una escalada en les armes que utilitzen les bandes llatines. Són bandes instal·lades a casa nostra des de fa més de 20 anys. Ho explicava també aquesta emissora.
8: Al principi no havia uso apenas de armes blanques, després empezaron siendo armes blanques pequeñas, pasamos a armes blanques mucho más grandes, como los machetes, y ya hace unos años que también ha entrado en el juego las armas de fuego, y creo que tiene que ver con que cada vez hay más relación entre los miembros más mayores de estos grupos, que llevan muchos años en contextos delincuenciales,

0: En molts casos, aquestes bandes s'aprofiten de la vulnerabilitat de molts joves que acaben d'arribar per captar-los.
1: Evitem el soroll.
2: Ens allunyem de les estridències.
1: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
2: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
3: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
1: Un informatiu sense presses.
2: Per donar context als grans titulars.
3: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: Obrim àrea de servei.
3: El temps.
0: Gemma Puig.
4: Aquest cap de setmana haurem d'estar pendents d'una banda de la temperatura perquè anirà pujant, dissabte ho farà una mica, però sobretot diumenge començarà aquesta nova onada de calor, la segona d'aquest any. Començaria diumenge amb temperatures que ja s'enfilaran més, arribarem altre cop segurament als 40 graus cap a Ponent, 38-39 cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i avisos de calor a les dos extrems, cap a l'Empordà i cap a l'Ebre. Una onada de calor que de moment s'allargaria ben bé fins dimecres. Amb un dissabte al matí amb sol, amb calor nocturna, amb nit tropical a la costa, prelitoral algun valor de nit tòrrida i amb molts pocs núvols tant dissabte com diumenge durant el matí, sol a tot arreu i a la tarda alguna nuvolada inofensiva.
3: 3CAT Info.
0: Hisenda ja té en marxa les inspeccions fiscals a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i la seva família. El magistrat José Luis Calama, que investiga Zapatero per organització criminal, tràfic d'influències i frau, entre d'altres, ha rebut la comunicació de l'agència tributària que analitza des del juny les declaracions i liquidacions de gravàmens dels principals implicats. L'organisme ha posat la lupa sobre l'IRPF, l'IVA i l'impost de patrimoni, els de grans fortunes i el de societats de l'exlíder socialista, la seva dona, les seves filles, l'empresari Julio Martínez i algunes companyies del suposat entramat. Comprovarà aquesta documentació entre el 2021 i el 2025. Això el mateix dia que l'instructor de l'Audiència Nacional ha fet un toc d'atenció als investigadors de la Policia Nacional i els ha reclamat excloure dels informes dades personals que no tenen relació amb la causa. Zapatero li havia demanat moure fitxa després que es filtressin agendes senceres de l'excap del govern espanyol i whatsapps irrellevants per a la investigació. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar del pacte del seu partit amb Vox a Andalusia, on el popular Moreno Bonilla ha acceptat el concepte de prioritat nacional per continuar al capdavant de la Junta. Feijóo, en canvi, insisteix que l'Estat no podrà pagar la factura de regularitzar migrants.
5: Que el Estado no está preparado para gestionar un cambio de esta magnitud, que son 8 millones de personas más. No podemos gestionarlo, queridos amigos. No tenemos capacidad financiera.
0: Qui sí que ha parlat de Vox és el senador popular Juan Milián, que ha naturalitzat els futurs vincles amb els d'Abascal. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
6: Nosaltres el que volem és sempre governar en solitari, que les aritmètiques són les que són i nosaltres no som un partit que promogui cordons sanitaris a altres partits.
0: Mentre la Moncloa farà la setmana que ve el primer pas al Consell de Ministres per donar forma als pressupostos, PP i Vox reiteren que s'han de convocar eleccions. No aprovar els comptes podria desencadenar precisament un avançament electoral. El PP ha assumit la prioritat nacional de Vox per poder tancar pactes de govern a quatre autonomies. El País Valencià és on per primera vegada aquest concepte podria entrar en un text legal a la Llei de Pressupostos. Experts consultats per Catalunya Ràdio avisen que el PP s'exposa que la llei pugui arribar als tribunals si discrimina els estrangers a l'hora d'accedir a ajudes públiques. Ens ho explica des de València Alba Barbosa.
7: Per blindar la llei davant de possibles recursos judicials, el text no pot excloure els migrants d'optar a subvencions o recursos públics. Ara bé, sí que podria contemplar que l'arrelament, un concepte que ja utilitza el PP, sigui una condició per accedir-hi. És la via que hi veu el jurista i catedràtic de Filosofia del Dret de la Universitat de València, Javier de Lucas Martín.
8: Posar l'arrelament com a requisit o com a mèrit. La clau és per a que no hi hagi una contradicció en el principi de no discriminació és que no sigui excloent.

0: Des dels pressupostos, Vox demana que la llei incorpori el principi de prioritat nacional, però ja hi afegeix que sigui adequat a la legalitat vigent.
1: És que ells mateixos són conscients de que no és possible dir prioritat nacional sense més, con lo cual se pone la venda antes de la herida.
0: Al País Valencià, el grup d'extrema dreta proposa que l'Oficina Valenciana d'Inclusió passi a denominar-se Oficina d'Arrelament i Retorn.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Les dues filles d'Isaac Andic diuen a la jutge que investiga la mort del seu pare que creuen en la innocència del seu germà i neguen que estigui obsessionat pels diners. Asseguren que estaven al corrent, que l'empresari volia destinar part del seu patrimoni a una fundació per a gent necessitada. Jutjats de Martorell, Marta Vallès.
4: Sara i Judit han dit que han ratificat el que ja van declarar davant els Mossos. Estan convençudes de la innocència del seu germà, que està imputat per homicidi per la mort del seu pare. Contràriament al que sosté la jutge, les germanes neguen que Jonathan Andic sigui una persona obsessionada pels diners. Expliquen també que entre el pare i el fill la relació era bona, excepte moments puntuals. Pel que fa a l'herència, han dit que el seu pare revisava anualment el testament i els tenia al corrent. I asseguren que els tres fills sabien que Isaac Andic volia destinar part del patrimoni, calculat en 4.500 milions d'euros, a una fundació per gent vulnerable. En aquest sentit, seguiran endavant amb aquesta idea que el seu pare no va poder realitzar. També ha declarat el psiquiatre que va fer una única sessió amb pare i fill a petició de la terapeuta familiar que buscava millorar la relació entre tots dos. Ha dit que no està d'acord amb el mètode de treball de la terapeuta per reduir els problemes de relació i en concret amb la petició que li hauria fet la terapeuta a Isaac Andic que donés al seu fill Jonathan una part de l'herència en vida. Recordem que la caiguda mortal d'Isaac Andic va ser el 14 de desembre de 2024 quan feia una excursió amb el seu fill per Collbató. Jonathan Andic el van detenir el mes de maig i va sortir en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. Les noves citacions de testimoni seran ja el mes de setembre.
3: De la plana internacional, destaca que les autoritats de Veneçuela eleven la xifra de morts pel terratrèmol a gairebé 2.650, entre els quals hi ha 32 espanyols. 10 dies després del doble sisme, la principal morgue de La Guaira s'omple de centenars de taüts i de familiars que s'acosten per fer la difícil tasca d'identificar els cossos. Enviat especial a La Guaira, Miquel Jarque.
5: La tanca que perimetra aquesta zona està coberta amb una tela negra, fora una sala d'espera improvisada sota unes carpes i dins muntanyes de calç viva, milers d'ataúds i tot un circuit pels familiars que venen a reconèixer els cossos de les persones rescatades. L'interior, ens expliquen, està molt ben organitzat, arriben els cossos, ens diuen cada vegada menys, i si a principis de setmana els familiars s'havien de passejar entre les bosses, ja hi ha ara un àlbum on es poden identificar les persones a les quals no se li han pogut prendre les empremtes. Anaís González és tècnica del tanatori.
6: Cuando la persona llega, si el cadáver todavía no ha sido identificado, de manera que se están procesando, por decirte tú, las huellas aún, te pasa al área de la foto a identificarlos por la foto y en caso tal, obviamente hay muchas partes del cuerpo que no están que están irreconocibles, pero le toman foto a lo que es, por ejemplo,
7: alguna cicatriz, algún tatuaje,
6: a cualquier cosa que te pueda identificar.
5: I enmig de tot aquest olor, hi ha qui se n'aprofita. Ho denuncia Juana Torres, familiar d'un desaparegut.
8: Allá dentro, para poder mantener el familiar dentro de las cava, están pidiendo $400 por un día. Entonces hay personas que, o sea, ahorita literalmente el venezolano monetariamente no está bien. Y de verdad, gubernamentalmente, o sea, creo que el gobierno no ayudó más los de gobiernos de afuera que el de aquí.
5: En paral·lel també hi ha actes de solidaritat, com el del gremi de pompes fúnebres, que demanen sovint la voluntat i en moltes ocasions les funeràries que donen el servei de cremació de franc.
3: El projecte d'una incubadora líquida per a nadons prematurs és viable, segons el responsable del projecte FetaLife, desenvolupat per l'Hospital Clínic i Sant Joan de Déu, amb el suport de la Fundació La Caixa. Els investigadors han fet sobreviure una ovella prematura fins a 21 dies en aquest dispositiu que imita l'úter de la mare durant la gestació. Es tracta d'un recipient amb parets toves i

0: ple de líquid similar a l'amniòtic, amb un dispositiu que imita la placenta, on es connecta el cordó umbilical del fetus i per on rep l'oxigen i els nutrients. Tot plegat, aconseguit amb alta tecnologia, perquè la dificultat de fer sobreviure un nadó prematur extrem fora de l'úter de la mare és molt alta. El doctor Eduard Gratacós és el director del projecte.
1: I que aquest cordó umbilical, si li baixem la temperatura un grau, es tancarà, perquè està preparat per sortir fora i tancar-se. Per tant, hem de crear tota una capa de tecnologia perquè aconseguim fer una cosa molt difícil, que és enganyar la naturalesa, que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare.
0: I el més important, diu, és que han pogut demostrar que la incubadora líquida és viable i esperen provar-la en prematurs humans d'aquí 2 o 3 anys. I posen d'exemple la Gaia, una ovella de 15 mesos que va estar 10 dies en aquesta incubadora líquida i s'ha desenvolupat en total normalitat.
2: Esports.
0: En David Ubach.
3: El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària presentació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa. La primera de les tres amb protagonisme de la capital catalana i el país, a la ronda francesa. El ciclista de l'equip Lidl Trek, Carlos Verona, ha parat d'esdeveniment especial.
4: Mira, ayer en Barcelona ya estaba casi emocionado, o sea que no me quiero imaginar corriendo las etapas. La calle, la presentación ya fue muy bonita y la verdad que para mí Barcelona es mi segunda ciudad. Yo nací en Madrid, pero desde los 16 años viví aquí, antes de irme a Andorra, y muchos amigos familiares están aquí y es muy especial.
3: La primera etapa ja marcarà diferències. Serà una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. Dissabte, segona etapa, 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona fins a Montjuïc, a Barcelona, i diumenge, tercera etapa, 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i Els Angles, ja a França. Del Tour passem al Mundial.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Classificació d'Egipte per als vuitens de final del Mundial en superar Austràlia a la tanda de penals, en partit jugat a Dallas. Ha estat després de l'empat a 1 al final dels 90 minuts i de la pròrroga. Aquest dissabte ja arrencaran els vuitens de final amb la disputa de les primeres eliminatòries. El Canadà-Marroc a les 7 a Houston i el Paraguai-França a les 11 a Filadèlfia. Per cert, que el Mèxic-Anglaterra finalment es jugarà a les 8 de diumenge, ja que s'ha avançat 6 hores per amenaça de tempesta elèctrica a la capital mexicana. Pel que fa al Barça, el migcampista Marc Bernal ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio per repassar la temporada. El jugador blaugrana s'ha mostrat agraït amb Hansi Flick, el tècnic, i alhora ambiciós de cara al futur en conjunt.
5: Hem de valorar tots els títols que hem guanyat aquest any, que no són res fàcil, de fet són molt difícils de guanyar, i llavors sí que és veritat que tots tenim aquest somni de la Champions i nosaltres entrenem, lluitem i juguem cada partit per també estar preparats per la Champions, que al final és el torneig que hi ha més competitivitat.
3: Per cert, que el Barça ha confirmat la cessió del porter Diego Cogen al Lyngby danès. El Girona, per la seva banda, ha confirmat un nou amistós de pretemporada. Els gironins jugaran contra el Nàstic al nou estadi de Tarragona el 8 d'agost. Sense moure'ns de la segona divisió encara, el Sabadell ha anunciat la renovació fins al 2027 del seu defensa Kaiser. El central de 30 anys és un dels capitans de l'equip sabadellenc. I a l'Espanyol, mentrestant, l'equip femení ha fitxat la migcampista de Logroño, Ana Velázquez, de 27 anys, fins al 2028, procedent de la Lama de Múrcia. Més futbol. El Tribunal Suprem ha confirmat el procés electoral de la Federació Catalana del 2023 i, per tant, la presidència de Joan Soteras i la seva junta directiva. El Suprem ha desestimat el recurs de cassació interposat per l'excandidat Joan Josep Isern, a qui Soteras ha criticat.
6: A dinsa, que és un procés totalment íntegre aquest, que demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions, que en porten ja dues perdudes i la tercera vegada si la guanyen. I deixar estar de jugar el joc brut que estan acostumats a fer.
3: I encara el futbol català, l'Europa ha fet marxa enrere un dia després d'anunciar una consulta als socis per decidir si el primer equip masculí renunciava a la primera federació pels condicionants de la instal·lació de gespa natural al Nou Sardenya. En un comunicat, el club del barri de Gràcia de Barcelona ha desvelat una reunió amb l'alcalde barceloní, Jaume Collboni, que ha refermat el compromís del consistori per garantir la viabilitat econòmica de l'Europa, diu el comunicat. Dit això, recuperem el fil poliesportiu per Endebàsquet.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: El València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser el seu entrenador. En les properes hores, el preparador valadoloní es convertirà en nou tècnic del Madrid.

0: El torneig de tenis de Wimbledon han avançat a vuitens de final del quadre masculí. Sinner, Djokovic i Ogier Aliassime, entre d'altres. El quadre femení han superat la primera ronda, la tercera ronda, Osaka, Pegula, Sabalenka i Goff com a noms més destacats. Aquest dissabte, els dobles masculins, Marcel Granollers jugarà amb Horacio Ceballos, partit de segona ronda contra la parella Kiel Berbic.
1: 3CAT Info.
0: Temps encara per afegir que en futbol sala el Barça i Fitch han arribat a un acord per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027. D'aquesta manera, el pivot brasiler tanca una etapa de dues temporades. En canvi, el Barça ha renovat el pivot argentí Lucas Granda fins al 2029 i l'ha cedit a l'Indústria Santa Coloma.
2: Decido aceptarla más que nada por eso, porque me convenció también mucho el proyecto que tiene el club. Hay muchos compañeros que conozco y se va a formar un buen equipo, así que muy contento, la verdad, con la decisión que tomé.
1: 3CAT Info. Són dos quarts de cinc.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Continua fora de control l'incendi que crema el Parc Natural de les Gavarres. Les flames han calcinat, de moment, unes 2.300 hectàrees. Els bombers confien a estabilitzar el flanc més proper a Santa Cristina d'Aro durant la nit. Milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. El foc també ha obligat a desallotjar unes 150 persones d'algunes urbanitzacions properes i algunes cases de colònies amb infants. Tots els menors estan bé. Alguns han marxat a casa i altres passen la nit en un pavelló o en instal·lacions d'altres municipis. A partir d'ara us explicarem que els Estats Units celebren aquest dissabte el 250è aniversari de la seva independència el 4 de juliol del 1776. Amb un gran acte a Washington. S'hi esperen centenars de milers de persones. El president Donald Trump ha promès els focs artificials més espectaculars de la història. A Lleida, dues entitats socials ofereixen assessorament laboral als ferits per l'accident d'autocar de dimecres al matí. La majoria eren treballadors temporers de la campanya de la fruita que es dirigien al Baix Segre i, segons les entitats, el sinistre es pot considerar un accident laboral. Ivan Morrison sedueix el públic del concert que ha ofert a l'Auditori del Fòrum en el marc del Festival de Jazz de Barcelona. El cantant de Belfast ha basat el repertori en els dos últims discos, però sense oblidar grans clàssics com Moondance o Gloria. I en esports, David Ubach?
1: El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària presentació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc.
0: Pel que fa al temps, nit i matinada amb tramuntana, rescalfada amb avisos de calor nocturna a l'Alt i el Baix Empordà, cap de setmana de sol i a partir de diumenge arribarà la segona onada de calor. Dissabte al matí tindrem cops moderats de vent a l'Empordà i l'Ebre. Dissabte es repetiran els valors més alts, prop dels 38 graus. I diumenge tornarem a registrar els 40 graus. Quatre-cents agents dels bombers treballaran durant tota la nit en les tasques d'extinció de l'incendi que crema des d'aquest divendres a la Bisbal d'Empordà i que ha entrat al Parc Natural de les Gavarres. El foc afecta una superfície d'unes 2.300 hectàrees i milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. L'objectiu dels bombers de cara a les pròximes hores és tancar el flanc que crema a prop de Santa Cristina d'Aro. Es demana als ciutadans que evitin els desplaçaments a la zona per facilitar la feina dels equips d'emergència. Els Mossos han detingut un home com a responsable de l'incendi. Treballava amb una màquina, tot i que estava prohibit, i una guspira hauria generat el foc. Anem a la Bisbal d'Empordà, Laia Claret.
2: 400 bombers i 100 membres de la UME d'emergències de l'exèrcit treballen tota la nit per mirar de contenir el foc, sobretot al flanc dret de Santa Cristina i també l'esquerra Calonge. David Borrell, inspector cap dels bombers.
3: El flanc de Santa Cristina per què ens preocupa? Perquè els pròxims dies començarà a entrar vent de marinada, no? De mar cap a terra i, per tant, en direcció nord. Però potencialment aquí tindríem un incendi, que estaríem parlant d'un incendi de 30.000 hectàrees. I, per tant, la prioritat d'aquesta nit serà tancar aquest flanc dret.

0: i hem posat l'objectiu del flanc esquerre aconseguir 2/3, però sobretot la prioritat és el flanc dret.
1: Borrell remarca i alerta que a la nit les flames es veuen molt més des de les urbanitzacions.
0: A la nit es veurà molta flama, això alerta molt a la població, dona la falsa sensació de que l'incendi està més a prop del que realment està i molta tranquil·litat perquè hi estarem treballant i no hem de tenir mals majors.
1: A la mitjanit hi ha hagut alguna revifada. A Calonge els veïns ho han viscut així.
2: 8:15, diguem-ne, s'ha fet molt més intens fins que ja hem vist a casa doncs, que aquestes flames estaven massa a prop. Veus que ja no pots aguantar més perquè el fum també comença a ser, diguem-ne, difícil de respirar, tindre una respiració.
3: Ha tocado a cabañas. Cabaña ha tocado, pero me parece que no se ha metido aún, ¿eh? No sé. Pero mira, se ve por detrás de cabañas, se ve un poco de humo. Castellbarri.
4: A les 10 hem sortit d'aquí, perquè ja ha saltat el foc al camí. I quan saltava el camí, ja és quan ja s'ha fet en 10 minuts tot el que estem veient, que ara ja s'està afluixant.
1: Sobre les causes han detingut una persona per possible negligència. I és que el foc ha començat per una radial d'uns operaris que canviaven un cartell metàl·lic. La consellera Parlon ho explicava així.
5: Hem de tenir clar que estem en un moment complicat, temperatures molt, molt altes, activació del pla Alfa 3, que limitava clarament que ja no es podien fer feines amb eines mecàniques.
1: Insistim, el foc, amb l'últim balanç d'ahir la nit, ha afectat 2.300 hectàrees, que no vol dir que totes estiguin cremades, però sí que són una zona delimitada, perimetrada, on hi estan treballant els bombers i els membres de l'UME.
6: L'incendi ha obligat a desallotjar preventivament habitatges d'algunes urbanitzacions, així com una casa de colònies, i els municipis afectats han activat espais d'acollida per atendre les persones evacuades. Santa Cristina d'Aro, Cèlia Forment.
7: A Santa Cristina d'Aro s'han habilitat diversos espais per les persones que han abandonat preventivament casa seva per les flames. L'Ajuntament ha posat a disposició l'espai Ridaura, al centre del municipi, i l'hostal Santa Helena ha ofert habitacions. S'hi han acollit una setantena de veïns de la urbanització Vall Repòs, com aquesta parella.
8: Nosaltres tenim un xalet a l'urbanització Vall Repòs de fa 44 anys. És un lloc privilegiat, enmig del bosc. Mai ens havia passat el que ens havia passat avui. Ha vingut la policia municipal i acte seguit els Mossos d'Esquadra, amb les sirenes a tope, casa per casa, i dient que havíem de marxar i anar cap al poble.
9: És una mica nerviós. Confiem en els mitjans que ho estan recuperant tot.
7: El municipi veí de Romanyà de la Selva s'ha hagut de desallotjar una casa de colònies amb una 60ena d'infants i joves de 6 a 16 anys i una 10ena de monitors. Pere Molero és el responsable de Gestels, la xarxa de colònies.
10: Des que hem tingut la notificació hi havia un autocar a la casa, vull dir que en uns 40 minuts ja estaven els infants i joves a Santa Cristina d'Aro, al poble, i res, que aquí estan estupendos, que estan jugant, que s'estan divertint, s'ho estan passant bé i que tenim a tots els monitors per ells i per elles.
7: La Creu Roja ha garantit que no els falti de res. Joan Vicenç és el coordinador de Creu Roja Vall d'Aro.
11: El que hem vingut és a muntar un alberg d'uns 70 llits perquè puguin dormir. I també hem donat suport doncs, a l'hora de portar menjar i de portar uns materials d'higiene que ha subministrat l'Ajuntament i nosaltres hi posàvem la part humana de fer arribar el material aquí.
7: Una nit marcada per la coordinació entre els serveis d'emergència que continuen pendents de qualsevol canvi en l'evolució de l'incendi.
6: Els alcaldes dels municipis afectats alerten que la deixadesa dels boscos els ha convertit en una bomba de rellotgeria o en un polvorí. Sentim Josep Gifré, alcalde de Santa Cristina d'Aro, Jordi Soler, alcalde de Calonge i Sant Antoni, i Daniel Encinas, alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, i també president del Consorci de les Gavarres. Són declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
12: Les Gavarres estan amb un sotabosc que és dinamita, i llavors entre els vents i aquestes temporades que hem tingut, doncs tots aquests arbres secs han caigut, que no es treu res ni que es neteja, doncs clar, tot això encara és un polvorí. Les Gavarres és un polvorí.
13: Estem parlant d'un bosc que en un principi hi havia molt de suro, ara el pi que és planta invasiva doncs ha crescut molt més, és un massís que no està excessivament net, amb un any que ha plogut molt, per tant s'ha produït molta vegetació. Per tant ens donen totes les circumstàncies perquè això sigui un polvorí.
14: Recordem que el 95% de les Gavarres és de propietat privada, que els ajuntaments, sense el permís dels propietaris o que els mateixos propietaris no ho saben que tenen aquell terreny perquè és d'una herència de fa molt de temps i tenen més ajuda econòmica de qualsevol organisme superior a nosaltres. No és lògic que les subvencions actuals van equitatives a tots els municipis. S'hauria de tenir en compte tant el pressupost, però sobretot la

0: general que té cada municipi.
1: Els incendis també afecten Portugal, que ha demanat ajuda a Espanya, al Marroc i la Unió Europea per combatre la mitja dotzena de focs actius que hi ha al país. El més greu afecta la regió central de Viseu i ja ha cremat més de 10.000 hectàrees. Més d'un miler de bombers estan mobilitzats per intentar controlar aquest gran incendi al centre del país amb 373 mitjans terrestres i 5 mitjans aeris que la nit han deixat d'operar. A més del macroincendi de Viseu, al centre de Portugal hi ha gairebé 2.000 efectius dels bombers que treballen per contenir i extingir, en els casos que és possible, 5 altres focs que cremen en diferents parts del país. El més important afecta les poblacions de Barcelos, a la regió de Tàmega, Timfaes, a la península de Setúbal, i Arouca, a l'àrea metropolitana de Porto.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Després de la visita aquest divendres de Donald Trump a l'icònic Mount Rushmore, a Dakota del Sud, la gran celebració del 4 de juliol tindrà lloc aquest dissabte a Washington, amb un dels castells de focs artificials més espectaculars de la història, segons ha promès el president dels Estats Units. Serà el punt culminant del 250è aniversari de la independència del país. Washington, Oriol Serra.
3: Donald Trump no es rendeix en l'esforç per esdevenir el principal protagonista de la celebració del 250è aniversari de la signatura de la Declaració d'Independència dels Estats Units. Tot i que fa 10 anys, demòcrates i republicans van acordar organitzar les celebracions sota el paraigua America 250, Trump no ha pogut evitar promoure una organització paral·lela anomenada Freedom 250, a través de la qual ha mirat d'apropiar-se del relat històric. L'agenda de Trump ha inclòs l'infama instal·lació d'un ring d'Ultimate Fighting, una mena de kickboxing als jardins de la Casa Blanca o la cursa d'IndyCars que es farà a l'agost als carrers de Washington, tot plegat sota la sospita d'haver comptat amb finançament procedent de pressupostos públics. De fet, hi ha hagut denúncies per malversació de fons que fins ara han estat desestimades. Des del Mount Rushmore, on hi ha esculpides les cares gegants de quatre presidents nord-americans a la paret de la muntanya, Trump ha promès un discurs extraordinàriament llarg la matinada d'aquest dissabte, hora catalana, i pel propi 4 de juliol pretén tornar-hi des de Washington, tot presidint uns focs d'artifici que diu que seran de rècord Guinness i que han costat més de 30 milions de dòlars als contribuents. Està per veure quines seran les xifres de seguiment de tot plegat. Si fallen, a Trump li quedarà l'excusa de la calor extrema o potser d'una tempesta de llamps i trons d'aquelles que no avisen.
1: Encara de la crònica internacional, destaca que han arribat a Teheran les primeres delegacions estrangeres per al macrofuneral de 6 dies a partir d'aquest dissabte pel líder xiïta iranià Ali Khamenei, mort el 28 de febrer en un atac d'Israel i els Estats Units. Les autoritats pakistaneses i l'expresident rus Dmitri Medvedev figuren entre els primers assistents, cap d'occidental. El funeral, amb què el règim vol rellançar la imatge de fortalesa del país en una treva precària amb els Estats Units, es preveu que plegui entre 15 i 20 milions de persones, una xifra sense precedents. Inclourà també una marxa per tres ciutats iranianes i dos santuaris xiïtes al veí Iraq. Les autoritats no han revelat si l'esdeveniment en propici serà la primera aparició pública del nou líder del país, Mojtaba Khamenei, que va resultar ferit en l'atemptat en què va morir el seu pare. L'Iran ha mobilitzat tots els seus recursos de logística i seguretat davant una setmana de dol als carrers. El règim ha posat en marxa per al seguiment del seguici funerari 2.500 ambulàncies, una vintena d'helicòpters i un centenar de drons. Es preveu que sigui el funeral més multitudinari en la història del país.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: A casa nostra, la majoria dels ferits pel greu accident d'autocar de dimecres al matí a Lleida eren temporers de la campanya de la fruita que es dirigien al Baix Segre per treballar. Per això, una associació de persones africanes i l'entitat Fruit amb Justícia Social els estan oferint assessorament laboral gratuït. Ens ho explica des de Lleida, Júlia Albacar.
4: L'assessorament s'ofereix a través d'un canal de WhatsApp. Segons remarquen l'associació AFICU de Guineans de Lleida i Fruita amb Justícia Social, els ferits són víctimes d'un accident laboral in itinere i això implica cobertures mèdiques i prestacions específiques, però no sempre està garantit. Per això s'ha avançat per ajudar-los, com explica Lliber Reixac, portaveu de Fruita amb Justícia Social.
5: Fins que no rebin la nòmina, fins que no puguin veure les jornades reals cotitzades, hi ha molts interrogants encara, però com a mínim ens hem anticipat perquè la gent sapi que si acaba tenint un problema pugui tenir suport.
4: Alguns dels aspectes que s'han de reconèixer són que l'accident computi com a jornada treballada, que es pugui reclamar a l'asseguradora de l'autocar o que es facin derivacions a mútues si calen tractaments després de l'accident. De moment, 9 persones continuen encara hospitalitzades, de les quals 2 són a la unitat de cures intensives.
1: El govern treballa en una proposta per recuperar els peatges que tindran en compte criteris com el tonatge dels vehicles i les emissions contaminants. Això ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, després del debat que s'ha obert amb les paraules del president Illa, que va qüestionar la idoneïtat d'haver eliminat el pagament de la P7. De tota manera, Paneque recorda que qualsevol fórmula ha de ser consensuada i coordinada amb el govern espanyol.
6: Estem pensant en fer alguna proposta vinculada a l'ús i sobretot vinculada a l'ús de transport d'alt tonatge i també vinculat a les emissions. Val? Per tant, posaríem criteris. Com dic, és una proposta que estem treballant, que hem d'acordar amb el Ministeri i això necessitarà d'una tramitació també a nivell parlamentari espanyol.
1: Paneque admet que des de l'eliminació dels peatges el trànsit a l'AP7 és molt més intens i que hi ha augmentat l'accidentalitat. Obrim àrea de servei.
2: El temps.
1: Gemma Puig.
7: Aquest cap de setmana haurem d'estar pendents d'una banda de la temperatura perquè anirà pujant, dissabte ho farà una mica, però sobretot diumenge començarà aquesta nova onada de calor, la segona d'aquest any. Començaria diumenge amb temperatures que ja s'enfilaran més, arribarem altre cop segurament als 40 graus cap a Ponent, 38-39 cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i avisos de calor a les dos extrems, cap a l'Empordà i cap a l'Ebre. Una onada de calor que de moment s'allargaria ben bé fins dimecres. Amb un dissabte al matí amb sol, amb calor nocturna, amb nit tropical a la costa, prelitoral, algun valor de nit tòrrida i amb molts pocs núvols tant dissabte com diumenge durant el matí, sol a tot arreu i a la tarda alguna nuvolada inofensiva.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Caiguda en picat de la presència de meduses a les zones de bany de la costa catalana, mentre que es mantenen igual a les illes i a la costa del País Valencià. Montse Poblet.
8: Encara és aviat per saber què està passant, però tant els socorristes que vigilen les platges com els científics que fan seguiment de la població de meduses ens confirmen que en aquest inici de temporada n'hi ha moltes menys. Eduardo Blasco és el coordinador de l'aplicació de ciència ciutadana Medusa App, que des de fa 9 anys registra els avistaments d'aquests animals a tota la costa espanyola. En resumeix així el que els està arribant pel que fa a la situació de Catalunya.
9: Con l'aplicació també puedes reportar les platges libres de meduses, allà on la gent no encontró medusas y es verdad que nos están llegando más puntitos verdes de playas sin medusas que de costumbre, pero en la zona de Catalunya.
8: Proactiva Open Arms, que vigila una vintena de platges catalanes, ens confirma que ells també veuen menys meduses que l'any passat i que han hagut de fer moltes menys assistències per picades. Entre el maig i el juny del 2025 en van atendre 1.800 i ara no arriben a les 600. Macarena Marambio, investigadora de l'Institut de Ciències del Mar, creu que les pluges dels últims mesos podrien explicar l'absència de pelàgies, les meduses luminescents, que són l'espècie més urticant que tenim a les nostres costes.
10: Tenemos más entrada de agua dulce al mar hacia las zonas costeras y se genera una barrera de forma natural que impide el paso tanto de mar abierto hacia costa como en el otro sentido. Con lo cual esperamos que haya menos presencia de pelagia, por lo menos ahora al principio del verano.
8: De totes maneres, si malgrat la baixada de meduses us en pica una, no us rasqueu, retireu els tentacles que se us hagin clavat a la pell i netegeu-lo amb aigua salada, si pot ser que estigui freda.
1: Detectada una plaga de foc bacterià, una malaltia molt destructiva per a molts fruiters, en una plantació de perers a Campllonga, al Gironès. Els símptomes característics són l'ennegriment i la dessecació de flors, fulles i brots, que adquireixen un aspecte similar al d'haver estat cremats pel foc, fet que dona nom a aquesta malaltia. La seva perillositat és deguda a la gran capacitat d'expansió que té i a la falta de tractaments autoritzats eficaços, tal com ha explicat el president de Saja, Pere Roquer.
11: Demanar molta prudència a l'hora de la detecció d'un brot particular a les explotacions i també, sobretot, intentar erradicar el més ràpid possible, donat que avui en dia, mitjans de fitosanitaris, els pocs que ens dona la Unió Europea i el Ministeri d'Agricultura no són efectius de cara a poder erradicar la malaltia del foc bacterià.
1: La finca afectada té poc més de 4 hectàrees. S'arrencaran els arbres afectats i s'ha establert una zona de seguretat d'un quilòmetre al voltant de la parcel·la, on els tècnics del Laboratori d'Agricultura i Sanitat Vegetal de Catalunya han intensificat el control. El Departament d'Agricultura ha fet una crida perquè es comuniqui immediatament qualsevol sospita de la malaltia i recorda la importància de no traslladar material vegetal sensible procedent de zones sota vigilància. Van Morrison imparteix una classe magistral de blues a l'Auditori del Fòrum. El cantant de Belfast ha basat el repertori en els dos últims discos, però sense oblidar grans clàssics com Moon Dance o Gloria. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
12: Fent honor a la llegenda que l'envolta, Van Morrison ha arrencat el concert 4 minuts abans de l'hora. Ha entrat a l'escenari tocant l'harmònica amb barret i ulleres de sol que no s'ha arribat a treure i anant per feina amb Deep Blue Sea de l'últim disc Somebody Tried to Sell Me a Bridge. De fet, bona part del concert s'ha dedicat a aquest disc i al Remembering Now de 2025. Blues a dojo clàssic amb versions de John Lee Hooker, Eddie Vinson o Mary Adams i, és clar, amb l'homenatge a Ray Charles, If It Wasn't For Ray, en què confessa que si no fos per Ray Charles, ell no existiria. El públic gaudeix com una criatura amb un caramel al blues i cada petit gest de Morrison. Intueixes que el satisfà quan deixa anar algun thank you lacònic o anuncia el títol de la cançó com per treure-se-la de sobre. Jenny Figura surt de l'escenari amb el micròfon a la mà mentre canta els últims versos de Glòria i la banda i el públic mantenen la festa en marxa uns minuts més. Però els genis ja ho tenen, això, i el públic ho té clar. Acaben d'assistir a un gran concert.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Els escriptors Paul Wash i Alicia Koff, la directora teatral Lucía del Greco i l'escenògraf i director Marc Salicru són alguns dels responsables de les òperes de curta durada de la tercera edició de l'òpera, que es poden veure a la Fabra i Coats de Barcelona dins del Festival Grec. El Gran Teatre del Liceu i el Design Hub Barcelona són els artífexs d'aquest projecte pioner que combina l'òpera contemporània, la dramatúrgia i el talent emergent. Marta Vives.
1: Tres òperes breus que se succeeixen en tres espais diferents de la Fabra i Coats. Tres mons, tres històries, tres equips artístics que aposten per formats innovadors i risc creatiu. D'aquesta manera hem vist primer La vida de los cuernos, de Pablo Machotero, que barreja flamenc i mitologia per explicar una passió equivocada, Jo Núvol, d'Alicia Koff, una història de ciència-ficció sobre el desamor i, sobretot, Opereta, de Paul Wasch, sota la direcció de Marc Salicru, una reflexió sobre la vida després d'un accident de cotxe. Marc Salicru.
2: No deixem de parlar de temes universals, com tot, vida, mort, aquesta confrontació amb aquesta vida frenètica que tots portem, no?
1: Un dels grans atractius d'aquesta proposta és que els creadors no provenen del món de l'òpera i l'equip artístic està format per alumnes i exalumnes del Conservatori. Òpera es podrà veure fins aquest diumenge, cada dia en sessió doble.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: El Tour de França arrenca aquest dissabte a Barcelona. La prova ciclista més important del món travessarà la capital catalana amb una contrarrellotge per equips des del Parc del Fòrum fins a Montjuïc. Això farà que moure's per la ciutat sigui complicat. Es tallaran molts carrers pel pas dels ciclistes a partir de les 12 del migdia fins a 8:45 del vespre. Fins i tot serà difícil la mobilitat a peu perquè Barcelona quedarà partida en dos per les tanques que delimitaran el recorregut pels carrers Bac de Roda, Aragó, Mallorca i Plaça Espanya. Només es podran creuar els carrers tallats pels passos habilitats. Pel que fa als cotxes, a banda de no poder circular pels trams del circuit delimitat, també quedaran afectades les sortides 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. En qualsevol cas, es recomana fer servir el metro i no agafar el vehicle privat. S'han habilitat aparcaments per deixar-hi el cotxe i agafar el transport públic. Ara bé, totes les línies de bus que circulen pels carrers afectats es desviaran. Hi ha 10 línies que no oferiran servei. Tampoc ho faran les estacions de Bicing que queden dins del recorregut. Recordem que també hi haurà afectacions diumenge amb l'etapa Tarragona-Barcelona i dilluns amb l'etapa Granollers als Angles.
3: Esports.
0: En David Ubach.
4: El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària representació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, la primera de les tres en protagonisme de la capital catalana i el país a la Ronda Francesa. La primera etapa ja marcarà, de fet, diferències. Serà una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. L'esloveta d'Ipo Gàtxar ha estat 4 vegades guanyador de la Ronda Francesa i en vol més.
5: Vull guanyar 21 etapes, però és impossible. De fet, 10 etapes és pràcticament impossible. Intentarem guanyar el màxim possible, però l'objectiu principal és acabar guanyant.
4: El danès Jonas Vingegaard, mentrestant, vencedor de dos tours, entoma el repte de destronar Pogacar.
6: Estic preparat per a la cursa, en tinc moltes ganes. Fins ara ha estat un any increïble per a mi. Així doncs, sí, espero poder continuar així.
4: Dissabte, segona etapa. Seran 169 quilòmetres de... Diumenge, segona etapa, volíem dir, seran 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona fins a Montjuïc, a Barcelona. I dilluns, tercera etapa, 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i els Angles, ja a França. Del Tour, passem al Mundial.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Classificació d'Egipte per als vuitens de final en superar Austràlia a la tanda de penals en partit jugat a Dallas. Ha estat després de l'empat a 1 al final dels 90 minuts i de la pròrroga. Per cert, que el Mèxic-Anglaterra finalment es jugarà a les 8 de diumenge, ja als vuitens de final, perquè s'ha avançat 6 hores, donada l'amenaça de tempesta elèctrica a la capital mexicana. Pel que fa al Barça, el migcampista Marc Bernal ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio per repassar la temporada. El jugador blaugrana s'ha mostrat agraït amb Hansi Flick, el tècnic, i alhora ambiciós de cara al futur en conjunt.
7: Hem de valorar tots els títols que hem guanyat aquest any, que no són res fàcil, de fet són molt difícils de guanyar, i llavors sí que és veritat que tots tenim aquest somni de la Champions i nosaltres entrenem, lluitem i juguem cada partit per també estar preparats per la Champions, que al final és el torneig que hi ha més competitivitat.
4: Per cert, que el Barça ha confirmat la cessió del porter Diego Cogen al Lyngby danès. El Girona, per la seva banda, ha anunciat un nou amistós de pretemporada. Els gironins jugaran contra el Nàstic al nou estadi de Tarragona el 8 d'agost. I sense moure'ns de la segona divisió, el Sabadell ha comunicat també la renovació fins al 2027 del seu defensa Kaiser. El central de 30 anys és un dels capitans de l'equip sabadellenc. A l'Espanyol, mentrestant, l'equip femení ha fitxat la migcampista de Logroño, Ana Velázquez, de 27 anys, fins al 2028, procedent de la Lama de Múrcia. I més futbol encara. Expliquem que el Tribunal Suprem ha confirmat el procés electoral de la Federació Catalana del 2023 i de retruc, per tant, la presidència de Joan Soteras i la seva junta directiva. El Suprem ha desestimat el recurs de cassació interposat per l'excandidat Joan Josep Isern, a qui Soteras ha criticat.
8: A dins, que és un procés totalment íntegre aquest, que demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions, que en porten ja dues perdudes i la tercera si la guanyen. I deixar estar de jugar el joc brut que estan acostumats a fer.
4: I encara el futbol català, l'Europa ha fet marxa enrere un dia després d'anunciar una consulta als socis per decidir si el primer equip masculí renunciava a la primera federació pels condicionants de la instal·lació de gespa natural al Nou Sardenya. En un comunicat, el club del barri de Gràcia de Barcelona ha desvelat una reunió amb l'alcalde barceloní, Jaume Collboni, que ha refermat el compromís del consistori per garantir la viabilitat econòmica de l'Europa, diu el comunicat. Dit això, recuperem el fil poliesportiu per Andabàsquet.
3: Trescat Info.
4: El València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser el seu entrenador. En les properes hores, el preparador badaloní es convertirà en nou tècnic del Madrid. El torneig de tenis de Wimbledon han avançat a vuitens de final del quadre masculí Sinner, Djokovic i Ogiel Yassim, entre d'altres. El quadre femení han superat la tercera ronda Osaka, Pegula, Sabalenka i Goff, com a noms més destacats.
3: 3CAT Info.
4: Temps encara per afegir que en futbol sala el Barça i Fitz han arribat a un acord per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027. D'aquesta manera, el pivot brasiler tanca una etapa de dues temporades. Al seu torn, el Barça ha renovat el pivot argentí Lucas Granda fins al 2029 i l'ha cedit a l'Indústria Santa Coloma. Granda va arribar al Barça al gener procedent del Pinocho argentí, inicialment amb fitxa del Barça Atlètic. I encara en futbol sala, la selecció catalana masculina s'ha imposat per 1-6 a Galícia, en partit amistós jugat aquest divendres a Lugo. Alguns apunts encara, com ara que en Fórmula 1 el britànic Lewis Hamilton en Ferrari ha fet la pole position a la classificació de la cursa sprint d'aquest dissabte, al Gran Premi de la Gran Bretanya al circuit de Silverstone. I acabem amb hoquei patins, amb un doble punt. El campió de l'hoquei lliga masculina, l'Igualada, ha anunciat la sortida d'Arnau Martínez. El porter deixa l'equip igualadí i fitxarà pel Barça. I mentrestant, el Reus ha fet oficial la incorporació de Roc Pujadas fins al 2030. L'atacant de 24 anys arriba procedent de l'Sporting de Portugal.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info.

0: Continua fora de control l'incendi que crema el parc natural de les Gavarres. Les flames han calcinat de moment unes 2.300 hectàrees. Els bombers confien a estabilitzar el flanc més proper a Santa Cristina d'Aro durant la nit. Milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. El foc també ha obligat a desallotjar unes 150 persones d'algunes urbanitzacions properes i algunes cases de colònies amb infants. Tots els menors estan bé. Alguns han marxat a casa i altres passen la nit en un pavelló o en instal·lacions d'altres municipis. Detingut un operari que podria haver provocat l'incendi mentre feia servir una radial, una activitat prohibida amb el nivell 3 del pla alfa activat. Segons les primeres informacions, el foc el podria haver causat aquest operari mentre instal·lava un senyal de carretera. El govern avisa que diumenge es tornarà a accentuar el perill molt alt d'incendi forestal i que l'amenaça durarà fins divendres que ve. Es tracta d'un episodi que afectarà principalment Ponent, les comarques de l'interior, el prelitoral i l'Alt Empordà. El perill extrem es preveu al voltant de dimarts que ve amb tempestes acompanyades de llamps. El cap dels Mossos, Josep Lluís Trapero, demana endurir les penes per tinença d'armes de foc després de l'assassinat a trets d'un noi de 15 anys al barri de la Sagrera, Barcelona. Una de les principals hipòtesis de la policia és que es tracta d'una disputa entre bandes llatines o del crim organitzat vinculat al tràfic de drogues. Hisenda té en marxa inspeccions a José Luis Rodríguez Zapatero i la seva família pel cas Plus Ultra i les joies decomissades a l'expresident espanyol. L'agència tributària ho ha comunicat al jutge de l'Audiència Nacional, que a petició de l'exdirigent ha instat la Policia Nacional a excloure dels informes dades personals que no tenen relació amb la causa. Venezuela eleva el balanç de morts pel terratrèmol a gairebé 2.650, entre els quals hi ha 32 espanyols. Segons el Ministeri d'Afers Estrangers, la zona més afectada per la tragèdia, La Guaira, ha hagut d'improvisar una morgue gegantina per poder identificar els cossos.
1: Esports. El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària presentació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. El Mundial de Futbol, classificació d'Egipte per als vuitens de final, en superar Austràlia a la tanda de penals després de l'empat a 1 al final dels 90 minuts i de la pròrroga. I en bàsquet, el València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser el seu entrenador. En les properes hores, el tècnic badaloní es convertirà en nou entrenador del Madrid.
0: Pel que fa al temps, nit i matinada amb tramuntana rescalfada, amb avisos de calor nocturna a l'Alt i Baix Empordà. Cap de setmana de sol i a partir de diumenge arribarà la segona onada de calor. Dissabte al matí tindrem cops moderats de vent a l'Empordà i l'Ebre. Dissabte es repetiran els valors més alts, prop dels 38 graus, i diumenge tornarem a registrar els 40.

0: ciutadans que evitin els desplaçaments a la zona per facilitar la feina dels equips d'emergència. Els Mossos han detingut un home com a responsable de l'incendi. Treballava amb una màquina, tot i que estava prohibit, i una guspira hauria generat el foc. La Bisbal d'Empordà, Laia Claret.
1: 400 bombers i 100 membres de la UME d'emergències de l'exèrcit treballen tota la nit per mirar de contenir el foc, sobretot al flanc dret de Santa Cristina i també l'esquerra Calonge. David Borrell, inspector cap dels bombers.
2: El flanc de Santa Cristina per què ens preocupa? Perquè els pròxims dies començarà a entrar vent de marinada, no? De mar cap a terra i, per tant, en direcció nord, clar, potencialment aquí tindríem un incendi que estaríem parlant d'un incendi de 30.000 hectàrees. I, per tant, la prioritat d'aquesta nit serà tancar aquest flanc dret i hem posat l'objectiu del flanc esquerre aconseguir dos terços, però sobretot, la prioritat és el flanc dret.
1: Borrell remarca i alerta que a la nit les flames es veuen molt més des de les urbanitzacions.
3: A la nit es veurà molta flama, això alerta molt a la població, dona la falsa sensació de que l'incendi està més a prop del que realment està i molta tranquil·litat perquè hi estarem treballant i no hem de tenir els majors.
1: A la mitjanit hi ha hagut alguna revifada. A Calonge els veïns ho han viscut així.
4: 8:15, diguem-ne, s'ha fet molt més intens fins que ja hem vist a casa doncs, que aquestes flames estaven massa a prop. Veus que ja no pots aguantar més perquè el fum també comença a ser, diguem-ne, difícil de respirar, tindre una respiració.
5: Ha tocado cabañas. Cabaña ha tocado, pero me parece que no se ha metido aún, ¿eh? No sé. Pero mira, se ve por detrás de cabañas, se ve un poco de humo. Castellbarri.
6: A les 10 hem sortit aquí, perquè ja ha saltat el foc al camí. I quan saltava el camí, ja és quan ja s'ha fet en 10 minuts tot el que estem veient, que ara ja s'està afluixant.
1: Sobre les causes han detingut una persona per possible negligència. I és que el foc ha començat per una radial d'uns operaris que canviaven un cartell metàl·lic. La consellera Parlon ho explicava així.
7: Hem de tenir clar que estem en un moment complicat, temperatures molt, molt altes, activació del pla Alfa 3, que limitava clarament que ja no es podien fer feines amb eines mecàniques.
1: Insistim, el foc, amb l'últim balanç d'ahir la nit, ha afectat 2.300 hectàrees, que no vol dir que totes estiguin cremades, però sí que són una zona delimitada, perimetrada, on hi estan treballant els bombers i els membres de l'UME.
0: Gràcies, Laia. Bona nit.
1: Adéu, bona nit.
0: L'incendi ha obligat a desallotjar preventivament habitatges d'algunes urbanitzacions, així com una casa de colònies, i els municipis afectats han activat espais d'acollida per atendre les persones evacuades. Santa Cristina d'Aro, Cèlia Forment.
8: A Santa Cristina d'Aro s'han habilitat diversos espais per les persones que han abandonat preventivament casa seva per les flames. L'Ajuntament ha posat a disposició l'espai Ridaura, al centre del municipi, i l'hostal Santa Helena ha ofert habitacions. S'hi han acollit una setantena de veïns de l'urbanització Vallrepòs, com aquesta parella.
9: Nosaltres tenim un xalet a l'urbanització Vallrepòs de fa 44 anys. És un lloc privilegiat, enmig del bosc. Mai ens havia passat el que ens havia passat avui. Ha vingut la policia municipal i acte seguit els Mossos d'Esquadra, amb les sirenes a tope, casa per casa, i dient que havíem de marxar i anar cap al poble.
10: És una mica nerviós. Confiem en els mitjans que ho estan recuperant tot.
8: El municipi veí de Romanyà de la Selva s'ha hagut de desallotjar una casa de colònies amb una seixantena d'infants i joves de 6 a 16 anys i una desena de monitors. Pere Molero és el responsable de Gestels, la xarxa de colònies.
11: Des que hem tingut la notificació hi havia un autocar a la casa, vull dir que en uns 40 minuts ja estaven els infants i joves a Santa Cristina d'Aro, al poble, i res, que aquí estan estupendos, que estan jugant, que s'estan divertint, s'estan passant bé i que tenim a tots els monitors per ells i per elles.
8: La Creu Roja ha garantit que no els falti de res. Joan Vicenç és el coordinador de Creu Roja Vall d'Aro.
12: El que hem vingut és a muntar un alberg d'uns 70 llits perquè puguin dormir. I també hem donat suport doncs, a l'hora de portar menjar i de portar uns materials d'higiene que ha subministrat l'Ajuntament i nosaltres hi posàvem la part humana de fer arribar el material aquí.
8: Una nit marcada per la coordinació entre els serveis d'emergència que continuen pendents de qualsevol canvi en l'evolució de l'incendi.
0: De l'esfera política, Salvador Illa ha cancel·lat l'agenda per aquest dissabte per desplaçar-se cap al centre de comandament de l'incendi al Baix Empordà. El cap de l'executiu es traslladarà a primera hora fins a la Bisbal d'Empordà, on es reunirà amb membres de l'operatiu i autoritats locals i atendrà els mitjans, en principi, a les 10 del matí. A través de les xarxes, Illa ha demanat màxima precaució precaució i ha posat en valor les feines dels equips d'emergència, entre els quals hi ha, a petició del mateix president, 200 efectius i 60 vehicles de l'exèrcit espanyol. Pedro Sánchez, per la seva banda, també s'ha referit al foc de les comarques gironines. En un tuit ha dit

0: que en segueix l'evolució amb preocupació i ha expressat solidaritat amb els veïns afectats. I també via xarxes, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jessica Albiach i el popular Juan Fernández, entre altres dirigents, han traslladat inquietud pel foc i suport a la població perjudicada. El del Baix Empordà no és l'únic incendi que està declarat a Catalunya en les últimes hores. N'hi ha hagut un que ja està estabilitzat a Vilavenut, a Fontcoberta, al Pla de l'Estany. S'ha ordenat el confinament de la població i, segons dades provisionals dels agents rurals, les flames han afectat una superfície d'unes 35 hectàrees, majoritàriament camps agrícoles. També se n'ha declarat un altre a Sant Vicenç de Castellet, al Bages. Aquí també s'ha confinat una urbanització i s'han calcinat dues hectàrees. Protecció Civil demana molta precaució aquest cap de setmana i des del Departament d'Agricultura avisen d'un nou episodi de perill molt alt d'incendi forestal que començarà aquest diumenge i que s'allargarà fins divendres que ve. Es tracta d'un episodi que afectarà principalment Ponent, les comarques de l'interior, el prelitoral i l'Alt Empordà. Tot i que no s'espera que hi hagi un vent fort de manera generalitzada, la marinada de tarda i la tramuntana a l'Alt Empordà poden atiar els incendis. El perill extrem es preveu al voltant de dimarts que ve, quan hi podrien haver tempestes de tarda a la meitat nord del país. Unes tempestes que poden anar acompanyades de llamps. A banda dels llamps, les causes més probables dels incendis són els treballs de sega del cereal, les negligències o les accions intencionades.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, demana endurir les penes pertinents a d'armes de foc arran de l'assassinat a trets dijous a la nit d'un noi de 15 anys al barri de la Sagrera, a Barcelona.
2: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella de la màxima gravetat, i l'escenari que nosaltres preveiem i pel que treballarem és que una persona que porti a sobre una arma de foc, el Codi Penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui que aquesta persona vagi a presó.
0: La policia treballa per identificar i detenir els autors. Diversos veïns van avisar que havien sentit trets en una baralla entre joves del parc de la Pegaso i que després havien vist quatre individus que marxaven corrent. Una de les principals hipòtesis dels Mossos és que es tracta d'una disputa entre bandes llatines o del crim organitzat vinculat al tràfic de drogues. Ho explica l'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez.
3: Hi ha determinats espais que el monitoratge continu, l'estudi continu, et porten a pensar que és un espai freqüentat per persones que podien pertànyer a aquestes agrupacions violentes juvenils. No és estrany i no el sorprendrà el parc de la Pegaso en aquest sentit. Llavors, com a hipòtesi inicial de treball, podem tenir aquesta i podem tenir algunes altres més, eh?
0: En el que portem d'any, els Mossos han registrat 65 incidents amb armes de foc a Catalunya que han causat 22 ferits i 7 morts. Els veïns del Parc de la Pegaso a Barcelona asseguren que en els últims mesos han notat un repunt de la delinqüència al barri, però tot i això expliquen que la zona és segura. N'han parlat a 3CAT Info.
4: Preocupats, això després d'un temps que va ser molt complicat, que va haver-hi moltes bandes, semblava que havia entrat en un procés de més normalització. Ara torna una altra vegada.
5: Fa molt temps que els veïns es queixen.
6: La policia, jo no sé si fa molt o no, però no la veus.
7: El barri és segur. Hi ha certes parts que se l'han apropiat un grup de gent i per allà no hi pots passar. La resta del barri està bé.
0: A tot això, la primera dona que va formar part dels Latin Kings, Maria Oliver, explica que hi ha hagut una escalada en les armes que utilitzen les bandes llatines. Són bandes instal·lades a casa nostra des de fa més de 20 anys. Ho explicava també aquesta emissora.
8: Al principi no hi havia uso apenas de armes blanques, després empezaron siendo armes blanques pequeñas, pasamos a armes blanques mucho más grandes, como los machetes, y ya hace unos años que también ha entrado en el juego las armas de fuego, y creo que tiene que ver con que cada vez hay más relación entre los miembros más mayores de estos grupos, o sea, que llevan muchos años en contextos delincuenciales.
0: En molts casos, aquestes bandes s'aprofiten de la vulnerabilitat de molts joves que acaben d'arribar per captar-los.
9: Evitem el soroll.
10: Ens allunyem de les estridències.
9: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
10: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
1: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
9: Un informatiu sense presses.
10: Per donar context als grans titulars.
1: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de...

0: a la lluna.
1: Obrim àrea de servei.
2: El temps.
1: Gemma Puig.
3: Aquest cap de setmana haurem d'estar pendents d'una banda de la temperatura, perquè anirà pujant, dissabte ho farà una mica, però sobretot diumenge començarà aquesta nova onada de calor, la segona d'aquest any. Començaria diumenge amb temperatures que ja s'enfilaran més, arribarem altre cop segurament als 40 graus cap a Ponent, 38-39 cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, i avisos de calor a les dos extrems, cap a l'Empordà i cap a l'Ebre. Una onada de calor que de moment s'allargaria ben bé fins dimecres. Amb un dissabte al matí amb sol, amb calor nocturna, amb nit tropical a la costa, prelitoral, algun valor de nit tòrrida i amb molts pocs núvols tant dissabte com diumenge. Durant el matí, sol a tot arreu i a la tarda alguna nuvolada inofensiva.
2: 3CAT Info.
1: Hisenda ja té en marxa les inspeccions fiscals a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i la seva família. El magistrat José Luis Calama, que investiga Zapatero per organització criminal, tràfic d'influències i frau, entre d'altres, ha rebut la comunicació de l'agència tributària que analitza des del juny les declaracions i liquidacions de gravàmens dels principals implicats. L'organisme ha posat la lupa sobre l'IRPF, l'IVA i l'impost de patrimoni, els de grans fortunes i el de societats de l'exlíder socialista, la seva dona, les seves filles, l'empresari Julio Martínez i algunes companyies del suposat entramat. Comprovarà aquesta documentació entre el 2021 i el 2025. Això el mateix dia que l'instructor de l'Audiència Nacional ha fet un toc d'atenció als investigadors de la Policia Nacional i els ha reclamat excloure dels informes dades personals que no tenen relació amb la causa. Zapatero li havia demanat moure fitxa després que es filtressin agendes senceres de l'excap del govern espanyol i whatsapps irrellevants per a la investigació. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar del pacte del seu partit amb Vox a Andalusia, on el popular Moreno Bonilla ha acceptat el concepte de prioritat nacional per continuar al capdavant de la Junta. Feijóo, en canvi, insisteix que l'Estat no podrà pagar la factura de regularitzar migrants.
4: Que el Estado no está preparado para gestionar un cambio de esta magnitud, que son 8 millones de personas más. No podemos gestionarlo, queridos amigos. No tenemos capacidad financiera.
1: Qui sí que ha parlat de Vox és el senador popular Juan Milián, que ha naturalitzat els futurs vincles amb els d'Abascal. Ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Nosaltres el que volem és sempre governar en solitari, que les aritmètiques són les que són i nosaltres no som un partit que promogui cordons sanitaris a altres partits.
1: Mentre la Moncloa farà la setmana que ve el primer pas al Consell de Ministres per donar forma als pressupostos, PP i Vox reiteren que s'han de convocar eleccions. No aprovar els comptes podria desencadenar precisament un avançament electoral. El PP ha assumit la prioritat nacional de Vox per poder tancar pactes de govern a 4 autonomies. El País Valencià és on per primera vegada aquest concepte podria entrar en un text legal a la llei de pressupostos. Experts consultats per Catalunya Ràdio avisen que el PP s'exposa que la llei pugui arribar als tribunals si discrimina els estrangers a l'hora d'accedir a ajudes públiques. Ens ho explica des de València Alba Barbosa.
6: Per blindar la llei davant de possibles recursos judicials, el text no pot excloure els migrants d'optar a subvencions o recursos públics. Ara bé, sí que podria contemplar que l'arrelament, un concepte que ja utilitza el PP, sigui una condició per accedir-hi. És la via que hi veu el jurista i catedràtic de Filosofia del Dret de la Universitat de València, Javier de Lucas Martín.
7: Posar l'arrelament com a requisit o com a mèrit. La clau és per a que no hi hagi una contradicció en el principi de no discriminació és que no sigui excloent.
6: A les esmenes als pressupostos, Vox demana que la llei incorpori el principi de prioritat nacional, però ja hi afegeix que sigui adequat a la legalitat vigent.
7: És que ells mateixos són conscients de que no és possible dir prioritat nacional sense més, con lo cual se pone la venda antes de la herida.
6: Al País Valencià, el grup d'extrema dreta proposa que l'Oficina Valenciana d'Inclusió passi a denominar-se Oficina d'Arrelament i Retorn.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Les dues filles d'Isaac Andic diuen a la jutge que investiga la mort del seu pare que creuen en la innocència del seu germà i neguen que estigui obsessionat pels diners. Asseguren que estaven al corrent, que l'empresari volia destinar part del seu patrimoni a una fundació per a gent necessitada. Jutjats de Martorell, Marta Vallès.
1: Sara i Judit han dit que han ratificat el que ja van declarar davant els Mossos. Estan convençudes de la innocència del seu germà, que està imputat per homicidi per la mort del seu pare. Contràriament al que sosté la jutge, les germanes neguen que Jonathan Andic sigui una persona obsessionada pels diners, explicant també que entre el pare i el fill la relació era bona, excepte moments puntuals. Pel que fa a l'herència, han dit que el seu pare revisava anualment el testament i els tenia al corrent, i asseguren que els tres fills sabien que Isaac Andic volia destinar part del patrimoni, calculat en 4.500 milions d'euros, a una fundació per gent vulnerable. En aquest sentit, seguiran endavant amb aquesta idea que el seu pare no va poder realitzar. També ha declarat el psiquiatre que va fer una única sessió amb pare i fill a petició de la terapeuta familiar que buscava millorar la relació entre tots dos. Ha dit que no està d'acord amb el mètode de treball de la terapeuta per reduir els problemes de relació i, en concret, amb la petició que li hauria fet la terapeuta a Isaac Andic que donés al seu fill Jonathan una part de l'herència en vida. Recordem que la caiguda mortal d'Isaac Andic va ser el 14 de desembre de 2024 quan feia una excursió amb el seu fill per Collbató. Jonathan Andic el van detenir el mes de maig i va sortir en llibertat després de pagar una fiança d'un milió d'euros. Les noves citacions de testimoni seran ja al mes de setembre.
0: De la plana internacional, destaca que les autoritats de Veneçuela eleven la xifra de morts pel terratrèmol a gairebé 2.650, entre els quals hi ha 32 espanyols. 10 dies després del doble sisme, la principal morgue de La Guaira s'omple de centenars d'ataúds i de familiars que s'acosten per fer la difícil tasca d'identificar els cossos. Enviat especial a La Guaira, Miquel Jarque.
2: La tanca que perimetra aquesta zona està coberta amb una tela negra fora una sala d'espera improvisada sota unes carpes i dins muntanyes de calç viva, milers d'ataúds i tot un circuit pels familiars que venen a reconèixer els cossos de les persones rescatades. L'interior, ens expliquen, està molt ben organitzat, arriben els cossos, ens diuen cada vegada menys, i si a principis de setmana els familiars s'havien de passejar entre les bosses, ja hi ha ara un àlbum on es poden identificar les persones a les quals no se li han pogut prendre les empremtes. Anaïs González és tècnica del tanatori.
3: Cuando la persona llega, si el cadáver todavía no ha sido identificado, de manera que se están procesando, por decirte tú, las huellas aún, te pasa al área de la foto a identificarlos por la foto y en caso tal, obviamente hay muchas partes del cuerpo que no están reconocibles, o sea, que están irreconocibles, pero le toman foto a lo que es, por ejemplo,
4: alguna cicatriz, algún tatuaje,
3: a cualquier cosa que te pueda identificar.
2: I enmig de tot aquest olor, hi ha qui se n'aprofita. Ho denuncia Juana Torres, familiar d'un desaparegut.
5: Allá dentro, para poder mantener el familiar dentro de las cava, están pidiendo $400 por un día. Entonces hay personas que, o sea, ahorita literalmente el venezolano monetariamente no está bien. Y de verdad, gubernamentalmente, o sea, creo que el gobierno no ayudó más los de gobiernos de afuera que el de aquí.
2: En paral·lel també hi ha actes de solidaritat, com el del gremi de pompes fúnebres, que demanen sovint la voluntat i en moltes ocasions les funeràries que donen el servei de cremació de franc.
0: El projecte d'una incubadora líquida per a nadons prematurs és viable, segons el responsable del projecte FetaLife, desenvolupat per l'Hospital Clínic i Sant Joan de Déu, amb el suport de la Fundació La Caixa. Els investigadors han fet sobreviure una ovella prematura fins a 21 dies en aquest dispositiu que imita l'úter de la mare durant la gestació. Es tracta d'un recipient amb parets toves i ple de líquid similar a l'amniòtic, amb un dispositiu que imita la placenta, on es connecta el cordó umbilical del fetus i per on rep l'oxigen i els nutrients. Tot plegat aconseguit amb alta tecnologia perquè la dificultat de fer sobreviure un nadó prematur extrem fora de l'úter de la mare és molt alta. El doctor Eduard Gratacós és el director del projecte.
6: I que aquest cordó umbilical, si li baixem la temperatura un grau, es tancarà, perquè està preparat per sortir fora i tancar-se. Per tant, hem de crear tota una capa de tecnologia perquè aconseguim fer una cosa molt difícil, que és enganyar la naturalesa.

0: que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare.
1: I el més important, diu, és que han pogut demostrar que la incubadora líquida és viable i esperen provar-la en prematurs humans d'aquí 2 o 3 anys. I posen d'exemple la Gaia, una ovella de 15 mesos que va estar 10 dies en aquesta incubadora líquida i s'ha desenvolupat en total normalitat.
2: Esports.
1: En David Ubach.
3: El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària presentació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, la primera de les tres amb protagonisme de la capital catalana i el país, a la Ronda Francesa. El ciclista de l'equip Lidl Trek, Carlos Verona, ha parat d'esdeveniment especial.
4: Mira, ayer en Barcelona ya estaba casi emocionado, o sea que no me quiero imaginar corriendo las etapas. La verdad que ayer la presentación ya fue muy bonita y la verdad que para mí Barcelona es mi segunda ciudad. Yo nací en Madrid, pero desde los 16 años viví aquí, antes de irme a Andorra, y muchos amigos familiares están aquí y es muy especial.
3: La primera etapa ja marcarà diferències. Serà una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. Dissabte, segona etapa, 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona fins a Montjuïc, a Barcelona, i diumenge, tercera etapa, 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i els Angles, ja a França. Del Tour passem al Mundial.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Classificació d'Egipte per als vuitens de final del Mundial en superar Austràlia a la tanda de penals, en partit jugat a Dallas. Ha estat després de l'empat a 1 al final dels 90 minuts i de la pròrroga. Aquest dissabte ja arrencaran els vuitens de final amb la disputa de les primeres eliminatòries. El Canadà-Marroc a les 7 a Houston i el Paraguai-França a les 11 a Filadèlfia. Per cert, que el Mèxic-Anglaterra finalment es jugarà a les 8 de diumenge, ja que s'ha avançat 6 hores per amenaça de tempesta elèctrica a la capital mexicana. Pel que fa al Barça, el migcampista Marc Bernal ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio per repassar la temporada. El jugador blaugrana s'ha mostrat agraït amb Hansi Flick, el tècnic, i alhora ambiciós de cara al futur en conjunt.
5: Hem de valorar tots els títols que hem guanyat aquest any, que no són res fàcil, de fet són molt difícils de guanyar, i llavors sí que és veritat que tots tenim aquest somni de la Champions i nosaltres entrenem, lluitem i juguem cada partit per també estar preparats per la Champions, que al final és el torneig que hi ha més competitivitat.
3: Per cert, que el Barça ha confirmat la cessió del porter Diego Cogen al Lyngby danès. El Girona, per la seva banda, ha confirmat un nou amistós de pretemporada. Els gironins jugaran contra el Nàstic, al nou estadi de Tarragona, el 8 d'agost. Sense moure'ns de la segona divisió encara, el Sabadell ha anunciat la renovació fins al 2027 del seu defensa Kaiser. El central, de 30 anys, és un dels capitans de l'equip sabadellenc. I a l'Espanyol, mentrestant, l'equip femení ha fitxat la migcampista de Logroño, Ana Velázquez, de 27 anys, fins al 2028, procedent de la Lama de Múrcia. Més futbol. El Tribunal Suprem ha confirmat el procés electoral de la Federació Catalana del 2023 i, per tant, la presidència de Joan Soteras i la seva junta directiva. El Suprem ha desestimat el recurs de cassació interposat per l'excandidat Joan Josep Isern, a qui Soteras ha criticat.
6: A dins, que és un procés totalment íntegre aquest, que demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions, que en porten ja dues perdudes i la tercera si la guanyen. I deixar estar de jugar el joc brut que estan acostumats a fer.
3: I encara el futbol català, l'Europa ha fet marxa enrere un dia després d'anunciar una consulta als socis per decidir si el primer equip masculí renunciava a la primera federació pels condicionants de la instal·lació de gespa natural al Nou Sardenya. En un comunicat, el club del barri de Gràcia de Barcelona ha desvelat una reunió amb l'alcalde barceloní, Jaume Collboni, que ha refermat el compromís del consistori per garantir la viabilitat econòmica de l'Europa, diu el comunicat. Dit això, recuperem el fil poliesportiu per endebàsquet.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: El València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser el seu entrenador. En les properes hores, el preparador valadoloní es convertirà en nou tècnic del Madrid. El torneig de tenis de Wimbledon han avançat a vuitens de final del quadre masculí. Sinner, Djokovic i Oger Aliassime, entre d'altres. El quadre femení han superat la primera ronda, la tercera ronda, Osaka, Pegula, Sabalenka i Goff com a noms més destacats. Aquest dissabte, els dobles masculins, Marcel Granollers jugarà amb Horacio Ceballos, partit de segona ronda contra la parella Kiel Berbic.
2: 3CAT Info.
3: Temps encara per afegir que en futbol sala el Barça i Fitch han arribat a un acord per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027. D'aquesta manera, el pivot brasiler tanca una etapa de dues temporades. En canvi, el Barça ha renovat el pivot argentí Luka

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Continua fora de control l'incendi que crema el Parc Natural de les Gavarres. Les flames han calcinat, de moment, unes 2.300 hectàrees. Els bombers confien estabilitzar el flanc més proper a Santa Cristina d'Aro durant la nit. Milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. El foc també ha obligat a desallotjar unes 150 persones d'algunes urbanitzacions properes i algunes cases de colònies amb infants. Tots els menors estan bé. Alguns han marxat a casa i altres passen la nit en un pavelló o en instal·lacions d'altres municipis. A partir d'ara us explicarem que els Estats Units celebren aquest dissabte el 250è aniversari de la seva independència el 4 de juliol del 1776. Amb un gran acte a Washington. S'hi esperen centenars de milers de persones. El president Donald Trump ha promès els focs artificials més espectaculars de la història. A Lleida, dues entitats socials ofereixen assessorament laboral als ferits per l'accident d'autocar de dimecres al matí. La majoria eren treballadors temporers de la campanya de la fruita que es dirigien al Baix Segre i, segons les entitats, el sinistre es pot considerar un accident laboral. Ivan Morrison sedueix el públic del concert que ha ofert a l'Auditori del Fòrum en el marc del Festival de Jazz de Barcelona. El cantant de Belfast ha basat el repertori en els dos últims discos, però sense oblidar grans clàssics com Moondance o Gloria. I en esports, David Ubach?
1: El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària presentació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc.
0: Pel que fa al temps, nit i matinada amb tramuntana, rescalfada amb avisos de calor nocturna a l'Alt i el Baix Empordà, cap de setmana de sol i a partir de diumenge arribarà la segona onada de calor. Dissabte al matí tindrem cops moderats de vent a l'Empordà i l'Ebre. Dissabte es repetiran els valors més alts, prop dels 38 graus. I diumenge tornarem a registrar els 40 graus. Quatre-cents agents dels bombers treballaran durant tota la nit en les tasques d'extinció de l'incendi que crema des d'aquest divendres a la Bisbal d'Empordà i que ha entrat al Parc Natural de les Gavarres. El foc afecta una superfície d'unes 2.300 hectàrees i milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. L'objectiu dels bombers de cara a les pròximes hores és tancar el flanc que crema a prop de Santa Cristina d'Aro. Es demana als ciutadans que evitin els desplaçaments a la zona per facilitar la feina dels equips d'emergència. Els Mossos han detingut un home com a responsable de l'incendi. Treballava amb una màquina, tot i que estava prohibit, i una guspira hauria generat el foc. Anem a la Bisbal d'Empordà, Laia Claret.
2: 400 bombers i 100 membres de la UME d'emergències de l'exèrcit treballen tota la nit per mirar de contenir el foc, sobretot al flanc dret de Santa Cristina i també l'esquerra Calonge. David Borrell, inspector cap dels bombers.
3: El flanc de Santa Cristina per què ens preocupa? Perquè els pròxims dies començarà a entrar vent de marinada, no? De mar cap a terra i, per tant, en direcció nord, clar, potencialment aquí tindríem un incendi, que estaríem parlant d'un incendi de 30.000 hectàrees. I, per tant, la prioritat d'aquesta nit serà tancar aquest flanc dret i hem posat l'objectiu del flanc esquerre aconseguir dos terços, però sobretot, la prioritat és el flanc dret.
2: Borrell remarca i alerta que a la nit les flames es veuen molt més des de les urbanitzacions.
3: A la nit es veurà molta flama, això alerta molt a la població, dona la falsa sensació de que l'incendi està més a prop del que realment està i molta tranquil·litat perquè hi estarem treballant i no hem de tenir mals majors.
2: A la mitjanit hi ha hagut alguna revifada. A Calonge, els veïns ho han viscut així.
4: 8:15, diguem-ne, s'ha fet molt més intens fins que ja hem vist a casa doncs, que aquestes flames estaven massa a prop. Veus que ja no pots aguantar més perquè el fum també comença a ser, diguem-ne, difícil de respirar, tindre una respiració.
5: Ha tocado cabañas. Cabaña ha tocado, pero me parece que no se ha metido aún, ¿eh? No sé. Pero mira, se ve por detrás de cabañas, se ve un poco de humo. Castellbarri.
6: A les 10 hem sortit d'aquí. perquè ja ha saltat el foc al camí. I quan saltava el camí, ja és quan ja s'ha fet en 10 minuts tot el que estem veient, que ara ja s'està afluixant.
2: Sobre les causes han detingut una persona per possible negligència. I és que el foc ha començat per una radial d'uns operaris que canviaven un cartell metàl·lic. La consellera Parlon ho explicava així.
7: Hem de tenir clar que estem en un moment complicat, temperatures molt, molt altes, activació del pla Alfa 3, que limitava clarament que ja no es podien fer feines amb eines mecàniques.
2: Insistim, el foc, amb l'últim balanç d'ahir la nit, ha afectat 2.300 hectàrees, que no vol dir que totes estiguin cremades, però sí que són una zona delimitada, perimetrada, on hi estan treballant els bombers i els membres de l'UME.
0: L'incendi ha obligat a desallotjar preventivament habitatges d'algunes urbanitzacions, així com una casa de colònies, i els municipis afectats han activat espais d'acollida per atendre les persones evacuades. Santa Cristina d'Aro, Cèlia Forment.
8: A Santa Cristina d'Aro s'han habilitat diversos espais per les persones que han abandonat preventivament casa seva per les flames. L'Ajuntament ha posat a disposició l'espai Ridaura, al centre del municipi, i l'hostal Santa Helena ha ofert habitacions. S'hi han acollit una setantena de veïns de la urbanització Vallrepòs, com aquesta parella.
9: Nosaltres tenim un xalet a l'urbanització Vallrepòs de fa 44 anys. És un lloc privilegiat, enmig del bosc. Mai ens havia passat el que ens havia passat avui. Ha vingut la policia municipal i acte seguit els Mossos d'Esquadra, amb les sirenes a tope, casa per casa, i dient que havíem de marxar i anar cap al poble.
10: És una mica nerviós. Confiem en els mitjans que ho estan recuperant tot.
8: El municipi veí de Romanyà de la Selva s'ha hagut de desallotjar una casa de colònies amb una seixantena d'infants i joves de 6 a 16 anys i una desena de monitors. Pere Molero és el responsable de Gestels, la xarxa de colònies.
11: Des que hem tingut la notificació hi havia un autocar a la casa, vull dir que en uns 40 minuts ja estaven els infants i joves a Santa Cristina d'Aro, al poble, i res, que aquí estan estupendos, que estan jugant, que s'estan divertint, s'estan passant bé i que tenim a tots els monitors per ells i per elles.
8: La Creu Roja ha garantit que no els falti de res. Joan Vicenç és el coordinador de Creu Roja Vall d'Aro.
12: El que hem vingut és a muntar un alberg d'uns 70 llits perquè puguin dormir. I també hem donat suport, doncs, a l'hora de portar menjar i de portar uns materials d'higiene que ha subministrat l'Ajuntament, i nosaltres hi posàvem la part humana de fer arribar el material en aquí.
8: Una nit marcada per la coordinació entre els serveis d'emergència, que continuen pendents de qualsevol canvi en l'evolució de l'incendi.
0: Els alcaldes dels municipis afectats alerten que la deixadesa dels boscos els ha convertit en una bomba de rellotgeria o en un polvorí. Sentim Josep Gifré, alcalde de Santa Cristina d'Aro, Jordi Soler, alcalde de Calonja i Sant Antoni, i Daniel Encinas, alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, i també president del Consorci de les Gavarres. Són declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
13: Les Gavarres estan amb un sotabosc que és dinamita, i llavors entre els vents i aquestes temporades que hem tingut, doncs tots aquests arbres secs que han caigut, que no es treu res ni que es neteja, doncs clar, tot això encara és un polvorí. Les Gavarres és un polvorí.
14: Estem parlant d'un bosc que en un principi hi havia molt de suro, ara el pi, que és planta invasiva, doncs ha crescut molt més, és un massís que no està excessivament net, amb un any que ha plogut molt, per tant s'ha produït molta vegetació. Per tant, ens donen totes les circumstàncies perquè això sigui un polvorí.
15: Recordem que el 95% de les Gavarres és de propietat privada, que els ajuntaments, sense el permís dels propietaris o que els mateixos propietaris no ho saben que tenen aquell terreny perquè és d'una herència de fa molt de temps, i tenen més ajuda econòmica de qualsevol organisme superior a nosaltres. No és lògic que les subvencions actuals van equitatives a tots els municipis. S'hauria de tenir en compte tant el pressupost, però sobretot la massa forestal que té cada municipi.
0: Els incendis també afecten Portugal, que ha demanat ajuda a Espanya, al Marroc i la Unió Europea per combatre la mitja dotzena de focs actius que hi ha al país. El més greu afecta la regió central de Viseu i ja ha cremat més de 10.000 hectàrees. Més d'un miler de bombers estan mobilitzats per intentar controlar aquest gran incendi al centre del país amb 373 mitjans terrestres i 5 mitjans aeris que la nit han deixat d'operar. A més del macroincendi de Viseu, al centre de Portugal hi ha gairebé 2.000 efectius dels bombers que treballen per contenir i extingir, en els casos que és possible, 5 altres focs que cremen en diferents parts del país. El més important afecta les poblacions de Barcelos, a la regió de Tàmega, Timfaes, a la península de Setúbal, i Arouca, a l'àrea metropolitana de Porto. 3CAT Info.
16: Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Després de la visita aquest divendres de Donald Trump a l'icònic Mount Rushmore, a Dakota del Sud, la gran celebració del 4 de juliol tindrà lloc aquest dissabte a Washington, amb un dels castells de focs artificials més espectaculars de la història, segons ha promès el president dels Estats Units. Serà el punt culminant del 250è aniversari de la independència del país. Washington, Oriol Serra.
17: Donald Trump no es rendeix en l'esforç per esdevenir el principal protagonista de la celebració del 250è aniversari de la signatura de la Declaració d'Independència dels Estats Units. Tot i que fa 10 anys, demòcrates i republicans van acordar organitzar les celebracions sota el paraigua America 250, Trump no ha pogut evitar promoure una organització paral·lela anomenada Freedom 250, a través de la qual ha mirat d'apropiar-se del relat històric. L'agenda de Trump ha inclòs l'infama instal·lació d'un ring d'Ultimate Fighting, una mena de kickboxing als jardins de la Casa Blanca o la cursa d'IndyCars que es farà a l'agost als carrers de Washington, tot plegat sota la sospita d'haver comptat amb finançament procedent de pressupostos públics. De fet, hi ha hagut denúncies per malversació de fons que fins ara han estat desestimades. Des del Mount Rushmore, on hi ha esculpides les cares gegants de quatre presidents nord-americans a la paret de la muntanya, Trump ha promès un discurs extraordinàriament llarg la matinada d'aquest dissabte, hora catalana, i pel propi 4 de juliol pretén tornar-hi des de Washington, tot presidint uns focs d'artifici que diu que seran de rècord Guinness i que han costat més de 30 milions de dòlars als contribuents. Està per veure quines seran les xifres de seguiment de tot plegat. Si fallen, a Trump li quedarà l'excusa de la calor extrema o potser d'una tempesta de llamps i trons d'aquelles que no avisen.
0: Encara de la crònica internacional, destaca que han arribat a Teheran les primeres delegacions estrangeres per al macrofuneral de 6 dies a partir d'aquest dissabte pel líder xiïta iranià Ali Khamenei, mort el 28 de febrer en un atac d'Israel i els Estats Units. Les autoritats pakistaneses i l'expresident rus Dmitri Medvedev figuren entre els primers assistents, cap d'occidental. El funeral, amb què el règim vol rellançar la imatge de fortalesa del país en una treva precària amb els Estats Units, es preveu que plegui entre 15 i 20 milions de persones, una xifra sense precedents. Inclourà també una marxa per tres ciutats iranianes i dos santuaris xiïtes al veí Iraq. Les autoritats no han revelat si l'esdeveniment en propiciarà serà la primera aparició pública del nou líder del país, Mojtaba Khamenei, que va resultar ferit en l'atemptat en què va morir el seu pare. L'Iran ha mobilitzat tots els seus recursos de logística i seguretat davant una setmana de dol als carrers. El règim ha posat en marxa per al seguiment del seguici funerari 2.500 ambulàncies, una vintena d'helicòpters i un centenar de drons. Es preveu que sigui el funeral més multitudinari en la història del país.
16: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Al matí a Lleida eren temporers de la campanya de la fruita que es dirigien al Baix Segre per treballar. Per això una associació de persones africanes i l'entitat Fruita amb Justícia Social els estan oferint assessorament laboral gratuït. Ens ho explica des de Lleida Júlia Albacar.
18: L'assessorament s'ofereix a través d'un canal de WhatsApp. Segons remarquen l'associació AFICU de Guineans de Lleida i Fruita amb Justícia Social, els ferits són víctimes d'un accident laboral in itinere i això implica cobertures mèdiques i prestacions específiques, però no sempre està garantit. Per això s'ha avançat per ajudar-los, com explica Llibert Reixac, portaveu de Fruita amb Justícia Social.
19: Fins que no rebin la nòmina, fins que no puguin veure les jornades reals cotitzades, hi ha molts interrogants encara, però com a mínim ens hem anticipat perquè la gent sàpiga que si acaba tenint un problema, pugui tenir suport.
18: Alguns dels aspectes que s'han de reconèixer són que l'accident computi com a jornada treballada, que es pugui reclamar a l'asseguradora de l'autocar o que es facin derivacions a mútues si calen tractaments després de l'accident. De moment, 9 persones continuen encara hospitalitzades, de les quals 2 són a la unitat de cures intensives.
0: El govern treballa en una proposta per recuperar els peatges que tindran en compte criteris com el tonatge dels vehicles i les emissions contaminants. Això ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, després del debat que s'ha obert amb les paraules del president Illa, que va qüestionar la idoneïtat d'haver eliminat el pagament de la P7. De tota manera, Paneque recorda que qualsevol fórmula ha de ser consensuada i coordinada amb el govern espanyol.
20: Estem pensant en fer alguna proposta vinculada a l'ús i sobretot vinculada a l'ús de transport d'alt tonatge i també vinculat a les emissions. Val? Per tant, posaríem criteris, com dic, és una proposta que estem treballant, que hem d'acordar amb el Ministeri i això necessitarà d'una tramitació també a nivell parlamentari espanyol.
0: Paneque admet que des de l'eliminació dels peatges el trànsit a l'AP7 és molt més intens i que hi ha augmentat l'accidentalitat. Obrim àrea de servei.
16: El temps.
0: Gemma Puig.
21: Aquest cap de setmana haurem d'estar pendents d'una banda de la temperatura perquè anirà pujant, dissabte ho farà una mica, però sobretot diumenge començarà aquesta nova onada de calor, la segona d'aquest any. Començaria diumenge amb temperatures que ja s'enfilaran més, arribarem altre cop segurament als 40 graus cap a Ponent, 38-39 cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, i avisos de calor a les dos extrems, cap a l'Empordà i cap a l'Ebre. Una onada de calor que de moment s'allargaria ben bé fins dimecres. Amb un dissabte al matí amb sol, amb calor nocturna, amb nit tropical a la costa, prelitoral, algun valor de nit tòrrida, i amb molts pocs núvols tant dissabte com diumenge durant el matí, sol a tot arreu i a la tarda alguna nuvolada inofensiva.
16: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Caiguda en picat de la presència de meduses a les zones de bany de la costa catalana, mentre que es mantenen igual a les illes i a la costa del País Valencià. Montse Poblet.
22: Encara és aviat per saber què està passant, però tant els socorristes que vigilen les platges com els científics que fan seguiment de la població de meduses ens confirmen que en aquest inici de temporada n'hi ha moltes menys. Eduardo Blasco és el coordinador de l'aplicació de ciència ciutadana Medusa App, que des de fa 9 anys registra els avistaments d'aquests animals a tota la costa espanyola. En resumeix així el que els està arribant pel que fa a la situació de Catalunya.
23: Con l'aplicació també puedes reportar les platges libres de meduses, allà on la gent no encontró medusas, y es verdad que nos están llegando más puntitos verdes de playas sin medusas que de costumbre, pero en la zona de Cataluña.
22: Proactiva Open Arms, que vigila una vintena de platges catalanes, ens confirma que ells també veuen menys meduses que l'any passat i que han hagut de fer moltes menys assistències per picades. Entre el maig i el juny del 2025 en van atendre 1.800 i ara no arriben a les 600. Macarena Marambio, investigadora de l'Institut de Ciències del Mar, creu que les pluges dels últims mesos podrien explicar l'absència de pelàgies, les meduses luminescents, que són l'espècie més urticant que tenim a les nostres costes.
24: Tenemos más entrada de agua dulce al mar hacia las zonas costeras y se genera una barrera de forma natural que impide el paso tanto de mar abierto hacia costa como en el otro sentido. Con lo cual esperamos que haya menos presencia de pelagia, por lo menos ahora al principio del verano.
22: De totes maneres, si malgrat la baixada de meduses us en pica una, no ho rasqueu, retireu els tentacles que se us hagin clavat a la pell i netegeu-lo amb aigua salada, si pot ser que estigui freda.
0: Detectada una plaga de foc bacterià, una malaltia molt destructiva per a molts fruiters, en una plantació de perers a Camp Llonca, al Gironès. Els símptomes característics són l'ennegriment i la dessecació de flors, fulles i brots, que adquireixen un aspecte similar al d'haver estat cremats pel foc, fet que dona nom a aquesta malaltia. La seva perillositat és deguda a la gran capacitat d'expansió que té i a la falta de tractaments autoritzats eficaços. Tal com ha explicat el president de Saja, Pere Roquer.
25: Demanar molta prudència a l'hora de la detecció d'un brot particular a les explotacions i també, sobretot, intentar l'erradicar el més ràpid possible, donat que avui en dia, mitjans de fitosanitaris, els pocs que ens dona la Unió Europea i el Ministeri d'Agricultura no són efectius de cara a poder erradicar la malaltia del foc bacterià.
0: La finca afectada té poc més de 4 hectàrees. S'arrencaran els arbres afectats i s'ha establert una zona de seguretat d'un quilòmetre al voltant de la parcel·la, on els tècnics del Laboratori d'Agricultura i Sanitat Vegetal de Catalunya han intensificat el control. El Departament d'Agricultura ha fet una crida perquè es comuniqui immediatament qualsevol sospita de la malaltia i recorda la

0: importància de no traslladar material vegetal sensible procedent de zones sota vigilància. Van Morrison imparteix una classe magistral de blues a l'Auditori del Fòrum. El cantant de Belfast ha basat el repertori en els dos últims discos, però sense oblidar grans clàssics com Moondance o Gloria. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
1: Fent honor a la llegenda que l'envolta, Van Morrison ha arrencat el concert 4 minuts abans de l'hora. Ha entrat a l'escenari tocant l'harmònica amb barret i ulleres de sol que no s'ha arribat a treure i anant per feina amb Deep Blue Sea de l'últim disc Somebody Tried to Sell Me a Bridge. De fet, bona part del concert s'ha dedicat a aquest disc i al Remembering Now de 2025. Blues a dojo clàssic amb versions de John Lee Hooker, Eddie Vinson o Mary Adams i, és clar, amb l'homenatge a Ray Charles If It Wasn't For Ray, en què confessa que si no fos per Ray Charles, ell no existiria. El públic gaudeix com una criatura amb un caramel al blues i cada petit gest de Morrison. Intueixes que el satisfà quan deixa anar algun thank you lacònic o anuncia el títol de la cançó com per treure-se-la de sobre. Geni figura surt de l'escenari amb el micròfon a la mà mentre canta els últims versos de Glòria i la banda i el públic mantenen la festa en marxa uns minuts més. Però els genis ja ho tenen, això, i el públic ho té clar, acaben d'assistir a un gran concert.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Els escriptors Paul Wash i Alicia Cove, la directora teatral Lucía del Greco i l'escenògraf i director Marc Salicru són alguns dels responsables de les òperes de curta durada de la tercera edició de l'òpera, que es poden veure a la Fabra i Coats de Barcelona dins del Festival Grec. El Gran Teatre del Liceu i el Design Hub Barcelona són els artífexs d'aquest projecte pioner que combina l'òpera contemporània, la dramatúrgia i el talent emergent. Marta Vives.
1: Tres òperes breus que se succeeixen en tres espais diferents de la Fabra i Coats. Tres mons, tres històries, tres equips artístics que aposten per formats innovadors i risc creatiu. D'aquesta manera hem vist primer La vida de los cuernos, de Pablo Machotero, que barreja flamenc i mitologia per explicar una passió equivocada, Jo Núvol, d'Alicia Cove, una història de ciència-ficció sobre el desamor i, sobretot, opereta de Paul Wasch sota la direcció de Marc Salicru, una reflexió sobre la vida després d'un accident de cotxe. Marc Salicru.
2: No deixem de parlar de temes universals, com tot, vida, mort, aquesta confrontació amb aquesta vida frenètica que tots portem, no?
1: Un dels grans atractius d'aquesta proposta és que els creadors no provenen del món de l'òpera i l'equip artístic està format per alumnes i exalumnes del Conservatori. Òpera es podrà veure fins aquest diumenge, cada dia en sessió doble.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: El Tour de França arrenca aquest dissabte a Barcelona. La prova ciclista més important del món travessarà la capital catalana amb una contrarrellotge per equips des del Parc del Fòrum fins a Montjuïc. Això farà que moure's per la ciutat sigui complicat. Es tallaran molts carrers pel pas dels ciclistes a partir de les 12 del migdia fins a 8:45 del vespre. Fins i tot serà difícil la mobilitat a peu perquè Barcelona quedarà partida en dos per les tanques que delimitaran el recorregut pels carrers Bac de Roda, Aragó, Mallorca i Plaça Espanya. Només es podran creuar els carrers tallats pels passos habilitats. Pel que fa als cotxes, a banda de no poder circular pels trams del circuit delimitat, també quedaran afectades les sortides 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. En qualsevol cas, es recomana fer servir el metro i no agafar el vehicle privat. S'han habilitat aparcaments per deixar-hi el cotxe i agafar el transport públic. Ara bé, totes les línies de bus que circulen pels carrers afectats es desviaran. Hi ha 10 línies que no oferiran servei. Tampoc ho faran les estacions de Bicing que queden dins del recorregut. Recordem que també hi haurà afectacions diumenge amb l'etapa Tarragona-Barcelona i dilluns amb l'etapa Granollers als Angles.
3: Esports.
0: En David Tubac.
4: El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària representació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, la primera de les tres amb protagonisme de la capital catalana i el país a la Ronda Francesa. La primera etapa ja marcarà, de fet, diferències. Serà una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. L'eslovet Tadej Pogačar ha estat 4 vegades guanyador de la Ronda Francesa i en vol més.
5: Vull guanyar 21 etapes, però és impossible. De fet, 10 etapes és pràcticament impossible. Intentarem guanyar el màxim possible, però l'objectiu principal és acabar guanyant.
4: El danès Jonas Vingegaard, mentrestant, vencedor de dos tours, entoma el repte de destronar Pogačar.
6: Estic preparat per a la cursa, en tinc moltes ganes. Fins ara ha estat un any increïble per a mi. Així doncs, sí, espero poder continuar així.
4: Dissabte, segona etapa. Seran 169 quilòmetres de... Diumenge, segona etapa, volíem dir, seran 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona fins a Montjuïc, a Barcelona. I dilluns, tercera etapa, 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i els Angles, ja a França. Del Tour, passem al Mundial.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Classificació d'Egipte per als vuitens de final en superar Austràlia a la tanda de penals en partit jugat a Dallas. Ha estat després de l'empat a 1 al final dels 90 minuts i de la pròrroga. Per cert, que el Mèxic-Anglaterra finalment es jugarà a les 8 de diumenge, ja als vuitens de final, perquè s'ha avançat 6 hores, donada l'amenaça de tempesta elèctrica a la capital mexicana. Pel que fa al Barça, el migcampista Marc Bernal ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio per repassar la temporada. El jugador blaugrana s'ha mostrat agraït amb Hansi Flick, el tècnic, i alhora ambiciós de cara al futur en conjunt.
7: Hem de valorar tots els títols que hem guanyat aquest any, que no són res fàcil, de fet són molt difícils de guanyar, i llavors sí que és veritat que tots tenim aquest somni de la Champions i nosaltres entrenem, lluitem i juguem cada partit per també estar preparats per la Champions, que al final és el torneig que hi ha més competitivitat.
4: Per cert, que el Barça ha confirmat la cessió del porter Diego Cogen al Lyngby danès. El Girona, per la seva banda, ha anunciat un nou amistós de pretemporada. Els gironins jugaran contra el Nàstic al nou estadi de Tarragona el 8 d'agost. I sense moure'ns de la segona divisió, el Sabadell ha comunicat també la renovació fins al 2027 del seu defensa Kaiser. El central de 30 anys és un dels capitans de l'equip sabadellenc. A l'Espanyol, mentrestant, l'equip femení ha fitxat la migcampista de Logroño, Ana Velázquez, de 27 anys, fins al 2028, procedent de la Lama de Múrcia. I més futbol encara. Expliquem que el Tribunal Suprem ha confirmat el procés electoral de la Federació Catalana del 2023 i de retruc, per tant, la presidència de Joan Soteras i la seva junta directiva. El Suprem ha desestimat el recurs de cassació interposat per l'excandidat Joan Josep Isern, a qui Soteras ha criticat.
8: A dins, que és un procés totalment íntegre aquest, que demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions, que en porten ja dues perdudes i la tercera vegi la guanyen. I deixar estar de jugar el joc brut que estan acostumats a fer.
4: I encara el futbol català, l'Europa ha fet marxa enrere un dia després d'anunciar una consulta als socis per decidir si el primer equip masculí renunciava a la primera federació pels condicionants de la instal·lació de gespa natural al Nou Sardenya. En un comunicat, el club del barri de Gràcia de Barcelona ha desvelat una reunió amb l'alcalde barceloní, Jaume Collboni, que ha refermat el compromís del consistori per garantir la viabilitat econòmica de l'Europa, diu el comunicat. Dit això, recuperem el fil poliesportiu per Endabàsquet.
3: Trescat Info.
4: El València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser el seu entrenador. En les properes hores, el preparador badaloní es convertirà en nou tècnic del Madrid. El torneig de tenis de Wimbledon han avançat a vuitens de final del quadre masculí Sinner, Djokovic i Ogelia Sim, entre d'altres. El quadre femení han superat la tercera ronda Osaka, Pegula, Sabalenka i Goff, com a noms més destacats.
3: 3CAT Info.
4: Temps encara per afegir que en futbol sala el Barça i Fitz han arribat a un acord per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027. D'aquesta manera, el pivot brasiler tanca una etapa de dues temporades. Al seu torn, el Barça ha renovat el pivot argentí Lucas Granda fins al 2029 i l'ha cedit a l'Indústria Santa Coloma. Granda va arribar al Barça al gener procedent del Pinocho argentí, inicialment amb fitxa del Barça Atlètic. I encara en futbol sala, la selecció catalana masculina s'ha imposat per una 6 a Galícia, en partit amistós jugat aquest divendres a Lugo. Alguns apunts encara, com ara que en Fórmula 1 el britànic Lewis Hamilton en Ferrari ha fet la pole position a la classificació de la cursa sprint d'aquest dissabte, el Gran Premi de la Gran Bretanya al circuit de Silverstone. I acabem amb hoquei patins.

0: amb un doble punt. El campió de l'hoquei lliga masculina, l'Igualada, ha anunciat la sortida d'Arnau Martínez. El porter deixa l'equip igualadí i fitxarà pel Barça. I mentrestant, el Reus ha fet oficial la incorporació de Roc Pujadas fins al 2030. L'atacant de 24 anys arriba procedent de l'Sporting de Portugal.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info.

0: Continua fora de control l'incendi que crema el Parc Natural de les Gavarres. Les flames han calcinat de moment unes 2.300 hectàrees. Els bombers confien a estabilitzar el flanc més proper a Santa Cristina d'Aro durant la nit. Milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. El foc també ha obligat a desallotjar unes 150 persones d'algunes urbanitzacions properes i algunes cases de colònies amb infants. Tots els menors estan bé. Alguns han marxat a casa i altres passen la nit en un pavelló o en instal·lacions d'altres municipis. Detingut un operari que podria haver provocat l'incendi mentre feia servir una radial, una activitat prohibida amb el nivell 3 del pla alfa activat. Segons les primeres informacions, el foc el podria haver causat aquest operari mentre instal·lava un senyal de carretera. El govern avisa que diumenge es tornarà a accentuar el perill molt alt d'incendi forestal i que l'amenaça durarà fins divendres que ve. Es tracta d'un episodi que afectarà principalment Ponent, les comarques de l'interior, el prelitoral i l'Alt Empordà. El perill extrem es preveu al voltant de dimarts que ve amb tempestes acompanyades de llamps. El cap dels Mossos, Josep Lluís Trapero, demana endurir les penes pertinents a d'armes de foc després de l'assassinat a trets d'un noi de 15 anys al barri de la Sagrera, Barcelona. Una de les principals hipòtesis de la policia és que es tracta d'una disputa entre bandes llatines o del crim organitzat vinculat al tràfic de drogues. Hisenda té en marxa inspeccions a José Luis Rodríguez Zapatero i la seva família pel cas Plus Ultra i les joies decomissades a l'expresident espanyol. L'agència tributària ho ha comunicat al jutge de l'Audiència Nacional, que a petició de l'exdirigent ha instat la Policia Nacional a excloure dels informes dades personals que no tenen relació amb la causa. Venezuela eleva el balanç de morts pel terratrèmol a gairebé 2.650, entre els quals hi ha 32 espanyols. Segons el Ministeri d'Afers Estrangers, la zona més afectada per la tragèdia, La Guaira, ha hagut d'improvisar una morgue gegantina per poder identificar els cossos.
1: Esports. El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària presentació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. El Mundial de Futbol, classificació d'Egipte per als vuitens de final, en superar Austràlia a la tanda de penals després de l'empat a 1 al final dels 90 minuts i de la pròrroga. I en bàsquet, el València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser el seu entrenador. En les properes hores, el tècnic badaloní es convertirà en nou entrenador del Madrid.
0: Pel que fa al temps, nit i matinada amb tramuntana rescalfada, amb avisos de calor nocturna a l'Alt i Baix Empordà. Cap de setmana de sol i a partir de diumenge arribarà la segona onada de calor. Dissabte al matí tindrem cops moderats de vent a l'Empordà i l'Ebre. Dissabte es repetiran els valors més alts, prop dels 38 graus, i diumenge tornarem a registrar els 40.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. 400 agents dels bombers treballaran durant tota la nit en les tasques d'extinció de l'incendi que crema des d'aquest divendres a la Bisbal d'Empordà i que ha entrat al Parc Natural de les Gavarres. El foc afecta una superfície d'unes 2.300 hectàrees i milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. L'objectiu dels bombers de cara a les pròximes hores és tancar el flanc que crema a prop de Santa Cristina d'Aro.

Es demana als ciutadans que evitin els desplaçaments a la zona per facilitar la feina dels equips d'emergència. Els Mossos han detingut un home com a responsable de l'incendi. Treballava amb una màquina, tot i que estava prohibit

0: de mar cap a terra i, per tant, en direcció nord, clar, potencialment aquí tindríem un incendi que estaríem parlant d'un incendi de 30.000 hectàrees. I, per tant, la prioritat d'aquesta nit serà tancar aquest flanc dret i hem posat l'objectiu de flanc esquerre aconseguir 2/3, però sobretot, la prioritat és el flanc dret.
1: Borrell remarca i alerta que a la nit les flames es veuen molt més des de les urbanitzacions.
0: A la nit es veurà molta flama, això alerta molt a la població, dona la falsa sensació de que l'incendi està més a prop del que realment està i molta tranquil·litat perquè hi estarem treballant i no hem de tenir mals majors.
1: A la mitjanit hi ha hagut alguna revifada. A Calonge els veïns ho han viscut així.
2: 8:15, diguem-ne, s'ha fet molt més intens fins que ja hem vist a casa doncs, que aquestes flames estaven massa a prop. Veus que ja no pots aguantar més perquè el fum també comença a ser, diguem-ne, difícil de respirar, tindre una respiració.
3: Ha tocado cabañas. Cabaña ha tocado, pero me parece que no se ha metido aún, ¿eh? No sé. Pero mira, se ve por detrás de cabañas, se ve un poco de humo. Castellbarri.
4: A les 10 hem sortit d'aquí, perquè ja ha saltat el foc al camí. I quan saltava el camí, ja és quan ja s'ha fet en 10 minuts tot el que estem veient, que ara ja s'està afluixant.
1: Sobre les causes han detingut una persona per possible negligència. I és que el foc ha començat per una radial d'uns operaris que canviaven un cartell metàl·lic. La consellera Parlon ho explicava així.
5: Hem de tenir clar que estem en un moment complicat, temperatures molt, molt altes, activació del pla Alfa 3, que limitava clarament que ja no es podien fer feines amb eines mecàniques.
1: Insistim, el foc, amb l'últim balanç d'ahir la nit, ha afectat 2.300 hectàrees, que no vol dir que totes estiguin cremades, però sí que són una zona delimitada, perimetrada, on hi estan treballant els bombers i els membres de l'UME.
6: Gràcies, Laia. Bona nit.
1: Adéu, bona nit.
6: L'incendi ha obligat a desallotjar preventivament habitatges d'algunes urbanitzacions, així com una casa de colònies, i els municipis afectats han activat espais d'acollida per atendre les persones evacuades. Santa Cristina d'Aro, Cèlia Forment.
7: A Santa Cristina d'Aro s'han habilitat diversos espais per les persones que han abandonat preventivament casa seva per les flames. L'Ajuntament ha posat a disposició l'espai Ridaura, al centre del municipi, i l'hostal Santa Helena ha ofert habitacions. S'hi han acollit una setantena de veïns de la urbanització Vallrepòs, com aquesta parella.
8: Nosaltres tenim un xalet a l'urbanització Vallrepòs de fa 44 anys. És un lloc privilegiat, enmig del bosc. Mai ens havia passat el que ens havia passat avui. Ha vingut la policia municipal i acte seguit els Mossos d'Esquadra, amb les sirenes a tope, casa per casa, i dient que havíem de marxar i anar cap al poble.
9: És una mica nerviós. Confiem en els mitjans que ho estan recuperant tot.
7: El municipi veí de Romanyà de la Selva s'ha hagut de desallotjar una casa de colònies amb una seixantena d'infants i joves de 6 a 16 anys i una desena de monitors. Pere Molero és el responsable de Gestels, la xarxa de colònies.
10: Des que hem tingut la notificació hi havia un autocar a la casa, vull dir que en uns 40 minuts ja estaven els infants i joves a Santa Cristina d'Aro, al poble, i res, que aquí estan estupendos, que estan jugant, que s'estan divertint, s'ho estan passant bé i que tenim a tots els monitors per ells i per elles.
7: La Creu Roja ha garantit que no els falti de res. Joan Vicenç és el coordinador de Creu Roja Vall d'Aro.
11: El que hem vingut és a muntar un alberg d'uns 70 llits perquè puguin dormir. I també hem donat suport doncs, a l'hora de portar menjar i de portar uns materials d'higiene que ha subministrat l'Ajuntament i nosaltres hi posàvem la part humana de fer arribar el material en aquí.
7: Una nit marcada per la coordinació entre els serveis d'emergència que continuen pendents de qualsevol canvi en l'evolució de l'incendi.
6: De l'esfera política, Salvador Illa ha cancel·lat l'agenda per aquest dissabte per desplaçar-se cap al centre de comandament de l'incendi al Baix Empordà. El cap de l'executiu es traslladarà a primera hora fins a la Bisbal d'Empordà, on es reunirà amb membres de l'operatiu i autoritats locals i atendrà els mitjans, en principi, a les 10 del matí. A través de les xarxes, Illa ha demanat màxima precaució i ha posat en valor les feines dels equips d'emergència, entre els quals hi ha, a petició del mateix president, 200 efectius i 60 vehicles de l'exèrcit espanyol. Pedro Sánchez, per la seva banda, també s'ha referit al foc de les comarques gironines. En un tuit ha dit que en segueix l'evolució amb preocupació i ha expressat solidaritat amb els veïns afectats. I també via xarxes, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jessica Albiach i el popular Juan Fernández, entre altres dirigents, han traslladat inquietud pel foc i suport a la població perjudicada. El del Baix Empordà no és l'únic incendi que s'ha declarat a Catalunya en les últimes hores. N'hi ha hagut un que ja està estabilitzat a Vilavenut, a Fontcoberta, al Pla de l'Estany. S'ha ordenat el confinament de la població i, segons dades provisionals dels agents rurals, les flames han afectat una

0: superfície d'unes 35 hectàrees, majoritàriament camps agrícoles. També se n'ha declarat un altre a Sant Vicenç de Castellet, al Bages. Aquí també s'ha confinat una urbanització i s'han calcinat 2 hectàrees. Protecció Civil demana molta precaució aquest cap de setmana i des del Departament d'Agricultura avisen d'un nou episodi de perill molt alt d'incendi forestal que començarà aquest diumenge i que s'allargarà fins divendres que ve. Es tracta d'un episodi que afectarà principalment Ponent, les comarques de l'interior, el prelitoral i l'Alt Empordà. Tot i que no s'espera que hi hagi un vent fort de manera generalitzada, la marinada de tarda i la tramuntana a l'Alt Empordà poden atiar els incendis. El perill extrem es preveu al voltant de dimarts que ve, quan hi podrien haver tempestes de tarda a la meitat nord del país, unes tempestes que poden anar acompanyades de llamps. A banda dels llamps, les causes més probables dels incendis són els treballs de sega del cereal, les negligències o les accions intencionades.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, demana endurir les penes pertinença d'armes de foc arran de l'assassinat a trets dijous a la nit d'un noi de 15 anys al barri de la Sagrera, a Barcelona.
2: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella de la màxima gravetat, i l'escenari que nosaltres preveiem i pel que treballarem és que una persona que porti a sobre una arma de foc, el Codi Penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui que aquesta persona vagi a presó.
0: La policia treballa per identificar i detenir els autors. Diversos veïns van avisar que havien sentit trets en una baralla entre joves del parc de la Pegaso i que després havien vist 4 individus que marxaven corrent. Una de les principals hipòtesis dels Mossos és que es tracta d'una disputa entre bandes llatines o del crim organitzat vinculat al tràfic de drogues. Ho explica l'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez.
3: Hi ha determinats espais que el monitoratge continu, l'estudi continu, et porten a pensar que és un espai freqüentat per persones que podien pertànyer a aquestes agrupacions violentes juvenils. No és estrany i no el sorprendrà el parc de la Pegaso en aquest sentit. Llavors, com a hipòtesi inicial de treball, podem tenir aquesta i podem tenir algunes altres més, eh?
0: En el que portem d'any, els Mossos han registrat 65 incidents amb armes de foc a Catalunya que han causat 22 ferits i 7 morts. Els veïns del Parc de la Pegaso a Barcelona asseguren que en els últims mesos han notat un repunt de la delinqüència al barri, però tot i això expliquen que la zona és segura. N'han parlat a 3CAT Info.
4: Preocupats, això després d'un temps que va ser molt complicat, que va haver-hi moltes bandes, semblava que havia entrat en un procés de més normalització. Era tot una altra vegada.
5: Fa molt temps que els veïns es queixen.
6: La policia, jo no sé si fa molt o no, però no la veus.
7: El barri és segur. Hi ha certes parts que se l'han apropiat un grup de gent i per allà no pots passar. La resta de barri està bé.
0: A tot això, la primera dona que va formar part dels Latin Kings, Maria Oliver, explica que hi ha hagut una escalada en les armes que utilitzen les bandes llatines. Són bandes instal·lades a casa nostra des de fa més de 20 anys. Ho explicava també aquesta emissora.
8: Al principi no havia uso apenas de armes blanques, després empezaron siendo armes blanques pequeñas, pasamos a armes blanques mucho más grandes, como los machetes, y ya hace unos años que también ha entrado en el juego las armas de fuego. Y creo que tiene que ver con que cada vez hay más relación entre los miembros más mayores de estos grupos, que llevan muchos años en contextos delincuenciales.
0: En molts casos, aquestes bandes s'aprofiten de la vulnerabilitat de molts joves que acaben d'arribar per captar-los.
9: Evitem el soroll.
10: Ens allunyem de les estridències.
9: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
10: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
1: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
9: Un informatiu sense presses.
10: Per donar context als grans titulars.
1: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: Obrim àrea de servei.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
11: Aquest cap de setmana haurem d'estar pendents d'una banda de la temperatura, perquè anirà pujant, dissabte ho farà una mica, però sobretot diumenge començarà aquesta nova onada de calor, la segona d'aquest any. Començaria diumenge amb temperatures que ja s'enfilaran més, arribarem altre cop segurament als 40 graus cap a Ponent, 38-39 cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, i avisos de calor a les dos extrems cap

0: a l'Empordà i cap a l'Ebre. Una onada de calor que de moment s'allargaria ben bé fins dimecres. Amb un dissabte al matí, amb sol, amb calor nocturna, amb nit tropical a la costa, prelitoral, algun valor de nit tòrrida i amb molts pocs núvols tant dissabte com diumenge durant el matí. Sol a tot arreu i a la tarda alguna nuvolada inofensiva.
1: 3CAT Info.
2: Hisenda ja té en marxa les inspeccions fiscals a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i la seva família. El magistrat José Luis Calama, que investiga Zapatero per organització criminal, tràfic d'influències i frau, entre d'altres, ha rebut la comunicació de l'agència tributària que analitza des del juny les declaracions i liquidacions de gravàmens dels principals implicats. L'organisme ha posat la lupa sobre l'IRPF, l'IVA i l'impost de patrimoni, els de grans fortunes i el de societats de l'exlíder socialista, la seva dona, les seves filles, l'empresari Julio Martínez i algunes companyies del suposat entramat. Comprovarà aquesta documentació entre el 2021 i el 2025. Això el mateix dia que l'instructor de l'Audiència Nacional ha fet un toc d'atenció als investigadors de la Policia Nacional i els ha reclamat excloure dels informes dades personals que no tenen relació amb la causa. Zapatero li havia demanat moure fitxa després que es filtressin agendes senceres de l'excap del govern espanyol i whatsapps irrellevants per a la investigació. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar del pacte del seu partit amb Vox a Andalusia, on el popular Moreno Bonilla ha acceptat el concepte de prioritat nacional per continuar al capdavant de la Junta. Feijóo, en canvi, insisteix que l'Estat no podrà pagar la factura de regularitzar migrants.
3: Que el Estado no está preparado para gestionar un cambio de esta magnitud, que son 8 millones de personas más. No podemos gestionarlo, queridos amigos. No tenemos capacidad financiera.
2: Qui sí que ha parlat de Vox és el senador popular Juan Milián, que ha naturalitzat els futurs vincles amb els d'Abascal. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
4: Nosaltres el que volem és sempre governar en solitari, que les aritmètiques són les que són i nosaltres no som un partit que promogui cordons sanitaris a altres partits.
2: Mentre la Moncloa farà la setmana que ve el primer pas al Consell de Ministres per donar forma als pressupostos, PP i Vox reiteren que s'han de convocar eleccions. No aprovar els comptes podria desencadenar precisament un avançament electoral. El PP ha assumit la prioritat nacional de Vox per poder tancar pactes de govern a 4 autonomies. El País Valencià és on per primera vegada aquest concepte podria entrar en un text legal a la Llei de Pressupostos. Experts consultats per Catalunya Ràdio avisen que el PP s'exposa que la llei pugui arribar als tribunals si discrimina els estrangers a l'hora d'accedir a ajudes públiques. Ens ho explica des de València Alba Barbosa.
5: Per blindar la llei davant de possibles recursos judicials, el text no pot excloure els migrants d'optar a subvencions o recursos públics. Ara bé, sí que podria contemplar que l'arrelament, un concepte que ja utilitza el PP, sigui una condició per accedir-hi. És la via que hi veu el jurista i catedràtic de Filosofia del Dret de la Universitat de València, Javier de Lucas Martín.
6: Posar l'arrelament com a requisit o com a mèrit. La clau és per a que no hi hagi una contradicció en el principi de no discriminació és que no siga excloent.
5: A les esmenes als pressupostos, Vox demana que la llei incorpori el principi de prioritat nacional, però ja hi afegeix que sigui adequat a la legalitat vigent.
6: És que ells mateixos són conscients de que no és possible dir prioritat nacional sense més, con lo cual se pone la venda antes de la herida.
5: Al País Valencià, el grup d'extrema dreta proposa que l'Oficina Valenciana d'Inclusió passi a denominar-se Oficina d'Arrelament i Retorn.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Les dues filles d'Isaac Andic diuen a la jutge que investiga la mort del seu pare que creuen en la innocència del seu germà i neguen que estigui obsessionat pels diners. Asseguren que estaven al corrent, que l'empresari volia destinar part del seu patrimoni a una fundació per a gent necessitada. Jutjats de Martorell, Marta Vallès.
7: Sara i Judit han dit que han ratificat el que ja van declarar davant els Mossos. Estan convençudes de la innocència del seu germà, que està imputat per homicidi per la mort del seu pare. Contràriament al que sosté la jutge,

0: les germanes neguen que Jonathan Andic sigui una persona obsessionada pels diners, explicant també que entre el pare i el fill la relació era bona, excepte moments puntuals. Pel que fa a l'herència, han dit que el seu pare revisava anualment el testament i els tenia al corrent, i asseguren que els tres fills sabien que Isaac Andic volia destinar part del patrimoni, calculat en 4.500 milions d'euros, a una fundació per gent vulnerable. En aquest sentit, seguiran endavant amb aquesta idea que el seu pare no va poder realitzar. També ha declarat el psiquiatre que va fer una única sessió amb pare i fill a petició de la terapeuta familiar que buscava millorar la relació entre tots dos. Ha dit que no està d'acord amb el mètode de treball de la terapeuta per reduir els problemes de relació i en concret amb la petició que li hauria fet la terapeuta a Isaac Andic que donés al seu fill Jonathan una part de l'herència en vida. Recordem que la caiguda mortal d'Isaac Andic va ser el 14 de desembre de 2024 quan feia una excursió amb el seu fill per Collbató. Jonathan Andic el van detenir el mes de maig i va sortir en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. Les noves citacions de testimoni seran ja el mes de setembre.
1: De la plana internacional, destaca que les autoritats de Veneçuela eleven la xifra de morts pel terratrèmol a gairebé 2.650, entre els quals hi ha 32 espanyols. 10 dies després del doble sisme, la principal morgue de La Guaira s'omple de centenars d'ataúds i de familiars que s'acosten per fer la difícil tasca d'identificar els cossos. Enviat especial a La Guaira, Miquel Jarque.
2: La tanca que perimetra aquesta zona està coberta amb una tela negra fora una sala d'espai improvisada sota unes carpes i dins muntanyes de calç viva, milers d'ataúds i tot un circuit pels familiars que venen a reconèixer els cossos de les persones rescatades. L'interior, ens expliquen, està molt ben organitzat, arriben els cossos, ens diuen cada vegada menys, i si a principis de setmana els familiars s'havien de passejar entre les bosses, ja hi ha ara un àlbum on es poden identificar les persones a les quals no se li han pogut prendre les empremtes. Anaïs González és tècnica del tanatori.
3: Cuando la persona llega, si el cadáver todavía no ha sido identificado, de manera que se están procesando, por decirte tú, las huellas aún, te pasa al área de la foto a identificarlos por la foto y en caso tal, obviamente hay muchas partes del cuerpo que no están reconocibles, o sea, que están irreconocibles, pero le toman foto a lo que es, por ejemplo,
4: alguna cicatriz, algún tatuaje,
3: a cualquier cosa que te pueda identificar.
2: I enmig de tot aquest olor, hi ha qui se n'aprofita. Ho denuncia Juana Torres, familiar d'un desaparegut.
5: Allá dentro, para poder mantener el familiar dentro de las cavas, están pidiendo $400 por un día. Entonces hay personas que, o sea, ahorita literalmente el venezolano monetariamente no está bien. Y de verdad, gubernamentalmente, o sea, creo que el gobierno no ayudó más los de gobiernos de afuera que el de aquí.
2: En paral·lel també hi ha actes de solidaritat, com el del gremi de pompes fúnebres, que demanen sovint la voluntat i en moltes ocasions les funeràries que donen el servei de cremació de franc.
1: El projecte d'una incubadora líquida per a nadons prematurs és viable, segons el responsable del projecte FetaLife, desenvolupat per l'Hospital Clínic i Sant Joan de Déu, amb el suport de la Fundació La Caixa. Els investigadors han fet sobreviure una ovella prematura fins a 21 dies en aquest dispositiu que imita l'úter de la mare durant la gestació. Es tracta d'un recipient amb parets toves i ple de líquid similar a l'amniòtic, amb un dispositiu que imita la placenta, on es connecta el cordó umbilical del fetus i per on rep l'oxigen i els nutrients. Tot plegat aconseguit amb alta tecnologia perquè la dificultat de fer sobreviure un nadó prematur extrem fora de l'úter de la mare és molt alta. El doctor Eduard Gratacós és el director del projecte.
6: I que aquest cordó umbilical, si li baixem la temperatura un grau, es tancarà, perquè està preparat per sortir fora i tancar-se. Per tant, hem de crear tota una capa de tecnologia perquè aconseguim fer una cosa molt difícil, que és enganyar la naturalesa, que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare.
1: I el més important, diu, és que han pogut demostrar que la incubadora líquida és viable i esperen provar-la en prematurs humans d'aquí 2 o 3 anys. I posen d'exemple la Gaia, una ovella de 15 mesos que va estar 10 dies en aquesta incubadora líquida i s'ha desenvolupat en total normalitat.
7: Esports.
1: En David Ubach.
7: El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat.

0: Després de la multitudinària presentació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, la primera de les tres amb protagonisme de la capital catalana i el país, a la ronda francesa. El ciclista de l'equip Lidl Trek, Carlos Verona, ha parat d'esdeveniment especial.
1: Mira, ayer en Barcelona ya estaba casi emocionado, o sea que no me quiero imaginar corriendo las etapas. La verdad que ayer la presentación ya fue muy bonita y la verdad que para mí Barcelona es mi segunda ciudad. Yo nací en Madrid, pero desde los 16 años viví aquí, antes de irme a Andorra, y muchos amigos familiares están aquí y es muy especial.
0: La primera etapa ja marcarà diferències. Serà una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. Dissabte, segona etapa, 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona fins a Montjuïc, a Barcelona, i diumenge, tercera etapa, 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i Els Angles, ja a França. Del Tour passem al Mundial.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Classificació d'Egipte per als vuitens de final del Mundial en superar Austràlia a la tanda de penals, en partit jugat a Dallas. Ha estat després de l'empat a 1 al final dels 90 minuts i de la pròrroga. Aquest dissabte ja arrencaran els vuitens de final amb la disputa de les primeres eliminatòries. El Canadà-Marroc a les 7 a Houston i el Paraguai-França a les 11 a Filadèlfia. Per cert, que el Mèxic-Anglaterra finalment es jugarà a les 8 de diumenge, ja que s'ha avançat 6 hores per amenaça de tempesta elèctrica a la capital mexicana. Pel que fa al Barça, el migcampista Marc Bernal ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio per repassar la temporada. El jugador blaugrana s'ha mostrat agraït amb Hansi Flick, el tècnic, i alhora ambiciós de cara al futur en conjunt.
3: Hem de valorar tots els títols que hem guanyat aquest any, que no són res fàcil, de fet són molt difícils de guanyar, i llavors sí que és veritat que tots tenim aquest somni de la Champions i nosaltres entrenem, lluitem i juguem cada partit per també estar preparats per la Champions, que al final és el torneig que hi ha més competitivitat.
0: Per cert, que el Barça ha confirmat la cessió del porter Diego Cogen al Lyngby danès. El Girona, per la seva banda, ha confirmat un nou amistós de pretemporada. Els gironins jugaran contra el Nàstic, al nou estadi de Tarragona, el 8 d'agost. Sense moure'ns de la segona divisió encara, el Sabadell ha anunciat la renovació fins al 2027 del seu defensa Kaiser. El central, de 30 anys, és un dels capitans de l'equip sabadellenc. I a l'Espanyol, mentrestant, l'equip femení ha fitxat la migcampista de Logroño, Ana Velázquez, de 27 anys, fins al 2028, procedent de la Lama de Múrcia. Més futbol. El Tribunal Suprem ha confirmat el procés electoral de la Federació Catalana del 2023 i, per tant, la presidència de Joan Soteras i la seva junta directiva. El Suprem ha desestimat el recurs de cassació interposat per l'excandidat Joan Josep Isern, a qui Soteras ha criticat.
4: A dins, que és un procés totalment íntegre aquest, que demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions, que en porten ja dues perdudes i la tercera vegi la guanyen. I deixar estar de jugar el joc brut que estan acostumats a fer.
0: I encara el futbol català, l'Europa ha fet marxa enrere un dia després d'anunciar una consulta als socis per decidir si el primer equip masculí renunciava a la primera federació pels condicionants de la instal·lació de gespa natural al Nou Sardenya. En un comunicat, el club del barri de Gràcia de Barcelona ha desvelat una reunió amb l'alcalde barceloní, Jaume Collboni, que ha refermat el compromís del consistori per garantir la viabilitat econòmica de l'Europa, diu el comunicat. Dit això, recuperem el fil poliesportiu per endebàsquet.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: El València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser el seu entrenador. En les properes hores, el preparador valladoloní es convertirà en nou tècnic del Madrid. El torneig de tenis de Wimbledon han avançat a vuitens de final del quadre masculí Sinner, Djokovic i Ogier Aliassim, entre d'altres. El quadre femení han superat la primera ronda, la tercera ronda, Osaka, Pegula, Sabalenka i Goff com a noms més destacats. Aquest dissabte, els dobles masculins, Marcel Granollers jugarà amb Horacio Ceballos, partit de segona ronda contra la parella Kiel Berdych.
2: 3CAT Info.
0: Temps encara per afegir que en futbol sala el Barça i Fitch han arribat a un acord per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027. D'aquesta manera, el pivot brasiler tanca una etapa de dues temporades. En canvi, el Barça ha renovat el pivot argentí Lucas Granda fins al 2029 i l'ha cedit a l'Indústria Santa Coloma.
5: Decido aceptarla más que nada por eso, porque me convenció también mucho el proyecto que tiene el club. Hay muchos compañeros que conozco y se va a formar un buen equipo, así que muy contento, la verdad, con la decisión que tomé.
2: 3CAT Info. Són dos quarts de set.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Continua fora de control l'incendi que crema el Parc Natural de les Gavarres. Les flames han calcinat, de moment, unes 2.300 hectàrees. Els bombers confien estabilitzar el flanc més proper a Santa Cristina d'Aro durant la nit. Milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. El foc també ha obligat a desallotjar unes 150 persones d'algunes urbanitzacions properes i algunes cases de colònies amb infants. Tots els menors estan bé. Alguns han marxat a casa i altres passen la nit en un pavelló o en instal·lacions d'altres municipis. A partir d'ara us explicarem que els Estats Units celebren aquest dissabte el 250è aniversari de la seva independència el 4 de juliol del 1776. Amb un gran acte a Washington. S'hi esperen centenars de milers de persones. El president Donald Trump ha promès els focs artificials més espectaculars de la història. A Lleida, dues entitats socials ofereixen assessorament laboral als ferits per l'accident d'autocar de dimecres al matí. La majoria eren treballadors temporers de la campanya de la fruita que es dirigien al Baix Segre i, segons les entitats, el sinistre es pot considerar un accident laboral. Ivan Morrison sedueix el públic del concert que ha ofert a l'Auditori del Fòrum en el marc del Festival de Jazz de Barcelona. El cantant de Belfast ha basat el repertori en els dos últims discos, però sense oblidar grans clàssics com Moondance o Gloria. I en esports, David Ubach?
1: El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària presentació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc.
0: Pel que fa al temps, nit i matinada amb tramuntana, rescalfada amb avisos de calor nocturna a l'Alt i el Baix Empordà, cap de setmana de sol i a partir de diumenge arribarà la segona onada de calor. Dissabte al matí tindrem cops moderats de vent a l'Empordà i l'Ebre. Dissabte es repetiran els valors més alts, prop dels 38 graus. I diumenge tornarem a registrar els 40 graus. Quatre-cents agents dels bombers treballaran durant tota la nit en les tasques d'extinció de l'incendi que crema des d'aquest divendres a la Bisbal d'Empordà i que ha entrat al Parc Natural de les Gavarres. El foc afecta una superfície d'unes 2.300 hectàrees i milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. L'objectiu dels bombers de cara a les pròximes hores és tancar el flanc que crema a prop de Santa Cristina d'Aro. Es demana als ciutadans que evitin els desplaçaments a la zona per facilitar la feina dels equips d'emergència. Els Mossos han detingut un home com a responsable de l'incendi. Treballava amb una màquina, tot i que estava prohibit, i una guspira hauria generat el foc. Anem a la Bisbal d'Empordà, Laia Claret.
2: 400 bombers i 100 membres de la UME d'emergències de l'exèrcit treballen tota la nit per mirar de contenir el foc, sobretot al flanc dret de Santa Cristina i també l'esquerra Calonge. David Borrell, inspector cap dels bombers.
3: El flanc de Santa Cristina per què ens preocupa? Perquè els pròxims dies començarà a entrar vent de marinada, no? De mar cap a terra i, per tant, en direcció nord, clar, potencialment aquí tindríem un incendi que estaríem parlant d'un incendi de 30.000 hectàrees. I, per tant, la prioritat d'aquesta nit serà tancar aquest flanc dret i hem posat l'objectiu del flanc esquerre aconseguir dos terços, però sobretot, la prioritat és el flanc dret.
2: Borrell remarca i alerta que a la nit les flames es veuen molt més des de les urbanitzacions.
3: A la nit es veurà molta flama, això alerta molt a la població, dona la falsa sensació de que l'incendi està més a prop del que realment està i molta tranquil·litat perquè hi estarem treballant i no hem de tenir mals majors.
2: A la mitjanit hi ha hagut alguna revifada. A Calonge, els veïns ho han viscut així.
4: 8:15, diguem-ne, s'ha fet molt més intens fins que ja hem vist a casa doncs, que aquestes flames estaven massa a prop. Veus que ja no pots aguantar més perquè el fum també comença a ser, diguem-ne, difícil de respirar, tindre una respiració.
5: Ha tocado cabañas. Cabaña ha tocado, pero me parece que no se ha metido aún, ¿eh? No sé. Pero mira, se ve por detrás de cabañas, se ve un poco de humo. Castellbarri.
6: A les 10 hem sortit d'aquí. perquè ja ha saltat el foc al camí. I quan saltava el camí, ja és quan ja s'ha fet en 10 minuts tot el que estem veient, que ara ja s'està afluixant.
2: Sobre les causes han detingut una persona per possible negligència. I és que el foc ha començat per una radial d'uns operaris que canviaven un cartell metàl·lic. La consellera Parlon ho explicava així.
7: Hem de tenir clar que estem en un moment complicat, temperatures molt, molt altes, activació del pla Alfa 3, que limitava clarament que ja no es podien fer feines amb eines mecàniques.
2: Insistim, el foc, amb l'últim balanç d'ahir la nit, ha afectat 2.300 hectàrees, que no vol dir que totes estiguin cremades, però sí que són una zona delimitada, perimetrada, on hi estan treballant els bombers i els membres de l'UME.
0: L'incendi ha obligat a desallotjar preventivament habitatges d'algunes urbanitzacions, així com una casa de colònies, i els municipis afectats han activat espais d'acollida per atendre les persones evacuades. Santa Cristina d'Aro, Cèlia Forment.
8: A Santa Cristina d'Aro s'han habilitat diversos espais per les persones que han abandonat preventivament casa seva per les flames. L'Ajuntament ha posat a disposició l'espai Ridaura, al centre del municipi, i l'hostal Santa Helena ha ofert habitacions. S'hi han acollit una setantena de veïns de la urbanització Vallrepòs, com aquesta parella.
9: Nosaltres tenim un xalet a l'urbanització Vallrepòs de fa 44 anys. És un lloc privilegiat, enmig del bosc. Mai ens havia passat el que ens havia passat avui. Ha vingut la policia municipal i acte seguit els Mossos d'Esquadra, amb les sirenes a tope, casa per casa, i dient que havíem de marxar i anar cap al poble.
10: És una mica nerviós. Confiem en els mitjans que ho estan recuperant tot.
8: El municipi veí de Romanyà de la Selva s'ha hagut de desallotjar una casa de colònies amb una seixantena d'infants i joves de 6 a 16 anys i una desena de monitors. Pere Molero és el responsable de Gestels, la xarxa de colònies.
11: Des que hem tingut la notificació hi havia un autocar a la casa, vull dir que en uns 40 minuts ja estaven els infants i joves a Santa Cristina d'Aro, al poble, i res, que aquí estan estupendos, que estan jugant, que s'estan divertint, s'estan passant bé i que tenim a tots els monitors per ells i per elles.
8: La Creu Roja ha garantit que no els falti de res. Joan Vicenç és el coordinador de Creu Roja Vall d'Aro.
12: El que hem vingut és a muntar un alberg d'uns 70 llits perquè puguin dormir. I també hem donat suport, doncs, a l'hora de portar menjar i de portar uns materials d'higiene que ha subministrat l'Ajuntament, i nosaltres hi posàvem la part humana de fer arribar el material en aquí.
8: Una nit marcada per la coordinació entre els serveis d'emergència, que continuen pendents de qualsevol canvi en l'evolució de l'incendi.
0: Els alcaldes dels municipis afectats alerten que la deixadesa dels boscos els ha convertit en una bomba de rellotgeria o en un polvorí. Sentim Josep Gifré, alcalde de Santa Cristina d'Aro, Jordi Soler, alcalde de Calonja i Sant Antoni, i Daniel Encinas, alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, i també president del Consorci de les Gavarres. Són declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
13: Les Gavarres estan amb un sotabosc que és dinamita, i llavors entre els vents i aquestes temporades que hem tingut, doncs tots aquests arbres secs que han caigut, que no es treu res ni que es neteja, doncs clar, tot això encara és un polvorí. Les Gavarres és un polvorí.
14: Estem parlant d'un bosc que en un principi hi havia molt de suro, ara el pi, que és planta invasiva, doncs ha crescut molt més, és un massís que no està excessivament net, amb un any que ha plogut molt, per tant s'ha produït molta vegetació. Per tant, ens donen totes les circumstàncies perquè això sigui un polvorí.
15: Recordem que el 95% de les Gavarres és de propietat privada, que els ajuntaments, sense el permís dels propietaris o que els mateixos propietaris no ho saben que tenen aquell terreny perquè és d'una herència de fa molt de temps, i tenen més ajuda econòmica de qualsevol organisme superior a nosaltres. No és lògic que les subvencions actuals van equitatives a tots els municipis. S'hauria de tenir en compte tant el pressupost, però sobretot la massa forestal que té cada municipi.
0: Els incendis també afecten Portugal, que ha demanat ajuda a Espanya, al Marroc i la Unió Europea per combatre la mitja dotzena de focs actius que hi ha al país. El més greu afecta la regió central de Viseu i ja ha cremat més de 10.000 hectàrees. Més d'un miler de bombers estan mobilitzats per intentar controlar aquest gran incendi al centre del país amb 373 mitjans terrestres i 5 mitjans aeris que la nit han deixat d'operar. A més del macroincendi de Viseu, al centre de Portugal hi ha gairebé 2.000 efectius dels bombers que treballen per contenir i extingir, en els casos que és possible, 5 altres focs que cremen en diferents parts del país. El més important afecta les poblacions de Barcelos, a la regió de Tàmega, Timfaes, a la península de Setúbal, i Arouca, a l'àrea metropolitana de Porto. 3CAT Info.
16: Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Després de la visita aquest divendres de Donald Trump a l'icònic Mount Rushmore, a Dakota del Sud, la gran celebració del 4 de juliol tindrà lloc aquest dissabte a Washington, amb un dels castells de focs artificials més espectaculars de la història, segons ha promès el president dels Estats Units. Serà el punt culminant del 250è aniversari de la independència del país. Washington, Oriol Serra.
17: Donald Trump no es rendeix en l'esforç per esdevenir el principal protagonista de la celebració del 250è aniversari de la signatura de la Declaració d'Independència dels Estats Units. Tot i que fa 10 anys, demòcrates i republicans van acordar organitzar les celebracions sota el paraigua America 250, Trump no ha pogut evitar promoure una organització paral·lela anomenada Freedom 250, a través de la qual ha mirat d'apropiar-se del relat històric. L'agenda de Trump ha inclòs l'infama instal·lació d'un ring d'Ultimate Fighting, una mena de kickboxing als jardins de la Casa Blanca o la cursa d'IndyCars que es farà a l'agost als carrers de Washington, tot plegat sota la sospita d'haver comptat amb finançament procedent de pressupostos públics. De fet, hi ha hagut denúncies per malversació de fons que fins ara han estat desestimades. Des del Mount Rushmore, on hi ha esculpides les cares gegants de quatre presidents nord-americans a la paret de la muntanya, Trump ha promès un discurs extraordinàriament llarg la matinada d'aquest dissabte, hora catalana, i pel propi 4 de juliol pretén tornar-hi des de Washington, tot presidint uns focs d'artifici que diu que seran de rècord Guinness i que han costat més de 30 milions de dòlars als contribuents. Està per veure quines seran les xifres de seguiment de tot plegat. Si fallen, a Trump li quedarà l'excusa de la calor extrema o potser d'una tempesta de llamps i trons d'aquelles que no avisen.
0: Encara de la crònica internacional, destaca que han arribat a Teheran les primeres delegacions estrangeres per al macrofuneral de 6 dies a partir d'aquest dissabte pel líder xiïta iranià Ali Khamenei, mort el 28 de febrer en un atac d'Israel i els Estats Units. Les autoritats pakistaneses i l'expresident rus Dmitri Medvedev figuren entre els primers assistents, cap d'occidental. El funeral, amb què el règim vol rellançar la imatge de fortalesa del país en una treva precària amb els Estats Units, es preveu que plegui entre 15 i 20 milions de persones, una xifra sense precedents. Inclourà també una marxa per tres ciutats iranianes i dos santuaris xiïtes al veí Iraq. Les autoritats no han revelat si l'esdeveniment en propiciarà serà la primera aparició pública del nou líder del país, Mojtaba Khamenei, que va resultar ferit en l'atemptat en què va morir el seu pare. L'Iran ha mobilitzat tots els seus recursos de logística i seguretat davant una setmana de dol als carrers. El règim ha posat en marxa per al seguiment del seguici funerari 2.500 ambulàncies, una vintena d'helicòpters i un centenar de drons. Es preveu que sigui el funeral més multitudinari en la història del país.
16: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A casa nostra, la majoria dels ferits pel greu accident d'autocar de dimecres al matí a Lleida eren temporers de la campanya de la fruita que es dirigien al Baix Segre per treballar. Per això, una associació de persones africanes i l'entitat Fruit amb Justícia Social els estan oferint assessorament laboral gratuït. Ens ho explica des de Lleida, Júlia Albacar.
18: L'assessorament s'ofereix a través d'un canal de WhatsApp. Segons remarquen l'associació AFICU de Guineans de Lleida i Fruit amb Justícia Social, els ferits són víctimes d'un accident laboral in itinere i això implica cobertures mèdiques i prestacions específiques, però no sempre està garantit. Per això s'ha avançat per ajudar-los, com explica Llibert Reixac, portaveu de Fruit amb Justícia Social.
19: Fins que no rebin la nòmina, fins que no puguin veure les jornades reals cotitzades, hi ha molts interrogants encara, però com a mínim ens hem anticipat perquè la gent sapi que si acaba tenint un problema pugui tenir suport.
18: Alguns dels aspectes que s'han de reconèixer són que l'accident computi com a jornada treballada, que es pugui reclamar a l'asseguradora de l'autocar o que es facin derivacions a mútues si calen tractaments després de l'accident. De moment, 9 persones continuen encara hospitalitzades, de les quals 2 són a la unitat de cures intensives.
0: El govern treballa en una proposta per recuperar els peatges que tindran en compte criteris com el tonatge dels vehicles i les emissions contaminants. Això ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, després del debat que s'ha obert amb les paraules del president Illa, que va qüestionar la idoneïtat d'haver eliminat el pagament de la P7. De tota manera, Paneque recorda que qualsevol fórmula ha de ser consensuada i coordinada amb el govern espanyol.
20: Estem pensant en fer alguna proposta vinculada a l'ús i, sobretot, vinculada a l'ús de transport d'alt tonatge i també vinculat a les emissions. Val? Per tant, posaríem criteris. Com dic, és una proposta que estem treballant, que hem d'acordar

0: amb el Ministeri, i això necessitarà d'una tramitació també a nivell parlamentari espanyol.
1: Paneque admet que des de l'eliminació dels peatges, el trànsit a l'AP-7 és molt més intens i que hi ha augmentat l'accidentalitat. Obrim àrea de servei.
2: El temps.
1: Gemma Puig.
3: Aquest cap de setmana haurem d'estar pendents d'una banda de la temperatura perquè anirà pujant, dissabte ho farà una mica, però sobretot diumenge començarà aquesta nova onada de calor, la segona d'aquest any. Començaria diumenge amb temperatures que ja s'enfilaran més, arribarem altre cop segurament als 40 graus cap a Ponent, 38-39 cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i avisos de calor a les dos extrems, cap a l'Empordà i cap a l'Ebre. Una onada de calor que de moment s'allargaria ben bé fins dimecres. Amb un dissabte al matí amb sol, amb calor nocturna, amb nit tropical a la costa, prelitoral, algun valor de nit tòrrida i amb molts pocs núvols tant dissabte com diumenge durant el matí, sol a tot arreu i a la tarda alguna nuvolada inofensiva.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Caiguda en picat de la presència de meduses a les zones de bany de la costa catalana, mentre que es mantenen igual a les illes i a la costa del País Valencià. Montse Poblet.
4: Encara és aviat per saber què està passant, però tant els socorristes que vigilen les platges com els científics que fan seguiment de la població de meduses ens confirmen que en aquest inici de temporada n'hi ha moltes menys. Eduardo Blasco és el coordinador de l'aplicació de Ciència Ciutadana Medusa App, que des de fa 9 anys registra els avistaments d'aquests animals a tota la costa espanyola. En resumeix així el que els està arribant pel que fa a la situació de Catalunya.
5: Con l'aplicació també puedes reportar les platges llibres de meduses, allà on la gent no encontró medusas y es verdad que nos están llegando más puntitos verdes de playas sin medusas que de costumbre, pero en la zona de Catalunya.
4: Proactiva Open Arms, que vigila una vintena de platges catalanes, ens confirma que ells també veuen menys meduses que l'any passat i que han hagut de fer moltes menys assistències per picades. Entre el maig i el juny del 2025 en van atendre 1.800 i ara no arriben a les 600. Macarena Marambio, investigadora de l'Institut de Ciències del Mar, creu que les pluges dels últims mesos podrien explicar l'absència de pelàgies, les meduses luminescents, que són l'espècie més urticant que tenim a les nostres costes.
6: Tenemos más entrada de agua dulce al mar hacia las zonas costeras y se genera una barrera de forma natural que impide el paso tanto de mar abierto hacia costa como en el otro sentido. Con lo cual esperamos que haya menos presencia de pelagia, por lo menos ahora al principio del verano.
4: De totes maneres, si malgrat la baixada de meduses us en pica una, no ho rasqueu, retireu els tentacles que se us hagin clavat a la pell i netegeu-lo amb aigua salada, si pot ser que estigui freda.
1: Detectada una plaga de foc bacterià, una malaltia molt destructiva per a molts fruiters, en una plantació de perers a Camp Llonca, al Gironès. Els símptomes característics són l'ennegriment i la dessecació de flors, fulles i brots, que adquireixen un aspecte similar al d'haver estat cremats pel foc, fet que dona nom a aquesta malaltia. La seva perillositat és deguda a la gran capacitat d'expansió que té i a la falta de tractaments autoritzats eficaços, tal com ha explicat el president de SAGE, Pere Roquer.
7: Demanar molta prudència a l'hora de la detecció d'un brot particular a les explotacions i també, sobretot, intentar erradicar el més ràpid possible, donat de que avui en dia, mitjans de fitosanitaris, els pocs que ens dona la Unió Europea i el Ministeri d'Agricultura no són efectius de cara a poder erradicar la malaltia del foc bacterià.
1: La finca afectada té poc més de 4 hectàrees. S'arrencaran els arbres afectats i s'ha establert una zona de seguretat d'un quilòmetre al voltant de la parcel·la, on els tècnics del Laboratori d'Agricultura i Sanitat Vegetal de Catalunya han intensificat el control. El Departament d'Agricultura ha fet una crida perquè es comuniqui immediatament qualsevol sospita de la malaltia i recorda la importància de no traslladar material vegetal sensible procedent de zones sota vigilància. Van Morrison imparteix una classe magistral de blues a l'Auditori del Fòrum. El cantant de Belfast ha basat el repertori en els dos últims discos, però sense oblidar grans clàssics com Moondance o Gloria. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
8: Fent honor a la llegenda que l'envolta, Van Morrison arrenca

0: El concert 4 minuts abans de l'hora. Ha entrat a l'escenari tocant l'harmònica amb barret i ulleres de sol que no s'ha arribat a treure i anant per feina amb Deep Blue Sea de l'últim disc Somebody Tried to Sell Me a Bridge. De fet, bona part del concert s'ha dedicat a aquest disc i al Remembering Now de 2025. Blues a dojo clàssic amb versions de John Lee Hooker, Eddie Vinson o Mary Adams i, és clar, amb l'homenatge a Ray Charles If It Wasn't For Ray, en què confessa que si no fos per Ray Charles, ell no existiria. El públic gaudeix com una criatura amb un caramel el blues i cada petit gest de Morrison. Intueixes que el satisfà quan deixa anar algun thank you lacònic o anuncia el títol de la cançó com per treure-se-la de sobre. Jenny Figura surt de l'escenari amb el micròfon a la mà mentre canta els últims versos de Glòria i la banda i el públic mantenen la festa en marxa uns minuts més. Però els genis ja ho tenen, això, i el públic ho té clar. Acaben d'assistir a un gran concert.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Els escriptors Paul Wash i Alicia Cove, la directora teatral Lucía del Greco i l'escenògraf i director Marc Salicru són alguns dels responsables de les òperes de curta durada de la tercera edició de l'òpera, que es poden veure a la Fabra i Coats de Barcelona dins del Festival Grec. El Gran Teatre del Liceu i el Design Hub Barcelona són els artífexs d'aquest projecte pioner que combina l'òpera contemporània, la dramatúrgia i el talent emergent. Marta Vives.
1: Tres òperes breus que se succeeixen en tres espais diferents de la Fabra i Coats. Tres mons, tres històries, tres equips artístics que aposten per formats innovadors i risc creatiu. D'aquesta manera hem vist primer La vida de los cuernos, de Pablo Machotero, que barreja flamenc i mitologia per explicar una passió equivocada, Jo Núvol, d'Alicia Cove, una història de ciència-ficció sobre el desamor i, sobretot, opereta de Paul Wasch sota la direcció de Marc Salicru, una reflexió sobre la vida després d'un accident de cotxe. Marc Salicru.
2: No deixem de parlar de temes universals, com tot, vida, mort, aquesta confrontació amb aquesta vida frenètica que tots portem, no?
1: Un dels grans atractius d'aquesta proposta és que els creadors no provenen del món de l'òpera i l'equip artístic està format per alumnes i exalumnes del Conservatori. Òpera es podrà veure fins aquest diumenge, cada dia en sessió doble.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: El Tour de França arrenca aquest dissabte a Barcelona. La prova ciclista més important del món travessarà la capital catalana amb una contrarrellotge per equips des del Parc del Fòrum fins a Montjuïc. Això farà que moure's per la ciutat sigui complicat. Es tallaran molts carrers pel pas dels ciclistes a partir de les 12 del migdia fins a 8:45 del vespre. Fins i tot serà difícil la mobilitat a peu perquè Barcelona quedarà partida en dos per les tanques que delimitaran el recorregut pels carrers Bac de Roda, Aragó, Mallorca i Plaça Espanya. Només es podran creuar els carrers tallats pels passos habilitats. Pel que fa als cotxes, a banda de no poder circular pels trams del circuit delimitat, també quedaran afectades les sortides 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. En qualsevol cas, es recomana fer servir el metro i no agafar el vehicle privat. S'han habilitat aparcaments per deixar-hi el cotxe i agafar el transport públic. Ara bé, totes les línies de bus que circulen pels carrers afectats es desviaran. Hi ha 10 línies que no oferiran servei. Tampoc ho faran les estacions de bicing que queden dins del recorregut. Recordem que també hi haurà afectacions diumenge amb l'etapa Tarragona-Barcelona i dilluns amb l'etapa Granollers als Angles.
3: Esports.
0: En David Tobac.
4: El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària representació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, la primera de les tres amb protagonisme de la capital catalana i el país a la Ronda Francesa. La primera etapa ja marcarà, de fet, diferències. Serà una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. L'eslovet Tadej Pogačar ha estat 4 vegades guanyador de la Ronda Francesa i en vol més.
5: Vull guanyar 21 etapes, però és impossible. De fet, 10 etapes és pràcticament impossible. Intentarem guanyar el màxim possible, però l'objectiu principal és acabar guanyant.

0: to win the whole thing.
1: El danès Jonas Vingegaard, mentrestant, vencedor de dos tours, entoma el repte de destronar Pogacar.
2: I'm ready for this race. Estic preparat per a la cursa, en tinc moltes ganes. Fins ara ha estat un any increïble per a mi. Així doncs, sí, espero poder continuar així.
1: Dissabte, segona etapa. Seran 169 quilòmetres de... Diumenge, segona etapa, volíem dir, seran 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona fins a Montjuïc, a Barcelona, i dilluns, tercera etapa, 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i els Angles, ja a França. Del Tour, passem al Mundial.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Classificació d'Egipte per als vuitens de final en superar Austràlia a la tanda de penals en partit jugat a Dallas. Ha estat després de l'empat a 1 al final dels 90 minuts i de la pròrroga. Per cert, que el Mèxic-Anglaterra finalment es jugarà a les 8 de diumenge, ja als vuitens de final, perquè s'ha avançat 6 hores, donada l'amenaça de tempesta elèctrica a la capital mexicana. Pel que fa al Barça, el migcampista Marc Bernal ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio per repassar la temporada. El jugador blaugrana s'ha mostrat agraït amb Hansi Flick, el tècnic, i alhora ambiciós de cara al futur en conjunt.
4: Hem de valorar tots els títols que hem guanyat aquest any, que no són res fàcil, de fet són molt difícils de guanyar, i llavors sí que és veritat que tots tenim aquest somni de la Champions i nosaltres entrenem, lluitem i juguem cada partit per també estar preparats per la Champions, que al final és el torneig que hi ha més competitivitat.
1: Per cert, que el Barça ha confirmat la cessió del porter Diego Cogen al Lyngby danès. El Girona, per la seva banda, ha anunciat un nou amistós de pretemporada. Els gironins jugaran contra el Nàstic al nou estadi de Tarragona el 8 d'agost. I sense moure'ns de la segona divisió, el Sabadell ha comunicat també la renovació fins al 2027 del seu defensa Kaiser. El central de 30 anys és un dels capitans de l'equip sabadellenc. A l'Espanyol, mentrestant, l'equip femení ha fitxat la migcampista de Logroño, Ana Velázquez, de 27 anys, fins al 2028, procedent de la Lama de Múrcia. I més futbol encara. Expliquem que el Tribunal Suprem ha confirmat el procés electoral de la Federació Catalana del 2023 i de retruc, per tant, la presidència de Joan Soteras i la seva junta directiva. El Suprem ha desestimat el recurs de cassació interposat per l'excandidat Joan Josep Isern, a qui Soteras ha criticat.
5: A dins, que és un procés totalment íntegre aquest, que demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions, que en porten ja dues perdudes i la tercera vez si la guanyen. I deixar estar de jugar el joc brut que estan acostumats a fer.
1: I encara el futbol català, l'Europa ha fet marxa enrere un dia després d'anunciar una consulta als socis per decidir si el primer equip masculí renunciava a la primera federació pels condicionants de la instal·lació de gespa natural al Nou Sardenya. En un comunicat, el club del barri de Gràcia de Barcelona ha desvelat una reunió amb l'alcalde barceloní, Jaume Collboni, que ha refermat el compromís del consistori per garantir la viabilitat econòmica de l'Europa, diu el comunicat. Dit això, recuperem el fil poliesportiu per endebàsquet.
3: 3CAT Info.
1: El València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser el seu entrenador. En les properes hores, el preparador badaloní es convertirà en nou tècnic del Madrid. El torneig de tenis de Wimbledon han avançat a vuitens de final del quadre masculí Sinner, Djokovic i Ogelia Sim, entre d'altres. El quadre femení han superat la tercera ronda Osaka, Pegula, Sabalenka i Goff, com a noms més destacats.
3: 3CAT Info.
1: Temps encara per afegir que en futbol sala el Barça i Fitz han arribat a un acord per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027. D'aquesta manera, el pivot brasiler tanca una etapa de dues temporades. Al seu torn, el Barça ha renovat el pivot argentí Lucas Granda fins al 2029 i l'ha cedit a l'Indústria Santa Coloma. Granda va arribar al Barça al gener procedent del Pinocho argentí, inicialment amb fitxa del Barça Atlètic. I encara en futbol sala, la selecció catalana masculina s'ha imposat per una 6 a Galícia en partit amistós jugat aquest divendres a Lugo. Alguns apunts encara, com ara que en Fórmula 1 el britànic Lewis Hamilton en Ferrari ha fet la pole position a la classificació de la cursa sprint d'aquest dissabte, el Gran Premi de la Gran Bretanya al circuit de Silverstone. I acabem amb hoquei patins, amb un doble punt. El campió de l'hoquei lliga masculina, l'Igualada, ha anunciat la sortida d'Arnau Martínez. El porter deixa l'equip igualadí i fitxarà pel Barça. I mentrestant, el Reus ha fet oficial la incorporació de Roc Pujadas fins al 2030. L'atacant de 24 anys arriba procedent de l'Sporting de Portugal.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 4 de juliol del 2026, Catalunya mira cap a les Gavarres, on tenim el primer gran incendi de la temporada. El foc continua descontrolat, ja ha cremat més de 2.300 hectàrees sobre el terreny i tenim treballant més de 500 efectius dels bombers que tenen com a prioritat la seguretat dels veïns, a qui ja estan afectant alguns focs secundaris. Hi ha 7 municipis confinats, unes 10.000 persones, i des de Protecció Civil, des d'ahir al migdia, es demana sobretot evitar desplaçaments cap a la zona per facilitar la feina dels bombers. Per tant, aquest evitar desplaçaments continua vigent aquest matí de dissabte, és cap de setmana, segones residències de l'Empordà, evitem aquests desplaçaments. Aquesta matinada l'incendi ha arribat a la urbanització de Cabanyes, a Calonge i Sant Antoni, i les flames han afectat diverses cases. Atenció al testimoni d'aquesta pagesa, la Núria Molla, davant la impotència per les flames.
1: Soc pagesa de tota la vida, soc calongina de tota la vida, i estàvem treballant al camp, tranquil·lament, collint els préssecs, i de cop, pum, hem vist una petita guspira, i bufava tramuntana, i està tot sec i abandonat. Això és una vergonya, el món crema, la terra crema. Hem de canviar la manera de viure, la manera de fer, hem de fer com els nostres avis. Viure senzillament. La terra parla. És que és increïble. És que l'ambient està calent. Jo sé que una amiga aquí viu a les Gavarres i té les cabres i se'ls ha cremat tot al voltant del mas i les cabres no en saben res, però és que segur que s'han cremat. El sentit comú ja s'ha perdut. Ha de cremar tot.
0: I som des de les 6 del matí fins que faci falta un suplement especial per informar del minut a minut de l'incendi de les Gavarres amb totes les veus i amb l'ajuda de vosaltres, els oients.
2: El suplement amb Roger Escapa.
0: En directe des del Centre de Comandament de Bombers de la Bisbal d'Empordà. Fèlix Martín, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Com ha anat la nit? Quina és l'última hora de l'incendi?
3: A veure, aquí hi ha força moviment a aquesta hora. Estan arribant bombers que han estat tota la nit treballant tot sobre el terreny, expliquen quina és la seva situació. No hi ha declaracions públiques, encara no ho faran fins que siguin cap a les 8 del matí. En tot cas, és un treball intens d'aquests 500 bombers que han estat treballant per evitar, primer de tot, que aquestes flames afectin de ple una urbanització de Calonge, la de Cabanyes, com deies. Aquest ha estat el punt més crític aquesta nit perquè, segons explicaven, el foc doncs hauria arribat al llindar d'alguna casa. Encara no està clar si hauria afectat també l'interior o no. Això ha fet que molts veïns d'aquesta zona doncs hagin hagut de marxar. D'altres s'han quedat confinats a l'interior i l'Ajuntament de Calonge, que ha fet, doncs, ha habilitat el pavelló municipal del poble per si cal allotjar les persones que ho puguin necessitar. En parlava David Borrell, que és el cap d'operatius dels bombers de Girona.
4: A la nit es veurà molta flama. Això alerta molt a la població, dona la falsa sensació de que l'incendi està més a prop del que realment està i molta tranquil·litat perquè hi estarem treballant i no hem de tenir els majors.
3: Això perquè amb la foscor d'aquesta nit i també a primera hora del matí, doncs les flames han estat encara més visibles. Des d'aquí mateix, des de la Bisbal, vèiem en arribar des de Girona tres fumeres intenses i també flama al cim de la muntanya, però també des de la mateixa línia de costa, imatges espectaculars, imatges que fan esgarrifar de les muntanyes darrere de la platja, al fons, amb flames des de Platja d'Aro o des de Palamós. Això és el que comentava també el cap de bombers a Girona, David Borrell. La situació a Calonge que comentàvem no és única. El mateix està passant en una altra urbanització, en aquest cas a Santa Cristina d'Aro, al Vall Repòs, que de fet és la primera que van desallotjar ahir al migdia. També es va desallotjar a Santa Cristina una casa de colònies. Alguns veïns d'aquesta urbanització ja han passat la nit en un hostal, que també s'ha cedit, i una quinzena de nens de la casa de colònies han dormit al pavelló municipal. No han estat tots, molts ja han marxat a casa perquè els van venir a recollir els pares i les famílies ahir la tarda. Aquest foc continua plenament actiu, amb aquest balanç provisional de 2.300 hectàrees afectades al massís de les Gavarres. Aquest seria el perímetre que ha cremat. És una zona, sobretot, de bosc en aquest massís. El Baix Empordà és un foc que, recordem, ho va començar ahir a un quart de 10 del matí als afores de la Bisbal d'Empordà, mirant cap al sud, i que es van escampant. Si ens posem amb un mapa i ho mirem per visualitzar-ho, si ens posem d'esquenes a la Bisbal, mirant cap a la dreta, cap a la costa, cap a Calonge i Sant Antoni, seria una banda, i si mirem cap a l'altra banda, doncs seria cap a Santa Cristina.

0: i nedar-ho. Aquest flanc és el que tindria un risc més elevat perquè des d'aquí el foc doncs, es podria escampar en direcció cap a Llagostera i d'aquí doncs, cap al Gironès.
1: Fèlix Martín, parlàvem de

0: el foc molt a prop de casa, pot ser que no arribi, però jo no sóc cap tècnica i no m'arrisco. Ningú no ens ha dit res i tampoc hem rebut cap alerta.
1: Dijeron que o nos encerrábamos en casa o que nos fuéramos al pabellón de la ayuntamiento. Muerta de miedo, se acaba de ir mi hija, la más pequeña, con el gato. Y bueno, se queda nuestra vida y nuestra historia aquí si se llega a prender fuego o lo que sea a pasar.
2: Moments de pànic que, evidentment, que condicionen algunes decisions dels veïns, malgrat que la recomanació, evidentment, és fer cas a les autoritats, als bombers, protecció civil, etc etc. Fèlix, pel que fa, sobretot, important, confinats, desallotjats,
3: sí.
2: Estem parlant, i si no em rectificaràs, 7 municipis confinats, 10.000 persones, aproximadament, hores d'ara. Continuen sent aquestes xifres, eh?
3: No ens les han actualitzat a primera hora d'aquest matí, ho faran a partir de 7:45. En tot cas, sí que recordar que aquests 7 municipis confinats, ja des d'ahir a primera hora, al migdia, la Bisbal d'Empordà, que és on es va originar aquest incendi, després la població veïna de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní, 3 nuclis de població diferents d'un sol municipi, Forallac també, Calonge, Santa Cristina, Platja d'Aro i Llagostera. Serien els 7 municipis confinats. Es parlava ahir de 10.000 persones, evidentment, amb el gruix d'habitants d'aquestes poblacions i dels que pugui haver-hi ara a l'estiu. Aquest nombre queda molt curt, però en tot cas serien el de les zones, els dels barris més pròxims en el punt de l'incendi.
2: El Fèlix Martín serà a les nostres ulleres, la nostra mirada al llarg de tot aquest matí de suplement, línies obertes amb el Fèlix i, evidentment, estarem molt atents a aquesta primera atenció als mitjans que faran els bombers d'aquí uns minuts, cap a 7:45, ens han dit. Això es pot allargar. Totes les compareixences de les autoritats de bombers de protecció civil les anirem seguint en directe en aquest especial suplement. Estem molt pendents, evidentment, també del vent i del temps. Néstor Gómez, bon dia. El més immediat, bon dia. Sobretot, Baix Empordà. Vent, cap on, com està aquesta tramuntana i aquesta marinada també, que és del que estaven pendents sobretot els bombers per intentar, doncs, si més no, començar a controlar aquest incendi?
4: Doncs aquesta tramuntana realment cap al sector de Platja d'Aro, Palamós, diríem Palafrugell, tot aquest sector més costaner, no tant a la Bisbal, però sí cap a Calonge, és on ha bufat una miqueta més aquesta tramuntana que ha arribat aquesta nit al voltant dels 30 km per hora. En canvi, com la Bisbal està més cap a l'interior, no li ha afectat tant i les ratxes de vent no han superat els 10 km per hora. I no només parlem de vent, sinó fins i tot de la mateixa temperatura. I és que avui ha tornat a ser una nit molt càlida a tot el sector de l'Empordà, tant a l'Empordà com al Baix Empordà, amb unes mínimes que, per exemple, a Roses no han baixat dels 26 graus. Això també fa que la humitat no sigui tan alta. I destaquem també les temperatures aquestes que hem tingut a l'àrea de la Bisbal. Per exemple, ara mateix en tenen 21 graus. El vent bufa en aquest sector fluix, però sí que dèiem que cap a Palamós, cap a Calonge, cap a la Palafrugell, en aquest sector sí que està bufant amb certa intensitat. Com dèiem, tot això amb tramuntana. El canvi de vents es produirà cap als vols del migdia, cap a les 12, a la 1, màxim les 2. I així es produirà el canvi radical de vent, perquè passarem de vent de component nord a vent de component sud, que aquest és el més preocupant. I a més, en unes hores en les quals sí que hi ha més preocupació, que és quan arriba la marinada, que és quan amb més força, entre aproximadament les 2 del migdia i les 6 de la tarda. És quan agafa més embranzida cap a aquest vent tèrmic que bufa de mar cap a terra i és quan bufarà amb més intensitat. Aquestes serien, diríem, les hores més crítiques perquè a partir del vespre aquest vent tèrmic ja tendeix un altre cop a minvar i ja no estaria tan fort. Però, en definitiva, ja diríem, tot això a més acompanyat de que aquest migdia tornarà a fer molta calor. Cal pensar que des de Girona fins a Palafrugell, la Bisbal, els 36 i algun 37 podrien rondar, de tal manera que temperatures molt altes en aquest sector i també a la resta del país, que tindrem un dia assolellat i unes màximes que rondaran la xifra dels 38-39 graus, a l'espera de que demà ja tinguem, diríem, entre cometes, oficialment, l'onada de calor a sobre amb màximes de 40 graus.
5: L'informatiu del suplement.
2: L'incendi de les Gavarres continua descontrolat. Com expliquem, ha cremat més de 2.300 hectàrees sobre el terreny. Tenim 500 efectius dels bombers que hi treballen, amb aquests 7 municipis confinats. Aquest foc arriba en un moment complicat. El perill d'incendi forestal és molt alt per l'arribada d'aquesta nova onada de calor que ens explica el Néstor, la segona de l'estiu, i amb la marinada a partir d'aquesta tarda que pot atiar el foc. Des de Protecció Civil es demana també i sobretot evitar desplaçaments cap a la zona per facilitar la feina dels bombers.
6: Sí, aquesta matinada l'incendi ha arribat a la urbanització de Cabanyes a Calonge i Sant Antoni i les flames han afectat diverses cases. Alguns veïns han marxat tot i l'ordre de confinament dels bombers. Són declaracions a 3cat Info.
0: Veiem el foc molt a prop de casa.

0: Pot ser que no arribi, però jo no sóc cap tècnica i
1: la segona prioritat dels bombers, més enllà de la seguretat dels veïns, és controlar el flanc dret. És el més perillós perquè el foc podria afectar tot el massís de les Gavarres amb milers d'hectàrees potencials per cremar. El flanc esquerre també s'hi està treballant de valent perquè és el més proper a les urbanitzacions afectades. De fet, l'incendi ha obligat a desallotjar preventivament habitatges d'algunes urbanitzacions, així com una casa de colònies, i els municipis afectats han activat espais d'acollida per atendre les persones evacuades. Des de Santa Cristina d'Aro, Cèlia Forment.
2: A Santa Cristina d'Aro s'han habilitat diversos espais per les persones que han abandonat preventivament casa seva per les flames. L'Ajuntament ha posat a disposició l'espai Ridaura, al centre del municipi, i l'hostal Santa Helena ha ofert habitacions. S'hi han acollit una setantena de veïns de la urbanització Vallrepòs, com aquesta parella.
3: Nosaltres tenim un xalet a l'urbanització Vallrepòs de fa 44 anys. És un lloc privilegiat, enmig del bosc. Mai ens havia passat el que ens havia passat avui. Ha vingut la policia municipal i acte seguit els Mossos d'Esquadra, amb les sirenes a tope, casa per casa, i dient que havíem de marxar i anar cap al poble.
4: És una mica nerviós. Confiem en els mitjans que ho estan recuperant tot.
2: El municipi veí de Romanyà de la Selva s'ha hagut de desallotjar una casa de colònies amb una seixantena d'infants i joves de 6 a 16 anys i una desena de monitors. Pere Molero és el responsable de Gestels, la xarxa de colònies.
5: Des que hem tingut la notificació hi havia un autocar a la casa, vull dir que en uns 40 minuts ja estaven els infants i joves a Santa Cristina d'Aro, poble, i res, que aquí estan estupendos, que estan jugant, que s'estan divertint, s'ho estan passant bé, i que tenim a tots els monitors per ells i per elles.
2: La Creu Roja ha garantit que no els falti de res. Joan Vicenç és el coordinador de Creu Roja Vall d'Aro.
6: El que hem vingut és a muntar un alberg d'uns 70 llits perquè puguin dormir. I també hem donat suport, doncs, a l'hora de portar menjar i de portar uns materials d'higiene que ha subministrat l'Ajuntament, i nosaltres hi posàvem la part humana de fer arribar el material en aquí.
2: Una nit marcada per la coordinació entre els serveis d'emergència que continuen pendents de qualsevol canvi en l'evolució de l'incendi.
1: L'incendi es concentra al massís de les Gavarres, però es va originar ahir al matí a la Bisbal per les guspires d'una serra radial. Els Mossos han detingut l'operari que estava fent aquestes feines al voral de la carretera després de prendre-li declaració a la comissaria de la Bisbal.
7: Sí, de fet, l'home estava utilitzant una eina específicament prohibida pel nivell 3 del Pla Alfa, com recordava la consellera d'Interior, Núria Parlon.
8: Hem de tenir clar que estem en un moment complicat, temperatures molt, molt altes, activació del Pla Alfa 3, que limitava clarament que ja no es podien fer feines amb eines mecàniques.
7: I avui el missatge és clar. El govern demana evitar desplaçaments a la zona propera a l'incendi. Si avui teníeu pensat anar a passar el dia a la platja, per tant, no hi aneu. Aquesta és la recomanació que fan les autoritats des del govern i també Protecció Civil. Cal evitar, diuen, col·lapsar les carreteres per assegurar que els bombers poden fer la seva feina amb garanties.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, es desplaçarà aquest matí cap al centre de comandament de l'incendi al Baix Empordà. Ha cancel·lat la seva agenda per poder anar en primera hora a la Bisbal, on es reunirà amb membres de l'operatiu i autoritats locals i atendrà els mitjans, en principi, al voltant de les 10 del matí.
7: A través de les xarxes, Illa ha demanat màxima precaució i ha posat en valor les feines dels equips d'emergències, entre els quals hi ha, a petició del mateix president, 200 efectius i 60 vehicles de l'exèrcit espanyol. El president espanyol, Pedro Sánchez, per la seva banda, també s'ha referit al foc de les comarques gironines. En una piulada ha dit que en segueix l'evolució amb preocupació i ha expressat la seva solidaritat amb els veïns afectats, també via xarxes. Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jessica Albiach, el popular Juan Fernández, entre altres dirigents, han traslladat inquietud per aquest incendi i suport a la població perjudicada.
1: Un quart de vuit, en directe al suplement, podem saludar a aquesta hora l'Òscar Aparicios, alcalde de la Bisbal d'Empordà. Alcalde, què tal? Bon dia.
9: Hola, molt bon dia.
1: Com han passat la nit? Quina és l'última hora?
9: Bé, jo ara estic aquí en el centre de coordinació. La primera reunió que ells fan de coordinació serà a les 8, per tant, és quan ells tindran, ells, vull dir, tots els cossos d'emergència tindran una visió més clara. Les primeres notícies que ens diuen és que, tot i que han intentat fer el que havien ja comentat ahir, doncs anar debilitant sobretot el costat d'aquest de l'incendi, no ha anat tan bé com havíem previst, però en tot cas que la situació encara no la veuen del tot negativa. És a dir, el principal por que tenien era que pogués saltar o expandir-se molt pel costat dret, i que això és el que donava accés a la resta massís de les Gavarres amb 30.000 hectàrees potencialment en perill. Sembla que, tot i no haver pogut extingir perquè ha costat tant l'incendi com esperaven, tampoc no ha saltat. I com dic, estem esperant, a les 8 fan la primera reunió, la reunió de coordinació i de valoració entre tots els cossos, i a les 9, quan arribi el president també, doncs es fa la reunió amb tots els càrrecs electes per explicar com està aquesta situació. Evidentment, això és la part dreta per el que és el front del foc, és el que heu anat informant, no? Que va avançar en direcció Costa, direcció Calonge, i per tant serà molt important també veure com s'aixeca avui el dia. De moment hi ha una mica tramuntana, no tan forta ni molt menys com ahir, però bé, s'ha d'estar amatent a veure com evoluciona també aquesta part, no, del vent, que té una afectació important a com evoluciona després el foc.
1: Pel que fa a confinats, també alguns desallotjats i tots aquests veïns que sentien també de matinada, alguns d'ells han abandonat casa seva perquè hi ha una cosa que és, quan es fa fosc, la sensació de tenir les flames més a prop encara es pronuncia més que quan és de dia, i per això també alguns veïns segur que han decidit abandonar casa seva, malgrat que potser la indicació dels bombers era confinar-se. Entenc que tots aquests veïns de matinada, els que s'han vist més condicionats per aquestes flames, són més cap a la zona de Calonge que no pas Bisbal i entorns, eh?
9: Sí, ahir ja, de fet, sobre la tarda, el foc en el que era el terme municipal de la Bisbal havia deixat molt, per tant, nosaltres vam poder desallotjar gairebé totalment la casa de colònies que hi havia, que hi havia que tenim en aquesta zona, on hi havia més de 150 persones. Vam desallotjar la majoria, els que es van quedar era perquè no hi havia foc. De fet, els nens que estaven allà ja estaven per fora, sense sortir gaire, però vull dir que havien sortit de l'edifici. Per tant, nosaltres aquí sí que a la Bisbal, en aquest cas, des d'ahir a la tarda, no tenim gaire afectació amb els veïns. Tot i així, es mantenia l'ordre de no sortir de les vivendes, també per no entorpir, no, la feina dels bombers. I com dius, totes aquestes afectacions que hi ha hagut aquesta nit és per la part principal del foc, la que anava avançant, que ahir a la nit el no haver-hi marinada, doncs anava direcció, havia pujat tota la cadena de les Gavarres i ja anava en baixada direcció Costa, per tant direcció Santa Cristina, Calonge, no tant, però també Platja d'Aro, per tant anava més cap a aquesta zona de costa, i és el que ha fet aquestes afectacions. I com bé dius, ja ahir ho avançava el cap d'operatius de bombers, que ho va fer-ho amb un parell de compareixences a mitjans de comunicació, que això que deies, no? Que a la nit l'incendi es veu com més espectacular i sembla més a prop del que en veritat és. A més, va explicar, jo crec que molt pedagògicament, que en cas d'incendi és millor estar dins de les cases que no fora, però és evident que això ho diu ell com a professional, però en el moment que els ciutadans normals ens hi trobem, doncs ens pot entrar a vegades una mica la por i, per tant, abandonar-ho.
1: Es va originar al matí l'incendi a quarts de 10 a la Bisbal amb aquestes guspires d'una serra radial. Els Mossos han detingut aquest operari que estava fent feines al voral de la carretera. En sabem alguna cosa més? I si aquest operari treballava per compte pròpia o sota les ordres d'algú, tenint en compte que estem amb aquest pla alfa?
9: Jo, a primera hora, quan ens van dir aquesta hipòtesi, en aquell moment hipòtesi, a partir, no sé, de quarts d'11, vaig preguntar a les administracions, primer al propi Ajuntament de la Bisbal, si havíem encarregat alguna cosa per aquella zona, tot i que la carretera no és titularitat de l'Ajuntament. Vam descartar que fos alguna tasca de l'Ajuntament, vam preguntar al Consell Comarcal, que també va dir que no. Llavors aquí quedaven les dues opcions obertes, que a hores d'ara jo no sé quina de les dues és, si era un operari d'una empresa privada a títol privat o era un operari d'una empresa privada que havia tingut alguna encomana, alguna adjudicació per part del Departament de Territori, que són els titulars. Crec que el Departament de Territori, ahir que hi havia la consellera Paner, que ens va comentar que havien obert una investigació per saber-ho, però en tot cas, sigui de l'administració que sigui que hagi encarregat les obres, és evident que totes aquestes obres, quan es fan, tenen doncs unes autoritzacions i unes prohibicions, i en aquest cas ahir era prohibició utilitzar aquest tipus d'eina, per tant, ho devia fer o ho va fer. Si es confirma aquesta situació, malament l'empresa o l'operari, que doncs no van fer cas d'aquestes normes, van utilitzar una eina que estava prohibida precisament per l'alt risc que hi havia ahir amb una tramuntana, amb una calor extrema, i a més a la zona on es desenvolupaven, que era ja l'inici de les Gavarres i que, per tant, era un lloc perillós.
1: Tindrem temps segur de depurar responsabilitats i fer més preguntes sobre aquesta qüestió. Ara el més immediat és controlar aquest foc i vetllar per la seguretat dels veïns. Última pregunta, alcalde. Tots els experts, i anem sentint també veïns, fan un retrat de les Gavarres i d'aquest foc que crema amb un bosc que és un polvorí. Si tothom sabia que era un polvorí, per què no s'han fet els treballs previs de prevenció amb tota aquesta zona, amb aquestes hectàrees tan potencialment inflamables?
9: Bé, que és un polvorí és una cosa que anem dient tots, perquè sobretot a partir de l'any 2010, que va haver-hi la nevada, doncs l'estat doncs, hi havia molt més sotabosc i, per tant, costava, o es podia intuir que si hi havia algun incendi, doncs tenia més material inflamable per cremar que no pas, no únicament la vegetació que hi havia prèvia. Tot i així, jo crec que hi ha tres factors. Una, la normativa, i en molts casos no és normativa pròpia. Segon, suposo que deu ser el cost per part de les administracions, però també crec que és molt important destacar en aquest cas que la majoria de bosc no és de titularitat municipal o pública, sinó és de privats, i per tant això a vegades també dificulta més perquè bé, s'han de fer línia de subvencions perquè tinguin ajuda. Però també és veritat que quan passa algun tipus de desgràcia sempre tothom tenim la tendència probablement molt natural de buscar culpables i de dir que tothom ho ha fet malament. Bé, jo crec que encara que hagués estat el bosc molt millor cuidat, que segurament, i no dubto, que es pugui cuidar molt millor i es pugui tenir millors condicions, estem parlant, ja ho heu vist, per l'extensió potencial que tenia l'incendi, o que té l'incendi, de moltíssimes hectàrees, més de 40.000 hectàrees, i que, per tant, és molt complicat tenir el bosc en condicions de que, si hi ha un incendi, doncs sigui fàcil d'extingir-lo. Com dic, són moltíssimes hectàrees, molt tupida, de moltes condicions que fan difícil, i més en aquests moments amb una calor extrema.
1: Són les primeres impressions a primera hora del matí de l'Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà. Si cal i és necessari, tornarem a parlar al llarg d'aquest especial suplement avui a Catalunya Ràdio. Una abraçada, alcalde, molta sort.
9: Moltíssimes gràcies.
1: Un quart i mig de 8 del matí. Pausa i reprenem el fil d'aquest incendi, també amb altres notícies que ens deixa la matinada en aquest cap de setmana que tot just arrenca.
10: L'informatiu del suplement.
11: Aquesta setmana Lidl estalvia l'engròs amb els nostres més de 90 productes XXL. Ara en format estalvi, un quilo de llagostins cuits per 7,69. T'estalvies un 18%. I salmó fumat per 5,99. T'estalvies un 20%. Lidl, val la pena.
12: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
13: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
14: Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Bassols Energia i Fundació Vila Casas.
15: Un restaurant caníbal a Berlín, líder d'audiència en la seva franja.
16: Ho celebrarem a la vora del mar, ho celebrarem a la Barceloneta.
17: Paula, sincerament, has anat mai a una peixateria i has demanat bròtola?
16: A veure, jo sí, però perquè vaig entrenada.
17: Jo encara no ho he fet, però m'ho proposo com a deures.
18: I ara estan endreçant-lo manualment, de genolls, com el que estem veient, posen a cada caixa, a cada espècie per mida.
19: Només es pot entrar en aquesta llotja si ets professional, a les grades i a les persones que estan comprant.
20: És superimportant confiar en la teva peixatera. La confiança.
16: A veure, un xin-xin-xin-xin.
15: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
10: L'informatiu del suplement.
1: 5 minuts per arribar a 8:15 del matí. Més enllà d'aquest incendi a les Gavarres, tenim més notícies. Ahir van morir dues persones a les platges de Cunit i de l'Hospitalet de l'Infant. Ja són 8 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes en el que portem d'estiu. Des de Tarragona, Manel Sastre.
0: La primera víctima mortal ha estat acunit al Baix Penedès, a la platja de Llevant. Un home de 70 anys l'han tret de l'aigua amb problemes cardiorrespiratoris i el sistema d'emergències mèdiques no l'ha pogut salvar, tot i les maniobres de reanimació. La segona víctima mortal a les platges s'ha produït a 5:45 de la tarda d'aquest divendres a la Cala Gestell, al costat de la platja del Torn, de l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp. Es tracta d'un home de 37 anys que s'ha llançat a l'aigua des d'una embarcació en la qual anava com a tripulant. Amb aquestes dues víctimes ja són 8 les persones que han mort a la costa catalana des que ha començat la temporada de platges, 7 de les quals en platges de la demarcació de Tarragona.
1: Aquest migdia arrenca Barcelona el Tour de França. Ho farà amb una contrarrellotge per equips des del Parc del Fòrum fins a Montjuïc, Eva.
7: I això comportarà molts problemes per moure's avui per la ciutat. El pas dels ciclistes farà que es talli el trànsit en molts carrers a partir de les 12 del migdia fins a 8:45 del vespre. Fins i tot serà difícil creuar-los a peu per les tanques que delimitaran el recorregut. Els cotxes no podran, evidentment, circular pels carrers per on passa el Tour, com Bac de Roda, Aragó, Mallorca i la plaça Espanya. També quedaran afectades les sortides 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Es recomana, per tant, amb tota aquesta situació, fer servir el metro. I per als seguidors que vinguin de fora a Barcelona, s'han habilitat aparcaments per deixar el cotxe i agafar el transport públic.
1: Discurs patriòtic de Donald Trump des de Mount Rushmore, a Dakota del Sud, ha donat el tret de sortida a les celebracions dels 250 anys de la independència dels Estats Units. El president nord-americà ha fet gala dels èxits i de les contribucions dels Estats Units al món, però també ha carregat contra el comunisme i la immigració, per exemple. Lluny de la institucionalitat del càrrec, Trump no ha desaprofitat l'ocasió per treure pit de la gestió de la seva administració. Des de Washington, Oriol Serra, bon dia.
21: Bon dia. El president nord-americà Donald Trump no ha decebut els seus seguidors aplegats al Mount Rushmore, als peus de les cares esculpides a la muntanya dels presidents Washington, Jefferson, Roosevelt i Lincoln. Els ha ofert el repertori habitual, autoelogis, crítiques a l'administració anterior i el que potser ha estat més novedós, una crítica ferotge contra el comunisme que no ha estat res més que un atac encobert al Partit Demòcrata amb la mirada posada a les eleccions al Congrés del novembre. Recordem que als Estats Units el comunisme és aquí equiparable al dimoni.
22: El comunisme és una amenaça moral per la llibertat nord-americana. És l'amenaça més gran pel nostre país, incloent-hi la Primera i la Segona Guerra Mundial, Pearl Harbor o fins i tot l'11S. No deixarem que això ens passi a nosaltres. No deixarem que passi.
21: El discurs, emmarcat en les celebracions del 250è aniversari de la signatura de la Declaració d'Independència, no hi han faltat les lloances a la pàtria, assegurant que som el país més bonic del món, el més poderós i el més solidari. Afegint-se al governador de Dakota del Sud, que ha afirmat que els drets i les llibertats dels americans no els ha donat el govern, sinó que els ha donat Déu, Donald Trump ha dit això.
22: Els nord-americans no es van agenollar davant d'un rei o d'un govern, només davant de Déu Totpoderós.
21: L'acte, amb passades constants d'avions militars que no es podien veure perquè ja era de nit a Dakota del Sud, s'ha acabat, com sempre, amb el YMCA de Village People i Trump ballant amb els braços.
1: Gràcies, Oriol. En aquest discurs de Trump no han faltat les referències a l'Iran. Ha dit literalment que els hi han donat una setmana de treva perquè puguin celebrar un funeral. Trump es refereix al funeral d'Ali Khamenei, que ha començat fa un parell d'hores per acomiadar el gran líder del país, que, recordem-ho, va morir el primer dia de la guerra després de prop de 40 anys al poder. Milions d'iranians han sortit als carrers de Teheran per assistir a un funeral d'estat que s'ha convertit en una demostració de força contra els Estats Units i contra Israel.
7: Sí, l'Iran ha blindat la capital durant la cerimònia pública de comiat de Khamenei. Les autoritats del país calculen que hi assistiran uns 20 milions de persones, que el règim dels ayatollahs llegeix com un gest de legitimitat. Just abans de l'ofensiva d'Israel i dels Estats Units, la policia iraniana va reprimir fortament les protestes contra el règim que van causar milers de morts. Els funerals comencen avui a l'Iran, però el fèretre de Khamenei recorrerà diverses ciutats de l'Iran i de l'Iraq. Finalment, Ali Khamenei rebrà sepultura dijous que ve a la seva ciutat natal, Mashhad. Ahir els actes previs, tancats al públic, van aplegar líders d'alguns països estrangers, clergues i militars.
1: Pràcticament 8:15 del matí, la mort a trets d'un jove de només 15 anys al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona, ha activat totes les alertes. El director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ha demanat endurir les penes per tinença d'armes de foc.
23: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella de la màxima gravetat. I l'escenari que nosaltres preveiem i pel que treballarem és que una persona que porti a sobre una arma de foc, el Codi Penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui que aquesta persona vagi a presó.
7: La policia treballa per identificar i detenir els autors dels trets. Diversos veïns van avisar que havien sentit trets en una baralla entre joves al parc de la Pegaso i que després havien vist quatre individus que marxaven corrents. Una de les principals hipòtesis dels Mossos és que es tracta d'una disputa entre bandes llatines o del crim organitzat vinculat al tràfic de drogues. Ho explica l'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez.
3: Hi ha determinats espais que el monitoratge continu, l'estudi continu, et porten a pensar que és un espai freqüentat per persones que podien pertànyer a aquestes agrupacions violentes juvenils. No és estrany

0: i no vol sorprendre el parc de la Pegaso en aquest sentit. Llavors, com a hipòtesi inicial de treball, podem tenir aquesta i podem tenir algunes altres més, eh?
1: En el que portem d'any, segons dades dels Mossos, hi ha hagut 65 incidents amb armes de foc a Catalunya que han causat 22 ferits i 7 morts.
2: De la crònica de successos, avui també destaquem que les dues filles d'Isaac Andic creuen que el seu germà és innocent. Davant de la jutge que investiga la mort del seu pare, han negat que Jonathan Andic estigui obsessionat pels diners i han definit la relació entre pare i fill com a bona, excepte en moments puntuals. Asseguren, a més, que tots els fills sabien que Isaac Andic volia destinar part del seu patrimoni a una fundació per la gent necessitada. Des dels jutjats de Martorell, Marta Vallès.
3: Sara i Judit han dit que han ratificat el que ja van declarar davant els Mossos. Estan convençudes de la innocència del seu germà, que està imputat per homicidi per la mort del seu pare. Contràriament al que sosté la jutge, les germanes neguen que Jonathan Andic sigui una persona obsessionada pels diners. Pel que fa a l'herència, han dit que el seu pare revisava anualment el testament i els tenia al corrent. I asseguren que els tres fills sabien que Isaac Andic volia destinar part del patrimoni, calculat en 4.500 milions d'euros, a una fundació per gent vulnerable. En aquest sentit, seguiran endavant amb aquesta idea que el seu pare no va poder realitzar. També ha declarat el psiquiatre que va fer una única sessió amb pare i fill a petició de la terapeuta familiar que buscava millorar la relació entre tots dos. Ha dit que no està d'acord amb el mètode de treball de la terapeuta per reduir els problemes de relació i en concret amb la petició que li hauria fet la terapeuta Isaac Andic que donés al seu fill Jonathan una part de l'herència en vida.
2: Gràcies, Marta Vallès. Avui a partir de les 10 al suplement, Maica Navarro, com sempre, evidentment, per seguir també aquests incendis i tot el que ens pugui arribar a través de la feina dels cossos i les forces de seguretat, i també amb algunes novetats, tant d'aquesta mort, aquest assassinat d'aquest nen de només 15 anys, com també del cas Andic. I s'han deixat en marxa des del mes de juny una investigació fiscal a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i la seva família, el magistrat José Luis Calama, que recordem que investiga Zapatero per organització criminal, tràfic d'influències i frau, entre d'altres, ja ha rebut la comunicació de l'agència tributària.
1: L'organisme ha posat la lupa sobre l'IRPF, l'IVA i l'impost de patrimoni, el de grans fortunes i el de societats de l'exlíder socialista, la seva dona, les seves filles, l'empresari Julio Martínez i també algunes companyies del suposat entramat. El que vol és comprovar aquesta documentació entre el 2021 i el 2025. Això, el mateix dia que l'instructor de l'Audiència Nacional ha fet un toc d'atenció als investigadors de la Policia Nacional i els ha reclamat excloure dels informes dades personals que no tenen relació amb la causa. Zapatero li havia demanat, recordem, moure fitxa després que es filtressin agendes senceres de l'excap del govern espanyol i whatsapps irrellevants per a la investigació.
2: A Veneçuela, almenys 2.650 morts pel terratrèmol que va sacsejar al nord de Veneçuela fa tot just 10 dies, 32 dels quals són espanyols, segons els balanços actualitzats aquestes últimes hores. Centenars de cossos s'apleguen encara a la morgue improvisada de La Guaira, la zona més afectada, on els familiars s'enfronten a la tasca d'identificar els cossos. Enviat especial, Miquel Jarque, bon dia.
4: Bon dia. La tanca que perimetra aquesta zona està coberta amb una tela negra fora una sala d'espera improvisada sota unes carpes i dins muntanyes de calç viva, milers d'ataúds i tot un circuit pels familiars que venen a reconèixer els cossos de les persones rescatades. L'interior, ens expliquen, està molt ben organitzat, arriben els cossos, ens diuen cada vegada menys, i si a principis de setmana els familiars s'havien de passejar entre les bosses, ja hi ha ara un àlbum on es poden identificar les persones a les quals no se li han pogut prendre les empremtes. Anaïs González és tècnica del tanatori.
5: Cuando la persona llega, si el cadáver todavía no ha sido identificado, de manera que se están procesando, por decirte tú, las huellas aún, te pasa al área de la foto a identificarlos por la foto y en caso tal, obviamente hay muchas partes del cuerpo que no están que están irreconocibles, pero le toman foto a lo que es, por ejemplo,
6: alguna cicatriz, algún tatuaje,
5: a cualquier cosa que te pueda identificar.
4: I enmig de tot aquest olor, hi ha qui se n'aprofita. Ho denuncia Juana Torres, familiar d'un desaparegut.
7: Allá dentro, para poder mantener el familiar dentro de las cavas, están pidiendo $400 por un día. Entonces hay personas que, o sea, ahorita literalmente el venezolano monetariamente no está bien. Y de verdad, gubernamentalmente, o sea, creo que el gobierno no ayudó más los de gobiernos de afuera que el de aquí.
4: En paral·lel també hi ha actes de solidaritat, com el del gremi de pompes fúnebres, que demanen sovint la voluntat i en moltes ocasions les funeràries que donen el servei de cremació de franc.
2: Pràcticament passen 6 minuts de 7:45 del matí. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, en directe especial mirant cap a les Gavarres, amb aquesta notícia amb la qual avui us hem despertat a les 6 del matí, l'actualització d'aquest incendi de les Gavarres que continua descontrolat i ja ha cremat més de 2.300 hectàrees sobre el terreny i tenim treballant més de 500 efectius dels bombers. Tenen com a prioritat la seguretat dels veïns, a qui ja estan afectant alguns focus secundaris del foc. Continuen havent-hi 7 municipis confinats, gairebé 10.000 persones més. La Casa de Colònies, també Pou de Glaç, a Calonja, on només queden una seixantena de nens. Aquest foc arriba en un moment complicat. El perill d'incendi forestal continua sent molt alt per l'arribada d'una nova onada de calor els propers dies, la segona d'aquest estiu, i amb la marinada a partir d'aquesta tarda que pot atiar el foc. Recordem, des de Protecció Civil es demana evitar desplaçaments cap a la zona per facilitar la feina als bombers. Per tant, des d'ahir al migdia que es dona el missatge de no anar cap a l'Empordà, no anar a passar el cap de setmana a la segona residència. Aquesta matinada l'incendi ha arribat a la urbanització de Cabanyes, a Calonja i Sant Antoni, i les flames han afectat diverses cases. Alguns veïns han marxat malgrat l'ordre de confinament dels bombers. És evident que les flames de nit es veuen de més a prop i alguns veïns espantats doncs, no han fet cas de l'ordre de confinament dels bombers. Declaracions a 3Cat Info, aquesta casa d'alguns d'aquests veïns que marxaven. Cames, ajudeu-me.
8: Veiem el foc molt a prop de casa. Pot ser que no arribi, però jo no sóc cap tècnica i no m'arrisco. Ningú no ens ha dit res i tampoc hem rebut cap alerta.
9: Dijeron que o nos encerrábamos en casa o que nos fuéramos al pabellón de la Junta. Muerta de miedo, se acaba de mi hija, la más pequeña, con el gato. Y bueno, se queda nuestra vida y nuestra historia aquí si se llega a prender fuego o lo que se haga pasar.
2: Estem pendent d'aquí uns minuts de la primera actualització de bombers de Protecció Civil de les autoritats, de com ha anat el balanç d'aquesta nit. Hem pogut saludar fa una estona l'alcalde de la Bisbal, que, sense ser pessimista, ha dit que potser la nit no ha anat tan bé com alguns pronòstics esperaven, però que els bombers tampoc han perdut l'esperança. A veure de quina manera es tradueix això. Tan bon punt sentim aquesta primera compareixença a primera hora. La prioritat dels bombers, més enllà de la seguretat dels veïns, és controlar el flanc dret. És el més perillós perquè el foc podria afectar tot el massís de les Gavarres amb milers i milers d'hectàrees potencialment per cremar. El flanc esquerre també s'hi està treballant de valent perquè és el més proper a les urbanitzacions afectades. A aquesta hora, al Suplement, podem saludar l'Ignasi Casamitjana. Ell és un veí que ha estat desallotjat de l'urbanització Vall Repòs de Santa Cristina d'Aro. Ignasi, bon dia.
10: Què tal, bon dia? Com esteu?
2: Això tu, com estàs, Ignasi?
10: Bueno, ara a nosaltres a Vall Repòs van vindre els Mossos ahir cap a les 12:30 i ens van fer fora. Perquè les flames estaven molt a prop, havia molt fum també. I bueno, ahir he passat la nit aquí a Platja d'Aro, a casa del meu consogre, i esperant i mirant les redes a veure com va l'incendi i bueno, una miqueta angoixat, no? A veure què ens trobarem allà dalt quan pugem. Mm.
2: Patiu per la casa?
10: Esclar, perquè ahir va haver una fumera molt gran, han passat vídeos de flames, però tot i així sembla que el foc, com heu dit abans, ha anat més aviat cap a Calonja. Mm-hmm. Hi ha hagut com una ratlla en Vall de Molins que ha tirat avall i Vall Repòs, com que queda una miqueta més cap a Romanyà, em sembla que no agafa gaire. Mm-hmm.
2: Tu et vas poder... Has pogut passar la nit, dius, a casa d'algun familiar a Platja d'Aro. Quan els Mossos sí. Us van venir a buscar a quarts d'una de la matinada i us van fer aquest avís, us van
10: no,
2: donar...
10: No, digues. No, va ser... Quasi d'una del migdia d'ahir.
2: Del migdia d'ahir, ja. El migdia d'ahir us van desallotjar.
10: Van veure que el foc estava...
2: Sí. Us van oferir alguna alternativa per passar les hores o cadascú s'havia d'espavilar com podia?
10: No, molt bé. Vam anar aquí al Espai Ridaura de Santa Cristina d'Aro i allà estava l'Ajuntament, havia Protecció Civil, ens van donar aigua, entrepans, i vam estar allà tots els veïns que volien pues, estar fent pinya i a veure què és el que passava. Mm.
2: És important fer cas de les autoritats. Tothom coincideix també que el massís de les Gavarres era un polvorí. no sé si fa gaires anys que vius a la zona i si d'alguna manera també pensàveu que un incendi d'aquestes característiques algun dia o altre es podia produir.
10: Bueno, allà a Vallrepòs cada any fem trobades de

0: amb Mossos, agents rurals, bombers i tot, i sí, però anem molt en compte. El que no entenc, com ahir aquest treballador en ple tramuntana i en una temperatura molt alta es posa a tallar en una radial gran al mig del bosc. I el més fotut d'això és que el dia d'abans li van dir que era un perill el que estava fent. I l'home, l'endemà, va i torna a fer la feina, no?
1: Com ho sabeu, això, que el van avisar que era un perill? Qui el va avisar?
0: Bueno, la carretera de la Ganga és una carretera que passa molts ciclistes, tot això és Romanyà, la Ganga, i un senyor va parar la bicicleta i li va dir «Escolta, que fa molta calor i això és un perill». I ell va continuar treballant i ja està.
1: Aquesta persona està detinguda i és evident que també...
0: Està detinguda, sí, sí, sí.
1: Doncs la veu també d'aquests veïns preocupats per aquesta situació, l'Ignasi Casamitjana, veí desallotjat de l'urbanització Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro, ahir al migdia. També estem molt pendents de les autoritats amb aquesta primera compareixença que ha de passar d'aquí uns minuts. Ignasi, una abraçada, molts ànims, bon dia.
0: Vinga, gràcies, bon dia.
1: 3 minuts per 3 quarts de 8. 93-201-7474. 93-201-7474. Us volem sentir a vosaltres, els oients, també perquè hi digueu la vostra i ens expliqueu com heu passat la nit, evidentment, si sou veïns del Baix Empordà i teniu les flames i aquest incendi a prop. Pausa i tornem.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
3: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust, la capacitat de veure on els ulls no arriben, el que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre, Amalia Origen.
4: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
5: A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se...
6: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana la síndria negra 0,89 al quilo.
7: I el plàtan de Canàries 0,89 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
8: 300 grams de paraules. Mig litre d'actitud.
9: Una cullerada de silenci.
10: Dos reflexos de llum.
11: 5 quilos de cadira.
12: I si convé, 150 grams d'ulleres.
13: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
14: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
15: Contes, novel·les, poemes, cançons...
14: Ciutat Maragda, cada dissabte a la una del migdia, amb David Guzmán.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Un minut per arribar a 3:15 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, en directe especial mirant cap a les Gavarres amb aquest foc que continua cremant de manera descontrolada. Trucada important, podem saludar a aquesta hora el Jordi Soler. Ell és alcalde de Calonge i de Sant Antoni. Alcalde, bon dia.
16: Bon dia, per dir alguna cosa.
1: Com heu passat la nit? Quina és l'última hora?
16: Bé, la nit s'ha passat amb molta angústia, molta angoixa. Evidentment l'espectacle era dantesc. No sé si coneixeu la zona. Calonge està situat amb un turanet rodejat d'urbanitzacions i el foc ha anat entrant a l'urbanització de Vescomtat de Cabanyes i a l'urbanització de Mas d'Ambròs, desplaçant-se una mica més cap a l'est. No és res que els bombers no tinguessin previst, que jo vull lloar la seva feina perquè ha sigut encomiable, però sí que és cert que espanta molt, espanta moltíssim. Nosaltres hem acollit unes 120 persones al pavelló municipal, gent que ha pogut saltar-se el quedar-se a casa seu, però en general tothom que s'ha quedat confinat a casa seu doncs no hi ha tingut cap mena de problema, a part de, evidentment, la por i l'angoixa del moment i de la situació.
1: L'ordre per a tots aquests veïns de Calonge, de Sant Antoni, és quedar-se a casa? Ho dic perquè de matinada

0: També pel que havien avisat els bombers, perquè quan es fa fosc les flames semblen que estan més a prop del que estan, hem sentit el testimoni de diversos veïns abandonant casa seva, malgrat que l'ordre era contrària.
1: Sí, l'ordre dels bombers era molt clara, confinament total a casa de cadascun. Això permetia, amb una rapidesa més notable, poder avisar tothom en el cas d'un possible d'haver d'evacuar la zona, cosa que no s'esperava ni es preveia, però, en tot cas, si estàs confinat és molt més fàcil comunicar-ho a la gent i organitzar els tràmits, i, per altra part, si tancat a casa, amb la casa ben tancada, el foc no hi entra de cap manera, no? Per tant, hi ha hagut alguna afectació amb tanques de finques i algunes cases que estem avaluant. No es pot donar gaires dades, crec que hi ha unes 7-8 cases o finques afectades, eh? Mm-hmm. Però, en principi, no hi ha danys materials, cosa que hem de celebrar, i els danys, en fi, danys personals, perdona, i els danys materials doncs ja s'arreglaran quan convingui.
0: És a dir, danys personals no n'hi ha, danys materials, alguna casa cremada segur que sí.
1: Alguna cosa veurem, estem avaluant-ho ara, sé que hi ha afectacions 7-8 finques, sé que hi ha alguna masia també fora d'aquesta zona, no gaire llunyana d'aquesta zona, però està fora de les organitzacions, que també està molt afectada. Tota l'organització Mas Artigas va quedar completament socarrimada. Per tant, sí que hi ha afectacions materials directes, en infraestructures també. Va marxar, evidentment, la llum, que es va poder recuperar a mitja tarda. Temíem pels dipòsits d'aigua, perquè l'aigua estava gastant i com que no hi havia llum no es podia reemplenar. Al final van poder-ho fer, i ara en aquests moments a les 7:10 han sortit, tant han vingut ja els mitjans aeris, i la cosa doncs sembla que va a camí de solucionar-se.
0: Els bombers estan contents de com ha anat la nit? Perquè encara no els hem pogut sentir ni hem tingut el primer balanç de matinada.
1: Però avui he pogut parlar amb un dels caps de bombers, tot ha anat com esperaven. En aquests moments estan fent el canvi de retent, de torn, i en principi m'ha dit que, bueno, que tal com ha anat la nit és tal com ho tenien més o menys imprevist. Se'ls va incendiar un segon focus aquí a la zona de Mas Ambròs, que evidentment això no comptes mai on serà el focus que s'incendiï, però que el van anar controlant, i sobretot el seu punt fort d'ahir la nit era el salvaguardar el que són les vivendes i la gent.
0: Missatge per tots els veïns de Calonge i de Sant Antoni que han passat la nit amb aquesta angoixa que vostè mateix descrivia, i que veu també encara com aquest incendi, el titular continua sent, evidentment, que continua descontrolat.
1: Nosaltres en aquest moment estem pendents d'una reunió que tenim amb el president Illa a 9:45 a la Bisbal. Dic nosaltres, però en realitat són tots els alcaldes dels pobles afectats. Sabrem més coses llavors, però en principi el que a mi em transmet el cos de bombers és tranquil·litat. Nosaltres ho tenim absolutament controlat i previst, i per tant el que tothom segueixi confinat a casa seva, que en principi calculen que el terç que els hi faltaria d'aquest flanc esquerre, que és el que representa aquesta zona de Calonge, poder-ho tenir controlat avui mateix.
0: Li faig la mateixa pregunta que li feia a l'alcalde de la Bisbal d'Empordà fa una estona. Si tothom sabia que les Gavarres era un polvorí, per què s'ha produït aquest incendi, i per què també tants veïns doncs denuncien que no s'han fet les tasques de prevenció necessàries?
1: Això és, jo crec que és objecte d'un debat molt ampli, i un debat que s'ha d'abordar i que s'ha anat deixant amb el temps. Els boscos avui no es treballen. Els anys 50 i 60 estaven impecables, tots aquests boscos de les Gavarres es treballava, la llenya anava als forns de la Bisbal de ceràmica, i per tant hi havia un rendiment que tenia el propietari. Avui no en té cap de rendiment, i les subvencions no arriben a enlloc. Però insisteixo, ara això és un dany secundari, col·lateral. Ens hem de centrar en el que és aquest incendi, i temps hi haurà per fer el debat que convingui, que calgui, sobre aquesta qüestió.
0: Jordi Soler, alcalde de Calonge.

0: Consell de Sant Antoni. Molts ànims, moltes gràcies i segurament haurem de tornar a parlar al llarg d'aquest matí de suplement. Una abraçada.
1: Moltes gràcies.
0: Connectant permanentment amb l'Empordà i pendent també de la resta de l'actualitat que passa pels esports, tenim l'Albert Benet amb un Mundial que continua en marxa i amb un protagonista que és el de sempre de matinada, Leo Messi.
2: Lisandro Martínez, juega buena pelota larga para Messi, domina Messi, no está, Messi está, Messi está, Messi está.
0: L'Argentina ha necessitat el millor Leo Messi i una pròrroga per guanyar Cap Verd, aquesta matinada per 3-2 i classificar-se pels vuitens de final del Mundial on s'enfrontarà a Egipte.
3: Messi va fer l'1-0 al minut 29 amb un control i una definició d'estrella mundial després d'una gran passada llarga de Lisandro Martínez. Cap Verd, la selecció revelació d'aquest Mundial, va fer l'empat a 1 al minut 59 i va portar el partit a la pròrroga. De seguida, el mateix Lisandro va fer el 2-1 per l'Argentina al minut 92, però Cap Verd va tornar a igualar el partit amb un gol al minut 103. Ja al 111, un córner picat per Messi va acabar amb un gol de cap del Cuti Romero amb la col·laboració d'un defensa. El gol de Messi és el 7è que fa en aquest Mundial. És el màxim golejador, amb un gol més que Mbappé, 2 més que Kane i Haaland i 3 més que Dembélé. És el gol número 20 de la seva carrera en Mundials i es converteix en el primer futbolista que arriba als 30 partits disputats en Copes del Món. A més, també iguala Fritz Walter com a màxim assistent de tots els temps en Mundials. Són ja 10 assistències, un rècord que tenia el jugador alemany des de 1958. Perquè ens fem una idea, Maradona va arribar a repartir 8 assistències a Mundials, dues menys, per tant, de les que porta ara Messi. El sentim Leo Messi, que amb 39 anys acabats de fer, continua guiant l'Argentina.
4: Sabíamos que iba a ser difícil. Esto es mata-mata y nadie te regala nada. Si bien nosotros siempre desprestigiamos las selecciones por nombre, nosotros sabíamos que no iba a ser para nada fácil. Y esto es lo que te marca este Mundial en especial, ¿no? Que es todo muy igualado, muy complicado.
0: Messi estira fins a 8 la seva ratxa de partits consecutius marcant en Mundials. A més, ha marcat en totes les fases que existeixen en una Copa del Món.
4: Todos los partidos van a ser dificilísimos. Hicimos un desgaste muy grande, como siempre, jugando bien, jugando mal, lo mismo de siempre decimos. Pero creo que lo importante ahora es descansar, pensar en lo que se viene e intentar de sacar cosa positiva del partido de hoy, que más allá del pase creo que la hay también porque hicimos cosa buena y corregir la mala que creo que hoy fueron mucho también.
3: Messi i l'Argentina es van topar amb el veterà porter de Cap Verd, Bosinha, que amb 40 anys va ser clau per portar el partit a la pròrroga i permetre somiar la seva selecció. Als vuitens de final, l'Argentina s'enfrontarà a Egipte, que va eliminar Austràlia als penals, després que al final dels 90 minuts i també de la pròrroga s'hi arribés amb empat a 1. És una gran fita per a Mo Salah i companyia, ja que és la primera vegada a la història que la selecció egípcia es classifica per als vuitens de final d'un Mundial. Aquesta matinada el Mundial també s'ha classificat per als vuitens de final Colòmbia, que ha guanyat Ghana per 1-0 amb un gol de John Arias. Egipte s'enfrontarà a l'Argentina després d'eliminar Austràlia als penals. És la primera vegada que la selecció egípcia jugarà uns vuitens de final d'un Mundial, ho dèiem. Avui ja comencen els vuitens, Canadà-Marroc a les 7 de la tarda i Paraguai-França a les 11 de la nit.
0: Tot això en un dissabte marcat per la sortida del Tour de França a Barcelona després de la multitudinària presentació dels equips aquest dijous. Avui comença la competició amb la primera etapa de, en aquest cas, protagonisme per Barcelona i per Catalunya a la Ronda Francesa. Serà una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc.
3: Tots contra el gran favorit, Tadej Pogacar. L'eslové ha guanyat el Tour 4 vegades i en vol més.
5: Vull guanyar 21 etapes, però és impossible. De fet, 10 etapes és pràcticament impossible. Intentarem guanyar el màxim possible, però l'objectiu principal és acabar guanyant.
3: El danès Jonas Vingegaard, guanyador de 2 tours, vol destronar Pogacar.
6: Estic preparat per a la cursa, en tinc moltes ganes. Fins ara ha estat un any increïble per a mi. Així doncs, sí, espero poder continuar així.
3: Avui primera etapa i demà la segona, 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona fins a Montjuïc, a Barcelona, i dilluns la tercera, 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i els Angles, ja a França.
0: 5 minuts per arribar a les 8 del matí, la crònica cultural avui és musical amb Van Morrison. que ha impartit una classe magistral de blues a l'Auditori del Fòrum en un concert en el marc del Festival de Jazz de Barcelona. El cantant de Belfast ha basat el repertori en els dos últims

0: discos, però sense oblidar grans clàssics com Mundans o Glòria, Marc Ruiz.
1: Fent honor a la llegenda que l'envolta, Van Morrison ha arrencat el concert 4 minuts abans de l'hora. Ha entrat a l'escenari tocant l'harmònica amb barret i ulleres de sol que no s'ha arribat a treure i anant per feina amb Deep Blue Sea de l'últim disc Somebody Tried to Sell Me a Bridge. De fet, bona part del concert s'ha dedicat a aquest disc i al Remembering Now de 2025. Blues a dojo clàssic amb versions de John Lee Hooker, Eddie Vinson o Mary Adams i, és clar, amb l'homenatge a Ray Charles, If It Wasn't For Ray, en què confessa que si no fos per Ray Charles, ell no existiria. El públic gaudeix com una criatura amb un caramel al blues i cada petit gest de Morrison. Intueixes que el satisfà quan deixa anar algun thank you lacònic o anuncia el títol de la cançó com per treure-se-la de sobre. El lleó de Belfast es va endollant i sembla que la música el sedueix prou per oblidar la seva característica misantropia. Xala amb cançons com Going Down Geneva, Brand New Cadillac o el duet que ha fet a quatre mans amb B.B. King, Early in the Morning. Jenny Figura surt de l'escenari amb el micròfon a la mà mentre canta els últims versos de Glòria i la banda i el públic mantenen la festa en marxa uns minuts més. Però els genis ja ho tenen, això, i el públic ho té clar. Acaben d'assistir a un gran concert.
0: I ara anem fins a Vilanova i la Geltrú.
2: Em dic Xavier.
0: La Ludwig Band ha triomfat a la segona jornada del Festival Vida i han assistit 10.000 persones, atrets també per la barcelonina Lia Cali i el valencià Guitarrica de la Fuente. Avui, tercer dia de festival, amb Fatboy Slim i Amaia Blai Mercè.
3: Bon dia. La història d'amor entre la Ludwig Band i el Vida ha afrontat un dels seus episodis més apassionants de la seva història. Després d'actuar-hi en 4 de les últimes 5 edicions, encara no ho havien fet com a cap de cartell i ho han superat amb nota alta, erigint-se com a salvadors del rock and roll o, segons com es miri, com a grans abanderats d'una nova fornada de rock català, on també hi ha Dan Peralbo i Al·lèrgiques al Pol·len, presents a la jornada inaugural del Vida, o Remei de Calafresca, també protagonistes d'una de les actuacions més memorables d'aquesta segona nit de festival. Amb un repertori basat, sobretot, en el disc Pel barri es comenta, l'àlbum més exitós que han publicat fins ara, i també amb cabuda per grans clàssics ja de la història de la música catalana, com L'home més vell d'Espolla o Manela, No vull currar per vostè. El moment, però, més concorregut té nom propi. És la viral Xavier, el tècnic de so, dedicada a Xavier Miñarro, que ha tret mirades de curiosos i fans mentre feia la seva feina i també cantava part de la seva cançó. Una Ludwig Band consolidada al Vida i que d'aquí a unes hores debuta al Canet Rock, on té molts números de protagonitzar l'actuació que farà més honor a l'esperit original del festival fundat als anys 70.
0: Un minut per arribar a les 8 del matí a la plana cultural i musical amb molts concerts de cap de setmana que no han descansat, malgrat que la mirada d'avui està posada a les Gavarres. Farem una petitíssima pausa, recapitularem tot el que dona de si aquest matí de suplement que avui ha arrencat amb aquest especial a les 6, mirant cap a aquest incendi que continua descontrolat. Hem sentit ja un munt de testimonis, un munt d'alcaldes, en falten molts, i també necessitem l'ajuda dels oients. Per tant, 93207474, 93207474, volem sentir-vos perquè ens expliqueu com heu passat la nit, evidentment, amb aquestes flames, amb aquesta sensació de foscor que semblen molt més a prop de casa i que també ha provocat que molts veïns, malgrat l'ordre de quedar-se a casa, hagin abandonat casa seva. Ara tornem.
4: El suplement, amb Roger Escapa.
5: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
6: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
7: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
0: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 4 de juliol de 2026, a aquesta hora compareix en directe David Borrell, cap dels bombers de la Generalitat de Catalunya. El sentim en directe.
1: La situació és que ahir comentàvem que sobretot ens preocupava doncs, tot el que fa referència a la protecció a la població i després...

0: el tancament tot el que poguéssim, intentant estabilitzar abans de les 10 el flanc dret. Ara mateix el que podem dir-los és que hem tingut molta feina a la nit pel que fa doncs, que l'incendi ha arribat a Calonge, a diferents urbanitzacions de la zona de Calonge, especialment a les cabanyes. Hem tingut diversa afectació, especialment de jardineria, tanques, finestres, i també hem tingut una casa que ha cremat. No, sense persones a dintre, és allò que hem anat explicant. En el moment que tenim persones a dintre és molt, molt, molt difícil, diguéssim, que el foc entri. Si no tenim persones a dintre, això és una possibilitat doncs, que es pot acabar donant, perquè el foc entra dintre de la casa, mica en mica, i al final, quan es dona l'avís, doncs la casa ja està, l'incendi està molt més desenvolupat. Això pel que faria a l'afectació de la població, de les urbanitzacions de Calonge. Pel que fa a la progressió del flanc dret, hem aconseguit estabilitzar aproximadament un 70% del flanc. Ens falta la pujada a Puigdarques pels dos sentits, és a dir, el que ens falta és la part central d'aquest flanc dret. Hem aconseguit que de la cua fins a Puigdarques doncs, pràcticament estigui fet, i exactament el mateix del cap fins a Puigdarques també tenim el perímetre tancat. Però sí que ens queda la zona de Puigdarques, les dues pujades de les dues vessants, que és el que ens queda per treballar. Ara tenim, fins que no ens entri la marinada al migdia, doncs, l'oportunitat per acabar de tancar aquest flanc dret, que és el que més ens preocupa. Encara també tenim aquesta afectació, diguéssim, a la zona de Calonge. Fins que no ens giri a la marinada, això seguirà sent així. Per tant, tot el que fa referència a les mesures de confinament continuaran igual fins que a la tarda ho puguem reavaluar en aquest canvi de ben previst.
1: En directe per RAC1, no sé si llavors donen per bo o han complert un percentatge notable de la planificació que tenien per aquesta nit.
0: Sí, la planificació acaba a les 10 del matí. És tot el dematí. Tenim finestra fins al migdia, diguéssim, que no entri la marinada, per tant, estem progressant, diguéssim, adequadament. Encara, sobretot, recordeu que el que volem és tenir tancat el flanc dret abans de que no entri a la tarda la marinada i ens pogués obrir, diguéssim, amb aquest escenari no desitjat. Per tant, sí, estem, anem bé, per dir-ho d'alguna manera, però queda molta feina encara.
2: Durant les 2.300 hectàrees de perímetre afectades, i de quins municipis estan parlant?
0: Sí, una mica... Sí, però estem parlant de que el que hagi pogut cremar aquesta nit, estem parlant d'un centenar d'hectàrees, és a dir, no és significatiu respecte a aquestes 2.300, ara en comptàvem molt aproximat, estem parlant d'hectàrees molt aproximades perquè qui ho afina, diguéssim, són agents rurals, nosaltres és l'àrea de treball, estem parlant de 2.370 hectàrees ara mateix.
2: Aquesta urbanització de Calonge, alguns ens explicaven que van marxar de casa, que no van respectar el confinament per por. Ara mateix, quina és la situació allà i quines són les instruccions pel veïnat que està confinat?
0: Bueno, és allò que estàvem explicant, és a dir, quan la gent està a dintre casa és quan està més segura. Si estem a casa, evitem que si entra l'incendi, diguéssim, puguem fer front a un petit conat a dintre. S'entén que això genera nervis, però és quan estem més segurs a dins de casa. Però és que, a més, i sobretot, el que passa és que quan estem a fora i la gent s'autoevacua, s'està posant en perill. Les grans morts que hi ha hagut a Europa degut a incendis forestals són totes per evacuacions, diguéssim, i que el foc t'agafi quan estàs en trànsit. Quan s'està a casa és molt segur. 100% segur és un 99% segur, i la vulnerabilitat, en canvi, d'estar a fora és molt alta. La gent s'exposa moltíssim i és una temeritat. Hem tingut situacions on a Portugal mateix van morir més de 200 persones amb una evacuació d'aquest estil. Per tant, sempre estem insistint molt, entenem que genera nervis, però les evacuacions nosaltres les valorem amb temps, de forma segura, si no, sempre demanem confinament. Tenim dotacions de bombers que estan treballant allà, és obvi que l'incendi quan arriba fa por, sobretot en aquells llocs on no hi ha franges, diguéssim, perimetrals de la urbanització fetes, que no sé el cas ara del que estem parlant, de les urbanitzacions de Calonge, quin és l'estat, però òbviament que això posa nerviós perquè vas veient que l'incendi t'arriba a casa, et cremen, doncs pot arribar

0: era també a Calonge, i després també vam tenir en el flanc esquerre una masia que també ens va cremar ahir, Cal Marcó, que és una masia que estava, diguéssim, al flanc esquerre. Són les dues afectacions, diguéssim, de cases importants que ens costen. A la resta, doncs, sí que tenim afectacions diverses, però sobretot, doncs això, alguna porta, finestra i sobretot jardineria exterior. El terme és una masia que està al mig, diguéssim, de...
1: No m'he equivocat, fa un cobert. Té
2: de desallotjats, no n'hi ha més. S'han fet més desallotjats,
0: no.
2: Sinó que es mantenen els confinaments
0: d'ells. Sí, sí, sí. Nosaltres penseu que abans de fer una evacuació necessitem tenir una finestra d'actuació per fer amb seguretat aquesta evacuació. Això ho parlem sempre amb Mossos d'Esquadra i fem un ordre d'evacuació amb temps perquè considerem que aquesta, diguéssim, vulnerabilitat de les persones que estan en trànsit no hi sigui i, per tant, que tinguem, sobretot, marge de temps per fer-ho. Si no, sempre confinament. I aquests confinaments, diguéssim, espontanis, doncs no són una bona idea.
3: Aquesta hora ja estan treballant els mitjans aèris, ara mateix quan sonen?
0: Sí, avui treballarem, ens estan incorporant progressivament i avui en tindrem 10 que estaran treballant. Sobretot ara prioritzarem molt el que aquesta pujada al Puig d'Arc, sobretot alguna zona, diguéssim, una mica més inaccessible i que ens pugui fer unes passades amb retardant per intentar doncs, que aquesta obertura, quan bufi la marinada, doncs no es doni. Sí? Exactament igual com dieu, que ningú es desplaci a la zona, més que res que tenim molts efectius treballant, tant de bombers però també de gent rurals, de Mossos d'Esquadra, i evitar, diguéssim, aquest desplaçament de la gent a la zona i sobretot respectar el confinament de tots els municipis que ho han demanat.
4: Són les intervencions en directe de David Borrell, cap dels bombers de la Generalitat des de la Bisbal d'Empordà. El continuem sentint.
5: El glaç de la Bisbal d'Empordà?
0: Sí, els hem evacuat sí. Ahir ja els vam evacuar, diguéssim, amb molta tranquil·litat i seguretat, sobretot perquè doncs, les famílies hi havia neguit, estaven perfectament. La mainada va estar en tot moment doncs, segura, més o menys tranquil·la, però segura. Ahir vam tenir dotacions amb ells durant el dia d'ahir, i el que sí que ens van demanar és que vam treure, diguéssim, aquesta mainada, però després hi ha alguns grups doncs, que per temes logístics, hi ha un grup que és d'Alcobendas i de més, doncs, que es podien quedar perfectament perquè no estan en perill ni molt menys.
2: Una pregunta, tot i l'ordre de confinament, sabeu si hi ha hagut molta gent que s'hagi autoevacuat?
0: No, jo estic responent a les preguntes sobre les evacuacions espontànies que dieu que hi ha hagut. No en tinc ni idea si això ha sigut de molta gent o poca.
3: M'acaba, li podria fer una pregunta?
5: És el cap de l'operatiu dels bombers, David Borrell, doncs, que acaba de compareixer aquí a la Bisbal d'Empordà, en aquest centre de coordinació, explicant l'última hora d'aquest incendi.
4: Evidentment, Fèlix Martín, i el titular és anem bé, però queda molta feina per fer. Anem bé, però queda molta feina per fer. 2.370 hectàrees és el balanç de la nit i ha explicat que, sobretot insistint en aquest missatge, que és una temeritat abandonar les cases, malgrat que es vegin les flames, perquè l'ordre és de confinar-se dins de casa. També pel que fa al foc, el David Borrell, el bomber, ha explicat que falta la part central del flanc dret, falta controlar aquesta part, que hi han treballat, que s'han cremat dues finques, una al flanc dret, precisament, i una altra al flanc esquerre de tota aquesta zona de Calonge, que la part més afectada, en parlàvem fa una estona amb el seu alcalde, ha estat sobretot la zona de Calonge, i que totes aquestes mesures de confinament continuen vigents per tots aquests veïns. Per tant, els bombers que continuen treballant, ara ja des que ha sortit el sol també, amb tots aquests mitjans aeris que se sumen als 500 efectius dels bombers que han continuat treballant al llarg de tota aquesta nit. continuen havent-hi 7 municipis confinats, estem parlant d'unes 10.000 persones, i des de Protecció Civil es demana, sobretot, evitar desplaçaments cap a la zona per facilitar la feina dels bombers. Per tant, malgrat que sigui dissabte, que sigui cap de setmana i que hi hagi gent que té la sort de tenir segona residència a l'Empordà, el missatge és no anar-hi. No anar-hi, ho van dir ahir al migdia, i el missatge continua

0: ben vigent. Ha estat important sentir el bomber explicar, sobretot, que al llarg d'aquesta nit hi ha hagut diversos veïns que han decidit abandonar casa seva per la proximitat d'aquestes flames, que s'agreuja quan es fa fosc perquè fa la sensació, doncs, que les tens més a prop. Però el David Borrell continua insistint en aquest missatge que és millor quedar-se a casa. Sentim el testimoni d'aquesta pagesa, és la Núria Molla, davant la impotència del que passava aquesta nit amb les flames.
1: Soc pagesa de tota la vida, soc calongina de tota la vida i estàvem treballant al camp tranquil·lament, collint els préssecs i de cop, pum, hem vist una petita guspira i bufava tramuntana i està tot sec i abandonat. Això és una vergonya, el món crema, la terra crema. Hem de canviar la manera de viure, la manera de fer, hem de fer com els nostres avis. Viure senzillament. La terra parla. És que és increïble. És que l'ambient està calent. Jo sé que una amiga aquí viu a les Gavarres i té les cabres i se'ls ha cremat tot al voltant del mas i les cabres no en saben res, però és que segur que s'han cremat. El sentit comú ja s'ha perdut. Ha de cremar tot.
0: Ens hi hem posat a les 6 del matí amb aquest especial suplement que durarà fins que faci falta per informar minut a minut de l'incendi a les Gavarres amb totes les veus, amb l'ajuda de vosaltres, els oients, 93207474, línies obertes també a l'antena de Catalunya Ràdio perquè volem que ens feu de corresponsal i ens expliqueu que veieu també des de la finestra. Fèlix Martín, des de la Bisbal d'Empordà, aquest centre de comandament de bombers, veig que ha acabat ja aquesta compareixença, aquesta primera compareixença de balanç de la nit. Ara arribaran també les autoritats més polítiques que reuniran amb els alcaldes, Fèlix.
2: Sí, a partir de les 10 del matí està previst una compareixença del president Illa, aquí mateix a la Bisbal d'Empordà. Abans es reunirà amb els alcaldes i amb tot el dispositiu de treball de bombers, d'agents rurals i de tots els tècnics que estan treballant en aquest incendi. Recordar que dels 150 nens i joves que estaven confinats des d'ahir a primera hora a la casa de colònies del Pou del Glaç, a la Bisbal d'Empordà, just en el punt on començava gairebé l'incendi, la majoria, entre d'altres un grup de Sant Cugat del Vallès, doncs ja va poder marxar ahir mateix, i els que han passat la nit en aquesta casa són una seixantena, confinats, són, com sentíem, el cap de bombers d'Alcobendas de Madrid, i si no es complica res, autoritzaran l'autobús perquè els puguin recollir també al llarg d'aquest matí. Destacar també, ho deies, aquesta afectació directa en dos habitatges, una calonja, una casa que ha cremat en aquesta urbanització de les cabanyes, i una altra, una masia, Cal Marcó, també en aquesta zona.
0: Fèlix Martín, micròfons oberts, línies obertes, anem parlant i tan bon punt hi hagi noves compareixences, ja sigui de part de la Conselleria d'Interior, del president Illa, dels bombers, de Protecció Civil, ho anirem seguint, evidentment, en directe. Fins ara, Fèlix, gràcies.
2: Fins ara, bon dia.
0: Avui el temps té un interès especial, el vent a l'Empordà. La tramuntana sembla que va a la baixa, però ens preocupa també la marinada. Néstor Gómez, quin és el pronòstic?
3: Doncs el pronòstic és que continuarà la tramuntana bufant durant el matí, especialment cap a l'àrea de la Bisbal d'Empordà. Ja no arribarà a partir de les 11 a les 12, ja no arribarà tant a Calonges, no arribarà tant al sud, i és aquesta hora, a partir dels vols del migdia cap a la 1, quan ja cap a la 1 aproximadament entrarà la marinada cap a Calonge, platja d'Aro Palamós, i cap a les 2, aquesta ja, 2-3, ja arribarà cap a Cursa, cap a la Bisbal d'Empordà, de tal manera que entrarà aquesta marinada, com dèiem, que pot ser localment intensa entre les 2, les 4 i les 5. La rifada aquesta que pot tenir aquesta marinada en el moment d'entrar. Un cop arribi i ja passi, és a dir, cap allà als vols de les 7 de la tarda, aquesta ja marinada tendirà pràcticament a minvar molt i fins i tot a desaparèixer. Però aquesta entrada de la marinada a la vegada coincidirà amb les temperatures més altes del dia en aquestes contrades màximes, que des de Girona fins a la Bisbal o fins a Sant Feliu de Guíxols rondaran la xifra dels 36-37 graus. A la façana costanera no arribaran als 37, però ben segur que poden arribar als 34-35, i més després d'una nit i matinada en el qual la temperatura no ha baixat dels 26 graus.
4: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Les notícies del dissabte. Avui, suplement especial, incendi de les Gavarres, dissabte en què continua cremant el massís, tot i que aquesta nit el foc no s'ha estès gaire més. Ara mateix hi ha afectades gairebé 2.400 hectàrees. Ahir a la nit n'eren 2.300.

0: incendis, segons el balanç que acaba de fer Bombers. Segons David Borrell, el cap de Bombers de la Generalitat, s'ha fet molta feina, s'ha estabilitzat un 70% del flanc dret, el que més preocupa, i cal seguir treballant en aquest punt.
1: Estem progressant, diguéssim, adequadament. Encara, sobretot, recordeu que el que volem és tenir tancat el flanc dret abans de que no entri a la tarda la marinada i ens pogués obrir, diguéssim, amb aquest escenari no desitjat. Per tant, sí, estem, anem bé, per dir-ho d'alguna manera, però queda molta feina encara.
0: Borrell insistia fa uns instants que també cal mantenir el confinament als municipis afectats, també a Calonja, on el foc ha arribat a algunes urbanitzacions. Fa uns minuts al suplement, l'alcalde del municipi, Jordi Soler, insistia en la mateixa idea.
2: El que a mi em transmet el cos de bombers és tranquil·litat. Nosaltres ho tenim absolutament controlat i previst i, per tant, que tothom segueixi confinat a casa seva, que en principi calculen que el terç que els hi faltaria d'aquest flanc esquerre, que és el que representa aquesta zona de Calonja, pugueu tenir controlat avui mateix.
0: Un avís que arriba després que aquesta matinada alguns veïns han marxat de casa, tot i l'ordre de confinament dels bombers. Declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Veiem el foc molt a prop de casa. Pot ser que no arribi, però jo no sóc cap tècnica i no m'arrisco. Ningú no ens ha dit res i tampoc hem rebut cap alerta.
4: Dijeron que o nos encerrábamos en casa o que nos fuéramos al pabellón de la ayuntamiento. Muerta de miedo, se acaba de mi hija, la más pequeña, con el gato. Y bueno, se queda nuestra vida y nuestra historia aquí si se llega a prender fuego o lo que se haga pasar.
0: També hem parlat amb l'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio, al punt on va començar aquest incendi ahir cap a 9:15, que era una mica més pessimista amb les tasques d'extinció.
5: Tot i que han intentat fer el que havien ja comentat ahir, doncs anar debilitant sobretot el costat d'aquest de l'incendi, no ha anat tan bé com havien previst, però en tot cas que la situació encara no la veuen del tot negativa.
0: Aquesta hora, passada ja les hores de foscor, s'han incorporat de nou els mitjans aeris per atacar el foc sobre el terreny i treballen, com expliquem, 500 efectius entre bombers i també la unitat militar d'emergències, la UME de l'exèrcit, que tenen com a prioritat la seguretat dels veïns a qui ja estan afectant alguns focus secundaris del foc. Hi ha 7 municipis confinats, insistim, gairebé 10.000 persones, i encara queden una seixantena d'infants a la casa de colònies Pou de Glaç de la Bisbal d'Empordà. Són aquest grup de Madrid que avui, en principi, doncs, els han de desallotjar. Aquest foc arriba en un moment complicat. El perill d'incendi forestal és alt per l'arribada d'una nova onada de calor, la segona de l'estiu, i amb la marinada a partir d'aquesta tarda que pot atiar el foc. Més enllà de la seguretat dels veïns, la segona prioritat dels bombers és controlar el flanc dret. És el més perillós perquè el foc podria afectar tot el massís de les Gavarres amb milers i milers d'hectàrees potencialment inflamables. El flanc esquerre també s'hi està treballant de valent perquè és el més proper a les urbanitzacions afectades. De fet, l'incendi ha obligat a desallotjar preventivament habitatges d'algunes urbanitzacions com el Vall Repòs de Santa Cristina d'Aro, així com una casa de colònies, i també els municipis afectats han activat espais d'acollida per atendre les persones evacuades. La crònica des de Santa Cristina d'Aro d'aquestes últimes hores de la Cèlia Forment.
6: A Santa Cristina d'Aro s'han habilitat diversos espais per les persones que han abandonat preventivament casa seva per les flames. L'Ajuntament ha posat a disposició l'espai Ridaura, al centre del municipi, i l'hostal Santa Helena ha ofert habitacions. S'hi han acollit una setantena de veïns de la urbanització Vall Repòs, com aquesta parella.
7: Nosaltres tenim un xalet a l'urbanització Vall Repòs de fa 44 anys. És un lloc privilegiat, enmig del bosc. Mai ens havia passat el que ens havia passat avui. Ha vingut la policia municipal i acte seguit els Mossos d'Esquadra, amb les sirenes a tope, casa per casa, i dient que havíem de marxar i anar cap al poble.
8: És una mica nerviós. Confiem en els mitjans que ho estan recuperant tot.
6: El municipi veí de Romanyà de la Selva s'ha hagut de desallotjar una casa de colònies amb una seixantena d'infants i joves de 6 a 16 anys i una desena de monitors. Pere Molero és el responsable de Gestels, la xarxa de colònies.
9: Des que hem tingut la notificació hi havia un autocar a la casa, vull dir que uns 40 minuts ja estaven els infants i joves a Santa Cristina d'Aro, al poble, i res, que aquí estan estupendos, que estan jugant, que s'estan divertint, s'ho estan passant bé, i que tenim a tots els monitors per ells i per elles.
6: La Creu Roja ha garantit que no els falti de res. Joan Vicenç és el coordinador de Creu Roja Vall d'Aro.
10: El que hem vingut és a muntar un alberg d'un 70 llits perquè puguin dormir. I també hem donat suport, doncs, a l'hora de portar menjar i de portar uns materials d'higiene que ha subministrat l'Ajuntament, i nosaltres hi posàvem la part humana de fer arribar el material en aquí.
6: Una nit marcada per la coordinació entre els serveis d'emergència que continuen pendents de qualsevol canvi en l'evolució de l'incendi.

0: Incendis continua concentrant el massís de les Gavarres, però es va originar ahir al matí a la Bisbal per les guspires d'una serra radial. Els Mossos han detingut l'operari que estava fent aquestes feines al voral de la carretera després de prendre-li declaració a la comissaria de la Bisbal. De fet, l'home estava utilitzant una eina específicament prohibida pel nivell 3 del Pla Alfa, com recordava la consellera d'Interior, Núria Parlon.
1: Hem de tenir clar que estem en un moment complicat, temperatures molt, molt altes, activació del Pla Alfa 3, que limitava clarament que ja no es podien fer feines amb eines mecàniques.
0: Fa una estona, Ignasi Casamitjana, veí afectat de l'urbanització Vallrepòs, ens explicava aquí al suplement que s'havia advertit a l'operari de la perillositat de la feina el dia abans.
2: Dia d'abans li van dir que era un perill el que estava fent i l'home l'endemà va i torna a fer la feina, no?
0: Qui el va avisar?
2: La carretera de la Ganga és una carretera que passa molts ciclistes i un senyor va parar la bicicleta i li va dir escolta, que fa molta calor i això és un perill i ell va continuar treballant i ja està.
0: Com hem anat explicant, el govern ha demanat ajuda a la unitat militar d'emergències, que ja ha enviat uns 200 militars i una seixantena de vehicles mobilitzats a petició del president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha suspès l'agenda prevista per avui per desplaçar-se al centre de comandament de l'incendi situat a la Bisbal d'Empordà. Es preveu que cap a les 10 del matí comparegui el president de la Generalitat. A primera hora, és a dir, ara mateix, s'està reunint amb responsables de l'operatiu, amb autoritats locals, amb alcaldes. Està previst que atengui els mitjans, com expliquem, al voltant de les 10. A través de les xarxes, el president de la Generalitat ha demanat a la població la màxima prudència i ha agraït la feina dels equips d'emergències. També Pedro Sánchez s'ha pronunciat, s'ha referit al foc de les comarques gironines. En un tuit ha dit que en segueix l'evolució amb preocupació i ha expressat solidaritat amb els veïns afectats. Avui el missatge és clar, evitar desplaçaments a la zona propera a l'incendi. Si avui teníeu pensat anar a passar el dia a la platja de l'Empordà, no hi aneu. Aquesta és la recomanació des d'ahir al migdia que fan les autoritats, des del govern, també des de Protecció Civil. Cal evitar col·lapsar les carreteres per assegurar que els bombers poden fer la seva feina amb garanties. Saludem a aquesta hora el Ramon Lamiel, ell és el director del Servei Català de Trànsit. Bon dia, senyor Lamiel.
3: Hola, molt bon dia.
0: La recomanació, no sé si és una recomanació, és un ordre, és la mateixa, eh? No anar cap a l'Empordà.
3: Sí, és una recomanació insistent. No anar cap a aquella zona i evitar ocupar les carreteres perquè són indispensables per poder extingir l'incendi.
0: Per tant, el missatge que continua vigent des d'ahir al migdia i al llarg de tot aquest cap de setmana o almenys aquest dissabte.
3: Continua vigent el mateix missatge i en aquests moments també precisar que tenim dues carreteres tallades, l'acabada a la Bisbal d'Empordà fins a Calonge i l'acabada Llagostera a Calonge. Per tant, davant d'aquesta situació que hi ha carreteres tallades, evitar el desplaçament cap a aquella zona.
0: És compatible demanar limitar la mobilitat i mantenir la cantada de veneres a Palafrugell, que és avui dissabte, o el Festival de Cap Roig, que ahir crec que també va poder celebrar el concert de Bryan Adams, crec que era amb normalitat?
3: Jo li respondré d'una altra manera. Nosaltres vam estar ahir a la tarda, tota la tarda, amb els companys de Mossos d'Esquadra valorant altres talls de carretera. Nosaltres el que tenim és, sempre i amb els companys de Mossos d'Esquadra de Trànsit ho vam establir així, retents per si calgués tallar alguna carretera més, i no es va haver de tallar. No es va haver de tallar la C31 fins ara, no s'ha hagut de tallar, i també es va poder obrir la C66, que era una altra via important. Per tant, el que ens vam dedicar nosaltres era ahir a la tarda a les carreteres, a estar previnguts per si calia fer algun tall més. Aquestes eren carreteres principals molt contundents. No ho vam haver de fer i, a més, es va poder obrir la C66. La recomanació continua sent la mateixa. Les vies són indispensables per poder circular i extingir l'incendi. Per tant, no, que no hi hagi afluència de vehicles i que, per tant, es puguin deixar les carreteres lliures per poder treballar els bombers.
0: Avui també hi ha una etapa del Tour que comença, en aquest cas, a Barcelona, tot i que es concentra, evidentment, en aquesta zona de la capital catalana, però dia també complicat pel que fa a la mobilitat, tenint en compte.
3: Sí, això li competiria més, seria més competència de la ciutat de Barcelona exposar-ho, però sí, hi ha una afectació important a la ciutat per tota aquesta etapa de recorregut, no sé si és una contrarellotge exactament, i que sí. afecta doncs, bona part de l'Eixample i afecta doncs, la mobilitat a l'interior de la ciutat. De totes maneres, com a servei català de trànsit estem

0: més focalitzats en les dues etapes de fora de Barcelona, que són les que més ens ocupen i preocupen, i que, per tant, sí que és important anar donant pautes i consells.
1: Doncs la recomanació de Ramon Lamil, director del Servei Català de Trànsit, amb aquest missatge, insistint, no és un bon dia per anar cap a l'Empordà, no és un bon dia per anar cap a la platja, evidentment hem de facilitar la feina als bombers. Gràcies i bon dia.
0: Gràcies, bon dia.
1: Com explicàvem, es manté la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell a la platja de Portbou, malgrat l'incendi. Serà la 59a edició i es tornarà a interpretar El meu avi després dels xiulets i la cridòria de l'edició passada. Meritxell Pastor és la nova directora artística de la cantada.
2: A veure, El meu avi per mi és una cançó que ha deixat de ser merament una cançó per ser un cant del poble. Llavors no concebo donar cantada d'havaneres sense la meva vella Lola, no?, i El meu avi. Per tant, doncs, sí o sí, doncs, era una decisió que vaig prendre ja només agafar el càrrec de, doncs, de procedir a poder cantar, doncs, la vella Lola i El meu avi.
1: La cantada comença un quart d'onze de la nit. Per qui no pugui ser la platja de Portbou, també es podrà seguir amb pantalles gegants situades a les platges del Canadell, Port Pelegrí, Nova i Illafranc, com també des de tots els punts del país a través de la transmissió que en farem en directe a aquesta casa 3CAT. Totes les mirades cap a les Gavarres, de seguida hi tornarem, però el dia, el dissabte, ens deixa altres titulars, començant per Tarragona, on dos homes han mort aquestes últimes hores a les platges de Cunit i de l'Hospitalet de l'Infant. Ja són 8 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes en el que portem d'estiu, Manel Sastre.
3: La primera víctima mortal ha estat a Cunit, al Baix Penedès, a la platja de Llevant. Un home de 70 anys l'han tret de l'aigua amb problemes cardiorrespiratoris i el sistema d'emergències mèdiques no l'ha pogut salvar, tot i les maniobres de reanimació. La segona víctima mortal a les platges s'ha produït a quarts de 6 de la tarda d'aquest divendres a la Cala Gestell, al costat de la platja del Torn, de l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp. Es tracta d'un home de 37 anys que s'ha llançat a l'aigua des d'una embarcació en la qual anava com a tripulant. Amb aquestes dues víctimes ja són 8 les persones que han mort a la costa catalana des que ha començat la temporada de platges, 7 de les quals en platges de la demarcació de Tarragona.
1: L'assassinat d'un noi de 15 anys al Parc de la Pegaso a Barcelona encara cueix. En parlarem avui amb la Maica Navarro, que avançava a La Vanguardia fa només una estona que els Mossos haurien detingut aquesta nit un home acusat de ser un dels autors del crim. La detenció s'hauria produït poc abans de les 12 de la nit a un pis de l'Avinguda Meridiana, a prop del lloc de l'incident, segons explica, insistim, la Maica, a La Vanguardia, i anirem desenvolupant també al llarg d'aquest suplement. L'assassinat d'aquest menor ha tornat a posar damunt la taula el debat sobre les armes de foc. N'ha parlat aquestes últimes hores el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, que demana endurir les penes pertinents a d'armes, perquè aquest incident suposa, diu, una línia vermella de màxima seguretat.
4: I l'escenari que nosaltres preveiem i pel que treballarem és que una persona que porti a sobre una arma de foc, el Codi Penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui que aquesta persona vagi a presó.
1: Paraules de Trapero. Ara mateix, una de les principals hipòtesis amb què treballen els Mossos és que l'incident fos una disputa entre bandes llatines i tampoc no es descarta que estigui relacionat amb el crim organitzat vinculat al tràfic de drogues. Toni Rodríguez és l'intendent de la prefectura.
5: Hi ha determinats espais que el monitoratge continu, l'estudi continu, et porten a pensar que és un espai freqüentat per persones que podien pertànyer a aquestes agrupacions violentes juvenils. No és estrany i no el sorprendrà el Parc de la Pegaso en aquest sentit.
1: En el que portem d'any, els Mossos han registrat 65 incidents amb armes de foc a Catalunya que han causat 22 ferits i 7 morts.

0: Són 8:45 del matí, de seguida més qüestions de la crònica informativa del matí de dissabte. Us despertàvem avui amb el testimoni d'aquesta pagesa, la Núria Molla, davant la impotència de les flames de les Gavarres.
1: Soc pagesa de tota la vida, soc calongina de tota la vida i estàvem treballant al camp tranquil·lament, collint els préssecs i de cop, pum, hem vist una petita guspira i bufava tramuntana i està tot sec i abandonat. Això és una vergonya. El món crema, la terra crema. Hem de canviar la manera de viure, la manera de fer, hem de fer com els nostres avis. Viure senzillament. La terra parla. És que és increïble. És que l'ambient està calent. Jo sé que una amiga aquí viu a les Gavarres i té les cabres i se'ls ha cremat tot al voltant del mas i les cabres no en saben res, però és que segur que s'han cremat. El sentit comú ja s'ha perdut. Ha de cremar tot.
0: Són unes declaracions que va recollir ahir, ja de nit, 3CAT Info, de la Núria Molla, mentre les flames

0: continuaven cremant les gavarres. Núria, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com esteu?
1: Bueno, mira, m'agafes que estic venent presses aquí al Mercat de Palamós a tota màquina.
0: Per tant, pots continuar treballant malgrat tot, eh?
1: Sí, sí, nosaltres som pagesos i hem de seguir, la naturalesa apreta i hem de seguir el seu ritme. Així que anem fent.
0: Com heu passat la nit? D'on ets exactament? Ets de Calonge, deies?
1: Jo sóc de Calonge, nascuda a Calonge, pagès del Mas Molla de tota la meva vida. Tinc 41 anys, o sigui, 41 anys que estic a peu de les Gavarres, exactament a la Conca del Tinar.
0: Com heu passat la nit, tenint en compte que veia les teves imatges que havien documentat alguns companys d'aquesta casa i es veien les flames de fons?
1: Doncs mira, jo visc a Caldes de Malavella amb el meu xicot i quan vaig arribar, en Carles, el meu xicot, em va abraçar i la veritat és que fa esgarrifar i te fan rabiar molt perquè t'enfades molt amb el món en què vivim i la manera que vivim i veus que no hi ha aturador.
0: Què és el que et fa enfadar, Núria? Què és el que et fa enfadar, el que et fa tanta pena?
1: Em fa molta pena les polítiques que tenim d'avui i de sempre i que aquest capitalisme esgarrifós trepidant que no para tota màquina, que sempre va creixent, creixent, creixent. I els comentaris de tothom, del periodisme i en general, aquest ens hem d'adaptar. M'enfada tota la manera de forma de viure, filosofia de viure i no ens hem d'adaptar, hem de frenar. Hem de frenar perquè l'ambient està calent. Crema, estàs al camp collint i és molt feixuc treballar al camp amb aquestes temperatures i et fa molta pena tot plegat.
0: Tothom coincideix, tant experts com els que no ho som tant, que les gavarres era un polvorí i tu explicaves doncs, que estaves collint aquests préssecs i que vas veure precisament com aquest foc amb un tres i no res s'expandia, no? I que tothom sabia que això un dia o altre podia passar, però que no s'ha pogut evitar.
1: Exacte, jo amb el meu xicot sempre que filosofem de la vida dius algun dia passarà i a casa que en parlem molt, el pare ho deia, diu això és un polvorí. Des de la nevada que va haver-hi és que no es treballa al bosc, només es pensa en edificar, en la IA, en avançar en aquest progrés que per mi és esgarrifosament decreixent, o sigui, ens anem al precipici. I veus com el bosc està abandonat i ningú fa res i si talles un arbre els ecologistes venen i et denuncien. Vull dir, és un bucle creat entre protocols i maneres de fer i no et deixen fer i és molt patètic tot plegat, la veritat.
0: És la indignació de la Núria Molla, de Mas Molla de Calonge, que malgrat haver dormit molt poc aquesta nit s'ha despertat per anar a vendre els préssecs, en aquest cas al Mercat de Palamós, que no descansa tampoc en cap de setmana, i és evident que doncs, Palamós, tot i que és molt a prop també de tota aquesta zona, suposo que pot recuperar la vida normal. Molts ànims, Núria, i gràcies.
1: No, gràcies a vosaltres per donar llum a les nostres paraules. Moltes gràcies.
0: Passen 5 minuts de 9:15. Més titulars d'aquest dissabte. El dia d'avui a Barcelona passa pel Tour de França, tret de sortida. Per primera vegada a la història, la prova ciclista més important del món arrenca a la capital catalana.
2: Pogacar, segur, vamos. No, no, jo sóc team Vingegaard des de ben petit, sempre Vingegaard.
3: O si no, Pol Seixas.
2: Sí, sí, el Seixas donarà segur...
4: És que és molt jove, és quasi com vosaltres, 19 anys.
2: 19, 19.
0: Serà una contrarrellotge. Amb una contrarrellotge arrenca aquest tour per equips des del Parc del Fòrum fins a Montjuïc. En temps d'esports repassarem com arriben els principals favorits i en què consisteix aquesta etapa, però alerta perquè més enllà de la vessant esportiva avui hi haurà diverses afectacions de trànsit. Moure's per Barcelona ciutat serà complicat, especialment entre les 12 del migdia i 9:15 del vespre. Es tallaran diversos carrers per on passen els ciclistes. Barcelona queda partida en dos per les tanques que delimiten el recorregut. Pels carrers Bac de Roda, Aragó i Mallorca i la plaça d'Espanya, només es podrà creuar aquests carrers pels punts habilitats. Pel que fa als cotxes, no es pot circular pels trams del circuit i també queden afectats les sortides 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. A més, 10 línies d'autobús no oferiran servei i, paradoxalment, tampoc ho faran les estacions de bici que queden dins del recorregut. Per tant, la recomanació avui a Barcelona és agafar el metro. Demà, segona etapa del Tour, que comença en aquest cas a Tarragona i tornarà fins a Barcelona, passant per Viladecans i Begues. I dilluns, última etapa catalana entre Granollers

0: i els angles. De matinada, Donald Trump ha carregat contra el comunisme i la immigració en un discurs patriòtic per donar el tret de sortida a les celebracions dels 250 anys de la independència del país. Ho ha fet des de Mount Rushmore, a Dakota del Sud, on ha fet gala dels èxits i les contribucions dels Estats Units al món. Lluny de la institucionalitat del càrrec, Trump no ha desaprofitat l'ocasió per treure pit de la gestió de la seva administració i lloar Déu Totpoderós. Washington, Oriol Serra, bon dia.
1: Bon dia. El president nord-americà Donald Trump no ha decebut els seus seguidors aplegats al Mount Rushmore, als peus de les cares esculpides a la muntanya dels presidents Washington, Jefferson, Roosevelt i Lincoln. Els ha ofert el repertori habitual, autoelogis, crítiques a l'administració anterior i el que potser ha estat més novedor, una crítica ferotge contra el comunisme que no ha estat res més que un atac encobert al Partit Demòcrata amb la mirada posada a les eleccions al Congrés del novembre.
2: El comunisme és una amenaça moral per la llibertat nord-americana. És l'amenaça més gran pel nostre país, incloent-hi la Primera i la Segona Guerra Mundial, Pearl Harbor o fins i tot l'11S. No deixarem que això ens passi a nosaltres. No deixarem que passi.
1: L'acte, amb passades constants d'avions militars que no es podien veure perquè ja era de nit a Dakota del Sud, s'ha acabat, com sempre, amb el YMCA de Village People i Trump ballant amb els braços.
0: En el discurs de Trump tampoc no han faltat referències a l'Iran. Ha dit literalment que els hi han donat una setmana de treva perquè puguin celebrar un funeral. Trump es refereix a l'enterrament d'Ali Khamenei, que ha començat a primera hora del matí per acomiadar el gran líder del país, que, recordem-ho, va morir el primer dia de la guerra després de prop de 40 anys al poder. És el so de milions d'iranians omplint els carrers de Teheran per assistir a un funeral d'estat que s'ha convertit en una demostració de força contra els Estats Units i contra Israel. Les autoritats del país calculen que hi assistiran uns 20 milions de persones que el règim dels ayatolàs llegeix com un gest de legitimitat. Els funerals comencen avui a l'Iran, però el fèretre de Khamenei recorrerà diverses ciutats de l'Iran i de l'Iraq. Finalment, el líder suprem rebrà sepultura dijous que ve a la seva ciutat natal, Mashhad. Les dues filles d'Isaac Andic creuen que el seu germà és innocent davant de la jutge que investiga la mort del seu pare. Han negat que Jonathan Andic estigui obsessionat pels diners i han definit la relació entre pare i fill com a bona, excepte en moments puntuals. Asseguren, a més, que tots els fills sabien que Isaac Andic volia destinar part del seu patrimoni a una fundació per gent necessitada. Des dels jutjats de Martorell, Marta Vallès.
3: Sara i Judit han dit que han ratificat el que ja van declarar davant els Mossos. Estan convençudes de la innocència del seu germà, que està imputat per homicidi per la mort del seu pare. Contràriament al que sosté la jutge, les germanes neguen que Jonathan Andic sigui una persona obsessionada pels diners. Pel que fa a l'herència, han dit que el seu pare revisava anualment el testament i els tenia al corrent. I asseguren que els tres fills sabien que Isaac Andic volia destinar part del patrimoni, calculat en 4.500 milions d'euros, a una fundació per gent vulnerable. En aquest sentit, seguiran endavant amb aquesta idea que el seu pare no va poder realitzar. També ha declarat el psiquiatre que va fer una única sessió amb pare i fill a petició de la terapeuta familiar que buscava millorar la relació entre tots dos. Ha dit que no està d'acord amb el mètode de treball de la terapeuta per reduir els problemes de relació i en concret amb la petició que li hauria fet la terapeuta a Isaac Andic que donés al seu fill Jonathan una part de l'herència en vida.
0: Hisenda ja té en marxa les inspeccions fiscals a José Luis Rodríguez Zapatero i la seva família. El magistrat José Luis Calama, que investiga l'expresident espanyol per organització criminal, tràfic d'influències i frau, entre d'altres, ha rebut la comunicació de l'agència tributària que des del juny analitza les declaracions dels principals implicats entre el 2021 i el 2025. En concret, l'organisme ha posat la lupa sobre l'IRPF, l'IVA, l'impost de patrimoni, el de grans fortunes i el de societats de l'exlíder socialista, la seva dona, les seves filles, l'empresari Julio Martínez i algunes companyies del suposat entramat. Això el mateix dia que l'instructor de l'Audiència Nacional ha fet un toc d'atenció als investigadors de la Policia Nacional i ha reclamat excloure dels informes dades personals de Zapatero que no tenen relació amb la causa. A Veneçuela ja són 2.650 els morts pel terratrèmol que va sacsejar al nord del país fa 10 dies. Segons els últims balanços, 32 de les víctimes són espanyoles. Centenars de cossos s'apleguen a la morgue improvisada de La Guaira, la zona més afectada, on els familiars s'enfronten a la tasca d'identificar els cossos. Enviat especial, Miquel Jarque, bon dia.
4: Bon dia. La tanca que perimetra aquesta zona està coberta amb una tela negra, fora una sala d'espera improvisada sota unes carpes i dins muntanyes de calç viva, milers d'ataúds i tot un circuit pels familiars que venen a reconèixer els cossos de les persones rescatades. Anaïs González és tècnica del tanatori.
5: Cuando la persona llega, si el cadáver todavía no ha sido identificado, de manera que se están procesando, por decirte tú, las huellas aún, te pasa al área de la foto a identificarlos por la foto y en caso tal, obviamente hay muchas partes del cuerpo que no están que están irreconocibles, pero le toman foto a lo que es, por ejemplo,
6: alguna cicatriz, algún tatuaje,
5: a cualquier cosa que te pueda identificar.
4: I enmig de tot aquell olor, hi ha qui se n'aprofita. Ho denuncia Juana Torres, familiar d'un desaparegut.
7: Allá dentro, para poder mantener el familiar dentro de las cava, están pidiendo $400 por un día.
4: En paral·lel, també hi ha actes de solidaritat, com el del gremi de pompes fúnebres, que demanen sovint la voluntat i en moltes ocasions les funeràries que donen el servei de cremació de franc.
0: 2 minuts per arribar a 8:15 del matí. Recapitulem algunes de les informacions d'aquest incendi a les Gavarres que hem anat coneixent aquests últims instants. Hem de parlar de 2.400 hectàrees cremades a aquesta hora. Ahir n'eren 2.300, per tant, el balanç de la nit és positiu, tot i que els bombers diuen que encara queda molta feina per fer. Segons David Borrell, el cap dels bombers de la Generalitat, en parlava fa una estona, s'ha fet molta feina, s'ha estabilitzat un 70% del flanc dret, el que més preocupa, i cal seguir treballant també amb el flanc esquerre. Borrell insistia fa uns instants a mantenir el confinament als municipis afectats, també a Calonja, on el foc ha arribat a algunes urbanitzacions, i aquesta nit de matinada, malgrat que l'ordre de bombers i dels Mossos era que tots els veïns es quedessin confinats a casa seva, alguns veïns han tirat pel dret i per la proximitat de les flames han decidit abandonar casa seva, una acció que els bombers reproven completament. Diuen que l'ordre és quedar-se a casa amb aquests 7 municipis que continuen confinats, aproximadament unes 10.000 persones. Des de les 6 del matí, actualitzant tot el que dona de si l'incendi de les Gavarres, hem saludat l'alcalde de la Bisbal, hem saludat l'alcalde de Calonja, hem anat sentint els bombers, diversos testimonis, diversos veïns, i així continuarem fins que faci falta. Pausa i altres notícies també d'aquest matí de dissabte.
8: El suplement, amb Roger Escapa.
9: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora, gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4,05 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
10: Amb motiu del gran départ del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
11: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalleu origen.
12: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
13: Aquesta setmana, Lidl estalvia l'engròs amb els nostres més de 90 productes XXL. Ara, en format estalvi, un quilo de llagostins cuits per 7,69. T'estalvies un 18%. I salmó fumat per 5,99. T'estalvies un 20%. Lidl, val la pena.
14: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
14: Aquest cap de setmana, el Tour gira.
16: El Tot Gira surt al carrer per viure el gran départ del Tour a Barcelona.
14: Aquest dissabte, programa especial des del centre de Barcelona amb la transmissió íntegra de la primera etapa.
17: Una contrarrellotge per equips amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc.
14: Connexions des de la sortida i la línia d'arribada, l'ambient als carrers i l'anàlisi dels especialistes.
17: I a les 7, el partit del Mundial dels vuitens de final, Marroc-Canadà.
14: I diumenge...
15: La segona etapa del Tour.
17: La sortida des de Tarragona i l'arribada a l'Estadi Olímpic.
16: Un Tour històric a casa nostra i amb Pogacar buscant el cinquè títol.
15: I després de l'etapa, la gala final dels himnes del futbol català i la final del Trofeu Kubala per tancar la temporada.
17: Aquest cap de setmana, el Tour gira.
15: Dissabte i diumenge de 4 a 9, amb David Clopés.
8: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: A partir de l'obra de Lluís Domènech i Muntaner, a cavall entre el segle XIX i el XX, s'iniciava una de les nissagues d'arquitectes més importants de Catalunya. Al llarg de quatre generacions, la família Domènech ha continuat fent aportacions arquitectòniques adaptades al context polític i social d'èpoques força turbulentes. En parlarem en el proper episodi de l'En Guàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
8: En Guàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Passen dos minuts de 3:15 del matí, de seguida als esports, amb un protagonista que, per sorpresa de ningú, torna a ser Leo Messi, ha classificat l'Argentina pels vuitens de final, de nou amb un gol. Han patit més del compte contra Cap Verd. L'Argentina ha necessitat una pròrroga, però el més immediat continua passant per l'incendi de les Gavarres. Ja ha cremat gairebé 2.400 hectàrees, té gairebé 10.000 persones confinades en 7 municipis. Són Calonge i Sant Antoni, Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l'Heura, Santa Cristina d'Aro i la Bisbal d'Empordà. Veïns desallotjats que han passat la nit a alguns espais habilitats a Santa Cristina d'Aro. Segons l'última actualització dels bombers, aquesta nit s'ha fet molta feina, s'ha estabilitzat un 70% del flanc dret. És el que més preocupa, perquè el foc podria arribar a cremar 8.000 hectàrees si no es controla. Ara, amb l'ajuda de la Unitat Militar d'Emergències, els bombers continuen treballant en aquest punt. El David Borrell és el cap dels bombers de la Generalitat de Catalunya.
18: Estem progressant, diguéssim, adequadament. Encara, sobretot, recordeu que el que volem és tenir tancat el flanc dret abans de que no entri a la tarda la marinada i ens pogués obrir, diguéssim, amb aquest escenari no desitjat. Per tant, sí, estem, anem bé, per dir-ho d'alguna manera, però queda molta feina encara.
0: Preocupa el vent de marinada, que pot atiar el foc a partir d'aquesta tarda, i també l'onada de calor dels propers dies. Jaume Bosch, cap de l'àrea regional de Girona dels agents rurals, detalla l'àrea perimetrada.
19: 2.200 és el que ara mateix tenim perimetrat, perquè hi ha algunes zones a dins de l'interior que la tramuntana, al ser tan virulenta, doncs van quedar sense afectació. Tot i que, evidentment, doncs, hi ha risc que també siguin afectades durant el dia d'avui. Per tant, anirem veient l'evolució.
0: Avui dos missatges claríssims: mantenir el confinament i evitar desplaçaments a l'Empordà. Els bombers informen que aquest confinament es mantindrà com a mínim fins aquesta tarda, quan es reavaluï la situació. A aquesta hora, reunits alcaldes, bombers, conselleries d'interior, també el president de la Generalitat. És previst que compareguin a partir de les 10 del matí. Evidentment, ho seguirem al suplement. Hem saludat fa una estona el director del Servei Català de Trànsit, el Ramon Lamiel, que ens deia això.
20: És una recomanació insistent, no anar cap a aquella zona i evitar ocupar les carreteres, perquè són indispensables per poder extingir l'incendi. I en aquests moments també precisar que tenim dues carreteres tallades, l'acabada a la Bisbal d'Empordà fins a Calonge i l'acabada Llagostera a Calonge. Per tant, davant d'aquesta situació de que hi ha carreteres tallades, evitar el desplaçament cap a aquella zona.
0: Fa una estona, al suplement, l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Solens, deia això.
21: El que a mi em transmet el cos de bombers és tranquil·litat. Nosaltres ho tenim absolutament controlat i previst, i per tant el que tothom segueixi confinat a casa seva, que en principi calculen que el terç que els hi faltaria d'aquest flanc esquerre, que és el que representa aquesta zona de Calonge, pugueu tenir controlat avui mateix.
0: A Santa Cristina d'Aro s'han habilitat diversos espais per acollir veïns desallotjats, sobretot veïns de la urbanització Vallrepòs.
22: Nosaltres tenim un xalet a l'urbanització Vallrepòs de fa 44 anys. És un lloc privilegiat, enmig del bosc. Mai ens havia passat el que ens havia passat avui. Ha vingut la policia municipal i acte seguit els Mossos d'Esquadra, amb les sirenes a tope, casa per casa, i dient que havíem de marxar i anar cap al poble.
23: És una mica nerviós. Confiem en els mitjans que estan recuperant tot.
0: L'Ignasi Casamitjanes, un veí afectat de l'urbanització Vallrepòs, ens ha explicat fa uns instants al suplement que s'havia advertit l'operari que ha acabat detingut per iniciar presumptament aquest incendi ahir 9:45 del matí a la Bisbal d'Empordà, l'entorn de la Bisbal d'Empordà, de la perillositat de la feina que feia aquests dies.
1: dia d'abans li van dir que era un perill el que estava fent i a l'home l'endemà va i torna a fer la feina, no?
0: Qui el va avisar?
1: La carretera de la Ganga és una carretera que passa molts ciclistes i un senyor va parar la bicicleta i li va dir escolta, que fa molta calor i això és un perill i ell va continuar treballant i ja està.
0: 9-3-2-0-7-4-4 us volem sentir a vosaltres, als oients, línies obertes

0: a l'antena del suplement de Catalunya Ràdio, la Núria Molla és pagesa del Mas Molla de Calonja i ens ha trucat indignada per les condicions del bosc. Insisteix que aquesta zona és un polvorí.
1: El pare ho deia, diu, això és un polvorí. Des de la nevada que va haver-hi, és que no es treballa al bosc, només es pensa en edificar, en la IA, en avançant en aquest progrés que per mi és esgarrifosament decreixent, o sigui, ens anem al precipici.
0: És el missatge que també ens ha transmès, amb unes altres paraules, aquí al suplement, l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio.
2: Jo crec que encara que hagués estat el bosc molt millor cuidat, que segurament, i no dubto, que es pugui cuidar molt millor i es pugui tenir millors condicions, estem parlant, ja ho heu vist, per l'extensió potencial que tenia l'incendi, que té l'incendi de moltíssimes hectàrees, i que, per tant, és molt complicat tenir el bosc en condicions de que, si hi ha un incendi, doncs sigui fàcil d'extingir-lo.
0: Són només algunes de les veus que hem anat sentint des de les 6 del matí en aquest programa especial en directe del suplement mirant cap a les Gavarres, un foc que arriba en un moment molt complicat amb el perill d'incendi forestal que és alt per l'arribada d'una nova onada de calor els propers dies, la segona d'aquest estiu, i amb la marinada a partir d'aquesta tarda que pot atiar el foc.
3: Lisandro Martínez, juega buena pelota larga para Messi, domina Messi, no está, Messi está, Messi está, Messi está.
0: Va, una mica d'alegria que el dissabte també ho necessita. L'Argentina ha necessitat el millor Leo Messi i una pròrroga per guanyar Cap Verd, la totpoderosa Cap Verd, perquè és que realment aquesta selecció és la sorpresa del Mundial. Va començar empatant contra Espanya i una mica més i passa vuitens. Aquesta matinada, 3-2, Argentina 3, Cap Verd 2, Argentina es classifica pels vuitens de final del Mundial, s'enfrontarà a Egipte, Albert Benet.
4: Messi va fer l'1-0 al minut 29 amb un control i una definició d'estrella mundial a l'abast de ben pocs després d'una gran passada llarga de Lisandro Martínez. Cap Verd, com deies, és la selecció revelació d'aquest Mundial, va fer l'empat a 1 al minut 59 i va portar el partit fins a la pròrroga. De seguida, el mateix Lisandro va fer el 2-1 per a l'Argentina al minut 92, però Cap Verd va tornar a igualar el partit amb un gol al minut 103. Ja al 111, un córner picat per Messi va acabar amb un gol de cap del Cuti Romero amb la col·laboració d'un defensa.
0: El gol de Messi és el setè que fa en aquest Mundial. 7 gols en 4 partits. És el màxim golejador amb un gol més que Mbappé, 2 més que Harry Kane i Haaland i 3 més que Dembélé.
4: És el gol número 20 de la seva carrera en Mundials i es converteix en el primer futbolista que arriba als 30 partits disputats en Copes del Món. A més, atenció, també igual a Fritz Walter com a màxim assistent de tots els temps en Mundials. Són ja 10 assistències, un rècord que tenia el jugador alemany des del 1958. Perquè us en fem una idea, Maradona va arribar a repartir 8 assistències en Mundials, 2 menys, per tant, de les que porta ara Messi. El sentim Leo Messi, que amb 39 anys acabats de fer, continua guiant l'Argentina.
5: Sabíamos que iba a ser difícil. Esto es mata-mata y nadie te regala nada. Si bien nosotros siempre desprestigiamos las selecciones por nombre, nosotros sabíamos que no iba a ser para nada fácil. Y esto es lo que te marca este Mundial en especial, ¿no? Que es todo muy igualado, muy complicado.
4: Messi estira a 8 la seva ratxa de partits seguits marcant en Mundials. A més, ha marcat en totes les fases que existeixen en una Copa del Món.
5: Todos los partidos van a ser dificilísimos, hicimos un desgaste muy grande, como siempre, jugando bien, jugando mal, lo mismo de siempre decimos, pero creo que lo importante ahora es descansar, pensar en lo que se viene e intentar de sacar cosas positivas del partido de hoy, que más allá del pase creo que la hay también porque hicimos cosas buenas y corregir la mala que creo que hoy fueron muchas también.
4: Messi i l'Argentina es van topar amb el veterà porter de Cap Verd, Bosinha, que amb 40 anys va ser clau per portar el partit a la pròrroga i permetre a la seva selecció somiar.
0: Als vuitens de final, l'Argentina s'enfrontarà a Egipte, que va eliminar Austràlia als penals després que, al final dels 90 minuts i també de la pròrroga, s'hi arribés amb empat a 1.
4: És una gran fita per a Mo Salah i companyia, ja que és la primera vegada a la història que la selecció egípcia es classifica per als vuitens de final d'un Mundial. Aquesta matinada també s'hi ha classificat Colòmbia, que ha guanyat Ghana per 1-0 amb un gol de John Arias. El rival de Colòmbia serà Suïssa. Avui ja comencen els vuitens. Canadà-Marroc a les 7 de la tarda i Paraguai-França a les 11 de la nit.
0: És un dissabte marcat en vermell també a la crònica esportiva de casa nostra per l'arrencada del Tour de França a Barcelona. Hem parlat de la mobilitat de la crònica esportiva. Avui comença aquesta competició amb la primera etapa, la primera de les tres en protagonisme de Barcelona i de Catalunya a la Ronda Francesa.
4: Serà una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. Tots contra el gran favorit Tadej Pogačar. L'eslové ha guanyat el Tour 4 vegades i en vol més.
6: Vull guanyar 21 etapes, però és impossible. De fet, 10 etapes és pràcticament impossible. Intentarem guanyar el màxim possible, però l'objectiu principal és acabar guanyant.
4: El danès Jonas Vingegaard, guanyador de dos tours, vol destronar-lo, vol destronar a Pogačar.
7: Estic preparat per a la cursa, en tinc moltes ganes. Fins ara ha estat un any increïble per a mi. Així doncs, sí, espero poder continuar així.
4: Avui primera etapa i demà la segona, 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona fins a Montjuïc, a Barcelona, i dilluns la tercera, 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i Els Angles, a la Catalunya del Nord.
0: I acabem amb un apunt de bàsquet, amb el que serà el nou entrenador del Madrid, el català Pedro Martínez.
4: El València ha anunciat que el tècnic ha pagat la seva clàusula de rescissió, que és €1.200.000. És el pas previ per convertir-se en les pròximes hores en el substitut de Sergio Scariolo al Madrid.
0: 9:02. Petitíssima pausa, obrim tertúlia, mirant cap a les Gavarres, incorporem experts, sentim veïns, sentim alcaldes, la compareixença de les autoritats, tot des de les 6 del matí i avui suplement especial fins que faci falta perquè crema l'Empordà.
8: El suplement, amb Roger Escapa.
9: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust, la capacitat de veure on els ulls no arriben, el que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre, amb el lleu origen.
10: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
11: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
12: Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mand. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
13: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
14: 5.725-5725 de la sèrie 111.
13: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
15: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
0: Són les 9.
15: A Catalunya Ràdio, el suplement.

0: amb Roger Escapa.
1: Crema l'Empordà, avui un suplement especial que ha arrencat a les 6 del matí i que almenys durarà fins les 2 del migdia, suplement allargat fins que faci falta, especial sobre l'incendi de les Gavarres, que per ara continua fora de control. Ja ha cremat gairebé 2.400 hectàrees i manté gairebé 10.000 persones confinades de 7 municipis com a mínim fins aquesta tarda. Segons l'últim balanç dels bombers, anem bé, aquest és el missatge, la nit ha anat bé, però encara hi ha molta feina per fer. Aquesta nit s'ha estabilitzat el gruix del flanc dret, el que més preocupa perquè pot estendre les flames a tot el massís de les Gavarres, però preocupa i molt el vent de marinada que pot atir el foc d'aquí unes hores i també l'onada de calor dels propers dies. I és que encara ha de fer més calor aquests propers dies. Les flames ja han afectat algunes cases de Calonja i de Sant Antoni. Alguns veïns han marxat pel seu compte aquesta nit, malgrat l'ordre de confinament, i altres han estat desallotjats i es lleven avui els espais habilitats a Santa Cristina d'Aro a l'espera de l'evolució del foc. Avui dos missatges molt clars. Mantenir el confinament, han insistit els bombers, és important quedar-se a casa malgrat que es vegin les flames. I també, importantíssim, des d'ahir al migdia ho anem repetint, evitar desplaçaments a l'Empordà. Si teniu la sort de fer tenir segona residència, no és un bon cap de setmana per anar-hi, encara que no estigueu exactament al punt on hi ha les flames. El missatge és claríssim, no col·lapsar carreteres i facilitar la feina als bombers. Els bombers diuen que aquest confinament es mantindrà com a mínim fins a la tarda, quan es pugui reavaluar tota la situació. Molts alcaldes i veïns de la zona han dit una vegada i una altra que les Gavarres és un polvorí, i un cop més, quan veiem el foc, la pregunta que ens tornem a fer quan veiem les flames és: tenim els boscos prou cuidats, s'hauria pogut evitar? De moment, els Mossos han detingut l'operari que, amb una serra radial, va provocar la guspira que ha causat el primer gran incendi de la temporada a Catalunya.

0: avui a la tertúlia del suplement l'Olga Ruiz, el Jaume Clotet, l'Eduard Voltes i la Marta Monforte. Bon dia, bona hora a tots quatre.
1: Bon dia.
2: Com tal, bon dia.
0: Com ens deia alguns dels alcaldes, bon dia, bona hora, per dir alguna cosa. Us saludo ara i no tinc clar que pugueu intervenir gaire més durant aquestes properes minuts de ràdio del suplement. És l'últim cap de setmana del suplement de temporada regular i serà una mica diferent aquest suplement del que ens havíem imaginat. El més immediat passa pel Fèlix Martín, el tenim des de primeríssima hora a la Bisbal d'Empordà, aquest centre de comandament des d'on fa tot just una hora compareixia el bomber en cap de la Generalitat per explicar-nos l'última hora amb aquest balanç de la nit. Anem bé, però queda molta feina per fer. Fèlix Martín, bon dia de nou.
3: Hola, bon dia. Mira, just fa res, dos minuts, acaba d'arribar aquí al centre de comandament de la Bisbal d'Empordà el president de la Generalitat, Salvador Illa. Aquí podrem sentir, ens han explicat amb l'última hora d'aquest incendi a partir de les 10 del matí. Destacar aquesta hora, que la feina de la nit i d'aquesta primera hora del matí ha estat molt intensa després que el foc arribés a la urbanització Cabanyes, això és a Calonge, ha cremat una casa, com hem estat explicant. Al llarg d'aquesta nit, doncs, bon, les flames han estat molt visibles des d'aquesta part de l'Empordà, amb imatges angoixants que es podien veure des d'algunes poblacions de la costa, des de primera línia de mar, per exemple, a Platja d'Aro. El foc, recordem-ho, va començar ahir a la Bisbal d'Empordà, un quart de 10 del matí, per això diem que és el foc de la Bisbal, perquè n'és l'origen. Però ràpidament es va escampar, doncs, cap als pobles del seu entorn. I ho ha fet, si estem d'esquenes, en un mapa de la Bisbal d'Empordà, en la seva banda esquerra, cap a Calonge, i cap a la banda dreta, doncs, cap a Santa Cristina d'Aro. Com explicaves, aquesta banda és la prioritària ara per ara per evitar que aquest foc s'escampi cap a Llagostera i d'aquí més enllà cap al Gironès. Això podria passar amb el canvi de vent de marinada aquesta tarda. Per això els treballs intensos dels bombers se centren en aquest punt i han tingut efecte positiu la feina que s'ha fet al llarg d'aquesta nit. Això ho concretava, el podíem sentir en directe, al cap de l'operatiu dels bombers a Girona, David Borrell.
4: Hem aconseguit estabilitzar aproximadament un 70% del flanc. El que ens falta és la part central d'aquest flanc dret. Hem aconseguit que de la cua fins a Puig d'Arques, doncs, pràcticament estigui fet, i exactament el mateix del cap fins a Puig d'Arques també tenim el perímetre tancat. Però sí que ens queda la zona de Puig d'Arques, les dues pujades de les dues vessants.
3: A més de l'afectació de boscos, les conseqüències més greus són, evidentment, que s'han cremat dos habitatges, un, com dèiem, a la urbanització Cabanyes, a Calonge, i l'altre al Mas Marcó, també en aquesta zona del Baix Empordà. De les 2.200 hectàrees que s'han cremat fins ara al perímetre d'aquest parc de les Gavarres, un 97% exactament, correspon a aquest massís. La superfície, per tant, no ha avançat respecte al que explicàvem ahir la nit. Això és positiu, però aquest matí en tornaran a fer la perimetració més exacta, ens explicava també el cap dels agents rurals de Girona, Jaume Bosch.
5: 2.200 és el que ara mateix tenim perimetrat, perquè hi ha algunes zones a dins de l'interior que la tramuntana, al ser tan virulenta, doncs van quedar sense afectació, tot i que evidentment, doncs, hi ha risc de que evidentment també siguin afectades durant el dia d'avui, per tant anirem veient l'evolució.
3: I d'aquestes 2.200 hectàrees, doncs, podem concretar que la meitat d'aquesta superfície calcinada és del municipi de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. És el més afectat. Al darrere hi hauria la zona boscosa de Santa Cristina d'Aro, després la de la Bisbal d'Empordà i finalment a Calonge. Això ho concretaven per al suplement des dels agents dels cos rurals. Ells mateixos s'han refermat que la causa, l'origen d'aquest incendi, va ser la imprudència d'un operari en l'ús d'una serra radial ahir al matí quan estava tallant una senyalització metàl·lica a la carretera que surt de la Bisbal cap a Calonge.

0: Sandy no està ni de bon tros encara controlat, doncs és positiu. La imatge de la nit és veïns dels entorns i d'algunes urbanitzacions determinades de Calonge abandonant casa seva i justificant-ho d'aquesta manera, malgrat que l'ordre dels bombers i de les autoritats és confinar-se a casa.
1: Veiem el foc molt a prop de casa. Pot ser que no arribi, però jo no sóc cap tècnica i no m'arrisco. Ningú no ens ha dit res i tampoc hem rebut cap alerta.
2: Dijeron que o nos encerrábamos en casa o que nos fuéramos o nos fuéramos al pabellón del ayuntamiento. Muerta de miedo, se acaba de mi hija, la más pequeña, con el gato. Y bueno, se queda nuestra vida y nuestra historia aquí si se llega a prender fuego o lo que sea a pasar.
0: Bé, són el testimoni d'alguns veïns. Com bé ja van explicar ahir, i avui ha recordat el David Borrell, el cap dels bombers de la Generalitat de Catalunya, quan es fa fosc, les flames semblen molt més a prop del que realment són. Què passa? Que l'angoixa, el pànic, és inevitable que aparegui, i el sentit comú a vegades passa per prendre decisions que són errònies, perquè en situacions d'emergència hem de fer cas als que en saben, que són els bombers. Què en penseu?
3: Jo crec que és justament el que tu dius, no? Gestionar el pànic és una de les coses més complicades que hi ha. Gestionar el pànic davant d'un incendi. Jo vaig patir un incendi, que no té res a veure, a l'escala de casa meva, perquè algú es va deixar un cotxet de nen a l'escala i el van cremar, i llavors el tub de l'escala feia de xamanella i es va incendiar tota l'escala, no? La sensació d'ofec, de saber que s'està cremant allà on vius i veure els bombers com et diuen, sisplau, no surtin de casa, no surtin de casa sota cap concepte, és un moment en què és absolutament complicadíssim de gestionar, perquè tu el que estàs veient és que s'està cremant casa teva, o en aquest cas el que estàs veient és que el foc, que com tu dius per la nit sembla molt més proper, ha estat damunt ja no només de casa teva, sinó que et pot afectar tu directament. Però és bàsic, fonamental, tornar a dir que qui sap són els bombers, que qui té... A més, ells ho han dit, nosaltres tenim controlat els escenaris davant del que pogués passar si el foc s'hi acosta encara més, no? Per tant, és un moment per mantenir tota la sang freda possible, tot el seny possible, i fer cas a aquells que tenen el coneixement, que no som nosaltres.
0: 93207474, 93207474, volem sentir els oients de l'Empordà, volem que ens expliquin què veuen per la finestra, volem que ens expliquin com es troben. L'Albert Fort és un veí de Calonge, el seu pare viu a prop de l'urbanització on ha arribat el foc. Albert, què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Com ha anat la nit?
4: Bueno, d'orilla. Sí que és cert que va haver-hi un moment de molt de pànic, això que dèieu ara. Jo estava tranquil·lament a la plaça perquè ja semblava que estava tot controlat, i de sobte van començar a sentir això, doncs, que hi havia més que se reactivava aquesta part de darrere del mas, de Cabanyes i Mas Ambròs, i allà hi viu el meu pare, i la imprudència de dir, doncs, ostres, vaig cap allà a veure com està, què fa, perquè veiem les flames que cada cop entraven més cap a l'urbanització, i jo què sé, vam engegar els aspersors, tenir una manguera per si les mosques, però clar, també deia, bueno, no ens estan dient que desallotgem, per tant, ja ho deuen tenir controlat, perquè si no ens estarien dient que marxéssim cap al pavelló o cap a altres llocs. Però bueno, vèiem que el vent bufava en direcció cap a una altra zona i vam quedar una mica més tranquils.
0: Com està el pare?
4: No, bé, no. Aquí el poble, jo ara he fet un vol, els veïns, hi ha una certa tranquil·litat dintre del moment i de la situació, que és que, bueno, que hi fa olor, doncs, sense les avionetes, els helicòpters, fa una olor a cremat, però, bueno, la gent està una mica intentant fer vida normal, i sí que la gent, doncs, ens estem apropant, doncs, en el lloc per visualitzar com està, que ha quedat calcinat, vas trucant a uns amics, als altres, els que estan més a propet, o que tens, doncs, amics que viuen per aquella zona. Sembla que ha sigut 2, 3, 4 cases que han estat afectades, que ja són moltes, però jo crec que la situació a Calonge ara mateix és d'una tranquil·litat no hi ha un pànic.
0: Veieu les flames per això ara mateix, Albert?
4: Ara no. Ara es veuen algun punt de fum que suposo que els bombers el que estan fent és

0: ara anar passant però clar, com ahir la nit, a part és la nit, és molt més vistós, ja ens ho van dir no patiu perquè a la nit és molt més espectacular, però que tu dius no patiu, però dius, ostres, és que d'aquí allà hi ha 500 metres i estàs veient les flames. I fa molta basarda, feia molta por, hi havia moments, ja et dic, va haver un moment de pànic total, això que agafes el que parlàveu ara, que no saps què fer, vas allà amb el pare, el pare te diu, bueno, què vols que fem? Si estem aquí a la casa, no...
1: Crec que la comunicació per part dels bombers, i això s'ha de dir perquè els critiquem quan la comunicació no és bona i també s'ha de dir quan està ben fet, ahir van avisar que això passaria, ha passat, efectivament, als incendis de Portugal hi va haver molta gent que va perdre la vida precisament per desconfinar-se quan no tocava, i avui han insistit també en recordar doncs que episodis com aquest poden passar i que s'han tornat a produir, perquè sentien també el testimoni de veïns com l'Albert. Dius que ara no veus les flames. De fum, la columna de fum aquesta tan espectacular que ahir es veia des de molt bona part de l'Empordà, amb una fumarada que arribava fins a 5 quilòmetres d'altura, encara la veieu?
0: No. O sigui, és que va ser una bogeria perquè al matí va començar i després va haver-hi un moment als dues quarts de tres que semblava que són aquestes imatges més espectaculars, que és quan la tramuntana bufava més fort. Jo estic treballant aquí a l'àrea de joventut i teníem nanos que estaven del casal jove que venien en bici i va haver un moment també de com, hòstia, que teníem com el foc que ens arribava però des de totes les gavarres. Però llavors va haver-hi un canvi de vent brutal, la tramuntana va parar i llavors es va estabilitzar. I aquella mànega tan gran de fum va com desaparèixer i semblava que estava controlat. De fet, la tarda va ser una tarda tranquil·la. Jo et dic que estava molt preocupat i llavors vam baixar a la plaça a sopar a alguna cosa, perquè la situació era com, bueno, ja està controlat. I de sobte, en aquesta part més final o cap de l'incendi, és quan va tornar a aixecar-se el vent i va començar un altre cop a pujar aquestes flames aquí més a prop de l'urbanització, però tota la part de les gavarres ja estava com parada i controlada. Només es veia el foc aquí a darrere de les urbanitzacions de Calonge.
1: És l'Albert Fort, veí de Calonge. Albert, ets el cantant de Diversiones, oi?
0: Sí, ara mateix, no sé, perquè aquest matí m'he aixecat i clar, nosaltres avui tenim un concert.
1: On?
0: A Sant Esteve de Llémena, i és com en plan que, o sigui, jo ara mateix tinc un dubte, hem de parlar amb la banda, què fem, seguim la vida normal, no, crec que no estem confinats, crec que podem sortir amb el vehicle, però també no sé si per solidaritat aquí s'han anul·lat coses, doncs trucar i no anar, no sé, ara mateix vull acabar d'aixecar-me bé, pensar-ho i també parlar amb els veïns. Jo veig certa tranquil·litat en el poble, he parlat amb diversos veïns, jo he vist que just en el centre, a la plaça Major, i bueno, no sé, crec que avui la gent el que vol té ganes de que torni la tranquil·litat i la normalitat, i com que no hi ha, crec, o he preguntat, ferits i...
1: No hi ha danys personals, els bombers així ho han explicat, sí que hi ha danys doncs, materials com aquestes cases. Diversión és un grup tan festiu com és tradició. De moment els concerts, ni cap roig, ni habaneres, res d'això, s'ha suspès. Vull dir que
0: nosaltres
1: també...
0: aquí al poble sí que hi teníem com una... Bueno, que cada setmana teníem com una festa cubana d'aquestes típiques de poble que es fa i s'han suspès els actes. Sé que la Santa Market també, que és un mercat un mercat d'aquest d'estiu, ahir també va suspendre Santa Cristina, però ja et dic, jo crec que pel que veig, i no sé, estic sortint al carrer i bueno, se sent la pudor de cremat, però la gent està anant a plaça a comprar, intentar recuperar la tranquil·litat dintre de que les imatges d'ahir doncs es van fer patir molta estona.
1: Albert,
0: i això sí, nosaltres, el meu mòbil, ja eren tan espectaculars les flames que clar, tothom estava com superinteressant, com esteu, veniu a Palamós si fa falta, i era com, tranquils, estem bé, però bueno, estem bé, és guai veure aquesta solidaritat.
1: Albert, una abraçada ben forta, gràcies.
0: Vinga, salut, merci, adéu.
1: Passen 2 minuts d'1:15 del matí, 9-3-2-0-1, 7474, telèfon del directe. Tinc trucades pendents, vull saludar el Néstor Gómez. Ràpidament, Eduard, sisplau.
2: Jo tinc una pregunta periodística sobre aquest operari, perquè tots els mitjans de comunicació ens estem referint a ell com a operari. Si és un operari, vol dir que té, que treballa per una empresa, que treballa per un cap, que treballa per un responsable, i d'això no se n'està parlant. És a dir, no és un espontani, és un operari, i voldria saber si...
1: Hi ha de qui ho veia ordres.
2: Exacte. Ho anirem... Perquè de moment està detingut l'operari.
1: Ho preguntarem també on puguem saludar i entrevistar algunes autoritats. Sí que hem pogut saludar un veí que explicava que aquest mateix operari el dia abans estava fent els mateixos treballs i que diversos ciclistes el van avisar que estava cometent una negligència perillosíssima que ha acabat amb tragèdia. Vaig amb el Jordi Roig, ell és veí de l'urbanització Mas Ambrós de Calonja. Jordi, bon dia, com estàs?
3: Bon dia.
1: Se t'ha cremat la casa?
3: Sí.
1: Em sap molt de greu. Com esteu?
3: Estic esperant a que em vingui la companyia de llum perquè em tregui un cable per poder acabar d'apagar la casa perquè no es pot tirar aigua perquè es poden enrampar.
1: Què necessites exactament?
3: La companyia de la llum tregui la llum.
1: De quina companyia estem parlant?
3: Del cable que ve pel carrer. No sé de quina companyia és.
1: T'has pogut posar en contacte amb bombers, amb alguna autoritat que et doni instruccions?
3: Sí, sí. De fet, bombers estan aquí.
1: I què et diuen?
3: Bueno, estan movent-se, sí, fem, no fem, hi ha llum, salten xispes, podem, no podem. Ara estan pujant la manguera, sembla que van a tirar aigua, però, clar, de mentre les vigues i el teulat va caient.
1: Com ha anat la nit? Em pots relatar una mica els fets?
3: Entesca. És que no hi ha més paraules. És terrorífic. Perdre-ho tot.
1: Quan van començar a arribar les flames prop de casa?
3: A les 3 del matí.
1: Quants éreu?
3: Ara comencen a... Érem dos.
1: Éreu dos. Quines instruccions vau rebre per part dels bombers? Què us deien?
3: Confinats a casa.
1: Però clar, tot i així...
3: Tothom deia confinats a casa i confinats a casa. I nosaltres vam agafar el cotxe de gossos i ens en vam anar, perquè no ho veiem clar. Si arribem a estar confinats, estaríem rostits a dintre.
1: Entenc aquesta desesperació. Vols afegir alguna cosa més?
3: No, no. Ara estan tirant aigua de lluny, fent... però va, no em soluciona el poder entrar a casa meva i trobar el que pugui trobar, si és que hi ha algú per salvar, que de moment sembla que res.
1: El Jordi, veí de l'urbanització Mas Ambrós de Calonja, una d'aquestes cases cremades és la seva. Des d'aquí em sap molt greu, molts ànims, i el que necessitis també d'altaveu, doncs aquí ens tens. Pel que faci falta. Una abraçada.
3: Aviam si ens senten i ve la companyia de llum a treure la llum, que és el que més m'interessa per poder actuar. Tinc tots els meus amics per apagar el foc. Els bombers també estan fent la seva feina perfecta, però s'estan jugant la vida tirant aigua al cable de la llum. Doncs... perquè la companyia de llum no treu el cable de la llum.
1: Doncs et prometo que des de la producció del programa també intentarem fer arribar el teu testimoni a la companyia. I esperem també que pugui servir d'altaveu haver sentit el teu testimoni. Una abraçada, Jordi. Gràcies.
3: Gràcies. Moltes gràcies.
1: Néstor Gómez, l'home del temps. Important saber cap on bufa el vent a l'Empordà. Néstor, endavant.
4: Hola, bon dia. Doncs ara mateix continua una mica la tramuntana, especialment cap a Castell d'Aro, està bufant al voltant d'uns 13 km per hora, a Calonja al voltant dels 15 km per hora, però la tendència, si bé cap a les 11 del matí encara podria augmentar una miqueta el vent, esperem aquest canvi de vents cap als vols de la 1 del migdia. Aquest canvi de vent es donarà a la costa, recordem que la marinada és un vent que bufa de mar cap a terra, doncs els primers que notaran aquest canvi de direcció de vent serà la façana costanera, cap a Calonja, Palamós i després posteriorment cap a la Palafrugell, primer cap a la 1 del migdia, cap a ja a les 2 ja aquest canvi de vent ja passarà una mica més cap a l'interior i cap a les 3 de la aquest vent ja arribarà, aquest vent de marinada, cap a la Bisbal de l'Empordà, cap a dintre. I és en aquest moment, en el canvi de vent, quan es produeix també l'entrada del vent una miqueta més reforçat. Entre les 2, les 4, les 5 de la tarda és quan aquesta marinada pot ser molt més intensa, és quan el vent ja penetra molt més cap a l'interior de les comarques de Girona i després ja a partir del vespre torna a minvar. I tot això amb unes temperatures que estan pujant i força. De primera hora del matí, que teníem al voltant dels 26 graus, ja estem a Castell d'Aro al voltant dels 29, a Calonge 28, la Bisbal 29, és a dir, ja estem a prop de

0: els 30 graus, la humitat també va baixant, ara estem al voltant dels 39-42% aproximadament, i s'espera que avui les màximes puguin assolir valors de 36 o 37 graus. De fet, a la Bisbal d'Empordà no baixen dels 30 graus des de fa 22 dies, des de l'11 de juny, i concretament des de pràcticament aleshores no ha plogut gota. De fet, des d'aproximadament en tot el juny van ploure només 14 litres, és a dir, molt poqueta aigua en aquest mes de juny, no només a l'àrea de la Bisbal, sinó pràcticament arreu. Només a Santa Coloma Farners van caure en un dia 77, però no és significatiu.
1: Néstor, la resta sí que aquesta onada de calor que ha de tornar a aparèixer aquests propers dies, quan ha d'arribar i què implica de diferència amb el que estem vivint ara mateix, que ja fa la sensació que estiguem en una onada de calor?
0: Sí, de fet, vàrem sortir d'una onada de calor, però gairebé es va notar ben poc, tot i que van baixar clarament alguns dies de temperatura. Demà comença l'onada de calor, màximes que demà ja tocarem la xifra dels 40 graus. Estem parlant al voltant de les comarques de Girona, aquí al sector de l'incendi, entre 37, 38, 39, i no descartem arribar a algun 40. També s'esperen 40 graus demà a punts del Pla de Lleida o interior de les Terres de l'Ebre. I el que és preocupant, o més preocupant, és la durada d'aquesta onada de calor, perquè si teníem clar en l'anterior que duraria 4 dies, a partir de dimecres baixarien, tot i que fos lleugerament, però es notaria. Aquesta no. Aquesta es veu que pot tocar sostre aproximadament el dimarts-dimecres amb temperatures de 42-43 graus de nou a Ponent, però en general aquesta onada de calor amb màximes cada dia tocant els 40 graus es pot allargar fins a finals de la setmana que ve.
1: Terrible. Gràcies, Néstor. Anem actualitzant com va el vent. Fins ara.
0: Fins ara.
1: Jaume Clotet, Marta Monforte, endavant.
2: Responent a l'Eduard, jo pel que he llegit aquest operari treballava per alguna empresa perquè estava posant senyals a la carretera. És a dir,
1: no. L'alcalde de la Bisbal li hem preguntat sobre aquesta qüestió i s'ha desentès absolutament. Diu que no tenia res a veure amb les instruccions de l'Ajuntament de la Bisbal i tampoc de la Generalitat, ha dit.
2: Exacte. Llavors, a mi el que em sorprèn és, com heu dit en aquest programa, que la vigília fos advertit aquest operari per un ciclista i per gent que passava per allà, amb una carretera com aquesta, que no n'hi ha tantes, que no passés a gent rural, els Mossos d'Esquadra, gent de l'Ajuntament, i li fessin saber que allò era una il·legalitat flagrant, és una cosa que em sorprèn. I després una altra cosa, avui sentirem a dir que s'han de fer plans forestals, gestió dels boscos, la típica frase, els incendis s'apaguen a l'hivern, i ens han explicat també en aquest programa que no s'han tallat que no s'han tret els arbres de la nevada del 2010. Un arbre mort, sec, al mig del bosc, amb com està el canvi climàtic, és un atemptat, i per tant, la falta de previsió de les administracions, no sé quina, però de les administracions en la gestió forestal, que és un tema molt recurrent, per cert, avui tornem a sentir bones paraules fins que torni a passar.
1: Marta.
3: Sí, jo estic d'acord, no? Al final es parla molt de prevenció, sempre a l'hivern es recorda com els tius n'hi ha incendis per tot arreu, la vida de molta gent està en perill, no perquè siga la vida en el sentit de que la poden perdre, però sí com tu te fas el plan de vida, no? A mi m'ha impactat molt l'últim testimoni, no? D'una persona que perd la casa d'un dia cap a un altre. Això és terrible i crec que te deixa en una situació de vulnerabilitat absoluta, i ara l'única cosa que demanava era a l'acompanyar la llum, que tancara la llum per intentar i ser-se endavant. Aleshores, jo crec que amb aquestes qüestions s'ha de ser... La prevenció, evidentment, és importantíssima, però també com actuen les administracions públiques en aquest sentit. I jo crec que ara, per lo que estem contant, pel que tu has dit també, Roger, dels bombers que han donat moltíssima informació, de també un espai com aquest, no? Un servei de la ràdio pública catalana que està contant, que està intentant donar certeses en un moment en què potser molta gent no les té, no? Jo crec que és importantíssim també des d'aquests espais intentar ajudar i fer tot el possible per intentar que això no repetisca mai, no? És impossible perquè n'hi ha fenòmens que no es poden preveure, però sí que la prevenció i sobretot com s'actua tant abans com després i en fenòmens de catàstrofes, estic parlant per exemple ara de la Dana, jo crec que és importantíssim això, aquesta prevenció prèvia i també especialment posterior perquè la gent estiga dintre de la situació més o menys tranquil·la.
4: Jo tinc tinc una doble visió, no? Tinc la sensació de que quan arriba una catàstrofe d'aquestes característiques, mai sé si és el moment, no?, de fer la crítica més ferotge respecte al que està passant, que a més és una crítica continuada i que crec que podríem utilitzar-la cada any, no? Però, en definitiva, sí que crec

0: que hi ha un error en quant a l'enfocament del tema en general, no? És com si, aquest matí pensava un exemple, i és com si uns veïns que hi viuen en un territori saben, o que transiten aquell territori, saben que hi ha un punt negre en una carretera determinat, no? Un punt que és negre. Històricament van dient que aquell punt és un punt negre d'accidents. I evidentment, hi ha accidents, perquè qui coneix el territori ho està dient i ho està avisant i està fent manifestacions al respecte, i després celebrem que les ambulàncies cada dia arriben més ràpid i que, a més, estan perfectament coordinades amb els hospitals de referència. Clar, estem posant l'enfocament a la solució en un lloc on, lògicament, no pertoca, que és posar solució quan les coses ja han passat. Però, històricament, sempre ha estat així. Per què? I acabo. Entenc que històricament també, endèmicament, és molt més fàcil anunciar un nou hidroavió o una nova dotació de bombers al mes d'agost per fer front als incendis que no l'avorriment d'anunciar un pla preventiu dia a dia, a més, que no dona titulars i entenc que encara menys vots, sigui quin sigui el partit, no?
1: Eduard.
2: Bueno, estem pagant moltes coses, no? Òbviament estem pagant el canvi climàtic, però estem pagant sobretot un model econòmic que hem promogut nosaltres mateixos. Val? És a dir, Catalunya avui en dia té més massa boscosa que mai a la seva història.
0: Sí.
2: I menys pagesos que mai. Més boscos que mai i menys pagesos que mai. Això és exactament l'inrevés del que hauria de ser. O sigui, hem entrat les dinàmiques de la globalització, s'han carregat la nostra pagesia, no hem fet res per mantenir-la. Jo recordo, perdoneu, que faci record familiar, personal, que de petit jo li demanava a ma mare determinada fruita i ella em deia no, que no n'hi ha ara. Val? I jo vaig créixer així. Hi havia fruita i hi havia verdura, que hi havia moments de l'any que Barcelona no se'n trobava perquè no n'hi havia, perquè no era època. El caprici consumista del capitalisme ha fet que vulguem carxofes tot l'any, vulguem maduixes tot l'any, això és la globalització, la maduixa, la carxofa és igual al bocat, venen de tot arreu del món, això ha beneficiat molt determinades indústries i sectors, com la restauració, el turisme, etc etc, però s'ha carregat la nostra pagesia, i sense pagesos el paisatge és un polvorí. La millor prevenció contra els incendis són els pagesos, són les explotacions agrícoles extensives, aquestes.
1: En la línia del que diu l'Eduard, estan agafant molta volada les declaracions, 9:45 del matí, d'aquesta pagesa, la Núria Molla, l'hem pogut saludar també fa una estona, davant la impotència ahir a la nit de veure les flames tan a prop de casa.
3: Soc pagesa de tota la vida, soc calongina de tota la vida i estàvem treballant al camp tranquil·lament, collint els préssecs i de cop, pum, hem vist una petita guspira i bufava tramuntana i està tot sec i abandonat. Això és una vergonya, el món crema, la terra crema. Hem de canviar la manera de viure, la manera de fer, hem de fer com els nostres avis. Viure senzillament. La terra parla. És que és increïble. És que l'ambient està calent. Jo sé que una amiga aquí viu a les Gavarres i té les cabres i se'ls ha cremat tot al voltant del mas i les cabres no en saben res, però és que segur que s'han cremat. El sentit comú ja s'ha perdut. Ha de cremar tot?
1: Jaume.
4: Aquestes declaracions de la Núria Mollà crec que formaran part del relat sonor d'aquest incendi d'aquests dies a l'Empordà, perquè realment és colpidor i se'm posa la pell de gallina cada vegada que l'escolto, no? Per no només el que diu, sinó el com ho diu. I lliga amb el que deia l'Eduard. Fa només, aquesta setmana hi ha hagut un incendi al Baix Maresme, a la zona de Tiana, a l'Ella. L'alcalde de Tiana, l'Isaac Salvatierra, que a més és amic, va sortir dient que estaven recuperant la vinya i estaven fent el mosaic de bosc, vinya, conreu, i que això havia frenat l'incendi. I avui en dia a Catalunya, avui, hi ha uns 1.000 arbres per català. I mai a la història ha hagut tanta massa forestal. I, per tant, s'ha de tornar a posar cultiu, s'ha de tornar a posar vinya, s'ha de tornar a posar allò que realment atura el foc, que és els camps de cultiu i de conreu. I, per tant, si no n'hi ha i es descuida el bosc, hi ha ajuntaments com aquest i altres que s'han de dedicar a això, no? Perquè abans, jo tinc casa al Pirineu per raons familiars, ara la gent del poble mirem les muntanyes plenes d'arbres i la gent molt gran diu tot això és misèria, perquè abans tot allò eren bancals i conreu de mil coses, no? I la gent de Barcelona anem allà i diem mira quants boscos, que bonic, i la gent d'allà diu això no dona res, no produeix, i a més és un polvorí, no?
1: Passant dos minuts de dos quarts de deu, a partir de les 10 està prevista la compareixença del president de la Generalitat des de la Bisbal d'Empordà, en aquest centre de comandament. Farem una pausa i en la línia del que estan comentant els integrants d'aquesta taula saludarem l'Oriol Bassa, ell és doctor en Medi Ambient, enginyer forestal, enginyer tècnic agrícola, a més és veí de Sant Sadurní de l'Heura, a tocar de la Bisbal d'Empordà, expert en incendis forestals.
5: El suplement, amb Roger Escapa.
6: Tanca els ulls. Imagina una illa privada al mig d'una llacuna serena on el temps es deté i el luxe es fusiona amb la natura. No és un somni, és el relaxador l'Ill de la Laguna, tocada per Pinyà. Deixa't seduir pel nostre restaurant amb estrella Michelin i desconnecta el nostre exclusiu spa marí panoràmic. Reserva la teva escapada ideal a hotelillagun.com.
7: Amb motiu del gran départ del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
8: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.

0: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
1: Ocasión. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
2: Xafogó, calda, sol de justícia, torrada, fogarada, caloreta... Hi ha moltes maneres de dir-ne calor, però només una de plantar-li cara. Vine a fer obert i recarrega l'aire condicionat Sensiva per estar ben fresquet, de luxe, de chill. Feu obert, ens movem amb tu.
3: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
4: El Radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
3: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
5: Davant del FOMO i del bombardeig de propostes, deixar-se anar acaba sent una necessitat.
6: Perquè sempre tinc la necessitat d'estar a tots els llocs.
7: I tant que puc estar sense fer res.
8: M'he plantejat deixar-ho estar tot i pujar al meu poble a viure.
5: Marta Montaner i Juliana Canet, del Que no surti d'aquí.
9: Jo sóc feliç d'estar a casa meva i potser sí d'anar consumint tots aquests stories dels concerts de la Rosalia, però feliç de la meva decisió d'haver-me quedat al sofà.
10: No hi ha mai cap moment on jo estigui sola amb els meus pensaments.
5: El filòsof Juan Evaristo Valls Boix aposta pel JOMO.
11: El que veiem és que no porten cap mena de felicitat ni de vida bona, sinó més aviat, diguem, ansietat.
5: En temps accelerats, aturar-se és un acte revolucionari.
4: Solidaris.
12: Amb Mercè Folch.
5: La llibertat de parar.
4: Dissabte a les 10 de la nit.
13: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
14: Sigui
13: bon
14: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
13: Denuncien l'accés de burocràcia...
12: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
15: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
12: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
13: I a casa nostra tornen a sortir el carrer.
12: I de la resta del món.
13: Pendents de la cimera internacional...
12: Faci el temps que faci.
16: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
12: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Conte.
17: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Passen 6 minuts de 9:45 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, amb l'Eduard Voltes, el Jaume Clotet, l'Olga Ruiz i la Marta Monforte, mirant cap a l'Empordà, mirant cap a les Gavarres. Continua descontrolat aquest incendi, tot i que la nit, explicaven els bombers a les 8, ha anat bé, era el titular, tot i que falta molta feina per fer. 2.400 hectàrees cremades, poc més de 100 hectàrees aquesta nit. Això sí, alguns danys materials, dues cases cremades, hem pogut parlar amb el propietari d'una d'elles. Ara volem incorporar també en aquesta taula l'Oriol Bassa, ell és doctor en medi ambient, enginyer forestal, enginyer tècnic agrícola, veí de Sant Sadurní de l'Heura, expert en inundacions i incendis forestals. Bon dia, Oriol.
1: Hola, bon dia.
0: Primer de tot, com estàs? On ets? Perquè Sant Sadurní de l'Heura, sí, entenc que també és tota aquesta zona, eh?
1: Sí, Sant Sadurní de l'Heura forma part de Cruïlles i Monells. És aquest municipi que on va començar el foc, al costat de la Bisbal, i on hem patit, vam patir molt tot ahir, i aquesta nit hem estat una mica més relaxats, perquè tot i que, perquè hem vist que el foc no se'ns acostava del tot, però ara seguim amb aquesta incertesa de saber si després la marinada ens el pot acostar cap a casa, cap a tot l'entorn. Mm.
0: Tothom diu que les Gavarres era un polvorí. Per què era un polvorí i per què no s'han fet les feines de prevenció necessàries aquests últims anys?
1: Sí, les Gavarres és un polvorí per les condicions ambientals, perquè tenim aquest clima mediterrani a sobre, que a sobre s'ha agreujat amb el canvi climàtic, i a més tenim aquestes grans masses forestals contínues d'aquestes milers d'hectàrees que tenim, moltes d'elles cobertes per coníferes de repoblació, pins, i aquests pins són els que afavoreixen també el foc, i les brolles, tenim moltes brolles, i després, com comentava aquí el company de la taula, que hi ha hagut aquest abandonament dels conreus, malgrat que en el nostre municipi, que per cert és el més gran de totes les Gavarres, amb 100 quilòmetres quadrats, i que agrupa gairebé totes les muntanyes que es veuen en aquesta gran vall fins a Cassà, fins a Calonja, fins a Palafrugell, Palamós, Fonteta, tot això, abans hi havia molts més camps de conreu i ara se n'ha anat abandonant. I aquesta continuïtat, a més repoblada en coníferes, genera un risc. I després, aprofitaments forestals n'hi han de significatius, sobretot la part del Suro cap a Cassà, però la part, per exemple, de Sant Sadurní, els boscos que s'han reforestat, molts d'ells ha sigut de forma natural i no hi ha gestió, i després hi han d'evolucionar perquè siguin segurs i resilients, i no ho són. És una cosa que ens costarà.
0: És un espai natural protegit, el de les Gavarres, amb molta zona també privada, no? De quina manera condiciona tot això poder dur a terme les tasques de prevenció? El fet que estigui tan privatitzat, també una part molt important, un percentatge molt important de tots aquests terrenys.
1: Sí, sí, gairebé el 98%. Tenim un avantatge i una desavantatge. L'avantatge és que hi ha grans propietaris, grans terratinents, i això ens hauria de facilitar la feina, comparat amb altres llocs de Catalunya, que són petites finques. Però al seu torn, com que no donen diners, no, són finques que... les que sí que donen diners, aquelles que hi ha aprofitament del suro o aprofitament de coníferes que donen diners, aquelles sí que estan gestionades. Les que no estan gestionades són aquelles que o són de propietaris que no tenen relació amb el territori, que són de Barcelona o d'altres llocs, o que només han comprat la masia per poder-ne fer ús i, en canvi, no fan ús de lo que són els boscos. Aquests són els problemes, no? La gent, el propietari que no té relació amb el territori, o aquells boscos que no són rendibles. Després hem començat a incorporar algunes vinyes, per exemple, com Sota els Àngels, que són les vinyes que tenim a Cruïlles. Això ens permet també crear aquest mosaic que dèiem, no? Que fa més fàcil defensar el territori.
0: Més sobre el que està passant també a aquestes hores a la teva zona, entenc que pel que m'expliques que esteu tranquils a l'espera de la marinada prevista per aquest migdia tarda.
1: Sí, més que tranquils, incertesa, no? Vull dir, els veïns tenim un xat a tot el nucli de tot el municipi de Sant Sadurní, i estem tot constantment comentant, estem seguint totes les notícies perquè ens interessa molt tot el que pot passar, no? I com actuar si el foc arribés al municipi, que esperem que no.
0: Creus que aquestes imatges que hem vist aquesta nit de veïns desconfinant-se i tirant pel dret, malgrat que les ordres eren unes altres, es poden produir en moments de pànic? Perquè, és a dir, els bombers ahir ja van avisar que això podia passar i que la nit, quan hi ha focs, la sensació de perillositat creix molt.
1: Sí, tornem al que he dit abans en relació als boscos i als propietaris de boscos. Doncs en aquest cas també hi fa molt que la gent tingui un arrelament amb el municipi. Si són gent que és del municipi o que ha vingut de fora i que té una relació amb la comunitat, que se sent integrada en la comunitat, aquesta segueix molt més fàcil les...
0: Bé, hem perdut l'Oriol Bassa. És sí, evident doncs, que hi ha algunes dificultats també pel que fa a la cobertura del...
1: Hola, hola.
0: Ets aquí, Oriol?
1: Sí, sí, perdoneu.
0: Intentem una mica més.
1: Sí, dic que estava dient que l'important és la relació que té les persones amb la seva comunitat. Val? Quan són, per exemple, en el nostre municipi, tota la gent que és de Sant Sadurní o que ha vingut de fora però que s'ha integrat al municipi, doncs segueix molt bé les pautes que donen bombers, que donen Mossos. Una altra cosa són, per exemple, els turistes. Hi ha molt de turisme a la zona que se'ns ha cremat. Hi ha moltes cases que estaven llogades per turistes. I llavors aquests, doncs, per exemple, igual no m'agrada rebre les alerts, igual no segueixen les instruccions.
0: Oriol, moltes gràcies i molts ànims.
1: A vosaltres, gràcies.
0: 2 minuts per arribar a 3:15 del matí. Bé, el missatge que concorda bastant també amb el que anàveu explicant aquesta taula pel que fa a la prevenció. Crec que puc tornar cap a la Bisbal. Puc saludar de nou al Fèlix Martín. Fèlix, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Des del centre de comandament, entenc que ha reunit aquesta hora el president de la Generalitat amb els alcaldes i amb els bombers.
2: Exacte, continuen reunits aquí en una de les tendes de campanya que hi ha dins del pavelló d'esports de bombers. N'hi ha 5 repartides per diferents espais d'aquí del pavelló. També n'hi ha d'agents rurals, d'emergències mèdiques. Una d'aquestes tendes és el que es fa servir com a punt de trobada, com a punt de reunió entre tots els tècnics, també entre les autoritats que venen i que van definint una mica què és el que està passant i cap on s'ha d'actuar les pròximes hores. Aquí és on hi ha el president de la Generalitat, que ha arribat fa escassament mitja hora i que està previst que a partir de les 10 comparegui davant dels mitjans de comunicació per explicar-nos una mica quina és l'última hora d'aquest incendi.
0: Fantàstic, Fèlix. Fem un recopilatori del que ha donat de si també la nit i matinada. Els bombers han estabilitzat un 70% del flanc dret de l'incendi que crema les Gavarres. Ja hi ha 2.400 hectàrees calcinades i gairebé 10.000 persones confinades de 7 municipis diferents. Són Calonge i Sant Antoni, Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l'Heura, Santa Cristina d'Aro i la Bisbal d'Empordà. 180 veïns desallotjats han passat la nit a alguns espais habilitats a Santa Cristina d'Aro. L'afectació més gran és a Calonge, en algunes urbanitzacions on s'han cremat 2 cases. Jordi Roig és veí de l'urbanització Mas Ambrós de Calonge i se li ha cremat la casa. Fa uns instants l'hem pogut saludar al suplement.
3: Fantesca, és que no hi ha més paraules. És terrorífic, perdre-ho tot.
0: Quines instruccions vau rebre per part dels bombers? Què us deien?
3: Confinats a casa. I nosaltres vam agafar el cotxe de gossos i ens en vam anar, perquè no ho vèiem clar. Si arribem a estar confinats, estaríem rostits a dintre.
0: Els bombers i la unitat militar d'emergències continuen treballant aquesta hora en aquest flanc dret. És el que més preocupa, perquè el foc es pot estendre per tot el massís, arribar al Gironès i cremar potencialment 8.000 hectàrees si no es controla. També preocupa que la marinada d'aquesta tarda pugui atiar el foc. Així ho explicava el David Borrell, el cap dels bombers de la Generalitat.
4: Estem progressant, diguéssim, adequadament. Encara, sobretot, recordeu que el que volem és tenir tancat el flanc dret abans de que no entri a la tarda la marinada i ens pogués obrir, diguéssim, amb aquest escenari no desitjat. Per tant, sí, estem, anem bé, per dir-ho d'alguna manera, però queda molta feina encara.
0: Els missatges dels bombers són clars. D'entrada, mantenir el confinament i evitar desplaçaments a l'Empordà. Els bombers informen que aquest confinament es mantindrà com a mínim fins aquesta tarda. 93-201-7474, 93-201-7474, és el telèfon del directe de Catalunya Ràdio. Volem que els ajudants, els oients, també els que sou a l'Empordà, ens ajudeu a fer aquest programa. Per tant, si sou veïns afectats pel foc de les Gavarres i ens voleu fer de corresponsals i explicar-nos què veieu per la finestra, micròfons oberts. L'Albert Fort és veí de Calonge i el seu pare viu a prop de l'urbanització on ha arribat el foc.
5: va haver-hi un moment de molt de pànic, això que dèieu ara. Jo estava tranquil·lament a la plaça perquè ja semblava que sabia, estava tot controlat, i de sobte van començar a sentir això, doncs, que hi havia més que se reactivava aquesta part de darrere del mas, de Cabanyes i Mas Ambròs, i allà hi viu el meu pare, i la imprudència de dir, doncs, ostres, vaig cap allà.
0: La Núria Molla és pagesa del Mas Molla de Calonge i lamenta que no s'hagi cuidat el bosc per evitar un incendi com aquest.
6: El pare ho deia, diu, això és un polvorí. Des de la nevada que va haver-hi, és que no es treballa el bosc, només es pensa en edificar, en

0: La IA avançant en aquest progrés que per mi és esgarrifosament decreixent, o sigui, ens anem al precipici.
1: Dues de les imatges que ens deixa aquest foc és la impotència dels veïns i les tasques a contrarrellotge dels pagesos de la zona per fer un tallafocs. Ara mateix a casa nostra el perill d'incendi forestal és alt per l'arribada d'una nova onada de calor, la segona d'aquest estiu. Des de Protecció Civil insisteixen, sobretot demanen evitar desplaçaments cap a la zona per facilitar la feina dels bombers. Per tant, el missatge d'avui, no anar cap a Platja d'Aro, cap a Segaró, cap a Santa Cristina. Tot i així, es manté, de moment, la cantada de veneres de Palafrugell. Jaume, Olga, Eduard i Marta.
2: Sí, un comentari, no sé si des del desconeixement o des del no entendre exactament per què, per exemple, es va mantenir el concert de Bryan Adams ahir la nit, no? Tu deies i t'explicava, li preguntaves directament al Ramon Lamiel, no? Si a ell entenia com és que es mantenien determinats festivals, determinats events, i ell deia que parlaria només des del punt de vista de les carreteres i del tancament de carreteres, però ha dit una cosa que a mi m'ha semblat molt interessant, i és que ha dit, nosaltres estàvem previnguts, de moment es van tallar aquelles, i estàvem previnguts per si s'havia de tallar alguna més al llarg de la tarda. Per tant, no entenc com es manté un festival amb la incertesa de si la gent que es desplaça fins al festival i fins a aquell concert, imaginem-nos què és el que hagués passat si en algun moment de la tarda s'hagués hagut de tallar alguna de les vies principals que de moment no estava tallada. Jo crec que és difícil d'entendre quan a la gent li estem dient que estigui confinada a casa, que no surti, que evitem desplaçaments a segones residències, que evitem el cap de setmana de platja i que es mantinguin activitats que estaven programades a tocar de l'incendi o passant per vies que estan a tocar de l'incendi i que dificulten la feina dels bombers o poden dificultar-la, no? I només un apunt més en la línia del que deien els companys, no? Llegir alguna de les coses d'alguna de les xarxes que existeixen, i veig una xarxa d'agents forestals rurals voluntaris, i crec que aquí també està el moll de l'os d'un dels problemes, no? Falta absolutament crònica de professionals forestals. Abans ho deia, hi ha més bosc que mai. Doncs bé, es gestiona activament només el 30% de la massa forestal, tot i que cobreix el 65% del territori, no? És a dir, si no s'aposta per la professionalització dels agents forestals, si no hi ha una plantilla ben pagada i professionalitzada, és difícil també que només amb la voluntat doncs es pugui aturar un problema. És una de les altres escletxes d'aquest tema, no?
1: Marta.
3: Sí, jo estic d'acord, i a més un poc la resposta seria potser que la maquinària del capitalisme no para, inclús en situacions de risc com aquesta, no? Moltes voltes es prioritza, doncs, això, el benefici econòmic del festival o intentar fer veure que les coses estan millor del que estan realment, o que el perill o el risc no és tan imminent i que la gent necessita continuar la seva vida, però clar, és que també està afectant a molta gent que no pot fer vida normal perquè precisament n'hi ha una situació de risc al seu voltant. I després una qüestió jo crec que és prioritària en aquests casos i es parla sempre, però vull remarcar-la, i és la desinformació, no? No creure tot el que t'arriba per WhatsApp, si no està verificat, acudir a fonts d'informació oficials, si veus alguna cosa estranya, no dir-li no només al veí, sinó acudir als serveis forestals, al 112, intentar que tot el que t'arriba, o intentar que qualsevol cosa la que tu dubtes, verificar-la, perquè moltes voltes així escampa la desinformació i es crea més caos, no? I molta gent crec que ho aprofita per el seu benefici, i en aquestes situacions evidentment ningú és beneficiat d'aquestes qüestions, no? I jo crec que des dels mitjans públics especialment, però no només, també les xarxes socials poden ajudar, però sempre acudint a fonts d'informació que estiguen verificades i que intentar que això siga clau per a una situació com aquesta, no? Com un incendi que et pot afectar a totes les facetes de la vida i que és important que la prevenció siga aquesta, inclús en la informació i en la desinformació, que moltes voltes sempre parlem d'aquesta qüestió a nivell polític, però que a nivell social evidentment també està, i és un risc, no?, també per a la població.
1: La Marta Puig és veïna de la Bisbal d'Empordà, té un mas al mig de les Gavarres. Marta, què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Com esteu?
4: Bueno, aquí controlant les coses, bueno, la situació, anar mirant com va evolucionant tot. ahir es va quedar

0: amb la barraca dels veïns, on tenien els animals, ells. Nosaltres vam evacuar els nostres cavalls, vam evacuar els seus cavalls, i sort que va venir una colla de voluntaris, d'amics del meu fill, ajudar-nos a apagar les flames que ens agafaven ja la nostra tanca. I, bueno, passar la nit aquí, amb una por, el cel va començar, bueno, un cel ben rogent, rogent, i aquí amb els bombers.
1: Teniu llum?
0: No, no tenim llum. Ja des d'ahir, quan va començar l'incendi, ja va marxar la llum.
1: El foc...
0: Estem amb generador i aquest dematí ens han deixat passar per anar a buscar gasolina per poder engegar, perquè si no, el menjar de la nevera i tot.
1: El foc, des d'ahir la tarda que va anar cap avall, sobretot tota aquesta zona de Calonja i cap al mar, us preocupa que aquest migdia, si la marinada també canvia i la tramuntana deixa de bufar, pugui canviar i torni a pujar cap amunt?
0: Sí, sí, sí, ens preocupa. Sí, sí, sí, sí. Sí, perquè ara ha començat una altra vegada a fumejar a la franja esquerra i, bueno, la dreta sembla que la tenen més controlada, per lo que ens ha dit els bombers d'aquí fora, però l'altre ha tornat a reprendre amb força virulència. Ara ja he vist hidroavions i ja hi ha els helicòpters també volant.
1: Per part de qui rebeu les instruccions, vosaltres? Més enllà dels missatges oficials que anem transmetent també a través dels canals d'informació, és a dir, qui us dona l'ordre de... evidentment, el missatge per tothom és el mateix, que és confinar-se a casa, eh? Però
0: sí, sí, sí,
1: us
0: sí.
1: Ha vingut a veure alguna patrulla de la policia, alguns bombers?
0: Sí, sí, sí, sí, han vingut. Sí, els tenim aquí davant de casa.
1: Marta?
0: Molt i molt, que venen els... Hola, em
1: sents? Sí, sí, sí, sí, endavant, endavant, tira, tira.
0: Vale. Estem al cantó d'una bassa que hi ha molt gran i aquí venen els helicòpters a buscar l'aigua. Mm. I aquí hi ha el camió de bombers que també va emplenant altres camions que van pujant cap a dalt. Mm. I ells ens donen les instruccions.
1: Com estan els animals?
0: Estan fora, estan en una hípica de Sant Sadurní de l'Heura, que van venir ahir amics amb el remolc a emportar-se'ls. Es van emportar els nostres, després van venir a buscar els dels veïns. El veí tenia 5, nosaltres 3, i els gossos nostres, doncs, si hem de marxar, tinc el cotxe preparat amb roba, els papers i les coses, i els gossos carregar el cotxe i marxar.
1: Alguna cosa més, Marta?
0: Desitjar
1: que necessiteu
0: que
1: algun missatge que vulguis indicar?
0: Els bombers fan una gran feina i, bueno, tots els voluntaris, que es faci tot el possible.
1: Molts ànims, una abraçada ben forta, Marta Puig, veïna de la Bisbal d'Empordà, amb un mas al mig de les Gàveres. Molts ànims, fins ara.
0: Fins ara, gràcies.
1: Jaume, digues.
2: Sí, jo molt, molt ràpid, en relació als concerts que no s'han suspès, jo que sé que faria una defensa del que diuen les autoritats. És a dir, hi ha coses que a vegades no entenc. Per exemple, quan hi ha pluges i vent que es tanquen escoles a Terres de l'Ebre, per exemple, hi ha coses que a vegades a mi em sobten, però crec que la decisió encertada, si avui hi ha la cantada de Veneres i Cap Roig no s'ha suspès, jo entenc que és segur, perquè amb un govern que des de la Dana té la pell molt fina amb la seguretat col·lectiva, si estan permesos aquests concerts, jo entenc que ha de ser segur.
3: Jo entenc, òbviament, que és segur, perquè si no es prioritzaria la seguretat de la gent que hi circula, però alhora és un missatge absolutament contradictori. És a dir, tu no pots estar dient que es mantinguin les carreteres sense accés de gent i que la gent no faci trasllats...
2: Sí, però deu ser prou lluny de l'incendi.
3: I a la vegada permetre que gent... És Bryan Adams, era Bryan Adams, sí. Molta gent hi va anar des de Barcelona de ben segur per veure Bryan Adams a Cap Roig o des de qualsevol altre lloc. A mi em sembla un punt contradictori i té a veure, i molt, amb aquest model del que estàvem parlant fa poc, no? I ara ho deia també la Marta, no? I també té a veure, i aquí sí que no m'ha donat temps a mirar-ho, per tant ho dic molt entre cometes, amb què diuen les assegurances, no? Quan es suspens un concert
2: força,
3: per causes naturals.
2: És força major.
3: Per causes naturals.
2: Sí.
3: Què diuen les assegurances?
1: Albert.
4: Jo, per acabar, voldria proposar un indicador per jutjar la feina de les administracions i dels polítics a partir d'ara amb aquesta qüestió, que és nombre d'hectàrees forestals, de massa forestal a Catalunya, ha de baixar. Nombre d'hectàrees conreades ha de pujar. Mm. I és un indicador molt fàcil, aquest. és quantes hectàrees tenim de massa forestal, quantes hectàrees tenim conreades i treballades en petites, mitjanes i grans explotacions. I unes han de baixar i les altres han de pujar. Qualsevol cosa que no sigui això, perquè la tendència és la contrària, qualsevol cosa que no sigui això és una mala política.
1: 2:50. Fem una pausa i continuem pendents també de la compareixença del president de la Generalitat des de la Bisbal d'Empordà en aquest centre de control. Ara tornem.
5: El suplement, amb Roger Escapa.
6: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
7: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
6: Per què?
8: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
9: Sort del RAC.
8: RAC, i som per ajudar.
10: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
11: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vols rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
13: Bon dia!
14: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
15: Que bé! Sembla que a partir tot torna a ser com abans.
16: Tranquils, que no ens avorrirem.
14: La casa nostra, segona temporada disponible a la plataforma 3Cat i el dilluns a la nit a TV3. La casa
17: nostra. Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
18: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
19: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
18: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
20: Cada dissabte a les 11 de la nit...
19: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
20: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
19: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
21: El Maldà presenta El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i Caral. Una comèdia fraternal i tendra, amb dosis d'humor negre sobre les complexitats dels vincles familiars. Sobretot, dels germans. Els actors i germans en la realitat, Llorenç i Robert González, protagonitzen aquesta peça que combina teatre, música i poesia. Fins al 12 de juliol. Més informació a elmaldà.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
19: Linkat.
22: Linkat.
23: El baix baríton Brin Terfel arriba al Festival Peralada amb un programa fascinant que recorre la riquesa del repertori europeu. El gran Lied de Schubert i Schumann, amb tocs de Debussy i Wagner, cançó gal·lesa o musical britànic. Un viatge sonor que evidencia l'amplitud i sensibilitat d'una de les grans veus internacionals del nostre temps. Més informació a festivalperalada.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
19: Linkat. A Catalunya Ràdio.
5: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passa un minut de les 10 del matí, encara acompanyats de l'Olga Ruiz, del Jaume Clotet, l'Eduard Voltes i la Marta Monforte, molt pendents a aquesta hora del centre de comandament a la Bisbal d'Empordà, on ha de comparèixer el president de la Generalitat per actualitzar l'última hora de l'incendi que des d'ahir al matí crema les Gavarres. Allà, a l'Empordà, hi tenim el Fèlix Martín a la Bisbal. Fèlix, bon dia de nou.
24: Hola, bon dia.
1: A punt de comparèixer el president Illa, eh?
24: Sí, exacte, hi ha moviment ja de... S'ha acabat aquesta reunió de coordinació que estaven fent des de fa mitja hora i veiem que estan sortint, estan parlant, però encara no venen fins al punt on estem els periodistes esperant per aquesta compareixença del president. Suposo que no tardarem massa, això sí.
1: Fèlix, amb qui s'ha reunit el president de la Generalitat aquest matí?
24: No ho hem vist, no ens han deixat entrar exactament fins al lloc on eren, però evidentment hi havia també la consellera Parlon, hi havia també alguns alcaldes de la zona i evidentment hi havia tots els tècnics i responsables tant de bombers com d'agents rurals i Mossos d'Esquadra.
1: Mm. Recordem que hem de parlar de 2.400 hectàrees cremades i...
24: Sí, entre 2.200 i 2.400, agents rurals aquest matí ens limitaven a 2.200, però és evident que la superfície exacta costa molt de discernir a aquesta hora. Aquest seria el perímetre que hauria bastat aquest incendi. Hi haurien plaques, clapes al mig, que potser no estarien cremades, però sí que es treballa en aquesta superfície al voltant de 2.200 hectàrees, la meitat al municipi de Monells, Cruïlles i Sant Sadurní de l'Heura.
1: Són 7 municipis els que s'han confinat, entre 10 i 12.000 persones confinades, tot i que el missatge de confinament es va enviar a 40.000 persones. Concretament són els municipis de Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. Fèlix.
24: Exacte. Sí, sí, són tots els pobles que hi ha, per dir-ho així, des de la Bisbal, ens en posem d'esquenes a la Bisbal, mirem cap avall, doncs és el que hi ha a dreta i esquerra i anant cap al sud, mirant cap a la costa i anant cap a Santa Cristina d'Aro i cap a l'interior, el Gironès. Aquests municipis són els més pròxims on va començar l'incendi ahir, que ha afectat un 97% del massís de les Gavarres, que és aquesta zona forestal tan àmplia, tan plena de vegetació i que continua cremant a aquesta hora.
1: Amb uns bombers que han estabilitzat ja el 70% del flanc dret. Tu ets a la Bisbal, ets al pavelló municipal, oi?, on s'ha instal·lat aquest centre de comandament. Expliquem-ho. Parlem també de l'incendi de la Bisbal, l'incendi de les Gavarres, però és que és on es va començar. El que passa és que aquesta nit, on ho han passat més malament, són a les urbanitzacions de Calonge i de Sant Antoni.
24: Són aquestes dues urbanitzacions. Escoltàvem el suplement, el veí que ha trucat i que se li estava cremant la casa. És una de les cases afectades. Malauradament hem de parlar a aquesta hora de com a mínim 2-3 habitatges que han cremat. D'altres també hi haurien afectacions parcials. Són urbanitzacions a peu del massís de les Gavarres, a l'entrada de Calonge i l'altra a l'entrada de Santa Cristina d'Aro. És on més s'han patit les conseqüències d'aquest incendi forestal. Aquí, al centre de coordinació, som al mig de la Bisbal d'Empordà, al pavelló d'esports, és on s'ha establert aquesta atenció a la premsa, on hi ha els diferents operatius d'agents rurals, de Mossos d'Esquadra, de bombers, que es coordinen, que planifiquen sobre el terreny les actuacions a fer.
1: Jaume, a nivell de comunicació política, tu que l'has tastat de prop també, en quin moment es decideix i com es decideix també que quan hi ha un desastre natural, com pot ser un incendi, com pot ser una dana, qui compareix per actualitzar per part del govern la primera informació del dia ha estat a les 8 en punt del matí al cap dels bombers, però ara a les 10 veurem alguna autoritat política. En un primer moment es pot pensar que qui li toca comparèixer és a la consellera d'Interior, Núria Parlon, però sembla que qui sentirem és el president de la Generalitat. Aquí és evident que també hi ha en joc una partida política davant d'un incendi, davant d'un desastre natural, i només cal veure el que li va passar a Carlos Mazón.
2: Jo crec que amb un incendi d'aquesta magnitud qui ha de sortir és el president, és així. Aquest dijous vam estar, per cert, al centre operatiu de Ferrocarrils de la Generalitat, parlant de la comunicació en cas d'emergència, i se'ns explicava el punt d'equilibri entre fer sortir els tècnics i fer sortir els polítics, no? Sempre és un tema delicat. Jo crec que el president ha fet bé d'anar-hi avui, no ahir. Ahir segurament hauria fet molta més nosa pels bombers, pels tècnics, per Protecció Civil, que no pas avui. Avui sembla que la cosa està més estabilitzada, per tant és més fàcil, i per tant jo crec que avui havia de sortir el president, com sembla que serà el cas, i la comunicació prèvia a les primeres hores era a càrrec dels bombers, i crec que de moment la part formal és correcta. Veurem què diu el president.
1: Què diu la teoria sobre aquest equilibri entre tècnic i polític? Les compareixences, sobre les comunicacions tècniques i polítiques?
2: Jo tinc el convenciment que també ho vam veure, per exemple, els atemptats a les Rambles del 17.
1: O a la pandèmia.
2: O a la pandèmia.
1: Bueno, allà veiem l'exèrcit.
2: La gent fa cas dels bombers, dels metges, dels Mossos, dels tècnics, diguem, que és qui sap la informació, i crec que d'un temps cap aquí els polítics han entès que ells han de fer la valoració política, i per cert, ells han d'endur-se'n el cost polític de la cosa. És a dir, la gent no pot descarregar la responsabilitat o la ràbia damunt dels bombers, damunt dels Mossos, perquè evidentment, com abans hem sentit, un senyor se li crema la casa al qual li havien dit que havia d'estar confinat, això no és culpa dels bombers. Els bombers tenen molts problemes avui i fan el que poden amb la màxima bona fe. Per tant, la responsabilitat política sempre ha de ser del polític. Per tant, crec que han de sortir sempre els dos

0: compensats, equilibrats, sense molestar-se, sense trepitjar-se, perquè aquell que dona la cara davant dels ciutadans i, per tant, rep o no rep els vots subsegüents, han de ser els polítics i no pas els tècnics.
1: Olga.

0: No? D'aquesta forma tenim un responsable que sap com funciona, que sap tot el que té a veure amb el minut a minut de l'incendi, que ja està sobre el terreny, que seria el responsable dels bombers. Tenim una valoració institucional, política, que seria la del president, en aquest cas el president Illa, parlant d'aquestes conseqüències i què és la que espera la ciutadania. I jo crec que també tindríem en aquest equilibri la consellera pertinent per tal de que els periodistes, si no és el president qui té aquestes xifres, doncs puguin baixar les seves preguntes, adreçar les seves preguntes a la consellera i que ella sí, qui s'hi hagi de mullar una mica més amb les respostes. D'aquesta forma, la imatge dels tres queda, des del meu punt de vista, compensada. No? No sé si serà així o no. És possible que els veiem però que no hi participin, però en qualsevol cas és el que a mi m'agradaria veure comunicativament parlant.
1: Un segon. Jordi Terrades és enginyer forestal i director gerent de Boscat, la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Estem parlant molt d'aquest polvorí i anem esbrinant també de que el massís de les Gavarres és principalment un bosc privat. Molta gent critica que no s'han fet les feines preventives que tocaven.
2: Doncs, mira, efectivament sí que les Gavarres és un bosc privat, però com ho és la major part de Catalunya, que els boscos són privats. I precisament aquí a les Gavarres hi ha una particularitat important. Els propietaris privats estan fent una gestió forestal molt activa. Val? Generalment és una, hi ha una molta gestió forestal. I de fet, de vegades sembla que el fet de ser privat determini la situació del bosc. I a Catalunya, les dades el que ens diuen és que és molt més activa la gestió forestal privada que no pas la pública. Val? En aquest sentit, sempre es podria fer més i la pregunta que ens haurien de fer potser és per què no estem gestionant més boscos als privats, no? Hi ha moltes raons de fons, no n'hi ha cap de que sigui simple, però sí que n'hi ha moltes que expliquen doncs, aquesta manca de gestió.
1: Però cuidar els boscos és una tasca dels privats o hauria de ser una feina que el sector públic impulsi les mesures necessàries, és a dir, també els diners, perquè els privats tinguin la capacitat de fer aquests treballs, aquestes feines?
2: Doncs la pregunta que has fet és exactament la mateixa resposta. El bosc privat té una particularitat de que té un interès públic, perquè tots gaudim dels boscos, tots necessitem dels boscos pels serveis que ens donen a la societat i per tant, no només depèn de si un privat pot fer-ho o no, sinó que l'administració ha d'impulsar i posar els recursos econòmics i tècnics perquè així es pugui fer. Perquè si la gestió només depèn de l'economia de mercat, evidentment el nostre futur és molt limitat amb el que és la gestió forestal, perquè el mercat actual del que és el producte, els productes que es deriven del bosc és un mercat molt petit, amb molt poc valor, i per tant doncs, per si sol és impossible que això avanci. En aquest sentit... Ah, perdó.
1: No, endavant.
2: En el que anava a dir, aquí l'administració pot fer moltes coses per ajudar, i de fet les està fent, i de fet hi han canvis importants que el govern està impulsant, que doncs seran que esperem veure els efectes, no? Però, per exemple, els ajuts que es donen per la gestió forestal avui en dia per prevenció d'incendis forestals en finques privades, la línia d'ajuts és de 5 milions d'euros per tots els boscos privats de Catalunya. Això no és... no és ni un 0,01% del pressupost de la Generalitat, quan els boscos és la principal infraestructura del país, ocupen més del 65% del territori. Per tant, hi ha un desequilibri molt gran entre una infraestructura que necessitem com a societat i la inversió pública realment que hi arriba.
1: Quines característiques té el massís de les Gavarres, aquest bosc? Són alzines, són pins, i per què és un polvorí?
2: Doncs és una zona bàsicament que hi ha molta alzina surera, que per tant hi ha una activitat també d'aprofitament del suro, i també una zona de pinedes, val? A part d'aquestes particularitats de les suredes, que és una cosa molt particular d'aquest espai, sí que tenim els problemes que tenim arreu dels boscos de Catalunya, que és uns boscos molt pressionats pel canvi climàtic, per les sequeres dels últims anys, en el qual doncs, ha fet que aquests boscos estiguin molt estressats també. Hagin passat anys d'estrès molt gran, amb molts arbres morts a dins del bosc, que no s'han pogut retirar per les nevades, per les sequeres, etc. I el problema que tenim és que tenim un paisatge, el paisatge que veiem avui, aquests arbres, van néixer en una època que ja no existeix, amb un clima que ja no existeix. Per tant, tenim uns boscos que estan fora del seu temps i el que necessitem és de l'ús de la tècnica i de la ciència per adaptar aquests boscos al clima que tenim avui i al que tindrem en el futur. Per tant, el que ens fa falta és una gestió forestal activa, no només a les Gavarres, ens falta a tot Catalunya. Avui es parla de que les Gavarres és un polvorí, però el polvorí en realitat el tenim a tots els boscos de Catalunya, no és un tema concret.

0: Falta pedagogia, cultura dels incendis també entre la ciutadania, tenint en compte que una de les imatges del dia també són veïns abandonant casa seva malgrat les ordres de les autoritats de quedar-se a casa confinats, o la condició humana fa inevitable també que davant del perill de veure unes flames que semblen més a prop del que realment estan, doncs abandonis casa teva i acabis cometent o posant-te en perill?
1: Doncs mira, amb aquest tema seré molt clar. Falta cultura de la gestió de l'emergència a la població, falta cultura de l'autoprotecció, i la història ens diu que els accidents més greus mortals en els incendis és quan la gent fuig i no segueix les instruccions. S'ha parlat de Portugal, però no voldria recordar també l'incendi de Sant Llorenç Savall, que vam tenir fa uns anys a Catalunya, que també van morir un grup de persones, i van morir precisament quan van fugir de casa seva. Per tant, amb això sí que seria molt clar. Sempre seguir les recomanacions de les autoritats, perquè quan es fuig és quan hi ha el risc més gran.
0: Doncs clarivident, el Jordi Terrades, l'enginyer forestal, director gerent de Boscat, la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals. Moltes gràcies per atendre'ns. Bon dia.
1: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Un minut per arribar a 11:15 del matí. Continuem pendents d'aquesta compareixença a la Bisbal d'Empordà. Deixeu-me donar les gràcies a l'Eduard Voltes, al Jaume Clotet, a l'Olga Ruiz i a la Marta Monforte. Bona temporada, bon estiu. Ha estat una mica diferent del que ens ho imaginàvem, aquesta tertúlia final, però us espero a tots al setembre puntuals. Gràcies per tot, de debò.
2: Ja ens diràs el dia.
0: No, el primer cap de setmana de setembre arrenca la temporada regular de Catalunya Ràdio. No, espera, apunta-t'ho ara, Eduard, perquè t'espero.
3: Anem a apuntar-ho.
0: És a dir,
3: sí.
0: No vull sorpreses. 31 de setembre, no, 31 d'agost comença la temporada regular, evidentment, amb el matí de Catalunya Ràdio, i nosaltres el primer programa veig que cau 5 de setembre. Aquí us espero.
3: Perfecte. Vinga, fins al moltes gràcies.
0: Salut. Gràcies. Adéu-siau. Gràcies, Marta, una abraçada. Fem una pausa i continuem mirant cap a les Gavarres.
4: El suplement amb Roger Escapa.
5: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lena Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Mal Pelo i molts més. Aquest estiu, el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques per tots els públics. Del 26 de juny al 14 d'agost. Més informació a tarragona.cat/cultura.
6: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
7: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
8: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
9: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
10: Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
8: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
10: Entrades a teatrepoliorama.com.
11: De terra, de palla, de fusta. Arriba la revolució que transformarà les llars on vivim.
12: Són materials que ara no són una opció, són una necessitat.
13: Passem moltes hores en aquests espais. Si estan pensats perquè ens aportin benestar, doncs vivim amb molta més qualitat de vida, no?
14: I el conte dels tres porquets ha fet molt mal.
15: Cada cop que parlo que tinc una casa de palla, se't cremarà la casa, vindrà el llop i te la farà caure, no?
11: Construint el canvi. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
16: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
17: I els frescos d'Aldi!
16: Al!
17: Aquesta setmana la síndria negra 0,89 al quilo.
18: I el plàtan de Canàries 1,89 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
17: Que poc que costa comprar bé.
19: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatge a la teva manera amb Grimaldi Lines.

0: Som 3CAT. Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
1: Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
2: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
3: Tres minuts passen d'un quart d'onze del matí. A aquesta hora, mirant cap a les Gavarres, el Fèlix Martín a la Bisbal d'Empordà, pendent de la compareixença del president de la Generalitat, acompanyat dels bombers, dels alcaldes també de la zona, de la consellera d'Interior. Tenim a l'estudi de Catalunya Ràdio la Maica Navarro. Maica, què tal? Bon dia.
4: Què tal? Bon dia, Roger.
3: Doncs mira, avui tot una mica diferent del que ens havíem previst.
4: Sí,
3: però és evident que des de les 6 del matí estem explicant tot el que dona de si amb aquest incendi, amb tantíssima gent afectada i amb uns bombers que continuen treballant de valent, malgrat que les notícies no són negatives del balanç de la nit.
4: Efectivament, sí. La veritat és que la situació de la nit era bastant preocupant, però bueno, ens ha ajudat el vent i, evidentment, aquesta feina incansable de, no només de bombers, sinó principalment bombers, però tot els serveis d'emergència i d'extinció que treballen al voltant de, que treballen amb un dispositiu d'aquestes característiques. Hem d'estar contents perquè no hi ha afectació de persones. Sembla ser que algun 3-4 cases
3: s'han
4: cremades del tot. I
3: algun dels propietaris l'hem pogut saludar i n'hi havia un que estava desesperat.
4: Desesperat. Sí. Bueno, doncs les cases es refan i continuar creuant els dits, doncs perquè les condicions climatològiques ajudin aquesta feina, i sobretot el que més s'ha de demanar també és prudència a les persones, que quan bombers parla i a les autoritats demanen confinament, doncs que la gent s'ha de confinar, perquè després les conseqüències són letals.
3: Som enmig de diverses onades de calor, n'hem deixat una enrere al voltant de la Revetlla, ens en ve una al damunt d'aquí 4 dies, i això també preocupa especialment els bombers, però és que en aquest impàs, en aquest entremig, continua fent moltíssima calor, més de la que és habitual en un final de mes de juny al que és un principi del mes de juliol. Avui en aquest estudi amb la Maica Navarro ens acompanya també el doctor Bulbena, un home que s'ha fet un fart d'estudiar precisament la calor, com afecta la calor a la condició humana i al nostre estat d'ànim. Doctor Antonio Bulbena, bon dia i bona hora.
5: Bon dia i encantat de ser avui aquí passant fresquet en aquest magnífic ambient que teniu.
3: Com porta vostè la calor?
5: Doncs faig el que puc i procuro que no m'atabali gaire. És estimulant la calor en molts aspectes, però també és important que sapiguem que, a part de la incomoditat que dona, ens pot avalar una miqueta la conducta.
3: El cert és que ens afecta l'estat d'ànim i que hi ha diversos estudis que ho demostren i demostren precisament que creix l'agressivitat del comportament humà amb la calor.
5: Sí, això ja en Shakespeare ho deia, en el Romeo i Julieta va dir alguna cosa així com: ara en aquests dies de calor la sang boja s'agita. O sigui que això estem parlant de Romeo i Julieta. I, de fet, nosaltres vam començar a estudiar, recordeu la onada de calor del 2003 que vam tenir aquí, i va haver-hi mortalitat? Doncs nosaltres vam estudiar què passava a les urgències psiquiàtriques.
4: Ah, en aquest 2003.
5: I, que per cert, clar, quan vols publicar sobre mortalitat, tothom t'ho publica, però coses mentals em va costar molt publicar-ho. Però aquí vaig publicar aquí, als Estats Units. O sigui, l'Hospital del Mar va ser pioner amb això. I vam trobar que aquells dies una mica més d'urgències hi havia, però sobretot hi havia més agressivitat.
4: Més agressivitat.
5: I això va ser dels primers treballs que sortien. Després s'ha demostrat, o sigui, claríssimament hi ha més. Hi ha molta més agressivitat i violència.
3: De seguida continuarem desgranant, evidentment, aquests estudis. Ara qui compareix, sí, és el president de la Generalitat des de la Bisbal d'Empordà. El seguim en directe també a l'antena del suplement, Salvador Illa, amb uns apunts al braç i atenent també a les mans i atenent també els micròfons de tots els periodistes i mitjans. Som-hi.
6: Des d'ahir a primera hora del matí en l'extinció d'aquest incendi. És un incendi important, naturalment començant pels bombers, per tot el cos de bombers, que està, a més, en una situació de mobilització extraordinària, i continuant per tots els cossos i forces de seguretat, les policies locals, els agents rurals, les ADFs, els pagesos, la col·lectiva de la Creu Roja, totes les persones que hi han col·laborat, i també molt especialment els alcaldes i les alcaldesses dels municipis afectats, que han tingut un paper de màxima col·laboració i de presa de decisions entenimentada i coordinada, que això és clau en aquests moments. Per tant, començo per aquí amb el meu agraïment a totes aquestes persones. També a la Unitat Militar d'Emergències, que vam activar ahir a la darrera hora del matí i que es va desplaçar amb rapidesa i està també col·laborant en aquestes tasques d'extinció. Com està l'incendi? Tenim un incendi actiu amb una àrea d'actuació dels bombers d'unes 2.400 hectàrees i amb un potencial que podria arribar a 7.000 hectàrees i fins i tot, en el pitjor dels escenaris, a tot l'espai natural protegit de les Gavarres de 30.000 hectàrees. Per tant, estem davant d'un incendi preocupant. Quin és l'objectiu d'avui? Estabilitzar-lo, sobretot estabilitzar el flanc dret, per evitar aquest creixement potencial que és que afectaria totes les Gavarres i que és el que volem, diguem-ne, justament evitar. Per tant, l'objectiu del dia d'avui i el pla d'actuació dels bombers pel dia d'avui és estabilitzar sobretot el flanc dret d'aquest incendi. Els efectius mobilitzats són els màxims disponibles. Hi ha 440 bombers. Perquè es facin vostès una idea, és el nombre de bombers que hi ha de guàrdia a Catalunya en un dia normal. S'ha mobilitzat tot el col·lectiu de bombers i vull agrair també la predisposició que han tingut aquests professionals, en fi, que és la que ens fa sentir orgullosos de la feina que estan fent, no? I s'han afegit 100 unitats, 100 persones de la Unitat Militar d'Emergència. Per tant, tenim els efectius necessaris per aconseguir aquest objectiu, que és estabilitzar el flanc dret, sense oblidar el flanc esquerre, que és el que ens ha donat més problemes aquesta nit, perquè és el que afecta més a zones habitades, a urbanitzacions, i que, en funció de com vagi el vent, doncs hi ha d'estar molt atent, perquè hi ha focus secundaris, en fi. Però ara, l'objectiu d'avui, per tenir les idees clares, estabilitzar el flanc dret per evitar el creixement potencial de l'incendi. Quines afectacions hi ha hagut fins ara? Doncs mira, el primer que hem de dir és que no hi ha hagut afectacions personals, més enllà de 4 bombers que han estat atesos per lesions lleus i s'han pogut reincorporar a les seves tasques. Però no hi ha hagut cap afectació personal, que és el primer objectiu que sempre es busca en un incendi, que no, i és l'única cosa irreparable. Una persona, diguem-ne, perdés la vida. Hi ha hagut una masia cremada, Cal Marcó, hi ha hagut dues urbanitzacions, Mas Ambrós i Les Cabanyes, amb afectacions en una d'elles, en una casa, que s'ha cremat completament, i en les altres, amb moltes afectacions a tanques i a jardins. Importantíssim la gent seguir les recomanacions que es donen i, per tant, quedar-se confinats a casa seva. Per contraintuïtiu que sembli, és la manera d'estar més segurs. Quedar-se a casa, al domicili particular, i no sortir. El màxim risc que es dona com les persones es desplacen. Per això, per haver pres aquesta decisió, crec que podem dir que no hi ha hagut afectacions personals. Hi ha hagut aquestes afectacions, insisteixo, aquests vents, hi ha hagut també un animal d'un ramat, doncs, que perdó la vida, i segueixen l'objectiu, diguem-ne, no tenir cap afectació personal i disminuir al màxim les afectacions personals. Quines mesures estan vigents? Hi ha un ordre de confinament a 7 municipis. La Bisbal, Calonge i Sant Antoni, Platja d'Aro, Segueró i Castell d'Aro, Santa Cristina d'Aro, Forallac, Parlavà i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de Beure. Les persones que viguin en aquest municipi, sisplau, que segueixin confinades, que redueixin al màxim la mobilitat, apliquem el sentit comú, si un està en una zona molt allunyada de l'incendi i té una emergència pot fer-ho, però anem a ser prudents. No estem davant d'un foc estabilitzat, estem davant d'un foc que estem intentant estabilitzar-lo, sobretot pel flanc dret. Per tant, segueixen vigents les ordres de confinament en aquests municipis, i si al llarg del dia d'avui doncs es poden flexibilitzar aquestes ordres en alguna part d'aquests municipis, doncs es farà. Vull agrair que els alcaldes han actuat amb coherència i amb enteniment i han suspès les activitats que es feien en aquests municipis. Crec que és una mesura de prudència necessària i exigida. Els vull comunicar també que ja mateix ha pres la decisió de tancament de l'espai natural de les Gavarres, de tot l'espai natural de les Gavarres. És un ordre que ja s'ha cursat l'ordre oportuna i a partir d'allà mateix es dificultarà l'accés a l'espai natural de les Gavarres, que queda tancat. com a mesura de precaució. Vull dir-vos també que començarem demà una onada de calor important a Catalunya, que les previsions meteorològiques ens diuen que s'allargarà fins dimecres i que ens obligarà a extremar les precaucions a tot el país. A partir de demà es donaran les instruccions oportunes i no descartem fer tancaments d'altres massissos o espais naturals, en funció de les previsions meteorològiques més ajustades que tinguem i de com vagi evolucionant aquesta onada de calor. Però venen uns dies en què tots els ciutadans de Catalunya hem d'extremar les precaucions i seguir les indicacions que ens donguin les autoritats de protecció civil. Comunicar-vos que farem una altra reunió amb els alcaldes a les 9 del vespre per avaluar com ha evolucionat el dia. Naturalment, durant el dia d'avui, els responsables de bombers, la consellera Parbon, els aniran tinguent al corrent de com evoluciona les tasques d'extinció i d'estabilització, sobretot d'aquest flanc dret, però al vespre farem una altra reunió amb els alcaldes, amb els que estem en permanent comunicació, per avaluar com estan les coses i poder veure si convé prendre alguna mesura addicional o si podem flexibilitzar alguna mesura. La situació és aquesta. Per tant, un segon dia de feina intensa. A vegades les persones que viuen en el territori, pel coneixement que tenen del territori, poden tenir un sentiment de familiaritat amb l'entorn i de falsa seguretat, no està res fet. Per tant, torno a fer una crida a la prudència. I a partir d'aquí em poso a la seva disposició i tenen preguntes a fer.
7: Sí, té sentit prendre totes aquestes mesures i mantenir, per exemple, la cantada d'havaneres d'avui i el Festival de Cap Roig, que mobilitza moltíssima gent?
6: Té tot el sentit, perquè les zones que estan confinades són els 7 municipis que he dit. En aquests municipis hi ha un confinament, hi ha una restricció de mobilitat. En els municipis que no formen part d'aquest perímetre, doncs no hi ha restriccions i, per tant, actuant amb prudència es poden mantenir aquestes activitats. No? Actuant amb prudència i amb seny, però hem de ser, diguem-ne, les mesures han de ser les ajustades a la necessitat que tenim, i són aquests 7 municipis els que ens diuen els responsables d'extingir l'incendi que hem de tenir aquestes mesures de confinament i de reducció de mobilitat.
8: Es plantegen demanar la declaració de zona catastròfica o encara és...
6: El que ens estem plantejant ara és estabilitzar sobretot el flanc dret, i hem parlat amb els alcaldes, llavors avaluarem els danys que hi hagin i, naturalment, el govern de Catalunya estarà al costat dels municipis i de les persones afectades per poder restituir. Però fixi's, l'única cosa que no té solució és si hi ha una afectació personal. I perquè no hi hagin afectacions personals, sisplau, a ciutadania que segueixi les indicacions que es donen, com està fent fins ara, i també ho vull agrair. Vull agrair el capteniment de la gent, sé que són dies, doncs, en fi, un cap de setmana, que una... vull agrair el capteniment. Perquè l'única cosa que no té solució, l'única, és si hi ha una afectació personal.
9: President, la causa de l'incendi s'està investigant, hi ha una persona detinguda, una persona que feia tasques de manteniment en una carretera amb una empresa subcontractada per la Generalitat. Vostès han preguntat a l'empresa, deien que no sé si quina resposta tenen i si la persona sabia, era conscient del Pla Alfa i dels treballs prohibits amb una radial a la zona.
6: En aquest cas, com en tots, arribarem al fondo. De moment el que hi puc dir és que hi ha una persona detinguda, que probablement demà passarà a disposició judicial. Ens hem, evidentment, requerit tota la informació pertinent a l'empresa, que he de dir que està col·laborant amb aquesta informació, i no vull anticipar res. L'únic que hi puc assegurar és que, evidentment, arribarem fins al final, i si hi ha hagut responsabilitats o imprudències, doncs les substanciarem i donarem les públiques explicacions. Això em permet, la seva pregunta em permet, també fer una crida a tothom a extremar les mesures de precaució, sobretot aquests dies d'onada de calor. Perquè fixi's vostè, doncs, que un treball sense les adequades, pel que sembla, precaucions i sense seguir les indicacions, doncs mínim queda derivat. No? Per tant, sisplau, són dies d'onada de calor, la temperatura és molt alta, amb una climatologia adversa, en què tothom ha d'extremar les precaucions i seguir aquelles indicacions que es donen, que no són indicacions gratuïtes ni arbitràries, són indicacions que estan pensades, avalades per una experiència acumulada, sobretot en el cos de bombers, i que fan que prenguem aquestes mesures per evitar justament situacions com les que ara enfrontem.
10: President, es planteja cancel·lar festivals com el Cap Roig o les Havaneres de Palafrugell demanar, vaja, que...
6: Farem tot el que haguem de fer, però només el que haguem de fer. I el que estic dient és que hi ha 7 municipis afectats, amb unes ordres de confinament, en aquests municipis, naturalment que sí, els altres municipis que no estan en aquest radi es poden fer amb precaució aquestes activitats. Si veiem durant el dia d'avui que s'ha de prendre una mesura addicional, ho farem, però s'ha de fer el que s'ha de fer. I el que s'ha de fer, fem-ho. I el que no, doncs amb precaució i amb prudència i amb seny, que estic dient que hi ha una onada de calor i que són dies complicats, però això tampoc ens ha d'impedir desenvolupar amb prudència les activitats que s'han de desenvolupar.
9: Com aquesta persona demanant a la gent de l'àrea metropolitana que no vingui a la Costa Brava?
6: Reduir la mobilitat, sobretot en aquests 7 municipis confinats, i la resta de gent que actuï amb màxima precaució.
11: Fent un breu tant en castellà.
12: President, en tot cas, abans, arran d'aquest incendi de les Gavarres, tothom temia un foc aquí, que en aquestes muntanyes entre el Gironès i Baix Empordà, i aquests dies, aquestes últimes hores, s'estan reiterant les demandes, també les crítiques, per la falta de neteja dels boscos. Pot ser un punt d'inflexió el que està passant perquè la Generalitat també prengui alguna mesura al respecte?
6: No, la ciutat ja ha pres les mesures. A partir de l'any passat, jo ja vaig sortir dient que havíem de gestionar els boscos i vaig dir-ho inclús més directament, que s'ha de reduir massa forestal. Ho vaig dir l'any passat, si ho recorden vostès, i alguns em van dir, vostè què diu? El que torno a repetir ara, que el bosc s'ha de gestionar i per gestionar-ho s'han de fer tales d'arbres. I s'ha començat a fer. I s'ha posat en marxa un pla per fer corredors que evitin justament que hi hagi masses forestals connectades, i ho estem desplegant i ho seguirem fent. I el que estem veient, aquest incendi, el que ens fa és, ens confirma que anem a la direcció correcta. La seva implementació d'aquestes mesures té el seu temps, no? Molt important també fer les franges de protecció a les urbanitzacions, s'han posat recursos per poder-les fer, i això bé, ho estem desplegant, i el que ens confirma aquest incendi és que hem de seguir-ho desplegant amb la màxima agilitat possible.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, que compareix ara, també responent les preguntes en castellà, des de la Bisbal d'Empordà, sentíem la pregunta que li feia el nostre company, el Fèlix Martín. Insisteix el president que els bombers continuen treballant de valent, gairebé 440 bombers en aquest radi de 2.400 hectàrees, amb un foc que potencialment pot afectar fins a 7.000 hectàrees. Estan preocupats, però la nit, les feines de matinada han anat bé. L'objectiu, diu, és estabilitzar el flanc dret, però també preocupa el flanc esquerre, que és el que ha provocat, sobretot, aquests problemes a la nit i de matinada amb les urbanitzacions a tocar de Sant Antoni de Calonge i de Calonge, amb diversos veïns que han desobeït l'ordre de quedar-se a casa i han tirat pel dret, han marxat, han abandonat la casa, posant-se també en risc. Per tant, el missatge és claríssim. Aquests 7 municipis on hi ha aquest risc i on crema el foc han de continuar confinats tots els veïns, són Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro, Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera, Santa Cristina d'Aro. El president que ha explicat que de moment no se suspèn ni la cantada de veneres ni el festival de Cap Roig, limitar la mobilitat al llarg de l'AP7, especialment de tots aquells privilegiats que tinguin segona residència i vulguin anar a passar el cap de setmana a l'Empordà, doncs s'ho estalvien, perquè som enmig d'aquesta onada de calor que estàvem comentant amb la Maica, i avui a les 9 del vespre ha dit que es tornarà a reunir tots aquests alcaldes amb els bombers per intentar actualitzar també com evoluciona aquest incendi. Acaba aquesta roda de premsa, aquesta compareixença de Salvador Illa des de la Bisbal d'Empordà. Maica, tot sobre el previst, en la línia del que hem anat explicant aquestes últimes hores, continua aquest risc molt alt, no està ni de bon tros controlat ni estabilitzat l'incendi, però es va pel bon camí.
4: Sí, a més és que aquí, que penseu que les tasques d'extinció és que estan... Aquí això és una ruleta russa, estan... Tots aquests grans incendis depenen molt de les condicions climatològiques, i després la gent ha d'ajudar. I ara recordava els terribles incendis de Portugal de l'any passat. La gran major, els morts van ser tot de persones que van desobeir l'ordre de confinament i el foc els hi va enganxar amb els seus vehicles marxant de les cases. Per tant, quan els serveis d'extinció et diuen, o les autoritats et diuen que has d'estar confinat, s'ha de confiar i s'ha de respectar. I quan la gent explica que és millor doncs, restringir aquesta mobilitat, doncs és per moltes raons, i entre d'altres, doncs per no dificultar la mobilitat de tots aquests serveis d'emergències que estan involucrats en l'extinció. Ja no només són bombers, sinó que són tots aquests agents rurals, Mossos d'Esquadra, ADF, voluntaris, etc, sanitaris, i confiar O sigui, confiar. Hi ha un principi d'autoritat i hem de confiar en les autoritats.
3: El que passa és que aquí entra molt el component psicològic de la por, de la nit. Crec que ho van fer molt bé els bombers quan van avisar d'alerta quan es fa fosc. Les flames fa la sensació que estan molt més a prop
4: del
3: que realment estan i això provoca a vegades prendre males decisions personals i posar-te en risc. Però la por, i aprofitant que tenim un psiquiatre...
4: Un catedràtic en psiquiatria. Sí, perquè hi ha aquesta... Bueno, primer la fascinació pel foc. O sigui, el foc és un fenomen que atrau d'una manera hipnòtica. O sigui, la gent va a veure el foc amb una... I té aquesta barreja d'adrenalina, que et fa por, però a la mateixa hora t'enganxes allà com una paparra. Però després, aquesta falta de respecte al principi, o desconfiança, no? Si t'estan dient que t'has de quedar confinat, doncs no sé, intento obeir.
3: Saludàvem, ja no sé

0: alguns dels aspectes que deia, manca de cultura i de formació i d'alguna manera d'educació davant d'un fenomen advers.
1: Roger, no serà perquè no som un país d'incendis, eh? I, sí, vaja.
2: Jo primer, el tema de la fascinació, de fet hi ha una patologia que es diu arsonistes, que són els incendiaris. Mm. Això n'hi ha, que no sempre són bombers. A vegades sí, però no sempre. Uh-huh. Però vull dir que és un tema curiós, amb aquest tema de la fascinació. Però això que esteu dient són clarament els dos cervells. És a dir, el cervell, diguem, de pensar, que és el que aprenem coses i el que sabem, aquest és teòricament el que hem d'utilitzar. Però quan hi ha por, utilitzes l'altre, que és el de fugir o amagar-te, i llavors aquest primitiu és el que fa que tingueu conductes que són no concordants amb el que la lògica et diu. I, és clar, quanta més formació, més probabilitats tens de manejar bé la informació.
1: Clar, perquè, clar, com... clar, és el que diu vostè ara, és la por, no? O sigui, una família que està i que per la nit tu veus les flames, i tot i que els bombers et diuen tranquil, tanqueu-vos a casa, les tovalloles mullades a les portes per si de cas, però tu dius, i una merda, agafo les criatures, agafo el cotxe i marxo. Això és la por, no?, el que et belluga?
2: La por és molt important. Anar amb avió, la gent que té por d'anar amb avió ja ho entén, que l'avió és segur, però la por no el deixarà amb avió. És molt important manejar la por.
0: 5 minuts per arribar a 10:45 del matí. És evident que la notícia avui la trobem a les Gavarres. El doctor Antonio Bulbena ha de marxar d'aquí 10 minuts. Li vull preguntar, doctor, perquè ara quan l'he vist, aquesta conversa la teníem prevista de ja fa uns quants dies, però ahir vaig estar pendent, evidentment, de la televisió, del que anava explicant la Maica, del que ha escrit a La Vanguardia, i he vist la seva cara i dic, home, vostè ahir va estar citat al jutjat de Martorell declarant com a testimoni en el cas Andic. Era vostè, no?
2: Va veure que la corbata que portava era bona, oi que sí?
0: M'ha recordat la corbata i els tirants.
2: Llavors devia ser jo, sí.
0: Bé, no sé fins a quin punt li podem preguntar què és el que pot explicar, però en qualsevol cas sí que la seva cara concorda amb la que hem vist a les imatges.
1: Hem de dir que aquesta entrevista per parlar amb el doctor Bulbena de la calor estava prevista, com deies, i tancada feia molt de temps, entre altres coses perquè el doctor té una agenda complicada i ha estat absolutament casual doncs, que sigués estat citat en aquesta instrucció i està avui a l'estudi. Per tant, fins a on vostè consideri,
2: sí,
1: doctor.
2: Home, jo, si voleu, el tema de la calor jo crec que és molt important, perquè es diu que si la calor hi ha més mortalitat, però no hi ha manera que es parli de que augmenta la violència. I hem d'aprendre a manejar això, que és un tema que ens hi afrontem. I el tema de les guerres, quantes més guerres, més problemes amb el canvi climàtic, perquè el consum que fan les guerres és tremendo. O sigui, vull dir que és un tema que, si un dia ho voleu tractar, crec que val la pena per fer una difusió. Mm-hmm. Perquè, a més, no. Sempre estem... problemes, la guerra igual, problemes humanitaris, però, en canvi, no veiem el tremendo problema que està generant amb el canvi climàtic. Però, bueno, a part d'això, tema d'ahir de la corbata vermella. Doncs, a veure, simplement, clar, és un tema que té la seva discrecionalitat judicial, però jo, doncs, amb molt de gust, vaig intentar ajudar en un tema que és molt delicat.
0: El van citar com a testimoni, vostè.
2: Com a testimoni, perquè jo vaig tenir ocasió de participar amb una... Em van demanar que jo intervingués, jo vaig parlar amb ells. Va ser una entrevista que va estar molt bé, vam parlar amb el pare i amb el fill, i els vaig donar unes quantes orientacions i em vaig posar a la seva disposició. Després van optar per una solució que era una mica més a prop de la solució econòmica i, per tant, va ser només una intervenció i vaig demà, ahir, doncs, fer la intervenció que va d'informació i de testimoni.
0: Del que heu explicat als diferents periodistes d'aquesta intervenció, semblava que era un testimoni secundari, el que passa és que crec que la declaració va durar més d'una hora i la jutgessa va acabar demanant fer una còpia del telèfon mòbil.
1: Bueno, bàsicament el doctor va explicar fins a... ho sabem i ho hem explicat així, que, perquè a més ens ho van dir ahir els funcionaris, que perquè veien que es retrasava i no sortia, i hòstia, què està passant? Que el doctor no apareix i només hi ha una porta. I els propis premsa de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ens van informar que havia deixat el seu telèfon mòbil per volcar doncs, un seguit de missatges de tant d'Isaac com de Jonathan Andy que ell tenia en el seu telèfon mòbil, que li havien enviat ells directament, i, bueno, i tant la fiscal com la jutgessa consideraven d'interès incorporar-los a la instrucció. Avui a La Vanguardia donem una mica més de detalls i és, bueno, doncs aquest moment que en un principi, després d'aquesta reunió, d'aquesta primera visita, on Maria Júlia li demana doncs, al doctor Bulbena doncs, un ajuda o col·laboració o que l'ajudi a desencallar un cas que, doncs, que amb ella en aquell moment se l'havia complicat, doncs, assessorament o fins i tot l'opció de cedir-lo, perquè recordem que ja ho hem explicat aquí, la Maria Júlia, la terapeuta, la controvertida terapèutica, va amenaçar directament Isaac Andic amb o vostè cedeix 40 milions d'euros a Jonathan Andic o jo deixo la teràpia. Bueno, en aquesta situació Bulbena escolta tots dos i ell el que li diu a cadascú és el que ell va considerar. El senyor Andic, doncs, jo crec que aquesta no és la solució econòmica, sinó que s'ha de treballar emocionalment. I a Jonathan, escolta'm, jo estaré amb tu, el teu pare t'ajudarà, podem sortir d'aquí. I aquesta és una mica. Dia finalment...
0: Va ser una sola sessió que va rebre pare i fill.
1: No sé si ho he explicat bé, doctor.
2: Perfecte, no, t'ho agraeixo molt perquè ho expliques més bé. Jo parlo molt, però tu ho expliques més bé.
0: No, jo tinc una altra pregunta. És a dir, jo pregunto i si es pot respondre, es pot respondre, i si no, no. Davant, en seu judicial, va manifestar ahir, doctor, que no li semblava bé com estava portant la teràpia a aquesta altra psicòloga que no està col·legiada?
2: Sí, de fet, és una mica diferent. Mira, o sigui, és així, però, de fet, la Júlia, quan em va trucar, va dir que ella havia plantejat això i, com que no ho havien acceptat, ella es volia treure del cas i posar-ho. O sigui que, de fet, jo li vaig agrair que tingués aquesta confiança, però és que ja vaig entrar en un sistema que ella no... Ella havia dit, jo, si no li donem aquests milions, no segueixo. Per tant, jo ja no tenia ocasió de dir una altra cosa. Però, efectivament, jo no crec que fos la bona solució i en aquest sentit vaig començar a treballar. I amb el senyor Andic vam estar d'acord, vull dir que en aquest sentit el projecte nou sí que estava en marxa.
1: A veure, va ser important ahir les sessions. Després del catedràtic van estar les dues germanes. La veritat és que ahir va ser una jornada molt favorable per la defensa. Tot i que, com deia el doctor Bulbena, ell no era qüestió de decantar-se per ningú, sinó una mica explicar quina era la situació i explicar una mica la radiografia de com havien arribat aquest pare i fill a la seva consulta. Fins allà, és el que, perquè més enllà d'això, ell, jo crec, entenc que no podia anar. I clar, valoracions mèdiques amb una única visita, si no m'equivoco, doctor, és absolutament inviable i impossible. Per tant, però sí que és veritat que les germanes es van ratificar en tot allò que van dir i havien explicat a seu a comissaria, i és el suport incondicional cap al seu germà, que sí que potser havien tingut algun enfrontament, baralla, però que les van minimitzar, i amb tot allò referit, que recordem que la magistrada entén que el mòbil darrere d'aquest presumpte homicidi seria un mòbil econòmic. I, per tant, en relació amb aquest mòbil econòmic, les germanes van explicar que amb el pare l'herència, el testament el canviava pràcticament cada any perquè ficava i es traia gent, però hi havia una cosa que era fixa. O sigui, era que tot el patrimoni familiar calculat aproximadament milió amunt, milió a baix, en uns 3.000, 4.000 milions d'euros, això era impepinablement repartit a parts igual entre els tres fills. I el que feia era que si durant l'any doncs donaves amb un fill, compraves una cosa, li donaves un diners, etc., doncs tot això després se reequilibrava. Que tots tres sabien de la voluntat del pare de crear una fundació que portés el seu nom i que una mica s'encarregués de reagrupar tota aquesta obra social que fa temps que porta endavant Mango, i una mica donar-li coherència, donar-li una forma i fins i tot amb la tutoria de nous emprenedors, etcètera, etcètera, però fer una gran obra. Quina afectació tindria en el patrimoni aquesta fundació? Bueno, entenien les filles que, bueno, que el que considerés, però clar, estem parlant de gairebé 1.000 milions d'euros. Aquí hi havia una cosa, Roger, que jo crec que és on treballen els investigadors i la fiscal, i Teresa Yoldi, i la magistrada. I és, aquí hi havia una relació, o sigui, 40 milions d'euros. 40 milions d'euros Isaac en dic, el problema no eren 40 milions d'euros. Quan tu tens un patrimoni de 4.000 milions, 40 milions és moco de pavo, no és res.
0: Sí, el que passa és que dir que és la xocolata del lloro de 40 milions d'euros...
1: Però en aquest context, el problema era que... què li recriminava Jonathan en aquell moment al seu pare? Ell què volia? Ell volia marxar del que ell entenia que era una presó emocional i professional i econòmica per ell. Ell no volia... Ell se sentia que estava mendigant diners constantment al seu pare i que l'altre obria i tancava l'aixeta doncs, quan ell volia per tenir-lo allà enganxat. I ell, doncs mira, un projecte que avui expliquem Avancem a l'Avantguàrdia és que un d'aquests projectes que ell... A veure, tu què vols fer? Què vols fer? Vale, vols marxar? Quin projecte vols? Perquè, a més, ell ja havia comunicat que marxava de Mango. Doncs una sastreria, un negoci de sastreria. Doncs vinga, va. I és una de les... Bueno, ahir va explicar el doctor Bulbena, que i ho sé per fonts judicials, que ell va explicar... Bueno, una sastreria, doncs no pateixis. El pare t'ho financiarà, no pateixis amb això. Tens un pare que et vol ajudar. A més, era un pare que això... Tothom del seu entorn t'ho explica. Va anar a aquesta consulta i va acceptar els 40 milions, va acceptar que la terapeuta entrés a la seva vida quan al principi tampoc li feia cap gràcia i ara vinga, va, fem-ho. I què vols, 40 milions? Doncs vinga, 40 milions. Però el pare, al final no van ser 40 milions, li anaven deixant anar a poc a poc. Bueno, era una situació complicada. I en aquesta situació complicada fan el passeig a la muntanya. I ara la investigació, el que han de dir és de quina manera aquesta relació complexa, complicada, que especialment Isaac en dic intentava arreglar i Jonathan feia el que podia amb la seva situació emocional d'arreglar-la, si va condicionar o no aquest passeig i si va condicionar o no que aquest home caigués per aquell terraplen i morís. Això és l'important, perquè jo amb tu em puc matar, i em puc matar i puc odiar-te. Està aquí cada dissabte amb un tal paripé, però en el fons odiar-te, sentir un despreci cap a tu perquè considero que t'aprofites de mi, que no em deixes volar, etc. Ara, si sortim d'aquí i passa una cosa i tu mores, hòstia, els investigadors en aquests moments han de determinar com va influir aquesta relació amb que tu t'hagis mort. I aquesta és una mica l'essència d'aquest cas i la complexitat d'aquest cas. Aquesta és la complexitat, perquè tot el que va passar ahir és interpretable. Clar, el doctor Balbona ahir era un testimoni demanat per la fiscal, que en principi està acusant, demana, creu que Jonathan va matar el seu pare. Ho creu la fiscal i la jutgessa, per això li va demanar la presó. Però, en canvi, ahir, Cristóbal Martell i Sebastià de Juan van sortir satisfets de la declaració de Bulbena. Però també la jutgessa i la fiscal, perquè al final es va limitar sense... Clar, ell no té per què... És que ell no sap què va passar allà. Ni ell, ni jo. I al final, els Mossos tampoc... indicis. I aquesta és el gran quid d'aquesta història tan complicada i alhora tan atraient i que la gent està allò enganxada doncs, com un incendi, com una paparra, amb, lamentablement,
2: com el foc,
1: condicionant la vida de molta gent. Perquè aquí hi ha un xaval, un senyor, que se li acusa d'haver matat el seu pare.
0: Que és la persona que era la persona més rica de Catalunya. Doctor Antonio Bulbena, vol afegir alguna cosa més després de sentir la Maica?
2: No, està bé. Jo crec que també sí, una cosa vull afegir. Tant les entrevistes que em van fer els Mossos com la intervenció d'ahir de la jutgessa, de la fiscal, va ser molt correcta. Sí, quan veus que una institució, jo, com que treballo en institucions, quan veig que no va bé, m'agrada resaltar-ho. Sí, estic content de veure com hi havia molt bona competència.
1: Ahir va dir una cosa que a mi em va cridar molt l'atenció i la va comentar amb els companys que estàvem tots allà a la porta, perquè amb molta amabilitat ens va entendre, entenent que portaven moltes hores allà sota un sol insuportable. Va dir, és molt difícil venir aquí a un jutjat a declarar ni que sigui com testimoni, però també és molt difícil anar a una consulta d'un psiquiatre. I això té un valor.
2: Sí, vol dir que ho van fer-ho i, per tant, vol dir que s'ha de valorar.
0: Antonio Bulbena, som homes de paraula. A les 10:50 li havíem promès que podria sortir d'aquest estudi. Són 52. Sé que té consulta també visitant dissabte. Li prometo que un altre dia, aviat, quan
1: sí,
0: tornem,
1: favor, que li hem de, que
0: el
1: li hem...
0: tornarem a convidar i parlarem de la calor i l'estat d'ànim.
2: Bulbena escapa, complirà.
0: Moltes gràcies. 10:52. La Maica Navarro, a qui li demanem que allargui una estona, a les 11 en punt actualitzem com està tota la situació de l'incendi amb els serveis informatius, i amb la Maica ens hi estarem una estona més perquè hi ha una trucada molt especial que vull fer sí o sí. He de felicitar una persona. Després del butlletí d'horari de les 11, descobrireu qui és. També a la propera hora tenim la Mònica Terribas, que ens ajudarà a interpretar tot el que està passant a les Gavarres. Fa uns instants ha intervingut el president de la Generalitat. El foc de les Gavarres ja ha cremat unes 2.400 hectàrees, ha confirmat Salvador Illa. Hi ha entre 10 i 12.000 persones confinades als següents municipis: Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. Un confinament que es mantindrà com a mínim fins aquesta tarda, quan es pugui reavaluar la situació. Des del centre de comandament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha catalogat l'incendi de preocupant i ha detallat que l'objectiu d'avui és estabilitzar el flanc dret.
3: Estem davant d'un incendi preocupant. L'objectiu d'avui, per tenir les idees clares, estabilitzar el flanc dret per evitar el creixement potencial de l'incendi. Quines afectacions hi ha hagut fins ara? Doncs mira, el primer que hem de dir és que no hi ha hagut afectacions personals. Més enllà de 4 bombers que han estat atesos per lesions lleus i s'han pogut reincorporar a les seves tasques. Però no hi ha hagut cap afectació personal, que és el primer objectiu que sempre es busca en un incendi, que no, i és l'única cosa irreparable. Una persona, diguem-ne, perdés la vida.
0: El president insisteix que a les zones confinades cal quedar-se a casa i demana extremar les precaucions de cara a l'onada de calor que ha d'arribar els propers dies.
3: Sisplau, són dies d'onada de calor, la temperatura és molt alta, amb una climatologia adversa, en què tothom ha d'extremar les precaucions i seguir aquelles indicacions que es donen, que no són indicacions gratuïtes ni arbitràries, són indicacions que estan pensades, avalades per una experiència acumulada, sobretot en el cos de bombers, i que fan que prenguem aquestes mesures per evitar justament situacions com les que ara enfrontem.
0: A les 9 del vespre hi ha una nova reunió amb els alcaldes dels municipis afectats per reavaluar les mesures. Ara mateix sobre el terreny hi treballen 440 bombers i 100 persones de la Unitat Militar d'Emergències. L'afectació més gran és a Calonge, algunes urbanitzacions on s'han cremat dues cases, com explicàvem. Jordi Roig és veí de l'urbanització Mas Ambrós de Calonge. L'hem pogut saludar al suplement Se li ha cremat la casa.
4: Dantesca, és que no hi ha més paraules. És terrorífic, perdre-ho tot.
0: Quines instruccions vau rebre per part dels bombers? Què us deien?
4: Confinats a casa. I nosaltres vam agafar el cotxe de gossos i ens en vam anar, perquè no ho veiem clar. Si arribem a estar confinats, estaríem rostits a dintre.
0: Marta Puig, veïna de la Bisbal d'Empordà, també té un mas al mig de les Gavarres. Això és el que ens traslladava fa uns instants.
5: Ahir es va cremar la barraca dels veïns, on tenien els animals, ells. Nosaltres vam evacuar els nostres cavalls, vam evacuar els seus cavalls, i sort que va venir una colla de voluntaris, d'amics del meu fill, ajudar-nos a apagar les flames que ens agafaven ja la nostra tanca. I, bueno, passar la nit aquí, amb una por, el cel va començar, bueno, un cel ben rogent, gent, i aquí amb els bombers.
0: El missatge és clar: mantenir el confinament a aquests 7 municipis i evitar desplaçaments a la zona, també evitar anar cap a l'Empordà des de Barcelona. 4 minuts per arribar a les 11, fem una pausa, agafem aire, els serveis informatius, que també posen alguns apunts més d'actualitat, i continuem el suplement amb la Maica Navarro i amb la Mònica Terribas, connectant amb les Gavarres i amb diversos punts del país on hi tenim també veus i fotografies que volem traslladar-vos.
6: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
7: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
8: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
9: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
10: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el morri.
11: Aquest estiu vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
12: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
13: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
12: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
13: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
12: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
14: 300 grams de paraules.
15: Mig litre d'actitud.
14: Una cullerada de silenci.
15: Dos reflexos de llum.
14: 5 quilos de cadira.
15: I si convé, 150 grams d'ulleres.
14: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
13: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
16: Contes, novel·les, poemes, cançons...
13: Ciutat Maragda, cada dissabte a la una del migdia, amb David Guzmán.
17: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
18: Festival Portaferrada a Sant Feliu de Guíxols. The Corrs, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé, Mònica Naranjo, Angus and Julia Stone, Snarky Papi, Sopa de Cabra, Benjamin Clementine, Los Delincuentes i molts més. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Més informació a portaferrada.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
17: Linkat.
18: La programació d'estiu a la Filmoteca de Catalunya refresca amb La Repesca, que recupera el millor del 2025. Tu i jo què? Comèdies romàntiques, que recull totes les perspectives del gènere. Els cicles dedicats al període sonor de Fritz Lang, a Jane Fonda i a Aki Kaurismäki. I l'exposició Feminismes fílmics. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
17: Linkat. A Catalunya Ràdio.
13: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
13: Trescat
17: Info.

0: L'incendi forestal que crema al massís de les Gavarres al Baix Empordà es manté actiu a aquesta hora i ja ha cremat més de 2.000 hectàrees. L'objectiu avui dels bombers, poder-ne estabilitzar el flanc dret. Es manté el confinament en 7 municipis de la zona. Una situació que també afecta la xarxa viària en alguns punts. Equip viari, situació a aquesta hora.
1: Doncs estan tallades ara per aquest incendi al Baix Empordà la G660 entre Calonja i la Bisbal d'Empordà i la GB6612 entre Calonja i Llagostera. Afegim que per un incendi industrial està tallat l'accés de la C35 cap a la P7 a Granollers en sentit nord.

Actualitat que també ens fa parlar dels Mossos d'Esquadra. Detenen un home presumptament relacionat amb la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona, dijous. La investigació continua oberta, està sota secret d'actuacions. Donald Trump carrega contra el comunisme en un discurs molt patriòtic des del Mont Rushmore. El president nord-americà aprofita l'inici de les celebracions dels 250 anys de la independència dels Estats Units per carregar contra els demòcrates, amb la vista fixada ja a les eleccions de mig mandat. Crides de revenja entre els milers d'iranians que omplen els carrers de Teheran per acomiadar el líder suprem de l'Iran. Avui comencen els funerals per Ali Khamenei. El seu fèretre recorrerà diverses ciutats de l'Iran i l'Iraq en processó. Les autoritats esperen una assistència de 20 milions de persones en un gest de força del règim dels ayatolàs. El sector del lleure demana al govern que incorpori les sortides i colònies al currículum perquè siguin activitats obligatòries. El sector està en crisi des que 1.300 escoles i instituts públics han decidit que el curs vinent no faran sortides ni colònies per reclamar millors condicions laborals i més recursos per l'educació.

0: Van Morrison omple de blues l'auditori del Fòrum de Barcelona. El concert que va fer ahir en el marc del Festival de Jazz de la ciutat, el Cançant de Belfast va interpretar bona part de les cançons dels seus últims discos i no hi van faltar grans clàssics de la seva llarga carrera musical.
1: Esports.
2: L'Argentina de Leo Messi jugarà els vuitens de final del Mundial contra Egipte després de guanyar Cap Verd per 3-2 aquesta matinada a la pròrroga. Messi ha fet l'1-0 i també ha fet l'assistència que ha donat la victòria a l'Argentina. Messi, de 39 anys, és el màxim golejador d'aquest Mundial amb 7 gols i s'ha convertit en el primer jugador que arriba als 30 partits en Copes del Món. Colòmbia, per la seva banda, s'enfrontarà a Suïssa als vuitens de final després de guanyar Ghana aquesta matinada per 1-0. Avui comença el Tour de França a Barcelona amb una primera etapa que és una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. Tadej Pogacar és el gran favorit i busca el seu cinquè Tour.
0: Dia de calor intensa novament, amb màximes que rondaran els 38 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre i els 37 a Ponent, i a les comarques de Girona. La tramuntana avui també estarem més pendents que mai. Bufarà durant tot el dia, si bé ha d'anar disminuint en principi a partir de la tarda. La calor s'intensifica demà i serà sostinguda fins a finals de la setmana vinent.
1: 3CAT Info.
0: Passen poc més de 4 minuts de les 11 del matí, us parla Jaume Brufau. Anem de seguida a saber quina és l'evolució de l'incendi de les Gavarres, que continua actiu. El Baix Empordà afecta ja 2.000 hectàrees. S'hi treballa amb 400 efectius dels bombers i diverses unitats de l'exèrcit. Es manté l'ordre de confinament en 7 municipis de la comarca i el massís de les Gavarres ha quedat tancat com a mesura de precaució. El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana actuar amb la màxima prudència, ja que durant la matinada s'ha cremat un habitatge a Calonge. En fem el seguiment a la Bisbal d'Empordà amb en Fèlix Martín i la Matilde Seuane. Bon dia.
3: Hola, bon dia. Sí, es treballa aquesta hora a la banda esquerra, cap a Calonge, des de la Bisbal d'Empordà. És on han cremat de matinada, com deies, alguns habitatges. No només un, semblaria, inicialment havien apuntat a una casa de cabanyes, a l'urbanització de cabanyes de Calonge, però n'hi hauria algun altre també a l'urbanització Mas Ambrós i desperfectes en altres habitatges de la zona. Sobretot, però, s'insisteix a la banda dreta, perquè si gira el vent des de Santa Cristina d'Aro de Mar cap a l'interior, això podria empènyer les flames, doncs, cap a la comarca del Gironès, i d'aquestes 2.200-2.400 hectàrees actuals es podria arribar a 7 o 8.000 o més. Aquesta, per tant, és la prioritat. Aquest matí ha concretat des de la Bisbal el president de la Generalitat, Salvador Illa.
4: Tenim un incendi actiu amb una àrea d'actuació dels bombers d'unes 2.400 hectàrees i amb un potencial que podria arribar a 7.000 hectàrees i fins i tot, en el pitjor dels escenaris, a tot l'espai natural protegit de les Gavarres de 30.000 hectàrees. Per tant, estem davant d'un incendi preocupant. Quin és l'objectiu d'avui? Estabilitzar-lo, sobretot estabilitzar el flanc dret, per evitar aquest creixement potencial que és que afectaria totes les Gavarres i que és el que volem, diguem-ne, justament evitar.
3: I es manté el confinament a 7 municipis d'aquesta zona, entre el Baix Empordà i el Gironès, i s'insisteix en el missatge d'evitar desplaçaments cap a aquesta part de la Costa Brava.
4: Importantíssim a la gent seguir les recomanacions que es donen i, per tant, quedar-se confinats a casa seva. Per contraintuïtiu que sembli, és la manera d'estar més segurs. Quedar-se a casa, al domicili particular, i no sortir. El màxim risc que es dona com les persones es desplacen. Per això, per haver pres aquesta decisió, crec que podem dir que no hi ha hagut afectacions personals.
3: Però a hores d'ara no se suspenen els festivals i activitats massives d'estiu que reuneixen moltes persones en aquesta zona del Baix Empordà, com per exemple la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell d'aquesta nit o el festival de Cap Roig també a Calella.
4: Les zones que estan confinades són els 7 municipis que he dit. En aquests municipis hi ha un confinament, hi ha una restricció de mobilitat. En els municipis que no formen part d'aquest perímetre, doncs no hi ha restriccions i, per tant, actuant amb prudència es poden mantenir aquestes activitats, no?
3: A més, com has dit, es tanca tot els accessos a l'espai natural de les Gavarres en aquestes muntanyes, des del Baix Empordà i fins a la comarca del Gironès, a la mateixa ciutat de Girona.
0: Anirem fent el seguiment d'aquest incendi, de tot el que pugui comportar, amb en Fèlix Martín, la Matilde Soan, en aquest cas amb la coordinació tècnica d'aquesta connexió en directe aquí als estudis de la Diagonal de Barcelona, amb en Víctor Rodríguez. Gràcies, bon dia.
3: Estarem pendents, bon dia.
0: Un incendi que ha arribat a diverses urbanitzacions de Calonge i Sant Antoni. Ha afectat, com us deia, amb una casa, una masia i tanques i jardins de dues urbanitzacions. Jordi Roig,

0: des del suplement de Catalunya Ràdio avui al matí, explicava que se li ha cremat la casa a la urbanització Mas Ambrós.
1: Estic esperant a que em vingui la companyia de llum perquè em tregui un cable per poder acabar de pagar la casa, perquè no es pot tirar aigua.

0: molt secs per les sequeres dels últims anys i que això ha facilitat que l'incendi hagi cremat més ràpid. Per exemple, n'ha parlat en José.
1: Pero desde que hubo las nevadas aquellas tan fuertes, pues el bosque ha estado muy, muy seco por dentro, que también lo sabemos los cazadores porque no ves ni riachuelos, no ves ni insectos, no. O sea, no es que no veas pájaros, es que ya no ves ni insectos ni mariposas. Y esta primavera sí que ha sido muy buena, pero claro, venimos con un retraso de 3 o 4 o 5 años.
0: La Lídia afirma que ha passat poc, però que s'ha quedat confinada a casa.
2: Sí, jo m'he quedat a casa perquè confinament vol dir quedar-se a casa, realment perquè l'operatiu sigui correcte. Por, moltíssima. Hem tingut molta por perquè la flama la veies molt, molt a prop i eren molt grosses. I sabent que els efectius aeris no poden treballar de nit, doncs encara t'angoixes més. Hi ha hagut gent al carrer remullant els carrers, nosaltres hem remullat el nostre jardí.
0: També al suplement de Catalunya Ràdio, Jordi Terrades, enginyer forestal, director gerent de Boscat, ha dit que s'ha de canviar la gestió forestal perquè els boscos no estan adaptats al canvi climàtic.
3: El problema que tenim és que tenim un paisatge, el paisatge que veiem avui, aquests arbres, van néixer en una època que ja no existeix, en un clima que ja no existeix. Per tant, tenim uns boscos que estan fora del seu temps i el que necessitem és de l'ús de la tècnica i de la ciència per adaptar aquests boscos al clima que tenim avui i al que tindrem en el futur. Per tant, el que ens fa falta és una gestió forestal activa, no només a les Gavarres, ens falta a tot Catalunya.
0: També hi ha masies que han quedat afectades amb bestiar a dins que els propietaris no han pogut salvar. I a banda d'aquest foc de les Gavarres, les últimes hores hi ha hagut dos incendis forestals més a Catalunya, l'un a Vilademuls, al Pla de l'Estany, està estabilitzat, i un tercer a Sant Vicenç de Castellet al Bages, ja controlat. El govern de Portugal ha demanat ajuda a Espanya, al Marroc i a la Unió Europea per combatre la mitja dotzena de focs que tenen actius al seu país. El foc de Vilademuls ha obligat a confinar les poblacions de Vilavenut i el Palol de la Farga. Els mitjans aeris ja s'han retirat, però els bombers hi mantenen 22 dotacions terrestres. El foc ha avançat per camps agrícoles i s'han mobilitzat tractors per llaurar el terreny i evitar que avancessin més les flames. I l'incendi del Bages a Sant Vicenç de Castellet està controlat des d'ahir al vespre, tot i que mantenen els efectius terrestres per anar remullant també els punts calents. A Portugal, el foc més greu afecta la regió central de Viseu. Ha cremat més de 1.000 hectàrees en una zona de 10.000. Més d'un miler de bombers estan mobilitzats per intentar controlar aquest gran incendi al centre del país, amb 373 mitjans terrestres i 5 d'aeris que a la nit no han pogut treballar. Hi ha gairebé 2.000 efectius dels bombers que treballen per contenir i extingir, en els casos que es pugui, 5 focs més que també cremen en diferents parts del país. Tres minuts i mig i serà un quart de 12.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home presumptament relacionat amb la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. Recordem que els fets van passar dijous, quan una baralla entre joves es va acabar amb diversos trets i 4 individus fugint de la zona corrent. La investigació continua oberta i està sota secret d'actuacions. Els Mossos d'Esquadra han centrat la seva investigació en integrants de bandes llatines com a presumptes autors del crim. Als Estats Units, Donald Trump carrega contra el fantasma del comunisme. Ho ha fet en un discurs molt patriòtic per donar el tret de sortida a les celebracions dels 250 anys de la independència del país i ho ha fet des del Mount Rushmore, a Dakota del Sud, on ha fet gala dels èxits i de les contribucions dels Estats Units, ha dit Trump, al món. Lluny de la institucionalitat del càrrec, el president nord-americà no ha desaprofitat l'ocasió per treure pit de la gestió de la seva administració i per escalfar motors de cara a les eleccions de mig mandat. Washington, corresponsal Oriol Serrat.
5: El president nord-americà Donald Trump no ha decebut els seus seguidors aplegats al Mount Rushmore, als peus de les cares esculpides a la muntanya dels presidents Washington, Jefferson, Roosevelt i Lincoln. Els ha ofert el repertori habitual, autoelogis, crítiques a l'administració anterior i el que potser ha estat més novedós, una crítica ferotge contra el comunisme que no ha estat res més que un atac encobert al Partit Demòcrata amb la mirada posada a les eleccions al Congrés del novembre. Recordem que als Estats Units el comunisme és equiparable al dimoni.
6: El comunisme és una amenaça moral per la llibertat nord-americana. És l'amenaça més gran pel nostre país, incloent-hi la Primera i la Segona Guerra Mundial, Pearl Harbor o fins i tot l'11S. No deixarem que això ens passi a nosaltres. No deixarem que passi.
7: Believe me, we're not letting it happen.
5: El discurs, emmarcat en les celebracions del 250è aniversari de la signatura de la Declaració d'Independència, no hi han faltat les lloances a la pàtria.

0: Índia assegurant que som el país més bonic del món, el més poderós i el més solidari, afegint-se al governador de Dakota del Sud, que ha afirmat que els drets i les llibertats dels americans no els ha donat el govern, sinó que els ha donat Déu. Donald Trump ha dit això.
1: Els nord-americans no es van agenollar davant d'un rei o d'un govern, només davant de Déu Totpoderós.
0: L'acte, amb passades constants d'avions militars que no es podien veure perquè ja era de nit a Dakota del Sud, s'ha acabat, com sempre, amb el YMCA de Village People i Trump ballant amb els braços.
2: En el seu discurs, Trump tampoc ha fet referència a la situació de la guerra a l'Iran directament, però sí que ha dit que els han donat una setmana de treva perquè puguin celebrar un funeral. Es refereix al funeral d'Ali Khamenei, que ha començat a primera hora del matí per acomiadar el gran líder del país, que, recordem-ho, va morir el primer dia de la guerra després de gairebé 40 anys al poder. Amb milers d'iranians que omplen els carrers de Teheran capital, assisteixen a un funeral d'estat que s'ha convertit en una autèntica demostració de força contra els Estats Units i Israel.
3: El líder era un pare per a tots nosaltres. Amb la seva mort, tots hem quedat orfes. El dolor per la seva pèrdua és profund, sobretot tenint en compte que era el líder de tots els que buscaven la llibertat del món. No hi havia ningú com ell. Era realment únic i inigualable.
2: El taüt de Khamenei presideix l'escenari acompanyat dels quatre familiars que també van morir a l'atac, entre ells la seva filla i una neta. A l'escenari també hi ha una bandera vermella en anglès on hi diu «Kill Trump», «Matar a Trump», un eslògan que repeteixen alguns iranians. Les autoritats del país calculen que uns 20 milions de persones assisteixen a la vetlla, que el règim dels ayatolàs llegeix com un gest de legitimitat, en uns funerals que comencen avui, però amb un fèretre d'Ali Khamenei, que recorrerà 5 ciutats de l'Iran i de l'Iraq. Finalment, Khamenei rebrà sepultura dijous vinent a la seva ciutat natal, Mashhad. Ahir, una cerimònia d'homenatge, tancada al públic, va plegar líders d'alguns països estrangers, clergues i militars.
4: 3CAT Info.
2: És un quart de 12. Àrea de servei a punt. Comencem amb el trànsit des de l'equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
5: Bon dia, Jaume. Continuen tallades per l'incendi al Baix Empordà, la G660 entre Calonge i la Bisbal d'Empordà i també la GB6612 entre Calonge i Llagostera. Per un incendi industrial està tallat l'accés de la C35 cap a la P7 a Granollers en sentit nord. Altres punts de restricció de concentració de vehicles són la P7 de Castellbisbal a Castellví de Rosanes en sentit sud i a la 2 a Martorell cap a l'accés a la P7, també a la P7 a Montmeló en sentit nord. A l'N340 al Vendrell en sentit sud, a la C60 Argentona en sentit sud per enllaçar amb la C32. A la C32 a Montgat i a Cabrera de Mar en sentit nord i un altre punt de la C32 a Sant Boi de Llobregat en sentit sud. També a la C63 a Lloret de Mar en sentit sud cap a les platges, a l'N240 a l'Espluga de Francolí cap a Montblanc i a Montblanc, aquesta mateixa via, la 240, l'N240, en sentit sud cap a Valls. A la 2, a Cornellà de Llobregat, cap a les rondes barcelonines, a la C33, a Montcada i Reixac cap a Barcelona i un cop a Barcelona a la ronda de dalt a l'altura d'Horta en sentit Besòs. Afegirem que hi ha restriccions avui importants a la ciutat de Barcelona amb motiu de la celebració del Tour de França. La prova sortirà de la plataforma marina del Fòrum i travessarà alguns eixos viaris principals de Sant Martí, l'Eixample i Sant Montjuïc fins a arribar a l'Estadi Olímpic. Les primeres afectacions comencen a les 12 del migdia i el tall total del circuit es produirà a 2:45. El moment de restriccions màximes serà entre les 4 i 8:45 del vespre durant la contrarrellotge. Assenyalem també que avui i demà el servei de metro s'incrementa fins a un 40%. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
2: Gràcies, Carmina. Bon dia.
5: Bon dia.
4: El temps.
2: Néstor Gómez.
6: Cap de setmana de total estabilitat atmosfèrica que es traduirà amb molt de sol tant dissabte com diumenge i els pocs núvols que apareguin seran del tot inofensius. Avui, en presència d'una tramuntana que ha arribat pràcticament als 100 km per hora a Portbou i que encara continuarà bufant durant tot el dia, tot i que ho farà més al matí que no pas a la tarda. Cap al sector de l'incendi, destaquem la presència d'aquesta tramuntana que ha arribat a superar la xifra dels 30 km per hora durant la matinada, sobretot al sector més costaner cap al sector de Calonge Palafrugell, no tant cap a l'interior de les Gavarres. Però atenció, perquè

0: De cara als vols del migdia, cap a les 12 a la 1, serà quan es produeixi el gir de vent i arribi la marinada, una marinada que serà una miqueta delicada, especialment entre les 2 i les 4 a les 6 de la tarda, que serà com pugui entrar més força cap a les comarques de l'interior, cap a les comarques de l'interior de Girona. Un cop passi al vespre, aquesta marinada tendirà clarament a disminuir d'intensitat, però també destaquem la calor, calor intensa a totes les comarques de Catalunya, també a les comarques de Girona, amb uns valors que Girona, també a la Bisbal, poden arribar als 37 graus. Màximes cap a ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, 37-38 i acostant-se més a la xifra dels 39 graus. Serà demà quan s'esperen ja valors de 39-40 graus a punts de la Catalunya central, especialment cap a les comarques de ponent, i també s'esperen valors de 37-38-39 graus a les comarques de Girona.
1: Tresca Info.
2: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Tresca Info.
3: El sector del lleure educatiu demana al Departament d'Educació que incorpori les sortides i de les colònies al currículum perquè siguin activitats obligatòries. El sector es troba en una situació crítica per la caiguda massiva de reserves després que més de la meitat dels centres educatius han decidit suspendre aquestes activitats a partir del curs vinent, com a mesura de pressió al govern perquè augmenti la inversió en l'educació pública. És una informació que ha elaborat Sara Canyete.
4: De moment són 1.300 les escoles i instituts públics que el curs que ve no faran sortides ni colònies com a protesta per reclamar millors condicions laborals i més recursos per l'educació. Això malgrat que s'ha arribat a final de curs amb un acord firmat amb tres dels sindicats que el govern xifra en 2.700 milions d'euros. Davant aquesta situació, el sector del lleure educatiu defensa que les colònies són una activitat amb dècades de tradició i que formen part també del sistema educatiu. És per això que demanen al Departament d'Educació que busqui la manera de formalitzar-ho. Ho explica Pep Montes, gerent de Sallec, una de les tres patronals del sector, en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Llavors el que estem demanant al Departament d'Educació és que ho formalitzi, que integri dintre dels currículums i de les planificacions escolars dels diferents nivells educatius, és a dir, infantil, primària, secundària, doncs la realització de sortides i colònies escolars que puguin desplegar, complementar, ampliar de la manera que ja venim fent tradicionalment els continguts educatius.
4: Montes també considera que si s'hagués regulat abans no s'hauria arribat a aquesta situació.
5: Aquesta caiguda de les reserves de colònies escolars per al curs vinent segurament s'hauria pogut mitigar molt si estigués normalitzat, si estigués regulat. Si estigués regulat, això implicaria que s'han d'establir quines són les condicions correctes, tècniques, retributives, en què s'han de poder realitzar aquestes activitats.
4: Des de Fundesplai consideren que la presència dels mestres i professors en aquestes activitats és ineludible. Carles Xifra és director general adjunt de l'entitat i són també declaracions a Catalunya Ràdio.
6: I no només a nivell d'aprenentatge curricular, sinó que també penseu en el vincle que es crea entre educadors, professorat, a infants, monitors i monitores, quan es viu una nit d'estels, es fa una excursió a la Riera, es fa un joc de nit, que totes aquestes activitats canvien les relacions i generen aquests vincles tan potents que val la pena conservar.
4: El sector lamenta que les protestes dels docents els facin servir com a moneda de canvi per pressionar el govern en comptes de sumar-los a les seves reivindicacions. Diuen que la caiguda en les reserves volta al 70% i que en alguns casos és total, amb cases de colònies que no tenen cap reserva a partir del mes de setembre. Una situació que suposarà un impacte en la facturació del sector d'entre 50 i 60 milions d'euros i que pot afectar uns 3.500 llocs de treball. És per això que també demanen al govern ajudes directes i que no els deixi caure.
1: Trescat Info.
7: Aguanta'm bé, per la feina ja.
1: L'agenda del Tres Rondes, el cap de setmana casteller de Trescat Info.
8: El mes de juliol comença amb una de les grans cites del calendari casteller, la Diada de la Festa Major de Terrassa. Les dues colles agarenques actuaran diumenge al migdia al Raval de Montserrat.
9: En aquesta edició, els Minyons de Terrassa

0: i els castellers de Terrassa actuaran acompanyats a la Colla Vella dels Xiquets de Valls.
1: I diumenge al migdia, festa major també al Camp d'en Grassot, a la Vila de Gràcia.
0: Les colles se situaran al carrer d'en Grassot, cantonada Indústria. Els castellers de la Vila de Gràcia hi actuen enguany acompanyats dels castellers de Castelldefels i els d'Esparreguera.
1: Diumenge a la tarda hi ha programades dues diades més.
0: A les 5, a la plaça Miquel Martí Pol de Vilaseca, hi actuen els xiquets locals, acompanyats dels castellers d'Andorra i els torraires de Montblanc. I a les 6, a Barberà del Vallès, a la plaça de la Vila, i podreu veure els capgrossos de Mataró, els castellers de Barcelona, els de Sabadell i els xics de Granollers.
1: Dissabte, un quart de nou del vespre, les dues colles de Terrassa actuaran a la diada de vigília de la Festa Major a la plaça Vella de la Cocapital Vallesana.
0: Dissabte a les 6 també hi ha Castells del Vendrell amb els nens acompanyats dels castellers de Sants i els de Lleida. A Blanes a les 5 hi actuen els castellers de la Selva i els de Mollet i la colla castellera de l'Almaresma i la Selva Marítima. I a la plaça Moreu de Caldes de Montbui, a quarts de 6, hi haurà els castellers de Caldes de Montbui, els de Castellà del Vallès, els de Viladecans i els laietans de Gramenet.
1: Dissabte a les 6 al barri de la Catalana de Sant Adrià del Besòs, actuació dels castellers de Sant Adrià i els de Tortosa. A Cornudella de Montsant, també a les 6, hi actuarà la colla jove Xiquets de Tarragona, els Xiquets del Serrallo i els Brivalls de Cornudella. I a la Rambla Prim de Badalona, a la mateixa hora, els castellers locals actuen acompanyats dels de la Sagrada Família i els matussers de Molins de Rei.
0: I dissabte a les 6 de la tarda també hi ha castells a la Bisbal del Penedès amb els bous locals, els Encantats de Begues i els castellers de Mediona. A les 7, a la plaça de la Vila de Santa Coloma de Gramenet, els castellers de Santa Coloma actuen acompanyats dels de Montcada i Reixac i la jove de l'Hospitalet. Finalment, a la plaça de la Vila de Sant Pere de Ribes, a 7:45, actuació dels castellers d'Altafulla, la jove de Sitges i els castellers de Sarrià.
1: Del resultat del cap de setmana casteller, us en donarem els detalls a 3Cat Info, diumenge de 21 a 22 hores, a l'informatiu casteller 3 Rondes.
2: 3Cat Info. Esports.
3: Fins a 12:40 amb Albert Benet, bon dia.
4: Bon dia, i amb un nom propi, el de Leo Messi.
5: Lisandro Martínez, juega buena pelota larga para Messi, domina Messi, lota, Messi está, Messi está, Messi está.
4: L'Argentina ha necessitat Leo Messi i una pròrroga per guanyar Cap Verd aquesta matinada per 3-2 i classificar-se per als vuitens de final del Mundial, on s'enfrontarà a Egipte.
2: 3Cat Info.
4: Messi va fer l'1-0 al minut 29 amb un control i una definició a l'abast de ben pocs i després d'una gran passada llarga de Lisandro Martínez. Cap Verd, la selecció revelació d'aquest Mundial, va fer l'empat a 1 al minut 59 i va portar el partit a la pròrroga. Només començar el temps extra, el mateix Lisandro va fer el 2-1 per l'Argentina al minut 92, però Cap Verd va tornar a igualar el partit amb un gol al minut 103. Ja al 111, un córner picat per Messi va acabar amb un gol de cap del Cuti Romero amb la col·laboració d'un defensa. El gol de Messi és el 7è que fa en aquest Mundial, és el màxim golejador amb un gol més que Mbappé, 2 més que Kane i Haaland i 3 més que Dembélé. És el gol número 20 de la seva carrera en Mundials i es converteix en el primer futbolista que arriba als 30 partits disputats en Copes del Món. A més, també iguala Fritz Walter com a màxim assistent de tots els temps en Mundials. Ja són 10 assistències, un rècord que tenia el jugador alemany des de 1958. Perquè us en fem una idea, Maradona va arribar a repartir 8 assistències en Mundials, és a dir, 2 menys de les que porta ara Messi. El sentim, sentim Leo Messi, que amb 39 anys acabats de fer continua guiant l'Argentina.
6: Sabíamos que iba a ser difícil, esto es mata-mata y nadie te regala nada. Si bien nosotros siempre desprestigiamos las selecciones por nombre, nosotros sabíamos que no iba a ser para nada fácil. Y esto es lo que te marca este Mundial en especial, ¿no? Que es todo muy igualado, muy complicado.
4: Messi estira a 8 la seva ratxa de partits seguits marcant en Mundials. A més, ha marcat en totes les fases que existeixen en una Copa del Món.
6: Todos los partidos van a ser dificilísimos, hicimos un desgaste muy grande, como siempre, jugando bien, jugando mal, lo mismo de siempre decimos, pero creo que lo importante ahora es descansar, pensar en lo que se viene e intentar de sacar cosa positiva del partido de hoy que más allá del pase creo que la hay también porque hicimos cosas buenas.

0: y corregir la mala, que creo que hoy fueron muchas también.
1: Als vuitens de final, l'Argentina s'enfrontarà a Egipte, que va eliminar Austràlia als penals després que al final dels 90 minuts i també de la pròrroga s'hi arribés amb empat a un. És una gran fita per a Mo Salah i companyia, ja que és la primera vegada a la història que la selecció egípcia es classifica per als vuitens de final d'un Mundial. Aquesta matinada, al Mundial també s'ha classificat Colòmbia, que ha guanyat Ghana per 1-0 amb un gol de John Arias. El rival de Colòmbia serà Suïssa. Avui ja comencen els vuitens, Canadà, Marroc a les 7 de la tarda i Paraguai, França a les 11 de la nit.
2: Trescat Info.
1: En un dissabte marcat per la sortida del Tour de França a Barcelona.
3: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
1: Després de la multitudinària presentació dels equips de dijous, avui comença la competició amb la primera etapa, la primera de les tres amb protagonisme de Barcelona i Catalunya a la Ronda Francesa. Serà una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. Tots contra el gran favorit, Tadej Pogačar. L'eslové ha guanyat el Tour 4 vegades i en vol més.
4: Vull guanyar 21 etapes, però és impossible. De fet, 10 etapes és pràcticament impossible. Intentarem guanyar el màxim possible, però l'objectiu principal és acabar guanyant.
1: El danès Jonas Vingegaard, guanyador de dos Tours, vol destronar-lo, vol destronar Pogačar.
5: Estic preparat per a la cursa, en tinc moltes ganes. Fins ara ha estat un any increïble per a mi. Així doncs, sí, espero poder continuar així.

0: 3CAT Info.
1: Molt bon dia, són 2:45. A aquesta hora estem molt atents a l'incendi que continua actiu a les Gavarres al Baix Empordà. Afecta ja més de 2.000 hectàrees i treballen 400 efectius i diverses unitats de l'exèrcit. Ordre de confinament encara en 7 municipis de la zona. El massís de les Gavarres, tancat. A la matinada s'han cremat diversos habitatges a una urbanització de Calonge i Sant Antoni i també s'ha cremat una masia. Els Mossos d'Esquadra detenen un home presumptament relacionat amb la mort a trets d'un nen de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona, dijous. La investigació continua oberta sota secret d'actuacions. Des d'ara fins a arribar a les 12, i si l'actualitat ens ho permet, també us explicarem que el govern de la Generalitat engegue un nou sistema tecnològic per tramitar llicències d'obres i ambientals que permeti accelerar els terminis. Per exemple, se substituiran plànols clàssics en PDF i en dues dimensions per models digitals en 3D que també adjunten tota la informació requerida digitalitzada. I amb l'arribada de l'estiu, milers de caps de bestiar tornen a enfilar el camí cap a les pastures d'alta muntanya. És el començament de la transhumància, una pràctica mil·lenària que encara es manté viva al Pirineu, per bé que cada vegada amb menys pastors que la fan a peu. A més, el sector alerta que el deteriorament de les cabaneres o la falta de relleu generacional la posen en perill. I en el seguiment dels esports a aquesta hora, Albert Benet, bon dia.
2: Bon dia.
1: Què destaques, Albert?
2: Que l'Argentina de Leo Messi jugarà els vuitens de final del Mundial contra Egipte després de guanyar Cap Verd per 3-2 aquesta matinada a la pròrroga. Messi ha fet l'1-0 i també ha fet l'assistència que ha donat la victòria a l'Argentina. Messi, de 39 anys, és el màxim golejador d'aquest Mundial amb 7 gols i també iguala el rècord d'assistències, un total de 10 en Copes del Món.
1: Dissabte amb temperatures molt altes a bona part del país, sobretot valors que s'enfilen i força a l'interior de les Terres de l'Ebre, però també pujaran cap als 37-38 graus a les comarques de Girona. Molta atenció encara a la tramuntana, sobretot al nord del país i en relació a l'incendi, perquè dificulta i molt les tasques d'extinció i n'afavoreix la propagació. Bufarà durant tot el dia, més intensa de moment ara al matí migdia, en un principi, que no pas a la tarda. Amb aquest foc, doncs, actiu encara en aquest punt de les Gavarres, al Baix Empordà, amb 400 efectius treballant-hi i diverses unitats també de l'exèrcit fent-ho. Es manté l'ordre de confinament en 7 municipis de la zona i el massís de les Gavarres ha quedat tancat completament. Avui al matí el president de la Generalitat ha fet una crida a actuar amb la màxima prudència. La Bisbal d'Empordà, crònica de Fèlix Martín amb el suport tècnic de Matilde Seuane.
3: Sí, es treballa aquesta hora a la banda esquerra cap a Calonge des de la Bisbal d'Empordà. És on han cremat de matinada, com deies, alguns habitatges. No només un, semblaria, inicialment havien apuntat a una casa de cabanyes, a l'urbanització de cabanyes de Calonge, però n'hi hauria algun altre també a l'urbanització Mas Ambrós i desperfectes en altres habitatges de la zona. Sobretot, però, s'insisteix a la banda dreta, perquè si gira el vent des de Santa Cristina d'Aro de Mar cap a l'interior, això podria empènyer les flames, doncs, cap a la comarca del Gironès, i d'aquestes 2.200-2.400 hectàrees actuals es podria arribar a 7 o 8.000 o més. Aquesta, per tant, és la prioritat. Aquest matí ha concretat des de la Bisbal el president de la Generalitat, Salvador Illa.
4: Tenim un incendi actiu, amb una àrea d'actuació dels bombers d'unes 2.400 hectàrees, i amb un potencial que podria arribar a 7.000 hectàrees i fins i tot, en el pitjor dels escenaris, a tot l'espai natural protegit de les Gavarres de 30.000 hectàrees. Per tant, estem davant d'un incendi preocupant. Quin és l'objectiu d'avui? Estabilitzar-lo, sobretot estabilitzar el flanc dret, per evitar aquest creixement potencial que és que afectaria totes les Gavarres i que és el que volem, diguem-ne, justament evitar.
3: I es manté el confinament a 7 municipis d'aquesta zona, entre el Baix Empordà i el Gironès, i s'insisteix en el missatge d'evitar desplaçaments cap a aquesta part de la Costa Brava.
4: Importantíssim a la gent seguir les recomanacions que es donen i, per tant, quedar-se confinats a casa seva. per contraintuitiu que sembli, és la manera d'estar més segurs. Quedar-se a casa, al domicili particular, i no sortir. El màxim risc que es dona com les persones es desplacen. Per això, per haver pres aquesta decisió, crec que podem dir que no hi ha hagut afectacions personals.
3: Però a hores d'ara no se suspenen els festivals i activitats massives d'estiu que reuneixen moltes persones en aquesta zona del Baix Empordà, com per exemple la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell d'aquesta nit o el festival de Cap Roig també a Calella.
4: Estan confinats, són els 7 municipis que he dit. En aquests municipis hi ha un confinament, hi ha una restricció de mobilitat. En els municipis que no formen part d'aquest perímetre, doncs no hi ha restriccions i, per tant, actuant amb prudència es poden mantenir aquestes activitats, no?
3: A més, com has dit, es tanca tots els accessos a l'espai natural de les Gavarres en aquestes muntanyes, des del Baix Empordà i fins a la comarca del Gironès, a la mateixa ciutat de Girona.
1: A aquesta hora, més de 10.000 persones d'aquesta zona on crema aquest incendi continuen sota una ordre de confinament i avui a la nit un centenar ja han passat la nit al pavelló municipal de Calonge i Sant Antoni al Baix Empordà. Durant la matinada s'han cremat diversos habitatges i també en una urbanització i una masia. Anem ara fins a Calonge, Sant Antoni. Berta Artigas Fontàs.
0: Nosaltres estem aquí a Cabanyes, com deies, aquesta urbanització de Calonge, que hi viuen unes 500 persones. Des del punt on estem veiem la zona cremada i us heu d'imaginar l'urbanització que s'enfila cap a un massís i es veu clarament que la línia on van arribar les flames és a tocar d'algunes cases. Durant tot el matí ha sigut un vaivé d'helicòpters que estan remullant la zona. Ara també hem vist vehicles dels bombers que enfilen carena amunt. No veiem flama des d'aquí on estem, però sí que hi ha fum, es respira a l'ambient. I pel que fa als veïns, durant tot el matí hem vist un degoteig també de veïns que venien a veure les seves cases, a comprovar que tot estigui bé, malgrat les restriccions. Hem vist alguns que doncs, sortien de casa, xerraven amb els seus veïns, fins i tot algun que vigilava l'incendi amb binocles. Ara ja estan més tranquils, però ens han explicat que han passat una nit molt dura i que han dormit poc. La Lídia Sánchez ho explicava així.
5: Sí, jo m'he quedat a casa perquè confinament vol dir quedar-se a casa, realment perquè l'operatiu sigui correcte. Por, moltíssima. Hem tingut molta por perquè la flama la veies molt a prop i eren molt grosses. I sabent que els efectius aeris no poden treballar de nit, doncs encara t'angoixes més. Hi ha hagut gent al carrer remullant els carrers, nosaltres hem remullat el nostre jardí.
0: Penseu que aquí hi ha moltes segones residències, ens hem trobat molts francesos que estan espantats. També hem parlat amb en José María Culebra, que ell és caçador, coneix bé aquesta zona de bosc afectat i advertia, com s'hi ha anat repetint al llarg del matí, que està molt abandonat.
6: Pero de que hubo las nevadas aquellas tan fuertes, pues el bosque ha estado muy, muy seco por dentro, que también lo sabemos los cazadores porque no ves ni riachuelos, no ves ni insectos, no. O sea, no es que no veas pájaros, es que ya no ves ni insectos ni mariposas. Y esta primavera sí que ha sido muy buena, pero claro, venimos con un retraso de 3 o 4 o 5 años.
0: Aquesta és la situació ara mateix. Continuen les tasques d'extinció. Bufa una miqueta el vent mentre els veïns fan el que poden per controlar els nervis.
1: 2:15.
7: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home presumptament relacionat amb la mort a trets d'un nen de

0: 15 anys al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. Els fets van passar dijous en una baralla entre joves que es va acabar amb diversos trets i amb quatre individus fugint de la zona dels fets corrent. La investigació continua oberta i està sota secret d'actuacions. Els Mossos d'Esquadra han centrat la seva investigació en integrants de bandes llatines com a presumptes autors del crim. El govern ha posat en marxa un nou sistema tecnològic per tramitar les llicències d'obres i les ambientals, que ha de permetre en un principi accelerar els terminis. Se substitueixen els plànols clàssics en PDF i en dues dimensions per models digitals en 3D que també adjunten tota la informació ja requerida digitalitzada. Des del Col·legi d'Arquitectes demanen formació per als promotors per tal que tothom hi pugui accedir. Unes noves eines en tecnologia BIM que permetran reduir la burocràcia i que les concessions d'obres es tramitin amb més velocitat. A l'actualitat es triga uns 2 anys i l'objectiu és arribar als 8 mesos. Escoltem Albert Tort, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat, i Joan Cambronero, gerent de l'àrea d'urbanisme i habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
1: En aquest tipus de tràmits, en els que hi ha una tramitació amb multitud de documents, de plànols, passar a una tramitació basada en models tridimensionals, amb dades estructurades.
2: Si sumem el model BIM més la intel·ligència artificial, més aquest anàlisi normatiu que des del Pla Barcelona Fàcil estem fent, fa que puguem reduir el temps de tramitació.
0: Aquest pla pilot compta amb el vistiplau del Col·legi d'Arquitectes, però que demana més formació. N'ha parlat la portaveu d'aquesta institució, Maria Duran.
3: Dotar els professionals de la formació necessària per ser capaços d'utilitzar aquestes noves eines. No? És una part del sector està format, però tenim un sector molt atomitzat, amb petits despatxos petits de poca gent, que encara falta fer molta feina en aquest aspecte.
0: De moment s'han fet proves amb les llicències ambientals de les plantes de biogàs i també en un edifici d'habitatges al barri de Sant Andreu de Barcelona. El govern invertirà 3 milions d'euros i preveu que el pla de construcció de 50.000 habitatges públics abans del 2030 ja ho incorpori com a requisit. L'Observatori del Paisatge difon la informació paisatgística del Tour de França al seu pas per Catalunya aquests dies. Sota el títol 3 etapes, 18 paisatges, s'han elaborat textos divulgatius amb les singularitats paisatgístiques de les 3 etapes. La primera centrada en Barcelona, la segona de Tarragona a Barcelona, passant per les façanes marítimes del Penedès i el Garraf, i la tercera de Granollers als Angles, al Capcir, que va des de la Plana del Vallès a l'alta muntanya del Pirineu Oriental. Jordi Grau, tècnic de l'Observatori del Paisatge.
4: Aquests 18 paisatges per on creu el recorregut formen part del mapa dels 134 paisatges de Catalunya que hem elaborat des de l'Observatori en el marc dels catàlegs de paisatge, i vol dir que cadascuna d'aquestes àrees, d'aquests paisatges, té un caràcter propi que ve donat pels seus elements naturals, l'evolució històrica, els usos del sol, els seus valors i les seves dinàmiques, i sobretot també per la percepció que en té la ciutadania que hi viu.
0: I és que la celebració del Tour i la seva enorme difusió internacional són una ocasió esplèndida per posar en valor aquests paisatges.
4: Des de l'Observatori del Paisatge ho considerem una molt bona oportunitat per difondre la diversitat paisatgística del nostre país, descrivint aquests paisatges que poden ser naturals, urbans, industrials o agroforestals, i que tots ells tenen les seves singularitats i els seus valors.
0: Aquest treball és fruit de l'encàrrec fet per la Generalitat i ja s'ha fet en 2 ocasions més per la Volta a Catalunya. I amb l'arribada de l'estiu, milers de caps de bestiar tornen a l'enfilar el camí cap a les pastures d'alta muntanya. Comença la transhumància, una pràctica mil·lenària que encara es manté viva al Pirineu, per bé que cada vegada amb menys pastors que la fan a peu. I a més, el sector també alerta que el deteriorament de les cabaneres, la falta de relleu generacional o les dificultats per conviure amb el trànsit posen en risc una manera de viure que forma part del patrimoni del país. Ens ho explica des del Pallars, el nostre corresponsal, en Pau Rovira.
5: Aquests dies, ramats de vaques, cavalls i ovelles arriben a les pastures d'estiu, on ja estaran fins a la tardor. En el cas de les ovelles, encara hi ha pastors que mantenen la tradició de recórrer a peu desenes de quilòmetres seguint les antigues cabaneres, una pràctica que, asseguren, és cada vegada més difícil de mantenir. El pastor David Molí demana recuperar els camins ramaders perquè la transhumància pugui continuar.
6: Aquests diners que gasten amb segons quines coses, podrien tenir una mica en compte. Ja que són diners públics, vull dir, s'hi podrien destinar una mica més. Vull dir, això els ajuntaments a nivell i a nivell municipal tornar a recuperar una mica les cabaneres, perquè aquí mateix on passem a Arinyà...
5: Els pastors denuncien que molts trams de les cabaneres estan emboscats, amb murs caiguts o en mal estat, fet que obliga sovint els ramats a circular per carretera, una situació que genera problemes de seguretat i també tensions

0: amb alguns conductors que no sempre respecten el pas dels animals. El pastor Eric Feixas també reclama un millor manteniment dels camins tradicionals.
1: Bueno, de moment es van mantenir, però bueno, també es van perdent molts trossos i, bueno, sort que saben els dies abans a desbrossar trossos que estan molt boscats o fets merda, trossos de parets que cauen, bueno, s'ha d'anar vigilant perquè si no arribes allí el dia amb el ramat, et trobes un arbre caigut, una paret caiguda i pots fotre allí una ofegada o algo, que s'ha de vigilar abans de passar, s'ha de mirar tot molt bé i estudiar-se el camí abans de passar, perquè no està tan cuidat com abans, ara està tot més descuidat.
0: Malgrat aquestes dificultats, la transhumància continua sent imprescindible per a moltes explotacions ramaderes. Les pastures d'alta muntanya permeten alimentar els ramats durant els mesos d'estiu i alleugereixen la pressió sobre les finques de les valls. Pel que fa al sector boví, molt present aquí al Pirineu, cada cop són menys els ramaders també que fan el trajecte caminant, mentre que el transport amb camió s'ha imposat. I és que a més les condicions són dures. El vaquer Albert Bacaró explica què representa passar tot l'estiu cuidant centenars d'animals a la muntanya.
2: La meva feina és controlar que el bestiar estigui sa i que no tingui cap problema. En cas que estiguin malalts, doncs curar-los, vull dir, fer els tractaments que siguin necessaris i també pots vigilar que no surtin del perímetre que tenim marcat nosaltres.
0: La transhumància és dura també en el sentit que els ramaders asseguren que cada vegada els costa més trobar pastures adequades. L'abandonament agrari i l'augment de la massa forestal han reduït els espais oberts, fet que obliga moltes explotacions a desplaçar els animals lluny del seu municipi, tal com lamenta el ramader Albert Sobirana.
3: Vaig en diverses muntanyes perquè la muntanya del meu poble no hi pot agafar tant bestiar, perquè ara hem crescut molt, cada vegada som menys gent però amb més vaques i les muntanyes cada vegada estan pitjor, hi ha molts pins i cada vegada hi ha menys muntanya.
0: El sector adverteix que, sense una millor conservació de les cabaneres i sense un relleu generacional que garanteixi la continuïtat dels pastors, la transhumància a peu podria desaparèixer en pocs anys.
4: 3CAT Info.
5: Són 3:15. Trànsit i temps a punt, àrea de servei. Comencem amb la connexió amb l'equip viari. Bon dia, Carmina Malagarriga.
6: Bon dia, Jaume. Comencem dient que continuen tallades per l'incendi a l'Empordà la G660 entre Calonge i la Bisbal d'Empordà i també la GV-6612 entre Calonge i Llagostera. També que per un incendi industrial està tallat l'accés de la C35 cap a la P7 a Granollers en sentit nord. I ara mateix, força vehicles a la P7 de Castellbisbal a Castellví de Rosanes en sentit sud i també a la 2 a Martorell cap a l'accés a la P7. A la mateixa P7, a Montmeló, hi ha força trànsit en sentit nord. A l'N340, al Vendrell, en sentit sud, a la C60, a Argentona, en sentit sud, cap a l'enllaç amb la C32. A la C32, tant a Montgat com a Cabrera de Mar, en sentit nord, hi ha un altre tram de la C32 a Sant Boi de Llobregat, en sentit sud. A la C63, a Lloret de Mar, en sentit sud, cap a les platges. A l'N240, a l'Espluga de Francolí, en sentit est, cap a Montblanc. I a Montblanc, a l'N240, també, en sentit sud, cap a Valls. A la 2, a Cornà de Llobregat, cap a les rondes barcelonines. A la C33, a Montcada i Reixac, cap a Barcelona. I a Barcelona, a la Ronda de Dalt, a l'altura d'Horta, en sentit Besòs. Afegim que hi ha avui restriccions importants de trànsit a la ciutat de Barcelona amb motiu de la celebració del Tour de França. La prova sortirà de la plataforma Marina del Fòrum i travessarà eixos viaris principals de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc fins a arribar a l'Estadi Olímpic. Les primeres afectacions comencen a les 12 del migdia i el tall total del circuit es produirà a 2:15. El moment de restriccions màxima serà entre les 4 i 7:45 del vespre. Durant la contrarrellotge, el trànsit es restablirà finalment de mica en mica a partir de 9:15 del vespre. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
5: Gràcies, Carmina. Bon dia.
6: Bon dia.
4: El temps.
5: Previsió de Néstor Gómez.
7: Temps càlid el que tenim avui arreu del país amb unes temperatures que tocaran els 37 i potser els 38 cap a les Terres de l'Ebre. Al sector de les comarques de Girona les màximes rondaran la xifra dels 36-37 graus i ja a mig matí superaven els 30 graus a la Bisbal d'Empordà, també Calonge i Castell d'Aro, amb una situació de tramuntana que tendirà a minvar i a desaparèixer a partir del migdia, cap allà a les 2 aproximadament ja girarà el vent clarament cap a marinada i una marinada que sobretot sobretot a primera hora de la tarda, podria bufar amb una miqueta més d'intensitat. A mesura que avanci la tarda, aquesta marinada tendirà a minvar d'intensitat i ja et donaria pas de cara al vespre a un vent una miqueta més de terral. Tot això un dia de sol de cap a cap. El que tindrem avui fins al capvespre amb algun núvol esquifit al Pirineu que no donarà cap mena de precipitació. I tot això a les portes d'un diumenge que s'espera tan assolellat com el d'avui, però més càlid. Demà ja podrem tocar la xifra dels 40 graus a punts de ponent i fregar els 49, és a dir, 39 llargs gairebé, a punts de les comarques de Girona, també a la zona afectada per l'incendi, a punts de la Catalunya Central i a les Terres de l'Ebre. Demà ja entrarem oficialment dintre del que es cataloga com a onada de calor i atenció perquè aquesta onada de calor serà persistent en el temps. Pot durar gran part o la totalitat de la setmana que ve. Una situació de temperatures en els quals cada dia anirem tocant els 40 graus.
8: De terra, de palla, de fusta. Arriba la revolució que transformarà les llars on vivim.
9: Són materials que ara no són una opció, són una necessitat.
10: Passem moltes hores en aquests espais. Si estan pensats perquè ens aportin benestar, doncs vivim amb molta més qualitat de vida, no?
11: I el conte dels tres porquets ha fet molt mal.
12: Cada cop que parlo que tinc una casa de palla, se't cremarà la casa, vindrà el llop i te la farà caure, no?
8: Construint el canvi. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: Fresca Info.

0: Van Morrison va impartir ahir una classe magistral de blues a l'auditori del Fòrum en el concert que va fer en el marc del Festival de Jazz de Barcelona. El cantant de Belfast va basar el seu repertori en els dos últims discos, però sense oblidar grans clàssics com Moondance o Gloria. Ho vam seguir amb en Marc Ruiz.
1: Fent honor a la llegenda que l'envolta, Van Morrison ha arrencat el concert 4 minuts abans de l'hora. Ha entrat a l'escenari tocant l'harmònica amb barret i ulleres de sol que no s'ha arribat a treure i anant per feina amb Deep Blue Sea de l'últim disc Somebody Tried to Sell Me a Bridge. De fet, bona part del concert s'ha dedicat a aquest disc i al Remembering Now de 2025. Blues a dojo clàssic amb versions de John Lee Hooker, Eddie Vinson o Mary Adams i, és clar, amb l'homenatge a Ray Charles If It Wasn't For Ray, en què confessa que si no fos per Ray Charles, ell no existiria. El públic gaudeix com una criatura amb un caramel al blues i cada petit gest de Morrison. Intueixes que el satisfà quan deixa anar algun thank you lacònic o anuncia el títol de la cançó com per treure-se-la de sobre. Però ell vibra amb cada solo d'harmònica a mesura que avança el concert. Els fans s'entusiasmen amb cançons com Snatch It Back and Hold It, trompeta, saxo i orga Hammond fan solos aplaudits amb ganes, continguts, nets, sense complicacions. Morrison tampoc no es dona temps a gaudir dels aplaudiments perquè reprèn com si fos un cronòmetre. El lleó de Belfast es va endollant i sembla que la música el sedueix prou per oblidar la seva característica misantropia. Xala amb cançons com Going Down Geneva, Brand New Cadillac, o el duet que ha fet a quatre mans amb B.B. King, Early in the Morning. Jenny Figura surt de l'escenari amb el micròfon a la mà mentre canta els últims versos de Glòria i la banda i el públic mantenen la festa en marxa uns minuts més. Ara sí, els músics es llueixen, els solos s'aclamen, els companys es donen espai, el públic reprèn el protagonisme. Però els genis ja ho tenen, això, i el públic ho té clar, acaben d'assistir a un gran concert.
2: La ville de Barcelona.
3: Records. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
4: Dissabte 10 de juny del 1989. Són les dues del migdia a París. Totes les mirades estan posades a Roland Garros. Allà, Steffi Graf i una joveníssima Arantxa Sánchez Vicario salten a la Philippe Chartier, la pista central. És la quarta vegada que juguen l'una contra l'altra. De moment, tres victòries clares per a Graf. Tothom creu que la final està decantada menys una persona.
5: Solo ella, ¿eh? Recuerdo que ante la prensa ella mantiene que sí, que puede ganar. ¿Por qué no voy a ganar? Pues claro que puedo dar la sorpresa. Y hacía referencia a un partido que yo también pude transmitir y que fue una tremenda sorpresa en el lado masculino, que fue el estadounidense Michael Chang sí. contra Ivan Lendl. Y aquel partido fue memorable. Y ella decía, si Chang ha podido con Lendl, ¿por qué no puedo yo con Steffi Graf?
4: Aquest és el relat d'una dona que va fer història, una tenista que amb només 17 anys va començar a construir la seva llegenda en un trajecte que només acabava de començar. Arantxa Sánchez Vicario, Barcelona, 18 de desembre de 1971. Amb 4 anys comença a agafar les primeres raquetes al Club Tenis Pedralbes seguint els passos dels seus germans grans. Amb 12 s'endú el Campionat de Catalunya i amb 13, després d'entrar en un centre del rendiment, a Marbella es converteix en la campiona d'Espanya més jove de la història. L'Arantxa té molt clar el seu objectiu, vol ser la millor.
6: Ellos me aquí estoy entrenando muy bien y yo creo que ellos me han dado la oportunidad para entrenar aquí y ahora estoy entrenando aquí y entonces ahora siempre que voy a Barcelona estoy muy, muy contenta porque estoy con mis padres, estoy entrenando y esforzándome todo para llegar a ser la mejor.
4: L'Arantxa té una mentalitat de ferro, el talent ve de sèrie, però hi ha vegades que la ment influeix molt més en aquest esport. Des de ben petita adquireix aquest atribut a base d'esforç, disciplina i moltes ganes de guanyar. Disputa els partits sempre un punt per sobre de la seva rival i aquesta fermesa a la pista acaba desesperant les altres jugadores.
7: Una de les coses bones que jo tenia, no, que crec que a les jugadores no li agradava jugar amb mi, era perquè jo no donava un cop a perdut mai, no? Llavors, a vegades em tenies que guanyar el punt dos vegades. Llavors, jo soc una luchadora, lluitava fins al final, la meva capacitat, no?, d'aguantar fins al final, pues, es notava els partits i, bueno, donava sempre el 100%, no?
4: Lluitar fins al final és el que faria el dia de la final de Roland Garros. Aquell dia, l'Arantxa arriba amb un clar desavantatge respecte a la seva rival. Steffi Graf, amb només 20 anys, és la número 1 indiscutible des de fa 2 anys i ha guanyat fins aleshores 6 grans slams. Domina el rànquing amb mà de ferro i tots els pronòstics són clarament favorables a l'Alemanya. És normal. L'any anterior, Steffi Graf guanya la final per un doble 6-0 davant la russa Natalia Zvereva. Així, tothom es pregunta si l'Arantxa, una noia inexperta de 17 anys, podrà evitar el mateix resultat. La resta és història. Arantxa Sánchez Vicario es convertiria aquell dia en la tenista més jove a guanyar Roland Garros fins aleshores, amb 17 anys i 6 mesos, i a la vegada la primera tenista de l'estat espanyol a aixecar un gran slam, una fita única.
8: Jeu, set et match. Arantxa Sánchez Vicario.
4: Voleu conèixer més a fons el que va passar durant aquella final amb més protagonistes? Això és Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio. Podeu trobar el documental sencer a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3K.
0: Rècords que ens fan tirar la mirada enrere amb la Sònia Olart, però també l'actualitat del dia amb l'Albert Benet fins a les 12.
9: Esports.
0: Bon dia, Albert.
10: Què tal? Bon dia. L'Argentina ha necessitat Leo Messi i una pròrroga per guanyar Cap Verd aquesta matinada per 3-2 i classificar-se per als vuitens de final del Mundial, on s'enfrontarà a Egipte. Messi ha fet l'1-0 al minut 29 amb un control i una definició a l'abast de ben pocs i després d'una gran passada llarga d'Alessandro Martínez. Cap Verd, la selecció revelació d'aquest Mundial, va fer l'empat a 1 al minut 59 i va portar el partit a la pròrroga. Només començar el temps extra, el mateix Lisandro va fer el 2-1 per l'Argentina al minut 92, però Cap Verd va tornar a igualar el partit amb un gol al minut 103. Ja al 111, un córner picat per Messi va acabar amb un gol de cap del Cuti Romero amb la col·laboració d'un defensa.
9: 3CAT Info.
10: El gol de Messi és el 7è que fa en aquest Mundial. És el màxim golejador, amb un gol més que Mbappé, 2 més que Kane i Haaland i 3 més que Dembélé. És el gol número 20 de la seva carrera en Mundials i es converteix en el primer futbolista que arriba als 30 partits disputats en Copes del Món. A més, també iguala Fritz Walter com a màxim assistent de tots els temps en Mundials. Ja en són 10 d'assistències, un rècord que tenia el jugador alemany des del 1958. Per fer-nos-en una idea, Maradona va arribar a repartir 8 assistències en Mundials, és a dir, 2 menys de les que porta ara Messi. Aquí ara sentireu Leo Messi, que amb 39 anys acabats de fer, continua guiant l'Argentina.
11: Sabíamos que iba a ser difícil. Esto es mata-mata y nadie te regala nada. Si bien nosotros siempre desprestigiamos las selecciones por nombre, nosotros sabíamos que no iba a ser para nada fácil. Y esto es lo que te marca este Mundial en especial, ¿no? Que es todo muy igualado, muy complicado.
10: Messi estira a 8 la seva ratxa de partits seguits marcant en Mundials. A més, ha marcat en totes les fases que existeixen en una Copa del Món. Als vuitens, l'Argentina s'enfrontarà a Egipte, que va eliminar Austràlia als penals després que al minut 90 s'hi arribés

0: amb empat a un i també al final de la pròrroga. Aquesta matina del Mundial s'ha classificat Colòmbia també, que ha guanyat Ghana per 1-0 amb un gol de John Arias. El rival de Colòmbia serà Suïssa. Avui ja comencen els vuitens, Canadà-Marroc a les 7 de la tarda i Paraguai-França a les 11 de la nit. Declaracions fa només uns minuts de Pau Gasol des de la seva acadèmia de bàsquet d'estiu, des de la Pau Gasol Academy. Anem fins a Cornellà del Llobregat. Ernest Macià, bon dia.
1: Què tal, Albert? Bon dia. Ara mateix Pau Gasol és a punt d'entrar a la pista central on uns 500 nens i nenes vinguts de punts d'arreu del planeta rebran doncs la masterclass de Pau Gasol, l'exjugador dels Lakers, dels Grizzlies, de Chicago Bulls, campió de l'NBA dues vegades, que ha parlat pel Tot Gira de Catalunya Ràdio. Emetrem aquesta entrevista a la tarda i ha parlat del projecte esportiu del Barça, el que està intentant fer. Ha avançat ja el nom de Xevi Pujol, ha parlat també doncs de com ho està passant Juan Carlos Navarro, el seu amic, aquests últims anys al capdavant de la secció, i ha dit que l'equip, el club, ha de fer un Barça per guanyar títols, no només per millorar.
2: Fitxant algú, no?, que portarà nou, crec, el projecte esportiu, a Xevi, em sembla que es diu, no?, que ve de Vitòria, i després doncs, bueno, construint un projecte doncs, que pugui tenir recorregut, que tingués un compromís amb ell, que tingui marge al final de reforçar, no?, i de tenir un equip que pugui, no només que pugui lluitar per títols, no?, sinó que els guanyi.
1: El Pau Gasol, que també ha parlat de la inversió de la NBA en l'Eurolliga, i ha dit que el Barça hi hauria de fer cap.
3: 3CAT Info.

0: L'incendi forestal que crema el massís de les Gavarres al Baix Empordà es manté actiu i ja ha cremat més de 2.000 hectàrees. L'objectiu avui dels bombers és poder estabilitzar el flanc dret. Es manté el confinament en 7 municipis de la zona. Protecció Civil posa en prealerta el pla Procicat pel foc en un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, al Vallès Oriental, situat a prop de la carretera C35. L'incendi provoca una gran columna de fum i es recomana el confinament a les poblacions on hi arribi. Hi treballen una dotzena de dotacions dels bombers. Situacions d'incendis que també de retruc afecten part de la xarxa viària al país. En fem el repàs amb el més important a aquesta hora, equip viari. Actualitzarem aquestes dades a partir d'un quart d'una. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home presumptament relacionat amb la mort a trets d'un noi de 15 anys al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, Barcelona, dijous. La investigació continua oberta i el cas està sota secret de les actuacions. Donald Trump recupera del fantasma del comunisme per carregar contra els seus rivals demòcrates en un discurs molt patriòtic des del Mont Rushmore. El president nord-americà aprofita l'inici de les celebracions dels 250 anys de la independència dels Estats Units per escalfar la campanya de cara a les eleccions de mig mandat. Crides de revenja entre els milers d'iranians que omplen els carrers de Teheran per acomiadar el líder suprem de l'Iran. Avui comencen els funerals per Ali Khamenei i el seu fèretre recorrerà diverses ciutats de l'Iran i de l'Iraq en processó. Les autoritats esperen una assistència de 20 milions de persones en un gest de força del règim dels ayatolars. El Ministeri d'Exteriors confirma dos ciutadans espanyols més entre els morts pels terratrèmols que hi va haver a Venezuela i ja en són 34. En total hi ha més de 2.650 cadàvers que s'amunteguen a la morgue improvisada de La Guaira, a la zona més afectada per la tragèdia. El músic i compositor Dani Elfman actua aquesta nit a l'Auditori del Fòrum dins de la programació del Festival Guitar Barcelona. Considerat un dels compositors més influents de la història del cine contemporani, Elfman proposa fer un recorregut pel seu univers sonor, entre el rock i el cine, sobretot amb les bandes sonores de les pel·lícules de Tim Burton.
1: Esports.
2: L'Argentina jugarà els vuitens de final del Mundial de Futbol contra Egipte després de guanyar Cap Verd per 3-2 la matinada passada a la pròrroga. Leo Messi ha fet l'1-0 i també ha fet l'assistència que ha donat la victòria a la selecció albiceleste. Messi, de 39 anys, és el màxim golejador d'aquest Mundial amb 7 gols i s'ha convertit en el primer futbolista que arriba als 30 partits en Copes del Món. També igual el rècord d'assistències en Mundials, un total de 10. Avui comença el Tour de França a Barcelona amb una primera etapa, que és una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. Tadej Pogacar és el gran favorit i busca el seu cinquè Tour.
0: Dia de calor intensa, màximes que rondaran els 38 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre i els 37 a Ponent i a les comarques de Girona. Continuarà bufant la tramuntana tot el dia per bé quedar disminuint de cara a la tarda. La calor s'intensifica a partir de demà i es mantindrà molt alta fins a finals de la setmana vinent.
1: 3CAT Info.
0: Ara passem poc més de 4 minuts de les 12 del migdia, us està parlant Jaume Brufau. Ja han cremat més de 2.000 hectàrees a l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà, que continua actiu. L'objectiu d'avui dels bombers és estabilitzar-ne el flanc dret i per això hi treballen més de 400 efectius i diverses unitats de l'exèrcit. 100 municipis continuen confinats i el president de la Generalitat fa una crida a evitar els desplaçaments per aquesta zona. Estem fent seguiment de l'evolució d'aquest foc des de la Bisbal d'Empordà mateix amb en Fèlix Martín, amb el suport tècnic que està tenint de la Matilde Seuane. Fèlix, bon dia.
3: Hola, bon dia. La banda esquerra, mirant des de la Bisbal d'Empordà cap a la costa, cap a Calonge, és la que ha fet més mal fins ara. Aquí és on, per exemple, s'han cremat com a mínim dos habitatges i hi ha danys en molts més. Però la banda dreta de l'incendi és on se centra a aquesta hora el gruix important d'efectius per evitar que la marinada, amb el vent de mar cap a l'interior, doncs pugui empènyer el foc també cap a la comarca del Gironès. En paral·lel a aquesta feina intensa dels bombers, s'insisteix en la idea de que cal mantenir el confinament en 7 municipis i, per tant, es demana evitar desplaçaments. Avui dissabte, a la comarca del Baix Empordà i en aquesta part de la Costa Brava, ha insistit el president de la Generalitat, Salvador Illa.
4: Importantíssim la gent seguir les recomanacions que es donen i, per tant, quedar-se confinats a casa seva. Per contraintuitiu que sembli, és la manera d'estar més segurs. Quedar-se a casa, al domicili particular, i no sortir. El màxim risc que es dona com les persones es desplacen. Per això, per haver pres aquesta decisió, crec que podem dir que no hi ha hagut afectacions personals.
3: El foc de les Gavarres ha posat una vegada més en evidència l'excessiva acumulació de vegetació seca als boscos i la falta d'endreça. El massís de les Gavarres fa anys que el tenim catalogat com un polvorí. Malgrat que alguns propietaris hi han fet neteja, s'han obert camins, precisament per facilitar accessos en cas d'un incendi, i també hi ha hagut algunes franges perimetrals que s'han obert. Tot això, el president de la Generalitat ho destacava, Salvador Illa, que posava en valor la feina feta.
4: Que el bosc s'ha de gestionar, i per gestionar-ho s'han de fer tales d'arbres. I s'ha començat a fer. S'ha posat en marxa un pavà per fer corredors que evitin justament que hi hagi masses forestals connectades, i ho estem desplegant i ho seguirem fent. Aquest incendi el que ens fa és, ens confirma que anem a la direcció correcta. La seva implementació d'aquestes mesures té el seu temps, no?
3: Li responia l'alcalde de Monells, Cruïlles i Sant Sadurní de l'Heura, i president també del Consorci de les Gavarres, Dani Encina, insisteix que la neteja dels boscos no pot anar a càrrec només dels petits propietaris, d'ajuntaments o de fundacions privades, i que és responsabilitat de tots.
5: Que el que no pot ser és que el manteniment de la massa forestal de les Gavarres a dia d'avui que depengui de fundacions privades, depengui de fons propis com del Consorci de les Gavarres o de fons propis dels ajuntaments. I estic parlant d'ajuntaments petits, amb pressupostos petits, amb molta massa forestal. Portem tens reclamant més recursos econòmics i més ajudes per poder tenir un massís de les Gavarres com Déu mana.
3: I és que hem de recordar que entre les 2.200 i 2.400 hectàrees que s'han cremat fins ara, un 97% és massa forestal, és bosc de les Gavarres. Afegir també que la seixantena de nens i joves que havien passat les últimes hores confinats en una casa de colònies, la del Pou del Glaç a la Bisbal d'Empordà, doncs ja han pogut marxar, tornar a fer camí cap a casa seva, cap al Covendes, a Madrid, una vegada doncs han autoritzat l'autocar a anar-los a recollir. I dir també que a més dels 400 bombers que estan treballant a aquesta hora, agents rurals, també el centenar d'efectius de l'exèrcit que treballen en aquest incendi, hi ha un desplegament important també de les agrupacions de defensa forestal de les Gavarres, amb 30 tractors amb cubes i estripadores, 12 vehicles lleugers amb dipòsit de 500 litres d'aigua i 50 voluntaris que estan ajudant també a treballar en aquest incendi.
0: Doncs és el que podem explicar aquesta hora. Passen poc més de 8 minuts a les 12. Fèlix Martín, gràcies. Bon dia.
3: Bon dia, fins ara.
0: Més de 10.000 persones de la zona del foc continuen sota un ordre de confinament, i aquesta nit un centenar l'han passat al pavelló municipal de Calonge i Sant Antoni.

0: Toni, al Baix Empordà. Durant la matinada s'han cremat diversos habitatges d'una mateixa urbanització i també una masia. La crònica de Berta Artigas des de Calonge i Sant Antoni.
1: Des de Cabanyes a Calonge, que hi viuen unes 500 persones, l'urbanització

0: Sí, i la por que t'agafa, no? Com a... És tot el que tens i dius, bueno, en un moment ja no hi és.
1: Aquesta és la situació, continuen les tasques d'extinció, bufa una mica el vent, mentre els veïns fan el que poden per controlar els nervis.
2: Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Procicat per l'incendi que hi ha en un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, al Vallès Oriental, situat molt a prop de la carretera C35. L'incendi provoca una gran columna de fum visible en tota aquesta zona i es recomana el confinament a les poblacions on hi arribi. Una dotzena de dotacions dels bombers treballen encara per contenir la pila de deixalles que hi ha, la ferralla que hi creme i evitar que les flames es propaguin. Aquesta nit també hi ha hagut d'altres incendis. En una indústria de Sabadell ha cremat vegetació i els bombers han remullat la zona i també hi ha 5 dotacions treballant en un foc als hostalets de Pierola.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home presumptament relacionat amb la mort a trets d'un nen de 15 anys al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. Els fets van passar dijous, quan una baralla entre joves es va acabar amb diversos trets i 4 individus fugint de la zona dels fets corrent. La investigació continua oberta i està sota secret de les actuacions. Els Mossos d'Esquadra han centrat la seva investigació en integrants de bandes llatines com a presumptes autors del crim. Als Estats Units, Donald Trump ha carregat contra el fantasma del comunisme. Ho ha fet en un discurs molt patriòtic per donar el tret de sortida a les celebracions dels 250 anys de la independència del país. I ho ha fet des del Mount Rushmore, a Dakota del Sud, on ha fet gala dels èxits i de les contribucions dels Estats Units al món. Lluny de la institucionalitat del càrrec, Trump no ha desaprofitat l'ocasió per treure pit de la gestió de la seva administració i per escalfar motors de cara a les eleccions de mig mandat. Washington, Oriol Serra.
4: El president nord-americà Donald Trump no ha decebut els seus seguidors aplegats al Mount Rushmore, als peus de les cares esculpides a la muntanya dels presidents Washington, Jefferson, Roosevelt i Lincoln. Els ha ofert el repertori habitual, autoelogis, crítiques a l'administració anterior i el que potser ha estat més novedós, una crítica ferotge contra el comunisme que no ha estat res més que un atac encobert al Partit Demòcrata amb la mirada posada a les eleccions al Congrés del novembre. Recordem que als Estats Units el comunisme és aquí equiparable al dimoni.
5: El comunisme és una amenaça moral per la llibertat nord-americana. És l'amenaça més gran pel nostre país, incloent-hi la Primera i la Segona Guerra Mundial, Pearl Harbor o fins i tot l'11S. No deixarem que això ens passi a nosaltres. No deixarem que passi.
4: Believe me, we're not letting it happen. El discurs, emmarcat en les celebracions del 250è aniversari de la signatura de la Declaració d'Independència, no hi han faltat les lloances a la pàtria, assegurant que som el país més bonic del món, el més poderós i el més solidari. Afegint-se al governador de Dakota del Sud, que ha afirmat que els drets i les llibertats dels americans no els ha donat el govern, sinó que els ha donat Déu, Donald Trump ha dit això.
5: Els nord-americans no es van agenollar davant d'un rei o d'un govern, només davant de Déu Totpoderós.
4: L'acte, amb passades constants d'avions militars que no es podien veure perquè ja era de nit a Dakota del Sud, s'ha acabat, com sempre, amb el YMCA de Village People i Trump ballant amb els braços.
2: En el discurs de Trump no hi han faltat les referències a l'Iran i ha dit literalment que els han donat una setmana de treva perquè puguin celebrar un funeral. Es refereix al funeral d'Ali Khamenei, que ha començat a primera hora del matí per acomiadar el gran líder del país, que va morir el primer dia de la guerra, després de gairebé 40 anys al poder. Amb milers d'iranians que omplen els carrers de Teheran, capital, per assistir a un funeral d'estat que s'ha convertit en tota una demostració de força contra Estats Units i Israel.
6: El líder era un pare per a tots nosaltres. Amb la seva mort, tots hem quedat orfes. El dolor per la seva pèrdua és profund, sobretot tenint en compte que era el líder de tots els que buscaven la llibertat del món. No hi havia ningú com ell. Era realment únic i inigualable.
2: El taüt de Khamenei presideix l'escenari acompanyat dels taüts de 4 familiars més que també van morir en aquell atac, entre ells la seva filla i una neta. A l'escenari també hi ha una bandera vermella en anglès on hi diu Kill Trump, matar a Trump, un eslògan que repeteixen alguns iranians. Les autoritats del país calculen que uns 20 milions de persones assistiran a la vetlla, que el règim dels ayatolàs llegeix com un gest de legitimitat. Els funerals comencen avui a l'Iran, però el fèretre de Khamenei recorrerà 5 ciutats de l'Iran i de l'Iraq. Finalment, Khamenei rebrà sepultura dijous vinent a la seva ciutat natal, Mashhad. Ahir, una cerimònia d'homenatge, tancada al públic, va plegar líders d'alguns països estrangers, clergues i diversos militars. I el Ministeri d'Exteriors ha elevat a 2 més el nombre de ciutadans

0: Ciutadans espanyols morts als terratrèmols de Veneçuela i ja són 34 els ciutadans morts pel doble sisme de la setmana passada. Per ara hi ha com a mínim 2.650 persones mortes en total, amb centenars de cadàvers que s'apleguen a la morgue improvisada de La Guaira, la zona més afectada pel doble terratrèmol, on els familiars s'enfronten a la tasca d'identificar els cossos dels seus. Enviat especial de 3CAT Info a La Guaira, Miquel Jarque.
1: La tanca que perimetra aquesta zona està coberta amb una tela negra fora una sala d'espera improvisada sota unes carpes i dins muntanyes de calç viva, milers d'ataúds i tot un circuit pels familiars que venen a reconèixer els cossos de les persones rescatades. L'interior, ens expliquen, està molt ben organitzat, arriben els cossos, ens diuen cada vegada menys, i si a principis de setmana els familiars s'havien de passejar entre les bosses, ja hi ha ara un àlbum on es poden identificar les persones a les quals no se li han pogut prendre les empremtes. Anaïs González és tècnica del tanatori.
2: Cuando la persona llega, si el cadáver todavía no ha sido identificado, de manera que se están procesando, por decirte tú, las huellas aún, te pasa al área de la foto a identificarlos por la foto y en caso tal, obviamente hay muchas partes del cuerpo que no están que están irreconocibles, pero le toman foto a lo que es, por ejemplo,
3: alguna cicatriz, algún tatuaje,
2: a cualquier cosa que te pueda identificar.
1: I enmig de tot aquest olor, hi ha qui se n'aprofita. Ho denuncia Juana Torres, familiar d'un desaparegut.
4: Allá dentro, para poder mantener el familiar dentro de las cava, están pidiendo $400 por un día. Entonces hay personas que, o sea, ahorita literalmente el venezolano monetariamente no está bien. Y de verdad, gubernamentalmente, o sea, creo que el gobierno no ayudó más los de gobiernos de afuera que el de aquí.
1: En paral·lel també hi ha actes de solidaritat, com el del gremi de pompes fúnebres, que demanen sovint la voluntat i en moltes ocasions les funeràries que donen el servei de cremació de franc.
5: 3CAT Info.
0: Gairebé passa un minut i mig d'un quart d'una del migdia. Àrea de servei ara. Comencem pel trànsit des de l'equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
6: Bon dia, Jaume. Es manté la situació de talls de dues carreteres per l'incendi del Baix Empordà. Són la G660 entre Calonge i la Bisbal d'Empordà i la GB-6612 entre Calonge i Llagostera. Per un incendi industrial està tallat l'accés de la C35 cap a la P7 a Granollers en sentit nord. Els punts de retencions aquesta hora els trobem a la P7 de Castellbisbal a Castellví de Rosanes en sentit sud i també a la 2 a Martorell cap a l'accés a la P7. En aquesta mateixa P7 hi ha retencions a Montmeló en sentit nord, a l'N340 al Vendrell en sentit sud, a la C60 a Argentona en sentit sud per enllaçar amb la C32, a la C32 diferents punts de retenció a Montgat i a Cabrera de Mar en sentit nord i a Sant Boi de Llobregat i també a Sitges en sentit sud, a la C63 a Lloret de Mar en sentit sud cap a les platges, a l'N240 a l'Espluga de Francolí sentit est cap a Montblanc i a Montblanc a l'N240 també en sentit sud, a la 2 a Cornellà de Llobregat cap a les rondes barcelonines, a la C33 a Montcada i Reixac cap a Barcelona i a la ronda de dalt a l'altura d'Horta en sentit Besòs. Afegim que hi ha restriccions importants de trànsit a la ciutat de Barcelona per la celebració del Tour de França. La prova ha sortit del fòrum i travessarà alguns eixos viaris principals de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc fins a arribar a l'Estadi Olímpic. Les primeres afectacions han començat a les 12 del migdia, però el tall total del circuit es produirà a 2:15. El moment de restriccions màximes serà entre les 4 i 8:15 del vespre i el trànsit es restablirà de mica en mica a partir de 9:15 del vespre. Assenyalem que avui i demà el servei de metro s'incrementa fins a un 40%. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bon dia.
6: Fins ara.
5: El temps.
0: Néstor Gómez.
7: Catalunya du 22 dies amb temperatures superiors als 35 graus. Des de l'11 de juny, cada dia estem assolint aquesta temperatura, superant clarament aquesta temperatura, i també a la Bisbal d'Empordà, cada dia per sobre dels 30 graus. I tot això amb unes precipitacions escasses. En el cas de

0: la Bisbal d'Empordà pràcticament no ha caigut gota des del juny fins ara, només 14 litres a principis de juny. Tot això emmarcat dintre d'un panorama en el qual l'estabilitat continuarà sent acusada avui, demà i els propers dies amb gran domini del sol. Aquest anticicló el que farà és, i el que provocarà, és aixafar l'aire càlid contra terra, i això farà que a partir de demà les temperatures no només es disparin una mica més i arribem a la xifra dels 40 graus, sinó que aquesta calor serà persistent gairebé o la totalitat de la setmana que ve. Una dada de calor, doncs, en la qual entrarem demà diumenge i s'allargarà gran part o la totalitat de la setmana. I de cara a les immediates hores, avui no arribarem als 40, però ens aproximarem. Màximes de 38 graus cap a les Terres de l'Ebre i 37 tant a Ponent com a les comarques de Girona.
1: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
2: Sigui
1: bon
2: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
1: Denuncien l'excés de burocràcia...
3: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
4: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
3: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
1: I a casa nostra tornen a sortir el carrer.
3: I de la resta del món.
1: Pendents de la cimera internacional...
3: Faci el temps que faci.
5: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
3: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte.
6: 3Cat Info.
7: Una de les imatges que ens ha deixat la setmana associada a la calor extrema ha sigut la de les vies del tramvia a la ciutat alemanya de Leipzig, desfetes per haver estat exposades a més de 40 graus. Això pot arribar a passar a Barcelona? Què és el que fa que el tram ho previgui i quin efecte pot tenir cada vegada més el canvi climàtic en aquestes infraestructures ferroviàries? En Joan García ho ha preguntat als responsables del servei i experts en la matèria i ens ha preparat aquest informe amb en Fran López.
8: En Pol Ureta Canyelles viu a la principal ciutat de l'estat alemany de Saxònia i no havia vist mai res semblant.
9: Una mena de boles de massa, d'aquestes massa com d'asfalt, que van quedar fora de les vies. Això ha fet que la xarxa de tram estigui en operativa des del diumenge passat, tot i que ja han començat a netejar. Les vies de tram són tenim més de 300 quilòmetres de xarxa en una ciutat de més de 600.000 habitants que no té metro. Ha sigut un caos.
8: El segellador que subjecta les vies del tramvia a l'asfalt de Leipzig es va fondre i es va convertir en una pasta viscosa que va obligar a interrompre el servei per seguretat. A Barcelona, quan s'acabava d'inaugurar el tram baix fa 22 anys, es va viure un episodi similar. Ens ho ha explicat el director d'explotació del tram, Toni Alpuente.
10: El 2004, tram va patir una setmana d'aturada perquè el material de segellat que es va instal·lar en zones de gespa es va escalfar i va embrutar rodes i via. Els estudis van identificar que el producte utilitzat no era adequat. Era massa deformable i adherent. I es va resoldre rebaixant i eliminant el segellat. Després d'això, tram ha funcionat amb normalitat fins a la data.
8: Des d'aleshores, la companyia té en compte els efectes de la calor a la seva infraestructura.
10: Es posa especial atenció en els elements que puguin presentar dilatacions per la calor. Per exemple, el carril i la catenària també. Fa anys que tram va renovar certs elements, com per exemple els cables tensors de la catenària, utilitzant altres materials metàl·lics però amb menys dilatació, per tal de no causar desperfectes al pas dels tramvies.
8: La calor extrema també té un altre efecte sobre les vies de tren. Joan Carles Salmerón, director de Terminus, Centre d'Estudis del Transport, ens explica quin és i com es resol.
11: Una de les afectacions més conegudes són els anomenats garrots, que és quan un carril es dilata tant que deforma la via i provoca aquestes limitacions de velocitat o fins i tot el tall del servei. Per ajudar a lluitar contra aquestes afectacions, s'estan impulsant diferents mesures molt innovadores, com la col·locació de travesses que eviten aquests moviments de la via o la col·locació de cada cop elements més nous de dilatació de les vies perquè aquest moviment dels carrils i de les peces metàl·liques també a les catenàries no es vegi afectada amb aquests períodes tan intensa calor.
8: Les administracions i els operadors de transport estan incorporant els treballs de manteniment als efectes del canvi climàtic sobre les infraestructures per evitar situacions com la que aquests dies afecta en Pol a Leipzig.
9: La mobilitat està completament reduïda i ara mateix tenim un parell de línies que funcionen, però només parcialment, i està sent bastant complicat la mobilitat aquí a Leipzig.
6: Trescat Info. Trescat Info.
7: clavats.

0: 6 minuts i seran 2:15 del migdia. Albert Benet, bon dia.
1: Bon dia.
0: Ara amb l'Albert toquen.
2: Esports.
1: L'Argentina ha necessitat Leo Messi i una pròrroga per guanyar Cap Verd la matinada passada per 3-2 i classificar-se per als vuitens de final del Mundial, on s'enfrontarà a Egipte. La selecció albiceleste ha passat, doncs, als vuitens amb més problemes dels previstos sobre el paper. Messi va fer l'1-0 al minut 29 amb un control i una definició a l'abast de ben pocs i després d'una gran passada llarga d'Alessandro Martínez. Cap Verd, la selecció revelació d'aquest Mundial, va fer l'empat a 1 al minut 59, va portar el partit a la pròrroga, només començar el temps extra, el mateix Alessandro va fer el 2-1 per l'Argentina, però Cap Verd va tornar a igualar el partit amb un gol al minut 103 i ja al 111 un córner picat per Messi va acabar amb un gol de cap del Cuti Romero amb la col·laboració d'un defensa.
2: 3Cat Info.
1: El gol de Messi és el 7è que fa en aquest Mundial, és el màxim golejador amb un gol més que Mbappé, 2 més que Kane i Haaland i 3 més que Dembélé. És el gol número 20 de la seva carrera en Mundials i es converteix en el primer futbolista que arriba als 30 partits disputats en Copes del Món. A més, també iguala Fritz Walter com a màxim assistent de tots els temps en Mundials. Ja són 10 assistències, un rècord que tenia el jugador alemany des del 1958. Sentim Leo Messi, que amb 39 anys acabats de fer, continua guiant l'Argentina.
3: Sabíamos que iba a ser difícil. Esto es mata-mata y nadie te regala nada. Si bien nosotros siempre desprestigiamos las selecciones por nombre, nosotros sabíamos que no iba a ser para nada fácil. Y esto es lo que te marca este Mundial en especial, ¿no? Que es todo muy igualado, muy complicado.
1: Messi allarga fins a 8 la seva ratxa de partits seguits marcant en Mundials. A més, ha marcat en totes les fases que existeixen en una Copa del Món. Als vuitens de final, l'Argentina s'enfrontarà a Egipte, que va eliminar Austràlia als penals, després que al final dels 90 minuts i també de la pròrroga s'hi arribés amb empat a 1. És una gran fita per a Mo Salah i companyia, ja que és la primera vegada a la història que la selecció egípcia es classifica per als vuitens de final d'un Mundial.
2: 3Cat Info.
1: Aquesta matinada al Mundial també s'ha classificat Colòmbia, que ha guanyat Ghana per 1-0 amb un gol de John Arias. El rival de Colòmbia serà Suïssa. En uns vuitens que comencen ja avui, Canadà-Marroc a les 7 de la tarda i Paraguai-França a les 11 de la nit. Tot això en un dissabte marcat per la sortida del Tour de França a Barcelona.
4: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
1: Després de la multitudinària presentació dels equips de dijous, avui comença la competició amb la primera etapa, la primera de les tres, amb protagonisme de Barcelona i Catalunya a la Ronda Francesa. Serà una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. Tots contra el gran favorit, Tadej Pogacar. L'eslové ha guanyat el Tour 4 vegades i en vol més.
5: Vull guanyar 21 etapes, però és impossible. De fet, 10 etapes és pràcticament impossible. Intentarem guanyar el màxim possible, però l'objectiu principal és acabar guanyant.
1: El danès Jonas Vingegaard, guanyador de 2 tours, vol destronar-lo, vol destronar Pogacar.
6: Estic preparat per a la cursa, en tinc moltes ganes. Fins ara ha estat un any increïble per a mi. Així doncs, sí, espero poder continuar així.
1: Avui, primera etapa i demà la segona, 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona fins a Montjuïc, a Barcelona. I dilluns, la tercera, 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i els Angles, ja a la Catalunya Nord. Declaracions aquest matí de Pau Gasol des de la seva acadèmia de bàsquet d'estiu, des de la Pau Gasol Academy, a Cornellà del Llobregat, i fent referència al Barça, que tanca una etapa sense títols i en comença una altra, encara amb la incògnita de qui serà l'entrenador i també qui estarà al davant de la direcció esportiva i també tancar fitxatges després de confirmar-se ja unes quantes baixes. Gasol, parlant del Barça.
7: Fitxant algú, no?, que portarà nou, crec, el projecte esportiu, el Xevi, em sembla que es diu, no?, que ve de Vitòria, i després, doncs, bueno, construint un projecte, doncs, que pugui tenir recorregut, que tingués un compromís amb ell, que tingui marge al final de de reforçar, no? I de tenir un equip que pugui

0: no només que pugui lluitar per títols, no, sinó que els guanyi.
1: És el fragment d'una entrevista del Tot Gira de Catalunya Ràdio a Pau Gasol que es podrà seguir sencera aquesta mateixa tarda. El València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescissió, que és d'1.200.000 euros, per deixar de ser l'entrenador de l'equip valencià, pas previ per convertir-se en les pròximes hores en el substitut de Sergio Scariolo al Madrid. Tornem al futbol en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio. El migcampista del Barça, Marc Bernal, es mostra agraït amb Hansi Flick, l'entrenador, i alhora ambiciós amb el futur.
2: Hem de valorar tots els títols que hem guanyat aquest any, que no són res fàcil, de fet són molt difícils de guanyar, i llavors sí que és veritat que tots tenim aquest somni de la Champions i nosaltres entrenem, lluitem i juguem cada partit per també estar preparats per la Champions, que al final és el torneig que hi ha més competitivitat. 3CAT Info.

0: 3CAT Info.
1: Bon dia, són dos quarts d'una. Estem molt pendents d'aquest incendi que continua actiu al massís de les Gavarres. Foc forestal ja ha cremat més de 2.000 hectàrees. L'objectiu avui, sobretot dels bombers, estabilitzar-ne el flanc dret. Es manté el confinament en 7 municipis de la zona. Es tanca l'accés al massís de les Gavarres. Es demana màxima precaució a tothom. Detingut un home suposadament relacionat amb la mort a trets d'un noi de 15 anys al Parc de la Pegaso a Barcelona, abans d'ahir. La investigació continua oberta i els Mossos no descarten més detencions. Donald Trump continua mirant d'apropiar-se de les celebracions dels 250 anys de la independència dels Estats Units, avui 4 de juliol. En un discurs patriòtic des del Mont Rushmore, el president nord-americà ha carregat contra el comunisme i contra els demòcrates. Des d'ara fins a arribar a les 11 del migdia, entre altres qüestions, també farem atenció a l'actualitat parlamentària a l'Espai l'Hemicicle. Avui, a més, amb Marta Corbalán, que conversa amb el president del grup del PSC al Parlament, Ferran Pedret. I escoltarem què demana el sector del lleure, que està en crisi des que 1.300 escoles i instituts públics han decidit el curs vinent no fer sortides ni colònies per reclamar millors condicions laborals i més recursos per l'educació. Reclame al govern que incorpori les sortides i colònies al currículum perquè siguin activitats obligatòries. Albert Benet, bon dia.
2: Bon dia.
1: Esports, Albert.
2: L'Argentina jugarà els vuitens de final del Mundial contra Egipte després de guanyar Cap Verd per 3-2. La matinada passada a la pròrroga, Leo Messi ha marcat l'1-0 i també ha fet l'assistència que ha donat la victòria a l'Argentina. Messi, de 39 anys, és el màxim golejador d'aquest Mundial amb 7 gols i també iguala el rècord d'assistències, un total de 10 en Copes del Món. I avui a casa nostra comença el Tour de França a Barcelona amb una primera etapa que és una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc.
1: Tot això en aquest dissabte de calor intensa novament, màximes que rondaran els 38 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre i els 37 a Ponent i a les comarques de Girona. La tramuntana continuarà bufant fort durant tot el dia, per bé que ha d'anar disminuint de cara a la tarda, i la calor intensa i més a partir de demà i mantenint-se molt alta, molt intensa, fins a finals de la setmana vinent. Ja han cremat més de 2.000 hectàrees a l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà, que continua actiu. L'objectiu avui dels bombers és estabilitzar-ne el flanc dret i per això hi treballen més de 400 efectius i diverses unitats de l'exèrcit. 7 municipis continuen confinats i el president de la Generalitat ha fet una crida a evitar els desplaçaments a la zona. En tenim detalls des de la Bisbal d'Empordà, amb aquesta crònica que ens fan arribar la Matilde Seuane i en Fèlix Martín.
3: La banda esquerra, mirant des de la Bisbal d'Empordà cap a la costa, cap a Calonge, és la que ha fet més mal fins ara. Aquí és on, per exemple, s'han cremat com a mínim dos habitatges i hi ha danys en

0: molts més. Però la banda dreta de l'incendi és on se centra a aquesta hora el gruix important d'efectius per evitar que la marinada, amb el vent de mar cap a l'interior, doncs pugui empènyer el foc també cap a la comarca del Gironès. En paral·lel a aquesta feina intensa dels bombers, s'insisteix en la idea de que cal mantenir el confinament en 7 municipis i, per tant, es demana evitar desplaçaments. Avui dissabte, a la comarca del Baix Empordà i en aquesta part de la Costa Brava, ha insistit el president de la Generalitat, Salvador Illa.
1: Importantíssim a la gent seguir les recomanacions que es donen i, per tant, quedar-se confinats a casa seva. Per contraintuïtiu que sembli, és la manera d'estar més segurs. Quedar-se a casa, al domicili particular, i no sortir. El màxim risc que es dona com les persones es desplacen. Per això, per haver pres aquesta decisió, crec que podem dir que no hi ha hagut afectacions personals.
0: El foc de les Gavarres ha posat una vegada més en evidència l'excessiva acumulació de vegetació seca als boscos i la falta d'endreça. El massís de les Gavarres fa anys que el tenim catalogat com un polvorí. Malgrat que alguns propietaris hi han fet neteja, s'han obert camins, precisament per facilitar accessos en cas d'un incendi, i també hi ha hagut algunes franges perimetrals que s'han obert. Tot això, el president de la Generalitat ho destacava, Salvador Illa, que posava en valor la feina feta.
1: Que el bo s'ha de gestionar, i per gestionar-ho s'han de fer taves d'arbres. I s'ha començat a fer. S'ha posat en marxa un pla per fer corredors que evitin justament que hi hagi masses forestals connectades, i ho estem desplegant i ho seguirem fent. Aquest incendi el que ens fa és, ens confirma que anem a la direcció correcta. La seva implementació d'aquestes mesures té el seu temps, no?
0: Li responia l'alcalde de Monells, Cruïlles i Sant Sadurní de l'Heura i president també del Consorci de les Gavarres, Dani Encina, insisteix que la neteja dels boscos no pot anar a càrrec només dels petits propietaris, d'ajuntaments o de fundacions privades, i que és responsabilitat de tots.
2: Que el que no pot ser és que el manteniment de la massa forestal de les Gavarres a dia d'avui que depengui de fundacions privades, depengui de fons propis com del Consorci de les Gavarres o de fons propis dels ajuntaments. I estic parlant d'ajuntaments petits, amb pressupostos petits, amb molta massa forestal. Portem tens reclamant més recursos econòmics i més ajudes per poder tenir un massís de les Gavarres com Déu mana.
0: I és que hem de recordar que entre les 2.200 i 2.400 hectàrees que s'han cremat fins ara, un 97% és massa forestal, és bosc de les Gavarres. Afegir també que la 60ena de nens i joves que havien passat les últimes hores confinats en una casa de colònies, la del Pou del Glaç a la Bisbal d'Empordà, doncs ja han pogut marxar, tornar a fer camí cap a casa seva, cap al Covendes, a Madrid, una vegada doncs han autoritzat l'autocar a anar-los a recollir. I dir també que més dels 400 bombers que estan treballant a aquesta hora, agents rurals, també el centenar d'efectius de l'exèrcit que treballen en aquest incendi, hi ha un desplegament important també de les agrupacions de defensa forestal de les Gavarres, amb 30 tractors amb cubes i estripadores, 12 vehicles lleugers amb dipòsit de 500 litres d'aigua i 50 voluntaris que estan ajudant també a treballar en aquest incendi.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. L'Hemicicle. L'actualitat del Parlament a 3Cat Info. Amb Marta Corbalan i el muntatge musical de Jordi Galbany.
4: El Parlament ha aprovat aquesta setmana els pressupostos de la Generalitat del 2026, els primers del govern de Salvador Illa, que li permetran apuntalar la segona part de la legislatura. Illa ha agafat aire per afrontar el que queda de mandat gràcies al suport dels seus socis d'investidura, Esquerra Republicana i els Comuns, que han votat a favor dels pressupostos. Uns comptes que freguen els 50.000 milions d'euros i el gruix de diners, un 75%, es destinarà a reforçar l'estat del benestar. En parlarem de tot plegat amb el president del grup del PSC al Parlament, Ferran Pedret. Benvinguts a l'Hemicicle.
5: El projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2026 ha estat aprovat per 69 vots a favor, 66 vots en contra i cap abstenció.
4: Després de 3 anys de pròrrogues, Catalunya ja té nous pressupostos. Són els primers de la legislatura i potser també els últims, perquè el 2027 i el 2028 són anys electorals i, per tant, no és l'escenari més idoni perquè els partits es posin a negociar. Els nous pressupostos garanteixen a la Generalitat un 22% més de recursos que els del 2023, que són els últims que es van poder aprovar. Seran més diners per a les arques públiques i també més oxigen per a Salvador Illa per afrontar els propers 2 anys de legislatura.
1: amb aquest acord Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat, i el futur de Catalunya ara ja no és una promesa, és un compromís, no? I el que toca fer ara, i el

0: que ens comprometem a fer des del govern és executar-lo, executar cada euro i executar cada política, no?
1: Esquerra i els comuns han fet suar el president Illa en la negociació dels pressupostos, però finalment han tancat files amb el govern. Això sí, amb avisos de la republicana Esther Capella i de la líder dels comuns Jéssica Albiach, que han posat deures a Illa.
2: Avui comença una nova etapa pel govern. El govern disposarà de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords.
3: President, el govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden tres temes: habitatge, rodalies i serveis públics.
1: Els socis d'investidura volen que es compleixin els compromisos pactats amb el PSC a canvi del seu suport al govern. En el cas d'Esquerra, per exemple, la construcció de la línia orbital ferroviària o el nou model de finançament autonòmic. Els comuns han posat el focus sobretot en l'habitatge i han pactat 2.500 milions d'euros per ampliar-ne el parc públic i per finançar ajudes de lloguer. Junts, el Partit Popular, Vox, la CUP i Aliança Catalana han votat en contra dels pressupostos. Junts creu que hi falta ambició nacional i el seu diputat, Antoni Castellà, ha exigit al govern un canvi de rumb.
4: Si vostès rectifiquen i fan el canvi de rumb, ens hi trobarem. Si no, tots tranquils, que Junts per Catalunya estarà en disposició a la propera legislatura de rellevar-los en el govern i liderar el procés que necessita aquest país.
1: Des del Partit Popular de Catalunya, Juan Fernández creu que els pressupostos només serveixen perquè els socialistes es perpetuïn en el poder.
5: No són els pressupostos que necessita Catalunya. Són els pressupostos que necessita Salvador Illa per continuar governant i Pedro Sánchez per continuar resistint.
1: Per a la diputada de la CUP, Laura Vega, aquests són els pressupostos de la resignació.
6: Catalunya no necessita un govern que administri millor la resignació. Catalunya necessita un govern que la derroti.
1: El portaveu de Vox, Joan Garriga, i la diputada d'Aliança Catalana, Rosa Maria Soberana, també han rebutjat els pressupostos.
7: Tan malo es no tener presupuestos como tener unos presupuestos malos. Porque un mal presupuesto no resuelve los problemas, los agrava.
8: Tant aquests pressupostos com la llei d'acompanyament són la rendició, un manual d'instruccions per empitjorar la vida dels catalans.
1: Tot i que amb els pressupostos el president Salvador Illa s'assegura apuntalar els dos anys que queden de legislatura, aquesta estabilitat no es tradueix al carrer, on continuen en peu de guerra sectors socials clau, com els mestres.
9: Té la paraula
10: Ferran Pedret i Santos, president del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar.
1: Benvingut al programa L'Hemicicle. Finalment el Parlament ha aprovat aquesta setmana els primers pressupostos del govern de Salvador Illa. Creu que això dona oxigen al govern per afrontar amb tranquil·litat la segona part de la legislatura?
10: Bé, nosaltres sobretot pensem que dona oxigen a la ciutadania de Catalunya, perquè els pressupostos permeten endreçar i prioritzar bé uns recursos que a més creixen molt respecte als pressupostos del 2023 pels serveis públics, per les infraestructures, per les inversions, en definitiva per la vida quotidiana dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
1: Seran els últims pressupostos d'aquesta legislatura, tenint en compte que el 2027 i el 2028 són anys electorals?
10: Bé, no té per què. En tot cas, són una eina molt important i nosaltres no renunciem a parlar-ne amb els grups parlamentaris amb els que ens hem pogut posar d'acord ara i també parlar amb tots els grups parlamentaris que han manifestat d'una o altra manera un interès en tenir coses a dir respecte a les prioritats d'inversió a Catalunya.
1: En cas, però, que no es poguessin negociar uns nous pressupostos, aquests comptes del 2026 serien una eina per poder esgotar la legislatura?
10: Nosaltres estem absolutament decidits a governar pel conjunt del mandat, com és el que hauria de ser habitual, i pensem que es donen les circumstàncies perquè això sigui així.
1: Amb els pressupostos ja aprovats, Esquerra i els comuns han advertit que ara comença una nova etapa d'exigència al govern perquè compleixi els acords d'investidura. Alguns d'aquests acords, però, no depenen només del PSC, com per exemple el nou model de finançament autonòmic que s'ha d'aprovar al Congrés. Com poden garantir que es compliran aquests acords?
10: Nosaltres treballem per complir tots els acords, tant els d'investidura com els que tenen a veure amb el pressupost, i de fet ja n'hem anat complint força dels acords d'investidura. Pel que fa, per exemple, a la quitança del deute autonòmic, la quitança del FLA, que és una quitança parcial, això s'haurà de votar a les Corts Generals i demanem responsabilitat a totes les formacions polítiques, però especialment a totes les formacions polítiques catalanes. I pel que fa al nou model de finançament, és exactament el mateix. Creiem que el model que s'ha acordat entre el govern d'Espanya,

0: govern de la Generalitat i Esquerra Republicana. És un bon model, un model en el que s'injecten més recursos al sistema, en el que Catalunya, evidentment, hi surt guanyant, però no hi surt perdent ningú, i que, per tant, el poden votar una àmplia majoria dels diputats i diputades a les Corts Generals. També, evidentment, demanem a Junts que faci un esforç per ser responsable en aquesta qüestió, perquè, a més, votar a favor d'aquest model de finançament no implica una renúncia a cap dels seus postulats. No els estem demanant això. El que els estem demanant és que facin possible que arribin 4.700 milions d'euros addicionals, que és el que s'espera que rendeixi en el primer any aquest nou model de finançament.
1: El govern de Pedro Sánchez també vol aprovar els pressupostos de l'Estat, però el Congrés ho té molt més difícil. Sense pressupostos, creu que Sánchez podrà esgotar la legislatura?
0: El president Pedro Sánchez ha expressat la seva voluntat de presentar els pressupostos. Em sembla que és bo. És bo també poder explicar al conjunt del país, també a la cambra, quines són les prioritats, quin és el programa polític del govern. I nosaltres fem una apel·lació novament a la responsabilitat de tothom. També ha dit el president Pedro Sánchez que les eleccions seran el 2027, que és quan correspon, i per tant a ell és a qui correspon la facultat de decidir quan es convoquen.
1: Parlant de Pedro Sánchez i del PSOE, cada setmana coneixem noves imputacions. En el cas Leire Díez, l'Audiència Nacional, per exemple, ha imputat aquesta setmana la directora de la Guàrdia Civil i la presidenta de la CEPI. Vostè veu impensable que Pedro Sánchez pugui acabar investigat?
0: Miri, no sé què pot passar. El que sí que sé és que els socialistes el que estem fent és actuar amb fermesa davant dels casos de corrupció que puguin haver afectat a persones amb responsabilitats o properes al Partit Socialista. I a més estem explicant molt en els darrers mesos que pensem que l'actitud de cada partit front a la corrupció s'ha de mesurar no tant per com acusen a altres com per com actuen quan hi ha algun cas que els pugui resultar proper. Però també ens sembla que hi ha clarament una operació de setge per tots els mitjans contra aquest govern i que hi ha molts temes que cal que s'aclareixin. Per tant, cal que la justícia faci el seu camí, cal que s'aclareixin els fets, i també hi ha molta gent que està jugant amb falsedats i amb bulos.
1: Vostè veu possible una entesa de Junts i el Partit Popular per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa?
0: Això li haurien de preguntar tant a Junts com al Partit Popular. El cert és que són dues formacions conservadores que en qüestions fiscals, econòmiques, fins i tot socials, en temps passats no tan antics s'havien posat d'acord, i veiem que bé, hi ha hagut alguns moviments d'intent de seducció del Partit Popular cap a Junts. La veritat és que Junts hauria d'explicar molt perquè una aritmètica parlamentària en què necessàriament entren PP i Vox és millor pels catalans i les catalanes. En tot cas, mentre el Partit Popular manté recursos contra la llei orgànica d'amnistia, manté polítiques a Aragó, a Balears i al País Valencià i també a Catalunya contra el català, que ha fet, com ha fet històricament, campanyes catalanòfobes com la que va fer contra l'Estatut ara fa 20 anys, etcètera, etcètera, perquè això hauria de ser millor que una majoria progressista i plurinacional, no? Però, en qualsevol cas, quan semblava que hi havia alguna aproximació d'aquestes característiques, ha vingut el senyor Aznar, no?, que sembla que encara és el factotum dins del Partit Popular, i ha dit que per aquí no, no?, que una majoria nacional, crec que ha dit.
1: Junts per Catalunya ha acusat el president Illa de governar amb arrogància, tot i no tenir majoria absoluta. És impossible que el PSC s'assegui a negociar amb Junts durant aquests 2 anys que queden de legislatura?
0: En absolut, però és que en les ocasions que hi ha hagut perquè arribéssim a acords és Junts que no ha volgut, sense anar més lluny, el Pacte Nacional per la Llengua, que jo torno a aprofitar per demanar que s'hi sumin, perquè em sembla que el català necessita dels esforços de tothom i de la suma de tothom per afrontar els reptes que té ara i en el futur, no? Però és que Junts ha decidit fer una oposició de no a tot i després es queixa, sovint es queixa de que està en un racó o de que els tractem com si estiguessin en un racó en els que s'hi han posat ells sols, perquè a més estratègicament també resulta difícil per qualsevol observador, sens dubte per mi, entendre com poden estar a la vegada festejant amb les idees i les polítiques d'aliança, potser per por a la competència electoral, i alhora amb el Partit Popular, no?, a les Corts Generals. En fi, ja se'n sortiran, espero, però no els esperarem. És a dir, nosaltres dialoguem amb tots els grups parlamentaris i crec que no és propi d'algú a qui es titlla d'arrogant el haver acreditat

0: capacitat d'acordar tant per una investidura com per uns pressupostos i que estem arribant a acords a tots els nivells, no? Per tant, en fi, entenc que hagin de dir alguna cosa per explicar per què voten que no aquests pressupostos, però sens dubte no és pel contingut dels pressupostos.
1: Ens endinsem ara en el terreny ja més personal i demano si pot contestar en respostes al màxim de breus possible. Té previst fer algun viatge aquest estiu?
0: Viatge, vaja, vaig al Pla de l'Estany. No sé si se'n pot dir viatge, vaig a la vora. Sí, estaré una setmana pel Pla de l'Estany.
1: Què s'enduria a una illa deserta?
0: Els mitjans per sortir-ne.
1: Amb quin mitjà de transport acostuma a venir al Parlament?
0: Acostuma a venir a peu, i si no, amb metro, amb la línia vermella.
1: Té pis de lloguer o de propietat?
0: De propietat, des de fa relativament poc.
1: Sabem que li agrada molt caminar per la muntanya. Li serveix per desconnectar aquestes passejades de la política i del Parlament en general?
0: Van molt bé per aclarir idees i pensaments, per endreçar-los, sí.
1: Si hagués de triar dos adjectius que el definissin bé a vostè, quins triaria?
0: Ostres, sóc el pitjor jutge de mi mateix, no ho sé. Sóc una persona determinada i tenaç.
1: I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest any és...
0: Que s'acabessin els conflictes armats que tenim al món en aquest moment, que estan afectant molt greument, no només a la gent que els pateix més directament, sinó al conjunt de la gent que vivim al planeta.
1: Ferran Pedret, president del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar, gràcies per atendre'ns al programa L'Hemicicle de 3CAT Info i fins aviat.
0: Fins aviat.
2: Podeu tornar a escoltar L'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle. Trescat Info.
3: Àrea de servei a punt ara. Comencem amb l'equip viari i el trànsit. Carmina Malagarriga, bon dia.
4: Bon dia, Jaume. Començarem dient que continuen tallades per l'incendi de l'Empordà a la G660 entre Calonge i la Bisbal d'Empordà i la GB6612 entre Calonge i Llagostera. Per un incendi industrial ha estat tallat l'accés de la C35 cap a la P7 a Granollers en sentit nord. També hem de dir que la C12 està tallada per un accident entre Torrelameu i Menàrguens a la Noguera. També hi ha retencions a la P7, a la Jonquera, en sentit sud, i de Castellbisbal a Castellví de Rosanes, en sentit sud. A la 2, a Martorell, també hi ha retencions cap a l'accés a la P7, i en aquesta mateixa P7, a Mollet del Vallès, en sentit nord. A l'N340, a Vilafranca del Penedès, en sentit sud. A la C60, a Argentona, en sentit sud, per enllaçar amb la C32. A la C32, tant a Montgat com a Cabrera de Mar, en sentit nord. A la C63, a Lloret de Mar, en sentit sud, cap a les platges. A l'N240, a l'Espluga de Francolí, cap a Montblanc, i a l'N240 també a Montblanc, en sentit sud cap a Valls. A la B20, a l'Hospitalet de Llobregat, en sentit sud, a la 2, a Cornellà de Llobregat, cap a les rondes barcelonines, a la C33 i també un tram més al sud de la C58, a Montcada i Reixac, cap a Barcelona, a la ronda de dalt, a l'altura d'Horta, en sentit Besòs, i a la ronda litoral, a l'altura del Poble Nou, en sentit Llobregat. Afegim que hi ha restriccions importants de trànsit a Barcelona amb motiu de la celebració del Tour. La prova surt del Fòrum i travessa alguns eixos viaris principals dels districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc fins a arribar a l'Estadi Olímpic. Les primeres afectacions han començat a les 12 del migdia, però el tall total del circuit es produirà a 2:15. El moment de restriccions màximes serà entre les 4 i 7:45 del vespre. Finalment, el trànsit es restablirà de mica en mica a partir de 8:45 del vespre. Assenyalem que avui i demà el servei de metro s'incrementa fins a un 40%. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
3: Gràcies, Carmina. Bon dia.
4: Fins ara.
2: El temps.
3: Néstor Gómez.
5: Catalunya du 22 dies amb temperatures superiors als 35 graus. Des de l'11 de juny, cada dia estem assolint aquesta temperatura, superant clarament aquesta temperatura, i també a la Bisbal d'Empordà, cada dia per sobre dels 30 graus. I tot això amb unes precipitacions escasses. En el cas de la Bisbal d'Empordà, Pràcticament no ha caigut gota des del juny fins ara, només 14 litres a principis de juny. Tot això hem marcat dintre d'un panorama en el qual l'estabilitat continuarà sent acusada avui, demà i els propers dies amb gran domini del sol. Aquest anticicló el que farà és, i el que provocarà, és aixafar l'aire càlid contra terra, i això farà que a partir de demà les temperatures no només es disparin una mica més i arribem a la xifra dels 40 graus, sinó que aquesta calor serà persistent gairebé o la totalitat de la setmana que ve. Una onada de calor, doncs, en la qual entrarem demà diumenge i s'allargarà gran part o la totalitat de la setmana. I de cara a les immediates hores, avui no arribarem als 40, però ens aproximarem. Màximes de 38 graus cap a les Terres de l'Ebre i 37 tant a Ponent com a les comarques de Girona.
2: 3CAT Info.
3: 5 minuts i serà la una del migdia.
2: Esports.
3: L'actualitat ens ha fet arribar a aquest àmbit deixant enrere algunes informacions que hem avançat, però que anirem repetint a partir de la una a 3CAT Info. Albert Benet, bon dia.
6: Què tal? Bon dia. L'Argentina ha necessitat el millor Leo Messi i una pròrroga per guanyar Cap Verd la matinada passada per 3-2 i classificar-se per als vuitens de final del Mundial, on s'enfrontarà Egipte. I ara sentireu Messi després d'aquest partit amb moltes més dificultats de les previstes per a la selecció albiceleste.
7: Sabíamos que iba a ser difícil. Esto es mata-mata y nadie te regala nada. Si bien nosotros siempre desprestigiamos las selecciones por nombre, nosotros sabíamos que no iba a ser para nada fácil. Y esto es lo que te marca este Mundial en especial, ¿no? Que es todo muy igualado, muy complicado.
6: Messi va fer l'1-0 al minut 29 amb un control i una definició a l'abast de ben pocs i després d'una gran passada llarga de Lisandro Martínez. Cap Verd, la selecció revelació d'aquest Mundial, va fer l'empat a 1 al minut 59, va portar el partit a la pròrroga. Només començar el temps extra, el mateix Lisandro va fer el 2-1 per l'Argentina, però Cap Verd va tornar a igualar el partit amb un gol al minut 103. Ja al 111, un córner picat per Messi va acabar amb un gol de cap del Cuti Romero amb la col·laboració d'un defensa. El gol de Messi és el setè que fa en aquest Mundial. És el màxim golejador, amb un gol més que Mbappé, dos més que Kane i Haaland i tres més que Dembélé. És el gol número 20 de la seva carrera en Mundials i es converteix en el primer futbolista que arriba als 30 partits disputats en Copes del Món. A més, també iguala Fritz Walter com a màxim assistent de tots els temps en Mundials. Ja són 10 assistències, un rècord que tenia el jugador alemany des del 1958.
7: Todos los partidos van a ser dificilísimos, hicimos un desgaste muy grande, como siempre, jugando bien, jugando mal, lo mismo de siempre decimos, pero creo que lo importante ahora es descansar, pensar en lo que se viene e intentar de sacar cosas positivas del partido de hoy, que más allá del pase creo que la hay también porque hicimos cosas buenas y corregir la mala que creo que hoy me fueron mucho también.
6: Messi allarga a 8 la seva ratxa de partits seguits marcant en Mundials. L'Argentina, als vuitens de final, es trobarà amb Egipte, que va eliminar Austràlia als penals després que al final dels 90 minuts i també de la pròrroga si arribés amb empat a 1. La matinada passada també al Mundial, classificació també de Colòmbia, que ha guanyat Ghana per 1-0 amb un gol de John Arias. El rival de Colòmbia serà Suïssa. Avui ja comencen els vuitens, Canadà-Marroc a les 7 de la tarda i Paraguai-França a les 11 del matí.
2: L'actualitat esportiva a fons.
6: En un dissabte marcat per la sortida del Tour de França a Barcelona, després de la multitudinària presentació dels equips de dijous, avui comença la competició amb la primera etapa, la primera de les tres amb protagonisme de Barcelona i Catalunya a la Ronda Francesa. Serà aquesta tarda una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. Tots contra el gran favorit, Tadej Pogacar. L'eslové ha guanyat el Tour 4 vegades i en vol més.
8: Vull guanyar 21 etapes, però és impossible. De fet, 10 etapes és pràcticament impossible. Intentarem guanyar el màxim possible, però l'objectiu principal és acabar guanyant.
6: Avui primera etapa i demà la segona, 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona fins a Montjuïc, a Barcelona, i dilluns la tercera, 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i Els Angles, ja a la Catalunya Nord. Declaracions aquest matí de Pau Gasol des de la seva acadèmia de bàsquet d'estiu, des de la Pau Gasol Academy a Cornellà del Llobregat, fent referència al Barça després d'una

0: de temporada sense títols i en un estiu encara amb la incògnita, amb la incertesa de qui serà el nou entrenador i també el màxim responsable esportiu.
1: Fitxant algú, no?, que portarà nou, crec, el projecte esportiu, el Xevi, em sembla que es diu, no?, que ve de Vitòria, i després, doncs, bueno, construint un projecte, doncs, que pugui tenir recorregut, que tingués un compromís amb ell, que tingui marge al final de reforçar, no?, i de tenir un equip que pugui, no només que pugui lluitar per títols, no?, sinó que els guanyi.
0: També en bàsquet, de les últimes hores, per cert, que aquesta entrevista del Tot Gira a Pau Gasol la podreu sentir sencera aquesta tarda. El València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la clàusula de rescissió, que és €1.200.000, per deixar de ser l'entrenador de l'equip valencià. És el pas previ per convertir-se en el nou tècnic del Madrid.
2: Trescat Info.

0: L'incendi forestal del massís de les Gavarres al Baix Empordà es manté actiu i ja ha cremat més de 2.000 hectàrees. L'objectiu d'avui dels bombers és poder-ne estabilitzar el flanc dret. Es manté el confinament a 7 municipis de la zona i s'ha tancat l'accés al massís de les Gavarres. Durant la matinada s'han cremat diversos habitatges d'una organització de Calonge i Sant Antoni i un centenar de persones han passat la nit al pavelló municipal. Protecció Civil posa en prealerta el pla Procicat per l'incendi en un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, al Vallès Oriental, situat a prop de la carretera C35. L'incendi provoca una gran columna de fum i es recomana el confinament a les poblacions on hi arribi. Hi treballen una dotzena de dotacions dels bombers. Els Mossos d'Esquadra detenen un home presumptament relacionat amb la mort de trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona, aquest dijous. La investigació continua oberta i està sota secret de les actuacions. Donald Trump recupera el fantasma del comunisme per carregar contra els seus rivals demòcrates en un discurs molt patriòtic des del Mount Rushmore. El president nord-americà aprofita l'inici de les celebracions dels 250 anys de la independència dels Estats Units per escalfar la campanya de les eleccions de mig mandat. Exteriors confirma 2 espanyols més entre els morts pels terratrèmols de Veneçuela i ja són 34. En total hi ha més de 2.650 cadàvers que s'apleguen a la morgue improvisada de La Guaira, la zona més afectada per la tragèdia. El sector del lleure demana al govern que incorpori les sortides i colònies al currículum perquè siguin activitats obligatòries. El sector està en crisi des de que 1.300 escoles i instituts públics han decidit que el curs que ve no faran sortides ni colònies per reclamar millors condicions laborals i més recursos per l'educació. El músic i compositor Dani Elfman actua aquesta nit a l'Auditori del Fòrum dins la programació del Festival Guitar Barcelona. Considerat un dels compositors més influents de la història del cine contemporani, Elfman proposa fer un recorregut pel seu univers sonor entre el rock i el cine, sobretot amb les bandes sonores de les pel·lícules de Tim Burton.
1: Esports.
2: Aquesta tarda a les 5 comença el Tour de França a Barcelona amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. Tadej Pogačar és el gran favorit i busca el seu 5è Tour. L'Argentina jugarà els vuitens de final del Mundial de Futbol contra Egipte després de guanyar Cap Verd per 3-2 la matinada passada a la pròrroga. Leo Messi va fer l'1-0 i també l'assistència que va donar la victòria a l'Argentina. Messi, de 39 anys, és el màxim golejador d'aquest Mundial amb 7 gols i s'ha convertit també en el primer futbolista que arriba als 30 partits en Copes del Món, també igual al rècord d'assistència en Mundials, un total de 10.
0: I el temps amb un dissabte de calor intensa, màximes que rondaran els 38 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre i els 37 a Ponent i a les comarques gironines. La tramuntana bufarà durant tot el dia, si bé disminuirà durant la tarda. La calor s'intensificarà demà i serà sostinguda fins a finals de la setmana que ve.

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, ara passen 4 minuts de la una. Us acompanya molt de gust fins a les dues Xavier Palau. Els bombers de la Generalitat intensifiquen els treballs per estabilitzar el flanc dret de l'incendi que afecta les Gavarres, que ha cremat 2.000 hectàrees i ha afectat també diversos habitatges d'una urbanització de Calonge i Sant Antoni, al Baix Empordà. L'accés al massís de les Gavarres està tallat i 7 municipis de la zona continuen confinats. Ja tenim, rebem so des de la Bisbal d'Empordà amb la Matilde Seoane i Fèlix Martín. Bona tarda.
2: Des d'aquí, des del centre de comandament avançat de la Bisbal de l'Empordà, l'incendi continua...
1: És Núria Parlon, la consellera d'Interior, que compareix ara davant els mitjans de comunicació. L'escoltem.
2: Us ha comunicat aquest matí el president, que és per aquest matí el president, que és per una banda intentar estabilitzar el flanc dret, que és el que té més potencial de cremar hectàrees. Parlem, doncs, del Parc Natural Protegit de les Gavarres, que té un potencial i podria arribar a les 30.000 hectàrees. Per tant, estem focalitzant tots els objectius en controlar aquest flanc dret. Per altra banda, el flanc esquerre durant aquest matí ha fet algunes carreres, utilitzant la terminologia de bombers, és a dir, no és que s'hagi reactivat l'incendi o que estigui anant a pitjor, sinó que ha començat a córrer una mica i, per tant, aquí també, doncs, això concentra una part dels esforços de bombers. Continuem treballant amb la mateixa operativa. Es mantenen les ordres de confinament. A la tarda veurem, doncs, si hi ha capacitat de flexibilitzar alguna d'elles, però fins ara s'han de mantenir aquestes ordres de confinament. S'està treballant, doncs, amb tots els equips. ADFs també estan donant suport, tothom dona suport, tothom treballa sota el comandament de bombers en aquest cas. També, doncs, els mitjans de la UME, que tenim ara desplegats, doncs, treballant dintre de l'operativa de bombers. I durant tot el dia d'avui fins a la tarda, doncs, els objectius estan fixats en controlar especialment aquest flanc dret i demanar, doncs, l'ajut en el sentit de corresponsabilitat del conjunt de la ciutadania davant de, doncs, evitar sortir, reduir mobilitat, no venir cap a aquesta zona, especialment els municipis que estan confinats, i durant, doncs, tota la tarda es continuarà treballant amb els objectius que us hem explicat aquest matí i ara us actualitzem.
3: No sé si per la consellera o per l'inspector, aquest matí parlaven d'un 70% de zona del flanc dret estabilitzat. En quin tant per cent estem ara?
4: Sí. A veure, a nivell de perímetre, a nivell d'estabilització, us ho comentava molt clarament la consellera, ens preocupa molt el flanc dret. No l'hem comptabilitzat exactament ara en percentatge, però sí que és un perímetre molt irregular, molt mal cremat, a més, i per tant ens dificulta molt, ens dificultarà molt, sobretot en el moment que entri la marinada, doncs aquesta tarda, el control i l'estabilització del flanc dret, que és la nostra prioritat, com us deia la consellera. Sí que començarem a tenir segurament menys afectació o menys activitat al cap de l'incendi, a la part, diguéssim, de Calonge, de les urbanitzacions de Calonge, allà que, tot i que encara van arribant, com us comentava la consellera, doncs anem tenint carreres, cada vegada aniran a menys per aquest gir a la tarda de la marinada, però en canvi on patirem molt més és amb el flanc dret. Per tant, si a la nit hi havia més activitat a la zona de Calonge amb aquest impacte a les urbanitzacions, ara a la tarda canvia, diguéssim, i on ens preocupa molt és aquesta estabilitat, que puguem aguantar aquesta estabilitat d'aquest flanc dret, que és un perímetre molt dolent, ha cremat de forma molt irregular, i això ens dificulta molt perquè s'entengui, diguéssim, d'una forma molt visual. Si tenim una part, diguéssim, on està sortint una mica de fumet blanc, no?, i que encara no està, diguéssim, amb molta activitat, allò ho apaguem amb un mitjà aeri, per exemple, això no treu de que allò no està refredat del tot. I, per tant, com que no s'ha pogut assegurar per terra amb eines manuals, amb línia d'aigua, tot el perímetre, perquè no és net, està ple, diguéssim, de focus secundaris i d'irregularitats, mal cremat i de més, doncs això ho fa difícil i, per tant, anirem patint tota la tarda.
3: Per tant, doneu per fet que serà una tarda complicada.
4: Sí, sí, ja és el que preveiem. Veurem la marinada també si em puja més fort o menys, és a dir, en funció de la força de la marinada, doncs tindrem més o menys, diguéssim, activitat en aquest flanc dret, però estem convençuts de que tindrem activitat en el flanc dret.
1: És David Borrell, el cap de bombers de la Generalitat, que respon a les preguntes al costat de la consellera Núria Parlon.
4: Sí, que ara no fa massa hi havia

no sé si heu pogut seguir, però hi havia una fumarola important a la zona, diguéssim, del flanc esquerre, no? Propera a CAP, zona esquerra CAP, propera, diguéssim, a Calonge. Això anirem seguint veient.

0: Sí, sí, és evident que per nosaltres estem molt tensionats a nivell de tota la resposta, diguéssim, del dispositiu d'extinció i, òbviament, doncs, la màxima prudència perquè tenir un incendi gran és un problema important, però tenir dos incendis és ja un problema de país i, per tant, sobretot hem d'evitar doncs, tenir un segon incendi gran. Sí, sí, sí. Estem mantenint aquest nivell d'efectius amb 440 bombers, més 100 soldats de la UME, que també ens donen suport. També tenim alguns efectius de les ADFs que també ens estan donant suport en vehicles lleugers com amb cubes, pagesos i demés, que també ens estan donant suport en maquinària agrícola. I aquest és el dispositiu que tenim per a l'extinció d'aquest incendi.
1: Molt important en la línia del que deia el vostre company, tindrem dies de moltíssima calor durant el que queda de cap de setmana i fins dimarts vinent, i per tant doncs, aquesta precaució, aquesta prudència és clau que la ciutadania ho tingui present, sobretot perquè el territori és molt més vulnerable per les variables de la calor, el combustible de resultat de les pluges que s'asseca ràpid, és a dir, totes les variables que incideixen en el risc d'incendi, activitats econòmiques, activitats que es fan doncs, com ens ha passat en aquest cas aquí, no? que ha provocat aquest incendi, per tant tota prudència és poca en els propers dies, i vosaltres doncs, també com a mitjans de comunicació que ens podeu ajudar a difondre aquest missatge, no? Molta calor, molt risc, molta vulnerabilitat del territori i molta precaució, sobretot per evitar la simultaneïtat d'incendis, que és el que més ens complica l'operativa i el risc també doncs, per a les persones, no? Jo crec que aquest és en les properes hores aquest és un missatge molt important a tenir en compte i que la ciutadania ens escolti atentament i que siguem molt prudents en la nostra mobilitat, amb les activitats a l'aire lliure, consultar el pla alfa dels agents rurals per informar-nos de què es pot fer, què no es pot fer. Tancarem el massís de les Gavarres, com ja us hem informat abans. Probablement s'haurà de fer algun tancament més d'alguns espais naturals i molta precaució i molta prudència.
2: Tot això, consellera, es mantenen les activitats de lleure previstes, els festivals?
1: Els festivals de les zones que no estan afectades, en aquest cas, per les ordres de confinament que encara tenim vigents, es mantenen amb totes les precaucions i, òbviament, amb la flexibilitat necessària, si s'escau, de suspendre-les, si és necessari, d'acord amb el que ens diguin els professionals.
3: La superfície encara cremada són 2.400, o hi ha actualització de...
0: Sí, alguna mica més de superfície, però estem parlant de que, en termes generals, la dada que tenim d'hectàrees és d'aquest ordre. Sí, sí, es manté.
4: És bona notícia, no? Perquè entra en la calor.
0: Sí, sí, diguéssim, es manté, però el que ens fa patir molt és aquest canvi, diguéssim, que tindrem amb la marinada, i per tant, sí, és bona notícia, però la intranquil·litat que tenim és que durant les properes hores, doncs, amb aquest canvi de gir del vent, doncs podem tenir dificultats amb contenir el flanc dret. Hem aconseguit fins ara fer-ho, però ara ve lo difícil, diguéssim.
5: Més preguntes al cap de bombers de la Generalitat, David Borrell.
0: No, el risc que tindrem, sobretot, diguéssim, de que l'incendi se'ns fes gran, està en el flanc dret. Vale? En el flanc esquerre hi pot haver activitat, però no ens fa patir, perquè justament aquest canvi de vent ens ajudarà en el sentit que ens anirà. En el flanc esquerre ens va cap al cremat. Vale? En canvi, el flanc dret se'ns obriria cap a les Gavarres en direcció a Girona. Vale? I és el que realment hem d'evitar. Ens fa patir. Ens fa patir per avui, però és que també ens fa patir per aquesta onada de sud, aquesta onada de calor que tindrem els pròxims dies, i per tant que durant diversos dies, i sobretot de migdia fins al vespre, doncs amb aquesta empenta de la marinada haurem d'estar molt atents.
4: Consellera, què us ha dit? Heu dit al matí que estàveu parlant amb l'empresa responsable dels treballs que s'estaven fent a la carretera. No sé si us he dit que teniu col·laboració constant, no sé si hi ha alguna novetat amb la comunicació Generalitat-Empresa.
1: No hi ha novetat, això és el Departament de Territori qui està demanant aquesta informació i en això estan. I ja, el que hem dit aquest matí, el que ha dit el president.
3: Podríem fer una altra pregunta?
5: Doncs fins aquí la compareixença, en aquest cas en responent en català, la consellera Núria Parlon, al costat de David Borrell, el cap de bombers de la Generalitat de Catalunya, fent doncs, aquesta compareixença per explicar ara mateix quina és la situació. També tenim en directe a Fèlix Martín, que ha sigut sí. a,

0: Ha seguit aquesta compareixença, Fèlix Cadal, bon dia.
1: Bon dia.
0: Dèiem, doncs, que
1: molt
0: ara mateix...
1: Molt d'aquesta última hora, exacte.
0: Sí, sí, la preocupació principal, Fèlix, és aquesta, i més ha reiterat diverses vegades David Borrell, la preocupació que tenen per estabilitzar el flanc dret, que ara mateix és el que més preocupa per evitar, doncs, que les flames es dirigeixin cap al Gironès, no així al flanc esquerre, que ha explicat que és un perímetre que, doncs, que permet que es pugui, doncs, controlar més fàcilment, que ha tingut algunes carreres, però que també ha dit, Fèlix, que doncs, hi va cap a zona cremada, és a dir, que hi ha una diferència
1: exacte.
0: Entre el dret i l'esquerra.
1: En aquest flanc esquerre és el que ha provocat més mal fins ara, on han cremat algunes cases d'alguna urbanització pròxima al bosc a Calonge i que sentíem doncs, veïns al llarg d'aquest matí que lamentaven aquesta situació. El flanc esquerre doncs, és el que ha provocat més mal en habitatges. El flanc dret és el que té més potencial de créixer i, per tant, és aquí on s'estan centrant aquests esforços, perquè recordem que quan bufa la tramuntana de nord és un tipus de vent i quan bufa la marinada, que és el que ha de bufar aquesta hora crítica que diu a partir de les dues del migdia, és el que bufa de mar cap a l'interior. I això és el que portaria les flames doncs, des d'aquesta part del Baix Empordà i que les podria fer estendre doncs, Gavarres amunt cap a la zona del Gironès. Mm-hmm. I aquí, doncs, d'aquestes 2.200 hectàrees que s'han cremat fins ara, doncs, evidentment l'extensió es podria multiplicar per 3 i per 4. Tenint en compte que el massís de les Gavarres sencer fa una extensió de 30.000 hectàrees, doncs ells han parlat d'una potencialitat d'entre 7 i 8.000. Esperem que no passi
0: que
1: això.
0: Arribem,
1: però en tot cas, tots els esforços se centren en aquest punt. Mirant des de la Bisbal, ens situem en un mapa, ens posem d'esquenes a la Bisbal i mirem doncs, cap a la dreta, evitar que aquest foc s'escampi. Mm. Recordar això, l'avís a la gent, que no hi hagi mobilitat, que no hi hagi desplaçaments cap a aquesta part del Baix Empordà, de la Costa Brava, poblacions molt turístiques, poblacions amb moltes segones residències. Malgrat això, es mantenen les activitats d'estiu, amb festivals que porten molta i molta gent cap a aquesta zona del Baix Empordà, el mateix Festival de Cap Roig que va inaugurar ahir al vespre que continua amb concerts aquest cap de setmana, o la cantada de Havaneres de Palafrugell que es fa aquesta nit també a Calella de Palafrugell. Destacar també que el cap dels bombers, en David Borrell, explicava que el perímetre en el que han estat actuant en aquesta flanja, en aquest flanc dret, doncs és un perímetre molt irregular, que està mal cremat, ha dit literalment, i doncs és on hi ha menys activitat que les urbanitzacions de Calonge, però que el gir del vent doncs, pot fer que es pateixi molt i és el que més preocupa a aquesta hora.
0: Sí, ha dit que a les dues de la tarda, d'aquí una mica menys d'una hora aproximadament, s'ha de veure com bufa la marinada, que això també determinarà una mica quines són les conseqüències que pot tenir i com s'ha d'afrontar a partir d'aquest canvi de vent la situació d'ajudar i d'intentar doncs, extingir el més aviat possible aquest incendi que afecta aquesta zona i que compta perquè, com deia també la consellera Fèlix, esperem que no sigui així, evidentment, però exacte. Que hi ha una potencialitat de poder arribar a les 30.000 hectàrees.
1: Clar, això seria això, tot el massís de les Gavarres.
0: Clar.
1: Si això passa, és l'infern.
0: Totalment.
1: Vull dir que no... Toquem fusta i esperem que es pugui controlar molt abans. Però, evidentment, aquí hi ha feina per dies.
0: Sí, sí, segur. En
1: parlarem segur. Avui, demà, i segur que molts de dies durant la pròxima setmana.
0: Ho seguirem fent i, de moment, hem tingut aquesta última hora en aquesta compareixença amb la Núria Parlon, la consellera d'Interior, amb David Borrell, cap de Bombers de la Generalitat, que hem seguit fil per randa amb el Fèlix Martín i l'assistència tècnica de la Matilde Seoani, que han acompanyat doncs, aquesta compareixença, que hem seguit també, com deia, en directe aquí 3CAT Info. De moment ho deixem aquí, Fèlix, Matilde, i qualsevol incidència, línies obertes a 3CAT Info per qualsevol novetat.
1: Estem pendents. Moltes gràcies.
0: A vosaltres, bon dia. Ara passen 19 minuts de la una de la tarda. Anem a l'àrea de servei, anem a la situació de carreteres i autopistes del país. La mobilitat ens importa molt, ens afecta molt. També després la previsió meteorològica amb la calor com a rerefons de primera necessitat. Amunt, l'equip viari. Amb incidències no només a les carreteres i autopistes, també a Barcelona, perquè a més de tot plegat hi ha la incidència del Tour de França que obligarà molts talls a la ciutat, a la capital catalana. Ho estem seguint amb la Carmina Malagarriga. Bon dia, Carmina.
2: Bon dia. Si et sembla, doncs, comencem per les afectacions a la ciutat de Barcelona. Hi ha restriccions importants, per com deies, per la celebració del Tour. La prova surt del Fòrum, travessa els eixos viaris principals dels districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc fins a arribar a l'Estadi Olímpic. Les primeres afectacions

0: Doncs han començat a les 12 del migdia, però el tall total del circuit es produirà a 2:15. El moment de restriccions màximes serà entre les 4 i 7:45 del vespre i el trànsit es restablirà de mica en mica a partir de 8:45 del vespre. Hem de dir, però, que ara mateix a la Ronda Litoral se circula amb congestió perquè hi ha talls puntuals en diversos accessos per aquest fet. Es tallen les entrades i sortides 23 i 24 en sentit Besòs i també la 23 en sentit Llobregat. I a banda d'això, hi ha les retencions del cap de setmana agreujades pel tema de l'incendi del Baix Empordà. Estan tallades per aquest incendi la J660 entre Calonge i la Bisbal d'Empordà i també la JB6612 entre Calonge i Llagostera. També per un incendi industrial està tallat l'accés de la C35 cap a la P7 a Granollers en sentit nord. I hem de dir també que per accident està tallada la C12 en tots dos sentits, entre Torrelameu i Menàrguens, a la Noguera. Hi ha retencions a l'AP7 a Martorell en sentit sud, a Montmeló en sentit nord, a l'N340 al Vendrell en sentit sud, a la C60 en sentit sud per enllaçar amb la C32, a la C32 tant a Montgat com a Cabrera de Mar en sentit nord, a l'N145 a les Valls de Valira en sentit nord cap a Andorra, a l'N240 a Montblanc en sentit sud cap a Valls, a la B20 a Cornellà de Llobregat en sentit sud, a la 2 també a Cornellà cap a les rondes barcelonines, a la C33 a Montcada i Reixac cap a Barcelona i finalment també a la ronda de dalt a l'altura d'Horta en sentit Besòs, a més del que hem parlat ja de la congestió a la ronda litoral. De moment és tot, més informació d'aquí a mitja hora.
1: Déu-n'hi-do, situació força complexa en aquest dissabte de juliol, que anirem desgranant, anirem doncs, actualitzant amb l'equip viari, amb la Carmina Malagarriga, que ho està resseguint tot plegat. Gràcies, Carmina, bon dia.
0: Fins ara.
2: El temps.
1: A punt amb Néstor Gómez.
3: Catalunya du 22 dies amb temperatures superiors als 35 graus. Des de l'11 de juny, cada dia estem assolint aquesta temperatura, superant clarament aquesta temperatura, i també a la Bisbal d'Empordà, cada dia per sobre dels 30 graus. I tot això amb unes precipitacions escasses. En el cas de la Bisbal d'Empordà, pràcticament no ha caigut gota des del juny fins ara, només 14 litres a principis de juny. Tot això hem marcat dintre d'un panorama en el qual l'estabilitat continuarà sent acusada avui, demà i els propers dies amb gran domini del sol. Aquest anticicló el que farà és, i el que provocarà és aixafar l'aire càlid contra terra, i això farà que a partir de demà les temperatures no només es disparin una mica més i arribem a la xifra dels 40 graus, sinó que aquesta calor serà persistent gairebé o la totalitat de la setmana que ve. Una onada de calor, doncs, en la qual entrarem demà diumenge i s'allargarà gran part o la totalitat de la setmana. I de cara a les immediates hores, avui no arribarem als 40, però ens aproximarem. Màximes de 38 graus cap a les Terres de l'Ebre i 37 en Ponent com a les comarques de Girona.
2: Tresca Info.
4: Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a Diari de Girona. Informa't sense límits, descobreix newsletters exclusives, nous passatemps, una app renovada i els avantatges del club. Sortejos, descomptes i experiències úniques. Subscriu-te a Diari de Girona. De Girona, de valent.
2: Tresca Info.
1: Protecció Civil posa en prealerta el pla Procicat per l'incendi en un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, al Vallès Oriental, situat a prop de la carretera C35. L'incendi provoca una gran columna de fum visible a tota aquesta zona i es recomana el confinament de les poblacions on hi arribi. Una dotzena de dotacions dels bombers treballen per contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui. Aquesta nit també hi ha hagut altres incendis en una indústria de Sabadell, ha cremat vegetació i els bombers han remullat la zona, i també hi ha 5 dotacions treballant en un foc als hostalets de Pierola. I abans dels esports us expliquem que els Mossos han detingut un home presumptament relacionat amb la mort de trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso. Això va ser al barri de la Sagrera dijous a Barcelona. Recordem que els fets van passar, com dèiem, aquest dijous, quan una baralla entre joves es va acabar amb diversos trets i 4 individus fugint de la zona corrent. La investigació continua oberta i està sota secret de les actuacions. Els Mossos centren la seva investigació en integrants de bandes llatines com a presumptes autors del crim. Fins a 2:15.
2: Esports.
1: punt la crònica.

0: l'Albert Benet. Albert, bon dia.
1: Bon dia. Avui comença el Tour de França a Barcelona.
2: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
1: Aquesta tarda, a les 5, comença la competició amb la primera etapa, la primera de les 3, amb protagonisme de Barcelona i Catalunya a la Ronda Francesa. Serà una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. Tots contra el gran favorit, Tadej Pogacar, l'eslovè, ha guanyat el Tour 4 vegades i en vol més.
3: Vull guanyar 21 etapes, però és impossible. De fet, 10 etapes és pràcticament impossible. Intentarem guanyar el màxim possible, però l'objectiu principal és acabar guanyant.
1: El danès Jonas Vingegaard, guanyador de 2 tours, vol destronar Pogacar.
4: Estic preparat per a la cursa, en tinc moltes ganes. Fins ara ha estat un any increïble per a mi. Així doncs, sí, espero poder continuar així.
1: Entre les 5 i les 7 de la tarda sortiran els 23 equips a competició.
5: L'actualitat esportiva a fons.
1: L'Argentina ha necessitat el millor Leo Messi i una pròrroga per guanyar Cap Verd la matinada passada per 3-2 i classificar-se per als vuitens de final del Mundial, on s'enfrontarà a Egipte. Messi, amb 39 anys, continua guiant la seva selecció, que ha passat angúnies. Ha tingut més problemes dels previstos per superar la revelació d'aquest Mundial, la selecció de Cap Verd.
6: Sabíamos que iba a ser difícil. Esto es mata-mata y nadie te regala nada. Si bien nosotros siempre desprestigiamos las selecciones por nombre, nosotros sabíamos que no iba a ser para nada fácil. Y esto es lo que te marca este Mundial en especial, ¿no? Que es todo muy igualado, muy complicado.
1: Messi va fer l'1-0 a la primera meitat, un gran gol amb un control i una definició a l'abast de ben pocs, i ja a la pròrroga, després que el Cap Verd empatés dues vegades al partit, primer per portar-lo a la pròrroga i després per empatar dos a la pròrroga, doncs finalment Leo Messi, al minut 111, ha picat un córner que ha acabat amb un gol de cap del Cuti Romero amb la col·laboració d'un defensa. El gol de Messi és el setè que fa en aquest Mundial, és el màxim golejador, amb un gol més que Mbappé, 2 més que Kane i Haaland i 3 més que Dembélé. És el gol número 20 de la seva carrera en Mundials i es converteix en el primer futbolista que arriba als 30 partits disputats en Copes del Món. A més, també iguala Fritz Walter com a màxim assistent de tots els temps en Mundials. Ja són 10 assistències, un rècord que tenia el jugador alemany i que era vigent des del 1958. Un Leo Messi a qui sentim després d'aconseguir aquesta classificació de l'Argentina pels vuitens de final.
6: Todos los partidos van a ser dificilísimos, hicimos un desgaste muy grande, como siempre, jugando bien, jugando mal, lo mismo de siempre decimos, pero creo que lo importante ahora es descansar, pensar en lo que se viene e intentar de sacar cosas positivas del partido de hoy, que más allá del pase creo que la hay también porque hicimos cosas buenas, y corregir la mala que creo que hoy fueron muchas también.
1: Messi estira a 8 la seva ratxa de partits seguits marcant en Mundials. A més, ha marcat en totes les fases que existeixen en una Copa del Món. Als vuitens, la selecció argentina s'enfrontarà a Egipte, que va eliminar Austràlia als penals després que al final dels 90 minuts i també de la pròrroga s'hi arribés amb empat a 1. I la matinada passada també s'ha classificat pels vuitens Colòmbia, que ha guanyat Ghana per 1-0 amb un gol de John Arias. El rival de Colòmbia serà Suïssa. Avui comencen ja els vuitens, Canadà-Marroc a les 7 de la tarda i Paraguai-França a les 11 de la nit. Pau Gasol assegura que el Barça aquest estiu no ha de fitxar només per aspirar a títols, sinó per guanyar-los. Això després de 3 temporades en blanc i encara amb la incògnita de qui serà el nou entrenador del bàsquet blaugrana. També es desconeix oficialment qui serà el nou responsable esportiu, que tot fa pensar que serà Xevi Pujol, actual director esportiu del Baskonia.
7: Fitxant algú, no?, que portarà nou, crec, el projecte esportiu, el Xevi, em sembla que es diu, no?, que ve de Vitòria, i després, doncs, bueno, construint un projecte, doncs, que pugui tenir recorregut, que tingués un compromís amb ell, que tingui marge al final de reforçar, no?, i de tenir un equip que pugui, no només que pugui lluitar per títols, no?, sinó que els guanyi.
1: Declaracions aquest matí de Pau Gasol des de la seva acadèmia de bàsquet d'estiu, des de la Pau Gasol Academy a Cornellà del Llobregat. És el fragment d'una entrevista que podreu escoltar sencera aquesta tarda al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I al torneig de tennis de Wimbledon, Marcel Granollers juga partit de 16ens de final de dobles al costat d'Horacio Ceballos contra el belga Gil i el neerlandès Verbeek. Han perdut el primer set per 6-4, en el segon hi ha empat a 4 jocs.

0: Benvinguts, bona tarda. Són dos quarts de dues.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A aquesta hora estem molt pendents de l'incendi al massís de les Gavarres, al Baix Empordà, que es manté actiu, que ha afectat ja més de 2.000 hectàrees. L'objectiu d'avui dels bombers és poder-ne estabilitzar el flanc dret, que és el que va cap a Girona, i que la marinada podria endinsar cap a l'interior del massís. La tasca, ha reconegut el cap dels bombers, es preveu complicada en les pròximes hores. Els accessos a les Gavarres estan tancats i es manté el confinament a 7 municipis. El govern insisteix en la crida a evitar els desplaçaments en aquella zona. També us destaquem que s'ha detingut un home pressuposadament relacionat amb la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso a Barcelona abans d'ahir. La investigació per part dels Mossos continua oberta i la policia no descarta fer més detencions. I en clau internacional, el president nord-americà Donald Trump continua mirant d'apropiar-se de les celebracions dels 250 anys de la independència del seu país, dels Estats Units, avui 4 de juliol. En un discurs molt patriòtic, des del Mount Rushmore, el president dels Estats Units ha carregat contra el comunisme i els demòcrates. Més qüestions. En aquest segon tram de l'informatiu ens situarem a l'Iran, on entre crits de revenja contra els Estats Units, milers de persones omplen els carrers de la capital Teheran per acomiadar el líder suprem Ali Khamenei, mort en un bombardeig nord-americà en el primer dia de guerra, a finals de febrer. Uns funerals que duraran dies, si espera l'assistència de 20 milions d'iranians. I sabrem també com va anar el concert d'ahir al vespre de Van Morrison, que va omplir de blues l'auditori del Fòrum de Barcelona. El cantant de Belfast va interpretar bona part de les cançons dels seus últims discos i no hi van faltar grans clàssics de la seva llarga carrera musical. Fem aquesta hora amb l'Albert Benet, busquem el titular esportiu. Albert, que hi ha de nou a aquesta hora?
2: Doncs que aquesta tarda al 5 comença el Tour de França a Barcelona amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. Tadej Pogacar és el gran favorit i busca el seu cinquè Tour. Destaquem també la classificació de l'Argentina la matinada passada per als vuitens de final del Mundial de Futbol, on s'enfrontarà a Egipte després de guanyar Cap Verd per 3-2 a la pròrroga. Leo Messi va fer l'1-0 i també l'assistència que va donar la victòria.
0: I acabem amb el temps, amb un dia de calor intensa aquest dissabte, màximes que rondaran els 38 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre i els 37 a Ponent i les comarques de Girona. Amb una tramuntana que no deixarà de bufar durant tot el dia, si bé disminuirà durant la tarda. La calor s'intensificarà demà diumenge i serà sostinguda fins a finals de la setmana que ve. Ara passen 4 minuts de 2:15. El flanc dret de l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà és el que més preocupa a aquesta hora els bombers de la Generalitat, perquè continua actiu i podria ampliar-se depenent de com bufi la marinada aquesta tarda.
3: Com que no s'ha pogut assegurar per terra amb eines manuals, amb línia d'aigua, tot el perímetre, perquè no és net, està ple, diguéssim, de focus secundaris i de irregularitats, mal cremat i de més, sí. Doncs això ho fa difícil i, per tant, anirem patint tota la tarda.
0: És la veu de David Borrell, el cap de bombers de la Generalitat de Catalunya. Aquest bomber també alerta sobre l'onada de calor que ens arriba als pròxims dies.
3: El flanc dret se'ns obriria cap a les Gavarres en direcció a Girona. I és el que realment hem d'evitar. Ens fa patir. Ens fa patir per avui, però és que també ens fa patir per aquesta onada de sud, aquesta onada de calor que tindrem els pròxims dies i, per tant, que durant diversos dies, i sobretot de migdia fins al vespre, doncs amb aquesta empenta de la marinada haurem d'estar molt atents.
0: Aquesta és l'advertència del cap de bombers de la Generalitat, David Borrell, al davant d'aquest

0: foc que preocupa, sobretot les pròximes hores, i depenent també, com deia, de com bufi la marinada. Fins ara, el foc ha cremat 2.000 hectàrees i ha afectat diversos habitatges d'una urbanització de Calonge i Sant Antoni, al Baix Empordà. L'accés al massís de les Gavarres està tallat i 7 municipis de la zona continuen confinats. Més de 10.000 persones de la zona del foc continua sota una ordre de confinament i aquesta nit un centenar han passat la nit al pavelló municipal de Calonge i Sant Antoni, al Baix Empordà. Durant la matinada s'han cremat diversos habitatges d'una urbanització i també una masia, ho estem seguint també des de Calonge i Sant Antoni amb la Berta Artigas Fontàs.
1: Des de Cabanyes a Calonge, que hi viuen unes 500 persones, l'urbanització s'enfila cap a un massís i es veu clarament que la línia on van arribar les flames és a tocar d'algunes cases. Són constants els helicòpters que estan remullant la zona durant el matí, no es veu flama, però sí que hi ha fum que es nota a l'ambient. També són constants els degoteigs dels veïns que venen a veure les seves cases, a comprovar que tot estigui bé malgrat les restriccions.
2: Ja hem estat remullant que fins que no hem vist que almenys jo que sé, que no revifés amb el vent o el que sigués. I de moment bé.
3: I més que res, la sensació i la por que t'agafa, no? Com a... és tot el que tens i dius, bueno, en un moment ja no hi és.
1: Aquesta és la situació, continuen les tasques d'extinció, bufa una mica el vent, mentre els veïns fan el que poden per controlar els nervis.
0: D'altra banda, en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, s'ha mostrat optimista per l'entrada ara de la marinada perquè els bombers diuen que podran treballar amb més comoditat.
4: En principi jo crec que és bona cosa per ells, així ho han manifestat, que si avui entrava en aquestes condicions es convertiria en un foc, no diríem abastable fàcilment, però sí que es podia treballar més còmodament.
0: Altres testimonis denuncien que els boscos estan molt secs per les sequeres dels últims anys i que això ha facilitat que l'incendi cremi més ràpid. Jordi Terrades, enginyer forestal i director gerent de Boscat, ha dit que s'ha de canviar la gestió forestal perquè els boscos no estan adaptats al canvi climàtic.
5: El problema que tenim és que tenim un paisatge. El paisatge que veiem avui, aquests arbres, van néixer en una època que ja no existeix, en un clima que ja no existeix. Per tant, tenim uns boscos que estan fora del seu temps i el que necessitem és de l'ús de la tècnica i de la ciència per adaptar aquests boscos al clima que tenim avui i al que tindrem en el futur. Per tant, el que ens fa falta és una gestió forestal activa, no només a les Gavarres, ens falta a tot Catalunya.
0: El foc ha cremat una masia, tanques i jardins de dues urbanitzacions, mentre que altres masies s'han vist afectades i els propietaris no han pogut salvar el bestiar que hi havia a dins.
6: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 2:15 de la tarda, sintonitzeu 3CAT Info. Deixem ara els incendis per abordar altres qüestions. En clau internacional, als Estats Units, Donald Trump ha carregat contra el fantasma del comunisme en un discurs molt patriòtic per donar el tret de sortida a les celebracions dels 250 anys de la independència del país. Ho ha fet des del Mount Rushmore, a Dakota del Sud, on ha fet gala dels èxits i de les contribucions dels Estats Units al món. Lluny de la institucionalitat del càrrec, Trump no ha desaprofitat l'ocasió per treure pit de la gestió de la seva administració i escalfar motors de cara a Washington, Oriol Serra, a les eleccions de mig mandat.
7: El president nord-americà Donald Trump no ha decebut els seus seguidors aplegats al Mount Rushmore, als peus de les cares esculpides a la muntanya dels presidents Washington, Jefferson, Roosevelt i Lincoln. Els ha ofert el repertori habitual, autoelogis, crítiques a l'administració anterior i el que potser ha estat més novedós, una crítica ferotge contra el comunisme que no ha estat res més que un atac encobert al Partit Demòcrata amb la mirada posada a les eleccions al Congrés del novembre. Recordem que als Estats Units el comunisme és equiparable al dimoni.
8: El comunisme és una amenaça moral per la llibertat nord-americana. És l'amenaça més gran pel nostre país, incloent-hi la Primera i la Segona Guerra Mundial, Pearl Harbor o fins i tot l'11S. No deixarem que això ens passi a nosaltres. No deixarem que passi. Believe me, we're
7: not letting it happen. El discurs, emmarcat en les celebracions del 250è aniversari de la signatura de la Declaració d'Independència, no hi han faltat les lloances a la pàtria, assegurant que som el país més bonic del món, el més poderós i el més solidari, afegint-se al governador de Dakota del Sud, que ha afirmat que els drets i les llibertats dels americans no els ha donat el govern, sinó que els ha donat Déu. Donald Trump ha dit això.
8: Els nord-americans no es van agenollar davant d'un rei o d'un govern, només davant de Déu Totpoderós.
7: L'acte, amb passades constants d'avions militars que no es podien veure perquè ja era de nit a Dakota del Sud, s'ha acabat, com sempre, amb el YMCA de Village People i Trump ballant amb els braços.
0: I en el discurs de Trump tampoc han faltat les referències a l'Iran. Ha dit literalment que els hi han donat una setmana de treva perquè puguin celebrar un funeral. Trump es refereix al funeral d'Ali Khamenei, que ha començat a primera hora del matí per acomiadar el gran líder del país, que, recordem-ho, va morir el primer dia de la guerra, després de prop de 40 anys al poder. Milers d'iranians omplen els carrers de la capital Teheran per assistir a un funeral d'estat que s'ha convertit en una demostració de força contra els Estats Units i Israel.
9: El líder era un pare per a tots nosaltres. Amb la seva mort, tots hem quedat orfes. El dolor per la seva pèrdua és profund, sobretot tenint en compte que era el líder de tots els que buscaven la llibertat del món. No hi havia ningú com ell. Era realment únic i inigualable.
0: El taüt de Khamenei presideix l'escenari acompanyat dels quatre familiars que també van morir en l'atac, entre ells la seva filla i una neta. A l'escenari també hi ha una bandera vermella en anglès on diu Kill Trump, matar a Trump, un eslògan que repeteixen alguns iranians. Les autoritats del país calculen que uns 20 milions de persones assistiran a la vetlla que el règim dels ayatolars llegeix com un gest de legitimitat. Els funerals comencen avui a l'Iran, però el fèretre d'Ali Khamenei recorrerà 5 ciutats de l'Iran i de l'Iraq. Finalment, Khamenei rebrà la sepultura dijous que ve a la seva ciutat natal, Mashhad. Ahir, una cerimònia d'homenatge tancada al públic va plegar líders d'alguns països estrangers, clergues i militars. I el Ministeri d'Exteriors veneçolà eleva a 2 més el nombre d'espanyols morts als terratrèmols de Veneçuela. Ja són 34 els ciutadans que han perdut la vida en el doble sisme de la setmana passada. Per ara hi ha almenys 2.650 morts en total. Centenars de cadàvers s'apleguen a la morgue improvisada de La Guaira, la zona més afectada pel sisme, on els familiars s'enfronten a la tasca duríssima d'identificar els cossos. Enviat especial Miquel Jarque.
10: La tanca que perimetra aquesta zona està coberta amb una tela negra, fora una sala d'espera improvisada sota unes carpes i dins muntanyes de calç viva, milers de taüts i tot un circuit pels familiars que venen a reconèixer els cossos de les persones rescatades. L'interior, ens expliquen, està molt ben organitzat, arriben els cossos, ens diuen cada vegada menys, i si a principis de setmana els familiars s'havien de passejar entre les bosses, ja hi ha ara un àlbum on es poden identificar les persones a les quals no se li han pogut prendre les empremtes. Anaïs González és tècnica del tanatori.
11: Cuando la persona llega, si el cadáver todavía no ha sido identificado, de manera que se están procesando, por decirte tú, las huellas aún, te pasa al área de la foto a identificarlos por la foto y en caso tal. Obviamente hay muchas partes del cuerpo que no están reconocibles, o sea, que están irreconocibles, pero le toman foto a lo que es, por ejemplo,
12: alguna cicatriz,
11: cualquier cosa que te pueda identificar.
10: I enmig de tot aquell olor, hi ha qui se n'aprofita. Ho denuncia Juana Torres, familiar d'un desaparegut.
13: Allá dentro, para poder mantener el familiar dentro de las cavas, están pidiendo $400 por un día. Entonces hay personas que, o sea, ahorita literalmente el venezolano monetariamente no está bien. Y de verdad, gubernamentalmente, o sea, creo que el gobierno no ayudó más los de gobiernos de afuera que el de aquí.
10: En paral·lel també hi ha actes de solidaritat, com el del gremi de pompes fúnebres, que demanen sovint la voluntat i en moltes ocasions les funeràries que donen el servei de cremació de franc.
6: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: De seguida ens tornarem per l'àrea de servei de 3:15 a 3Cat Info. Abans, però, us expliquem que els Mossos d'Esquadra han detingut un home presumptament relacionat amb la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. Recordem que els fets van passar aquest dijous, quan una baralla entre joves es va acabar amb diversos trets i 4 individus fugint de la zona corrent. La investigació continua oberta i està sota secret de les actuacions. Els Mossos centren la seva investigació en integrants de bandes llatines com a presumptes autors del crim. i desarticulat un grup criminal dedicat presumptament a robatoris violents i amb força a empreses i habitatges de Catalunya i de Castelló de la Plana. Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han detingut 7 persones

0: persones. Els assaltants lligaven els habitants de les cases on robaven o els treballadors de les empreses i se'ls van decomissar armes de foc, drogues i joies, rellotges de gamma alta i simbologia dels trinitarios. La investigació va començar després d'un robatori amb violència i intimidació a les instal·lacions d'una empresa de recaptació de màquines recreatives ubicada a Castelló de la Plana, on van amenaçar una treballadora amb una arma de foc i la van lligar de mans amb brides. També estaven implicats en un altre robatori especialment violent a Osor, a la Selva, així com en diversos robatoris més a la demarcació de Barcelona. La investigació continua, com dèiem, oberta i no es descarten més detencions. Ara, si toques 2:15, de seguida l'última hora del trànsit, després a punt la previsió meteorològica. En un dissabte, per diferents motius, doncs complicat. La mobilitat és una de les qüestions que abordem a aquesta hora. Carmina Malagarriga, bon dia.
1: Bon dia, Xavier. Doncs ara mateix continuen tallades les vies empordaneses a causa de l'incendi G660 entre Calonge i la Bisbal d'Empordà, la GB6612 entre Calonge i Llagostera, i no està tallada, però està restringit l'accés a vianants i vehicles de dues rodes a la GB6703 entre Quart i Madremanya, també a causa de l'incendi forestal. D'altra banda, hem de dir que continua aquest accés tallat a la C35 cap a la P7 a Granollers en sentit nord per un incendi industrial i que la C12 està tallada en tots dos sentits per un accident entre Torrelameu i Menàrguens a la Noguera. A banda d'això, hi ha restriccions, però menys en aquest sentit. Encara hem sortit una mica favorits a la P7 a Gelida en sentit sud, a la C60 a Argentona cap a la C32, a la C32 a Sant Vicenç de Calders cap a Calafell i a Montgat en sentit nord, a la C32 també a Sant Boi de Llobregat en sentit sud, a la 2 a Cornellà de Llobregat cap a les rondes barcelonines, a la B20 a Cornellà de Llobregat en sentit sud, a la B10 a Sant Adrià de Besòs cap al nus de la Trinitat, tant a la C33 com a la C58 des de Montcada i Reixac cap a Barcelona, a la ronda de dalt entre Pedralbes i el passeig de Valldaura en sentit Besòs. I a la ronda litoral se circula amb congestió perquè hi ha talls puntuals en diversos accessos. Es tallen les entrades i sortides de la 23 i 24 en sentit Besòs i també la 23 en sentit Llobregat a causa del Tour de França. I és que hi ha restriccions importants per aquesta celebració. La prova, recordem, surt del Fòrum i travessa alguns eixos viaris principals de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc fins a arribar a l'Estadi Olímpic. Ja han començat les primeres afectacions, però el tall total del circuit es farà a 2:15. El moment de restriccions màximes serà entre les 4 i 7:45 del vespre i es restablirà de mica en mica la circulació a partir de 8:45 del vespre. Això és tot per ara.
0: Ho anirem seguint. Carmina, gràcies.
1: I tant que sí. Adéu-siau.
0: Adéu. El temps. Amb Néstor Gómez.
2: Catalunya du 22 dies amb temperatures superiors als 35 graus. Des de l'11 de juny, cada dia estem assolint aquesta temperatura, superant clarament aquesta temperatura, i també a la Bisbal d'Empordà, cada dia per sobre dels 30 graus. I tot això amb unes precipitacions escasses. En el cas de la Bisbal d'Empordà, pràcticament no ha caigut gota des del juny fins ara, només 14 litres a principis de juny. Tot això hem marcat dintre d'un panorama en el qual l'estabilitat continuarà sent acusada avui, demà i els propers dies amb gran domini del sol. Aquest anticicló el que farà és, i el que provocarà, és aixafar l'aire càlid contra terra, i això farà que a partir de demà les temperatures no només es disparin una mica més i arribem a la xifra dels 40 graus, sinó que aquesta calor serà persistent gairebé o la totalitat de la setmana que ve. Una onada de calor, doncs, en la qual entrarem demà diumenge i s'allargarà gran part o la totalitat de la setmana. I de cara a les immediates hores, avui no arribarem als 40, però ens aproximarem. Màximes de 38 graus cap a les Terres de l'Ebre i 37 tant a Ponent com a les comarques de Girona. Tresca Info.

0: El cantant de Belfast ha basat el repertori en els dos últims discos, però sense oblidar grans clàssics com Moondance o Gloria. Ho hem seguit des de Barcelona amb el Marc Ruiz.
1: Fent honor a la llegenda que l'envolta, Van Morrison ha arrencat el concert 4 minuts abans de l'hora. Ha entrat a l'escenari tocant l'harmònica amb barret i ulleres de sol que no s'ha arribat a treure i anant per feina amb Deep Blue Sea de l'últim disc Somebody Tried to Sell Me a Bridge. De fet, bona part del concert s'ha dedicat a aquest disc i al Remembering Now de 2025. Blues a dojo clàssic amb versions de John Lee Hooker, Eddie Vinson o Mary Adams i, és clar, amb l'homenatge a Ray Charles If It Wasn't For Ray, en què confessa que si no fos per Ray Charles, ell no existiria. El públic gaudeix com una criatura amb un caramel al blues i cada petit gest de Morrison. Intueixes que el satisfà quan deixa anar algun thank you lacònic o anuncia el títol de la cançó com per treure-se-la de sobre. Però ell vibra amb cada solo d'harmònica a mesura que avança el concert. Els fans s'entusiasmen amb cançons com Snatch It Back and Hold It, trompeta, saxo i orga Hammond fan solos aplaudits amb ganes. Continguts nets, sense complicacions. Morrison tampoc no es dona temps a gaudir dels aplaudiments perquè reprèn com si fos un cronòmetre. Allò de Belfast es va endollant i sembla que la música el sedueix prou per oblidar la seva característica misantropia. Xala amb cançons com Going Down Geneva, Brand New Cadillac o el duet que ha fet a quatre mans amb B.B. King, Early in the Morning. Jenny Figura surt de l'escenari amb el micròfon a la mà mentre canta els últims versos de Glòria i la banda i el públic mantenen la festa en marxa uns minuts més. Ara sí, els músics es llueixen, els solos s'aclamen, els companys es donen espai, el públic reprèn el protagonisme. Però els genis ja ho tenen, això, i el públic ho té clar, acaben d'assistir a un gran concert.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Aguanta'm bé, per la feina, ja.
4: L'agenda del 3 Rondes. El cap de setmana casteller de 3CAT Info.
5: El mes de juliol comença amb una de les grans cites del calendari casteller, la Diada de la Festa Major de Terrassa. Les dues colles agarenques actuaran diumenge al migdia al Raval de Montserrat.
6: En aquesta edició, els Minyons de Terrassa i els Castellers de Terrassa actuaran acompanyats de la Colla Vella dels Xiquets de Valls.
5: I diumenge al migdia, Festa Major també al Camp d'en Grassot, a la Vila de Gràcia.
6: Les colles se situaran al carrer d'en Grassot, cantonada Indústria, els Castellers de la Vila de Gràcia i actuen enguany acompanyats dels Castellers de Castelldefels i els d'Esparreguera.
5: Diumenge a la tarda hi ha programades dues diades més.
6: A les 5, a la plaça Miquel Martí Pol de Vilaseca, hi actuen els Xiquets locals acompanyats dels Castellers d'Andorra i els Torraires de Montblanc. I a les 6, a Barberà del Vallès, a la plaça de la Vila, hi podreu veure els Capgrossos de Mataró, els Castellers de Barcelona, els de Sabadell i els Xics de Granollers.
5: Dissabte, un quart de nou del vespre, les dues colles de Terrassa actuaran a la diada de vigília de la Festa Major a la plaça Vella de la Cocapital Vallesana.
6: Dissabte a les 6 també hi ha Castells del Vendrell amb els nens acompanyats dels Castellers de Sants i els de Lleida. A Blanes a les 5 hi actuen els Castellers de la Selva i els de Mollet i la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. I a la plaça Moreu de Caldes de Montbui, a quarts de 6, hi haurà els Castellers de Caldes de Montbui, els de Castellar del Vallès, els de Viladecans i els Laietans de Gramenet.
5: Dissabte a les 6 al barri de la Catalana de Sant Adrià del Besòs, actuació dels Castellers de Sant Adrià i els de Tortosa. A Cornudella de Montsant, també a les 6, hi actuarà la colla jove Xiquets de Tarragona, els Xiquets del Serrallo i els Brivalls de Cornudella. I a la Rambla Prim de Badalona, a la mateixa hora, els castellers locals actuen acompanyats dels de la Sagrada Família i els Matussers de Molins de Rei.
6: I dissabte a les 6 de la tarda també hi ha castells a la Bisbal del Penedès amb els Bous locals, els Encantats de Begues i els Castellers de Mediona. A les 7, a la plaça de la Vila de Santa Coloma de Gramenet, els Castellers de Santa Coloma actuen acompanyats dels de Montcada i Reixac i la jove de l'Hospitalet. Finalment, a la plaça de la Vila de Sant Pere de Ribes, a 7:45, actuació dels Castellers d'Altafulla, la jove de Sitges i els Castellers de Sarrià.
5: Del resultat del cap de setmana casteller, us en donarem els detalls a 3CAT Info, diumenge de 21 a 22 hores, a l'informatiu casteller 3 Rondes.
0: 5 minuts i mig i arribem a les 2.
2: Esports.
0: Ho farem amb l'Albert Benet. Què tal, Benet? Albert, bon dia.
7: Què tal, Xavi? Bon dia. Aquesta tarda a les 5 comença el Tour de França. a Barcelona, amb la primera etapa, la primera de les tres amb protagonisme de Barcelona i Catalunya a la Ronda Francesa. Serà una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. Tots contra el gran favorit, Tadej Pogacar, l'eslové ha guanyat el Tour quatre vegades i en vol més.
8: Vull guanyar 21 etapes, però és impossible. De fet, 10 etapes és pràcticament impossible. Intentarem guanyar el màxim possible, però l'objectiu principal és acabar guanyant.
7: El danès Jonas Vingegaard, guanyador de dos tours, vol destronar Pogacar.
9: Estic preparat per a la cursa, en tinc moltes ganes. Fins ara ha estat un any increïble per a mi. Així doncs, sí, espero poder continuar així.
7: Entre les 5 i les 7 de la tarda sortiran els 23 equips a competició.
4: Trescat Info.
7: El líder de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, amb Mercedes, ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya, al davant de Lewis Hamilton i Lando Norris. Antonelli sortia segon, darrere de Hamilton, i a mitja cursa l'ha avançat i ja ha dominat en tot moment fins a la meta.
10: Very impressive, mate. Very well done.
11: Let's go. Let's go.
10: In control all the way.
7: Aquest era el moment de la victòria d'Antonelli, que té 43 punts més que George Russell, el segon classificat al Mundial de Fórmula 1. A les 5 de la tarda es farà la classificació de la cursa de Gran Premi i demà, a les 4, la cursa llarga a Silverstone. I un altre resultat de fa uns minuts, Marcel Granollers ha quedat fora del torneig de dobles de Wimbledon després de perdre en dos sets al costat d'Horacio Ceballos contra el belga Gil i el neerlandès Verbeek, 6-4 en el primer set i 7-6 al tie-break al segon set.
4: L'actualitat esportiva a fons.
7: L'Argentina ha necessitat el millor Leo Messi i una pròrroga per guanyar a Cap Verd la matinada passada per 3-2 i classificar-se per als vuitens de final del Mundial, on s'enfrontarà a Egipte. Messi, amb 39 anys, continua guiant la seva selecció.
12: Sabíem que iba a ser difícil. Esto es mata-mata y nadie te regala nada. Si bien nosotros siempre desprestigiamos las selecciones por nombre, nosotros sabíamos que no iba a ser para nada fácil. Y esto es lo que te marca este Mundial en especial, ¿no? Que es todo muy igualado, muy complicado.
7: Messi va fer un gol i va donar també l'assistència del gol de la victòria, gol del Cuti Romero a la pròrroga. El gol de Messi és el setè que fa en aquest Mundial, és el màxim golejador, amb un gol més que Mbappé, dos més que Kane i Haaland i tres més que Dembélé. És el gol número 20 de la seva carrera en Mundials i es converteix en el primer futbolista que arriba als 30 partits disputats en Copes del Món. A més, també iguala Fritz Walter com a màxim assistent de tots els temps en Mundials. Ja en són 10 d'assistències, un rècord que tenia el jugador alemany des del 1958. Maradona va arribar a repartir 8 assistències en total a Mundials, dues menys de les que porta ara Messi. Un Messi que estira a 8 la seva ratxa de partits seguits marcant en Mundials.
12: Todos los partidos van a ser dificilísimos, hicimos un desgaste muy grande, como siempre, jugando bien, jugando mal, lo mismo de siempre decimos, pero creo que lo importante ahora es descansar, pensar en lo que se viene e intentar de sacar cosas positivas del partido de hoy, que más allá del pase creo que la hay también porque hicimos cosas buenas y corregir la mala que creo que hoy me forma mucho también.
7: Als vuitens de final, l'Argentina s'enfrontarà a un Egipte que va eliminar Austràlia als penals després que al final dels 90 minuts i també de la pròrroga s'hi arribés amb l'empat a un. És una gran fita per a Mo Salah i companyia, ja que és la primera vegada a la història que la selecció egípcia es classifica per als vuitens de final d'un Mundial. La matinada passada, al Mundial, també classificació de Colòmbia, que ha guanyat Ghana per 1-0, amb un gol de John Arias. El rival de Colòmbia serà Suïssa, i avui ja comencen els vuitens, Canadà-Marroc a les 7 de la tarda i Paraguai-França a les 11 de la nit. Pau Gasol assegura que el Barça de bàsquet aquest estiu no ha de fitxar només per aspirar a títols i prou, sinó per guanyar-los. Això després de 3 temporades en blanc i encara amb la incògnita de qui serà el nou entrenador després de la sortida de Xavi Pascual. També es desconeix oficialment, si més no, qui serà el nou responsable esportiu, que tot fa pensar que serà Xavi Pujol, actual director esportiu del Baskonia.
13: Fitxant algú, no?, que portarà nou, crec, el projecte esportiu, a Xavi, em sembla que es diu, no?, que ve de Vitoria, i després doncs, bueno, construint un projecte doncs, que pugui tenir recorregut,
14: que tingués un compromís amb ell, que tingui marge al final de reforçar, no? I de tenir un equip que pugui, no només que pugui lluitar per títols, no? Sinó que els guanyi.
7: Declaracions aquest matí des de Cornellà del Llobregat, des de la Pau Gasol Academy. Un fragment de l'entrevista que podreu escoltar sencera aquesta tarda al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I la selecció de Catalunya femenina de futbol sala ha guanyat per 1-3 Galícia en un amistós jugat avui entre les dues seleccions.
4: Catalunya Ràdio. L'incendi que crema des d'ahir les Gavarres continua sense control, amb cases calcinades i desenes de desallotjats, i el govern anuncia que investiga l'empresa de l'operari detingut per provocar el foc amb una radial. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
4: Hi ha prop de 12.000 persones amb ordre de confinament. Són els veïns de 7 municipis de la zona. I s'ha tancat l'accés a tot l'espai natural de les Gavarres. La Bisbal, Fèlix Martín, els bombers centren ara els esforços a intentar controlar el flanc dret.
15: Sí, bon dia. Preocupació per si el vent de mar cap a l'interior porta el foc des del Baix Empordà cap al Gironès. Això faria, evidentment, estendre l'incendi de les Gavarres. Ara per ara, 2.200 hectàrees cremades, com a mínim dues cases cremades del tot a Calonge, cap persona ferida i més de 500 efectius que treballen en aquests moments. I aquesta tarda, que s'ha d'activar el nivell 4 del Pla Alfa per l'onada de calor i risc extrem i la prohibició d'accés als 20 municipis per anar a qualsevol punt del massís de les Gavarres.
4: I molt pendents, per tant, del temps de si la marinada farà leguits als bombers. Connectem amb el nostre home del temps, amb el Néstor Gómez. Néstor, explica'ns quina és la previsió per aquesta tarda.
16: Doncs continuarem parlant d'aquesta entrada. Ja ha entrat la marinada, ja es deixen sentir una miqueta més a la façana costanera i comença a entrar. S'espera les hores més crítiques, entrar pràcticament a aquesta hora i les 5, les 6 de la tarda, que és quan ja la marinada s'endinsarà una miqueta més cap a l'interior. A partir de les hores minvarà de força, però no desapareixerà. I desapareixerà la marinada amb l'arribada del vespre i sobretot la nit. I tot això amb unes temperatures que ara mateix en aquesta zona són molt altes. A la Bisbal d'Empordà ara mateix tenen 36 graus, a Cassà de la Selva 35, a Calonge 35, en el cas de Calonge pràcticament ja ha assolit la temperatura màxima del dia, o Llagostera 36 graus. A la resta del país el que tindrem avui és un ampli domini del sol, un sol que ens acompanyarà tot avui i tot demà, avui amb moltíssima calor, màximes que poden arribar a les Terres de l'Ebre als 38 graus, i atenció a partir de demà perquè entrem amb temperatures extremes, màximes de 40 graus cap a Ponent, 38-39 cap al sector de les comarques de Girona, sobretot també afectant encara més aquesta sector de l'incendi, per això la importància de poder extingir-lo o almenys controlar-lo el més aviat possible, i també cap a les Terres de l'Ebre demà fregant la xifra dels 40. I atenció, perquè aquesta onada de calor que iniciem demà tindrà continuïtat gran part de la setmana que ve.
2: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
4: Un incendi que afecta la mobilitat a l'Empordà, una mobilitat que aquest cap de setmana també està condicionada pel pas del Tour de França per Catalunya. Avui, equip viari, Carmina Malagarriga, amb talls de trànsit a Barcelona.
17: Bon dia, Eva. Doncs sí, ja hi ha afectacions a Barcelona, però el tall total del circuit es farà a 3:15, d'aquí a poc menys de mitja hora. Les restriccions es mantindran fins a 7:45 del vespre i afecten vies com ara la plataforma Marina del Fòrum, el carrer de Josep Pla, Mallorca, Aragó, la plaça d'Espanya i fins a l'estadi Olímpic. A la ronda litoral, talls puntuals a les entrades i sortides 23 i 24 en sentit Besòs i la 23 en sentit Llobregat. A banda d'això, es mantenen tallades per l'incendi a l'Empordà la G660 entre Calonge i la Bisbal d'Empordà, la GV-6612 entre Calonge i Llagostera, i està restringit l'accés a vianants i vehicles de dues rodes, la GV-6703 entre Quart i Madremanya. Això és tot des de l'equip viari.
4: I avui també és notícia que els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso de Barcelona. Ho recordareu, aquest dijous. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. I del món, aquest cap de setmana, amb la mirada posada cap als Estats Units. Avui, 4 de juliol, fa 250 anys de la independència dels Estats Units, una efemèride que Donald Trump ha aprofitat per fer un discurs patriòtic.
18: Communism is a mortal threat to American liberty.
19: I ara ho sentíem, ha recuperat el fantasma del comunisme per carregar contra els demòcrates amb la mirada posada ja en les eleccions de mig mandat. I això en un dissabte carregat de concerts. I

0: Repassarem alguns dels concerts previstos per avui. Tot això fins a arribar a 2:15. Llavors ens fixarem amb l'actualitat esportiva. Sergi Camps, Tour.
1: Tour de França, avui primera etapa a casa, a Barcelona, pels carrers de la capital del país. Buscarem l'última hora d'aquesta ronda francesa, a veure si és un Pogacar contra tots o hi ha algú que li pot fer ombra al ciclista eslové. També parlarem del Mundial, aquesta passada matina de l'Argentina, que ha necessitat un gol de Leo Messi i una pròrroga per superar Cap Verd, i ja està classificada pels vuitens de final. I també sentirem Pau Gasol, que aquest matí ens ha atès i ha parlat del futur, entre d'altres, del Barça de bàsquet.
2: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
0: Ara són les 2:05. I encetem informatiu marxant cap al centre de comandament de l'incendi de les Gavarres. El flanc dret del foc és el que més preocupa els bombers de la Generalitat perquè continua actiu i es podria estendre depenent de com bufi la marinada aquesta tarda. Avui s'ha tancat l'accés al massís de les Gavarres, on fins ara han cremat més de 2.000 hectàrees. El foc també ha afectat diversos habitatges de dues urbanitzacions de Calonja, al Baix Empordà. En l'incendi treballen més de 400 bombers, un centenar de soldats de l'exèrcit i també diverses unitats dels ADFs. 7 municipis continuen confinats i es demana que ningú es desplaci als pobles de la zona. Aquest centre de comandament de la Bisbal hi tenim una unitat mòbil amb la Matilde Seuane i amb Fèlix Martín des de primera hora del matí. Fèlix, molt bon dia.
3: Hola, bon dia. El missatge és clar. A aquesta hora es preveu un canvi en la direcció del vent, que bufi marinada des del mar cap a l'interior i que això empenyi les flames des del Baix Empordà cap al Gironès. És la banda dreta d'aquest incendi. Aquí se centren els esforços, com deies, d'aquests 440 bombers que hi estan treballant, 100 soldats de l'exèrcit, agents rurals, ADFs, voluntaris. Això ho destacava fa poca estona el cap de l'operatiu dels bombers, l'inspector David Borrell.
4: Com que no s'ha pogut assegurar per terra amb eines manuals, amb línia d'aigua, tot el perímetre, perquè no és net, està ple, diguéssim, de focus secundaris i de irregularitats, mal cremat i de més, doncs això ho fa difícil i, per tant, anirem patint tota la tarda.
3: També la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que, depenent de l'evolució d'aquest incendi, s'estudiaria si s'aixeca part del confinament en algun dels 7 municipis on està actiu des d'ahir al migdia.
5: Es mantenen les ordres de confinament. A la tarda veurem, doncs, si hi ha capacitat de flexibilitat alguna d'elles, però fins ara s'han de mantenir aquestes ordres de confinaments i demanar corresponsabilitat del conjunt de la ciutadania, evitar sortir, reduir mobilitat, no venir cap a aquesta zona, especialment els municipis que estan confinats.
3: Està clar que es tardarà dies en poder apagar aquest incendi, que ha cremat ja més de 2.200 hectàrees del massís de les Gavarres. És el més greu del que portem aquest estiu a Catalunya.
0: I tot apunta, ja ho avançàvem ahir, que l'origen del foc van ser els treballs amb una radial a prop de la carretera. Hi ha una persona detinguda. Hi ha alguna novetat sobre el detingut, Fèlix?
3: A veure, ens han explicat que l'operari que van detenir ahir els Mossos d'Esquadra, acusat d'una imprudència greu per estar fent servir, doncs, la seva serra radial, estava tallant una senyalització metàl·lica a la sortida de la Bisbal d'Empordà, a la carretera que porta a la Ganga, cap a Calonja. Demà l'interrogarà el jutge, ha concretat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha dit també que s'investiga l'empresa responsable i que s'arribarà fins al final.
6: Hi ha una persona detinguda que probablement demà passarà a disposició judicial, evidentment requerit tota la informació pertinent a l'empresa, que he de dir que està col·laborant amb aquesta informació i no vull anticipar res. L'únic que li puc assegurar és que evidentment arribarem fins al final i si hi ha hagut responsabilitats o imprudències, les substanciarem i donarem les públiques explicacions.
3: A tot això s'activa, com deies, el nivell 4 del Pla Alfa, el més elevat de tots, en aquests 20 municipis de les Gavarres, entre el Baix Empordà i el Gironès. Això pel risc extrem i per l'onada de calor prevista. Es prohibeix, per tant, l'accés a peu o en bicicleta, amb qualsevol mitjà en aquestes zones, per qualsevol camí del Mansís, en una mesura que, com a mínim, ens han dit que es mantindrà fins dijous a la mitjanit.
0: I mentrestant, gràcies, Fèlix, més de 12.000 persones de la zona del foc continuen sota una ordre de confinament. Durant la matinada s'han cremat diversos habitatges d'una urbanització de Calonja i Sant Antoni i a diverses masies aïllades encara no s'hi ha pogut accedir. Anem a Calonja i Sant Antoni i tenim la Berta Artigas, Fontàs.
7: A la urbanització de Cabanyes, a Calonja, aquest matí molts veïns s'han acostat a veure si la seva casa estava bé. Les flames aquesta matinada han cremat molt a prop dels habitatges i els veïns han remullat jardins i carrers per protegir-se. Una d'elles és la Laura Sánchez.
8: I més que res, la sensació i la por que t'agafa, no? Com a... és tot el que tens i...

0: dius, bueno, en un moment ja no hi és.
1: D'altres veïns han optat per marxar a dormir a casa de familiars o al pavelló municipal, malgrat les restriccions, en veure el foc a prop, com en José María Culebra.
2: Ver la llama cerca de tu casa impressiona un poco, eh?

0: De moment vam salvar el mas, però tot l'altre, hi ha camps, hi ha bosc, hi ha tot, i tot està... però fa pena.
1: Donen les gràcies als equips d'emergència, també als pagesos, que asseguren que van ser els primers en arribar i demanen tornar a casa.
2: Tinc 50 gallines, per què no els hi puc anar a donar a veure? Si ahir no se me van morir amb el foc, se me moriran avui per veure.
1: És l'Imma Puigblanc. De moment s'han reunit sota la sombra d'un arbre per matar l'estona mentre es veuen de fons el bosc cremar.
3: Gràcies, Berta. Com dèiem, no hi ha hagut danys personals, però sí materials. S'han cremat una casa i una masia i també tanca jardins o corrals de cases de pagès. El municipi més afectat és el de Calonge i Sant Antoni i hi ha queixes per la gestió forestal que es fa des de les administracions. Montse Garcia.
4: Jordi Roig ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio que se li ha cremat la casa a l'urbanització Mas Ambrós, una de les més afectades per l'incendi.
5: Estic esperant a que em vingui la companyia de llum perquè em tregui un cable per poder acabar de pagar la casa perquè no es pot tirar aigua perquè es poden enrampar. Però, clar, de mentre les vigues i el teulat va caient, terrorífic, perdre-ho tot. Aviam si ens senten i ve la companyia de llum a treure la llum, que és el que més m'interessa per poder actuar. Els bombers també estan fent la seva feina perfecta, però s'estan jugant la vida tirant aigua al cable de la llum, perquè la companyia de llum no treu el cable de la llum.
4: També al suplement, l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, ha dit que sembla que la situació està més tranquil·la, mentre que Jordi Terrades, enginyer forestal i director gerent de Boscat, alerta que els boscos de casa nostra no estan adaptats al canvi climàtic.
6: Estem més tranquils ara, tot i que seguim preocupats perquè el foc no està controlat. Però sí, és cert que la velocitat que hi havia aquesta nit sembla que ja està... i està dissipada.
7: El paisatge que veiem avui, aquests arbres, van néixer en una època que ja no existeix, en un clima que ja no existeix. Per tant, tenim uns boscos que estan fora del seu temps.
3: A banda de l'incendi de les Gavarres a Catalunya, hi ha hagut dos incendis forestals més les últimes hores. Una, Viladamuls, al Pla de l'Estany, que està estabilitzat, i una altra, Sant Vicenç de Castellet al Bages, ja controlat, on la situació és crítica, però és a Portugal, que ha demanat ajuda a Espanya, al Marroc i la Unió Europea per combatre la mitja dotzena de focs actius que hi ha al país.
4: El foc de Viladamuls ha obligat a confinar les poblacions de Vilabenut i el Palol de la Farga. Els mitjans aeris ja s'han retirat, aquesta nit s'han retirat, però els bombers i mantenen 22 dotacions terrestres. Pel que fa a l'incendi del Bages a Sant Vicenç de Castellet, està controlat des d'ahir al vespre, tot i que es mantenen els efectius terrestres per anar remullant els punts calents. A Portugal lluiten contra 5 grans incendis en un escenari extremadament complex. Les altes temperatures i el fort vent compliquen les feines d'extinció dels bombers. Ja hi ha 9 ferits i el nucli més actiu que afecta la regió central de Viseu ja ha cremat més de 10.000 hectàrees a tot el país i treballen més de 3.000 efectius d'extinció d'incendis.
3: I a tot això, mentrestant, Protecció Civil manté en prealerta el pla Procicat per l'incendi en un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, al Vallès Oriental, situat a prop de la carretera C35 Maite Curtó.
8: L'incendi s'ha declarat aquesta matinada i provoca una gran columna de fum visible a tota la zona. Protecció Civil recomana el confinament a les poblacions on arribi el fum. Els bombers mantenen una dotzena de dotacions que treballen per contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui. Preveuen que la feina s'allargarà.
3: Notícia destacada també d'aquest matí, els Mossos d'Esquadra han detingut un home presumptament relacionat amb la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona.
8: Els fets van passar dijous a la nit, quan una baralla entre diverses persones es va acabar amb trets i 4 individus fugint de la zona corrent, segons alguns testimonis. La detenció ha tingut lloc aquesta mitjanit en un pis de l'Avinguda Meridiana, a prop del lloc dels fets. La investigació continua oberta i està sota secret de les actuacions. Els Mossos han centrat la investigació en integrants de bandes llatines com a presumptes autors del crim.
3: Un minut i ja arribarem a un quart de tres. Obrim ara Crònica Internacional. Comencem als Estats Units. Donald Trump ressuscita el fantasma del comunisme per atacar els seus adversaris polítics. Amb la vista posada a les eleccions de mig mandat del proper novembre, el president nord-americà ha aprofitat el tret de sortida dels actes de commemoració dels 250 anys de la fundació del país, avui recordem és 4 de juliol, per atacar els demòcrates. Des del Mont Rushmore, sota la atenta mirada de 4 dels presidents nord-americans més importants esculpits a la muntanya, Trump ha fet gala dels seus èxits i dels del país en un discurs molt patriòtic. L'ha seguit des de Washington, Oriol Serra, bon dia.
9: Bon dia. A banda de lloar el país, i a si mateix, és clar, Trump ha respost a les crítiques de l'alcalde de Nova York advertint que el comunisme és la pitjor de les amenaces perquè representa mort, tirania

0: i maldat. Trump no ho ha arribat a dir, però s'ha entès que quan parlava de comunisme es referia al Partit Demòcrata i per això ha esmentat les eleccions previstes pel novembre.
1: America will never be...
2: Els Estats Units mai seran un país comunista. Només podem perdre les eleccions de mig mandat si ens permetem perdre-les. Si som ximples, estúpids i imprudents.
0: Donald Trump també ha apel·lat a la religiositat del país, tot i la contradicció que això suposa amb els principis constitucionals, assegurant que els americans només s'agenollen davant de Déu Totpoderós. Trump ha reblat el seu ideari explicant així per què als Estats Units s'hi parla l'anglès.
2: Als Estats Units parlem l'anglès perquè és la llengua de la nostra fundació i durant mil anys ha estat la llengua de la llibertat.
0: Les celebracions del els 250 anys de la Fundació dels Estats Units amb la signatura de la Declaració d'Independència culminaran aquesta nit amb nombroses passades d'avions militars al National Mall de Washington, un nou discurs de Trump i uns focs d'artifici que el president nord-americà ha promès que batran el rècord Guinness.
3: En el discurs de Trump tampoc han faltat les referències a l'Iran.
2: Hem colpejat l'Iran de valent. Ara tenen moltes ganes d'arribar a un acord. Moltíssimes ganes. Els hem donat una setmana de marge pel funeral perquè són bona gent. És així.
3: El funeral al qual fa referència és el d'Ali Khamenei, que Teheran acull des de primera hora d'aquest matí per acomiadar el seu líder suprem, mort el primer dia de l'ofensiva dels Estats Units i de l'Iran. Milers d'iranians omplen els carrers de la capital en una demostració de força del règim dels ayatolàs, Núria Har.
4: Els crits de revenja marquen el primer dia del comiat popular de Khamenei. Un dels lemes més repetits ha sigut la mort de Trump, un lema que en anglès Kill Trump onejava diverses banderes vermelles a prop del seu fèretre al costat de la seva filla, la seva neta i dos familiars més que també van morir en l'atac d'ara fa 4 mesos. Els assistents ploren per la mort de Khamenei, líder religiós dels xiites i líder polític del país durant prop de 40 anys.
5: El líder era un pare per a tots nosaltres. Amb la seva mort, tots hem quedat orfes. El dolor per la seva pèrdua és profund, sobretot tenint en compte que era el líder de tots els que buscaven la llibertat del món. No hi havia ningú com ell. Era realment únic i inigualable.
4: Els funerals duraran 6 dies. El fèretre de Khamenei recorrerà a diverses ciutats de l'Iran i de l'Iraq en processó i dijous que ve l'enterraran a Mashhad, la seva ciutat natal. Les autoritats esperen una assistència de 20 milions de persones.
3: Marxem ara cap a Veneçuela. El Ministeri d'Exteriors confirma 2 espanyols més entre les víctimes mortals dels terratrèmols de Veneçuela de la setmana passada, i ja en són 34. També n'hi ha 140 més de desapareguts i 11 de localitzats sota la runa. El doble sisme a Veneçuela ja ha causat almenys 2.650 morts en total, volem dir. Centenars de cadàvers s'acumulen a la morgue improvisada de La Guaira, la zona més afectada, on els familiars s'enfronten a la tasca d'identificar els cossos. Tot just al port de La Guaira hi ha el nostre enviat especial, en Miquel Jarque, amb qui establim connexió. Bon dia, Miquel.
6: Hola, bon dia, Eva. Sí, en aquesta zona del port de La Guaira arriben ara ja amb menys freqüència que a principis de setmana furgonetes amb cossos, mentre els cotxes fúnebres fan cua. Allà espera... He parlat amb ella l'arribada del que ha de recollir el cotxe del seu nebot de 25 anys i el pare del jove de 60. A nit van estar rescatant encara els seus cossos.
7: Estamos esperando a que los pasen al Junquito, que es el cementerio donde los van a cremar. Pero la carroza no ha llegado todavía, estamos esperando desde esta mañana. Él hoy saber que ya aparecieron, que ya están y no que se vayan a quedar ahí en el olvido, porque muchas personas no llegan a rescatarlo. Muchas personas que quedan... Eso es muy importante.
6: La Juana és una altra senyora que hem pogut parlar amb ella. Té aquí el cos del seu marit. Explica que a l'interior d'aquest recinte hi ha persones sense escrúpols que demanen diners a canvi de mantenir els cossos en fresc.
8: Allá dentro, para poder mantener el familiar dentro de las cavas, están pidiendo $400 por un día.
6: Al voltant de tot aquest recinte hi ha una tanca amb una tela de sac negre entre les costures. El que veiem és, en un extrem dipòsit, que s'acumulen muntanyes de calç viva i milers de taüts.
3: Gràcies, Miquel, des de Veneçuela. Bon dia.
6: Molt bon dia.
3: I marxem ara cap a França perquè el futur polític de Marine Le Pen es coneixerà d'aquí uns dies. Aquest dimarts 7 de juliol sabrà si podrà ser la candidata de l'extrema dreta francesa a les eleccions presidencials de la primavera que ve. La sentència del segon judici pel cas del finançament irregular del seu partit amb diners del Parlament Europeu ha de decidir si continua inhabilitada. Per si de cas, Reagrupament Nacional ja ha preparat

0: preparat per substituir-la, el jove president del partit, Jordan Bardella, amb qui Le Pen manté algunes diferències programàtiques. Isabel Galí, des de París, bon dia.
1: Bon dia. Jordan Bardella ha doblat en 2 anys el percentatge d'aprovació entre els francesos. Ara és del 40%, un punt més que la seva mentora Marine Le Pen. Amb només 30 anys, Bardella porta mesos treballant-se al futur, en viatges a l'Europa d'extrema dreta i reunint-se amb els empresaris. No vol liderar un partit alternatiu i antisistema, i la seva agenda econòmica és molt més liberal que les propostes històriques del reagrupament nacional. A la sortida d'una reunió amb la patronal, destacava les coincidències que hi havia trobat.
2: Compartim l'objectiu de rellançar la producció, de tornar a aixecar l'economia francesa i d'acompanyar les nostres empreses, sense les quals, ho he dit, no hi haurà prosperitat a França els anys que venen.
1: Però Bardella també hauria promès a la patronal reprendre la reforma de les pensions de Macron i mantenir els privilegis fiscals de les multinacionals. 2 sacrilegis a ulls de Marine Le Pen. Una desunió que millor amagar sota la catifa a pocs dies de saber si continuarà o no inhabilitada.
3: Sé que hi ha gent que somia veure grans diferències entre el Jordan i jo. Crec que no n'hi ha.
1: Però és l'anunci de la relació de Bardella amb Maria Carolina de Borbó, 2 Sicílies, el que preocupa secretament el partit. Podrà ser el candidat del poble al costat d'una aristòcrata que viu de vendre glamour a les xarxes?
0: Ara un parell de minuts per repassar notícies més breus amb la Gemma Bonet. Ucraïna reivindica un atac amb drons contra una planta petroliera portuària de Sant Petersburg, a més de 800 quilòmetres de la frontera, que ja va atacar el mes passat.
4: El governador rus de la regió ha admès l'atac i ha dit que han abatut desenes de drons. Els atacs ucraïnesos han deixat també sense llum bona part de la ciutat russa de Belgorod. Kiev nega que Rússia hagi conquerit una ciutat a l'est d'Ucraïna de gran valor estratègic.
0: El govern apuja 74 euros al mes al complement a les pensions no contributives i ho blinda per evitar les variacions de la xifra d'un any a un altre.
4: Aquest increment respecte a l'any passat tindrà l'efecte retroactiu des de l'1 de gener del 2026, el que equival a 888 euros anuals. Actualment a Catalunya hi ha unes 56.300 persones que cobren aquesta prestació. Aquesta mesura ha estat impulsada pel Departament de Drets Socials i Inclusió. El seu blindatge ha estat aprovat al Parlament a través de les esmenes a la llei de pressupostos.
0: I el sector del lleure demana al Departament d'Educació que incorpori les sortides i colònies al currículum perquè d'aquesta manera siguin activitats obligatòries.
4: Ara mateix és un sector que està en crisi des que 1.300 escoles i instituts públics han decidit que el curs que ve no faran sortides ni colònies per reclamar millors condicions laborals i més recursos per l'educació. Sentim Pep Montes, gerent de CELLEC, una de les 3 patronals del sector. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Que integri dintre dels currículums i de les planificacions escolars, doncs la realització de sortides i colònies escolars que puguin desplegar, complementar, ampliar de la manera que ja venim fent tradicionalment els continguts educatius.
0: Més coses. Un expert en musclo zebra alerta que les incidències provocades per aquest mol·lusc a les conduccions d'aigua seran cada cop més freqüents si no s'aposta per mesures estructurals. Aquesta espècie invasora provoca el col·lapse total o parcial de les canonades i la pèrdua de la pressió d'aigua. Fa 2 setmanes el musclo zebra va deixar sense aigua, de fet, el municipi d'Aitona, al Segrià, durant 24 hores. Des de Lleida, Alba Mor.
6: El musclo zebrat prolifera de manera massiva i s'adapta a les condicions del medi amb facilitat. Això fa que el mol·lusc s'expandeixi arreu i col·lapsi canonades. El professor de la UDL, Antoni Palau, diu que la plaga ja és impossible d'erradicar.
7: Cada vegada serà més freqüent, doncs, que surtin situacions en què la presència del musclo zebrat, doncs, pugui afectar a el que fins ara consideràvem normal funcionament de les coses. I haurem de preparar-nos per conviure amb aquesta espècie. I això, doncs, vol dir mesures estructurals a les captacions d'aigua, no sol d'aigua de boca, sinó també d'aigua per a rec o d'aigua d'usos industrials, etc.
6: En aquest sentit, Palau proposa duplicar conduccions per utilitzar-les de manera alternativa o instal·lar punts de tractament perquè l'aigua circuli lliure de restes de mol·lusc.
0: I ara Cultura avui, dissabte, carregat de concerts i festivals d'estiu. Berta Torrades, bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda. Comencem pel Canet Rock, amb la Ludwig Bank, que serà un dels caps de cartell.
9: I buscant entre la dansa no s'acaba l'esperança.
8: Els d'Espolla que veuran sortir el sol a Canet de Mar amb The Tallets, els Amics de les Arts, els Catarres i Maria Jaume, entre d'altres. Els concerts arrencaran com sempre a les 6 de la tarda i s'allargaran com a mínim 1:15 del matí.
0: També avui actua el músic i compositor Danny Elfman.

0: El músic és un dels compositors més influents de la història del cine contemporani. Actua avui a les 9 del vespre a l'Auditori del Fòrum, en el marc del Guitar Barcelona. Danny Elfman farà un recorregut pel seu univers sonor entre el rock i el cinema amb les mítiques bandes sonores de Tim Burton.
1: I acabem amb la mítica cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell, que es farà aquesta nit.
0: Les havaneres que es faran, tot i el foc que crema el Baix Empordà, i com és habitual, serà a la platja de Portbou. Després dels xiulets i la cridòria de l'edició passada en què es posava en dubte la interpretació del meu avi, aquest any el tema és més clar.
2: És una cançó que ha deixat de ser merament una cançó per ser un cant del poble. Llavors no he hagut d'una cantada d'havaneres sense la meva vella Lola, no?, i el meu avi.
0: La cantada començarà a un quart d'11 de la nit. Per qui no pugui ser a la platja avui de Portbou, també es podrà seguir a través de la transmissió en directe del 3CAT.
1: Gràcies, Berta. I de les comarques gironines cap a les tarragonines. L'Amfiteatre de Tarragona és el primer monument de l'antiga Roma a estrenar la realitat mixta. És a dir, permet la recreació digital de la Tàrraco romana, però sense alterar l'espai arqueològic. La tecnologia utilitzada l'ha desenvolupada una empresa associada a PortAventura. Tarragona, Jordi Barranca.
3: És una nova forma de posar en valor i difondre el patrimoni de la Tàrraco romana. Rubén Viñual és alcalde de Tarragona.
4: Però preservar el patrimoni vol dir també explicar-lo, interpretar-lo, fer-lo accessible i aconseguir que les persones que ens visiten i també les que hi vivim puguin entendre'l, sentir-lo i viure'l d'una manera més propera. Penseu, com dèiem, que és la primera experiència de realitat augmentada en un jaciment històric al món.
3: L'experiència transporta el visitant a com era un dia l'amfiteatre fa 1.800 anys. Andreu Tovella, director general de Re-Rise Up, l'empresa que ha desenvolupat la tecnologia.
5: Pots situar-te a l'arena, al mig de l'arena, i veure el que és el clam de Tàrraco. Pots sentir 14.000 persones cridant. Pots veure 14.000 persones aixecades al mig de l'arena. Pots reviure el que eren les lluites de gladiadors in situ. Pots, per exemple, veure escenes on, evidentment, apareixen certs animals.
3: És, de fet, una companyia associada a PortAventura. L'experiència està disponible en 5 idiomes, entre els quals el català.
1: 2 minuts i mig arribarem a 2:45, 2 minuts que dediquem, com sempre, a la proposta.
6: La proposta.
1: Avui, amb la nostra companya Maite Curto. Maite, molt bona tarda.
7: Bona tarda.
1: Que ens proposes, ens deies, conèixer un espai mític de la ciutat de París a través d'un llibre.
7: Així és, eh? Però no parlem de la Torre Eiffel, no parlem de Notre Dame, tot i que el lloc que us recomano està molt a prop d'aquesta catedral. És la llibreria Shakespeare & Company, un refugi literari amb una història fascinant que ens explica l'escriptora Kerry Maher en el llibre titulat La llibretera de París, que està traduït al català per Eduard Sepúlveda i editat per Navona.
1: I Maite, qui és aquesta llibretera de París? Dóna'ns els detalls.
7: Doncs mira, es diu Sylvia Beach, és una jove nord-americana amant dels llibres que s'instal·la a París entre les dues guerres mundials i obre la primera llibreria d'autors anglesos i nord-americans a França l'any 1919. Es diu Shakespeare & Company i aquest és el moment.
8: La Sílvia sabia que sempre recordaria el moment en què, poc abans de les 9 d'aquell matí, l'Adrien i ella van ser davant de la Shakespeare & Company, tipes de l'indulgent esmorzar que havien fet, claus en mà, a punt d'obrir les portes i a pujar la persiana per primer cop.
1: I què té d'especial aquest espai?
7: Doncs que es convertirà en un punt de trobada d'escriptors tan importants com ara Ernest Hemingway, T.S. Eliot i Scott Fitzgerald.
1: I el llibre també s'explica, em deies, mai, una valenta i arriscada decisió d'aquesta llibretera.
7: Sí, sí, li hem d'agrair moltes coses a la Sylvia Beach, entre elles que va editar l'Ulisses de James Joyce.
1: Déu-n'hi-do.
7: I això ho va fer quan ningú es va atrevir a fer-ho després que les autoritats nord-americanes el censuressin per considerar-lo obscè i immoral. Però Beach va assumir el repte.
8: A Joyce li tremolava les mans en agafar-li el llibre a la Sílvia. Se'l va mirar amb reverència, el títol blanc i el seu nom a la coberta. És de debò? La Sílvia li va posar la mà al colze i li va estrènyer lleugerament. El teu Ulisses és a casa, per fi. Va deixar anar un sospir fatigat, un sospir en què la Sílvia va poder sentir tot el doll d'emocions que Joyce sentia i que mirava de contenir. Gràcies, Sílvia.
1: Una història impressionant, la d'aquesta llibretera. Gràcies, Maite Curto. Bona tarda.
7: Bona tarda a tothom.
1: Són 2:45, arriben els esports. Sergi Camps, bona tarda.
9: Bona tarda, Eva. Com deia l'activista lituana Emma Goldman, si no puc ballar no és la meva revolució. Cap Verd ha estat a punt de revolucionar el Mundial contra l'Argentina.

0: Ballina, una selecció desinhibida que provoca que la seva afició balli sense complexos a la graderia dels estadis. De fet, per la història quedarà el porter Bocinha o el golaç de López Cabral. I és que, malgrat perdre ahir contra Messi i els seus, Cap Verd potser ja ha revolucionat el Mundial per la seva manera de fer. Està bé, com a lema de vida, no recordar només qui guanya. Ara fem la ressaca del partit. El dia que comença el Tour de França a Barcelona, la millor prova ciclista del món surt des de casa en un dia per la història. Ara també en parlarem. I el dia que hem sentit Pau Gasol parlant del futur del Barça de bàsquet, ara també el sentirem. Abans, però, esport en directe, als setzens de final de Wimbledon. Acaba de quedar eliminat a Marcel Granollers en el quadre de dobles, fent parella amb Horacio Ceballos. Ha perdut contra el duet format per Gil i Berbeck per 2 sets a 0. També acaba de finalitzar l'amistós de la selecció femenina de futbol sala, Galícia 1, Catalunya 3. I el motor, l'italià Antonelli amb Mercedes, ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya. Amb la Nàdia Roig a la producció i el Blai Iniesta al muntatge musical, esports fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
1: Catalunya migdia esports, amb Sergi Camps.
0: Avui comença el Tour de França, comença des de Barcelona, comença des de la capital del país, amb una contrarrellotge per equips, 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc, amb una sortida pautada quan passin 5 minuts de les 5 de la tarda. Enviats especials de Catalunya Ràdio al Tour de França, Xavi Soler i Francesc Ripoll. Què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda. Hola.
0: Començo per tu, Xevi, amb la pregunta sobre l'etapa d'avui. Què hem d'esperar? I recordem també el recorregut d'aquest inici del Tour de França a Barcelona.
3: A veure, crono de 19 quilòmetres pels carrers de Barcelona, una contrarrellotge per equips, una mica diferent al que estem acostumats. M'explico. D'entrada, primer, perquè és tota plana, excepte l'última rampa, són 700 metres a un 7% aproximadament. Jo ara mateix l'he feta caminant, estic a 100 metres d'arribar, jo estic a punt d'acabar l'etapa. Per tant, això vol dir que els escaladors podrien tenir-hi alguna cosa a dir. I a més, perquè qui marcarà el temps de la contrarrellotge per equips és el primer corredor, o sigui, que el líder dels equips poden fer l'esprint final en aquests 500 metres per intentar guanyar l'etapa i comptaria, per exemple, perquè m'expliqui, si l'Emirates Tadej Pogacar té cames, doncs pot demarrar en aquesta última pujada, pot arribar al primer, serà qui marcarà el temps del guanyador de la contrarrellotge per equips i, a més, ell se situaria líder de la general perquè seria el corredor que ha fet l'etapa en menys temps. Per tant, tot i que sembli enrevessat, al final no ho és, una contrarrellotge per equips, però els temps comptaran individual en un recorregut a priori pla, excepte aquests últims 700 metres.
0: Aquest Tour de França, Xavi, que comença avui, és un tots contra Pogacar. Sí. I la segona pregunta, quina serà l'estratègia del ciclista eslové per guanyar el seu cinquè Tour?
3: A veure, com a primera resposta, sí, és un tots contra Pogacar, sempre ho ha sigut, però si ja anem una miqueta més enllà, és un tots contra Pogacar i Vingegaard, perquè Pogacar és el gran favorit número 1 indiscutible i pràcticament les apostes no guanyes cap caler si apostes per ell, però és que Jonas Vingegaard és el seu màxim rival i el favorit a ser segon, i totes les apostes tampoc hi guanyes gaire res, perquè tant un com l'altre han fet unes temporades immaculades i són els dos grans favorits. La tàctica que pot fer servir, home, coneixent a Pogacar i el que ha fet els últims anys, a ell poques tàctiques li valen. Ell, si té cames, va cap endavant, no busca mai reservar forces o contemporitzar, encara que sigui líder. Per tant, el fet de que aquest ciclisme actual modern faci que els ciclistes siguin tan ofensius fa que ens oblidem moltes vegades de les tàctiques i que veiem el rendiment individual de cada corredor.
0: Deies Pogacar, deies Vingegaard, podem sentir un document sonor de cadascun d'ells, Xevi.
3: Doncs vinga, comencem per Tadej Pogacar, el gran favorit, el guanyador dels dos últims tours i que aquesta temporada ha fet una preparació pràcticament calcada a la de l'any passat, que li va suposar sumar el seu tercer tour.
4: Vull guanyar 21 etapes, però és impossible. De fet, 10 etapes és pràcticament impossible. Intentarem guanyar el màxim possible, però l'objectiu principal és acabar guanyant.
3: I l'altre gran favorit és Jonas Vingegaard, també ambiciós, un Vingegaard que ha competit en 3 curses aquest any i les ha guanyat totes: París-Niça, Volta a Catalunya i Giro d'Itàlia, i veu que té una temporada com fa 3 i 4 temporades, que va ser com va aconseguir derrotar Pogacar al Tour.
5: Estic preparat per a la cursa, en tinc moltes ganes. Fins ara ha estat un any increïble per a mi, així doncs, sí, espero poder continuar així.
0: Molt bé, doncs hem sentit Pogacar, també Vingegaard, els dos grans aspirants a aquest Tour de França.

0: tots contra Pogacar, i el segon en discòrdia, doncs, Vinegar, com explicava el Xevi Soler. Si Pogacar guanya aquest Tour, Xevi, serà el cinquè Tour entrenant aquest club exclusiu de ciclistes que n'han guanyat 5, i amb encara una llarga trajectòria per endavant, podríem estar al davant, si no ho és ja, el millor ciclista de la història, l'eslové.
1: Sí, saps què passa? Que la gent de la meva edat en endavant, o sigui, més joves, segur que ja creuen que Pogacar és el millor ciclista del món, és evident. Quan parles amb gent més veterana, sempre et diuen que Eddy Merckx, el que jo, per exemple, no vaig veure córrer, és un ciclista que era gairebé tan caníbal com Pogacar en una època on no hi havia tanta preparació. Pogacar ara és, sens dubte, el corredor més complet, perquè no només guanya grans voltes per etapes, sinó que també guanya les clàssiques, també guanya voltes d'una setmana, però el debat sempre hi serà. Jo decanto perquè Pogacar ja és el millor ciclista de la història, però segur que algun oient que m'escolti em dirà: però què dius? Que hi ha Eddy Merckx també.
0: Doncs el debat està servit, a veure qui pensa que d'aquí qui és el millor ciclista de la història. Pel que fa, Xevi, als corredors de casa, de corredors catalans, en tenim pocs.
1: Sí, en tenim dos i un afillat, que podríem dir un tercer. Tots són del mateix equip, el Caja Rural, que ens l'haurem de sentir nostre, perquè som rurals i perquè som catalans, perquè tenim el Joel Nicolau de Llofriu, l'Abel Balderston i l'Àlex Molenar, que tot i que és nascut a Rotterdam, als Països Baixos, quan tenia 12 anys ja va venir a viure a la Garrotxa, i és on s'ha establert i és on està vivint actualment. Podem sentir els dos corredors nascuts a Catalunya. D'entrada, Joel Nicolau, que arriba després de ser subcampió d'Espanya de ciclisme en ruta, va arribar per darrere de Marcel Camproví, en un equip que promet donar molta batalla, sobretot en etapes de mitja muntanya i de muntanya. Aquest és Joel Nicolau.
2: Tothom ha dit que el Tour és molt diferent, no? Que la velocitat és molt més alta, que no es perdona res, que està tot molt més controlat, tot molt més pensat. Llavors, bueno, anirem veient dia a dia, combatius segur que ho serem, d'una forma o altra, així que anirem veient com comença, a veure els nervis, perquè aquí diuen que una de les dels principals problemes o que poder el que notes més és la tensió i els nervis de la gent. Veurem com ho anem portant, i estic segur que serem combatius o podem aconseguir alguna cosa.
1: I l'altre català és l'Abel Balderston, un corredor que ve després de que la temporada passada va fer una Vuelta a Espanya fabulosa. Va ser, de fet, el millor ciclista de l'estat espanyol classificat. Va donar etapes molt bones, com per exemple al final de l'Anglir. Un bon escalador que, si està bé de forma, fins i tot podria arribar a aspirar a fer una classificació general decent. No direm que estigui al nivell dels grans corredors, però sí una general decent. Aquest és Abel Balderston.
3: Bueno, és una contrarellotge molt semblant a la Vuelta a Espanya, que va començar aquí també a Barcelona. L'únic que, bueno, es fa una mica més dura per la pujada a Montjuïc, però bueno, l'hem pogut treballar una mica, no com potser voldríem, però bueno, sabem que som un equip una mica més limitat en aquest sentit amb les cronos, però bueno, l'hem treballat una mica i esperem, doncs, donar-ho el màxim i donar, bueno, esperem que surti bastant bé.
1: Aquesta és la participació catalana, Sergi. La gran absència, podríem dir-ho, és Marcel Camproví, el ciclista de Barcelona, que fa res ha estat el campió d'Espanya, i que finalment el seu equip, el Q365 Pinarello, l'equip que dirigeix el català Alex Sanz, ha decidit no convocar, una decisió certament que ha pogut provocar una miqueta de polèmica, perquè el corredor estava en molt bona forma, a més començava a casa, però finalment aquest equip liderat per Tom Pidcock no tindrà cap català.
4: Amb el patrocini de Turisme de Navarra, entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
5: I una Barcelona que encén el camí, tenim un crit que no s'apaga.
0: Doncs aquest Tour de França que comença avui a Barcelona a les 4 i el tot gira amb Xip, tot amb Xip a Tour de França, en mode Tour de França. El Xevi Soler el tindrem a l'arribada de la primera etapa, i a la sortida hi tindrem el Francesc Ripoll. Ripo, a veure com tenim l'ambient en aquesta sortida de la primera etapa del Tour.
6: Doncs mira, falten unes 3 hores perquè comenci tot, però això ja comença a estar ple. Cada cop està arribant més gent aquí a la zona del fòrum. Ara jo sóc a la zona del paddock, que és on hi ha tots els busos, tots els cotxes, totes les bicis, també tots els corredors de tots els equips que participaran en aquest Tour de França. Molts aficionats a la zona perimetral mirant aviam si veuen algú. Ara, per exemple, estic davant de l'autocar de UAE. Hi ha molts mexicans demanant que sortir Isaac del Toro, que és un dels mexicans. Evidentment, també està...

0: Pogačar per aquí. Cada cop arriben més gent, això sí, amb gorres, amb paraigües, ulleres de sol, perquè fa una cola important.
1: Quin és el ciclista, Ripo, que veus que té més fans? Pogačar, potser, o hi ha alguna sorpresa? Aviam,
0: ara mateix, com et deia, mira, m'acosto un segon a la zona on hi ha tota la gent mexicana animant a Isaac del Toro. De moment et diria que és la gent o el ciclista amb més expectació, però evidentment la gent qui té ganes de veure i qui serà més animat, qui serà més ovacionat, serà evidentment Tadej Pogačar, que és la gran estrella del ciclisme actualment. També Vingegaard, també hi ha Sexas, també hi ha Lipovic, hi ha del Toro, vull dir que hi ha molts ciclistes molt aclamats, però evidentment qui té més ganes de veure la gent és Tadej Pogačar.
1: Òbviament, Ripo, tu no ets home del temps, ni tampoc l'Oriol Rodríguez, però temperatura aquí, deu haver-hi una calda considerable. Recomanem a la gent que vingui a veure aquesta sortida del Tour, si vol venir-hi la gent, doncs amb una gorra, amb una ampolla d'aigua, que s'hidrati bé, eh?
0: Sí, tren, mira, segons el meu telèfon, 30 graus, arribarem a 31, ni un núvol, vull dir que això apretarà, però amb protecció, crema de sol, una mica de gorra i a gaudir del Tour.
1: Doncs aquesta etapa del Tour de França, aquest inici del Tour des de Barcelona a partir de les 5, quan passin 5 minuts a les 5 de la tarda, des de les 4 ja el tot gira amb el David Clopés, que viurem aquesta etapa inicial amb el Ripo i el Xevi fins que faci falta l'antena de Catalunya Ràdio. Gràcies, Xevi, gràcies, Ripo.
2: Gràcies.
1: I no ens baixem encara de la bici, no l'abandonem, perquè és moment també per recordar, aprofitant la vinentesa, el nou capítol del Rècords, aquest espai de documentals esportius que fem la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio. Aquest mes, no podia ser d'una altra manera, el dediquem al ciclisme. Es diu Les victòries catalanes al Tour, i l'ha fet l'Isaac Vilalta. Us en fem un tastet. Joaquim Purito Rodríguez, vencedor de 3 etapes, inclosa l'etapa reina al Tour del 2015, parla d'aquells triomfs.
3: No, jo vaig disfrutar més que patir, perquè queria anar molt, molt bé, i l'única por que em donava a mi era que em recordo que hi havia corredors estil Kwiatkowski que no només pujaven bé, sinó també rodaven molt bé, i entre port i port hi havia un terreny bastant perillós per mi, però jo estava segur que quan va començar el port, que aquell ja guanyava, perquè la sensació que tenia era molt, molt bona, i sí que anaven corredors molt bé, que pujaven bé i que estaven molt bé de forma, però ostres, si és que aquell tornava molt fàcil cap amunt.
4: Clar, és que han guanyat una etapa només al Tour, és molt fàcil tirar de records. Tu que pots triar, amb quina quedes de les tres?
3: Uf, home, les tres són especials, però poder Plateau de Vell per l'etapa que era i com va ser, ostres, aquella va ser espectacular, i sobretot perquè no va ser tan explosiva com les altres dues, i diguéssim que els últims 10 minuts de cursa ja quasi gairebé l'estava disfrutant. O sigui, ja em veia guanyador i com que la sents més.
1: D'altra banda, Pedro Torres, guanyador de l'etapa de la classificació de la muntanya al Tour del 1973, també parla del seu record d'aquella fita.
5: Vaig anar, ja que m'han deixat un cotxe des de París, que se va acabar, primer Bèlgica, que vaig estar un mes corrent allà a Bèlgica, i després de Bèlgica, una altra vegada a França.
4: I tot això
5: no vaig descansar res, no vaig descansar res.
4: Sense tornar a casa, eh?
5: No, vaig tirar 2 mesos sense vindre a casa.
4: Ah, sí?
5: Sí, però escolta, és que allà es fa molt bé, lo fan molt bé, eh?
4: Ja.
5: Jo tenia un contracte amb ell, i quan arribava i feia un criteri, quan s'acabava, havia una reunió, jo havia estipulat un cèntim per participació, i allà tenia el sobre. Jo cada dia, quan deixava el sobre, i al final quan vindre vaig guanyar el criteri, vaig guanyar i me vaig comprar un pis a Barcelona.
4: Amb els diners dels criteriums?
5: Sí.
1: El podcast sencer ja disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
6: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
7: Lisandro Martínez juega, buena pelota larga para Messi, domina, Messi no está, Messi está, Messi está, Messi está,
1: Obrim la carpeta del futbol perquè l'Argentina és classificat pels vuitens de final del Mundial després de superar Cap Verd a la pròrroga per 3-2 i s'enfrontarà a Egipte a la següent ronda. Aquesta matinada el combinat sud-americà ha tornat a necessitar un gol de Leo Messi. Enviat especial de Catalunya Ràdio al Mundial, Roger Bosà, què tal? Bona tarda.
8: Què tal, Sergi? Bona tarda.
1: Ahir l'Argentina que ho va patir, Messi fent un gol, pròrroga, realment més difícil per l'Argentina del que molts podríem imaginar.
8: Sí, sí, poc s'ho pensava, l'Argentina, que patiria tant contra Cap Verd, que confirma que és una de les grans revelacions d'aquest Mundial. Va patir davant l'albiceleste i això que es va avançar gràcies a aquest gol de Leo Messi és el seu setè en aquest Mundial. És un molt bon gol, rebent a l'espai, en profunditat i executant ràpidament amb l'esquerra. Va ser l'1-0 a la mitja hora de joc. I, tot i que l'Argentina es va mereixer guanyar i va dominar, Cap Verd va empatar al minut 60. Gol d'Eloy Duarte i el partit que va anar a la pròrroga. Allà la primera part es va tornar a avançar Argentina, gol de Lisandro Martínez, era el 2-1, i va tornar a empatar Cap Verd, un autèntic golaç que va fer López Cabral a l'escaire, sens dubte un dels gols d'aquest Mundial impossible per al Dibu Martínez. El gol de la victòria se'l va fer Cap Verd en pròpia porteria, un córner llançat per Messi, remat al Cuti Romero i autogol de Dina i Borges per deixar aquest 3-2 final. Argentina que passa a vuitens patint i amb Messi MVP del partit.
2: Molt bé. Sabíamos que iba a ser difícil. Esto es mata-mata y nadie te regala nada. Si bien nosotros siempre desprestigiamos las selecciones por nombre, nosotros sabíamos que no iba a ser para nada fácil. Y esto es lo que te marca este Mundial en especial, ¿no? Que es todo muy igualado, muy complicado.
1: Doncs Messi dient això, que no s'ha de menystenir cap rival i que molta gent suposo que pensava que Cap Verd seria un rival molt més fàcil per l'Argentina. També, Roger, hem pogut sentir Lionel Scaloni, el tècnic.
8: Sí, que ja havia avisat que no hi ha cap rival fàcil, això va dir en la prèvia del partit, i ahir ho va recordar, que ell ja ho havia alertat, i tot i que creu que, evidentment, hi ha moltes coses d'ahir que no li van agradar, moltes coses que l'equip va fer malament i que han de treballar, ell es queda, sobretot, amb la reacció que en tot moment va tenir el seu equip.
9: Recibimos los golpes en momentos puntuales y a lo mejor esos golpes te achican, no te dejan ir por el partido y nosotros fuimos por el partido. Creo que eso es mucho más importante que otras cosas.
1: A Egipte, Roger, d'altra banda, deixant la selecció argentina, Egipte, el seu rival als vuitens, ha superat també aquesta matinada Austràlia en un partit doncs, també disputat.
8: I en pròrroga, i aquest en penals. El partit va acabar amb empat a un. Per Egipte havia marcat Ashour a la primera part. Per Austràlia se'l va fer Mohamed Hani en pròpia porteria. El partit va anar als penals i allà va guanyar la selecció egípcia liderada per un Mohamed Salah que va jugar tot el partit i que va convertir un dels llançaments. És, per cert, la primera victòria d'Egipte en una fase eliminatòria d'un Mundial.
1: I també s'ha classificat pels vuitens a Colòmbia, que ha guanyat Ghana per 1-0. El rival de Colòmbia serà Suïssa.
8: Sí, Colòmbia que era favorita, però va haver de treballar aquest pels vuitens. Va guanyar per la mínima amb un gol matiner de Joan Arias al minut 14. Els colombians van controlar bona part del partit i és veritat que Ghana va collar el tram final a les acaballes, però no va tenir encert de cara a porteria.
1: I, Roger, això de fet no para perquè avui ja comencen els vuitens de final.
8: No s'atura, això no s'atura. Avui dos partits d'aquests vuitens, amb el Marroc i amb França com a favorites per plantar-se en aquests quarts de final. A les 7 de la tarda, Canadà-Marroc, i a les 11 de la nit, Paraguai-França.
1: Molt bé, i dilluns, Roger, Portugal-Espanya, última hora de l'equip espanyol.
8: Mira, que la selecció espanyola ja és des d'ahir a Dallas, un equip liderat per Lamine Yamal, que ahir no es va entrenar, però no perquè no estiguis bé, sinó perquè era un entrenament de recuperació i de compensació postpartit. També va fer treball específic al marge Dani Olmo per gestionar les càrregues i per recuperar-se bé.
1: Molt bé, doncs el Roger Busà, que ja ha arribat a Dallas, és el JR de la redacció, un referent vintage, que el Roger no sabrà ni qui és, però vaja, la gent que tingui una miqueta més d'edat doncs sabrà de qui estem parlant. Gràcies, Roger!
8: Ara ho buscaré. Vinga, que vagi bé. Adéu.
1: Vinga, va, 4 minuts per sobre de 3 quarts de 3 de la tarda. Fem una petita pausa, 2 minuts de publicitat i continuem el programa parlant de bàsquet. Hem pogut parlar avui amb Pau Gasol i també de motor.
6: Catalunya migdia esports amb Sergi Camps.
10: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
11: Esport i El Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
6: Som 3CAT.
12: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
12: Som 3CAT. Com més calor fa,
13: més fresca et fem la tarda.
12: Les millors tardes d'estiu
13: són les que es passen en bona companyia.
14: La tarda de Catalunya Ràdio.
12: Tu, deixa't sorprendre.
14: De 4 a 7, amb Roger.

0: Roger Carandell i Marta del Cor.
1: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
2: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
0: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
2: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
3: Cada dissabte a les 11 de la nit...
0: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
3: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
0: Catalunya Migdia Esports, amb Sergi Camps.
4: 9 minuts i les 3 de la tarda, parlem de bàsquet, perquè Catalunya Ràdio ha pogut parlar amb Pau Gasol aquest migdia, el bicampió de l'NBA i llegenda del Barça de bàsquet, que recentment ha invertit 55 milions d'euros al futbol femení. També ha fet referència a l'actualitat del Barça de bàsquet, on rebaixa la responsabilitat de Juan Carlos Navarro, el seu gran amic, en l'actual crisi de la secció. Ernest Macià, què tal? Bona tarda.
5: Doncs sí, Sergi, bona tarda. Són 3 anys en blanc del Barça de bàsquet. És que Gasol va passar per aquest la segona etapa pel Barça. Doncs la veritat és que una Lliga Catalana, i és veritat, la final de la Lliga ACB i una final de Copa, però de títols ben pocs. En títols ACB i títols Eurolliga, de fet, ni un. Gasol, però, creu que la responsabilitat no ha de recaure en el director general i amic seu, Juan Carlos Navarro.
6: S'ha de tenir perspectiva i s'ha d'entendre, doncs, la complexitat també de les situacions. Hi ha hagut aquests últims anys, jo crec que lesions també importants de molts jugadors que han també marmat les possibilitats de l'equip. Hi ha possibilitat que hi ha canvis d'entrenadors bastant recurrents, no?, des dels últims 5 anys. Això també afecta, no?, la regularitat de l'equip.
5: Ara bé, Pau Gasol també creu que el Barça ja no ha de fer un projecte que aspiri a guanyar, sinó un projecte que guanyi títols.
6: Fitxant algú, no?, que portarà nou, crec, el projecte esportiu, el Xevi, em sembla que es diu, no?, que ve de Vitòria, i després, doncs, bueno, construint un projecte, doncs, que pugui tenir recorregut, que tingués un compromís amb ell, que tingui marge de reforçar, no?, i de tenir un equip que pugui, no només que pugui lluitar per títols, no?, sinó que els guanyi.
4: Fa referència a Xavi Pujol,
5: el director
4: esportiu del Baskonia, que sona que potser podria arribar al Barça.
5: Xavi Pujol, doncs, que ja s'anirà fent un món en el món dels equips d'elit de bàsquet, però bé, ha quedat així molt, molt informal tot plegat. En tot cas, doncs, li hem preguntat per això i per molts altres temes. Tu saps que ha sortit, doncs, l'embat de l'NBA per organitzar el bàsquet europeu, el que d'entrada l'Eurolliga s'hi oposa, però sembla que NBA i FIBA van seriosament. I Gasol creu que el Barça no ho ha de deixar passar per alt perquè són molts diners.
6: Personalment hi ha de ser, jo crec que hi ha de ser segur, no? És, no, el Barça parlant, el Barça sempre ha d'estar amb els millors, com a club referent, no només a nivell espanyol i europeu, sinó mundial, i no, jo no tinc cap dubte que el Barça estarà dintre d'aquesta nova direcció.
5: Bé, i finalment sobre la negativa del Madrid de participar dels diners que Pau Gasol ha injectat a través del seu vehicle inversor, doncs Gasol ha recordat que l'esport femení té un potencial molt gran que s'ha d'observar.
6: Estem molt il·lusionats, portem ja anys invertint amb l'esport i esport femení en concret, veiem un marge de creixement molt important, una oportunitat gran també, i doncs aquí, doncs, hem invertit sobretot als Estats Units, però veiem que aquí a Espanya i a Europa també, doncs, hi ha una oportunitat de donar-li un valor únic i el valor que mereix també a l'esport femení.
5: Gasol ha volgut evitar fer sang del Madrid i altres clubs bascos que es neguen a acceptar els termes d'aquesta inversió, que consisteixen en que aquest vehicle inversor que lidera Pau Gasol, doncs, inverteix 55 milions, però a canvi, durant 20 anys, els clubs renuncien a part dels ingressos de drets de televisió i comercials.
4: Gràcies, Macià. 6 minuts i les 3, parlem de motor. El món del motor aquest cap de setmana sobresurt la Fórmula 1, novena cita de la temporada al circuit de Silverstone. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
7: Bona tarda. Victòria del líder del Mundial, Kimi Antonelli, a la cursa sprint. Sortia segon darrere Lewis Hamilton i a mitja cursa l'ha avançat per imposar-se per davant del pilot Ferrari del campió Lando Norris.
8: Very impressive, mate. Very well done.
9: Let's go. Let's go.
8: In control all the way.
7: El missatge des del garatge de Mercedes, control total. La victòria d'Antonelli sobre Hamilton i Norris, també puntuant Russell, Leclerc, Verstappen, Piastri i Lawson. 17è Sainz, 20è Alonso. A la general del Mundial, Antonelli té 43 punts més que Russell. Hamilton és tercer a 4 punts de Russell. A les 5, classificació de la Fórmula 1, el tot gira, i diumenge, demà a les 4 de la tarda, la cursa de Gran Premi.
4: Més enllà de la Fórmula 1, Damià, tenim una altra competició de 4 rodes en marxa aquest cap de setmana, és la Fórmula E a la Xina, i com li ha anat a la català Pepe Martí.
7: Doncs a la primera cursa al circuit de Shanghai, 12a cita de la temporada, el barceloní sortia 12è, ha acabat 14è amb el Cupra, la victòria per l'alemany Pascal Wehrlein amb Porsche. Demà, al mateix escenari, 13a cursa de la temporada.
4: I també tenim competició a Àsia, però de motos, les 8 hores de Suzuka al Japó, amb 5 catalans en aquesta mítica cursa del Mundial de Resistència.
7: Que començarà a 4:45 de la pròxima matinada. Tenim 5 catalans repartits en 3 equips, no han fet en general bones classificacions. Sortiran 26ens, Àlex Toledo i Xavi Artigas amb l'equip Bolliger Kawasaki, 28è Isaac Viñales amb el Tati Team i 32ens Òscar Gutiérrez i Jordi Torres a l'equip Wojcik Racing.
4: Gràcies, Damià. Minuts i les 3 de la tarda. Parlem també de tennis, perquè tenim en dansa Wimbledon. Ja es van acostant els partits interessants d'aquest gran slam de tennis. I aquesta jornada de Wimbledon ha començat malament pels tenistes catalans. Per, de fet, l'únic tenista català que teníem en competició, perquè ha perdut Marcel Granollers. Roger Serrat, què tal? Bona tarda.
9: Bona tarda. Sí, l'únic català que quedava en el torneig queda eliminat després de la derrota en el quadre de dobles masculí contra Sander Hille i Sam Berbick per 2-16-0. El tenista català que feia parella amb Horacio Ceballos s'acomiada de Wimbledon a 16ens de final. Al quadre masculí tenim en joc Khachanov Kovoli, amb el primer set 6-0 per al tenista rus i amb un 1-1 ara en el segon set amb empat de Kovoli. I com a partits destacats d'aquesta tarda, a partir de 3:45, Sasha Zverev s'enfrontarà a Marcos Girón. Quan faltin 10 minuts per a les 6, començarà el Bublik Tiafoe, i per als nostàlgics, a la mateixa hora, Matteo Berrettini i Grigor Dimitrov també competiran per accedir a 8ens de final de Wimbledon.
4: Tot això és el quadre masculí. També tenim, Roger, competició al quadre femení.
9: Sí, els partits més destacats són els de la número 2 de l'ATP, Elena Rybakina, que s'enfronta a Elise Mertens des de les dues amb un resultat de victòria per a Elena Rybakina, i Iga Swiatek s'enfronta des de 3:15 a Alexandra Eala, i a partir de 4:00 començarà el partit entre la vigent subcampiona de Wimbledon, Amanda Anisimova i Madison Keys. Al quadre de dobles femení, a partir de 6:15, les germanes Williams tornaran a trepitjar una pista de tennis després de 4 anys i hauran de superar el tàndem entre l'argentina Solana Sierra i la colombiana Camila Osorio.
4: Ahir van avançar els 8ens de final del quadre masculí, Sinner, Djokovic i Eugelia Zim, entre d'altres. El quadre femení van superar la tercera ronda Osaka, Pegula, Sabalenka i Goff com a noms més destacats. Gràcies, Roger. 3:02, encara tenim temps per dir-ne una de futbol sala. En futbol sala aquest migdia, partit de la selecció catalana femenina contra Galícia. Galícia 1, Catalunya 3, victòria de la selecció catalana. I ahir al vespre, torn de la selecció masculina, que va guanyar Galícia per 1-6. El seleccionador català, Santi Gea, també bon amic d'aquesta casa, remarca el nivell de la convocatòria.
10: Tenim aquests tres jugadors del Barça que fa una setmana van guanyar el títol, un David Álvarez que estava també jugant a la fase final, un Esteban Cejudo, que ha guanyat la Copa del Rei i la Copa d'Espanya, un David Peña, campió de Champions. Per tant, selecció amb jugadors, amb un currículum i amb un bagatge i amb una experiència que qualsevol selecció voldria tenir.
4: Gea diu que la selecció vol jugar més partits, però reconeix que la logística no és fàcil.
10: Sabem de la dificultat que és el jugar partits amb la selecció catalana absoluta. Jugadors professionals que juguen a primera divisió, fins i tot molts d'ells també estan jugant amb la selecció espanyola. Per tant, la logística és complicada. I sí, el que estem mirant, evidentment, és veure quins són els propers enfrontaments que podem fer. No us avançaré res, però sí, tenim moltes ganes de que la selecció torni a competir.
4: Doncs vinga, va, 40 segons i arribarem a les 3 de la tarda. L'agenda esports, que anem a fer un cafè fins les 4. A les 4 tot gira amb el David Clopés i companyia. Fins a les 9, avui, amb l'estrena del Tour de França, la primera etapa del Tour de França a casa nostra, pels carrers de la capital de Catalunya, pels carrers de Barcelona. Analitzarem aquest Tour per davant i per darrere i també parlarem del Mundial. Recordarem el que ha estat, doncs, la victòria de l'Argentina contra Cap Verd aquesta matinada passada i també escalfarem motors de cara als vuitens de final de la competició. El Mundial que va avançant i ja comencen els partits grossos i que es poden gaudir més.
0: Trescat Info.

0: Es preveu una tarda complicada a l'incendi del massís de les Gavarres al Baix Empordà perquè la marinada encara hi pot bufar. Més de 400 efectius dels bombers continuen treballant amb especial atenció al flanc dret. Aquesta matinada les flames han cremat diverses cases de dues urbanitzacions de Calonja i una masia. Mentrestant, la investigació avança i se sap que el detingut acusat de provocar el foc era treballador d'una empresa subcontractada per la Generalitat pel manteniment de carreteres. Els Mossos d'Esquadra detenen un home presumptament relacionat amb la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. La investigació continua oberta i està sota secret de les actuacions. Donald Trump fa reviure el fantasma del comunisme per carregar contra els seus rivals polítics en un discurs patriòtic des del Mount Rushmore. El president nord-americà deixa la institucionalitat de banda i aprofita l'inici de les celebracions del Dia de la Independència per treure rèdit polític abans de les eleccions de mig mandat. L'Iran dona el tret de sortida als funerals públics d'Ali Khamenei enmig de crides de revenja. Milers de persones acomiaden el líder suprem a Teheran en el primer dels 6 dies d'una processó que també recorrerà l'Iraq. El règim espera l'assistència de 20 milions de persones en un gest de força del règim dels ayatolàs. Amb l'arribada de l'estiu comença la transhumància de milers de caps de bestiar que pugen cap a les pastures d'alta muntanya. Aquesta pràctica mil·lenària encara es manté viva al Pirineu, però la falta de relleu generacional i les dificultats per conviure amb el trànsit la posen en risc. Dissabte carregat de concerts i festivals, la Ludwig Band serà un dels caps de cartell del Canet Rock, que arrenca a les 6 de la tarda i s'allargarà fins que surti el sol. També avui actua el músic i compositor Danny Elfman a l'Auditori del Fòrum, en el marc del Guitar Barcelona. Una jornada que acabarà també amb la mítica cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell.
1: Esports.
2: Aquesta tarda a les 5 comença a Barcelona el Tour de França amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres des del Fòrum a Montjuïc. El líder de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, amb Mercedes, ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya a les 5, classificació de la cursa de Gran Premi. El Mundial de Futbol avui comencen els 8ens. A les 7 de la tarda, Canadà-Marroc, i a les 11 de la nit, Paraguai-França.
0: I el temps, amb una tarda serena arreu del país, amb temperatures molt altes, les màximes rondaran els 38 graus a les Terres de l'Ebre i els 37 a Ponent i al Gironès. Aquesta calor d'avui s'intensificarà demà diumenge. Entrarem en un període d'onada de calor que s'allargarà gran part de la setmana que ve.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 3 de la tarda. Us acompanya Xavier Palau. El flanc dret de l'incendi de les Gavarres és el que més preocupa els bombers de la Generalitat perquè continua actiu i es podria estendre depenent de com bufi la marinada aquesta tarda. Avui s'ha tancat l'accés al massís de les Gavarres, on fins ara han cremat més de 2.000 hectàrees. A l'incendi treballen més de 400 efectius dels bombers, un centenar de soldats de l'exèrcit i diverses unitats dels ADFs. 7 municipis continuen confinats i es demana que ningú es desplaci als pobles de la zona. Anem al centre de comandament a la Bisbal d'Empordà. Ho estem seguint amb el Fèlix Martín, amb l'assistència tècnica de Matilde Seoane.
3: El missatge és clar. Un canvi en la direcció del vent, que bufi marinada des del mar cap a l'interior, pot fer que empenyi les flames des del Baix Empordà cap al Gironès. Això és el que més preocupa. Això és la banda dreta d'aquest incendi i aquí se centren bona part dels esforços dels més de 400 bombers, 100 soldats de l'exèrcit, agents rurals, ADFs i voluntaris, ha destacat el cap de l'operatiu dels bombers, David Borrell.
4: Com que no s'ha pogut assegurar per terra amb eines manuals, amb línia d'aigua, tot el perímetre, perquè no és net, està ple, diguéssim, de focus secundaris i de irregularitats, mal cremat i de més, doncs això ho fa difícil i, per tant, anirem patint tota la tarda.
3: De fet, són evidents nous brots d'aquest incendi que provoquen que es pugui visualitzar des de la Bisbal d'Empordà mateix una intensa fumera, una intensa columna a aquesta hora. És en una zona, però, que ja va cremar ahir, però en la que encara hi hauria clapes de vegetació. També la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat avui que, depenent de l'evolució de l'incendi, s'estudiaria si s'aixeca una

0: part del confinament en algun dels 7 municipis on està actiu aquest confinament des d'ahir al migdia.
1: Es mantenen les ordres de confinament. A la tarda veurem doncs, si hi ha capacitat de flexibilitzar alguna d'elles, però fins ara s'han de mantenir aquestes ordres de confinaments i demanar corresponsabilitat del conjunt de la ciutadania, evitar sortir i reduir mobilitat, no venir cap a aquesta zona, especialment els municipis que estan confinats.
0: A tot això s'investiga l'empresa responsable dels treballs que haurien provocat aquest incendi a les Gavarres. Ahir, recordem-ho, van detenir un operari acusat d'imprudència greu per estar fent servir una serra radial tallant una senyalització metàl·lica a la sortida de la Bisbal d'Empordà a la carretera de la Ganga. Demà l'interrogarà el jutge, ha concretat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha afegit que s'arribarà fins al final.
2: Que hi ha una persona detinguda, que probablement demà passarà a disposició judicial. Evidentment, requerit tota la informació pertinent a l'empresa, que he de dir que està col·laborant amb aquesta informació i no vull anticipar res. L'únic que li puc assegurar és que, evidentment, arribarem fins al final i si hi ha hagut responsabilitats o imprudències, les substanciarem i donarem les públiques explicacions.
0: I aquesta tarda que s'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, el més elevat de tots, en els 20 municipis que hi ha a la zona de les Gavarres, entre el Baix Empordà i el Gironès, això pel risc extrem i també per l'onada de calor, s'hi prohibeix l'accés a peu o en bicicleta per qualsevol camí de tota aquesta zona, en unes restriccions que, com a mínim, seran efectives fins dijous a la mitjanit.
3: Gràcies, Fèlix. I més de 12.000 persones de la zona del foc continuen sota una ordre de confinament, com explicava ara el nostre company durant la matina. S'han cremat diversos habitatges d'una urbanització de Calonge i Sant Antoni i a diverses masies aïllades encara no s'hi pot accedir. Anem a aquell punt amb la Berta Artigues Fontàs.
4: A la urbanització de Cabanyes, a Calonge, aquest matí molts veïns s'han acostat a veure si la seva casa estava bé. Les flames aquesta matinada han cremat molt a prop dels habitatges i els veïns han remullat jardins i carrers per protegir-se. Una d'elles és la Laura Sánchez.
5: I més que res, la sensació i la por que t'agafa, no? Com a... És tot el que tens i dius, bueno, en un moment ja no hi és.
4: D'altres veïns han optat per marxar a dormir a casa de familiars o al pavelló municipal, malgrat les restriccions, en veure el foc a prop, com en José María Culebra.
6: Ver la llama cerca de tu casa impresiona un poco, ¿eh? Yo estoy acostumbrado, he visto varios fuegos ya, pero este me ha calado muy bien, ¿eh?
4: En aquesta zona de Calonge aquest matí ja no es veien flames, on sí és visible i molt el fum és des de la banda de la Bisbal. Aquí veïns del nucli de les Rabioses, a Cruïlles, que viuen en masos aïllats, no els deixen tornar a casa. Asseguren que l'incendi els va sorprendre i que van haver de marxar corrents. Ramon Baltà.
7: De moment vam salvar el mas, però tot l'altre, hi ha camps, hi ha bosc, hi ha tot i tot està... però... fa pena.
4: Donen les gràcies als equips d'emergència, també als pagesos, que asseguren que van ser els primers en arribar i demanen tornar a casa.
8: Tinc 50 gallines. Per què no els hi puc anar a donar a veure? Si ahir no se me van morir amb el foc, se me moriran avui per veure.
4: És l'Imma Puigblanc. De moment s'han reunit sota la sombra d'un arbre per matar l'estona mentre es veuen de fons el bosc cremar.
3: No hi ha hagut danys personals, però sí material. S'ha cremat una casa i una masia i també tanques, jardins i corrals de cases de pagès. El municipi més afectat és el de Calonge i Sant Antoni, on hi ha la urbanització Mas Ambrós, una de les més afectades per l'incendi. Jordi Roig ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio que s'ha quedat sense casa.
9: Veient-ho ara de dia encara és pitjor. Bueno, de tenir-ho tot o no tenir res. Hem pogut treure el que ha quedat a terra. Mirem que no fem foc a la casa dels veïns, que és el que més m'interessava. I almenys tenim les cases salvades dels veïns i nosaltres pues, a reprendre completament calcinada. No queda res.
3: També al suplement, l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, ha dit que sembla que la situació està més tranquil·la, mentre que Jordi Terrades, enginyer forestal i director gerent de Buscat, recollint les queixes per la gestió forestal que es fa des de les administracions, alerta que els boscos de casa nostra no estan adaptats al canvi climàtic.
10: Estem més tranquils ara, tot i que seguim preocupats perquè el foc no està controlat. Però sí és cert que la velocitat que hi havia aquesta nit sembla que ja està dissipada.
11: El paisatge que veiem avui, aquests arbres, van néixer en una època que ja no existeix, en un clima que ja no existeix. Per tant, tenim uns boscos que estan fora del seu temps.
3: Protecció Civil manté en prealerta el pla Procicat per l'incendi en un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, al Vallès Oriental, situat a prop de la carretera C35. L'incendi s'ha declarat aquesta matinada i provoca una gran columna de fum visible a tota la zona. Protecció Civil recomana el confinament a les poblacions on arribi el fum. Els bombers mantenen una dotzena de dotacions que treballen per contenir la pila de deixalles i ferralla que crema

0: evitar que es propagui. Preveuen que la feina s'allargarà.
1: 3cat Info.
0: 3:10 als Mossos

0: en integrants de bandes llatines com a presumptes autors del crim. Als Estats Units, Donald Trump ressuscita el fantasma del comunisme per atacar els seus adversaris polítics. Amb la vista posada a les eleccions de mig mandat del proper novembre, el president nord-americà ha aprofitat el tret de sortida dels actes de commemoració dels 250 anys de la fundació del país per atacar els demòcrates. Des del Mont Rushmore, Trump ha fet gala dels seus èxits i dels del país en un discurs, Washington, Oriol Serra, molt, molt patriòtic.
1: El Mont Rushmore, una de les principals atraccions turístiques dels Estats Units, ha estat l'escenari triat pel president Donald Trump per a celebrar la vigília d'aquest dia de la independència. Trump ha fet un discurs als peus de les cares de quatre dels presidents més emblemàtics dels Estats Units. A banda de lloar el país, i a si mateix, és clar, Trump ha respost a les crítiques de l'alcalde de Nova York advertint que el comunisme és la pitjor de les amenaces perquè representa mort, tirant tirania i maldat. Trump no ho ha arribat a dir, però s'ha entès que quan parlava de comunisme es referia al Partit Demòcrata i per això ha esmentat les eleccions previstes pel novembre.
2: America will never be...
3: Els Estats Units mai seran un país comunista. Només podem perdre les eleccions de mig mandat si ens permetem perdre-les. Si som ximples, estúpids i imprudents. El Partit Comunista està format per immigrants il·legals, criminals i totes les persones que no volen treballar.
1: Donald Trump també ha apel·lat a la religiositat del país, tot i la contradicció que això suposa amb els principis constitucionals, assegurant que els americans només s'agenollen davant de Déu Totpoderós. Abans, el governador de Dakota del Sud, Larry Rodan, ja havia dit que els drets i llibertats ha estat Déu qui els ha atorgat als americans. Trump ha reblat el seu ideari explicant així per què als Estats Units s'hi parla l'anglès.
2: In America we speak English.
3: Als Estats Units parlem l'anglès perquè és la llengua de la nostra fundació i durant 1000 anys ha estat la llengua de la llibertat.
2: The language of freedom.
1: Les celebracions dels 250 anys de la fundació dels Estats Units amb la signatura de la Declaració d'Independència culminaran aquesta nit amb nombroses passades d'avions militars al National Mall de Washington, un nou discurs de Trump i uns focs d'artifici que el president nord-americà ha promès que batran el rècord Guinness.
0: En el discurs de Donald Trump tampoc han faltat les referències a l'Iran.
3: Hem colpejat l'Iran de valent. Ara tenen moltes ganes d'arribar a un acord. Moltíssimes ganes. Els hem donat una setmana de marge pel funeral perquè són bona gent. És així.
0: El funeral al qual fa referència és el de Ali Khamenei, que Teheran acull des de primera hora d'aquest matí per acomiadar el seu líder suprem, mort el primer dia de l'ofensiva nord-americana israeliana. Milers d'iranians omplen els carrers de la capital Teheran en una demostració de força del règim dels ayatolàs. Els crits de revenja marquen el primer dia del comiat popular d'Ali Khamenei. Un dels lemes més repetits ha sigut la mort de Trump, un lema que en anglès, Kill Trump, onejava a diverses banderes vermelles a prop del seu fèretre, al costat de la seva filla, la seva neta i dos familiars més que també van perdre la vida en l'atac d'ara fa 4 mesos. Els assistents ploren per la mort de Khamenei, líder religiós dels xiites i líder polític del país durant prop de 40 anys.
4: El líder era un pare per a tots nosaltres. Amb la seva mort, tots hem quedat orfes. El dolor per la seva pèrdua és profund, sobretot tenint en compte que era el líder de tots els que buscaven la llibertat del món. No hi havia ningú com ell. Era realment únic i inigualable.
0: Els funerals duraran 6 dies. El fèretre d'Ali Khamenei recorrerà diverses ciutats de l'Iran i de l'Iraq en processó i dijous l'enterraran a Mashhad, la seva ciutat natal. Les autoritats esperen una assistència de 20 milions de persones. Hem arribat a 3:15 de la tarda a 3cat Info. Aquesta hora obrim àrea de servei. Pel que fa a la mobilitat, us hem d'explicar que hi ha hagut un accident mortal a la carretera C-12. Aquest migdia hi ha hagut un xoc frontal entre dos vehicles en aquesta via, al seu pas per Menàrguens, a la Noguera, per causes que s'estan investigant, un turisme i una furgoneta han xocat i, com a conseqüència de la col·lisió, ha mort el conductor del vehicle. Amb aquesta víctima són ja 73 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres.
5: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
6: El temps de cara a les pròximes hores venen dominant

0: acompanyades pel sol. Un sol que ens acompanyaran durant tot avui i també durant tot demà. A tot estirar durant la tarda pot aparèixer algun núvol insignificant a l'àrea del Pirineu que no deixarà cap mena de precipitació. Fruit d'aquesta mateixa estabilitat tindrem aquestes temperatures tan altes durant els propers dies. L'anticicló aixafa l'aire contra terra. Això fa que dia rere es vagi reescalfant cada cop més al terra i les temperatures siguin cada cop més elevades. Avui les màximes més altes al voltant dels 38 graus cap a les Terres de l'Ebre, 37 graus cap a Ponent i també cap a l'àrea de l'incendi, comarques de Girona, 37 graus. I atenció demà, perquè pujarà una miqueta més la temperatura i assolirem valors de 40 graus a Ponent, 39 també freguen els 40, o potser 40 directament, a les Terres de l'Ebre i a l'interior de les comarques de Girona. Aquesta situació de temperatures tan altes, tan extremes, aquesta calorada de més de 40 graus, tindrà continuïtat durant la setmana que ve. Una onada de calor que oficialment entrarà demà, segons els criteris d'onada de calor, i continuarà com a mínim fins a mitjans de la setmana que ve.
1: Tresca Info. A Trescat Info,
2: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
1: insostenibles.
3: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
1: El retrat d'un planeta en crisi.
4: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara, mai en la vida.
5: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
1: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. Tresca Info.
6: 3 de la tarda i 17 minuts. Amb l'arribada de l'estiu, milers de caps de bestiar tornen a enfilar el camí cap a les pastures d'alta muntanya. És l'inici de la transhumància, una pràctica mil·lenària que encara es manté viva al Pirineu, tot i que cada vegada amb menys pastors que la fan a peu. El sector alerta que el deteriorament de les cabaneres, la falta de relleu generacional i les dificultats per conviure amb el trànsit posen en risc una manera de viure que forma part del patrimoni del país. Corresponsal al Pallars, Pau Rovira.
7: Aquests dies, ramats de vaques, cavalls i ovelles arriben a les pastures d'estiu, on ja estaran fins a la tardor. En el cas de les ovelles, encara hi ha pastors que mantenen la tradició de recórrer a peu desenes de quilòmetres seguint les antigues cabaneres, una pràctica que, asseguren, és cada vegada més difícil de mantenir. El pastor David Molí demana recuperar els camins ramaders perquè la transhumància pugui continuar.
8: Aquests diners que gasten amb segons quines coses podrien tenir una mica en compte. Ja que són diners públics, vull dir, si podrien destinar una mica més. I això els ajuntaments a nivell i a nivell municipal tornar a recuperar una mica les cabaneres, perquè aquí mateix on passem a Arinyà...
7: Els pastors denuncien que molts trams de les cabaneres estan emboscats, amb murs caiguts o en mal estat, fet que obliga sovint els ramats a circular per carretera, una situació que genera problemes de seguretat i també tensions amb alguns conductors que no sempre respecten el pas dels animals. El pastor Eric Feixas també reclama un millor manteniment dels camins tradicionals.
9: Bueno, de moment es van mantenir, però bueno, també es van perdent molts trossos i, bueno, sort que saben els dies abans a desbrossar trossos que estan molt boscats o fets merda, trossos de parets que cauen, bueno, s'ha d'anar vigilant perquè si no arribes allí el dia amb el ramat, et trobes un arbre caigut, una paret caiguda i pots fotre allí una ofegada o algo, que s'ha de vigilar abans de passar, s'ha de mirar tot molt bé i estudiar-se el camí abans de passar, perquè no està tan cuidat com antes, ara està tot més descuidat.
7: Malgrat aquestes dificultats, la transhumància continua sent imprescindible per a moltes explotacions en ramaderes. Les pastures d'alta muntanya permeten alimentar els ramats durant els mesos d'estiu i alleugereixen la pressió sobre les finques de les valls. Pel que fa al sector boví, molt present aquí al Pirineu, cada cop són menys els ramaders també que fan el trajecte caminant, mentre que el transport amb camió s'ha imposat. I és que, a més, les condicions són dures. El vaquer Albert Bacaró explica què representa passar tot l'estiu cuidant centenars d'animals a la muntanya.
10: La meva feina és controlar que el bestiar estigui sa i que no tingui cap problema. En cas que estiguin malalts, doncs curar-los, vull dir, fer els tractaments que siguin necessaris i també pots vigilar que no surtin del perímetre que tenim marcat nosaltres.
7: La transhumància és dura també en el sentit que els ramaders asseguren que cada vegada els costa més trobar pastures adequades. L'abandonament agrari i l'augment de la massa forestal han reduït els espais oberts, fet que obliga moltes explotacions a desplaçar els animals lluny del seu municipi, tal com lamenta el ramader Albert Sobirana.
11: Vaig en diverses muntanyes perquè La muntanya del meu poble no hi pot agafar tant bestiar, perquè ara hem crescut molt, cada vegada som menys gent però amb més vaques, i les muntanyes cada vegada estan pitjor, hi ha molts pins i cada vegada hi ha menys muntanya.
7: El sector adverteix que sense una millor conservació de les cabaneres i sense un relleu

0: generacional que garanteixi la continuïtat dels pastors, la transhumància a peu podria desaparèixer en pocs anys.
1: Un expert en musclo zebra alerta que les incidències provocades per aquest mol·lusc a les conduccions d'aigua seran cada cop més freqüents si no s'aposta per mesures estructurals. Aquesta espècie invasora provoca el col·lapse total o parcial de les canonades i la pèrdua de la pressió d'aigua. Fa dues setmanes, el musclo zebra va deixar sense aigua al municipi d'Aitona, al Segrià, durant tot un dia, 24 hores. Lleida, Albamor.
2: El musclo zebrat prolifera de manera massiva i s'adapta a les condicions del medi amb facilitat. Això fa que el mol·lusc s'expandeixi arreu i col·lapsi canonades. El professor de la UDL, Antoni Palau, diu que la plaga ja és impossible d'erradicar.
3: Cada vegada serà més freqüent doncs, que surtin situacions en què la presència del musclo zebrat doncs, pugui afectar a el que fins ara consideràvem normal funcionament de les coses. I haurem de preparar-nos per conviure amb aquesta espècie. I això doncs, vol dir mesures estructurals a les captacions d'aigua, no sol d'aigua de boca, sinó també d'aigua per a rec o d'aigua d'usos industrials, etc.
2: En aquest sentit, Palau proposa duplicar conduccions per utilitzar-les de manera alternativa o instal·lar punts de tractament perquè l'aigua circuli lliure de restes de mol·lusc.
4: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: I avui arriba una nova edició del Canet Rock amb la Ludwig Band, que serà un dels caps de cartell.

Els d'Espolla veuran sortir el sol a Canet de Mar, amb detalls els Amics de les Arts, els Catarres i Maria Jaume, entre molts d'altres. Els concerts arrencaran, com sempre, a les 6 de la tarda i s'allargaran fins, com a mínim, un quart de 6 del matí. I el músic i compositor Danny Elfman actua aquesta nit a l'Auditori del Fòrum en el marc del Guitar Barcelona. Elfman, un dels compositors més influents de la història del cinema contemporani, oferirà un concert amb un directe impactant que farà un recorregut pel seu univers sonor entre rock i cinema amb les mítiques bandes sonores de Tim Burton. El músic californià va estar als escenaris durant temps interpretant els temes amb Donio Bonio, la banda New Wave que liderava i que va tenir en el punt de mira Madness, Devo i David Bowie. Ara torna per actuar, primer aquesta nit a l'Auditori del Fòrum de Barcelona i el 6 i 7 de juliol a les nits del Botànic de Madrid.

0: La cantada de Havaneres de Calella de Palafrugell se celebrarà aquesta nit a la platja de Portbou i tot i el foc que crema molt a prop al Baix Empordà, en aquesta edició 59 de la cantada hi actuaran quatre grups de havaneres, els Cremats, Ultramar, Portbou i Arjau. Després del xiulets i la cridòria de l'edició passada, en què es posava en dubte la interpretació del meu avi, aquest any el tema és més clar.
1: A veure, el meu avi per mi és una cançó que ha deixat de ser merament una cançó per ser un cant del poble. Llavors no concebo una cantada d'havaneres sense la meva vella Lola, no?, i el meu avi. Per tant, doncs, sí o sí, doncs, era una decisió que vaig prendre ja només agafar el càrrec de, doncs, de procedir a poder cantar, doncs, la vella Lola i el meu avi.
0: Sentim la veu de Meritxell Pastor, la nova directora artística de la cantada, que pretén fer de Calella del Palafrugell la festa de l'havanera i convertir-la en un referent.
2: Esports.
0: Fins a 3:45, l'actualitat esportiva a punt amb el Damià Aguilar. Què tal, Damià? Bona tarda.
3: Bona tarda. A les 5 comença a Barcelona el Tour de França amb una contrarellotge per equips de 19 quilòmetres des del Parc del Fòrum fins a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Tresca Tinfo a Barcelona. Xevi Soler, bona tarda.
4: Bona tarda des de l'Estadi Olímpic, on ja aquesta línia de meta, on ja molts equips l'estan reconeixent i estan fent aquesta contrarrellotge per veure sobretot aquesta pujada final, aquests 700 metres finals que poden marcar alguna diferència. Acaba de passar per davant l'equip Bahrain, ara mateix són els ciclistes els que passen en aquesta línia de meta, on es va acumulant gent. Recordem, quan passin 5 minuts de les 5 sortirà el primer equip, que serà el Caja Rural, dels dos únics catalans que participen a la prova, com són Joel Nicolau

0: i Abel Balderston. Quan faltin 5 minuts per les 7, l'últim equip, el del gran favorit Tadej Pogačar, que juntament amb Jonas Vingegaard són els dos grans favorits. Molta calor està fent a Barcelona, de ben segur que ho notaran els ciclistes que sortiran en aquesta edició amb aquest gran depart des de Barcelona. Recordem les tres primeres etapes des de territori català, aquesta primera contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres pels carrers de Barcelona.
1: Gràcies, Xevi Soler. Ara en parlaves, quatre tours que ja acumula Tadej Pogačar, el màxim favorit. A Catalunya Ràdio hem parlat amb Josean Fernández Machín, el seu director esportiu, que ens explica com arriba l'eslové en aquesta prova.
2: Llega bien, el entrenamiento y la planificación ha sido buena, el planning ha sido idóneo y el calendario y las competiciones que ha hecho previas a este Tour de Francia han sido perfectas. Entonces, bien, de momento todo satisfacción.
3: 3CAT Info.
1: El líder de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, amb Mercedes, ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya al davant de Lewis Hamilton i Lando Norris. Antonelli sortia segon darrere de Hamilton i a mitja cursa l'ha avançat i ningú més l'ha importunat fins a la meta. Aquesta és la seva comunicació per ràdio amb l'equip a la Volta d'Honor.
4: Very impressive, mate. Very well done.
5: Let's go. Let's go.
4: In control all the way.
1: Control total, li deien des del garatge. Antonelli, que supera Hamilton i Norris, el campió del món en aquest podi sprint a Silverstone. També puntuen Russell, Leclerc, Verstappen, Piastri i Lawson. Carlos Sainz ha acabat el 17è, Fernando Alonso el 20è. A la general del Mundial, Antonelli, que amplia fins a 43 punts respecte a Russell i 47 respecte a Lewis Hamilton. A les 5 de la tarda, classificació de la cursa de Gran Premi i demà a les 4, aquesta cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya. Al Mundial de Futbol aquesta matinada, Argentina 3, Cap Verd 2, amb un gol de Messi, i Colòmbia 1, Ghana 0. Avui comencen els vuitens. A les 7 d'aquesta tarda, Canadà-Marroc, i a les 11 de la nit, Paraguai-França. L'Argentina va necessitar la pròrroga ahir a la nit per eliminar Cap Verd. Messi va fer el primer gol.
6: Bueno, la verdad que sabíamos que iba a ser un partido muy duro. No por algo este equipo no había perdido con España, con Uruguay. Hicimos lo más difícil, que era encontrar el primer gol. Pensábamos que a raíz de eso íbamos a empezar a encontrar nuestro juego y estar más tranquilos, y fue todo lo contrario.
1: El gol de Messi, en aquest gol de Messi contra Cap Verd, és el 7è que fan aquest Mundial, per 6 de Mbappé, 5 de Kane i Haaland i 4 de Dembélé. És el gol número 20 de la seva carrera en Mundials, un nou rècord històric. Els altres partits de vuitens d'aquest Mundial seran diumenge al vespre Brasil-Noruega, dilluns de matinada Mèxic-Anglaterra, dilluns a les 9 del vespre Portugal-Espanya, i els tres partits que tancaran els vuitens es disputen dimarts Estats Units-Bèlgica, Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. A la primera divisió de futbol, València i Llevant acaben de fer aquest cap de setmana revisions mèdiques als seus jugadors i dilluns comencen els entrenaments. A segona, el Sabadell fitxa el defensa osonenc Miqui Codina, que ve del Zamora. La selecció catalana femenina de futbol, Sala, ha guanyat 1-2 Galícia a domicili en un amistós. El torneig de tennis de Wimbledon, eliminació de Marcel Granollers i Horacio Ceballos en segona ronda, setzens de final del torneig de dobles, 6-4-7-6 davant del belga Gil, i el neerlandès Verbeek. Ara hi ha diversos partits també de setzens del quadre individual. En el quadre femení, de moment, la filipina Eala, que domina 5-4 sobre la campiona vigent, la polonesa Swiatek, en el primer set d'aquest partit.

0: Benvinguts, bona tarda, amb els esports. La crònica del Dami Aguilar. Hem arribat a 3:15.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En una tarda que es preveu complicada, l'incendi del massís de les Gavarres el Baix Empordà, perquè la marinada encara hi pot bufar. Més de 400 efectius dels bombers continuen treballant amb especial atenció al flanc dret. Aquesta matinada les flames han cremat diverses cases de dues urbanitzacions de Calonja i una masia. Mentrestant, la investigació avança i se sap que el detingut, acusat de provocar el foc, era

0: treballador d'una empresa subcontractada per la Generalitat per fer manteniment de carreteres. També hem explicat que els Mossos d'Esquadra han detingut un home presumptament relacionat amb la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. Això va passar dijous. La investigació continua oberta i està sota secret de les actuacions. I el titular internacional ens porta fins als Estats Units. Donald Trump fa reviure el fantasma del comunisme per carregar contra els seus rivals polítics en un discurs patriòtic des del Mount Rushmore. El president nord-americà deixa la institucionalitat de banda i aprofita l'inici de les celebracions del Dia de la Independència per treure rèdit polític, per treure pit, abans de les eleccions de mig mandat. En aquesta segona mitja hora us explicarem que en un moment en què el món digital ho impregna tot, les revistes culturals abrenques guanyen embranzida i planten cara amb el paper. En són dos exemples els projectes editorials Solstici i La Rara, amb 5 anys d'experiència a les espatlles, que aposten per l'escriptura reposada. I comencen les representacions de Ràdio Andorra, el nou espectacle del Cirque du Soleil, El Principat. La companyia quebequesa s'ha inspirat en la història, en la històrica emissora andorrana, per preparar el seu 12è espectacle al país. Ens ho explicarà d'aquí uns minuts Joaquim Albalaté. Damià, què destaquem dels esports?
1: Que a les 5 comença a Barcelona el Tour de França amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres des del Fòrum fins a Montjuïc.
0: En un dissabte amb tarda serena arreu del país, parlem del temps, temperatures molt altes, les màximes rondaran els 38 graus a les Terres de l'Ebre i els 37 a Ponent i al Gironès. Aquesta calor d'avui s'intensificarà demà diumenge, entrarem en un període d'onada de calor que s'allargarà gran part de la setmana que ve. El flanc dret de l'incendi de les Gavarres és el que més preocupa els bombers de la Generalitat, perquè continua actiu i es podria estendre depenent de com bufi la marinada aquesta tarda. Avui s'ha tancat l'accés al massís de les Gavarres, on fins ara han cremat més de 2.000 hectàrees. A l'incendi treballen més de 400 efectius dels bombers, un centenar de soldats de l'UME, l'exèrcit, i també diverses unitats dels ADFs. 7 municipis continuen confinats i es demana que ningú es desplaci als pobles de la zona. Ho estem seguint des del Centre de Comandament Avançat de la Bisbal d'Empordà, amb Matilde Seoane i Fèlix Martín. Companys, com vulgueu.
2: El missatge és clar. Un canvi en la direcció del vent, que bufi marinada des del mar cap a l'interior, pot fer que empenyi les flames des del Baix Empordà cap al Gironès. Això és el que més preocupa. Això és la banda dreta d'aquest incendi, i aquí se centren bona part dels esforços dels més de 400 bombers, 100 soldats de l'exèrcit, agents rurals, ADFs i voluntaris, ha destacat el cap de l'operatiu dels bombers, David Borrell.
3: Com que no s'ha pogut assegurar per terra amb eines manuals, amb línia d'aigua, tot el perímetre, perquè no és net, està ple, diguéssim, de focus secundaris i de irregularitats, mal cremat i de més, doncs això ho fa difícil i, per tant, anirem patint tota la tarda.
2: De fet, són evidents nous brots d'aquest incendi que provoquen que es pugui visualitzar des de la Bisbal d'Empordà mateix una intensa fumera, una intensa columna a aquesta hora. És en una zona, però, que ja va cremar ahir, però en la que encara hi hauria clapes de vegetació. També la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat avui que, depenent de l'evolució de l'incendi, s'estudiaria si s'aixeca una part del confinament en algun dels 7 municipis on està actiu aquest confinament des d'ahir al migdia.
4: Es mantenen les ordres de confinament. A la tarda veurem, doncs, si hi ha capacitat de flexibilitzar alguna d'elles, però fins ara s'han de mantenir aquestes ordres de confinaments i demanar corresponsabilitat del conjunt de la ciutadania, evitar sortir, reduir mobilitat, no venir cap a aquesta zona, especialment els municipis que estan confinats.
2: A tot això s'investiga l'empresa responsable dels treballs que haurien provocat aquest incendi a les Gavarres. Ahir, recordem-ho, van detenir un operari acusat d'imprudència greu per estar fent servir una serra radial tallant una senyalització metàl·lica a la sortida de la Bisbal d'Empordà a la carretera de la Ganga. Demà l'interrogarà el jutge, ha concretat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha afegit que s'arribarà fins al final.
5: que hi ha una persona detinguda, que probablement demà passarà a disposició judicial, evidentment requerit tota la informació pertinent a l'empresa, que he de dir que està col·laborant amb aquesta informació i no vull anticipar res. L'únic que li puc assegurar és que evidentment arribarem fins al final i si hi ha hagut responsabilitats o imprudències les substanciarem i les donarem les

0: públiques, les publicacions.
1: I aquesta tarda que s'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, el més elevat de tots, en els 20 municipis que hi ha a la zona de les Gavarres, entre el Baix Empordà i el Gironès, això pel risc extrem i també per l'onada de calor, s'hi prohibeix l'accés a peu o en bicicleta per qualsevol camí de tota aquesta zona, en unes restriccions que, com a mínim, seran efectives fins dijous a la mitjanit.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts i mig de 4 de la tarda, els Mossos d'Esquadra han detingut un home presumptament relacionat amb la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. Els fets van passar dijous a la nit, quan una baralla entre diverses persones es va acabar amb trets i 4 individus fugint de la zona corrent, segons alguns testimonis. La detenció ha tingut lloc aquesta mitjanit en un pis de l'Avinguda Meridiana, a prop del lloc dels fets. La investigació continua oberta i està sota secret de les actuacions. Els Mossos centren la investigació en integrants de bandes llatines com a presumptes autors del crim. Desarticulat un grup criminal dedicat a robatoris violents i amb força en empreses i habitatges de Catalunya i de Castelló de la Plana. Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han detingut 7 persones. Els assaltants lligaven els habitants de les cases on robaven o els treballadors de les empreses i se'ls van decomissar armes de foc, drogues i joies i simbologia dels trinitarios. La investigació va començar després d'un robatori amb violència i intimidació a les instal·lacions d'una empresa de recaptació de màquines recreatives ubicada a Castelló de la Plana, on van amenaçar una treballadora amb una arma de foc i la van lligar de mans amb brides. També estaven implicats en un altre robatori especialment violent a Osó, a la Selva. A mesura que els agents buscaven els lladres, els van relacionar amb més robatoris executats amb rapidesa i coordinació, amb portes i finestres forçades i fins i tot amb el mètode del botró, en què els delinqüents recorrien a la violència i a les armes quan trobaven resistència o coincidien amb els habitants. Un cop identificats tots els membres d'aquesta xarxa, a mitjans de juny es van fer diversos escorcolls a Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Girona, on es van intervenir 2 armes de foc simulades, rellotges de gamma alta, diverses joies, més de 100 grams de cocaïna i 700 de marihuana, i es va arrestar 7 persones. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.
0: 3CAT Info.
1: Als Estats Units, Donald Trump ressuscita el fantasma del comunisme per atacar els seus adversaris polítics amb la vista posada a les eleccions de mig mandat del proper novembre. El president nord-americà ho ha aprofitat en aquest tret de sortida d'aquests actes de commemoració dels 250 anys de la Fundació del País per atacar els demòcrates. Des del Mount Rushmore, Trump ha fet gala dels seus èxits i del país en un discurs, Washington, Oriol Serra, molt patriòtic.
2: El Mount Rushmore, una de les principals atraccions turístiques dels Estats Units, ha estat l'escenari triat pel president Donald Trump per a celebrar la vigília d'aquest dia de la independència. Trump ha fet un discurs als peus de les cares de 4 dels presidents més emblemàtics dels Estats Units. A banda de lluar el país, i a si mateix, és clar, Trump ha respost a les crítiques de l'alcalde de Nova York advertint que el comunisme és la pitjor de les amenaces perquè representa mort, tirania i maldat. Trump no ho ha arribat a dir, però s'ha entès que quan parlava de comunisme es referia al Partit Demòcrata i per això ha esmentat les eleccions previstes pel novembre.
3: America will never be...
4: Els Estats Units mai seran un país comunista. Només podem perdre les eleccions de mig mandat si ens permetem perdre-les. Si som ximples, estúpids i imprudents. El Partit Comunista està format per immigrants il·legals, criminals i totes les persones que no volen treballar.
2: Donald Trump també ha apel·lat a la religiositat del país, tot i la contradicció que això suposa amb els principis constitucionals, assegurant que els americans només s'agenollen davant de Déu Totpoderós. Abans, el governador de Dakota del Sud, Larry Rodan, ja havia dit que els drets i llibertats ha estat Déu qui els ha atorgat als americans. Trump ha reblat el seu ideari explicant així per què als Estats Units s'hi parla l'anglès.
3: In America we speak English.
4: Als Estats Units parlem l'anglès perquè és la llengua de la nostra fundació i durant 1000 anys ha estat la llengua de la llibertat.
3: The language of freedom.
2: Les celebracions dels 250 anys de la Fundació dels Estats Units amb la signatura de la Declaració d'Independència culminaran aquesta nit amb nombroses passades d'avions militars al National Mall de Washington, un nou discurs de Trump i uns focs d'artifici que el president nord-americà ha promès que batran el rècord Guinness.
1: El Ministeri d'Exteriors confirma 2 espanyols més entre les víctimes mortals dels terratrèmols de Veneçuela de la setmana passada i ja són 34. També n'hi ha 140 més de desapareguts i 11 de localitzats sota la runa. El doble sisme a Veneçuela ja ha causat almenys 2.650 morts en total. Centenars de cadàvers s'acumulen a la morgue improvisada de La Guaira, la zona més afectada. No hi falten persones sense escrúpols que exigeixen diners per mantenir els cadàvers en fresc. I ha anat el nostre enviat especial, Miquel Jarque.
5: Mentre a la zona zero del terratrèmol es continua treballant en la recerca de desapareguts, al port de la Guaira, convertit ara en un macrodipòsit de cadàvers, arriben amb menys freqüència que a principis de setmana furgonetes amb cossos. Els cotxes fúnebres fan cua. Allà espera Nelly Julio, l'arribada del que ha de recollir el seu nebot de 25 anys i el pare del jove. A nit els van rescatar d'entre la runa.
6: Estamos esperando a que los pasen al Junquito, que es el cementerio donde los van a cremar. Pero la carroza no ha llegado todavía, estamos esperando desde esta mañana. Quiero saber que ya aparecieron, que ya están y no que se vayan a quedar ahí en el olvido, porque muchas personas no llegan a rescatarlo. Muchas personas que quedan perdidos. Això és molt important.
5: Juana, que té aquí el cos del seu exmarit, explica que a l'interior persones sense escrúpols demanen diners a canvi de mantenir els cossos en fresc.
7: Allá dentro, para poder mantener el familiar dentro de las cavas, están pidiendo $400 por un día.
5: La tanca del recinte està forrada d'una tela de sac negre. Entre les costures es veu que en un extrem del dipòsit s'acumulen muntanyes de calç viva i milers de taüts.
1: El futur polític de Marine Le Pen s'aclarirà d'aquí uns dies. Aquest dimarts 7 de juliol sabrà si pot ser la candidata de l'extrema dreta francesa a les eleccions presidencials de la primavera que ve. La sentència del segon judici pel cas del finançament irregular del seu partit amb diners del Parlament Europeu ha de decidir si continua inhabilitada. Per si de cas, Reagrupament Nacional ja ha preparat per substituir-la el jove president del partit, Jordan Bardella, amb qui Le Pen manté algunes diferències programàtiques. París, Isabel Galí.
8: Jordan Bardella ha doblat en 2 anys el percentatge d'aprovació entre els francesos. Ara és del 40%, un punt més que la seva mentora Marine Le Pen. Amb només 30 anys, Bardella porta mesos treballant-se al futur, en viatges a l'Europa d'extrema dreta i reunint-se amb els empresaris. No vol liderar un partit alternatiu i antisistema i la seva agenda econòmica és molt més liberal que les propostes històriques del Reagrupament Nacional. A la sortida d'una reunió amb la patronal, destacava les coincidències que hi havia trobat.
9: Compartim l'objectiu de rellançar la producció, de tornar a aixecar l'economia francesa i d'acompanyar les nostres empreses, sense les quals, ho he dit, no hi haurà prosperitat a França els anys que venen.
8: Però Bardella també hauria promès a la patronal reprendre la reforma de les pensions de Macron i mantenir els privilegis fiscals de les multinacionals. 2 sacrilegis a ulls de Marine Le Pen. Una desunió que millor amagar sota la catifa a pocs dies de saber si continuarà o no inhabilitada.
10: Sé que hi ha gent que assumia veure grans diferències entre el Jordan i jo. Crec que no n'hi ha.
8: Però és l'anunci de la relació de Bardella amb Maria Carolina de Borbó, 2 Sicílies, el que preocupa secretament el partit. Podrà ser el candidat del poble al costat d'un aristòcrata que viu de vendre glamour a les xarxes?
1: Dimiteix el secretari d'Organització d'Aliança Catalana a Osona, Carles Fresquet, pel fitxatge d'un exdirigent de Societat Civil Catalana que va militar a Fuerza Nueva. Fresquet també s'ha donat de baixa del partit per coherència i responsabilitat política, tal com ha explicat textualment en una carta. Després de la incorporació de l'advocat Xavier Capelles, de Vic, va saber que hi havia militat el partit franquista Fuerza Nueva, que després es va presentar a les eleccions europees de la mà d'un partit que reivindica el cop d'estat del 36 i que en ple procés independentista va ser membre fundador de Societat Civil Catalana, la Catalunya Central. Fresquet va sol·licitar formalment a la direcció d'Aliança que retirés l'aval a Capelles i revoqués tots els acords signats amb Futur Blau al seu partit, mentre Capelles en continuï formant part. Però la resposta del partit, segons Fresquet, és que no es jutja el passat de ningú i que tothom té diferents trajectòries polítiques, però un mateix objectiu. Tocats 3:45 de la tarda, Trescat Info, una nova àrea de servei. Amb aquest apunt de la mobilitat, tràgic, perquè aquest migdia ha perdut la vida

0: conductor d'un turisme, ha estat a la carretera C-12, aquest accident mortal, ha passat després d'un xoc frontal entre dos vehicles en aquesta via al seu pas per Menàrguens, a la Noguera, per causes que s'estan investigant, un turisme i una furgoneta han xocat i, com a conseqüència de la col·lisió, ha mort el conductor del turisme. Amb aquesta víctima ja són 73 les persones que han mort aquest any a les carreteres.
1: El temps.
0: La crònica a punt amb el Néstor Gómez.
2: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades pel sol. Un sol que ens acompanyarà durant tot avui i també durant tot demà. A tot estirar durant la tarda pot aparèixer algun núvol insignificant a l'àrea del Pirineu que no deixarà cap mena de precipitació. Fruit d'aquesta mateixa estabilitat tindrem aquestes temperatures tan altes durant els propers dies. L'anticicló aixafa l'aire contra terra. Això fa que dia ria es vagi rescalfant cada cop més al terra i les temperatures siguin cada cop més elevades. Avui les màximes més altes al voltant dels 38 graus cap a les Terres de l'Ebre, 37 graus cap a Ponent i també cap a l'àrea de l'incendi, comarques de Girona, 37 graus. I atenció demà, perquè pujarà una miqueta més la temperatura i assolirem valors de 40 graus a Ponent, 39 també fregant els 40, o potser 40 directament, a les Terres de l'Ebre i a l'interior de les comarques de Girona. Aquesta situació de temperatures tan altes, tan extremes, aquesta calorada de més de 40 graus, tindrà continuïtat durant la setmana que ve. Una onada de calor que oficialment entrarà demà, segons els criteris d'onada de calor, i continuarà com a mínim fins a mitjans de la setmana que ve.
1: Tresca Info.
0: 12 minuts per arribar a les 4 de la tarda, en un moment en què el món digital ho impregna tot, les revistes culturals ebrenques guanyen embranzida i planten cara en paper. En són dos exemples els projectes editorials Solstici i La Rara, amb 5 anys d'experiència a les espatlles, que aposten per l'escriptura reposada. Aquest dissabte han presentat els seus darrers números en una de les llibreries de Tortosa, on es poden comprar Ariadna Escoda habitualment.
3: A diferència d'altres articles culturals que es poden trobar avui en dia, els que es poden llegir a Solstici i La Rara es poden tocar, estan impresos en paper. És el format que defensen i una de les particularitats que diferencien aquestes dues capçaleres que es van començar a gestar ara fa 5 anys a les Terres de l'Ebre, però amb abast nacional. Quim Melchor, director de Solstici, considera que l'aposta pel paper implica un temps per al gaudi personal lluny de l'espai digital.
4: Com que són peces, d'alguna manera, atemporals, que continuaran sent vigents d'aquí 2 anys, és que no hi ha pressa per consumir-ho. No has de rascar-li 2 minuts del teu dia per poder-ho fer.
3: En el cas de La Rara, el projecte es planteja també com una revista que va més enllà del paper, com detalla l'editora Anna Zaera.
5: Una proposta visual que moltes vegades diem que és un museu sense parets, perquè podria prendre múltiples formes.
3: Ara mateix, per poder publicar el 5è número de La Rara, s'ha posat en marxa una campanya de micromecenatge per fer viable la seva publicació. Els impulsors de les dues capçaleres reconeixen que les subvencions i les subscripcions són vitals per assegurar la viabilitat d'aquestes dues revistes.
0: Comencen les representacions de Ràdio Andorra, el nou espectacle del Cirque du Soleil al Principat. La companyia quebequesa s'ha inspirat en la històrica emissora andorrana per preparar el seu 12è espectacle al país. Andorra la Vella, Joaquim Albalate.
6: Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra.
7: El poder de la ràdio per connectar persones amb les cartes que els oients envien a l'emissora és el fil conductor d'un espectacle presidit per un micròfon gegant de Ràdio Andorra, l'emissora que es va poder escoltar a mig món entre el 1939 i el 1981. Emily Terrien és la directora creativa de l'espectacle.
8: Per nosaltres era un món per explorar. Hi ha moltes històries relacionades amb Ràdio Andorra i hem triat capbussar-nos en els 30 anys de l'època daurada de la ràdio, entre els anys 40 i els 60. Era un context molt ric per crear tot un univers amb el circ.
7: Un espectacle d'una mica més d'una hora, amb una desena de números, 4 dels quals inèdits al món, i que barreja equilibristes, malabaristes, trapezistes i màgia, però també dansa i música en directe. Dues cantants representen les veus de la ràdio i els ballarins de claqué les ones que les transporten cap als oients.
8: Aquest any posem el focus en la dansa. Tenim dos ballarins de claqué que fan de fil conductor entre els personatges i donen ritme a la història. Però també tenim acrobàcies molt potents. Portem disciplines noves que no s'havien vist mai aquí a Andorra, així que hi haurà grans sorpreses.
7: És el 12è espectacle del Cirque du Soleil a Andorra, una proposta d'èxit. L'any passat hi van passar 60

0: de 4.000 espectadors amb un impacte econòmic d'uns 18 milions d'euros. Metin Butzaku és el director general d'Andorra Turisme.
1: L'ocupació que tenim és impressionant, perquè cada any tenim més de 90% d'ocupació. 80% de les persones que venen a Andorra al mes de juliol, el motiu principal és un espectacle de Cirque du Soleil. A Catalunya hi ha una afició molt important de la marca i tot el que és l'espectacle. I després, sempre és una empresa que també vol innovar. Nosaltres som un partner amb el tema d'innovació, perquè s'han fet coses que mai s'han fet en un altre lloc.
0: Ràdio Andorra es va estrenar ahir al vespre i es podrà veure Andorra la Vella amb 22 representacions fins al 2 d'agost.
2: L'amfiteatre de Tarragona és el primer monument de l'antiga Roma a estrenar la realitat mixta. Permet la recreació digital de la Tàrraco romana sense alterar l'espai arqueològic. La tecnologia utilitzada l'ha desenvolupat una empresa associada a PortAventura. És una crònica del Jordi Barranca amb el muntatge musical d'Albert Cots.
3: Doncs és com una experiència una mica estranya. Se suposa que has de seguir un ocell, veus gladiadors... Tu ets un i tens un emperador que et va ensenyant de tots.
4: Quan te fiquen les ulleres, bueno, és com si l'amfiteatre estigués reconstruït.
5: Són l'Èlia i el Pep, dos nens alumnes de l'Escola El Miracle. Han estat els primers a provar l'aplicació de la realitat mixta a l'amfiteatre de Tarragona. Rubén Vinyual és alcalde de la ciutat.
6: Però preservar el patrimoni vol dir també explicar-lo, interpretar-lo, fer-lo accessible i aconseguir que les persones que ens visiten i també les que hi vivim puguin entendre'l, sentir-lo i viure'l d'una manera més propera. Penseu, com dèiem, que és la primera experiència de realitat augmentada en un jaciment històric al món.
5: La realitat mixta recrea escenes que es vivien a l'època. Parlem de combats a gladiadors, de la interacció i la lluita amb animals i de les 14.000 persones que omplien les grades. Andreu Tovella, director general de We Rise Up, l'empresa que ha desenvolupat la tecnologia.
7: Pots situar-te a l'arena, al mig de l'arena, i veure el que és el clam de Tarraco. Pots sentir 14.000 persones cridant. Pots veure 14.000 persones aixecades al mig de l'arena. Pots reviure el que eren les lluites de gladiadors in situ. Pots, per exemple, veure escenes on, evidentment, apareixen certs animals.
5: És, de fet, una companyia associada a PortAventura. Per tant, parlem d'un projecte fruit de la col·laboració público-privada entre el Parc Temàtic i l'Ajuntament de Tarragona. Per tirar endavant la iniciativa, no s'ha fet cap tipus d'intervenció a l'amfiteatre.
7: És important de no tocar el que és el patrimoni, per tant, totes les instal·lacions són efímeres, les fiquem i les traiem. No hi ha cap tipus de canvi estructural, evidentment, en el que és l'amfiteatre, i gràcies a això, evidentment, és molt s'escull molt aquest tipus de tecnologia.
5: Ja està actiu des d'aquesta mateixa setmana i està disponible en català, castellà, anglès, francès i italià. Costa 7 euros. L'Ajuntament cobrarà un cànon a les empreses perquè el puguin oferir als visitants del monument.
2: Ara falten 6 minuts per arribar a les 4 de la tarda.
8: Esports.
2: Miguel Ar, bona tarda.
9: Bona tarda, una horeta perquè comenci el Tour de França a Barcelona amb una contrarellotge per equips de 19 quilòmetres que sortirà des del Parc del Fòrum i arribarà a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Entre les 5 i les 7 sortiran els 23 equips a competició. Trescatinfo a Barcelona. Francesc Ripoll, bona tarda.
10: Bona tarda, jo sóc tot just a la sortida d'aquesta primera etapa del Tour de França. Això és al Fòrum, a prop de la platja a Barcelona. Els equips ciclistes han començat a fer tota la volta de reconeixement pels carrers de Barcelona per veure com serà l'etapa, la famosa i mítica caravana del Tour, que també ha començat a desfilar, publicitat, regals, samarretes, hi ha de tot, i molta gent també expectant per veure aquesta sortida del Tour de França. A les 5 de la tarda començarà a competir el primer equip, és el Caja Rural, i on tenim els dos únics catalans que pedalen en aquest Tour, que són el Joel Nicolau i l'Abel Balderston. En tenim un altre que es diu Alex Molinar, és neerlandès, però que havia olot des dels 12 anys. Per tant, res, una horeta i poc perquè comenci el Tour de França a Barcelona, a casa nostra. Ho faran amb dos catalans.
9: Gràcies, Francesc Ripoll. Escoltem-los, doncs, els catalans Joel Nicolau i Abel Balderston del Caja Rural. Sentirem primer Nicolau.
11: Tothom ha dit que el Tour és molt diferent, no? Que la velocitat és molt més alta, que no es perdona res, que està tot molt més controlat, tot molt més pensat. Llavors, bueno, anirem veient dia a dia, combatius segur que ho serem, d'una forma o altra, així que anirem veient com comença, a veure els nervis, perquè aquí diuen que una de les dels principals problemes o que poder el que notes més és la tensió i els nervis de la gent. Veurem com ho anem portant i estic segur que serem combatius o podem aconseguir alguna
9: cosa. Vol ser competitiu Joel Nicolau, el seu company Abel Balderston, ens parla d'aquesta crono per equips.
8: Bueno, és una contrarellotge molt semblant a la Volta a Espanya, que va començar aquí també a Barcelona. L'únic que, bueno, es fa una mica més dura per la pujada a Montjuïc. Però bueno, l'hem pogut treballar una mica, no com potser voldríem, però bueno, sabem que som un equip una mica més limitat en aquest sentit amb les cronos. Però bueno, l'hem treballat una mica i esperem doncs donar-ho el màxim i donar, bueno, esperem que surti bastant bé.
9: El líder de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, amb Mercedes, ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya al davant de Lewis Hamilton i Lando Norris. Antonelli sortia segon darrere de Lewis Hamilton i a mitja cursa l'ha avançat i allà ha avançat fins a la meta. Antonelli al davant de Hamilton i Norris. Aquest ha estat el podi sprint, amb altres pilots que puntuen també: Russell, Leclerc, Verstappen, Piastri i Lawson. Fora dels punts, lluny dels punts, 17è Carlos Sainz, 20è Fernando Alonso. A la general del Mundial, Antonelli arriba als 179 punts, és a dir, 43 més que George Russell i 47 més que Lewis Hamilton. A les 5 de la tarda es fa la classificació de la cursa de Gran Premi i demà a les 4 la cursa llarga a Silverstone.
12: 3CAT Info.
9: El Mundial de Futbol aquesta matinada, Argentina 3, Cap Verd 2, amb un gol de Messi, i Colòmbia 1, Ghana 0. Avui comencen els vuitens. A les 7 de la tarda, Canadà-Marroc, i a les 11 de la nit, Paraguai-França. L'Argentina ha necessitat la pròrroga per eliminar Cap Verd. Messi va fer el primer gol de la seva selecció.
13: Sabíamos que iba a ser difícil. Esto es mata-mata y nadie te regala nada. Si bien nosotros siempre desprestigiamos las selecciones por nombre, nosotros sabíamos que no iba a ser para nada fácil. Y esto es lo que te marca este Mundial en especial, ¿no? Que es todo muy igualado, muy complicado.
9: Els altres partits de vuitens de final d'aquest Mundial seran diumenge al vespre Brasil-Noruega, dilluns de matinada Mèxic-Anglaterra, dilluns a les 9 del vespre Portugal-Espanya, i els tres partits que tancaran els vuitens que es disputen dimarts: Estats Units-Bèlgica, Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. A la primera divisió de futbol, València i Llevant acaben de fer aquest cap de setmana revisions mèdiques als seus jugadors i dilluns comencen els entrenaments de la pretemporada. El Llevant serà el primer rival de l'Espanyol a mitjan agost. A segona, el Sabadell fitxa el defensa osonenc Miqui Codina, que ve del Zamora. Mentrestant, la selecció catalana femenina de futbol, Sala, ha guanyat 1-2 Galícia a domicili en un amistós.
12: 3CAT Info.
9: Al torneig de tennis de Wimbledon, Marcel Granollers i Horacio Ceballos eliminats en el dobles masculí en la segona ronda, 6-4-7-6 davant del belga Gil i el neerlandès Verbac. Pel que fa als partits dels quadres individuals, tenim la campiona vigent, Swiatek, la polonesa, que ara mateix està disputant el tie-break del primer set contra la filipina Eala, molt igualat ara mateix. I també tenim la italiana Paolini, que ha dominat clarament el primer set per 6-1 respecte a la grega Sakkari, 4-0 per Paolini al segon.
12: 3CAT Info.

preveu una tarda complicada l'incendi que crema des d'ahir al massís de les Gavarres, al Baix Empordà, i és que la marinada encara hi pot bufar. Més de 400 efectius dels bombers continuen treballant-hi amb una especial atenció al flanc dret. Avui de matinada, malauradament, les flames han cremat algunes cases de dues urbanitzacions, a Calonge i també una masia.

0: Avança la investigació i se sap que la persona detinguda ahir, acusada de provocar el foc perquè treballava en una radial, era treballador d'una empresa subcontractada per la Generalitat pel manteniment de carreteres. I s'ha sabut ara fa uns minuts. Aquest incendi obliga, finalment, a suspendre la tradicional cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell. S'havia de fer avui a la nit. Els Mossos d'Esquadra detenen un home presumptament relacionat amb la mort a trets d'un nen de 15 anys al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona dijous. La investigació continua oberta sota secret d'actuacions. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha fet reviure el fantasma del comunisme a les últimes hores per carregar contra els seus rivals polítics i ho ha fet en un discurs patriòtic des del Mont Rushmore. Ha deixat que la institucionalitat quedi de banda i ha aprofitat l'inici de les celebracions del Dia de la Independència per treure rèdit polític abans de les eleccions de mig mandat. L'Iran dona el tret de sortida als funerals públics d'Ali Khamenei enmig de crides de revenja, milers de persones acomiadant-lo en el primer dels 6 dies d'una llarga processó que també recorrerà l'Iraq. El règim dels ayatolàs espera l'assistència de 20 milions de persones al funeral, tot un gest de força del seu règim. Avui el Ministeri d'Exteriors ha confirmat 2 ciutadans espanyols més entre els morts pels terratrèmols de Veneçuela i ja en són 34. En total hi ha més de 2.650 persones mortes que són a la morgue improvisada a La Guaira, la zona més afectada per aquesta tragèdia. El sector del lleure educatiu demana que s'incorporin les sortides i les colònies al currículum per fer front així al bloqueig de la meitat dels centres que han suspès aquestes activitats a partir del curs vinent com una mesura de pressió al govern. Argumenten que les colònies són una activitat amb dècades de tradició i que formen part del sistema educatiu. La Ludwig van, els Tiets, o els Tiets, com vulgueu, els Catarres o Maria Jaume, són el cartell del Canet Rock que avui comença a sonar i que s'allarga fins que surti el sol demà. A l'auditori del Fòrum de Barcelona, més calmat, hi actua el compositor nord-americà Danny Elfman, conegut sobretot per les seves col·laboracions amb bandes sonores del cineasta Tim Burton.
1: Esports.
2: A les 5 comença a Barcelona el Tour de França amb una contrarellotge per equips de 19 quilòmetres des del Fòrum fins a Montjuïc. El Mundial de Futbol avui comencen als 8:00. A les 7 de la tarda, Canadà-Marroc. A les 11 de la nit, Paraguai-França.
0: Tarda de dissabte serena arreu, temperatures molt altes avui tornen a enfilar-se fins als 38 graus a les Terres de l'Ebre o als 37 ben bons a Ponent i al Gironès. Aquesta calor d'avui s'intensifica a partir de demà perquè, sí, tornem a entrar en un nou període d'onada de calor que s'allargarà ben bé durant finals de la setmana vinent.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 4 de la tarda, us està parlant Jaume Brufau. Molt pendents ara del flanc dret de l'incendi que crema des d'ahir al massís de les Gavarres. El que més preocupa els bombers és que continua molt actiu aquest foc. Se sospita que podria estendre's, depenent de com bufi la marinada, ara a partir de la tarda, deixant enrere la tramuntana. S'ha tancat del tot l'accés al massís de les Gavarres i han cremat més de 2.000 hectàrees i treballen més de 400 efectius dels bombers, un centenar de soldats de l'exèrcit i diverses unitats de les ADF. 7 municipis continuen confinats i es demana que ningú, que no hi hagi cap desplaçament als pobles d'aquesta zona. N'estem fent el seguiment de l'evolució d'aquest foc des del centre de comandament a la Bisbal d'Empordà amb la Matilde Seoane i la Laia Claret.
3: Són 2.200 les hectàrees afectades ara mateix per l'incendi, segons els agents rurals. Però a aquesta hora el que preocupa és el canvi de vent, si suma la marinada. I això és el que amoïna ara més els bombers, sobretot el flanc dret a Santa Cristina d'Aro. David Borrell és el cap dels bombers.
4: La intranquil·litat que tenim és que durant les properes hores, doncs, amb aquest canvi de gir del vent, doncs, podem tenir dificultats amb contenir el flanc dret. Hem aconseguit fins ara fer-ho, però ara ve lo difícil, diguéssim.
3: Ara mateix hi ha 8 municipis confinats. El 7 d'ahir s'hi suma Mont-ras. Des del govern, la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana que les persones confinades es quedin a casa i que tothom eviti desplaçaments pel Baix Empordà.
5: Es mantenen les ordres de confinament. A la tarda veurem, doncs, si hi ha capacitat de flexibilitzar alguna d'elles, però fins ara s'han de mantenir aquestes ordres de confinaments i demanar corresponsabilitat del conjunt de la ciutadania, evitar sortir, reduir mobilitat, no venir cap a aquesta persones, especialment els municipis que estan confinats.
3: Ara mateix està prohibit el pas per tot el massís de les Gavarres, tant amb vehicles motoritzats com a peu o amb bicicleta. Sobre les causes de l'incendi, hi ha una persona detinguda perquè el foc va començar per utilitzar una radial en unes feines a la Bisbal. El president Salvador Illa detalla que treballen per esbrinar exactament què és el que ha passat.
6: Que hi ha una persona detinguda que probablement demà passarà a disposició judicial. Evidentment, requerit tota la informació pertinent a l'empresa, que he de dir que està col·laborant amb aquesta informació i no vull anticipar res. L'únic que li puc assegurar és que, evidentment, arribarem fins al final i si hi ha hagut responsabilitats o imprudències, les substanciarem i les donarem les públiques explicacions.
3: A 6:15 de la tarda hi haurà una nova atenció als mitjans aquí al centre de comandament de la Bisbal per actualitzar aquestes dades.
0: Un foc que, per sort, no ha provocat danys personals, sí de materials. S'han cremat una casa i una masia, també s'han cremat tanques, molts jardins, corrals de cases de pagès. El municipi més afectat és el de Calonge i Sant Antoni, on hi ha una urbanització, la Mas Ambrós, que ha sigut una de les més afectades per les flames. En Jordi Roig explicava avui al matí al suplement de Catalunya Ràdio Manroge a Escapa que s'ha quedat sense casa.
7: Veient l'hora de dir encara és pitjor. Bueno, de tenir-ho tot o no tenir res. Hem pogut treure el que ha quedat a terra. Mirem que no fem foc a la casa dels veïns, que és el que més m'interessava, i almenys tenim les cases salvades dels veïns i nosaltres pues, a reprendre completament calcinada. No queda res.
0: També al suplement, l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, explicava que sembla que la situació ara estava una mica més tranquil·la quan parlava al matí al suplement, mentre que Jordi Terrades, enginyer forestal i director gerent de Boscat, recollint queixes per la gestió forestal que es fa des de les administracions, alertava que els boscos a Catalunya no estan adaptats al canvi climàtic.
8: Estem més tranquils ara, tot i que seguim preocupats perquè el foc no està controlat. Però sí és cert que la velocitat que hi havia aquesta nit sembla que ja està dissipada.
9: El paisatge que veiem avui, aquests arbres, van néixer en una època que ja no existeix, amb un clima que ja no existeix. Per tant, tenim uns boscos que estan fora del seu temps.
0: Més de 12.000 persones de la zona del foc continuen sota una ordre de confinament. Calonge i Sant Antoni, Berta Artigas Fontàs.
10: A la urbanització de Cabanyes, a Calonge, aquest matí molts veïns s'han acostat a veure si la seva casa estava bé. Les flames aquesta matinada han cremat molt a prop dels habitatges i els veïns han remullat jardins i carrers per protegir-se. Una d'elles és la Laura Sánchez.
11: I més que res, la sensació i la por que t'agafa, no? Com a... És tot el que tens i dius, bueno, en un moment ja no hi és.
10: D'altres veïns han optat per marxar a dormir a casa de familiars o al pavelló municipal, malgrat les restriccions, en veure el foc a prop, com en José María Culebra.
12: Ver la llama cerca de tu casa impresiona un poco, ¿eh? Yo estoy acostumbrado, he visto varios fuegos ya, pero este me ha calado muy bien, ¿eh?
10: En aquesta zona de Calonge, aquest matí ja no es veien flames, on sí és visible i molt el fum és des de la banda de la Bisbal. Aquí veïns del nucli de les Rabioses, a Cruïlles, que viuen en masos aïllats, no els deixen tornar a casa. Asseguren que l'incendi els va sorprendre i que van haver de marxar corrents. Ramon Baltà.
13: De moment vam salvar el mas, però tot l'altre, hi ha camps, hi ha bosc, hi ha tot i tot està... però... fa pena.
10: Donen les gràcies als equips d'emergència, també als pagesos, que asseguren que van ser els primers en arribar i demanen tornar a casa.
14: Tinc 50 gallines, per què no els hi puc anar a donar a veure? Si ahir no se me van morir amb el foc, se me moriran avui per veure.
10: És l'Imma Puigblanc. De moment s'han reunit sota la sombra d'un arbre per matar l'estona mentre es veuen de fons el bosc cremar.
0: El foc ha obligat a finalment suspendre la cantada d'havaneres que s'havia de fer avui a la nit a Calella de Palafrugell. En un comunicat d'ara fa només uns minuts, l'organització ha informat que, seguint les indicacions de Protecció Civil i dels cossos d'emergències, han decidit anul·lar la 59a cantada d'havaneres prevista per aquest vespre. Al mateix comunicat s'afegeix que l'organització es posarà en contacte amb els espectadors per informar-los del procediment per retornar-los l'import de les entrades. L'organització de la cantada d'havaneres també demana a la població la màxima precaució i seguir en tot moment les indicacions que facin Protecció Civil, els cossos policials i els serveis d'emergència. Això coincideix amb aquesta arribada d'aquesta nova onada de calor. A partir d'avui mateix, Protecció Civil activa el nivell 4, és el màxim que preveu el Pla Alfa a les Gavarres, i per tant n'hi queda prohibit totalment l'accés al massís. Jaume Bosch, cap de l'àrea regional de Girona dels agents rurals, adverteix que aquesta restricció es mantindrà com a mínim fins la matinada de dijous a divendres.
15: Donat aquest perill extrem d'incendi forestal, doncs, es farà una restricció d'accés del massís de les Gavarres, que afectarà bàsicament a 20 municipis i 31.000 hectàrees, en què està restringit doncs, qualsevol activitat al medi natural.
0: Efectius dels agents rurals, dels Mossos d'Esquadra, dels ADF, del CEPRONA, de la Guàrdia Civil i de les policies locals controlen els accessos al medi natural.

0: brandint un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, al Vallès Oriental, molt a prop de la carretera C35. És un foc que es declarava avui de matinada, provoca una gran columna de fum, es pot veure des de molts llocs. Protecció Civil recomana el confinament a les poblacions on hi arribi tota aquesta fumarada. Els bombers mantenen una dotzena de dotacions, treballen per contenir la pila de deixalles i ferralla que continua cremant i, sobretot, evitar que es propagui. Preveuen que la feina se'ls allargarà encara unes hores. Tres minuts i serà un quart de cinc.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home presumptament relacionat amb la mort a trets d'un nen de 15 anys dijous al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. Els fets van passar quan hi va haver una baralla entre diverses persones que es va acabar amb trets i amb quatre individus fugint corrents de la zona, segons alguns testimonis. La detenció s'ha fet avui de matinada en un pis de l'Avinguda Meridiana, molt a prop on va passar tot. La investigació continua oberta sota secret de les actuacions. Els Mossos centren de moment la investigació en integrants de bandes llatines com a presumptes autors del crim. Als Estats Units, Donald Trump ressuscita el fantasma del comunisme per atacar els seus adversaris polítics amb la vista posada ja a les eleccions de mig mandat el pròxim novembre. El president nord-americà ha aprofitat aquesta sortida dels actes de commemoració dels 250 anys de la fundació del país per atacar als demòcrates. Ho ha fet des del Mont Rushmore, on ha fet gala dels seus èxits i dels del país, en un discurs Washington, Oriol Serra, corresponsal, molt patriòtic.
2: El Mont Rushmore, una de les principals atraccions turístiques dels Estats Units, ha estat l'escenari triat pel president Donald Trump per a celebrar la vigília d'aquest dia de la independència. Trump ha fet un discurs als peus de les cares de quatre dels presidents més emblemàtics dels Estats Units. A banda de lloar el país, i a si mateix, és clar, Trump ha respost a les crítiques de l'alcalde de Nova York advertint que el comunisme és la pitjor de les amenaces perquè representa mort, tirania i maldat. Trump no ho ha arribat a dir, però s'ha entès que quan parlava de comunisme es referia al Partit Demòcrata i per això ha esmentat les eleccions previstes pel novembre.
3: America will never be...
4: Els Estats Units mai seran un país comunista. Només podem perdre les eleccions de mig mandat si ens permetem perdre-les. Si som ximples, estúpids i imprudents. El Partit Comunista està format per immigrants il·legals, criminals i totes les persones que no volen treballar.
2: Donald Trump també ha apel·lat a la religiositat del país, tot i la contradicció que això suposa amb els principis constitucionals, assegurant que els americans només s'agenollen davant de Déu Totpoderós. Abans, el governador de Dakota del Sud, Larry Rodan, ja havia dit que els drets i llibertats ha estat Déu qui els ha atorgat als americans. Trump ha reblat el seu ideari explicant així per què als Estats Units s'hi parla l'anglès.
3: In America we speak English.
4: Als Estats Units parlem l'anglès perquè és la llengua de la nostra fundació i durant mil anys ha estat la llengua de la llibertat.
3: The language of freedom.
2: Les celebracions dels 250 anys de la fundació dels Estats Units amb la signatura de la Declaració d'Independència culminaran aquesta nit amb nombroses passades d'avions militars al National Mall de Washington, un nou discurs de Trump i uns focs d'artifici que el president nord-americà ha promès que batran el rècord Guinness.
0: I que no s'ha oblidat de l'Iran.
4: Hem colpejat l'Iran de valent. Ara tenen moltes ganes d'arribar a un acord. Moltíssimes ganes. Els hem donat una setmana de marge pel funeral perquè són bona gent. És així.
0: Aquest funeral que fa referència a Donald Trump és el d'Ali Khamenei, que Teheran acull des de primera hora del matí per acomiadar el seu líder suprem, mort, recordem-ho, el primer dia de l'ofensiva dels Estats Units i d'Israel. Milers d'iranians, milions d'iranians, s'omplen els carrers de la capital en una autèntica demostració de força pel règim dels ayatolàs, amb crits de revenja que marquen aquest primer dia de comiat del popular Khamenei. Un dels lemes més repetits, Kill Trump, matar Trump, onejant en diverses banderes vermelles al costat del fèretre d'Ali Khamenei, al costat del de la seva filla, la seva neta i dos familiars més que també van morir el dia del mateix atac. Els assistents ploren per la mort d'Ali Khamenei, líder religiós dels xiïtes, líder polític del país durant gairebé 40 anys.
5: El líder era un pare per a tots nosaltres. Amb la seva mort, tots hem quedat orfes. El dolor per la seva pèrdua és profund, sobretot tenint en compte que era el líder de tots els que buscaven la llibertat del món. No hi havia ningú com ell. Era realment únic i inigualable.
0: Els funerals s'allarguen 6 dies. El fèretre de Khamenei recorrerà diverses ciutats de l'Iran, però també de l'Iraq en processó. I dijous vinent arribarà a Mashhad, la seva ciutat natal, on serà enterrat. Les autoritats

0: Autoritats esperen que hi assisteixin uns 20 milions de persones.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Passen gairebé un parell de minuts d'un quart de cinc.
1: El temps.
0: Néstor Gómez.
2: Tarda de calor arreu del país amb unes temperatures que ja toquen a primera hora de la tarda als 35 i s'esperen valors de 37 o 38 graus cap a les Terres de l'Ebre, 35 cap a Ponent, 37 també cap a Ponent i s'esperen valors a l'àrea de l'incendi de les Gavarres a l'entorn també dels 36-37 graus. De fet, a primera hora de la tarda la Bisbal d'Empordà ja arribava als 35 graus. Tot això amb una presència del sol que ens ha d'acompanyar durant tot el dia. La tramuntana aquesta tarda quedarà molt restringida a l'Alt Empordà, amb un vent que serà inferior al que hem tingut durant el matí i pràcticament així arribaríem de cara al vespre. Al sector de l'incendi, la marinada ja comença a entrar, entrarà amb una mica de força entre les hores centrals del dia, entre les 2 i les 6-7 de la tarda aproximadament, i després tendirà clarament a minvar. I tot això a les portes d'un diumenge que també serà tan assolellat com avui, potser amb algun núvol de tarda al Pirineu anecdòtic i que no deixarà precipitació, i de demà el més important també serà la temperatura, perquè pujarà respecte als valors d'avui i s'esperen ja valors de 40 graus a Ponent i 39 fregant els 40 a punts de les comarques de Girona, al sector també de l'interior de les Terres de l'Ebre. Iniciarem el període càlid o el període d'onada de calor que tindrà continuïtat gran part de la setmana que ve.
1: 3CAT Info.
3: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
4: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
5: Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
3: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
5: Entrades a teatrepoliorama.com.
6: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
7: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: 3CAT Info.
0: El Ministeri d'Exteriors ha confirmat dos espanyols més entre les víctimes mortals dels terratrèmols que va patir Venezuela la setmana passada i ja en són 34. També n'hi ha 140 més d'encara desapareguts i 11 de localitats sota la runa. El doble sisme de Venezuela ja ha causat com a mínim 2.650 morts en total. Centenars de cadàvers s'acumulen a la morgue improvisada a La Guaira, la zona més afectada, on no hi falten persones, sense escrúpols també, que exigeixen diners per mantenir els cadàvers en fresc. N'ha estat testimoni el nostre enviat especial, en Miquel Jarque.
8: Mentre a la zona zero del terratrèmol es continua treballant en la recerca de desapareguts, al port de La Guaira, convertit ara en un macrodipòsit de cadàvers, arriben amb menys freqüència que a principis de setmana furgonetes amb cossos. Els cotxes fúnebres fan cua. Allà espera Nelly Julio, l'arribada del que ha de recollir el seu nebot de 25 anys i el pare del jove. A nit els van rescatar d'entre la runa.
9: Estamos esperando a que los pasen al Junquito, que es el cementerio donde los van a cremar. Pero la carroza no ha llegado todavía, estamos esperando desde esta mañana. Pero y saber que ya aparecieron, que ya están y no que se vayan a quedar ahí en el olvido, porque muchas personas no llegan a rescatarlo. Muchas personas que quedan perdidos. Això és molt important.
8: Juana, que té aquí el cos del seu exmarit, explica que a l'interior persones sense escrúpols demanen diners a canvi de mantenir els cossos en fresc.
10: Allá dentro, para poder mantener el familiar dentro de las cavas, están pidiendo $400 por un día.
8: La tanca del recinte està forrada d'una tela de sac negre. Entre les costures es veu que en un extrem del dipòsit s'acumulen muntanyes de calç viva i milers de taüts.
1: 3CAT Info.
0: El sector del lleure educatiu demana al Departament d'Educació que incorpori les sortides i les colònies al currículum perquè siguin obligatòries. El sector es troba ara en una situació crítica per caiguda massiva de reserves després que més de la meitat dels centres educatius han decidit suspendre aquestes activitats de cara al curs vinent com a mesura de pressió al govern perquè augmenti la inversió a l'educació pública. És una informació que ha elaborat Sara Canyeter.
11: De moment són 1.300 les escoles i instituts públics que el curs que ve no faran sortides ni colònies com a protesta per reclamar millors condicions laborals i més recursos per l'educació. Això malgrat que s'ha arribat a final de curs amb un acord firmat amb tres dels sindicats que el govern xifra en 2.700 milions d'euros. Davant aquesta situació, el sector del lleure educatiu defensa que les colònies són una activitat amb dècades de tradició i que formen part també del sistema educatiu. És per això que demanen al Departament d'Educació que busqui la manera de formalitzar-ho. Ho explica Pep Montes, gerent de Sallec, una de les tres patronals del sector, en declaracions a Catalunya Ràdio.
12: Llavors el que estem demanant al Departament d'Educació és que ho formalitzi, que integri dintre dels currículums i de les planificacions escolars dels diferents nivells educatius, és a dir, infantil, primària, secundària, doncs la realització de sortides i colònies escolars que puguin desplegar, complementar, ampliar de la manera que ja venim fent tradicionalment els continguts educatius.
11: Montes també considera que si s'hagués regulat abans no s'hauria arribat a aquesta situació.
12: Aquesta caiguda de les reserves de colònies escolars per al curs vinent segurament s'hauria pogut mitigar molt si estigués normalitzat, si estigués regulat. Si estigués regulat, això implicaria que s'han d'establir quines són les condicions correctes, tècniques, retributives, en què s'han de poder realitzar aquestes activitats.
11: Des de Fundesplai consideren que la presència dels mestres i professors en aquestes activitats és ineludible. Carles Xifra és director general adjunt de l'entitat i són també declaracions a Catalunya Ràdio.
13: I no només a nivell d'aprenentatge curricular, sinó que també penseu en el vincle que es crea entre educadors, professorats, a infants, monitors i monitores, quan es viu una nit d'estels, es fa una excursió a la Riera, es fa un joc de nit, que totes aquestes activitats canvien les relacions i generen aquests vincles tan potents que val la pena conservar.
11: El sector lamenta que les protestes dels docents els facin servir com a moneda de canvi per pressionar el govern en comptes de sumar-los a les seves reivindicacions. Diuen que la caiguda en les reserves volta al 70% i que en alguns casos és total, amb cases de colònies que no tenen cap reserva a partir del mes de setembre. Una situació que suposarà un impacte en la facturació del sector d'entre 50 i 60 milions d'euros i que pot afectar uns 3.500 llocs de treball. És per això que també demanen al govern ajudes directes i que no els deixi caure.
1: 3Cat Info.
0: 6 minuts i seran 4:45.
1: Esports.
0: Damià Aguilar, bona tarda.
14: Bona tarda. Marxa del Barça de bàsquet l'aler Will Clyburn, un dels millors jugadors de la darrera temporada. El nord-americà de 36 anys no segueix i podria ser substituït per l'estrella del Baskonia, Timoteo Luwawu-Cabarrot, segons la informació que avança el programa Tot Gira de Catalunya Ràdio.
5: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
14: Aquesta tarda a les 5 comença a Barcelona el Tour de França amb una contrarellotge per equips de 19 quilòmetres. Sortirà del Parc del Fòrum i arribarà a l'Estadi Olímpic. Entre les 5 i les 7 sortiran els 23 equips a la competició. El Caja Rural serà el primer equip que prendrà aquesta sortida. 5 i 5 de la tarda, segons està escrit en el programa, amb els catalans Joel Nicolau i Abel Balderston. Ara mateix podem sentir un dels dos catalans, dels dos únics catalans que competiran en aquest Tour de França, Joel Nicolau, ciclista del Caja Rural.
15: Tothom m'ha dit que el Tour és molt diferent, no? Que la velocitat és molt més alta, que no es perdona res, que està tot molt més controlat, tot molt més pensat. Llavors, bueno, anirem veient dia a dia, combatius segur que ho serem, d'una forma o altra, així que anirem veient com comença a veure els nervis, perquè aquí diuen que una de les dels principals problemes o que poder el que notes més és la tensió i els nervis de la gent. Veurem com ho anem portant i estic segur que serem combatius o podem aconseguir alguna
14: cosa. Aquesta primera crono tria ja el primer líder, si bé els temps dels ciclistes computen individualment, encara que sigui una etapa per equips. Ara el que volem és saber com està l'ambient al centre de Barcelona. Anem a la Sagrada Família, 3Cat Info. Marc Andrés, bona tarda.
16: Bona tarda, aquí l'ambient doncs és força bo, es van omplint aquí els carrers o la plaça de la Sagrada Família amb visitants de cara al Temple Barceloní, però també amb visitants que volen veure el Tour, volen rebre obsequis que està llançant l'organització, que va passant amb diferents cotxes, i també volen estar pendents de l'acció quan comenci a passar per aquí pels voltants d'aquesta Sagrada Família. De moment, força expectació, tot i que la majoria de gent està buscant una mica d'ombra i quan comenci ja a pedalar aquest Tour de França, jo crec que tothom acabarà al sol per veure els protagonistes.
14: El líder de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, amb Mercedes, guanya la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya al davant de Lewis Hamilton i Lando Norris. Antonelli sortia segon darrere de Lewis Hamilton i ha fet l'avançament guanyador a mitja cursa. Antonelli, Hamilton i Norris, que completen aquest podi i la zona de punts també amb Russell, Leclerc, Verstappen, Piastri i Lawson, fora dels punts, molt lluny, de fet, Carlos Sainz i Fernando Alonso. A la general del Mundial, Antonelli té 179 punts, que vol dir 43 més que Russell i 47 més que Hamilton. De menys de mitja hora comença la classificació de la cursa de Gran Premi, que es disputa demà a les 4 de la tarda. El Mundial de Futbol aquesta matinada, Argentina 3, Cap Verd 2, amb un gol de Messi, i Colòmbia 1, Ghana 0. Avui comencen els vuitens, a les 7 de la tarda, Canadà-Marroc, i a les 11 de la nit, Paraguai-França. L'Argentina ha necessitat la pròrroga per eliminar Cap Verd, amb el primer gol fet per Leo Messi. Scaloni és el seleccionador argentí.
17: ¿Se acuerdan cuando ayer me preguntaban que íbamos por la parte buena del cuadro? Bueno, espero que ahora se den cuenta que no es rival fácil. Felicitaciones a Cabo Verde, porque nosotros particularmente sabíamos que era, iba a ser un rival duro, difícil. Se sufrió y sí, la verdad, demasiado se sufrió. Merecíamos haber ganado, lógicamente, pero eso no quita que el rival nos puso las cosas difíciles.
14: El gol d'avui de Messi en aquest Mundial és el setè, de moment màxim golejador, i és el que fa 20 de la seva carrera en Mundials, un nou rècord històric. Els altres partits de vuitens d'aquest Mundial seran diumenge al vespre Brasil-Noruega, dilluns de matinada Mèxic-Anglaterra, dilluns a les 9 del vespre Portugal-Espanya, i els tres partits que tancaran els vuitens es disputen dimarts Estats Units-Bèlgica, Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. Colòmbia. A la segona divisió de futbol, el Sabadell fitxa el defensa osonenc Miqui Codina, que ve del Zamora. Mentrestant, la selecció catalana femenina de futbol sala ha guanyat per 1-2 Galícia a domicili en un amistós.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: Al torneig de tennis de Wimbledon, Marcel Granollers i Horacio Ceballos han caigut als setzens de final de doble 6-4-7-6 davant la parella Gil Verbeek, un belga i un neerlandès. Pel que fa als individuals, la sorpresa és l'eliminació d'Helena Rybakina, la número 2 mundial, a mans de la belga Mertens per 2-16-0, 7-6 i 6-1, la qual cosa Rybakina no tindrà l'opció d'aspirar al número 1 mundial. Mentrestant, la número 3 mundial i la campiona vigent, Swiatek, la polonesa, està tenint un mal partit amb la filipina Eal, que li ha guanyat 7-6 al tiebreak al primer set i que li està guanyant 4-0 al segon. Pel que fa al quadre masculí, el balear Jaume Munar està perdent 4-3 en el primer set amb el primer set contra el txec Jari Lejeca, i el guanyador de Roland Garros, l'alemany Zverev, està jugant contra un nord-americà, Giron, està guanyant Zverev, l'alemany, per 3-1 en el primer set.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, continuem molt pendents de l'evolució del foc que crema des d'ahir al massís de les Gavarres, al Baix Empordà. L'atenció a aquesta hora, sobretot fixada a la Marinada i en el flanc dret del foc. Avui de matinada, les flames d'aquest incendi han cremat diverses cases de dues urbanitzacions a Calonge i també una masia. Els Mossos d'Esquadra detenen un home presumptament relacionat amb la mort a trets d'un nen de 15 anys al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, Barcelona, dijous. La investigació continua oberta sota secret d'actuacions. Des d'ara fins a les 5 de la tarda, entre diverses qüestions, farem atenció a França, on dimarts es decidirà el futur polític de Marine Le Pen. Se sabrà si pot ser o no la candidata de l'extrema dreta francesa a les eleccions presidencials de la primavera que ve, o si continua inhabilitada pel finançament irregular del seu partit amb diners del Parlament Europeu. I parlarem de dos

0: Projectes editorials que aposten per una escriptura calmada en aquests temps tan remoguts, sovint. Són Solstici i La Rara, que avui han presentat els seus darrers números en una de les llibreries de Tortosa on es poden comprar habitualment. Damià Aguilar, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Esports.
1: A les 5 comença a Barcelona el Tour de França amb una contrarellotge per equips de 19 quilòmetres des del Fòrum fins a Montjuïc.
0: Tarda serena arreu. Temperatures, això sí, molt altes. Les màximes ronden els 38 graus a les Terres de l'Ebre, els 37 al Ponent i a Gironès. I arriba una onada de calor que s'intensifica a partir de demà i s'allarga fins a finals de la setmana vinent. El flanc dret de l'incendi de les Gavarres és el que més preocupa en aquests moments als bombers de la Generalitat, perquè continua actiu i es podria estendre depenent de com hi bufi la marinada avui a la tarda. S'ha tancat l'accés al massís de les Gavarres, on fins ara ja han cremat més de 2.000 hectàrees. A l'incendi continuen treballant més de 400 efectius dels bombers, un centenar de soldats de l'exèrcit i diverses unitats dels ADF. 7 municipis continuen confinats. Es demana que ningú es desplaci per la zona. En tenim més dades des del centre de comandament a la Bisbal d'Empordà, amb Laia Claret.
2: Són 2.200 les hectàrees afectades ara mateix per l'incendi, segons els agents rurals. Però a aquesta hora el que preocupa és el canvi de vent, si suma la marinada. I això és el que amoïna ara més els bombers, sobretot el flanc dret a Santa Cristina d'Aro. David Borrell és el cap dels bombers.
3: La intranquil·litat que tenim és que durant les properes hores, doncs, amb aquest canvi de gir del vent, doncs podem tenir dificultats amb contenir el flanc dret. Hem aconseguit fins ara fer-ho, però ara ve lo difícil, diguéssim.
2: Ara mateix hi ha 8 municipis confinats. El 7 d'ahir s'hi suma Mont-ras. Des del govern, la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana que les persones confinades es quedin a casa i que tothom eviti desplaçaments pel Baix Empordà.
4: Es mantenen les ordres de confinament. A la tarda veurem, doncs, si hi ha capacitat de flexibilitzar alguna d'elles, però fins ara s'han de mantenir aquestes ordres de confinaments i demanar corresponsabilitat del conjunt de la ciutadania, evitar sortir, reduir mobilitat, no venir cap a aquesta zona, especialment els municipis que estan confinats.
2: Ara mateix està prohibit el pas per tot el massís de les Gavarres, tant en vehicles motoritzats com a peu o en bicicleta. Sobre les causes de l'incendi, hi ha una persona detinguda perquè el foc va començar per utilitzar una radial en unes feines a la Bisbal. El president Salvador Illa detalla que treballen per esbrinar exactament què és el que ha passat.
5: Que hi ha una persona detinguda, que probablement demà passarà a disposició judicial. Evidentment, requerit tota la informació pertinent a l'empresa, que he de dir que està col·laborant amb aquesta informació i no vull anticipar res. L'únic que li puc assegurar és que, evidentment, arribarem fins al final i si hi ha hagut responsabilitats o imprudències, les substanciarem i donarem les públiques explicacions.
2: A 6:15 de la tarda hi haurà una nova atenció als mitjans, aquí al centre de comandament de la Bisbal, per actualitzar aquestes dades.
0: La seguirem i l'explicarem a 3Cat Info, mentre més de 12.000 persones de la zona del foc continuen sota una ordre de confinament. Calonja i Sant Antoni. Berta Artigas Fontàs, ara.
6: A la urbanització de Cabanyes, a Calonja, aquest matí molts veïns s'han acostat a veure si la seva casa estava bé. Les flames aquesta matinada han cremat molt a prop dels habitatges i els veïns han remullat jardins i carrers per protegir-se. Una d'elles és la Laura Sánchez.
7: I més que res, la sensació i la por que t'agafa, no? Com a... és tot el que tens i dius, bueno, en un moment ja no hi és.
6: D'altres veïns han optat per marxar a dormir a casa de familiars o al pavelló municipal, malgrat les restriccions, en veure el foc a prop, com en José María Culebra.
8: Ver la llama cerca de tu casa impresiona un poco, ¿eh? Yo estoy acostumbrado, he visto varios fuegos ya, pero este me ha calado muy bien, ¿eh?
6: En aquesta zona de Calonja aquest matí ja no es veien flames. On sí és visible i molt el fum és des de la banda de la Bisbal. Aquí veïns del nucli de les Rabioses, a Cruïlles, que viuen en masos aïllats, no els deixen tornar a casa. Asseguren que l'incendi els va sorprendre i que van haver de marxar corrents. Ramon Baltà.
9: De moment vam salvar el mas, però tot l'altre, hi ha camps, hi ha bosc, hi ha tot i tot està... però... fa pena.
6: Donen les gràcies als equips d'emergència, també als pagesos, que asseguren que van ser els primers en arribar i demanen tornar a casa.
10: Tinc 50 gallines, per què no els hi puc anar a donar a veure? Si ahir no se me van morir amb el foc, se me moriran avui per veure.
6: És l'Imma Puigblanc. De moment s'han reunit sota la sombra d'un arbre per matar l'estona mentre es veuen de fons el bosc cremar.
11: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home presumptament relacionat amb la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona, dijous. Hi va haver una baralla entre diverses persones que es va acabar amb trets. Quatre individus van fugir de la zona corrents, segons que van explicar alguns testimonis. La detenció ha tingut lloc aquesta mitjanit en un pis de l'Avinguda Meridiana, molt a prop del lloc dels fets. La investigació continua oberta i està sota secret de les actuacions. A França, el futur polític de Marine Le Pen s'aclarirà dimarts vinent, dia 7. Sabrà si pot ser la candidata de l'extrema dreta francesa a les pròximes eleccions presidencials de la primavera vinent o si la sentència del segon judici pel cas del finançament irregular del seu partit amb diners del Parlament Europeu la continua mantenint inhabilitada. Per si de cas, Reagrupament Nacional, la seva formació, ja ha preparat per substituir-la el jove president del partit, Jordan Bardella, amb qui Marine Le Pen manté algunes diferències programàtiques. París, Isabel Galí.
12: Jordan Bardella ha doblat en dos anys el percentatge d'aprovació entre els francesos. Ara és del 40%, un punt més que la seva mentora Marine Le Pen. Amb només 30 anys, Bardella porta mesos treballant-se al futur, en viatges a l'Europa d'extrema dreta i reunint-se amb els empresaris. No vol liderar un partit alternatiu i antisistema, i la seva agenda econòmica és molt més liberal que les propostes històriques del Reagrupament Nacional. A la sortida d'una reunió amb la patronal destacava les coincidències que hi havia trobat.
13: Compartim l'objectiu de rellançar la producció, de tornar a aixecar l'economia francesa i d'acompanyar les nostres empreses, sense les quals, ho he dit, no hi haurà prosperitat a França els anys que venen.
12: Però Bardella també hauria promès a la patronal reprendre la reforma de les pensions de Macron i mantenir els privilegis fiscals de les multinacionals. Dos sacrilegis a ulls de Marine Le Pen. Una desunió que millor amagar sota la catifa a pocs dies de saber si continuarà o no inhabilitada.
14: Sé que hi ha gent que somia veure grans diferències entre el Jordan i jo. Crec que no n'hi ha.
12: Però és l'anunci de la relació de Bardella amb Maria Carolina de Borbó, dues Sicílies, el que preocupa secretament el partit. Podrà ser el candidat del poble al costat d'un aristòcrata que viu de vendre glamour a les xarxes?
0: I aquí el secretari d'Organització d'Aliança Catalana a Osona, Carles Fresquet, dimiteix i deixa el càrrec del fitxatge de l'advocat Xavier Capelles, que va militar al partit franquista Fuerza Nueva. Fresquet ha fet pública la seva decisió a través d'una carta en què justifica la seva marxa per coherència i responsabilitat política. Xavier Capelles, de Vic, també va ser membre fundador de Societat Civil Catalana a la Catalunya Central i es va presentar a les eleccions europees amb un partit que reivindica el cop d'estat del 1936. Fresquet explica que primer va celebrar la incorporació de Centelles a Aliança Catalana, però quan va saber la seva trajectòria va demanar a la direcció del partit que el fes fora. La resposta de la formació de Silvio Riols, segons Fresquet, va ser que no es jutja el passat de ningú i que tothom té diferents trajectòries polítiques, però un mateix objectiu. El govern de la Generalitat posa en marxa un nou sistema tecnològic per tramitar les llicències d'obres i les ambientals, que permetrà accelerar els terminis. Se substitueixen els plànols clàssics en PDF i en dues dimensions per models digitals en 3D que també adjunten tota la informació requerida digitalitzada. Aquestes noves eines en tecnologia BIM permetran reduir la burocràcia i que les concessions d'obres es tramitin amb més velocitat. Actualment es triga uns 2 anys i l'objectiu és arribar als 8 mesos. Albert Hort, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat, i Joan Cambronero, gerent de l'àrea d'Urbanisme i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, s'han referit a aquesta iniciativa.
15: En aquest tipus de tràmits, en els que hi ha una tramitació amb multitud de documents, de plànols, passar a una tramitació basada en models tridimensionals, amb dades estructurades.
16: Si sumem el model BIM més la intel·ligència artificial, més aquest anàlisi normatiu que des del Pla Barcelona Fàcil l'estem fent, fa que puguem reduir el temps de tramitació.
0: Un pla pilot que compta amb el vistiplau del Col·legi d'Arquitectes, però que demana formació pels promotors, per tal que tothom hi pugui accedir. La portaveu d'aquest Col·legi d'Arquitectes és Maria Duran.
17: Dotar els professionals de la formació necessària per ser capaços d'utilitzar aquestes noves eines. No? És una part del sector està format, però tenim un sector molt atomitzat, amb petits despatxos petits de poca gent, que encara falta fer molta feina en aquest aspecte.
0: De moment s'han fet proves amb les llicències ambientals per les plantes de biogàs i amb un edifici d'habitatges del barri de Sant Andreu de Barcelona. El govern invertirà 3 milions d'euros i preveu que el pla de construcció de 50.000 habitatges públics abans del 2030 ja ho incorpori com a requisit. El govern ha pujat 74 euros al mes al complement de les pensions no contributives i ho blinda per evitar les variacions de la xifra d'un any a l'altre. Aquest increment respecte de l'any

0: passat tindrà efecte retroactiu des de l'1 de gener del 2026, que és el que equival a 888 euros anuals. Actualment a Catalunya hi ha 56.307 persones que cobren aquesta prestació. Aquesta mesura ha estat impulsada pel Departament de Drets Socials i Inclusió i el seu blindatge ha estat aprovat al Parlament a través de les esmenes a la Llei de Pressupostos.
1: 3Cat Info.
0: En un moment en què el món digital sembla que ho impregni tot, les revistes culturals ebrenques guanyen embranzida i planten cara en paper. En són dos clars exemples els projectes editorials Solstici i La Rara, amb 5 anys d'experiència a les espatlles i que aposten per l'escriptura reposada. Avui, a més, han presentat els seus últims números i ho han fet en una de les llibreries de Tortosa, Ariadna Skoda, on es poden comprar habitualment.
2: A diferència d'altres articles culturals que es poden trobar avui en dia, els que es poden llegir a Solstici i La Rara es poden tocar, estan impresos en paper. És el format que defensen i una de les particularitats que diferencien aquestes dues capçaleres que es van començar a gestar ara fa 5 anys a les Terres de l'Ebre, però amb abast nacional. Quim Melchor, director de Solstici, considera que l'aposta pel paper implica un temps per al gaudi personal lluny de l'espai digital.
3: Com que són peces d'alguna manera atemporals que continuaran sent vigents d'aquí 2 anys, és que no hi ha pressa per consumir-ho. No has de rascar-li 2 minuts del teu dia per poder-ho fer.
2: En el cas de La Rara, el projecte es planteja també com una revista que va més enllà del paper, com detalla l'editora Anna Zaera.
4: Una proposta visual que moltes vegades diem que és un museu sense parets, perquè podria prendre múltiples formes.
2: Ara mateix, per poder publicar el 5è número de La Rara, s'ha posat en marxa una campanya de micromecenatge per fer viable la seva publicació. Els impulsors de les dues capçaleres reconeixen que les subvencions i les subscripcions són vitals per assegurar la viabilitat d'aquestes dues revistes.
5: I buscant entre la dansa no s'acaba l'esperança mentre sona el flabiol i el tamborí.
0: Comença el Canet Rock, amb aquells que sonen de fons, la Ludwig Van, com a un dels caps de cartell. I és que els d'Espolla són els encarregats d'acompanyar la gent a veure sortir el sol avui, amb juntament de Tiets, els Amics de les Arts, els Catarres i Maria Jaume.
5: En llocs amb més volum he mirat de creuar el teu rum entre el fons 10 i la ronda del Guinardó.
0: Els concerts del Canet Rock començaran a sonar, com sempre, a partir de les 6 de la tarda i s'allargaran ben bé, com a mínim, fins a quarts de 6 del matí.
5: Destaculós, s'ha muntat una tangana davant les portes del camp. Quan he passat la palangana, on refreden les voldams.
0: Només... I a Barcelona... Músic i compositor Danny Elfman actua avui a l'Auditori del Fòrum i ho fa en el marc del Guitar BCN. Elfman, un dels compositors més influents de la història del cinema contemporani, proposa un concert amb un directe impactant per fer un recorregut pel seu univers sonor entre rock i cinema, però amb les mítiques bandes sonores de Tim Burton com a conductores. El músic californià va estar als escenaris durant temps interpretant els temes d'Oingo Boingo, la banda New Wave que liderava i que va tenir el punt de mira a Madness, Devo o David Bowie. I ara torna per actuar per primera vegada aquesta nit a l'Auditori del Fòrum de Barcelona i per fer-ho els dies 6 i 7, dilluns i dimarts, a les nits del Botànic, a Madrid. En aquests 3 concerts, el músic dirigirà l'orquestra i el cor de Ràdio Televisió Espanyola i farà un recorregut per algunes de les bandes sonores més icòniques de la seva carrera. Són concerts que s'estructuren en 2 actes i que inclouen música de pel·lícules que han marcat moltes generacions. Tot el programa dels concerts de Barcelona i Madrid anirà acompanyat per projeccions audiovisuals creades per Tim Burton expressament per aquestes actuacions, cosa que reforça l'experiència immersiva i el diàleg entre imatge i música, asseguren els organitzadors.

0: Gairebé passa un minut de 4:45.
1: El temps.
0: Previsió de Néstor Gómez.
2: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades pel sol. Un sol que ens acompanyarà durant tot avui i també durant tot demà. A tot estirar durant la tarda pot aparèixer algun núvol insignificant a l'àrea del Pirineu que no deixarà cap mena de precipitació. Fruit d'aquesta mateixa estabilitat tindrem aquestes temperatures tan altes durant els propers dies. L'anticicló aixafa l'aire contra terra. Això fa que dia ria es vagi rescalfant cada cop més al terra i les temperatures siguin cada cop més elevades. Avui les màximes més altes al voltant dels 38 graus cap a les Terres de l'Ebre, 37 graus cap a Ponent i també cap a l'àrea de l'incendi

0: comarques de Girona, 37 graus. I atenció demà, perquè pujarà una miqueta més la temperatura i assolirem valors de 40 graus a Ponent, 39 també freguen els 40, o potser 40 directament, a les Terres de l'Ebre i a l'interior de les comarques de Girona. Aquesta situació de temperatures tan altes, tan extremes, aquesta calorada de més de 40 graus, tindrà continuïtat durant la setmana que ve. Una onada de calor que oficialment entrarà demà, segons els criteris d'onada de calor, i continuarà com a mínim fins a mitjans de la setmana que ve.
1: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
2: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
3: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
2: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, al món dels castells en viu a 3Cat Info.
1: Escolteu-nos i fem pinya.
4: Amb l'arribada de l'estiu, milers de caps de bestiar tornen a enfilar el camí cap a les pastures d'alta muntanya. Comença la transhumància, una pràctica mil·lenària que encara es manté viva al Pirineu, però bé que cada vegada ho fa amb menys pastors que la fan a peu. El sector, a més a més, alerta que el deteriorament de les cabaneres, la falta de relleu generacional o les dificultats per conviure amb el trànsit posen en risc una manera de viure que forma part del patrimoni del país. Ens ho explica el nostre corresponsal al Pallars, en Pau Rovira.
5: Aquests dies, ramats de vaques, cavalls i ovelles arriben a les pastures d'estiu, on ja estaran fins a la tardor. En el cas de les ovelles, encara hi ha pastors que mantenen la tradició de recórrer a peu desenes de quilòmetres seguint les antigues cabaneres, una pràctica que, asseguren, és cada vegada més difícil de mantenir. El pastor David Molí demana recuperar els camins ramaders perquè la transhumància pugui continuar.
6: Aquests diners que gasten amb segons quines coses podrien tenir una mica en compte. Ja que són diners públics, vull dir, s'hi podrien destinar una mica més. Vull dir, això els ajuntaments a nivell municipal, tornar a recuperar una mica les cabaneres, perquè aquí mateix on passem a Arinyà...
5: Els pastors denuncien que molts trams de les cabaneres estan emboscats, amb murs caiguts o en mal estat, fet que obliga sovint els ramats a circular per carretera. Una situació que genera problemes de seguretat i també tensions amb alguns conductors que no sempre respecten el pas dels animals. El pastor Eric Feixas també reclama un millor manteniment dels camins tradicionals.
7: Bueno, de moment es van mantenir, però bueno, també es van perdent molts trossos i, bueno, sort que saben els dies abans a desbrossar trossos que estan molt boscats o fets merda, trossos de parets que cauen, bueno, s'ha d'anar vigilant perquè si no arribes allí el dia amb el ramat et trobes un arbre caigut, una paret caiguda i pots fotre allí una ofegada o algo, que s'ha de vigilar abans de passar, s'ha de mirar tot molt bé i estudiar-se el camí abans de passar, perquè no està tan cuidat com antes, ara està tot més descuidat.
5: Malgrat aquestes dificultats, la transhumància continua sent imprescindible per a moltes explotacions en ramaderes. Les pastures d'alta muntanya permeten alimentar els ramats durant els mesos d'estiu i alleugereixen la pressió sobre les finques de les valls.
2: Insostenibles. La crisi climàtica a Catalunya Informació. Amb Montse Poblet.
8: En aquest insostenible ens traslladarem a l'Amazònia brasilera. Conviurem amb una tribu indígena, els Tembé, perquè ens ensenyin com el canvi climàtic afecta la seva vida i què estan fent per fer fora de la selva els que la destrueixen.
9: L'Amazones pateix en pròpia pell els efectes del canvi climàtic, en forma de sequeres i pujada de temperatures. Però, a més, la tala il·legal de fusta, els cultius de soja i la ramaderia extensiva estan reduint la superfície preservada i la seva capacitat per capturar carboni.
8: Ara som en una de les poques zones preservades a la reserva de l'Alto Rio Guamá, on viuen els indis Tembé. En total tenen 280.000 hectàrees de territori, que en 60 anys han perdut un 80% de la selva que tenien.
10: Quan estàs aquí a la selva no et canses, aquí no fa ni calor. És molt tranquil, bufa el vent, estem a la natura i hi ha tot aquest carboni. És molt important per a nosaltres.
11: Carboni aquí, né? I és important per a gent.
8: El Clement és el cacic d'un de la quarantena de poblats de la reserva, un territori on ningú pot entrar-hi sense el seu permís i encara menys talar arbres, plantar-hi o extreure'n res, però la realitat no té res a veure amb el que diu el paper. Acompanyem una patrulla de guardians de la selva. Són els grups que moltes tribus de l'Amazònia han creat per fer fora de les seves terres els invasors. A la reserva dels Tembé hi ha gent que els entra a robar a seguir. Els furtius extreuen cedre i altres fustes nobles i hi ha plantacions clandestines de marihuana i de iuca.
12: Tem camí per allà. Tem. Vien allí, no hi ha gent.
8: acaben de trobar una extensió de terra cremada pels invasors i just al costat hi ha una plantació.
12: Venim tots els guardians. Parlam amb ells una, dues, tres vegades, però la quarta ja no aguantam més i els hi trencam tot. Són plantacions il·legals.
8: Avui qui va plantar la iuca que han arrencat no hi és, però no són poques les vegades que s'han hagut d'enfrontar amb els invasors.
13: Per nosaltres això és molt trist. Si la Constitució fos respectada, tot això estaria intacte. Els rius, els llacs, la selva, els animals, estaria tot bé i nosaltres també estaríem bé. No hauríem de dependre de patrulles de guardes. No estaríem enfrontats amb ells ni hauríem d'estar intercanviant trets com ja ha passat més d'un cop.
14: Hem vist un foc, anem cap allà per mirar-ho.
8: Els incendis forestals van cremar només el 2024 156.000 quilòmetres quadrats a l'Amazònia, la superfície més gran en 40 anys. En una zona on és costum cremar la terra després de les collites i on el foc s'utilitza per destruir la selva que es vol fer servir per pastures, plantacions intensives o per extreure'n qualsevol altra riquesa, la pujada de temperatures incrementa el problema.
14: Això s'està escalfant cada cop més. L'any passat vàrem tenir un incendi enorme. Encara no teníem aquest servei de bombers als poblats i va haver de sortir tothom per mirar d'apagar-lo, homes i dones. Només es van quedar els nens i la gent gran. Va cremar 15 dies i el va apagar la pluja. Es va ajuntar un foc dels furtius i un fet pels mateixos indis a la plantació. Vàrem perdre el control i se'ns va escapar.
8: A les aldees de l'Alto Rio Guamá, els tembé viuen del que planten, cacen i pesquen i dels ajuts que els dona el govern. Són testimonis que, a més desforestació, menys pluges i més calor. L'any passat van patir la sequera més greu dels últims 40 anys i a les plantacions del Wendel encara se'n veuen els senyals.
13: La gent diu que mai havia vist una sequera com aquesta. Arbres al mig de la selva, morts i aquí. No van poder aprofitar res de sair. L'estiu va ser tan dur que els rams s'obrien i no prosperaven. Mira, això són senyals de la calor. Aquell d'allà ja està mort.
8: Insostenibles. 3CAT Info.
15: 6 minuts i seran les 5. Ara amb en Damià Aguilar.
8: Esports.
15: Bona tarda, Damià.
16: Bona tarda. A punt de començar un esdeveniment esportiu històric a la ciutat de Barcelona, el Tour de França. Aquesta primera etapa és una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres. Sortirà del Parc del Fòrum i arribarà a l'Estadi Olímpic. Entre les 5 i les 7 sortiran els 23 equips a competició. El Caja Rural serà el primer equip que prendrà la sortida d'aquí a uns 10 minuts aproximadament amb els catalans Joel Nicolau i Abel Balderston. Aquesta primera crono tria ja el primer líder, si bé els temps dels ciclistes computaran individualment. El líder de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, amb Mercedes, ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya al davant de Lewis Hamilton i Lando Norris. Antonelli sortia segon darrere de Lewis Hamilton i a mitja cursa ha fet l'avançament guanyador. A la general del Mundial, l'italià de 19 anys ja suma 179 punts, 43 més que George Russell i 47 més que Lewis Hamilton. Ara a les 5 es farà la classificació de la cursa de Gran Premi que es disputa demà a les 4 de la tarda al circuit de Silverstone. Al Mundial de Futbol aquesta matinada, Argentina 3, Cap Verd 2, amb un gol de Messi, i Colòmbia 1, Ghana 0. Avui comencen els vuitens. A les 7 de la tarda, Canadà-Marroc, i a les 11 de la nit, Paraguai-França. L'Argentina ha necessitat la pròrroga per eliminar Cap Verd. Messi ha fet el primer gol. Scaloni és el seleccionador argentí.
17: Recibimos los golpes en momentos puntuales y a lo mejor esos golpes te achican, no te dejan ir por el partido y nosotros fuimos por el partido. Creo que eso es mucho más importante que otras cosas.
16: El gol d'avui de Messi al Mundial és el 7è. De moment, màxim golejador, 6 Mbappé, 5 Kane i Haaland, 4 Dembélé. És el gol número 20 de Leo en la seva carrera en Mundials i és un nou rècord històric. Els altres partits de vuitens d'aquest Mundial seran diumenge al vespre, Brasil-Noruega, dilluns de matinada, Mèxic-Anglaterra, dilluns a les 9 del vespre, Portugal-Espanya. I els tres partits que tancaran els vuitens es disputen dimarts. Estats Units-Bèlgica, Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia.
8: 3CAT Info.
16: A la primera divisió de futbol, València i Llevant acaben de fer aquest cap de setmana revisions mèdiques als seus jugadors i dilluns començaran els entrenaments. El Llevant serà el primer rival de l'Espanyol. a la Lliga a mitjan agost. A segona, el Sabadell fitxa el defensa usonenc Miqui Cudell.

0: Dina, que ve del Zamora. Mentrestant, la selecció catalana femenina de futbol sala ha guanyat 1-2 Galícia a domicili en un amistós.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Marxa del Futbol Club Barcelona de bàsquet l'alè Will Clyburn. És la novena baixa. És un dels millors jugadors de la darrera temporada. El nord-americà de 36 anys no segueix i podria ser substituït per l'estrella del Baskonia, Timotei Lubabu-Cabarrot, un Clyburn que encara tenia un any més de contracte, però el club l'ha tallat. El torneig de tennis de Wimbledon, Marcel Granollers i Horacio Ceballos han caigut als setzens en dobles masculins, 6-4, 7-6, davant del belga Gil i el neerlandès Verbeek. Mentrestant, tenim diversos partits individuals amb dues sorpreses ja en el quadre femení. En aquests setzens de final han caigut la número 2 i la número 3 del món. La número 2, Rybakina, ha caigut per 2-16-0 amb la belga Mertens, 7-6 i 6-1. I la número 3 del món, campiona vigent, la polonesa Swiatek, ha caigut amb la filipina Eala, també per 2-0, 7-6 en el tiebreak del primer, 6-2 en el segon. A banda, la italiana Paolini ha eliminat la grega Sakkari, 6-1 i 6-2. I en el quadre masculí, el que tenim en aquests moments és el balear Jaume Munar, que ha perdut el primer set davant del txec Jari Lejeka, 6-4, i està empatant 2-2 en el segon set. L'alemany, el campió de Roland Garros, Zverev, ha guanyat el primer set davant del nord-americà Giron per 6-2. Ha començat el segon set i el nord-americà, que ha pogut mantenir el seu servei, 1-0 per Giron, amb Zverev, que ara tindrà la possibilitat del servei per recuperar els punts al marcador. Encara pendents aquesta tarda, per exemple, de dos partits interessants de setzens de final de Wimbledon, com són el Dimitrov Berrettini o el Tiafoe Bublik. Més coses en aquesta hora, bé, també pendents del partit que hauria de començar d'aquí a mitja hora, de dobles femenins, de les germanes Williams, Venus i Serena. Recordeu, Serena, que va tornar després de 4 anys, però va ser eliminada en primera ronda d'individuals, amb una lesió en un genoll. L'organització ha anat endarrerint el seu partit amb la seva germana, que s'ha d'enfrontar a la parella Osorio-Sierra, una colombiana i una argentina. Més coses, el Pau Gasol, que aquesta setmana ha presentat un projecte d'inversió a la Lliga Femenina de Futbol, ha fet un nou campus d'estiu a Cornellà de Llobregat i ha atès els micròfons de Catalunya Ràdio. L'exjugador de bàsquet creu que el Barça s'ha d'afanyar a fer un equip per guanyar títols.
2: Fitxant algú, no?, que portarà nou, crec, el projecte esportiu, el Xevi, em sembla que es diu, no?, que ve de Vitòria, i després, doncs, bueno, construint un projecte, doncs, que pugui tenir recorregut, que tingués un compromís amb ell, que tingui marge de reforçar, no?, i de tenir un equip que pugui, no només que pugui lluitar per títols, no?, sinó que els guanyi.
1: Trescat Info.

Es preveu una tarda complicada a l'incendi del massís de les Gavarres al Baix Empordà perquè la marinada encara hi pot bufar. Més de 400 efectius dels bombers continuen treballant amb especial atenció al flanc dret. Aquesta matinada les flames han cremat diverses cases de dues urbanitzacions, de Calonja i una masia. Mentrestant, la investigació avança i se sap que el detingut, acusat de provocar el foc, era treballador d'una empresa subcontractada per la Generalitat pel manteniment de carreteres. Aquest incendi actiu a les Gavarres obliga a suspendre la tradicional cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell, que s'havia de fer aquesta nit. L'organització contactarà amb les persones que havien comprat entrades per informar-los de com els tornen els diners. Els Mossos d'Esquadra detenen un home presumptament relacionat amb la mort a trets d'un noi de 15 anys, el pare de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. La investigació continua oberta i

0: està sota secret de les actuacions. Donald Trump fa reviure el fantasma del comunisme per carregar contra els seus rivals polítics en un discurs patriòtic des del Mount Rushmore. El president nord-americà deixa la institucionalitat de banda i aprofita l'inici de les celebracions del Dia de la Independència per treure rèdit polític abans de les eleccions de mig mandat. L'Iran dona el tret de sortida dels funerals públics d'Ali Khamenei enmig de crides de revenja. Milers de persones acomiaden el líder suprem a Teheran, la capital, en el primer dels 6 dies d'una processó que també recorrerà a l'Iraq. El règim espera l'assistència de 20 milions de persones en un gest de força del règim dels ayatolars. El sector del lleure educatiu demana que s'incorporin les sortides i les colònies al currículum per fer front al bloqueig de la meitat dels centres que han suspès aquestes activitats a partir del curs que ve com a mesura de pressió al govern. Argumenten que les colònies són una activitat amb dècades de tradició i que formen part del sistema educatiu.
1: Esports.
2: El Barça de bàsquet no compta amb Will Clyburn de cara a la temporada que ve. El Futbol Club Barcelona ha fet efectiva la clàusula de tall i tampoc podrà signar Isaac Bonga, que signa pel Madrid. Acaba de començar el Tour de França. Ho ha fet amb una primera contrarrellotge per equips que durarà aproximadament un parell d'hores. La podreu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I a aquesta hora comencen també els entrenaments oficials del Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1.
0: I pel que fa al temps, és una tarda de cel serè i molta calor. Algunes poblacions han arribat als 37-38 graus. Aquesta calor d'avui s'intensificarà demà diumenge. Entrarem en un període d'onada de calor que s'allargarà gran part de la setmana que ve.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 5 de la tarda. Us acompanya molt de gust fins a les 6, Xavier Palau.
1: 3Cat Info.
0: Tots els esforços dels bombers en l'incendi del massís de les Gavarres es concentren a aquesta hora en el flanc dret perquè el foc continua actiu i hi bufa la marinada. Hi treballen més de 400 efectius i diverses unitats dels ADFs. 7 municipis continuen a aquesta hora confinats. Anem al centre de comandament avançat de la Bisbal d'Empordà. A aquesta hora hi podem saludar en directe la Laia Claret. Laia, què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs són hores complicades per l'evolució d'aquest incendi. Recordem, ha afectat 2.200 hectàrees, però té un potencial de fins a 30.000 si es desplacés cap al Gironès. Preocupa aquest flanc dret a Santa Cristina d'Aro perquè ha arribat la marinada, ha canviat aquest vent, ho explicava David Borrell, que és el cap dels bombers.
4: Com que no s'ha pogut assegurar per terra amb eines manuals, amb línia d'aigua, tot el perímetre, perquè no és net, està ple, diguéssim, de focus secundaris i de irregularitats, mal cremat i de més, doncs això ho fa difícil i, per tant, anirem patint tota la tarda.
3: S'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa. Per tant, s'ha prohibit l'accés al massís de les Gavarres des dels 20 municipis que hi van a parar. Estan tallats. Els 7 municipis confinats d'ahir s'hi suma ara, des de fa aproximadament una horeta, una part de Mont-ras, la més propera a la carretera C66, perquè ara mateix està tallada. Des del govern demanen que les persones confinades no surtin de casa i que la gent no es desplaci pel Baix Empordà. I insistia la consellera d'Interior, Núria Parlon.
5: Es mantenen les ordres de confinament. A la tarda veurem doncs, si hi ha capacitat de flexibilitzar alguna d'elles, però fins ara s'han de mantenir aquestes ordres de confinaments i demanar corresponsabilitat del conjunt de la ciutadania, evitar sortir, reduir mobilitat, no venir cap a aquesta zona, especialment els municipis que estan confinats.
3: La cantada d'havaneres de Calella s'ha suspès precisament per això. De fet, Palafrugell no és en un dels municipis confinats, però sí que s'ha cancel·lat per evitar desplaçaments pel Baix Empordà. A 6:15, nova compareixença dels bombers aquí per actualitzar dades.
0: I que seguirem, Laia, en directe a 3Cat Info. Gràcies per aquesta última hora. Bona tarda, Laia.
3: Fins ara. Bona tarda, Xavi.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: 4:05 de la tarda, volem dir 6 minuts, continuem fent referència a aquest incendi a les Gavarres, coincidint precisament amb l'incendi i l'arribada d'una nova onada de calor. Protecció Civil ha activat el nivell 4, el màxim que preveu el Pla Alfa a les Gavarres i, per tant, queda prohibit l'accés al massís. Jaume Bosch, cap de l'àrea regional de Girona dels agents rurals,

0: adverteix que aquesta restricció es mantindrà com a mínim fins a la matinada de dijous a divendres.
1: Donat aquest perill extrem d'incendi forestal, doncs, es farà una restricció d'accés del massís de les Gavarres, que afectarà bàsicament a 20 municipis i 31.000 hectàrees, en què està restringit, doncs, qualsevol activitat al medi natural.
0: Efectius dels agents rurals, de Mossos d'Esquadra, dels ADFs, del Seprona, de la Guàrdia Civil i de les policies locals controlaran els accessos al medi natural. D'altra banda, Vox també demana a la ciutadania que estigui pendent de l'evolució del Pla Alfa perquè el risc d'incendi pot afectar altres punts del país.
1: Recomanem, evidentment, prudència als ciutadans a fer ús del medi natural, a consultar el Pla Alfa, perquè ara estem parlant de la restricció del massís de Gavarres, però en funció d'aquesta evolució també ens preocupa, doncs, del país, ens preocupa, doncs, tot el Catalunya central, de Ponent i Terres de l'Ebre, en què el perill d'incendi també se'ns veurà molt incrementat, doncs, els propers dies.
0: Protecció Civil recorda que 9 de cada 10 incendis són provocats per l'acció humana. I el foc que crema al massís de les Gavarres obliga l'organització a suspendre la cantada d'havaneres, ara ho explicàvem amb la Laia Claret en directe, que s'havia de fer aquest vespre a la platja de Portbó, a Calella de Palafrugell. En un comunicat, l'organització informa que, seguint les indicacions de Protecció Civil i dels cossos d'emergències, finalment han decidit anul·lar la 59a edició d'aquesta cantada d'havaneres prevista per avui. En aquest mateix comunicat s'afegeix que l'organització es posarà en contacte amb els espectadors per informar-los del procediment per retornar-los l'import de les entrades. L'organització de la cantada d'havaneres també demana a la població la màxima precaució i seguir en tot moment les indicacions de Protecció Civil, dels cossos policials i dels serveis d'emergència.

0: 3Cat Info.
1: 5 de la tarda i 9 minuts, abordem ara altres qüestions. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home presumptament relacionat amb la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. Els fets van passar dijous a la nit, quan una baralla entre diverses persones es va acabar amb trets i 4 individus fugint de la zona corrent, segons alguns testimonis. La detenció ha tingut lloc aquesta mitjanit en un pis de l'Avinguda Meridiana, una ubicació molt pròxima al lloc dels fets. La investigació continua oberta i està sota secret de les actuacions. Els Mossos han centrat la investigació en integrants de bandes llatines com a presumptes autors del crim. Als Estats Units, Donald Trump ressuscita el fantasma del comunisme per atacar els seus adversaris polítics. Amb la vista posada a les eleccions de mig mandat del proper novembre, el president nord-americà ha aprofitat el tret de sortida dels actes de commemoració dels 250 anys de la Fundació del País per atacar els demòcrates. Des del Mont Rushmore, Trump ha fet gala dels seus èxits a tret pit i també dels èxits del país en un discurs, Washington, Oriol Serra, molt patriòtic.
2: El Mont Rushmore, una de les principals atraccions turístiques dels Estats Units, ha estat l'escenari triat pel president Donald Trump per a celebrar la vigília d'aquest dia de la independència. Trump ha fet un discurs als peus de les cares de 4 dels presidents més emblemàtics dels Estats Units. A banda de lloar el país, i a si mateix, és clar, Trump ha respost a les crítiques de l'alcalde de Nova York advertint que el comunisme és la pitjor de les amenaces perquè representa mort, tirania i maldat. Trump no ho ha arribat a dir, però s'ha entès que quan parlava de comunisme es referia al Partit Demòcrata i per això ha esmentat les eleccions previstes pel novembre.
3: America will never be...
4: Els Estats Units mai seran un país comunista. Només podem perdre les eleccions de mig mandat si ens permetem perdre-les. Si som ximples, estúpids i imprudents. El Partit Comunista està format per immigrants il·legals, criminals i totes les persones que no volen treballar.
2: Donald Trump també ha apel·lat a la religiositat del país, tot i la contradicció que això suposa amb els principis constitucionals, assegurant que els americans només s'agenollen davant de Déu Totpoderós. Abans, el governador de Dakota del Sud, Larry Rodan, ja havia dit que els drets i llibertats ha estat Déu qui els ha atorgat als americans. Trump ha reblat el seu ideari explicant així per què als Estats Units s'hi parla l'anglès.
3: In America we speak English.
4: Als Estats Units parlem l'anglès perquè és la llengua de la nostra fundació i durant 1000 anys ha estat la llengua de la llibertat.
3: The language of freedom.
2: Les celebracions dels 250 anys de la Fundació dels Estats Units amb la signatura de la Declaració d'Independència culminaran aquesta nit amb

0: Ja, pel funeral, perquè són bona gent. És així.
1: El funeral al qual fa referència és el d'Ali Khamenei, que Teheran acull des de primera hora d'aquest matí per acomiadar el seu líder suprem, mort el primer dia de l'ofensiva dels Estats Units i d'Israel. Milers d'iranians omplen els carrers de la capital en una demostració de força del règim dels ayatolàs. Els crits de revenja marquen el primer dia del comiat popular d'Ali Khamenei. Un dels lemes més repetits ha sigut la mort de Trump, un lema que en anglès, Kill Trump, onejava a diverses banderes vermelles a prop del seu fèretre, al costat del de la seva filla, la seva neta i dos familiars més que també van perdre la vida en l'atac d'ara fa 4 mesos. Els assistents ploren per la mort del seu líder, aquest líder religiós dels xiïtes i líder polític del país durant prop de 40 anys.
2: El líder era un pare per a tots nosaltres. Amb la seva mort, tots hem quedat orfes. El dolor per la seva pèrdua és profund, sobretot tenint en compte que era el líder de tots els que buscaven la llibertat del món. No hi havia ningú com ell. Era realment únic i inigualable.
1: Els funerals duraran 6 dies. El fèretre d'Ali Khamenei recorrerà diverses ciutats de l'Iran i també de l'Iraq, en processó, i dijous l'enterraran a Mashhad, la seva ciutat natal. Les autoritats esperen una assistència de 20 milions de persones. Viatge papal de 4 hores a l'illa italiana de Lampedusa, porta d'entrada de la immigració per mar, on Lleó XIV reclama que Europa assumeixi la seva responsabilitat pels morts al Mediterrani.
3: I morti in questo mare sono vittime.
4: Els morts en aquest mar són les víctimes tant de decisions preses com de decisions no preses. El desinterès pel bé comú i la corrupció en els llocs d'origen. Un sistema econòmic mondial que genera pobresa i exclusió.
1: El Papa ha dit que Europa té la capacitat de solucionar el problema promovent el desenvolupament per tal que ningú no es vegi obligat a emigrar. Més de la meitat dels 14.000 migrants que han arribat aquest any a Itàlia per mar ho han fet a l'illa de Lampedusa. Són ja unes 1.400 les persones que anaven en pastera, que han perdut la vida al Mediterrani durant aquest primer semestre, unes 600 més que el mateix període de l'any passat. Hem arribat a 5:45 de la tarda, 3CAT Info. Moment d'obrir una nova àrea de servei amb un apunt de mobilitat, amb un accident mortal que ha succeït a la carretera C-12. Aquest migdia hi ha hagut un xoc frontal entre dos vehicles en aquesta via al seu pas per Menàrguens, a la Noguera, ara sí. Per causes que s'investiguen, un turisme i una furgoneta han xocat i com a conseqüència de la col·lisió ha mort el conductor del turisme. Amb aquesta víctima ja són 73 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres del país.
5: El temps.
1: A punt ara amb la crònica de l'Enric Agut.
6: Tarda ben tranquil·la, de cel serè i càlida. La temperatura ha pujat fins als 38 graus a Vinebre, 37 a Artés, al Bages, Espolla, a l'Alt Empordà, també una màxima de 37, on ha bufat vent del nord, escalfat, Sort, al Pirineu, 37 de màxima, Girona, 37, la Bisbal d'Empordà, mentre no ha entrat en vent de marinada, 36 graus, després ha baixat, i a la costa valors al voltant dels 29, 30, 31, en alguns casos per sota, en altres casos per damunt, per exemple, cap a la Costa Brava la temperatura ha pujat més. A Roses la màxima ha estat a 34 graus, 35 a Castelló d'Empúries o també 35 a Sant Pere Pescador, tot per aquest vent del nord que bufava en aquest sector escalfat. Una previsió d'una nit tranquil·la, la temperatura nocturna serà pel més alta, a la costa amb el matí novament tindrem valors tòrrids, mínimes per damunt dels 25 graus en alguns sectors, per exemple això pot passar a l'Alt Empordà pel vent de nord o també a la costa de Barcelona per l'efecte d'illa de calor. Demà a la tarda tindrem avís de calor al Baix Ebre, també al Montsià, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, Barcelonès, Maresme i també a l'Empordà. També a Ponent la temperatura pujarà com al Pirineu i a Lleida es podria arribar als 39-40 graus. Aquesta situació de calorada, de fet d'onada de calor, ens acompanyarà ben bé gairebé tota la setmana entrant. Els pitjors dies, dimarts, dimecres i dijous, quan la calor serà molt sufocant, molt intensa i a bastants indrets es podrà arribar als 39-40 graus a comarques d'interior.
5: 3cat.info.

0: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Graditeo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graditeofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
1: De terra, de palla, de fusta. Arriba la revolució que transformarà les llars on vivim.
2: Són materials que ara no són una opció, són una necessitat.
3: Passem moltes hores en aquests espais. Si estan pensats perquè ens aportin benestar, doncs vivim amb molta més qualitat de vida, no?
4: I el conte dels tres porquets ha fet molt mal.
5: Cada cop que parlo que tinc una casa de palla, se't cremarà la casa, vindrà el llop i te la farà caure, no?
1: Construint el canvi. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: 3CAT Info. 5 de la tarda i 18 minuts, el Ministeri d'Exteriors confirma dos espanyols més entre les víctimes mortals dels terratrèmols de Veneçuela de la setmana passada i ja són 34. També n'hi ha 140 més de desapareguts i 11 de localitzats sota la runa. El doble sisme a Veneçuela ja ha causat almenys 2.650 morts en total. Centenars de cadàvers s'acumulen a la morga improvisada de La Guaira, la zona més afectada. No hi falten persones sense escrúpols que exigeixen diners per mantenir els cadàvers en fresc. Hi ha anat el nostre enviat especial, Miquel Jarque.
7: Mentre a la zona zero del terratrèmol es continua treballant en la recerca de desapareguts, al port de La Guaira, convertit ara en un macrodipòsit de cadàvers, arriben amb menys freqüència que a principis de setmana furgonetes amb cossos. Els cotxes fúnebres fan cua. Allà espera Nelly Julio, l'arribada del que ha de recollir el seu nebot de 25 anys i el pare del jove. A nit els van rescatar d'entre la runa.
8: Estamos esperando a que los pasen al Junquito, que es el cementerio donde los van a cremar. Pero la carroza no ha llegado todavía, estamos esperando desde esta mañana. Es lo de saber que ya aparecieron, que ya están y no que se vayan a quedar ahí en el olvido, porque muchas personas no llegan a rescatarlo. Muchas personas que quedan perdidos. Això és molt important.
7: Juana, que té aquí el cos del seu exmarit, explica que a l'interior persones sense escrúpols demanen diners a canvi de mantenir els cossos en fresc.
9: Allá dentro, para poder mantener el familiar dentro de las cava, están pidiendo $400 por un día.
7: La tanca del recinte està forrada d'una tela de sac negre. Entre les costures es veu que en un extrem del dipòsit s'acumulen muntanyes de calç viva i milers de taüts.
6: A la República Democràtica del Congo, almenys 18 persones han mort aquestes últimes hores per atacs de grups insurgents a diverses poblacions de la província de Kivu, del sud, a tocar de Ruanda. Les agressions que es van perpetrar ahir amb drons van afectar escoles i centres sanitaris i desplaçaments de la població cap a ciutats pròximes. Entre les víctimes hi havia nens. Les accions han passat en un context de combats entre l'exèrcit congolès i el grup rebel M23, que té el suport de la veïna Ruanda. El desembre passat, els presidents dels dos països van firmar un acord de pau amb la presència de Donald Trump, però les parts s'han acusat mútuament de violar-lo. Pel que fa a un altre país africà, a Mali, hi ha hagut nous atacs coordinats de grups rebels a diverses localitats del país i també en una presó. No hi ha balanç de possibles víctimes. Les accions s'emmarquen en la lluita dels jihadistes i els seus aliats tuaregs que reclamen la independència de l'Azawad, territori situat al nord de Mali.
10: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
6: Amb l'arribada de l'estiu, milers de caps de bestiar tornen a enfilar el camí cap a les pastures d'alta muntanya. És l'inici de la transhumància, una pràctica mil·lenària que encara es manté viva al Pirineu, tot i que cada vegada amb menys pastors que la fan a peu. El sector alerta que el deteriorament de les cabaneres, la falta de relleu generacional i les dificultats per conviure amb el trànsit posen en risc una manera de viure que forma part, corresponsal al Pallars Pau Rovira, del patrimoni del país.
11: Aquests dies, ramats de vaques, cavalls i ovelles arriben a les pastures d'estiu, on ja estaran fins a la tardor. En el cas de les ovelles, encara hi ha pastors que mantenen la tradició de recórrer a peu desenes de quilòmetres seguint les antigues cabaneres, una pràctica que, asseguren, és cada vegada més difícil de mantenir. El pastor David Molí demana recuperar els camins ramaders perquè la transhumància pugui continuar.
12: Aquests diners que gasten amb segons quines coses podrien tenir una mica en compte, ja que són diners públics.

0: públics, vull dir, s'hi podrien destinar una mica més. Vull dir, això els ajuntaments a nivell i a nivell municipal, tornar a recuperar una mica les cabaneres, perquè aquí mateix on passem a Arinyà...
1: Els pastors denuncien que molts trams de les cabaneres estan emboscats, amb murs caiguts o en mal estat, fet que obliga sovint els ramats a circular per carretera, una situació que genera problemes de seguretat i també tensions amb alguns conductors que no sempre respecten el pas dels animals. El pastor Eric Feixas també reclama un millor manteniment dels camins tradicionals.
2: Bueno, de moment es van mantenir, però bueno, també es van perdent molts trossos i, bueno, sort que saben els dies abans a desbrossar trossos que estan molt boscats o fets merda, trossos de parets que cauen, bueno, s'ha d'anar vigilant perquè si no arribes allí el dia amb el ramat, et trobes un arbre caigut, una paret caiguda i pots fotre-hi una ofegada o algo, que s'ha de vigilar abans de passar, s'ha de mirar tot molt bé i estudiar-se el camí abans de passar, perquè no està tan cuidat com antes, ara està tot més descuidat.
1: Malgrat aquestes dificultats, la transhumància continua sent imprescindible per a moltes explotacions en ramaderes. Les pastures d'alta muntanya permeten alimentar els ramats durant els mesos d'estiu i alleugereixen la pressió sobre les finques de les valls. Pel que fa al sector boví, molt present aquí al Pirineu, cada cop són menys els ramaders també que fan el trajecte caminant, mentre que el transport amb camió s'ha imposat. I és que a més les condicions són dures. El vaquer Albert Becaró explica què representa passar tot l'estiu cuidant centenars d'animals a la muntanya.
3: La meva feina és controlar que el bestiar estigui sa i que no tingui cap problema. En cas que estiguin malalts, doncs curar-los, vull dir, fer els tractaments que siguin necessaris i també pots vigilar que no surtin del perímetre que tenim marcat nosaltres.
1: La transhumància és dura també en el sentit que els ramaders asseguren que cada vegada els costa més trobar pastures adequades. L'abandonament agrari i l'augment de la massa forestal han reduït els espais oberts, fet que obliga moltes explotacions a desplaçar els animals lluny del seu municipi, tal com lamenta el ramader Albert Subirana.
4: Vaig en diverses muntanyes perquè la muntanya del meu poble no hi pot agafar tant bestiar. Perquè ara hem crescut molt, cada vegada som menys gent però amb més vaques i les muntanyes cada vegada estan pitjor, hi ha molts pins, i cada vegada hi ha menys muntanya.
1: El sector adverteix que, sense una millor conservació de les cabaneres i sense un relleu generacional que garanteixi la continuïtat dels pastors, la transhumància a peu podria desaparèixer en pocs anys.
5: Fins a 6:15.
6: Esports.
5: Una amb la crònica de l'Ernest Macià. Què tal, Ernest? Bona tarda.
7: Què tal, Xavi? Bona tarda. Estem pendents de l'inici d'un esdeveniment esportiu històric a la ciutat de Barcelona, al Tour de França i a Catalunya. I és que aquesta primera etapa és una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres. Ha sortit del Parc del Fòrum, arribarà a l'estadi olímpic entre les 5 i les 7. Sortiran tots els equips, 23, a competició. El primer que ho ha fet a les 5 i 5 ha sigut el Caja Rural, amb els catalans Joel Nicolau i Abel Balderston. Aquesta primera crono triarà ja el primer líder del Tour de França, encara que els temps els ciclistes computen individualment, encara que sigui una etapa per equips. Si et sembla, podem escoltar en directe com ho està vivint el Tot Gira.
8: Començar, Edu Polo, a veure, sembla que vulguem que Pogacar no guanyi, no? Però el que volem és que hi hagi emoció. Què hauria de passar perquè això no sigui un passeig militar dels ciclistes l'obè?
9: Doncs que no estigui bé ell. Jo crec que depèn més de mèrit seu que no pas mèrit dels altres, perquè si està Pogacar al nivell que hem vist sobretot aquestes últimes dues temporades, crec que ara mateix no hi ha ningú que sigui capaç de poder batre'l. Per tant, al ciclisme passen moltes coses, pot haver-hi un dia una punxada, pot haver-hi una malaltia, pot haver-hi un refredat, és a dir, en tres setmanes poden passar moltes coses i jo crec que això seria l'únic factor que ens permetria tenir un Tour emocionant i que algú li pugui plantar cara realment a Pogacar, perquè veig a Vingegaard, a Seixas, a Ayuso, a tots, a un nivell molt alt, però molt lluny encara de Pogacar. Ho veig molt, molt complicat, realment.
8: A un quilòmetre i mig que arribi a Caja Rural en aquesta línia de meta d'aquesta primera etapa, Edu, tu que has parlat amb Miguel Indurain, has fet un tet-a-tet ara fa pocs minuts aquí a l'antena del Tot Gira, suposo que és un ciclista que imposa. Per tu, Pogacar ja està per sobre del Club dels 5, entre ells Miguel Indurain?
7: O... Durant aquesta tarda, tant Catalunya Ràdio com Esport 3 seguiran com va aquesta primera etapa. Recordem que aquest cap de setmana, demà tenim també etapa que surt de Tarragona i que passarà per poblacions com Sitges per tornar novament a la ciutat de Barcelona i posteriorment hi haurà una altra etapa que connectarà ja amb el Pirineu. En tot cas, demà aquesta segona etapa és de 169 quilòmetres de mitja muntanya fins a Montjuïc des de Tarragona i dilluns la tercera, com us dèiem, entre Granollers i els Angles, ja a la Catalunya Nord.
10: Amb el patrocini de Turisme de Navarra.
6: Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
7: El Tot Gira de Catalunya Ràdio amb l'última hora de l'esport, no només d'aquest Tour de França que comença a Catalunya, sinó també

0: Amb la Fórmula 1 fa una estona hem pogut escoltar de la veu del Damià Aguilar que havien acabat ja els entrenaments oficials, la Q1, amb l'eliminació de Fernando Alonso, que demà haurà de sortir des de la posició 22. En aquesta Fórmula 1, Kimi Antonelli amb Mercedes a guanyar la cursa sprint. Estem parlant del Gran Premi de la Gran Bretanya per davant de Lewis Hamilton i Lando Norris. Antonelli sortia segon darrere de Hamilton i a mitja cursa fer l'avançament guanyador, insistim, per davant de Russell i per davant de Lewis Hamilton. Hem de fer referència també al Mundial de Futbol. I és que avui estarem pendents de més partits de vuitens de final, el Brasil-Noruega, el Mèxic-Anglaterra. Avui hem vist la victòria de la selecció d'Argentina, una victòria per 3-2 davant de Cap Verd, que ha arribat en el temps de descompte. Això sí, Messi va fer el primer gol del partit, així ho va explicar Scaloni, el seleccionador.
1: Recibimos los golpes en momentos puntuales y a lo mejor esos golpes te achican, no te dejan ir por el partido y nosotros fuimos por el partido. Creo que eso es mucho más importante que otras cosas.
0: D'aquí a una hora i mitja comença el Canadà-Marroc i a les 11 de la nit ho farà el Paraguai-França. França és el gran favorit de moment en aquest Mundial i, com dèiem, per demà al vespre el Brasil-Noruega i dilluns a matinada el Mèxic-Anglaterra. El dilluns a les 9 és el torn del Portugal-Espanya i els tres partits que tancaran els vuitens es jugaran dimarts als Estats Units-Bèlgica, l'Argentina-Egipte i el Suïssa-Colòmbia.
2: 3CAT Info.
0: A la primera divisió de futbol, el València i el Llevant acaben de fer aquest cap de setmana revisions mèdiques als seus jugadors i dilluns començaran els entrenaments. Comencen, per tant, ja les pretemporades. El Llevant serà el primer rival de l'Espanyol a mitjans d'agost. A segon, el Sabadell fitxa el defensa usonenc Miqui Codina, que ve del Zamora, i d'altra banda la selecció catalana femenina de futbol se l'ha guanyat per 1-2 a Galícia a domicili en un partit amistós.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Se'n va del Barça de bàsquet la Leigh Will Clyburn. És la novena baixa. Podríem dir més aviat al revés, que el Barça ha tallat el contracte de l'escorta Ale nord-americà, que ha fet un dels millors aquesta temporada, però té 36 anys i el Barça el que vol és rejuvenir la plantilla. L'objectiu ara és el jugador del Baskonia, Timotei Lubabu-Cabarrot. I a Wimbledon, eliminació de Marcel Granollers al torneig de dobles al costat d'Horacio Ceballos.

0: Bona tarda, són 6:15.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquesta hora us hem explicat que es preveu una tarda complicada. L'incendi del massís de les Gavarres al Baix Empordà, perquè la marinada encara hi pot bufar. Més de 400 efectius dels bombers continuen treballant-hi amb especial atenció al flanc dret, que és el que preocupa. Aquesta matinada, les flames han cremat diverses cases de dues urbanitzacions, de Calonge i Sant Antoni, i una masia. Mentrestant, la investigació avança i se sap que el detingut, acusat de provocar el foc, era treballador d'una empresa subcontractada per la Generalitat pel manteniment de carreteres. Aquest incendi de les Gavarres que ha obligat a suspendre ja de manera oficial la tradicional cantada d'havaneres de Calella del Palafrugell que s'havia de fer aquesta nit a la platja de Portbó. L'organització contactarà amb les persones que havien comprat entrades per informar-les de com es tornen els diners. I també hem fet referència a la detenció dels Mossos d'Esquadra d'un home presumptament relacionat amb la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, Barcelona. La investigació continua oberta i està sota secret de les actuacions.

En aquesta segona mitja hora abordarem la problemàtica que viu el sector del lleure educatiu, que demana al Departament d'Educació que incorpori les sortides i colònies al currículum perquè siguin activitats obligatòries. El sector es troba en una situació crítica per la caiguda massiva

0: de reserves després que més de la meitat dels centres educatius han decidit suspendre aquestes activitats a partir del curs que ve com a mesura de pressió al govern perquè augmenti la inversió en l'educació pública. I una de les imatges que ens deixa la setmana associada a la calor extrema que estem patint ha estat la de les vies del tramvia a la ciutat alemanya de Leipzig, desfetes per haver estat exposades a més de 40 graus. Podria arribar a passar això a Barcelona? Què es fa des del tram per prevenir-ho i quin efecte té cada vegada més el canvi climàtic a les infraestructures ferroviàries? Hi buscarem solucions a partir de 5:45 de la tarda. També pendents a aquesta hora, Ernest, de l'inici del tour per la capital catalana. Déu-n'hi-do el que significa per Barcelona que el tour passi per aquí.
1: Ho està veient tot el món. És la primera etapa, és una contrarrellotge per equips entre les 5, que ha començat fa mitja hora, i les 7 veurem desfilar els 23 equips d'aquesta competició. Ara mateix en biciclistes a l'Eixample surt aquesta contrarrellotge del Parc del Fòrum i arriba a l'Estadi Olímpic.
0: Esperem un duel Vingegaard-Pogacar, que és el que es preveu,
1: sí,
0: no?
1: Sí. Vingegaard, després del Tour de França, la veritat és que és bastant favorit, però Pogacar, evidentment, té el currículum que té i, per tant, s'espera un grandíssim tour.
0: Tot això, una tarda de cel serè, molta calor. Algunes poblacions han arribat als 37-38 graus. Aquesta calor d'avui s'intensificarà demà diumenge. Entrarem en un període d'onada de calor que s'allargarà gran part de la setmana que ve. Passen 4 minuts de 5:45. Tots els esforços dels bombers en l'incendi del massís de les Gavarres es concentren en aquests moments en el flanc dret perquè el foc continua actiu i bufa la marinada. Hi treballen més de 400 efectius, un centenar de membres de l'exèrcit i diverses unitats de les ADF. 7 municipis continuen a aquesta hora confinats. Tornem al centre de comandament avançat a la Bisbal d'Empordà, Laia Claret.
2: Doncs són hores complicades per l'evolució d'aquest incendi i recordem, ha afectat 2.200 hectàrees, però té un potencial de fins a 30.000 si es desplacés cap al Gironès. Preocupa aquest flanc dret a Santa Cristina d'Aro perquè ha arribat la marinada, ha canviat aquest vent, ho explicava David Borrell, que és el cap dels bombers.
3: Com que no s'ha pogut assegurar per terra amb eines manuals, amb línia d'aigua, tot el perímetre, perquè no és net, està ple, diguéssim, de focus secundaris i de irregularitats, mal cremat i demés, doncs això ho fa difícil i, per tant, anirem patint tota la tarda.
2: S'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa. Per tant, s'ha prohibit l'accés al massís de les Gavarres des dels 20 municipis que hi van a parar. Estan tallats. Els 7 municipis confinats d'ahir s'hi suma ara, des de fa aproximadament una horeta, una part de Mont-ras, la més propera a la carretera C66, perquè ara mateix està tallada. Des del govern demanen que les persones confinades no surtin de casa i que la gent no es desplaci pel Baix Empordà. I insistia la consellera d'Interior, Núria Parlon.
4: Es mantenen les ordres de confinament. A la tarda veurem doncs, si hi ha capacitat de flexibilitzar alguna d'elles, però fins ara s'han de mantenir aquestes ordres de confinaments i demanar corresponsabilitat del conjunt de la ciutadania, evitar sortir, reduir mobilitat, no venir cap a aquesta zona, especialment als municipis.
0: Sentim la consellera Núria Parlon, però en aquesta hora compareix el cap de bombers de la Generalitat de Catalunya.
5: De l'incendi.
0: L'escoltem.
5: Sobretot
0: és David Borrell.
5: Pel que fa a l'activació, a tenir, diguéssim, focus actius en el flanc dret, que sabeu que és el més prioritari, el que ha d'impedir que se'ns pugui eixamplar l'incendi cap a en direcció a Girona, en direcció a les Gavarres. Estem relativament bé, en el sentit que fins ara doncs, l'estem aguantant, i això són bones notícies, però ens queda molta feina per fer. I encara ens queden 3-4 hores de patiment, d'anar seguint. Hem tingut alguna petita, diguéssim, zona activa en aquest flanc dret, l'hem pogut ràpidament doncs, estabilitzar i estem encara en un perímetre que encara continua actiu, encara no està estabilitzat, amb aquest risc de que la marinada, que ha entrat com era previsible i que continua doncs, apretant fins a les 8 o les 9 del vespre, doncs, estarem amb aquesta situació difícil. Paral·lelament a això, i també fem una mica de balanç de com ha anat diguéssim, des del migdia fins ara, dir-vos també que hem tingut activitat en el flanc esquerre, com també estava prevista. fruit d'aquesta activitat,

0: una carrera ens ha obligat a fer una ordre de confinament preventiva i aquesta és a grans trets la situació que tenim ara mateix. Les ordres de confinament continuen, les quatre que vam fer ahir, més aquesta cinquena, bàsicament que hem inclòs doncs, des de la Bisbal a Mont-ras, fora, diguéssim, del que és els nuclis urbans, però sí tota la zona de masos que tenim a dintre, i també el tall de la C66 per evitar desplaçaments per un tema de seguretat. Ara aquest focus, diguéssim, està ja estabilitzat i estem, com us dèiem, en un perímetre encara molt precari, amb molta tensió aquestes properes hores, perquè encara és una informació flash de quin és l'estat. Estem treballant, ho estem aguantant, tenim, diguéssim, també l'anticipació de que si ens marxés aquest flanc dret, doncs tenim, tant a nivell de mitjans aeris com de contingent, diguéssim, de resposta ràpida, tenim vehicles a punt per donar resposta, i aquesta situació ara mateix. Sí, la marinada és un règim de vents topogràfics que el que fa és cada dia bufa des del migdia fins al vespre s'atura. Per tant, al vespre ja entrem en una situació totalment diferent. El que ens fa patir sobretot són les properes hores fins al vespre. Després tornarem a tenir demà un escenari complicat. Per què? Perquè tenim 4 o 5 dies per davant doncs, que ens augmentarà el risc, que tindrem aquesta onada de sud, aquesta onada de calor, que el que farà és reforçar aquesta marinada justament i, per tant, incrementar el risc a les hores del dia. I, per tant, aquest flanc dret, si no el tenim molt ben estabilitzat, doncs és una font, diguéssim, de problemes i de possibles propagacions amb aquesta, cap a l'oest, diguéssim, de les Gavarres i cap al nord-oest de les Gavarres.
1: Que el flanc dret no hagi avançat i ens expliques que teniu mitjans per contenir-lo si ho fes, això ens situa un possible estadi al vespre, quan passin aquestes hores crítiques, de poder donar el 100% estabilitzat aquesta zona que us preocupa tant per aquesta possible afectació que podria tenir a prop de Girona?
0: Ja ho veurem, perquè ahir érem optimistes en el sentit d'aconseguir estabilitzar aquest flanc dret durant la nit. El que ha passat és que aquest flanc està molt mal cremat, té molts focus secundaris, a més va cremar, quan crema per vent ja passa sovint doncs, que passa molt ràpid l'incendi i no acaba de cremar bé, a més amb l'efecte d'aquesta marinada que va fer que el frenés durant unes hores va acabar generant un comportament d'un incendi no conduït per vent, sinó topogràfic. Tenim dos comportaments en un mateix incendi. Això fa que el perímetre també sigui complicat i, com us deia, amb molts focus secundaris, molt irregular, amb dificultats de diferenciar la part cremada de la verda i, per tant, això és difícil, diguéssim, d'avançar. Llavors, ahir, sobre la nostra planificació, pensàvem que es podia avançar molt millor del que realment ha estat i, per tant, hem de ser també prudents per estabilitzar tot el perímetre i per tenir-lo doncs, assegurat i tan refredat com per permetre, diguéssim, prou refredat com per permetre passar en una fase d'estabilització. L'objectiu segueix sent, l'objectiu principal segueix sent l'estabilització del flanc dret. És no només l'objectiu, sinó gairebé l'obsessió que tenim per treure'ns el potencial de les 30.000 hectàrees que tindríem, diguéssim, de la part que, de les Gavarres que va cap a Girona.
2: Durant aquestes 3-4 hores crítiques que venen ara, es preveuen alguns confinaments més, algunes organitzacions concretes, o això ja queda descartat?
0: No, descartat, no podem descartar res, perquè la marinada, diguéssim, que el que fa és que ens podria eixamplar justament aquest flanc dret. Per tant, la projecció aquesta cap a Girona no podem descartar que en algun moment, si això, diguéssim, agafés aquest incendi, agafés, diguéssim, una activitat important, doncs ho faríem. Nosaltres estem monitoritzant contínuament tota l'activitat que fa l'incendi i de forma, diguéssim, amb anticipació, doncs decretem aquestes ordres de confinament per poder treballar amb temps i amb tranquil·litat, com s'ha fet en el cas aquest que dèiem d'aquest espai entre Mont-ras i la Bisbal. El mateix faríem amb l'espai que ens queda, diguéssim, amb la projecció que va cap a Girona. Ara, de moment, ho estem aguantant bé i de moment no ho tenim previst fer, però si calgués ho faríem.
3: Sobre quantes hectàrees esteu treballant?
0: Això, les hectàrees que... Els agents rurals us diran exactament les hectàrees. Nosaltres, el nombre d'hectàrees és molt similar al que teníem abans. Sí que és veritat que hi ha hagut aquesta...

0: llengua, diguéssim, que ens ha provocat doncs, fer aquesta nova ordre de confinament, que s'afegeix, diguéssim, al perímetre total, però no és tampoc un augment molt significatiu d'hectàrees. Estem sobre 3.400 a l'àrea que treballem, doncs traient les illes verdes i de més.
1: La superfície, Toni, cremada estarem sobre les 2.200 hectàrees. La superfície cremada real, d'acord amb les previsions que hem fet un últim vol d'helicòpter ara al migdia i en principi ha crescut pràcticament de forma insignificant durant les últimes hores. Una mica amb aquest focus que hi ha hagut últim, però ens mantenim sobre les 2.200 hectàrees cremades.
0: Sí, és aquella zona, diguéssim, del flanc dret, la que preocupa. Les dues vessants, diguéssim, fins a arribar al Puigarca, són les que estan costant, diguéssim, i també a dins d'aquest flanc dret, també, la part que queda una mica més enrere, més cap a la Bisbal, també ens preocupa. No, el radar no està afectat, que ens consti. De totes maneres, a nivell d'afectacions, també és important, estem començant a entrar al perímetre i a veure algunes valoracions. No es pot fer a tot arreu perquè encara està actiu. Anirem fent i tindrem, diguéssim, valoració d'afectacions perquè creiem que tindrem afectacions, diguéssim, de diversos habitatges, de diverses finques. Vull dir, com a mínim en tenim 4 de comptabilitzades i és possible que quan acabem en tinguem més d'afectació total.
2: A dins del perímetre, amb el que treballeu, aquestes 4?
0: Sí, sí.
3: Aquesta tarda s'ha anunciat també que s'ha anul·lat la cantada de Vereres que s'havia de fer a Calella de Palafrugell i que havia de portar moltes en capellà. No sé si és la recomanació que havien fet des dels bombers precisament per evitar mobilitat i...
0: Bé, sobretot el que nosaltres hem demanat és que a les zones que hi ha confinament, que respecti aquest confinament, que és el que a nosaltres ens preocupa. Hi ha allò una mica de vegades sembla una mica contraintuïtiu, no?, que es demani confinament quan ve l'incendi. Jo estic reiterant aquests dies de que sobretot els grans accidents que hem tingut és amb la gent que s'autoevacua, que davant, diguéssim, de situacions de pànic, doncs li sembla que el que ha de fer és marxar, i el que sí que tenim és que els grans accidents que hem tingut és justament amb gent in itinere, perquè és quan està altament vulnerable i no cal tirar massa enrere. Fa relativament pocs anys a Portugal van morir més de 200 persones justament amb una evacuació d'una urbanització que va provocar justament que els matés. Per tant, és molt important seguir aquestes recomanacions i el confinament és la manera més segura que tenim de protegir-nos.
4: Inspector, hem vist sortir uns cotxes medicalitzats del SEM i també vostres dels bombers. Hi ha algun bomber afectat? Ahir eren 4 lleus, no sé si durant la tarda d'avui hi ha hagut algun altre bomber afectat pel fum o per alguna flama.
0: Els 4 bombers ahir van ser atesos i van poder... diguéssim, continuar amb les tasques d'extinció amb normalitat i avui, de moment, no hem tingut més incidències.
4: Ni bombers ni civils, eh?
0: No.
4: Perquè,
5: Sentim el cap de bombers David Borrell en aquesta compareixença a 6:15 de la tarda per actualitzar la situació d'aquest incendi a les Gavarres al Baix Empordà.
1: Sí, sí. S'ha publicat una resolució precisament de la consellera establint unes mesures de preventives amb aquest tancament, i una de les mesures preventives és que es tanca totes les vies dins del tancament d'aquests 20 municipis que afecta el tancament del massís de Gavarres a tota l'activitat esportiva, tota l'activitat de lleure. Això vol dir bicicletes, vol dir motos, vol dir gent a peu, precisament perquè es fa... En primer, per garantir la seguretat de les persones, perquè al final estem en una situació vulnerable, que si tinguéssim un rebrot de l'incendi cap a la banda de Gavarres, cap a Girona, doncs, podries veure's la gent afectada i en situació vulnerable. Per una altra part, intentem també reduir al màxim l'activitat humana, per reduir al màxim també la possibilitat de tenir altres focus d'incendis, i després per no tenir que desviar efectius precisament d'aquest incendi, que tenim molts efectius de bombers aquí concentrats, doncs per atendre altres incidències properes a aquest incendi. Per tant, la crida, i aquí la torno a aprofitar aquesta oportunitat per dir que mentre estiguem en aquesta situació hem de mirar de respectar els tancaments. Aquí tenen molts dies durant l'any per

0: poder gaudir del massís i ara els demanem que mentre es duri aquest tancament, que està previst com a mínim fins al dijous, es mantingui perquè tenim una previsió de condicions extremes, doncs que senzillament qui no tingui una relació de veïnatge amb la zona s'estalviï venir aquí, perquè l'únic que pot posar és dificultats als bombers i a tots els equips d'emergències. Bueno, estem intentant respectar-ho. Tenim més de 20 unitats de vigilància a la zona, tant d'agents rurals, com d'ADFs, com de Mossos d'Esquadra, com Guàrdia Civil, com policies locals, que estan intentant donar compliment a aquestes mesures. Mirarem de fer-ho amb la màxima eficàcia possible. Però torno a dir, fa poques hores que també s'ha publicat aquesta resolució. Estem en un moment que també s'ha de donar a conèixer aquestes mesures i esperem que durant les properes hores i dies es respecti.
1: Són paraules del representant dels agents rurals que ha comparegut al costat de David Borrell, el cap dels bombers de la Generalitat de...
2: No tenim cap problema.
1: Que continua encara aquesta compareixença.
2: D'aigua, no és un problema, diguéssim, per...
1: Es fa referència a l'abastiment d'aigua per sufocar l'incendi, per extingir-lo. Més preguntes encara pel cap de bombers des d'aquest centre de comandament avançat, des de la Bisbal d'Empordà.
2: Clar, cal entendre que... Sí, cal entendre sobretot que els focus secundaris que es van produir ahir, vau veure, a més, que s'estirava molt amb un pirocúmul, el que fa és que l'incendi avanci doncs, per punts i, sobretot, doncs, estirat per aquest vent que teníem en superfície important de tramuntana, i això fa que no tot estigui perfectament cremat i, sobretot, que hi hagin illes no cremades a l'interior. Això també és un problema tant pel que fa a que el perímetre és molt irregular i, per tant, molt sinuós i costa, diguéssim, molt més doncs, d'estabilitzar-lo, com també per la seguretat dels nostres efectius, en el sentit de que si queden illes verdes a dintre, hi ha la possibilitat, diguéssim, doncs que no estiguem sempre treballant en zona segura i, per tant, hem posat molta atenció a tots els nostres sistemes, diguéssim, d'alerta per evitar que puguem, diguéssim, estar en perill en el cas de que tinguéssim alguna reproducció o alguna, diguéssim, reactivació de l'incendi, sobretot amb el flanc dret.
1: Doncs fins aquí aquesta compareixença de David Borrell, el cap dels bombers de la Generalitat de Catalunya, per actualitzar aquesta situació de l'incendi a les Gavarres, acompanyat d'un representant dels agents rurals. Bàsicament el que reitera és la preocupació per estabilitzar el flanc dret d'aquest incendi, que segons ha dit David Borrell està aguantant bé, però queda encara moltíssima feina. Parla, ha explicat, de 3-4 hores més, serà clau al vespre, cap a les 8-9 del vespre, per saber quina és l'evolució que està tenint i sobretot també com bufa la marinada a aquella hora. Parlen d'una superfície cremada a hores d'ara de 2.200 hectàrees cremades, però sobretot s'incideix en aquesta estabilització del flanc dret per evitar que el foc s'estengui i pugui doncs, traslladar-se cap a Girona, per les Gavarres, on en aquests moments continua aquesta preocupació principal per part dels que hi treballen ara mateix, bombers, ADFs, agents rurals i també els serveis d'emergència de l'exèrcit, de l'UME, que col·laboren amb aquestes tasques d'extinció. També ha fet referència, sobretot, a seguir les recomanacions que s'estan fent des de les administracions, a ser molt curós en la prudència, a fer cas a les restriccions, als confinaments que s'han previst i que s'han ampliat també a aquesta hora. Parlen també des del tram de Mont-ras fins a la Bisbal i, en qualsevol cas, queden pendents de l'evolució del vent en aquestes pròximes hores, tot i que, repeteixo, la preocupació principal és aquesta estabilització per evitar que el flanc dret agafi esbranzida i pugui anar a zones més complicades pel que fa al flanc esquerre. Hi han hagut de fer algunes carreres, ha dit en terminologia dels bombers, però que d'alguna manera aquest flanc esquerre no els preocupa perquè el tenen força controlat. És la compareixença que hem seguit en directe a 3Cat Info, quan ara falten 8 minuts per arribar al punt de les 6 de la tarda.
3: El temps.
1: I ho completem amb la previsió meteorològica, a punt la crònica amb l'Enric Agut.
3: Tarda ben tranquil·la, de cel serè i càlida. La temperatura ha pujat fins als 38 graus a Vinebre, 37 a Artés, al Bages, Espolla, a l'Alt Empordà, també una màxima de 37, un abufat vent del nord escalfat, Sort, al Pirineu, 37 de màxima, Girona, 37,

0: La Bisbal d'Empordà, mentre no ha entrat en vent de marinada, 36 graus, després ha baixat, i a la costa valors al voltant dels 29, 30, 31, en alguns casos per sota, en altres casos per damunt, per exemple, cap a la Costa Brava la temperatura ha pujat més. A Roses la màxima ha estat a 34 graus, 35 a Castelló d'Empúries, o també 35 a Sant Pere Pescador, tot per aquest vent del nord que bufava en aquest sector escalfat. Una previsió d'una nit tranquil·la, la temperatura nocturna serà pel més alta, a la costa demà al matí novament tindrem valors tòrrids, mínimes per damunt dels 25 graus en alguns sectors, per exemple, això pot passar a l'Alt Empordà pel vent de nord, o també a la costa de Barcelona, per l'efecte d'illa de calor. Demà a la tarda tindrem avís de calor al Baix Ebre, també al Montsià, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, Barcelonès, Maresme i també a l'Empordà. També a Ponent la temperatura pujarà com al Pirineu i a Lleida es podria arribar als 39-40 graus. Aquesta situació de calorada, de fet donada de calor, ens acompanyarà ben bé gairebé tota la setmana entrant. Els pitjors dies, dimarts, dimecres i dijous, quan la calor serà molt sufocant, molt intensa i a bastants indrets es podrà arribar als 39-40 graus a comarques d'interior.
1: Completem aquesta àrea de mobilitat, en aquesta àrea de servei a 3CAT Info, amb un apunt de mobilitat. Com dèiem, l'accident mortal que hi ha hagut a la carretera C-12. Aquest migdia hi ha hagut un xoc frontal entre dos vehicles en aquesta via al seu pas per Menàrguens, a la Noguera, per causes que s'estan investigant, un turisme i una furgoneta han xocat i, com a conseqüència d'aquesta col·lisió, ha mort el conductor del turisme. Amb aquesta víctima ja són 73 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres catalanes.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Amb el patrocini de Turisme de Navarra.
4: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
2: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
4: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
1: Fins a les 6.
2: Esports.
1: Punt. La crònica amb l'Ernest Macià. Bona tarda, Ernest.
5: Què tal, Xavi? Bona tarda. El Tour de França, un esdeveniment mundial amb escenari a Catalunya.
6: Esmada Navarra, surt des entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
5: I així ho està vivint el Tot Gira.
7: Bueno, està sent tot una mica, en aquest aspecte, una mica complicat, no? I la veritat que si hi ha una gran part ja genera molt estrès a tots els equips, imagina't si tot s'ha de duplicar, no? Però bueno, és part de la feina. És
5: acaba de començar aquest esdeveniment esportiu que podeu seguir a Catalunya Ràdio amb aquesta primera contrarrellotge per equips amb 19 quilòmetres, sortida del Parc del Fòrum, arribada a l'Estadi Olímpic, els primers més equips han començat ja a arribar entre les 5 i les 7, un quart de 8 aproximadament. Aquests 23 equips aniran recorrent aquests 19 quilòmetres, passant també per la zona de l'Eixample de Barcelona. El primer a sortir ha sigut justament un equip amb dos corredors catalans. El Caja Rural ha sortit a les 5 i 5 amb els catalans Joel Nicolau i Abel Balderston.
8: Molta calor, a les 5 de la tarda, llavors sí que ha costat, però bueno, contents, hem d'estar contents amb l'equip. Jo crec que he tingut bon rendiment, ho hem plantejat superbé i la veritat que molt contents.
5: Balderston ha sigut, per tant, un dels primers ciclistes en arribar a la línia de meta, els ciclistes que han hagut de superar més de 30 graus de temperatura, 32 en alguns punts al recorregut de moment curt. Recordem que demà hi ha una nova etapa, una etapa que tindrà uns 169 quilòmetres, hi haurà mitja muntanya des de Tarragona fins a Montjuïc, passant per poblacions com Vilanova o també Sitges, i dilluns hi haurà la tercera etapa a Catalunya, 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i les Angles, ja la Catalunya Nord.
7: Crec que al final estem veient uns escalfaments.
5: Així ho està vivint el Tot Gira.
7: I veurem els noms importants a davant. Això vol dir que des del minut 1 d'aquest Tour 2026, els que volen disputar la carrera han d'estar a davant. Si no, ja no val allò d'amagar-me, m'amago la primera setmana i a partir de la segona ens hi posem. No, no, no.
5: Vingegaard, el danès i campió del Giro, i Pogacar, un dels grans favorits, es disputaran aquest Tour de França que viu, com dèiem, les tres primeres etapes al nostre país. I mentrestant, en Fórmula 1, Kimi Antonelli, amb Mercedes, ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la

0: a Gran Bretanya, per davant de Lewis Hamilton i Lando Norris. Antonelli sortia segon darrere de Hamilton i a mitja cursa ha fet l'avançament guanyador. Els entrenaments oficials, Fernando Alonso ha quedat eliminat de la Q1 i sortirà 22è.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Al Mundial de Futbol aquesta matinada, la selecció d'Argentina de Leo Messi s'ha classificat pels vuitens, ha guanyat per 3-2 a Cap Verd, gol de Messi. Colòmbia s'ha imposat a Ghana per la mínima, 1-0, gol marcat a la primera part, i d'aquí aproximadament a una hora comença el següent partit, el Canadà-Marroc. I bé, a les 11 de la nit, la gran favorita França s'enfrontarà a una de les revelacions, la selecció de Paraguai. Sentim com el tècnic, el seleccionador argentí, Scaloni, parlava de la classificació d'Argentina i d'aquest primer gol de Messi.
2: Recibimos los golpes en momentos puntuales y a lo mejor esos golpes te achican, no te dejan ir por el partido, y nosotros fuimos por el partido. Creo que eso es mucho más importante que otras cosas.
0: Primer gol de Messi en el partit, però ja és el setè de Messi en aquest Mundial. Un més que Mbappé, que és el segon, i de Haaland i Kane, Harry Kane, el britànic, que és el tercer, a dos de Messi. 4 gols ha marcat Dembélé. És el número 20, aquest gol que va fer Messi ahir de la seva carrera en Mundials, el fet que suposa un nou rècord històric. Els altres partits d'aquests vuitens, al marge dels que es disputen avui, són el Brasil-Noruega, demà al vespre, el Mèxic-Anglaterra, la matinada de demà passat, i el Portugal-Espanya dilluns a les 9 del vespre, juntament amb els Estats Units, Bèlgica, Argentina, Egipte i Suïssa, Colòmbia, que juguen més endavant.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A segona, el Sabadell ha fitxat el defensa d'Osona, Miqui Codina, que ve del Zamora. La selecció catalana femenina de futbol ha guanyat per 1-2 a Galícia, a domicili en un amistós. I ara sentirem a Pau Gasol, i és que l'ex-llegenda del Barça de bàsquet, ex-campió d'anells de l'NBA 2, concretament ha estat a Barcelona, i ha parlat del Futbol Club Barcelona, de l'equip al qual va jugar fa 3 temporades. Gasol ha dit que el Barça necessita fer un equip no per ser aspirant, sinó per guanyar títols.
3: S'ha de tenir perspectiva i s'ha d'entendre, doncs, la complexitat també de les situacions. Hi ha hagut aquests últims anys, jo crec que lesions també importants de molts jugadors que han també han marmat les possibilitats de l'equip. Hi ha possibilitat que hi hagi canvis d'entrenadors bastant recurrents, no?, des dels últims 5 anys. No, això també afecta, no?, la regularitat de l'equip.
0: El Barça de bàsquet, per cert, que no perllongarà el contracte de Will Clyburn.
1: Trescat Info.

Estabilitzar el flanc dret de l'incendi que crema des d'ahir les Gavarres al Baix Empordà és el principal objectiu que tenen a aquesta hora els bombers de la Generalitat, sobretot de cara avui a la tarda, que bufa la marinada. Fins ara han cremat unes 2.200 hectàrees i encara hi ha 7 municipis confinats. Un incendi que, entre altres coses, ha obligat finalment a suspendre la tradicional cantada de havaneres que s'havia de fer avui a la nit a Calella de Palafrugell. L'organització contactarà amb les persones que havien comprat entrades per informar-los de com els tornaran els diners. Els Mossos d'Esquadra detenen un presumpte autor relacionat amb la mort a trets d'un nen de 15 anys dijous al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. La investigació continua oberta i està sota secret d'actuacions. Donald Trump ha fet reviure el fantasma del comunisme per carregar contra els seus rivals polítics en un discurs patriòtic des del Mont Rushmore. El president nord-americà ha deixat la institucionalitat de banda i ha aprofitat l'inici de les celebracions del Dia de la Independència per treure rèdit polític abans de les eleccions de mig mandat. L'Iran dona el tret de sortida als funerals públics d'Ali Khamenei enmig de crides de revenja. Milers de persones acomiadaran el líder suprem a Teheran aquests dies, en el primer dels 6 dies d'una processó que també recorrerà l'Iraq. El règim espera l'assistència de 20 milions de persones en un gest de força del règim dels ayatolàs. El sector del lleure educatiu demana

0: que s'incorporin les sortides i les colònies al currículum per fer front al bloqueig de la meitat dels centres que han suspès aquestes activitats a partir del curs vinent, com una mesura de pressió al govern. Argumenten que les colònies són una activitat amb dècades de tradició i que formen part del sistema educatiu. Comença a sonar amb la Ludwig Van, els Tyats, els Catarres o Maria Jaume, entre d'altres, el cartell al Canet Rock, que s'allarga fins que demà surti el sol. A l'Auditori del Fòrum de Barcelona hi actua avui al vespre el compositor nord-americà Danny Elfman, conegut sobretot per les seves col·laboracions amb les bandes sonores del cineasta Tim Burton.
1: Esports.
2: A aquesta hora de la tarda, el Tour de França, amb tot el seu esplendor, queda encara més d'una hora per veure ciclistes transcórrer des del Parc del Fòrum fins a Montjuïc, passant per l'Eixample. El Tot Gira n'està fent seguiment en directe. També a aquesta hora ha acabat l'entrenament oficial de Q1 del Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1. Fernando Alonso n'ha quedat fora, sortirà demà des del lloc número 22. El Mundial de Futbol avui comencen els vuitens, d'aquí a una hora Canadà-Marroc, i el Barça de bàsquet ha tallat a Will Clyburn, un dels seus millors jugadors d'aquesta temporada.
0: Tarda amb cel serè, molta calor i algunes poblacions que han arribat als 37-38 graus. Calor que s'intensifica, atenció, més a partir de demà, i és que entrem en un nou període d'onada de calor que s'allargarà durant bona part de la setmana vinent.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 6 de la tarda, us està parlant Jaume Brufau. A aquesta hora els bombers de la Generalitat continuen treballant i de valent per l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà, tot i que hi ha molta preocupació per estabilitzar el flanc dret del foc, perquè si s'estengués cap a aquella zona, cap a aquest flanc dret, les flames podrien afectar potencialment 30.000 hectàrees. De moment n'han cremat ja unes 2.200. Avui al migdia s'afegia, a més, una nova ordre de confinament als nuclis disseminats al sud de la carretera C66, des de la Bisbal d'Empordà fins a Mont-ras. L'últim estat de l'incendi, l'últim estat de la preocupació de bombers i agents rurals, de tota la gent que treballa a les tasques d'extinció, es donava ara fa només uns minuts, i ho escoltàvem en directe a 3CAT Info, des del centre de comandament a la Bisbal d'Empordà, on hi tenim una de les nostres periodistes, la Laia Claret. Laia, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs bé, aquesta hora tots els esforços se centren en estabilitzar aquest flanc a Puig d'Arques perquè el foc no vagi cap a Girona pel massís. David Borrell és el cap dels bombers i ho explicava així.
4: L'objectiu principal segueix sent l'estabilització del flanc dret. És no només l'objectiu, sinó gairebé l'obsessió que tenim per treure'ns el potencial de les 30.000 hectàrees que tindríem, diguéssim, de la part que, de les Gavarres que va cap a Girona.
3: Per tal, cal prudència perquè bufa vent de mar, i això provoca que s'activin focus secundaris. Es preveu que aquest vent de mar continuï bufant, ho faci fins al vespre. Dins d'aquest perímetre, també ho acaben d'informar mateix els bombers, hi han vist 4 cases afectades pel foc. És un perímetre que continua sent de 2.200 hectàrees. Això no vol dir que totes estiguin cremades, perquè el foc salta, sobretot en pes per aquest vent, però sí que els bombers treballen en aquestes 2.200 hectàrees, i la por és que el foc n'arribi a cremar fins a 30.000, que és el potencial que podria cremar si no estabilitzen aquest flanc dret, que és el que més preocupa. Toni Mur, cap dels agents rurals, recordava això.
5: Es tanca totes les vies dins del tancament d'aquests 20 municipis que afecta el tancament del massís de Gavarres a tota l'activitat esportiva, tota l'activitat de lleure. Això vol dir bicicletes, vol dir motos, vol dir gent a peu, precisament perquè es fa per garantir la seguretat de les persones.
3: Per tant, tancats tots els accessos al massís de les Gavarres, no només en vehicle motoritzat, ho sentíem ara, bicicletes també a peu, perquè hi ha gent que no segueix aquestes recomanacions. Per tant, continuen confinats també 7 municipis des d'ahir, i també ara s'hi ha afegit una part de Mont-ras, ben bé just la que passa pel costat de la carretera C66, perquè ara mateix està tallada. També recomanació important, no fer desplaçaments pel Baix Empordà.
0: Doncs en continuem fent el seguiment i explicant-ho. Laia Claret, gràcies. Bona tarda.
3: Fins ara, Jaume. Bona tarda.
0: Veïns de Cruïlles, al costat mateix de la Bisbal d'Empordà, on ara parlàvem amb la Laia Claret, s'han organitzat per retirar els animals dels masos aïllats propers al foc. Calculen que des d'ahir n'han pogut rescatar uns 150. Anem fins a aquest punt. Berta Artigas Fontàs.
6: És una iniciativa dels veïns afectats que ha reunit desenes de voluntaris a través d'una publicació a les xarxes socials. El que volen és rescatar animals de nuclis disseminats propers

0: el foc d'aquesta banda de Cruïlles de forma preventiva. En Narcís Jaques és un dels organitzadors.
1: Tots els propietaris que tinguin algun problema, que tinguin algun animal que no el puguin agafar, que necessitin ajuda per lo que sigui, poden comptar amb nosaltres, perquè en 15 minuts hem fet una recolecta de gent que se m'ha posat la pell de gallina.
0: De moment calculen que han pogut rescatar i posar a un espai més segur uns 150 animals.
1: Hem tret cavalls, hem tret gallines, hem tret cabres, xais, gossos de tot tipus, tot tipus d'animals.
0: Aquí a Cruïlles, al nucli de les Rabioses, una dotzena de veïns no han pogut tornar a la seva llar pel foc. Asseguren que l'incendi ha arrasat l'exterior de casa seva, tot i que no ha entrat a l'habitatge. I a Calonge, el foc ha afectat una urbanització, Cabanyes, on hi ha cremat una casa i zones enjardinades.
2: No hi ha hagut danys personals, per sort, però sí materials. S'ha cremat una casa i una masia i també tanques, jardins, corrals de cases de pagès. El municipi més afectat per les flames ha sigut el de Calonge i Sant Antoni, on hi ha la urbanització Mas Ambròs, una de les més afectades pel foc. Avui al matí, el suplement de Catalunya Ràdio, en Jordi Roig, explicava que s'ha quedat sense casa.
3: Veient tu ara de dir encara és pitjor. Bueno, de tenir-ho tot o no tenir res. Hem pogut treure el que ha quedat a terra, mirem que no fem foc a la casa dels veïns, que és el que més m'interessava, i almenys tenim les cases salvades dels veïns i nosaltres pues, a reprendre completament calcinada. No queda res.
2: També al suplement de Catalunya Ràdio, l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, explicava que sembla que la situació està més tranquil·la, mentre que Jordi Terrades, enginyer forestal, director gerent de Boscat, recollint queixes per la gestió forestal que es fa des de les administracions, ha alertat que els boscos a Catalunya no estan adaptats al canvi climàtic.
4: Estem més tranquils ara, tot i que seguim preocupats perquè el foc no està controlat. Però sí, és cert que la velocitat que hi havia aquesta nit sembla que ja està dissipada.
5: El passatge que veiem avui, aquests arbres, van néixer en una època que ja no existeix, amb un clima que ja no existeix. Per tant, tenim uns boscos que estan fora del seu temps.
2: El foc que creme, a aquesta hora encara, al massís de les Gavarres, ha obligat finalment a l'organització a suspendre la cantada d'havaneres que estava prevista de fer avui a la nit. I coincidint amb l'incendi, l'arribada d'una nova onada de calor, Protecció Civil ha activat el nivell 4, el màxim que preveu el Pla Alfa a les Gavarres i, per tant, queda prohibit l'accés al massís. Jaume Bosch, cap de l'àrea regional dels agents rurals, advertir que aquesta restricció es mantindrà com a mínim fins la matinada de dijous a divendres.
6: Donat aquest perill extrem d'incendi forestal, doncs es farà una restricció d'accés del massís de les Gavarres, que afectarà bàsicament a 20 municipis i 31.000 hectàrees, en què està restringit doncs, qualsevol activitat al medi natural.
2: Efectius dels agents rurals, Mossos d'Esquadra, dels ADF, del CEPRONA, de la Guàrdia Civil i de les policies locals controlen els accessos al medi natural. Bosch també ha explicat que la ciutadania ha d'estar molt pendent de l'evolució del Pla Alfa perquè el risc d'incendi pot afectar a partir d'ara d'altres punts del país.
6: Recomanem, evidentment, prudència als ciutadans a fer ús del medi natural, a consultar el Pla Alfa, perquè ara estem parlant de la restricció del massís de Gavarres, però en funció d'aquesta evolució també ens preocupa doncs, tot el país, tot el Catalunya central, Ponent i Terres de l'Ebre, en què el perill d'incendi també se'ns veurà molt incrementat doncs, els propers dies.
2: I Protecció Civil manté encara en estat de prealerta el pla Procicat per l'incendi en un abocador, en aquest cas d'una planta de reciclatge a Granollers, al Vallès Oriental, molt a prop de la carretera C35. L'incendi es declarava aquesta passada matinada, ha provocat una gran columna de fum que s'ha pogut veure des de molts punts. Protecció Civil ha recomanat el confinament a les poblacions on arribi aquest fum. Els bombers mantenen fins a una dotzena de dotacions que treballen per contenir la pila de deixalles i ferralla que cremava i evitar que es propagués, preveuen que encara tenen hores de feina per endavant. Tres minuts i mig i serà un quart de set.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home presumptament relacionat amb la mort de trets d'un noi de 15 anys al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona, dijous. Hi va haver una baralla entre diverses persones que es va acabar amb trets i amb quatre persones fugint de la zona corrent, segons van explicar alguns testimonis. La detenció ha sigut aquesta passada mitjanit en un pis de l'Avinguda Meridiana, a prop del lloc dels fets. La investigació continua oberta i està sota secret de les actuacions. Als Estats Units, Donald Trump ressuscita el fantasma del comunisme per atacar els seus adversaris polítics. Amb la vista posada ja a les eleccions de mig mandat el pròxim mes de novembre, el president nord-americà ha aprofitat el seu discurs al tret de sortida dels actes de commemoració

0: un discurs als peus de les cares de quatre dels presidents més emblemàtics dels Estats Units. A banda de lloar el país, i a si mateix, és clar, Trump ha respost a les crítiques de l'alcalde de Nova York advertint que el comunisme és la pitjor de les amenaces perquè representa mort, tirania i maldat. Trump no ho ha arribat a dir, però s'ha entès que quan parlava de comunisme es referia al Partit Demòcrata i per això ha esmentat les eleccions previstes pel novembre.
1: America will never be...
2: Els Estats Units mai seran un país comunista. Només podem perdre les eleccions de mig mandat si ens permetem perdre-les, si som ximples, estúpids i imprudents. El Partit Comunista està format per immigrants il·legals, criminals i totes les persones que no volen treballar.
0: Donald Trump també ha apel·lat a la religiositat del país, tot i la contradicció que això suposa amb els principis constitucionals, assegurant que els americans només s'agenollen davant de Déu Totpoderós. Abans, el governador de Dakota del Sud, Larry Rodan, ja havia dit que els drets i llibertats ha estat Déu qui els ha atorgat als americans. Trump ha reblat el seu ideari explicant així per què als Estats Units s'hi parla l'anglès.
1: In America we speak English.
2: Als Estats Units parlem l'anglès perquè és la llengua de la nostra fundació i durant 1000 anys ha estat la llengua de la llibertat.
1: The language of freedom.
0: Les celebracions dels 250 anys de la Fundació dels Estats Units amb la signatura de la Declaració d'Independència culminaran aquesta nit amb nombroses passades d'avions militars al National Mall de Washington, un nou discurs de Trump i uns focs d'artifici que el president nord-americà ha promès que batran el rècord Guinness.
3: Milers d'iranians omplen els carrers de Teheran en el primer dels 6 dies de funeral del seu líder espiritual, Ali Khamenei, però sense que el seu fill i successor, Mujtaba Khamenei, hagi estat encara vist en públic. Mujtaba va resultar ferit al mateix atac dels Estats Units i Israel d'ara fa 4 mesos, en què va morir el seu pare, que durant 38 anys va regir els destins de l'Iran. Des d'aleshores viu amagat i sense mostrar-se. Els manifestants reten homenatge al líder espiritual mort.
4: El líder era un pare per a tots nosaltres. Amb la seva mort, tots hem quedat orfes. El dolor per la seva pèrdua és profund, sobretot tenint en compte que era el líder de tots els que buscaven la llibertat del món. No hi havia ningú com ell. Era realment únic i inigualable.
3: A les marxes se senten crits contra els Estats Units i el president Donald Trump, així com crides a la revenja. El règim iranià fa del funeral una autèntica demostració de força enmig de la precària treva amb els Estats Units i preveu que entre 15 i 20 milions de persones participin als seguicis per 3 ciutats iranianes i 2 santuaris xiïtes al veí de l'Iraq. Dijous entraran les restes d'Ali Khamenei a Mashhad, la seva ciutat natal.
5: 3CAT Info.
3: És 6:45. De seguida farem molta atenció a la previsió del temps, sobretot amb aquesta calor intensa que dificulta tasques d'extinció, entre altres coses, però abans, malauradament, hem de parlar-vos d'un accident mortal que hi ha hagut avui a la carretera C-12, un xoc frontal entre 2 vehicles en aquesta via al seu pas per Menàrguens, a la comarca de la Noguera. Per causes que encara s'investiguen, un turisme i una furgoneta han picat i, com a conseqüència de la col·lisió, ha mort el conductor del turisme. Amb aquesta víctima d'avui ja són 73 les persones que han perdut la vida aquest any en algun accident a les carreteres catalanes.
5: El temps.
3: Enric Agut.
6: Tarda ben tranquil·la, de cel serè i càlida. La temperatura ha pujat fins als 38 graus a Vinebre, 37 a Artés, al Bages, Espolla, a l'Alt Empordà, també una màxima de 37, un abufat vent del nord escalfat, Sort, al Pirineu, 37 de màxima, Girona, 37, la Bisbal d'Empordà, mentre no ha entrat en vent de marinada, 36 graus, després ha baixat, i a la costa, valors al voltant dels 29, 30, 31, en alguns casos per sota, en altres casos per damunt, per exemple, cap a la Costa Brava, la temperatura ha pujat més. A Roses, la màxima ha estat a 34 graus, 35 a Castelló d'Empúries, o també 35 a Sant Pere Pescador, tot per aquest vent del nord que bufava en aquest sector escalfat. Una previsió d'una nit tranquil·la, la temperatura nocturna serà pel més alta, a la costa amb el matí novament tindrem valors tòrrids, mínimes per damunt dels 25 graus en alguns sectors, per exemple això pot passar a l'Alt Empordà pel vent de nord, o també a la costa de Barcelona, per l'efecte d'illa de calor. Demà a la tarda tindrem avís de calor al Baix Ebre, també al Montsià, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, Barcelonès, Maresme i també a l'Empordà. També a Ponent la temperatura pujarà com al Pirineu i a Lleida es podria arribar als 39-40 graus. Aquesta situació de calorada, de fet d'onada de calor, ens acompanyarà ben bé gairebé tota la setmana entrant. Els pitjors dies, dimarts, dimecres i dijous, quan

0: la calor serà molt sufocant, molt intensa i a bastants indrets es podrà arribar als 39 o 40 graus a comarques d'interior.
1: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
2: Tresca Info.
3: Han desarticulat un grup criminal dedicat a robatoris violents i amb força en empreses i habitatges de Catalunya i de Castelló de la Plana. Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han detingut 7 persones. Els assaltants lligaven els habitants de les cases on robaven o els treballadors de les empreses i se'ls van decomissar armes de foc, drogues i joies i simbologia dels trinitarios. La investigació va començar després d'un robatori que va haver amb violència i intimidació a les instal·lacions d'una empresa de recaptació de màquines recreatives ubicada a Castelló de la Plana, on van amenaçar una treballadora amb una arma de foc i la van lligar de mans amb brides. També estaven implicats en un altre robatori especialment violent a Osor, a la Selva. A mesura que els agents anaven buscant els lladres, els van relacionar amb més robatoris executats amb rapidesa i coordinació, amb portes i finestres forçades i fins i tot amb el mètode del botró, en què els delinqüents recorrien a la violència i a les armes quan trobaven resistència o coincidien amb els habitants. Un cop identificats tots els membres d'aquesta xarxa, a mitjans de juny es van fer diversos escorcolls a Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat i Girona, on es van intervenir dues armes de foc simulades, rellotges de gamma alta, diverses joies, més de 100 grams de cocaïna i 700 de marihuana, i es va arrestar 7 persones. La investigació continua oberta. No es descarta que pugui haver més detencions. El sector del lleure educatiu demana al Departament d'Educació que incorpori les sortides i les colònies al currículum perquè siguin activitats obligatòries. El sector es troba en una situació crítica per la caiguda massiva de reserves després que més de la meitat dels centres educatius han decidit suspendre aquestes activitats a partir del curs vinent com a mesura de pressió al govern perquè augmenti la inversió en educació pública. Informe de Sara Canyete.
4: De moment són 1.300 les escoles i instituts públics que el curs que ve no faran sortides ni colònies com a protesta per reclamar millors condicions laborals i més recursos per l'educació. Això malgrat que s'ha arribat a final de curs amb un acord firmat amb tres dels sindicats que el govern xifra en 2.700 milions d'euros. Davant aquesta situació, el sector del lleure educatiu defensa que les colònies són una activitat amb dècades de tradició i que formen part també del sistema educatiu. És per això que demanen al Departament d'Educació que busqui la manera de formalitzar-ho. Ho explica Pep Montes, gerent de Sallec, una de les tres patronals del sector, en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Llavors el que estem demanant al Departament d'Educació és que ho formalitzi, que integri dintre dels currículums i de les planificacions escolars dels diferents nivells educatius, és a dir, infantil, primària, secundària, doncs la realització de sortides i colònies escolars que puguin desplegar, complementar, ampliar de la manera que hi ha venim fent tradicionalment els continguts educatius.
4: Montes també considera que si s'hagués regulat abans no s'hauria arribat a aquesta situació.
5: Aquesta caiguda de les reserves de colònies escolars per al curs vinent segurament s'hauria pogut mitigar molt si estigués normalitzat, si estigués regulat. Si estigués regulat, això implicaria que s'han d'establir quines són les condicions correctes, tècniques, retributives, en què s'han de poder realitzar aquestes activitats.
4: Des de Fundesplai consideren que la presència dels mestres i professors en aquestes activitats és ineludible. Carla Xifra és director general adjunt de l'entitat i són també declaracions a Catalunya Ràdio.
6: I no només a nivell d'aprenentatge curricular, sinó que també penseu en el vincle que es crea entre educadors, professorat, a infants, monitors i monitores, quan es viu una nit d'estels, es fa una excursió a la Riera, es fa un joc de nit, que totes aquestes activitats canvien les relacions i generen aquests vincles tan potents que val la pena conservar.
4: El sector lamenta que les protestes dels docents els facin servir com a moneda de canvi per pressionar el govern en comptes de sumar-los a les seves reivindicacions. Diuen que la caiguda en les reserves volta al 70% i que en alguns casos és total, amb cases de colònies que no tenen cap reserva a partir del mes de setembre. Una situació que suposarà un impacte en la facturació del sector d'entre 50 i 60 milions d'euros i que pot afectar uns 3.500 llocs de treball. És per això que també demanen al govern ajudes directes i que no els deixi caure.
2: Trescat Info.

0: Doncs deu ser Ginebra sola.
1: Ja ha començat el Canet Rock. Avui a la tarda, aquest entre altres, aquests que sonen... La Ludwig van com a caps de cartell. I és que els d'Espolla seran uns dels encarregats d'acompanyar la gent a veure'l sortir el sol avui a la pròxima matinada, demà al matí, juntament amb The Tyats, els Amics de les Arts, els Catarres o Maria Jaume. Els concerts començaven ara fa només uns minuts i com a mínim s'allargaran fins passats quarts de sis del matí.

0: Mentrestant, a l'Auditori del Fòrum a Barcelona, el músic i compositor Danny Elfman hi actua en el marc del Guitar BCN. És un dels compositors més influents de la història del cinema contemporani i oferirà un concert amb un directe impactant que farà un recorregut pel seu univers sonor entre rock i cinema, amb les mítiques bandes sonores de Tim Burton com a rerefons. Actua aquesta nit a l'Auditori del Fòrum i dilluns, dimarts vinent, ho farà a les nits del Botànic de Madrid. En aquests tres concerts, el músic dirigirà l'orquestra i el cor de Ràdio Televisió Espanyola i farà un recorregut per algunes de les bandes sonores més icòniques de la seva carrera. Concerts que s'estructuren en dos actes i que inclouen música de pel·lícules que han marcat diverses generacions. Poc més de 5 minuts i seran 6:45.
1: Esports.
0: Ernest Macià, bona tarda.
2: Què tal, Jaume? Bona tarda. Són a punt de sortir els principals caps de cartell del Tour de França d'enguany, un Tour de França especial, ja que té tres etapes, les tres primeres al nostre país, i que, de fet, fa una hora i mitja ha començat ja a rodar pels carrers de Barcelona, una etapa que és una contrarrellotge, la primera, per equips de 19 quilòmetres, que té sortida a Parc del Fòrum i que arriba a l'Estadi Olímpic. Com dèiem, fins a 7:45 veurem ciclistes deambular per aquesta zona i passant per l'Eixample barceloní fins, com dèiem, a l'Estadi Olímpic. El Caja Rural ha estat el primer equip de prendre la sortida a les 5:05 amb els catalans Joel Nicolau i Abel Balderston.
3: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
2: La sortida d'aquest equip, el Caja Rural, que en teoria no és un dels equips forts i que ara mateix té el sisè millor temps. Escoltem a Balderston.
4: Molta calor, a 5 de la tarda, llavors sí que ha costat, però bueno, contents, hem d'estar contents amb l'equip. Jo crec que he tingut bon rendiment, ho hem plantejat superbé i la veritat que molt contents.
2: Aquesta primera crono tria ja el primer líder, si bé els temps dels ciclistes computen individualment, encara que sigui una etapa per equips. Així ho està vivint ara mateix el Tot Gira de Catalunya Ràdio. Bé, sembla que no és possible escoltar la transmissió que està fent ara mateix el Tot Gira de Catalunya Ràdio des de les 5 i fins als vols a les 9 del vespre. Seguirem les evolucions d'aquesta etapa, aquesta primera etapa, i encara demà segona etapa de 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona fins a Montjuïc, a Barcelona. I dilluns, la tercera de 196 quilòmetres entre Granollers i Les Angles, ja a la Catalunya Nord. Ara sí, el Tot Gira de Catalunya Ràdio viu així l'inici d'aquest esdeveniment històric, el Tour de França a Catalunya.
5: D'un gran heroi, perquè fa la tira d'anys, des d'Inol, als anys 80, que van guanyar el Tour, que no guanyen un Tour de França, el seu Tour, però és evident que és un nano jove que és descarat i que ja aquest any, el 2026, l'hem vist atacar Pogacar o, si més no, intentant mantenir-li roda quan l'eslové saltava.
6: Sí, a França, per una banda, hi ha la necessitat que té França de tenir un corredor entre els principals, que això fa molts anys que no el tenen, però més enllà de França, crec que tot el món del ciclisme coincideix en que l'únic ciclista en un termini de mig curt plaç que pot competir amb Pogacar és Pol Sexas. El seu rendiment és espectacular, té només 19 anys, és molt, molt jove. Veurem, perquè és una volta de 3 setmanes, és la primera que fa, i possiblement algun dia tingui algun problema i seria una sorpresa que acabi al podi, tot i que té condicions per fer-ho, però com a corredor de futur jo crec que és un corredor que té un potencial brutal. L'any passat el vam veure, per exemple, al Mundial, tenia 18 anys i va ser dels pocs que va aguantar el ritme dels de davant i ha fet alguna altra exhibició i jo crec que

0: davant d'un corredor que també marcarà època i que quan s'acabi el regnat de Pogacar, el més normal, si no passa res estrany, el que comenci el d'aquest nano. Jo ara m'he acostat aquí a la zona de...
1: Marcar època és el que està fent el ciclisme català i el que està fent Catalunya apareixent a tot el món ara mateix, a les televisions, a tot el món, a l'inici d'aquest històric Tour de França. L'estem seguint al Tot Gira Catalunya Ràdio, també Esport 3 n'està fent un seguiment. Mentrestant, hem estat pendents també aquesta tarda de la Fórmula 1, i és que Kimi Antonelli, amb Mercedes, ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya per davant de Lewis Hamilton i Lando Norris. Antonelli sortia segon darrere de Lewis Hamilton. I més tard, els entrenaments oficials, Antonelli, Leclerc i Hamilton, per aquest ordre han marcat els millors temps. Fernando Alonso no ha pogut passar de la Q1 i demà sortirà des de la 22a posició. Queda mitja hora perquè comenci la sessió de tarda d'aquests vuitens de final del Mundial de Nord-Amèrica. A les 7 de la tarda, Canadà, un dels equips anfitrions, Marroc. Això serà, com dèiem, d'aquí a mitja hora, i a les 11 de la nit, la gran favorita de la selecció francesa, que s'enfrontarà davant de Paraguai. Aquesta matinada passada, la selecció de Leo Messi, l'Argentina, ha guanyat a la pròrroga davant de Cap Verd per 3-2 amb un gol de l'argentí. Escoltem el seu seleccionador, Scaloni.
2: Recibimos los golpes en momentos puntuales y a lo mejor esos golpes te achican, no te dejan ir por el partido, y nosotros fuimos por el partido. Creo que eso es mucho más importante que otras cosas.
1: Marxa del Barça de bàsquet l'aleu Will Clyburn, la novena baixa, un dels millors jugadors del Barça aquesta temporada, però de 36 anys. El Barça vol rejuvenir la plantilla. Isaac Bonga, pretès pel Barça, se'n va al Madrid. D'altra banda, Pau Gasol ha parlat avui d'aquest Barça.
3: S'ha de tenir perspectiva i s'ha d'entendre, doncs, la complexitat també de les situacions. Hi ha hagut aquests últims anys, jo crec que lesions també importants de molts jugadors que han també armat les possibilitats de l'equip, i la possibilitat que hi hagi canvis d'entrenadors bastant recurrents, no?, des dels últims 5 anys. Això també afecta, no?, la regularitat de l'equip.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 6:45. A aquesta hora els bombers de la Generalitat treballen intensament per intentar estabilitzar, controlar i finalment apagar, però falta encara moltes hores perquè això passi. L'incendi de les Gavarres al Baix Empordà. Hi ha molta preocupació per estabilitzar de moment el flanc dret, perquè si s'estengués cap a aquella zona podria afectar fins a 30.000 hectàrees, vista sobretot fixada a la marinada que ja bufa la zona i que pot complicar encara més les tasques d'extinció. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home presumptament relacionat amb la mort a trets d'un noi de 15 anys dijous al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. La investigació continua oberta i està sota secret d'actuacions. Des d'ara fins a les 7, entre diverses qüestions, us explicarem que el govern de la Generalitat ha engegat un nou sistema tecnològic per tramitar les llicències d'obres i les ambientals que permetran accelerar els terminis. Se substitueixen plànols clàssics en PDF i dues dimensions per models digitals en 3D que també adjunten tota la informació requerida ja digitalitzada. I l'Amfiteatre de Tarragona és el primer monument de l'antiga Roma a estrenar la realitat mixta. Permet la recreació digital de la Tàrraco romana per, sense alterar l'espai arqueològic, fer servir tecnologia que desenvolupa una empresa associada a Port Aventura. I Ernest Macià, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda.
1: Ara es posa aquesta hora, Ernest, què destaques?
2: Doncs que en aquell moment surten alguns dels principals favorits, entre ells Tadej Pogacar, als carrers de Barcelona. És avui, recordem, la primera etapa del Tour de França, és una contrarrellotge per equips, i fins ara havien sortit els equips menys importants. Doncs bé, ara és l'hora clau, ara és l'hora d'aquest Tour de França per Barcelona, fent història, tres etapes al nostre país.
1: Tot això en aquesta tarda de cel serè i molta calor.

0: Algunes poblacions que han arribat als 37-38 graus. Calor, que atenció, s'intensifica a partir de demà perquè, novament, entrem en una nova onada de calor que s'allargui fins a bona part de la setmana vinent. Els bombers de la Generalitat continuen treballant intensament a l'incendi que crema al massís de les Gavarres al Baix Empordà. Encara hi ha preocupació per estabilitzar el flanc dret perquè si s'estengués cap a aquella zona podria afectar potencialment 30.000 hectàrees. Fins ara han cremat unes 2.200. Aquest migdia s'afegia una nova ordre de confinament als nuclis disseminats al sud de la carretera C66 des de la Bisbal d'Empordà fins a Mont-ras i aquesta hora juntament amb aquestes altes temperatures que tornem a tenir avui arreu del país, però sobretot en aquest punt del territori. Després de la tramuntana, l'atenció ara tota la vista fixada en com anirà evolucionant la marinada que bufa en aquest punt. Centre de comandament a la Bisbal d'Empordà, Laia Claret, bona tarda.
1: Hola, Jaume, bona tarda. Doncs aquesta hora tots els esforços se centren en això, en estabilitzar aquest flanc, Puig d'Arques, el flanc dret, perquè el foc no vagi massís de les Gavarres endins direcció cap a Girona. Aquí hi ha una massa forestal amb un potencial de 30.000 hectàrees. David Borrell és el cap dels bombers.
2: L'objectiu principal segueix sent l'estabilització del flanc dret. És no només l'objectiu, sinó gairebé l'obsessió que tenim per treure'ns el potencial de les 30.000 hectàrees que tindríem, diguéssim, de la part que, de les Gavarres que va cap a Girona.
1: Cal prudència perquè, com deies, bufa vent de mar. Això què provoca? Doncs que s'activin focus secundaris dins d'una zona que ja està perimetrada. És aquesta zona de 2.200 hectàrees. Dins aquest perímetre del foc sí que hi ha 4 cases afectades per les flames. Han corroborat els bombers fa poca estona. S'han tallat els accessos al massís de les Gavarres des de tot arreu, des dels 20 municipis que hi van a parar. I s'han prohibit totes les activitats al massís. Toni Mur, dels agents rurals, ho especifica.
3: Es tanca totes les vies dins del tancament d'aquests 20 municipis que afecta el tancament del massís de Gavarres a tota l'activitat esportiva, tota l'activitat de lleure. Això vol dir bicicletes, vol dir motos, vol dir gent a peu, precisament perquè es fa per garantir la seguretat de les persones.
1: I com deien, continuen confinats els 7 municipis que ja ho estaven ahir. El repassem breument: Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal, Llagostera, Santa Cristina d'Aro i, com deies fa una estona, la part dels municipis que toquen la carretera C66 des de la Bisbal fins a Mont-ras perquè la carretera està tallada.
0: Gràcies, Laia, per aquestes explicacions d'última hora. Bona tarda.
1: Fins ara, bona tarda.
0: Veïns de Cruïlles, al costat mateix de la Bisbal d'Empordà, finalment s'han organitzat per retirar els animals dels masos aïllats que hi ha a prop d'aquest foc, i és que calculen que des d'ahir han rescatat fins a uns 150. Pareixem fins a aquest punt ara, Berta Artigas Fontàs.
4: És una iniciativa dels veïns afectats que ha reunit desenes de voluntaris a través d'una publicació a les xarxes socials. El que volen és rescatar animals de nuclis disseminats propers al foc d'aquesta banda de Cruïlles de forma preventiva. En Narcís Jaques és un dels organitzadors.
5: Tots els propietaris que tinguin algun problema o que tinguin algun animal que no el puguin agafar, que necessitin ajuda per lo que sigui, poden comptar amb nosaltres, perquè en 15 minuts hem fet una recolecta de gent que se m'ha posat la pell de gallina.
4: De moment calculen que han pogut rescatar i posar a una espai més segur uns 150 animals.
5: Hem tret cavalls, hem tret gallines, hem tret cabres, xais, gossos de tot tipus, tot tipus d'animals.
4: Aquí a Cruïlles, al nucli de les Rabioses, una dotzena de veïns no han pogut tornar a la seva llar pel foc. Asseguren que l'incendi ha arrasat l'exterior de casa seva, tot i que no ha entrat a l'habitatge. I a Calonge, el foc ha afectat una urbanització, cabanyes, on hi ha cremat una casa i zones enjardinades.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home presumptament relacionat amb la mort a trets d'un noi de 15 anys dijous al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. Els fets van passar en una baralla entre diverses persones que es va acabar amb trets. Es van veure 4 individus fugint de la zona corrents. La detenció ha tingut lloc aquesta mitjanit en un pis de l'Avinguda Meridiana, molt a prop d'on van passar els fets. La investigació continua oberta i està sota secret de les actuacions. Els Mossos d'Esquadra han centrat la seva investigació en integrants de bandes llatines com a presumptes autors del crim. A la República Democràtica del Congo, com a mínim 18 persones han mort aquestes últimes hores per atacs de grups insurgents en diverses poblacions de la província de Kivu del Sud, a tocar de Ruanda ja. Les agressions que es van perpetrar ahir amb drons van afectar escoles i centres sanitaris i desplaçaments de la població cap a ciutats pròximes.

0: víctimes. Entre les víctimes hi havia infants. Les accions han passat en un context de combats entre l'exèrcit congolès i el grup rebel M23, que compta amb el suport de la veïna Ruanda. El desembre passat, els presidents de tots dos països van firmar un acord de pau amb la presència de Donald Trump, però les parts s'han acusat mútuament de violar-lo. Pel que fa a un altre país africà, Mali, hi ha hagut nous atacs coordinats de grups rebels a diverses localitats del país i també en una presó. No hi ha balanç de possibles víctimes. Les accions s'emmarquen a la lluita dels jihadistes i dels seus aliats tuaregs, que reclamen la independència de l'Azawad, un territori situat al nord de Mali. El futur polític de Marine Le Pen s'aclarirà dimarts vinent, dia 7, que sabrà quan podrà ser o no la candidata de l'extrema dreta francesa a les eleccions presidencials de la primavera vinent. I és que la sentència del segon judici pel cas del finançament irregular del seu partit amb diners del Parlament Europeu ha de decidir si continua inhabilitada o si se li aixeca aquesta inhabilitació. De moment, Reagrupament Nacional, el seu partit, ja ha preparat un substitut, el jove president de la formació, Jordan Bardella, amb qui Marine Le Pen manté més aviat diferències programàtiques. París, Isabel Galí.
1: Jordan Bardella ha doblat en dos anys el percentatge d'aprovació entre els francesos. Ara és del 40%, un punt més que la seva mentora Marine Le Pen. Amb només 30 anys, Bardella porta mesos treballant-se al futur, en viatges a l'Europa d'extrema dreta i reunint-se amb els empresaris. No vol liderar un partit alternatiu i antisistema, i la seva agenda econòmica és molt més liberal que les propostes històriques del Reagrupament Nacional. A la sortida d'una reunió amb la patronal, destacava les coincidències que hi havia trobat.
2: Compartim l'objectiu de rellançar la producció, de tornar a aixecar l'economia francesa i d'acompanyar les nostres empreses, sense les quals, ho he dit, no hi haurà prosperitat a França els anys que venen.
1: Però Bardella també hauria promès a la patronal reprendre la reforma de les pensions de Macron i mantenir els privilegis fiscals de les multinacionals. Dos sacrilegis a ulls de Marine Le Pen. Una desunió que millor amagar sota la catifa a pocs dies de saber si continuarà o no inhabilitada.
3: Sé que hi ha gent que assumia veure grans diferències entre el Jordan i jo. Crec que no n'hi ha.
1: Però és l'anunci de la relació de Bardella amb Maria Carolina de Borbó, dues Sicílies, el que preocupa secretament el partit. Podrà ser el candidat del poble al costat d'un aristòcrata que viu de vendre glamour a les xarxes?
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 4 minuts i mig i seran 3 quarts de 7 de la tarda. El govern ha posat en marxa un nou sistema tecnològic per tramitar les llicències d'obres i les ambientals que permetrà accelerar els terminis. Se substitueixen els plànols clàssics en PDF i en dues dimensions per models digitals en 3D que també adjunten tota la informació requerida digitalitzada. Aquestes noves eines en tecnologia BIM permetran reduir la burocràcia i que les concessions d'obres es tramitin a més velocitat. Actualment es triga uns 2 anys i l'objectiu és arribar als 8 mesos. Sentim Albert Tort, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat, i Joan Cambronero, gerent de l'àrea d'Urbanisme i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
5: I mort en questo mar.
6: En aquest tipus de tràmits, en els que hi ha una tramitació amb multitud de documents, de plànols, passar a una tramitació basada en models tridimensionals, amb dades estructurades.
7: Si sumem el model BIM més la intel·ligència artificial, més aquest anàlisi normatiu que des del Pla Barcelona Fàcil estem fent, fa que puguem reduir el temps de tramitació.
0: De moment, el pla pilot compta amb el vistiplau del Col·legi d'Arquitectes, però demana formació pels promotors per tal que tothom hi pugui accedir. S'ha referit la portaveu d'aquest Col·legi d'Arquitectes, Maria Duran.
8: Dotar els professionals de la formació necessària per ser capaços d'utilitzar aquestes noves eines. No? És una part del sector està format, però tenim un sector molt atomitzat, amb petits despatxos petits de poca gent, que encara falta fer molta feina en aquest aspecte.
0: De moment s'han fet proves amb les llicències ambientals de les plantes de biogàs i amb un edifici d'habitatges al barri de Sant Andreu de Barcelona. El govern hi invertirà 3 milions d'euros i preveu que el pla de construcció de 50.000 habitatges públics abans del 2030 ja ho incorpori com a requisit. El municipi d'Aitona, al Segrià, es va quedar sense aigua de boca durant 24 hores en plena onada de calor ara fa un parell de setmanes. El culpable de tot plegat va ser una plaga de musclos zebra a les canonades de captació, que van quedar totalment col·lapsades. Ara un expert en l'estudi d'aquest mol·lusc alerta que episodis com aquests seran cada vegada més freqüents, diu, en un futur. Lleida Albamor.
9: Com espècie invasora, el musclo

0: Els zebres molt toleren a les condicions del medi on s'instal·la i té una gran capacitat de propagació des de pantans o embassaments fins a les conduccions i canonades d'aigua. L'acumulació d'aquest mol·lusc provoca obstruccions, redueix el cabal circulant i pot alterar sensors hidràulics. Tot plegat, afectacions que poden deixar inutilitzades les infraestructures, com va passar al municipi d'Aitona. El professor de la UdL, Antoni Palau, assegura que ja no som a temps d'erradicar la plaga i dona per fet que caldrà aprendre com viure amb aquest mol·lusc amb solucions estructurals.
1: Duplicar, per exemple, el sistema de captació d'aigua, de manera que es pugui fer anar alternativament. Quan tinguem un problema amb una de les conduccions, doncs l'aturem, la netegem i mentrestant fem anar l'altra. I l'altra solució estructural és instal·lar algun tipus de sistema de pretractament el més a prop possible del punt de captació, un punt de cloració o d'injecció d'algun producte, diguem, biocida, que ens garanteixi que el nostre dipòsit d'abastament municipal anterior al punt de cloració doncs ja arribi l'aigua desproveïda de musclo zebrat.
0: A més d'Aitona, Almatret també és un altre dels municipis de la demarcació de Lleida que ha registrat incidències per musclo zebrat.
2: Plantar cara a l'era de la immediatesa des del panorama editorial no és fàcil, però a les Terres de l'Ebre dues capçaleres fa 5 anys que demostren que sí que és possible. Són Solstici i La Rara, dues revistes culturals que comparteixen l'aposta per l'escriptura reposada. Tortosa ara, Ariadna Escoda.
3: Mentre que Solstici té una periodicitat semestral i se centra en la llengua i les arts, La Rara té un caràcter anual i promou la reflexió de col·lectius artístics contemporanis. Una de les particularitats que comparteixen és que aposten per un tipus de contingut cultural fet a foc lent, fins al punt que, en el cas de Solstici, han optat per deixar de marcar cada edició temporalment, per fugir del concepte de caducitat. Quim Melchor n'és el director.
4: Com que són peces, d'alguna manera, atemporals, que continuaran sent vigents d'aquí 2 anys, és que no hi ha pressa per consumir-ho. No has de rascar-li 2 minuts del teu dia per poder-ho fer. És quan tu vulguis gaudir d'una lectura reposada o no, tens esta peça allà, sempre la estarà. Si tu trigues 2 mesos a consumir-la, la continuaràs tenint allà i continuarà sent una peça igualment de valuosa.
3: La revista La Rara, per la seva part, aposta per transgredir més enllà del paper, com explica l'editora Anna Zaera.
5: La Rara és una revista, però podria ser una exposició, podria ser una instal·lació, podria ser un circuit. És una proposta visual que moltes vegades diem que és un museu sense parets, perquè podria prendre múltiples formes. De fet, està encaixada en les pàgines d'una revista, però tota ella s'expandeix i s'obri. Quan reps La Rara, no saps quins secrets et depararà i què hi trobaràs a dintre.
3: La viabilitat econòmica dels dos projectes es basa principalment en les subvencions, així com també en les subscripcions dels lectors. En el cas de La Rara, recentment ha engegat un micromecenatge per costejar la publicació de la 5a edició, dedicada al concepte de la comunió.
6: 3Cat Info.
2: Gairebé passeu 1 minut de 6:45.
6: El temps.
2: Previsió d'Enric Agut.
7: Tarda de cel serè a tot el país, sense excepció, i molt càlida. Avui la temperatura màxima ha pujat fins a xifres de 37 o 38 graus, com és el cas de Vinebre. També Artés 37 a l'Empordà, d'Espolla, a l'Alt Empordà 37 de màxima. També a Sort, al Pirineu, al Pallars Sobirà, la mateixa temperatura. A Girona també ha arribat als 37. La Bisbal d'Empordà, mentre bufava vent del nord, 36 graus, després ha entrat marinada i ha fet baixar la temperatura. Ha fet pujar també la humitat amb perquè l'aire era ben sec. Aquesta calor intensa demà reforça. De fet, demà a la tarda tindrem algunes comarques en avís de calor forta. Estem parlant del Baix Ebre, Montsià, també Baix Llobregat, Vallès Occidental, Barcelonès, Maresme i també tot l'Empordà. Les temperatures poden superar el llindar d'avís de calor forta. També cap a Ponent, demà es podria arribar als 38-39 o gairebé 40, o si és que no acaben els 40. Per exemple, a Lleida estarà al voltant dels 40 graus demà. I dilluns de calor s'intensifica i sembla que la setmana entrant ens afectarà la segona onada de calor d'aquest estiu. Dimarts, dimecres i dijous, a força poblacions interior estarem al voltant dels 40 graus i localment s'arribarà als 41 o 42.
2: L'Amfiteatre de Tarragona és el primer monument de l'antiga Roma a estrenar la realitat mixta, permet la recreació digital de la Tàrraco romana sense alterar l'espai arqueològic. La tecnologia feta servir l'ha desenvolupat una empresa associada a Port Aventura. Ens en parla en Jordi Barranca amb aquest muntatge tècnic d'Albert Cots.
8: és com una experiència una mica estranya. Se suposa que has de seguir un ocell, veus gladiadors... Tu ets un i tens un emperador que et va ensenyant de tots.
9: Quan te fiques les ulleres, bueno, és com si l'amfiteatre estigués reconstruït.
2: Són l'Èlia i el Pep, dos nens alumnes de l'Escola del Miracle. Han estat els primers a provar l'aplicació de la realitat mixta a l'Amfiteatre de Tarragona. Rubén Viñual és alcalde de la ciutat.
10: Però preservar el patrimoni vol dir també explicar-lo, interpretar-lo, fer-lo accessible i aconseguir que les persones que ens visiten i també les que hi vivim puguin entendre'l, sentir-lo i viure'l d'una manera més propera. Penseu, com dèiem, que és la primera experiència de realitat augmentada en un jaciment històric al món.
2: La realitat mixta recrea escenes que es vivien a l'època. Parlem de combats de gladiadors, de la interacció i la lluita amb animals i de les 14.000 persones que omplien les grades. Andreu Tovella, director general de We Rise Up, l'empresa que ha desenvolupat la tecnologia.
11: Pots situar-te a l'arena, al mig de l'arena, i veure el que és el clam de Tarracó. Pots sentir 14.000 persones cridant. Pots veure 14.000 persones aixecades al mig de l'arena. Pots reviure el que eren les lluites de gladiadors in situ. Pots, per exemple, veure escenes on, evidentment, apareixen certs animals.
2: És, de fet, una companyia associada a PortAventura. Per tant, parlem d'un projecte fruit de la col·laboració público-privada entre el Parc Temàtic i l'Ajuntament de Tarragona. Per tirar endavant la iniciativa, no s'ha fet cap tipus d'intervenció a l'amfiteatre.
11: És important de no tocar el que és el patrimoni, per tant, totes les instal·lacions són efímeres, les fiquem i les traiem. No hi ha cap tipus de canvi estructural, evidentment, en el que és l'amfiteatre, i gràcies a això, evidentment, és molt s'escull molt aquest tipus de tecnologia.
2: Ja està actiu des d'aquesta mateixa setmana i està disponible en català, castellà, anglès, francès i italià. Costa 7 euros. L'Ajuntament cobrarà un cànon a les empreses perquè el puguin oferir als visitants del monument.
6: País per voltar. El turisme a 3CAT Info. Amb Fèlix Martín.
7: Un, dos...
12: Si us agrada el pa, el pa bo, i voleu saber com és tot el procés de producció de la farina, no us podeu perdre una visita a l'Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà.
13: Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi.
12: L'Ecomuseu és una antiga fàbrica de farina que conserva la maquinària original i que va obrir portes al públic el 1998. I hem fet una visita guiada amb la seva directora, la Carme Gilabert.
14: Us donem la benvinguda a l'Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúries, un edifici que es troba ubicat en un dels llocs on en època medieval ja hi havia un dels tres molins fariners d'aquesta vila. Amb l'arribada de la industrialització, l'antic molí fariner es va convertir en una fàbrica de farines, aprofitant l'embranzida de la revolució industrial que ens arribava d'Europa, i en aquest petit lloc es va construir aquesta fàbrica que d'un lloc petitet es va convertir en una fàbrica de tres pisos, en la qual es va fer farina fins a finals de 1990, moment en què la compra l'Ajuntament de Castelló d'Empúries per convertir-la en un museu, que és el que visitareu avui.
12: El sistema que permet transformar el blat en farina s'ha sofisticat, però no ha canviat gaire.
14: Sí, tota la maquinària és de finals del segle XIX i de la primera meitat del segle XX. De fet, aquests molins que tenim aquí, que es van instal·lar amb una renovació que es va fer l'any 1947. L'estructura de la fàbrica és de tres pisos i el producte puja i baixa contínuament per cada una d'aquestes màquines.
12: Primer es neteja el blat que ve dels camps, es prepara i després es mol, es trinxa els molins i es classifica.
14: El producte va d'una màquina a l'altra sense que ningú la manipuli, per tot un circuit. Per tant, si nosaltres desmuntem una màquina, estem perdent una de les peces del procés. Si teníem clar que no podíem desmuntar-ho per arreglar-ho ni res. De fet, tota la rehabilitació de l'edifici es va fer amb la maquinària in situ, la qual va ser molt més complexa perquè la maquinària estava perfectament, però havíem d'adequar l'altra part de l'edifici per la visita pública.
13: De la flor de la farina. De la flor de la farina.
12: Ara canviem de sala i aquí què podem veure?
14: Bé, aquesta és la part de l'energia, perquè la farinera funcionava amb una turbina Francis de l'any 1905, que la tenim aquí al costat, i nosaltres ara estem sota el nivell de l'aigua. Darrere aquesta paret del fons, que està pintada de color blau, tenim el rec del molí, que és un rec artificial que ja funciona des d'època medieval, que agafa l'aigua del riu La Muga i la porta fins a Castelló d'Empúries per fer funcionar els tres molins de l'època medieval. I la farinera continuava fent servir aquesta aigua

0: per fer anar la turbina.
1: Estem pujant.
0: Aquí parlem de les propietats del blat. També és una part que expliquem una mica la producció del pa, del pastat manual, com es feien a les cases de pagès d'abans, a la mecanització. Perquè en el moment en què apareixen aquestes farineres, el tipus de farina que surt també permet que es mecanitzi la fleca.
2: Al museu també hi ha un petit espai per a la crònica social.
3: Torna, torna, Serra Llonga, que l'alzina ens cremaran.
2: A l'Ecomuseu es parla dels moliners i s'explica una història del segle XVII, la de la Massissa, molinera i bandolera per la seva relació amorosa amb en Joan Sala, en Joan de Serra Llonga.
0: Va ser vídua del moliner Eusebi Massís, d'aquí de Castelló, i sembla ser que en un peregrinatge que va fer a Núria es va trobar amb en Joan Sala i van acabar junts. Va ser qui el va acompanyar fins al moment en què el van ajusticiar.
1: La seva història de mort,
0: sí,
1: també, el molí.
0: Exacte, eh? I de fet la literatura romàntica del segle XIX la converteix en una heroïna que es converteix en bandolera per venjar la mort de la seva parella, del seu amant.
2: I d'una heroïna a una altra, segurament molt més dolça.
4: ¿Le gusta la abuelita? ¿Están buenos?
5: Muy buenos, panecillos son tan tiernos.
2: És un fragment de la sèrie de dibuixos animats de la Heidi dels anys 70, però què hi té a veure? Doncs el sistema de producció de farina va canviar del tot al segle XIX, l'època d'aquest personatge, amb una nova maquinària procedent del centre d'Europa que permetia obtenir farina blanca, cosa que va capgirar del tot la feina dels antics molins i també el tipus de pa.
0: La màquina del mig és el sassó i aquesta és la que permet que aquest sistema obtingui farina blanca, que és un dels grans avantatges d'aquest sistema. Fins ara, quan es molia el blat en els molins, sempre quedava una mica de segó, per més que es garballés. Amb aquest sistema es pot obtenir farina totalment blanca, que és molt més apreciada perquè és més fàcil de digerir.
2: I al segle XIX van aparèixer les primeres peces d'un pa no tan rústec, més flonjo, i sabent quin era l'origen de la farina, a Àustria i Hongria, en van dir panets de Viena.
5: Panecillos son tan tiernos.
2: La visita finalitza al tercer pis, mirant a l'exterior de l'Ecomuseu per uns grans finestrals. Us ha parlat Fèlix Martín, el muntatge musical és de Xavi Luna.
6: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT.info.
7: Poc més de 4 minuts i mig i seran les 7 de la tarda. Ernest Macià, bona tarda.
8: Bona tarda, Jaume.
7: Ara amb l'Ernest tenim a punt...
6: Esports.
8: I el que tenim a punt també és el Tour de França. Surten els principals favorits al títol als carrers de Barcelona. Així ho està explicant el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
9: A casa nostra, per les platges de Barcelona, passarà per la Sagrada Família i arribarà a Montjuïc.
10: Sí, i des de dijous, que està tothom molt pendent d'ell, allà on va és el ciclista amb diferència que més expectació aixeca. Ho vam veure a la Sagrada Família de la presentació, ho hem vist avui, de fet és l'únic corredor a qui el món del ciclisme encara està lluny del futbol i d'altres esports, en quant a seguretat, tu pots acostar-se als ciclistes quan estan a punt de començar l'etapa. Doncs bé, estil Messi, que porta aquella gent de seguretat al costat sempre quan entra un camp de futbol, avui Pogacar, quan ha anat fins a la línia de sortida, portava un senyor corrents al seu costat per protegir-lo. És l'únic ciclista de tots els participants que anava protegit per algú, perquè tothom sap que genera molta expectació. I per cert, veig que el Lidl ha punxat Esquelmose, que és un dels dos líders de l'equip, amb Juan Ayuso, però no ens posen imatges per saber si l'han hagut d'esperar o segueixen treballant per Juan Ayuso, perquè recordem que la crono que es va fer fa poc a la Dauphiné van apostar per la tàctica que Ayuso i Esquelmose anessin junts fins a la meta.
9: Mm-hmm. Veig, per cert, Xevi, que el punt intermig número 2, el Lidl és qui marca el millor temps, i sí, que el Bora, que s'hi acosta, no ha estat capaç ara.
8: La sortida, per tant, de Pogacar l'hem viscut en directe aquí a Catalunya Informació. Queden 4 minuts per arribar a les 7 en punt de la tarda al Tour de França, que durant 2 hores ha vist, està veient i encara veurà fins d'aquí aproximadament a una mitja hora el circulat durant 19 quilòmetres dels millors ciclistes del món. Estem parlant de la principal etapa, grup d'etapes del ciclisme mundial, el Tour de França, que viurà 3 d'aquestes etapes a Catalunya. La primera avui, la segona demà i la tercera, que arribarà ja dilluns al Pirineu francès, que sortirà des de Granollers. Estem parlant de ciclisme en majúscules i d'un equip, el primer que ha sortit, al Caja Rural, que tenia 2 catalans a les seves files.
11: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
8: Es tracta de Joel Nicolau i d'Abel Balderston.
12: Molta calor,

0: les 5 de la tarda, llavors sí que ha costat, però bueno, contents, hem d'estar contents amb l'equip. Jo crec que he tingut bon rendiment, ho hem plantejat superbé i la veritat que molt contents.
1: L'etapa d'avui transcorre per Barcelona, la de demà pel litoral de la Costa Central, des de Tarragona, Costa Daurada, passant per Vilanova i Sitges i fins a arribar novament a la ciutat de Barcelona, i dilluns la tercera etapa, que serà eminentment de muntanya, ja que sortirà de Granollers, passarà pel Montseny, arribarà també al Pirineu i descansarà als Angles, ja a la Catalunya Nord. A la Fórmula 1, Kimi Antonelli, el líder amb Mercedes, a guanyar la cursa sprint, i es situa també, després dels entrenaments oficials, pole position per davant de Leclerc i Hamilton. El Mundial de Futbol, d'aquí a 3 minuts, comença a les 7 de la tarda al Canadà-Marroc. A les 11 de la nit, la gran favorita França s'enfrontarà al Paraguai. La matinada passada, victòria de la selecció d'Argentina a la pròrroga, amb Lionel Scaloni lluant novament la figura de Leo Messi, que ha fet el primer gol.
2: Recibimos los golpes en momentos puntuales y a lo mejor esos golpes te achican, no te dejan ir por el partido, y nosotros fuimos por el partido. Creo que eso es mucho más importante que otras cosas.
1: A segona, el Sabadell ha fitxat el defensa usonenc Miki Codina, que ve del Zamora. En bàsquet, marxa del Barça de bàsquet l'alé Will Clyburn, la novena baixa de l'equip, un dels millors jugadors de la darrera temporada. El nord-americà de 36 anys no segueix i podria ser substituït per l'estrella del Baskonia, Timotei Lubabu-Cabarrot. I Isaac Bonga, un altre dels pretesos pel Barça, marxarà al Madrid. Pau Gasol ha opinat de l'actualitat del Barça des del seu campus, la Gasol Academy by Santander.
3: S'ha de tenir perspectiva i s'ha entendre doncs la complexitat també de les situacions. Hi ha hagut aquests últims anys, jo crec que lesions també importants de molts jugadors que han també marmat les possibilitats de l'equip, i la possibilitat que hi ha canvis d'entrenadors bastant recurrents, no?, des dels últims 5 anys. Això també afecta, no?, la regularitat de l'equip.
1: I a Wimbledon, lesió de Serena Williams, que la deixa fora del torneig de dobles.
4: 3CAT Info.
5: Bona tarda, són les 7. A aquesta hora, estabilitzar el flanc dret de l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà continua sent el principal objectiu dels bombers de la Generalitat. Fins ara ha cremat unes 2.200 hectàrees i encara hi ha 7 municipis confinats. L'accés al massís s'ha tancat a tot tipus d'activitats. No s'hi pot accedir ni a peu ni en bicicleta. Un incendi que obliga a suspendre la tradicional cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell, que s'havia de fer aquesta nit. L'organització contactarà amb les persones que havien comprat entrades per informar-los de com els tornen els diners. L'orgull LGTBIQ i més surt als carrers de Madrid per continuar avançant en els drets del col·lectiu. A la manifestació s'espera la presència de prop d'un milió i mig de persones. Trump fa reviure el fantasma del comunisme per carregar contra els seus rivals polítics en un discurs patriòtic des del Mont Rushmore. El president nord-americà deixa la institucionalitat de banda i aprofita l'inici de les celebracions del Dia de la Independència per treure rèdit polític abans de les eleccions de mig mandat. I això mentre Teheran, milers de persones omplen els carrers en el primer dels 6 dies del funeral pel líder espiritual iranià Ali Khamenei, però no es mostra en públic el seu fill i successor, Mojtaba, ferit al mateix atac dels Estats Units i Israel en què va morir el seu pare ara fa 4 mesos. Exteriors confirma 2 espanyols més entre els morts pels terratrèmols de Veneçuela i ja són 34. En total hi ha més de 2.650 cadàvers que s'apleguen a la morgue improvisada de La Guaira, que és la zona més afectada per la tragèdia. Els Mossos d'Esquadra detenen un home suposadament relacionat amb la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, Barcelona. La investigació continua oberta i està sota secret de les actuacions. I un concert de Maria Jaume ha servit per donar el tret de sortida al Canet Rock, que s'allargarà durant tota la nit i matinada fins que surti el sol. El cartell el completen, entre d'altres, la Ludwig Band, els Tiets i els Catarres.

0: Esports.
1: Els principals pilots del Tour de França, ciclistes del Tour de França, que acaben de sortir ara fa poca estona. Estem parlant de Pogacar i Vingegaard. D'aquí a 20 minuts, arribada en aquesta primera contrarrellotge, primera etapa que transcorre pels carrers de Barcelona. A aquesta hora comença el partit de vuitens Canadà-Marroc. Parlem del Mundial i d'una nova jornada que aquesta nit la culmina, el partit de la gran favorita, França contra Paraguai. I el Barça de bàsquet talla Will Clyburn, el que ha sigut un dels millors jugadors aquesta temporada, però de 36 anys no seguirà. El Barça no l'allargarà i ha exercit la clàusula per intentar portar nous jugadors.
2: I pel que fa al temps, tenim una tarda de cel serè i molta calor. Algunes poblacions han arribat, de fet, als 37-38 graus. Una calor que s'intensificarà demà. Entrarem ja en un període d'onada de calor, una altra vegada, que s'allargarà gran part de la setmana que ve.
0: Trescat Info.
2: Ara passen 4 minuts a les 7. Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Comencem. Els bombers de la Generalitat continuen treballant intensament en l'incendi de les Gavarres, al Baix Empordà. Encara hi ha preocupació per estabilitzar el flanc dret, perquè si s'estengués cap a aquella zona podria afectar potencialment 30.000 hectàrees. Fins ara se n'han cremat unes 2.200. Aquest migdia s'ha afegit una nova ordre de confinament als nuclis disseminats al sud de la carretera C66 des de la Bisbal d'Empordà fins a Mont-ras. Anem fins al centre de comandament, a la Bisbal d'Empordà, i tenim la Laia Claret.
3: Doncs a aquesta hora tots els esforços se centren en això, en estabilitzar aquest flanc, Puig d'Arques, el flanc dret, perquè el foc no vagi massís de les Gavarres endins direcció cap a Girona. Aquí hi ha una massa forestal amb un potencial de 30.000 hectàrees. David Borrell és el cap dels bombers.
4: L'objectiu principal segueix sent l'estabilització del flanc dret. És no només l'objectiu, sinó gairebé l'obsessió que tenim per treure'ns el potencial de les 30.000 hectàrees que tindríem, diguéssim, de la part que, de les Gavarres que va cap a Girona.
3: Cal prudència perquè, com deies, bufa vent de mar. Això què provoca? Doncs que s'activin focus secundaris dins d'una zona que ja està perimetrada. És aquesta zona de 2.200 hectàrees. Dins aquest perímetre del foc sí que hi ha 4 cases afectades per les flames. Han corroborat els bombers fa poca estona. S'han tallat els accessos al massís de les Gavarres des de tot arreu, des dels 20 municipis que hi van a parar. I s'han prohibit totes les activitats al massís. Toni Mur, dels agents rurals, ho especifica.
5: Es tanca totes les vies de, dins del tancament d'aquests 20 municipis que afecta el tancament del massís de Gavarres a tota l'activitat esportiva, tota l'activitat de lleure. Això vol dir bicicletes, vol dir motos, vol dir gent a peu, precisament perquè es fa per garantir la seguretat de les persones.
3: I com deien, continuen confinats els 7 municipis que ja ho estaven ahir. Els repassem breument: Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal, Llagostera, Santa Cristina d'Aro i, com deies fa una estona, la part dels municipis que toquen la carretera C66 des de la Bisbal fins a Mont-ras, perquè la carretera està tallada.
2: Doncs bé, a Cruïlles, els seus veïns, això està al costat de la Bisbal d'Empordà, s'han organitzat per retirar també els animals dels masos aïllats propers a aquest foc. Calcula que des d'ahir n'han pogut rescatar ja uns 150. Anem fins allà amb la Berta Artigas Fontàs.
6: És una iniciativa dels veïns afectats que ha reunit desenes de voluntaris a través d'una publicació a les xarxes socials. El que volen és rescatar animals de nuclis disseminats propers al foc d'aquesta banda de Cruïlles de forma preventiva. En Narcís Jaques és un dels organitzadors.
7: Tots els propietaris que tinguin algun problema, que tinguin algun animal que no el puguin agafar, que necessitin ajuda per lo que sigui, poden comptar amb nosaltres, perquè en 15 minuts hem fet una recol·lecta de gent que se m'ha posat la pell de gallina.
6: De moment calculen que han pogut rescatar i posar a una espai més segur uns 150 animals.
7: Hem tret cavalls, hem tret gallines, hem tret cabres, xais, gossos de tot tipus d'animals.
6: Aquí a Cruïlles, al nucli de les Rabioses, una dotzena de veïns no han pogut tornar a la seva llar pel foc. Asseguren que l'incendi ha arrasat l'exterior de casa seva, tot i que no ha entrat a l'habitatge. I a Calonge, el foc ha afectat una urbanització, Cabanyes, on hi ha cremat una casa i zones enjardinades.
2: I aquest foc que crema al massís de les Gavarres ha obligat a l'organització a suspendre la cantada d'havaneres que s'havia de fer aquest vespre a Calella de Palafrugell. En un comunicat, aquesta organització

0: S'ha informat que, seguint les indicacions de Protecció Civil i dels cossos d'emergències, finalment han decidit anul·lar la 50a cantada d'havaneres prevista per aquesta nit. En el mateix comunicat s'afegeix que l'organització es posarà en contacte amb els espectadors per informar-los del procediment per poder retornar-los l'import de les entrades. L'organització de la cantada d'havaneres també demana a la població la màxima precaució i seguir en tot moment les indicacions de Protecció Civil, dels cossos policials i dels serveis d'emergències. Agències.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara és un quart i mig de vuit, avancem amb més qüestions. A aquesta hora arrenca a Madrid la marxa de l'orgull LGTBIQ i més per reclamar que es continuï avançant en els drets d'aquest col·lectiu. Seguint aquesta marxa, a la capital espanyola hi ha l'Alba Gil. Alba, bona tarda.
2: Bona tarda, sí, ja està tot a punt, ja comença a caminar aquesta manifestació, que és l'acte central del programa de l'Orgull, un recorregut reivindicatiu amb batucades i banderes de tots colors. El lema d'aquest any, els carrers amb orgull, dissidència i resistència, aquesta marxa festiva que recorrerà el centre de Madrid des de Totxa fins a la plaça Colón. Es preveu que hi participin centenars de milers de persones. Enguany, els organitzadors demanen un pacte d'estat contra els discursos d'odi i alerten també de l'augment de les agressions de la mà del creixement de l'extrema dreta.
0: I els Estats Units són el Trump que ressuscita el fantasma del comunisme per atacar els seus adversaris polítics. Amb la vista posada ara a les eleccions de mig mandat d'aquest pròxim novembre, el president nord-americà ha aprofitat el tret de sortida dels actes de commemoració dels 250 anys de la fundació d'aquest país per atacar els demòcrates. Des del Mont Rushmore, Trump ha fet gala dels seus èxits i dels del país en un discurs molt patriòtic. Washington, Oriol Serra.
3: El Mont Rushmore, una de les principals atraccions turístiques dels Estats Units, ha estat l'escenari triat pel president Donald Trump per a celebrar la vigília d'aquest dia de la independència. Trump ha fet un discurs als peus de les cares de quatre dels presidents més emblemàtics dels Estats Units. A banda de lloar el país, i a si mateix, és clar, Trump ha respost a les crítiques de l'alcalde de Nova York advertint que el comunisme és la pitjor de les amenaces perquè representa mort, tirania i maldat. Trump no ho ha arribat a dir, però s'ha entès que quan parlava de comunisme es referia al Partit Demòcrata i per això ha esmentat les eleccions previstes pel novembre.
4: America will never be...
5: Els Estats Units mai seran un país comunista. Només podem perdre les eleccions de mig mandat si ens permetem perdre-les. Si som ximples, estúpids i imprudents. El Partit Comunista està format per immigrants il·legals, criminals i totes les persones que no volen treballar.
3: Donald Trump també ha apel·lat a la religiositat del país, tot i la contradicció que això suposa amb els principis constitucionals, assegurant que els americans només s'agenollen davant de Déu Totpoderós. Abans, el governador de Dakota del Sud, Larry Rodan, ja havia dit que els drets i llibertats ha estat Déu qui els ha atorgat als americans. Trump ha reblat el seu ideari explicant així per què als Estats Units s'hi parla l'anglès.
4: In America we speak English.
5: Als Estats Units parlem l'anglès perquè és la llengua de la nostra fundació i durant mil anys ha estat la llengua de la llibertat.
4: The language of freedom.
3: Les celebracions dels 250 anys de la fundació dels Estats Units amb la signatura de la Declaració d'Independència culminaran aquesta nit amb nombroses passades d'avions militars al National Mall de Washington, un nou discurs de Trump i uns focs d'artifici que el president nord-americà ha promès que batran el rècord Guinness.
0: A l'Iran, milers de ciutadans omplen els carrers en aquest primer dels 6 dies de funeral del seu líder espiritual, Ali Khamenei, però sense que el seu fill i successor, Mojtaba Khamenei, hagi estat vist en públic encara. Mojtaba va resultar ferit en el mateix atac dels Estats Units i Israel de fa 4 mesos, en què va morir el seu pare, que durant 38 anys va regir els destins de l'Iran. Des d'aleshores viu amagat i sense mostrar-se. Els manifestants reten homenatge, com diem, al líder espiritual mort.
6: El líder era un pare per a tots nosaltres. Amb la seva mort, tots hem quedat orfes. El dolor per la seva pèrdua és profund, sobretot tenint en compte que era el líder de tots els que buscaven la llibertat del món. No hi havia ningú com ell. Era realment únic i inigualable.
0: A les marxes se senten crits contra els Estats Units, contra el president Donald Trump i també crides a la revenja. El règim iranià fa aquest funeral, en fa una demostració de força enmig d'aquesta precària treva que tenen amb els Estats Units i preveu que entre 15 i 20 milions de persones participin als seguicis per 3 ciutats iranianes i 2 santuaris xiites al veí Iraq. Dijous s'enterraran les restes d'Ali Khamenei a Mashhad, que és la seva ciutat natal.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ens situem ara a Veneçuela. Allà el Ministeri d'Exteriors ha confirmat dos espanyols més entre les víctimes mortals dels terratrèmols de la setmana passada i ja en són 34.

0: Social, Miquel Jarque.
1: Mentre a la zona zero del terratrèmol es continua treballant en la recerca de desapareguts, al port de la Guaira, convertit ara en un macrodipòsit de cadàvers, arriben amb menys freqüència que a principis de setmana furgonetes amb cossos. Els cotxes fúnebres fan cua. Allà espera Nelly Julio, l'arribada del que ha de recollir el seu nebot de 25 anys i el pare del jove. A nit els van rescatar d'entre la runa.
2: Estamos esperando a que los pasen al Junquito, que es el cementerio donde los van a cremar. Pero la carroza no ha llegado todavía, estamos esperando desde esta mañana. Él hoy saber que ya aparecieron, que ya están y no que se vayan a quedar ahí en el olvido, porque muchas personas no llegan a rescatarlo. Muchas personas que quedan perdidos. Això és molt important.
1: Juana, que té aquí el cos del seu exmarit, explica que a l'interior persones sense escrúpols demanen diners a canvi de mantenir els cossos en fresc.
3: Allá dentro, para poder mantener el familiar dentro de las cavas, están pidiendo $400 por un día.
1: La tanca del recinte està forrada d'una tela de sac negre. Entre les costures es veu que en un extrem del dipòsit s'acumulen muntanyes de calç viva i milers de taüts.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I abans d'obrir l'àrea de servei, una última informació relacionada ara amb Catalunya. El secretari d'Organització d'Aliança Catalana a Osona, Carles Fresquet, ha dimitit i ha deixat el partit pel fitxatge de l'advocat Xavier Capelles, que va militar al partit franquista Fuerza Nueva. Fresquet ha fet pública la seva decisió a través d'una carta en què justifica la seva marxa per coherència i responsabilitat política. Xavier Capelles, que és de Vic, també va ser membre fundador de Societat Civil Catalana a la Catalunya Central i es va presentar a les eleccions europees amb un partit que reivindica atenció al cop d'estat del 36. Fresquet explica que primer va celebrar la incorporació de Centelles, Aliança Catalana, però quan va saber la seva trajectòria va demanar a la direcció del partit que el fes fora. La resposta de la formació de Sílvia Orriols, però, segons Fresquet, va ser que no es jutja el passat de ningú i que tothom té diferents trajectòries polítiques, però un mateix objectiu.
4: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
5: Tarda de cel serè a tot el país, sense excepció, i molt càlida. Avui la temperatura màxima ha pujat fins a xifres de 37 o 38 graus, com és el cas de Vinebre. També Artés 37 a l'Empordà, d'Espolla, a l'Alt Empordà 37 de màxima. També a Sort, al Pirineu, el Pallars Sobirà, la mateixa temperatura. A Girona també ha arribat als 37. La Bisbal d'Empordà, mentre bufava vent del nord, 36 graus, després ha entrat marinada i ha fet baixar la temperatura, ha fet pujar també la humitat ambiental perquè l'aire era ben sec. Aquesta calor intensa demà reforça. De fet, demà a la tarda tindrem algunes comarques en avís de calor forta. Estem parlant del Baix Ebre, Montsià, també Baix Llobregat, Vallès Occidental, Barcelonès, Maresme i també tot l'Empordà. Les temperatures poden superar el llindar d'avís de calor forta. També cap a ponent, demà es podria arribar als 38-39 o gairebé 40, o si és que no acaben els 40. Per exemple, a Lleida estarà al voltant dels 40 graus demà. I dilluns de calor s'intensifica i sembla que la setmana entrant ens afectarà la segona onada de calor d'aquest estiu. Dimarts, dimecres i dijous, a força poblacions interior estarem al voltant dels 40 graus i localment s'arribarà als 41 o 42.
6: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passant 2:15, els Mossos d'Esquadra han detingut un home suposadament relacionat amb la mort a trets d'un noi de 15 anys al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. La detenció ha tingut lloc aquesta mitjanit en un pis de l'Avinguda Meridiana, a prop del lloc dels fets. El crim, ho recordareu, va passar dijous a la nit, quan una baralla entre diverses persones es va acabar amb trets i quatre individus fugint de la zona. La investigació dels Mossos continua ara oberta i està sota secret de les actuacions. La policia ha centrat la investigació en integrants de bandes llatines com a suposats autors del crim. I han desarticulat un grup criminal que es dedicava a robatoris violents i amb força en empreses i habitatges de Catalunya i de Castelló de la Plana. Els Mossos i la Policia Nacional Espanyola han detingut

0: 7 persones i han intervingut 2 armes de foc simulades, rellotges de gamma alta, diverses joies, més de 100 grams de cocaïna i també 700 grams de marihuana. Els assaltants lligaven els habitants de les cases on robaven o els treballadors de les empreses. De fet, la investigació va començar després d'un robatori amb violència i intimidació a les instal·lacions d'una empresa de recaptació de màquines recreatives que estava ubicada a Castelló de la Plana, on van amenaçar una treballadora amb una arma de foc i la van lligar de mans amb brides. També estaven implicats en un altre robatori especialment violent a Osor, a la Selva. A mesura que els agents buscaven els lladres, els van relacionar amb més robatoris executats amb rapidesa i coordinació, amb portes i finestres forçades i fins i tot amb el mètode del botró, en què els delinqüents recorrien a la violència i a les armes quan trobaven resistència o coincidien amb els habitants. La investigació continua, com dèiem, oberta i no es descarta que hi hagin més detencions. Continuem amb més notícies. Planta cara a l'era de la immediatesa des del panorama editorial no és fàcil, però a les Terres de l'Ebre dues capçaleres fa 5 anys que demostren que és possible. Es tracta de Solstici i La Rara. Són dues revistes culturals que comparteixen l'aposta per l'escriptura reposada. Tortosa, Ariadna Escoda.
1: Mentre que Solstici té una periodicitat semestral i se centra en la llengua i les arts, La Rara té un caràcter anual i promou la reflexió de col·lectius artístics contemporanis. Una de les particularitats que comparteixen és que aposten per un tipus de contingut cultural fet a foc lent, fins al punt que, en el cas de Solstici, han optat per deixar de marcar cada edició temporalment per fugir del concepte de caducitat. Quim Melchor n'és el director.
2: Com que són peces, d'alguna manera, atemporals, que continuaran sent vigents d'aquí 2 anys, és que no hi ha pressa per consumir-ho. No has de rascar-li 2 minuts del teu dia per poder-ho fer. És quan tu vulguis gaudir d'una lectura reposada o no, tens esta peça allà, sempre la estarà. Si tu trigues 2 mesos a consumir-la, la continuaràs tenint allà i continuarà sent una peça igualment de valuosa.
1: La revista La Rara, per la seva part, aposta per transgredir més enllà del paper, com explica l'editora Anna Zaera.
3: La Rara és una revista, però podria ser una exposició, podria ser una instal·lació, podria ser un circuit. És una proposta visual que moltes vegades diem que és un museu sense parets, perquè podria prendre múltiples formes. De fet, està encaixada en les pàgines d'una revista, però tota ella s'expandeix i s'obri. Quan reps La Rara, no saps quins secrets et depararà i què hi trobaràs a dintre.
1: La viabilitat econòmica dels dos projectes es basa principalment en les subvencions, així com també en les subscripcions dels lectors. En el cas de La Rara, recentment ha engegat un micromecenatge per costejar la publicació de la 5a edició, dedicada al concepte de la comunió.
0: I ja està en marxa el Canet Rock. Ha d'omplir de música el Pla d'en Sala, Maria Jaume, la Ludwig Bang o la Fumi, que faran ballar el públic fins que surti el sol. Allà hi tenim a Canet de Mar, en Marc Ruiz.
4: Maria Jaume ha estat la valenta que ha obert el Canet Rock sota una solana que ho fon tot, excepte els fans que l'han vingut a veure a primera hora. I és que cada concert de Maria Jaume és millor que l'anterior. La cantant mallorquina ha desgranat les cançons de Santo Domingo Forever, un disc molt festiu que parla d'amor, d'amistat, de família i amb molt d'enyor. Un cant a les festes del seu poble, al pas del temps, i de fet ha explicat que la cançó Sonant les campanes és la que millor en resumeix l'esperit, que després que nosaltres no hi siguem, tots aquells detalls culturals que ens fan ser nosaltres, com ara la llengua, i continuaran sent, ha dit. A més de cançons com A plaça, Va per tu, Els teus besos o la nostàlgica Amor d'ultramar, amb castanyetes incloses, Jaume no ha oblidat grans èxits com Pura geografia o Mon Cherie Go Home, que ha fet saltar el Pla d'en Sala. És la primera de molts artistes que actuen aquest any al Canet Rock, com la Ludwig Band, Ginestar, Els Amics de les Arts o la Fúmiga, que tancaran el festival a 6:45 del matí.
0: Doncs estarem pendents de com acaba tot plegat i mentrestant al Segrià, al municipi d'Aitona, hem de saber que es va quedar sense aigua de boca durant 24 hores en plena onada de calor. Això fa ara 2 setmanes. El culpable de tot plegat va ser una plaga de musclos zebra a les canonades de captació que van quedar totalment col·lapsades. Ara un expert en l'estudi d'aquest molusc alerta que episodis com aquest seran cada cop més freqüents en un futur. Alba Mor.
5: Com a espècie invasora, el musclo zebra és molt tolerant a les condicions del medi on s'instal·la i té una gran capacitat de propagació des de pantans o embassaments fins a les conduccions i canonades d'aigua. L'acumulació d'aquest molusc provoca obstruccions, redueix el cabal circulant i pot alterar sensors hidràulics. Tot plegat, afectacions que poden deixar inutilitzats

0: utilitzades les infraestructures, com va passar al municipi d'Aitona. El professor de la UDL, Antoni Palau, assegura que ja no som a temps d'erradicar la plaga i dona per fet que caldrà aprendre a conviure amb aquest molusc amb solucions estructurals.
1: Duplicar, per exemple, el sistema de captació d'aigua, de manera que es pugui fer anar alternativament. Quan tinguem un problema amb una de les conduccions, doncs l'aturem, la netegem i mentrestant fem anar l'altra. I l'altra solució estructural és instal·lar algun tipus de sistema de pretractament el més a prop possible del punt de captació, un punt de cloració o d'injecció d'algun producte, diguem, biocida, que ens garanteixi que el nostre dipòsit d'abastament municipal anterior al punt de cloració, doncs ja arribi l'aigua desproveïda de musclo zebrat.
0: A més d'Aitona, Almatret també és un altre dels municipis de la demarcació de Lleida que ha registrat incidències per musclo zebrat.
2: Esports. Amb l'Ernest Macià.

0: Ara sí, bona tarda, bona nit. Us dèiem que ja tenim el primer mallot groc d'aquest Tour de França. Es tracta de Jonas Vingegaard, el danès. El seu equip ha sigut el més ràpid en aquesta primera etapa i d'aquesta manera aconsegueix superar a Pogacar, el seu UAE, que entrarà de moment en aquesta primera etapa com a segon millor equip. Són només uns segons, però el primer mallot se'l posarà ja el ciclista danès. Des de les 5 de la tarda fins a aquesta hora aproximadament hem vist els principals equips i també els més petits deambular per els carrers de Barcelona. Han passat al voltant de la Sagrada Família, s'ha passat també per la zona de l'Eixample, evidentment amb l'arribada a Montjuïc, la sortida des del Parc del Fòrum. Ha sigut una tarda de ciclisme plena, doncs, de tot tipus de reaccions, plena també d'imatges icòniques, les que l'organització del Tour ha penjat a les xarxes socials i que permetrà al món veure l'inici del ciclisme, l'inici de la principal prova de ciclisme a la ciutat de Barcelona. Recordem que Catalunya viurà dues etapes més, aquesta, demà una altra entre Tarragona i novament la ciutat de Barcelona, que passarà per la Costa Daurada i Costa Central fins a arribar novament a Barcelona, i el dilluns una etapa també de pràcticament 170 quilòmetres que connectarà Granollers amb el sud de França, amb la Catalunya Nord, amb el Pirineu. Per tant, una nova oportunitat per veure aquest gran duel que comença ja en aquesta primera jornada.
1: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
0: 169 quilòmetres demà, una sortida als vols de migdia des de Tarragona fins a Montjuïc, i dilluns 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i Les Angles a la Catalunya Nord. A aquesta hora estem també pendents del Mundial, perquè s'està jugant un partit de vuitens entre les seleccions del Marroc i del Canadà. És un partit que inaugura la tarda de futbol, perquè el vespre juga la gran favorita França davant del Paraguai, però us podem dir que al minut 27 de la primera part, de moment el duel entre les seleccions nord-americana i nord-africana llueix un empat a 0. Minut 27 aquesta primera part, Canadà 0, Marroc 0. També hem mirat cap a la Fórmula 1, i és que Kimi Antonelli amb Mercedes ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya per davant de Lewis Hamilton i Lando Norris. Antonelli sortia segon darrere de Hamilton i a mitja cursa ha fet l'avançament guanyador. A la general del Mundial, Antonelli treu 43 punts a Russell, que és segon, i sent Hamilton, que ha perdut 4 punts respecte al líder i que ocupa la tercera posició. I als entrenaments oficials, Antonelli ha acabat per davant de Leclerc i Hamilton. Per aquest ordre han marcat el millor temps. Fernando Alonso ha quedat eliminat a la Q1 i sortirà 22è. A aquesta hora estem pendents de rebre les primeres reaccions de Jonas Vingegaard, després de, ja se sap oficialment, fer el primer mallot groc en aquest Tour de França, però sí que podem sentir les primeres declaracions d'un dels primers d'arribar, que ha sigut justament un ciclista català, Abel Balderston. I és que els ciclistes han hagut de cobrir part del recorregut per sobre dels 30 graus de temperatura.
2: Molta calor, a 5 de la tarda, llavors sí que ha costat, però bueno, contents, hem d'estar contents amb l'equip. Jo crec que he tingut bon rendiment, ho hem plantejat superbé i la veritat que molt contents.
0: Doncs bé, el Tot Gira de Catalunya Ràdio i també per Esport 3

0: podeu seguir com avança i sobretot les reaccions posteriors al final d'aquesta primera etapa. Us parlàvem, Suara, d'aquest partit que s'està jugant entre les seleccions de Marroc i Canadà amb empat a 0. Més tard jugaran el partit la selecció francesa, que és la gran favorita davant del Paraguai, però aquesta matinada passada l'Argentina de Leo Messi ha necessitat una pròrroga, però ho ha aconseguit passar als vuitens, eliminat a Cap Verd amb el primer gol de la selecció argentina marcat per Leo Messi. Escoltem a Scaloni, el seleccionador argentí.
1: S'ha de tenir perspectiva i s'ha
2: fitxant algú, no?, que portarà nou, crec que el projecte.
0: Bé, ara no és possible escoltar-lo. Aquest que sentim, però, és Pau Gasol.
2: Que ve de Vitoria i després, doncs, bueno, construint un projecte, doncs, que pugui tenir recorregut, que
0: tingui... Parlant del Barça, de bàsquet.
2: ...marge de reforçar, no?, i de tenir un equip que pugui, no només que pugui lluitar per títols, no?, sinó que els guanyi.
0: Des del seu campus, Pau Gasol ha demanat un Barça ambiciós, un Barça que acaba de donar a conèixer fa un parell d'hores que Will Clyburn, el millor jugador a nivell estadístic en aquest tram final de temporada, no seguirà. El Barça tenia l'opció d'una clàusula de tall per fer que el jugador no seguís l'any que ve i l'ha exercida. Recordem que Clyburn, tot i haver estat un dels estilets atacants del Barça enguany, té 36 anys i que l'objectiu del Barça a aquestes alçades és, amb aquestes nou baixes que ja ha fet públiques, rejuvenir la plantilla. També hem conegut que Isaac Bonga, un dels jugadors pretesos pel Barça, un aler alemany, finalment té la intenció de triar l'oferta que li ha fet pública el Real Madrid.

0: Ara són 8:15 i continuem molt pendents de l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà, on els bombers continuen treballant per estabilitzar el flanc dret del foc. S'han cremat unes 2.200 hectàrees i es manté el confinament de 7 municipis. L'accés al massís està tancat i s'estan cancel·lant tot tipus d'activitats culturals a la zona, com ara la cantada de veneres de Calella de Palafrugell, que s'havia de fer aquesta nit. El segon titular a aquesta hora el trobem als Estats Units avui 4 de juliol, que és la festa nacional del país. És el 250 aniversari de la independència i a l'espera dels actes principals, Donald Trump continua mirant d'apropiar-se'l. En aquestes últimes hores, el president nord-americà ha fet reviure el fantasma del comunisme per carregar contra els seus rivals polítics. A partir d'ara també us explicarem que el sector del lleure educatiu demana que s'incorporin les sortides i les colònies al currículum per fer front al bloqueig de la meitat dels centres que han suspès aquestes activitats a partir del curs que ve. I us parlarem de l'inici amb aquesta arribada de l'estiu de la transhumància de milers de caps de bestiar que pugen cap a les pastures d'alta muntanya. És una pràctica mil·lenària, encara es manté viva al Pirineu, però la falta de relleu generacional i també les dificultats per conviure amb el trànsit l'estan posant en risc.
1: Esports.
0: Ernest Macià.
2: El danès Jonas Vingegaard, que va guanyar el Giro, és el primer mallot groc del Tour de França, que no oblidem ha començat en la primera etapa avui al voltant de Barcelona, a la nostra ciutat, al nostre país. Demà, recordem, segona etapa entre Tarragona i Barcelona i demà passat entre Granollers i el Pirineu.
0: I el temps, tarda de cel serè, tenim molta calor, algunes poblacions han arribat als 38 graus a aquesta calor d'avui, però atenció que s'intensificarà demà, entrarem ja en un període d'onada de calor, una altra vegada, que s'allargarà gran part de la setmana que ve. Ara passen 2:45. És la notícia, sens dubte, els bombers de la Generalitat continuen treballant intensament en l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà. Encara hi ha preocupació per estabilitzar el flanc dret, perquè si s'estengués cap a aquella zona podria afectar potencialment 30.000 hectàrees. Fins ara se n'han cremat unes 2.200. Aquest migdia s'ha afegit una nova ordre de confinament als nuclis disseminats al sud de la carretera C66 des de la Bisbal d'Empordà fins a Mont-ras. El centre de comandament a la Bisbal d'Empordà i tenim la Laia Claret.
3: Hola, bona tarda. Doncs aquesta hora els esforços estan centrats en contenir aquest flanc dret, el Puig d'Arques, perquè el foc no cremi més dins el massís de les Gavarres i vagi cap a Girona. Soc al costat de Quim Gubau, ell és gerent del Consorci de les Gavarres. Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: Aquesta zona de 2.200 hectàrees que estan perimetrades, que no vol dir que totes s'hagin cremat, però sí que aquesta zona en què treballen els bombers, quin

0: tipus de vegetació hi havia? Com era aquesta zona?
1: Era variada, també. Hi havia, sobretot a la part de baix, pinedes, de pipinyer. Després, en la pujada cap a la carena principal de Gavarres, que és on va travessar el foc cap a l'altre costat, hi havia uns rodals que, malauradament, eren segurament dels rodals més interessants de Gavarres, en el sentit que portaven molts anys d'evolució natural. Feia més de 80 anys que no havien patit cap foc ni s'havien tallat. I de fet, nosaltres, tenim dos rodals que teníem inventariats en aquest sentit, no? Com uns rodals que tendien a la maduresa, diguem. I malauradament hem de veure com han quedat. Com dius, no tot s'ha cremat tot igual per dintre del perímetre, però hem de veure. I després, un cop d'aquesta carena cap a l'altre costat, ja eren suredes molt més clares, era diferent.
0: Entenem que algunes de les pèrdues, si és que s'han cremat aquestes zones, podrien ser importants.
1: Bé, importants, evidentment, a nivell ambiental, com deia, doncs sí, perquè eren unes mostres de bosc, del bosc típic de Gavarres, amb molts anys d'evolució natural, que ara hauran patit una regressió en la seva successió ecològica, i important també a nivell de la propietat, perquè són parcel·les que moltes d'elles estaven en gestió i que si eren suredes, doncs, per exemple, abans no regeneri i es puguin tornar a aprofitar el suro, passaran dècades.
0: Recordem breument, ha prohibit entrar al massís de les Gavarres, ni a peu ni en bicicleta.
1: No, ara mateix estem en nivell alfa 4 i restricció d'accessos, per tant estan senyalitzats tots els principals camins d'accés a Gavarres i demanem a la gent que no hi entri per no posar-se en situació de perill si hi ha algun altre focus o per no haver d'estar pendents, diguéssim, de tenir gent circulant pel massís en aquests moments.
0: Doncs moltes gràcies, Quim Guau, gerent del Consorci de les Gavarres. Recordem, a més, 7 municipis confinats són Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro i Platja d'Aro i S'Agaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal, Llagostera, Santa Cristina d'Aro i també els pobles que van per la C66 per la carretera des de la Bisbal fins a Mont-ras, perquè recordem que aquesta carretera està tallada.
2: 3CAT Info.
3: Obrim ara el focus als Estats Units, on el Trump ressuscita el fantasma del comunisme per atacar els seus adversaris polítics. Amb la vista posada a les eleccions de mig mandat del pròxim novembre, el president nord-americà ha aprofitat el tret de sortida dels actes de commemoració dels 250 anys de la fundació del país per atacar els demòcrates. Des del món Rushmore, Trump ha fet gala dels seus èxits i també dels del seu país en un discurs que ha estat molt patriòtic. Anem a Washington, Oriol Serra.
4: El Mount Rushmore, una de les principals atraccions turístiques dels Estats Units, ha estat l'escenari triat pel president Donald Trump per a celebrar la vigília d'aquest dia de la independència. Trump ha fet un discurs als peus de les cares de 4 dels presidents més emblemàtics dels Estats Units. A banda de lloar el país, i a si mateix, és clar, Trump ha respost a les crítiques de l'alcalde de Nova York advertint que el comunisme és la pitjor de les amenaces perquè representa mort, tirania i maldat. Trump no ho ha arribat a dir, però s'ha entès que quan parlava de comunisme es referia al Partit Demòcrata i per això ha esmentat les eleccions previstes pel novembre.
5: America will never be...
6: Els Estats Units mai seran un país comunista. Només podem perdre les eleccions de mig mandat si ens permetem perdre-les. Si som ximples, estúpids i imprudents. El Partit Comunista està format per immigrants il·legals, criminals i totes les persones que no volen treballar.
4: Donald Trump també ha apel·lat a la religiositat del país, tot i la contradicció que això suposa amb els principis constitucionals, assegurant que els americans només s'agenollen davant de Déu Totpoderós. Abans, el governador de Dakota del Sud, Larry Rodden, ja havia dit que els drets i llibertats ha estat Déu qui els ha atorgat als americans. Trump ha reblat el seu ideari explicant així per què als Estats Units s'hi parla l'anglès.
5: In America we speak English.
6: Als Estats Units parlem l'anglès perquè és la llengua de la nostra fundació i durant 1000 anys ha estat la llengua de la llibertat.
5: The language of freedom.
4: Les celebracions dels 250 anys de la fundació dels Estats Units amb la signatura de la Declaració d'Independència culminaran aquesta nit amb nombroses passades d'avions militars al National Mall de Washington, un nou discurs de Trump i uns focs d'artifici que el president nord-americà ha promès que batran el rècord Guinness.
3: Encara sobre un altre líder controvertit, en aquest cas europeu, Marine Le Pen, en dedica el seu futur polític, s'aclarirà d'aquí uns dies. Aquest dimarts, el 7 de juliol, sabrà si pot ser la candidata de l'extrema dreta francesa a les eleccions presidencials de la primavera que ve. La sentència del segon judici pel cas del finançament irregular del seu partit amb diners del Parlament Europeu ha de decidir si continua inhabilitada. Per si de cas, el reagrupament nacional ja ha preparat per substituir-la el jove president del partit, Jordan Bardella, amb qui Le Pen manté algunes diferències programàtiques. Anem a París, Isabel Galí.
7: Jordan Bardella ha doblat en 2 anys el percentatge d'aprovació entre els francesos. Ara és del 40%.

0: 30%, un punt més que la seva mentora Marine Le Pen. Amb només 30 anys, Bardella porta mesos treballant-se al futur, en viatges a l'Europa d'extrema dreta i reunint-se amb els empresaris. No vol liderar un partit alternatiu i antisistema, i la seva agenda econòmica és molt més liberal que les propostes històriques del reagrupament nacional. A la sortida d'una reunió amb la patronal, destacava les coincidències que hi havia trobat.
1: Compartim l'objectiu de rellançar la producció, de tornar a aixecar l'economia francesa i d'acompanyar les nostres empreses, sense les quals, ho he dit, no hi haurà prosperitat a França els anys que venen.
0: Però Bardella també hauria promès a la patronal reprendre la reforma de les pensions de Macron i mantenir els privilegis fiscals de les multinacionals. Dos sacrilegis a ulls de Marine Le Pen. Una desunió que millor amagar sota la catifa a pocs dies de saber si continuarà o no inhabilitada.
2: Sé que hi ha gent que somia veure grans diferències entre el Jordan i jo. Crec que no n'hi ha.
0: Però és l'anunci de la relació de Bardella amb Maria Carolina de Borbó, dues Sicílies, el que preocupa secretament el partit. Podrà ser el candidat del poble al costat d'una aristòcrata que viu de vendre glamour a les xarxes?
3: I l'extrema dreta alemanya, Alternativa per Alemanya, avui celebra el seu congrés. Doncs bé, hi ha hagut incidents a la ciutat d'Erfurt entre la policia i els manifestants, que són contraris a la celebració d'aquest certamen. Les forces policials, de fet, han hagut de carregar quan uns 20.000 manifestants intentaven impedir l'accés al congrés del mig miler de delegats d'aquesta formació ultra que ha de reelegir Alice Weidel i Cuprelà com a líders. La data escollida pel congrés coincideix amb el primer centenari de l'anunci de la creació de les joventuts hitlerianes i de l'establiment de la salutació nazi amb el braç. Les últimes enquestes donen la majoria a escala estatal, Alternativa per Alemanya, amb un 29% dels vots.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Viatge papal de 4 hores a l'illa italiana de Lampedusa, que és la porta d'entrada de la immigració per mar, on Lleó XIV ha reclamat que Europa assumeixi la seva responsabilitat pels morts al Mediterrani.
5: I morti in questo mare sono vittime.
6: Els morts en aquest mar són les víctimes tant de decisions preses com de decisions no preses. El desinterès pel bé comú i la corrupció en els llocs d'origen. Un sistema econòmic mundial que genera pobresa i exclusió.
5: Que genera povertà ed esclusione.
3: El papa ha dit que Europa té la capacitat de solucionar el problema promovent el desenvolupament per tal que ningú no es vegi obligat a migrar. Més de la meitat dels 14.000 migrants que han arribat aquest any a Itàlia per mar ho han fet a l'illa de Lampedusa. Són ja unes 1.400 les persones que anaven en pastera, que han perdut la vida al Mediterrani durant aquest primer semestre, unes 600 més que el mateix període de l'any passat.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Ara falten 4 minuts per arribar a 3:15. Situem-nos de nou a Catalunya. El sector del lleure educatiu ha demanat al Departament d'Educació que incorpori les sortides i les colònies al currículum perquè siguin activitats obligatòries. El sector es troba en una situació crítica per la caiguda massiva de reserves, ja ho sabeu, després que més de la meitat dels centres educatius han decidit suspendre aquestes activitats a partir del curs que ve com a mesura de pressió al govern perquè augmenti la inversió que està fent en l'educació pública. Sara Cañete.
7: De moment són 1.300 les escoles i instituts públics que el curs que ve no faran sortides ni colònies com a protesta per reclamar millors condicions laborals i més recursos per l'educació. Això malgrat que s'ha arribat a final de curs amb un acord firmat amb tres dels sindicats que el govern xifra en 2.700 milions d'euros. Davant aquesta situació, el sector del lleure educatiu defensa que les colònies són una activitat amb dècades de tradició i que formen part també del sistema educatiu. És per això que demanen al Departament d'Educació que busqui la manera de formalitzar-ho. Ho explica Pep Montes, gerent de Sallec, una de les tres patronals del sector, en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: Llavors el que estem demanant al Departament d'Educació és que ho formalitzi, que integri dintre dels currículums i de les planificacions escolars dels diferents nivells educatius, és a dir, infantil, primària, secundària, doncs la realització de sortides i colònies escolars que puguin desplegar, complementar, ampliar de la manera que hi ha venim fent tradicionalment els continguts educatius.
7: Montes també considera que si s'hagués regulat abans no s'hauria arribat a aquesta situació.
8: aquesta caiguda de les reserves de colònies escolars per al curs vinent segurament s'hauria pogut mitigar molt si estigués normalitzat, si estigués

0: regulat. Si estigués regulat, això implicaria que s'han d'establir quines són les condicions correctes, tècniques, retributives, en què s'han de poder realitzar aquestes activitats.
1: Des de Fundesplai consideren que la presència dels mestres i professors en aquestes activitats és ineludible. Carles Xifra és director general adjunt de l'entitat i són també declaracions a Catalunya Ràdio.
2: I no només a nivell d'aprenentatge curricular, sinó que també penseu en el vincle que es crea entre educadors, professorats, a infants, monitors i monitores, quan es viu una nit d'estels, es fa una excursió a la Riera, es fa un joc de nit, que totes aquestes activitats canvien les relacions i generen aquests vincles tan potents que val la pena conservar.
1: El sector lamenta que les protestes dels docents els facin servir com a moneda de canvi per pressionar el govern en comptes de sumar-los a les seves reivindicacions. Diuen que la caiguda en les reserves volta al 70% i que en alguns casos és total, amb cases de colònies que no tenen cap reserva a partir del mes de setembre. Una situació que suposarà un impacte en la facturació del sector d'entre 50 i 60 milions d'euros i que pot afectar uns 3.500 llocs de treball. És per això que també demanen al govern ajudes directes i que no els deixi caure.
3: I amb l'arribada de l'estiu, milers de caps de bestiar tornen a enfilar el camí cap a les pastures d'alta muntanya. És el començament de la transhumància. El sector alerta, però, que el deteriorament de les cabaneres i la manca de relleu generacional estan posant en risc aquesta pràctica que és ancestral. Corresponsal al Pallars, Pau Rovira.
4: Aquests dies, ramats de vaques, cavalls i ovelles arriben a les pastures d'estiu, on ja estaran fins a la tardor. En el cas de les ovelles, encara hi ha pastors que mantenen la tradició de recórrer a peu desenes de quilòmetres seguint les antigues cabaneres. Una pràctica que, asseguren, és cada vegada més difícil de mantenir. El pastor David Molí demana recuperar els camins ramaders perquè la transhumància pugui continuar.
5: Aquests diners que gasten en segons quines coses podrien tenir una mica en compte. Ja que són diners públics, vull dir, s'hi podrien destinar una mica més. Tornar a recuperar una mica les cabaneres.
4: Els pastors denuncien que molts trams de les cabaneres estan emboscats, amb murs caiguts o en mal estat, fet que obliga sovint els ramats a circular per carretera. Una situació que genera problemes de seguretat i també tensions amb alguns conductors. El pastor Eric Feixas també reclama un millor manteniment dels camins tradicionals.
6: Saben els dies abans a desbrossar trossos que estan molt boscats o fets merda, trossos de parets que cauen. Bueno, s'ha d'anar vigilant perquè si no arribes allí el dia amb el ramat, et trobes un arbre caigut, una paret caiguda i pots fotre-hi una ofegada o algo.
4: Tu adverteix que sense una millor conservació de les cabaneres i sense un relleu generacional que garanteixi la continuïtat dels pastors, la transhumància a peu podria desaparèixer en pocs anys.
7: El temps.
3: Amb l'Enric Agut.
8: Tarda ben tranquil·la, de cel serè i càlida. La temperatura ha pujat fins als 38 graus a Vinebre, 37 a Artés del Bages, Espolla, a l'Alt Empordà, també una màxima de 37, on ha bufat vent del nord, escalfat, Sort, al Pirineu, 37 de màxima, Girona, 37, la Bisbal d'Empordà, mentre no ha entrat en vent de marinada, 36 graus, després ha baixat, i a la costa, valors al voltant dels 29, 30, 31, en alguns casos per sota, en altres casos per damunt, per exemple, cap a la Costa Brava, la temperatura ha pujat més. A Roses, la màxima ha estat a 34 graus, 35 a Castelló d'Empúries, o també 35 a Sant Pere Pescador, tot per aquest vent del nord que bufava en aquest sector escalfat. Una previsió d'una nit tranquil·la, la temperatura nocturna serà pel més alta, a la costa demà al matí novament tindrem valors tòrrids, mínimes per damunt dels 25 graus en alguns sectors, per exemple, això pot passar a l'Alt Empordà pel vent de nord, o també a la costa de Barcelona, per l'efecte d'illa de calor. Demà a la tarda tindrem avís de calor al Baix Ebre, també al Montsià, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, Barcelonès, Maresme i també a l'Empordà. També a Ponent la temperatura pujarà com al Pirineu i a Lleida es podria arribar als 39-40 graus. Aquesta situació de calorada, de fet donada de calor, ens acompanyarà ben bé gairebé tota la setmana entrant. Els pitjors dies, dimarts, dimecres i dijous, quan la calor serà molt sufocant, molt intensa i a bastants indrets es podrà arribar als 39-40 graus a comarques d'interior.
9: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyete.
1: Obrim l'aula per parlar de programes de reforç de matemàtiques. Aquest curs, més de 800 centres es focalitzaran en aquesta matèria. Una de les propostes és el programa Florence, que combina la intervenció directa a l'aula amb la formació intensiva del claustre per part d'un assessor extern. Visitem l'escola Montpalau de Pineda de Mar, al Maresme, un dels centres que ja hi treballen.
10: Vam veure que era un programa que encaixava molt bé amb el que necessitàvem, ja que tenia una part

0: de codocència i modelatge a l'aula, una part de formació en claustre, que també la necessitàvem, i una part d'activitats que ens ajuda a generar aquesta línia d'escola.
1: És l'Aida Benet i és la cap d'estudis del centre. L'Òscar Fuster és el referent del programa Florence.
2: Llavors, en molts casos ens trobem això, com que la línia de centre està com trencada, no? I molts mestres tiren de les seves habilitats, de les seves capacitats, però que falta construir aquesta coherència perquè el centre pugui anar avançant d'una forma molt més consolidada, no?
1: El programa té una durada de 3 anys. Durant el primer curs, l'Òscar ha visitat cada 15 dies al centre i ha preparat un total de 10 sessions per a quart i cinquè de primària. Són sessions dinàmiques. Es tracta de parlar, deduir, jugar i experimentar amb materials en comptes d'aplicar fórmules repetidament.
2: És molt més fàcil arribar a través de la manipulació d'aquell material per després anar a la part molt més abstracta del paper, no? Llavors, considero que el fet de que aquests materials també són molt atractius, porten molt de color, porten unes formes que són agradables al tacte, llavors això genera d'entrada expectativa i ganes de saber com s'ha de fer servir aquest material.
1: Aquestes sessions contextualitzades i el material manipulable permeten als alumnes entendre millor els conceptes claus, com veiem amb la Caral.
3: A nosaltres a classe vam fer patterns blocks que em van ajudar molt per trobar els angles de cada figura. Jo vaig trobar una que em va agradar molt. Vaig agafar dos triangles de 60 graus i un de 30. I quan els vaig unir vaig trobar que l'angle d'aquella figura, el més gran, era de 150 graus.
1: I és que el programa Florence proposa una manera de treballar que agrada als alumnes. Sentim l'Iker, la Caral, la Carla i la Inara.
4: M'agrada molt mates, m'agraden molt les multiplicacions i les divisions, però amb aquesta manera que ens ha ensenyat l'Òscar, amb el material, m'ha ajudat una mica a entendre més coses.
3: Estic més motivada perquè no és només fer operacions, fem també jocs.
5: A mi m'agradaven molt les matemàtiques, però amb aquest projecte que ens ha ensenyat a l'Òscar m'agraden molt més les matemàtiques.
6: Les multiplicacions, les divisions, les veig més fàcil cada vegada.
1: Al final de cada sessió, els alumnes fan dues fitxes, una per revisar què han après i l'altra per recollir com s'han sentit.
6: Entretinguda, fàcil i xula, i a vegades una mica difícil.
4: Xulo, divertit, algunes vegades una mica difícil.
5: Contenta, nerviosa, emocionada.
7: Nerviosa per si no et surt?
5: No, nerviosa perquè m'agrada molt i nerviosa.
7: Per la sorpresa,
5: Sí.
1: Aquesta informació permet als formadors fer un seguiment de la classe, però també revisar les propostes de cara al futur.
2: Per nosaltres és tenir indicadors per veure com fer una proposta de millora de cara a cursos propers, no? És a dir, aquesta activitat ens ha funcionat millor, en quin aspecte, com el podem millorar. Sí que és veritat que nosaltres tenim unes sessions base i sobre aquestes sessions base podem estirar més cap als nens que tinguin una miqueta més d'habilitats matemàtiques, però també tenim en compte que hi ha un terra, que aquest terra també l'hem de tenir present pels alumnes que també tenen més dificultats, no?
1: L'altre punt fort del programa és la formació directa a tot el claustre. A mestres com la Marina Llobet els ha permès guanyar en seguretat.
8: Personalment, a mi em costaven molt les mates com a mestra. Jo m'haig de preparar molt les classes de mates i encarar-ho d'aquesta manera m'ha donat seguretat perquè realment ho veus d'una altra manera, no de com ho hem estudiat nosaltres sempre, no? Podem manipular-ho, podem tenir molts suports visuals i això a la vegada que ho estàs explicant, aquesta seguretat també es nota.
1: Amb només un curs, l'escola assegura que ja ha notat els primers resultats.
0: A nivell de centre hem vist que fins i tot els nens amb dificultats se n'han pogut sortir a diferents nivells, que han pogut estar més inclosos a l'aula en totes les activitats, que la motivació de l'alumnat ha crescut moltíssim i que alumnes que eren bons en matemàtiques i alumnes que els costava una mica més, tots han fet connexions.
1: El programa Florence és un exemple de com es pot motivar professors i alumnes a l'hora de treballar les matemàtiques i acompanyar els centres a repensar i construir una programació pròpia. Amb ells, tanquem l'aula.

0: Danny Elfman actua aquesta nit a l'Auditori del Fòrum en el marc del Guitar Barcelona. Elfman és un dels compositors més influents de la història del cinema contemporani. Oferirà un concert amb un directe impactant que farà un recorregut pel seu univers sonor entre rock i cinema amb les mítiques bandes sonores de Tim Burton. Aquest músic californià va estar als escenaris durant temps interpretant els temes d'Oingo Boingo, la banda New Wave que liderava i que va tenir en el punt de mira Madness, Devo i David Bowie. Ara torna per actuar primer aquesta nit a l'Auditori del Fòrum de Barcelona i el 6 i el 7 de juliol a les nits del Botànic de Madrid.
1: Esports.
0: Amb el Marc Andrés.
2: Jonas Vingegaard és el primer mallot groc del Tour de França, amb inici, recordem-ho, a Catalunya, a Barcelona. L'equip del danès ha estat el primer a pujar al podi de Barcelona per davant de l'UAE de l'altre gran espigant Pogacar, que ha acabat tercer a 12 segons. Podem escoltar precisament el ciclista danès de guanyador d'aquesta primera etapa juntament amb el seu equip.
3: No, that's true. I would say it's the perfect start.
2: Un Vingegaard que diu que és l'inici perfecte, tot i que encara queda molt de tour, però bé, que aquest inici ha estat perfecte de tour, li dona les gràcies als seus companys per tota la feina que han fet, inclús admet o explica que ell no ha fet res personalment avui, sinó que tota la feina ha estat dels seus companys que l'han ajudat i l'han empès avui a guanyar aquesta primera etapa, aquesta contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona, i evidentment doncs, que té moltes ganes de seguir competint en aquest tour.
3: Experience it again.
2: Acaba de començar, com diem, aquest esdeveniment esportiu històric a la ciutat de Barcelona, aquest Tour de França, una primera etapa en una contrarrellotge per equips d'una mica més de 19 quilòmetres, amb sortida des del Parc del Fòrum i arribada a l'Estadi Olímpic, una etapa del Tour, aquesta gran départ, que ha estat aquesta gran avançada del Tour de França, aquest gran inici, que ha estat un inici perfecte per Jonas Vingegaard. Mentrestant, el Caja Rural, amb els catalans Joel Nicolau i Abel Valderson, ha estat el primer equip de fer la sortida una mica més tard, a les 5 de la tarda. Això ha dit Abel Valderson just després d'acabar aquesta primera etapa.
4: Molta calor, a les 5 de la tarda, llavors sí que ha costat, però bueno, contents, hem d'estar contents amb l'equip, jo crec que ha tingut bon rendiment, ho hem plantejat superbé i la veritat que molt contents.
2: Aquesta ha estat la primera etapa d'aquest Tour de França. Demà tindrem la segona. Són 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona i fins a Montjuïc, a la ciutat de Barcelona, de nou. Dilluns tindrem la tercera, uns 196 quilòmetres de muntanya que començaran a Granollers i acabaran als Angles, ja a la Catalunya del Nord. Serà l'última etapa que trepitjarà territori català. Mentrestant, tenim esport en directe al Mundial de Futbol perquè tenim el descans, el partit de vuitens de final, el primer partit de vuitens de final d'aquest Mundial, un partit que s'està jugant als Estats Units entre el Canadà i el Marroc i que ara mateix empaten les dues seleccions a 0. A les 11 de la nit es jugarà l'altre duel del dia d'avui, l'altre vuitè de final d'avui, al Paraguai-França. Els altres partits de vuitens de final seran el Brasil-Noruega, el Mèxic-Anglaterra, el Portugal-Espanya, els Estats Units-Bèlgica, l'Argentina-Egipte i el Suïssa-Colòmbia.
1: Trescatinfo.
2: Parlem ara de Fórmula 1 perquè el líder del Mundial, Kimi Antonelli, amb Mercedes, ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya. Ho ha fet per davant de Lewis Hamilton i de Lando Norris. Antonelli sortia segon darrere de Lewis Hamilton en aquest sprint i mitja cursa ha fet l'avançament guanyador. Amb aquesta victòria del pilot de Mercedes, a la general Antonelli es col·loca amb 179 punts, 43 més que George Russell, el seu company d'equip. Els entrenaments oficials, per ser Antonelli, Leclerc i Hamilton, per aquest ordre, han marcat el millor temps. Fernando Alonso ha quedat eliminat de la Q1 i sortirà el 22è. La cursa la tindrem demà.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: A la primera divisió de futbol, València i Llevant acaben de fer aquest cap de setmana revisions mèdiques als seus jugadors i dilluns ja començaran els entrenaments de pretemporada. Un Llevant, per cert, que serà el primer rival de l'Espanyol a mitjan agost en aquesta pretemporada. I també en futbol de casa nostra ens fixem en

0: El Sabadell, que ha anunciat el fitxatge del defensa usonenc Miqui Codina, que prové del Zamora, una nova incorporació pel conjunt vallesà a la temporada que ve a Zamora.
1: 3Cat Info.
0: Mentrestant, parlem també de bàsquet, perquè l'alè Will Clyburn és una nova baixa del conjunt del Barça. És la novena baixa anunciada dels Blaugrana aquesta temporada, una dels millors jugadors de la temporada passada, però també un dels jugadors o una de les, una, un dels jugadors assenyalats en aquesta temporada on el Barça tampoc ha assolit cap títol. El nord-americà de 36 anys no segueix perquè el Barça ha fet efectiva la clàusula de tall que tenia sobre el jugador i el seu substitut podria ser l'estrella del Baskonia, Timoté Luabu Cabarró, el màxim anotador de la Lliga CB aquesta temporada. Mentrestant, Pau Gasol ha opinat de l'actualitat del Barça de bàsquet, precisament des del seu campus, de la Gasol Academy, i ha dit que el Barça necessita fer un equip no per ser aspirant, sinó per guanyar títols.
2: S'ha de tenir perspectiva i s'ha d'entendre doncs, la complexitat també de les situacions. Hi ha hagut aquests últims anys, jo crec que lesions també importants de molts jugadors que han també han marmat les possibilitats de l'equip i la possibilitat que hi hagi canvis d'entrenadors bastant recurrents, no?, des dels últims 5 anys. Això també afecta, no?, la regularitat de l'equip.
0: I acabarem amb un apunt de tennis perquè a Wimbledon, Marcel Granollers i Horacio Ceballos han caigut als 700 de dobles en 2 sets davant de la parella formada pel belga Gil i el neerlandès Verbeek.
1: Trescat Info.

0: Estabilitzar el flanc dret de l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà continua sent el principal objectiu dels bombers de la Generalitat. Fins ara ha cremat unes 2.200 hectàrees i encara hi ha 7 municipis confinats. L'accés al massís s'ha tancat a tot tipus d'activitats. No s'hi pot accedir ni a peu ni en bicicleta. L'incendi de les Gavarres obliga a suspendre la tradicional cantada de veneres de Calella de Palafrugell que s'havia de fer aquesta nit. L'organització contactarà amb les persones que havien comprat entrades per informar-los de com els tornen els diners. L'orgull LGTBIQ+, surt als carrers de Madrid per continuar avançant en els drets del col·lectiu. A la manifestació s'espera la presència de prop d'un milió i mig de persones. Donald Trump fa reviure el fantasma del comunisme per carregar contra els seus rivals polítics en un discurs patriòtic des del Mont Rushmore. El president nord-americà deixa la institucionalitat de banda i aprofita l'inici de les celebracions del Dia de la Independència per treure rèdit polític abans de les eleccions de mig mandat. A Teheran, milers de persones omplen els carrers en el primer dels 6 dies de funeral pel líder espiritual iranià Ali Khamenei, però no es mostra en públic el seu fill i successor, Mojtaba, ferit al mateix atac dels Estats Units i Israel, en què va morir el seu pare fa 4 mesos. Exteriors, confirmat 2 espanyols més entre els morts pels terratrèmols de Veneçuela i ja són 34. En total hi ha més de 2.650 cadàvers que s'apleguen a la morgue improvisada de La Guaira, la zona més afectada per la tragèdia. Els Mossos d'Esquadra detenen un home presumptament relacionat amb la mort a trets d'un noi de 15 anys, el pare de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. La investigació continua oberta i està sota secret de les actuacions. Un concert de Maria Jaume ha servit per donar el tret de sortida al Canet Rock, que s'allargarà durant tota la nit i matinada fins que surti el sol. El cartell el completen, entre d'altres, la Ludwig Bank, els Tallets i els Catarres.
1: Esports.
2: Jonas Vingegaard és el primer líder del Tour de França, que, recordem, ha començat a Barcelona amb una contrarrellotge per equips. El seu equip s'ha imposat, però els temps que es marquen individualment han fet el danès el primer líder d'aquesta ronda francesa. Mentrestant, al descans, tenim el primer partit de vuitens de final del Mundial de Futbol. Com diem, a la mitja part, Canadà 0, Marroc 0, a les 11 de la nit, Paraguai-França. I l'altra notícia que tenim ara mateix és que Will Clyburn no seguirà el Barça de bàsquet. Els blaugranes tenien una opció de tall sobre el jugador nord-americà i l'han fet efectiva. Clyburn és la novena baixa de l'equip blaugrana.

0: Acabem amb un últim titular del temps. Nit de cel serè i amb temperatures una mica més altes. Demà, diumenge, farà sol i la calor s'intensificarà. La setmana vinent arriba la segona onada de calor de l'estiu. Es repetiran els 40 graus en punts de l'interior.
1: 3CAT Info.
0: Bona tarda, ara passant 4 minuts de les 8, us acompanya Xavier Palau. Els bombers de la Generalitat continuen treballant intensament a l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà. Encara hi ha preocupació per estabilitzar el flanc dret, perquè si s'estengués cap a aquella zona podria afectar potencialment 30.000 hectàrees. Fins ara se n'han cremat unes 2.200. Aquest migdia s'ha afegit una nova ordre de confinament als nuclis disseminats al sud de la carretera C66, des de la Bisbal d'Empordà fins al terme municipal de Mont-ras. Tornem al centre de comandament avançat de la Bisbal d'Empordà. Laia Claret, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs estem pendents que d'aquí un quart d'hora comparegui el president de la Generalitat, Salvador Illa, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i també el cap dels bombers, David Borrell, per actualitzar dades d'aquest incendi. En l'última compareixença, fa aproximadament 2 hores, explicaven això, que totes les forces estan concentrades en contenir el flanc dret. Què és el flanc dret, que ells expliquen? Doncs és a Puig de les Arques. I per què això? Doncs perquè el foc no vagi direcció cap a Girona, no continuï cremant més massís de les Gavarres i vagi direcció cap a Girona, perquè les hectàrees potencials d'aquest incendi que podria arribar a cremar serien de 30.000. Fins ara, 2.200 hectàrees afectades. No vol dir que totes estiguin cremades, però sí que estan afectades i pot haver entremig alguns trams on no s'ha cremat. En aquesta zona hi ha mínim 4 cases afectades per les flames. Quim Gubau, que hem parlat amb ell fa una estona, és gerent del Consorci de les Gavarres, detalla que en aquestes hectàrees, en aquestes 2.200 hectàrees afectades, hi ha doncs fauna important i flora de gran valor.
3: Bé, importants, evidentment, a nivell ambiental, com deia, doncs sí, perquè eren unes mostres de bosc, del bosc típic de Gavarres amb molts anys d'evolució natural, que ara hauran patit una regressió en la seva successió ecològica, i important també a nivell de la propietat, perquè són parcel·les que moltes d'elles estaven en gestió i que si eren sorelles, doncs, per exemple, abans no regeneri i es puguin tornar a aprofitar el suro, passaran dècades.
2: Continuen confinats 7 municipis, que ja ho estaven des d'ahir, però a més, també des d'avui al migdia s'hi han sumat els municipis del costat de la C66, la carretera que va de la Bisbal a Mont-ras, perquè ara mateix està tallada, i els accessos a les Gavarres també estan tancats. No s'hi pot accedir per precaució, ni amb vehicle, però tampoc ni a peu, ni amb bicicleta, des dels 20 municipis que tenen accés a les Gavarres. Sobre les causes, hi ha una persona detinguda per imprudència greu, i és que el foc va començar al costat d'una carretera, a la Bisbal, perquè un operari utilitzava una radial quan està prohibit. Estem pendents de saber aquestes noves dades i amb la recomanació recordatori important des d'ahir de no moure's, no desplaçar-se cap al Baix Empordà, i també per això s'ha suspès la cantada de veneres a Palafrugell. Recordem que Palafrugell no és un dels municipis que estan confinats, però sí que per evitar aquests desplaçaments s'ha suspès la cantada de veneres i l'organització diu que retornarà els diners de les entrades a qui les hagués comprat.
0: Doncs aquesta és l'última hora i quedem pendents, Laia, d'aquesta compareixença d'aquí uns minuts, si es confirma l'horari previst, 8:45, del president de la Generalitat, Salvador Illa, per donar detalls d'última hora d'aquest incendi a les Gavarres al Baix Empordà. Quedem pendents, Laia, fins després.
2: Fins ara.
0: Fins ara.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: Mentrestant, veïns de Cruïlles, al costat de la Bisbal d'Empordà, s'han organitzat per retirar els animals dels masos aïllats propers al foc. Calculen que des d'ahir n'han rescatat uns 150. Marxem fins a aquell punt. Berta Artigues Fontàs.
4: És una iniciativa dels veïns afectats que ha reunit desenes de voluntaris a través d'una publicació a les xarxes socials. El que volen és rescatar animals de nuclis disseminats propers al foc d'aquesta banda de Cruïlles de forma preventiva. En Narcís Jaques és un dels organitzadors.
5: Tots els propietaris que tinguin algun problema, que tinguin algun animal que no el puguin agafar, que necessitin ajuda per el que sigui, poden comptar amb nosaltres, perquè en 15 minuts hem fet una recolecta de gent que se m'ha posat la pell de gallina.
4: De moment, que el calculen que han pogut rescatar i posar a un espai més segur uns 150 animals.
5: Hem tret cavalls, hem tret gallines, hem tret cabres, xais, gossos de tot tipus, tot tipus d'animals.
4: Aquí a Cruïlles, al nucli de les Rabioses, una dotzena de veïns no han pogut tornar a la seva llar pel foc. Asseguren que l'incendi ha arrasat l'exterior de casa seva, tot i que no ha entrat a l'habitatge. I a Calonge, el foc ha afectat una urbanització, cabanyes, on hi ha cremat una casa i zones enjardinades.
0: Gràcies, Berta. Mentrestant, Protecció Civil manté en prealerta el pla Procicat per l'incendi en un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, al Vallès Oriental, situat a prop de la carretera C35, un incendi que ha començat cap a les 5 del matí i que ha provocat una gran columna de fum visible. Els bombers mantenen una dotzena de dotacions que treballen per contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i per evitar que es propagui. Avisen que la feina va per llarg.

0: 3CAT Info.
1: 8 i 9 minuts, abordem ara altres qüestions. A Madrid, milers de persones omplen els carrers a la marxa de l'orgull LGTBIQ i més per reclamar que es continuï avançant en els drets del col·lectiu. Una manifestació que arriba pocs dies després que s'aprovés al Congrés una reforma per penalitzar amb 2 anys de presó les teràpies de conversió. Estem seguint aquesta marxa des de la capital espanyola amb l'Alba Gil. Què tal, Alba? Bona tarda.
2: Molt bona tarda. Doncs a aquesta hora, a les 8 i 10, l'organització ja parla d'un milió de persones les que marxen en aquest moment pel centre de Madrid. Han sortit a les 7 d'Atocha i aniran fins a la plaça de Colón sota el lema "Els carrers amb orgull, dissidència i resistència". Però més que una manifestació, és tota una festa reivindicativa amb batucades, banderes, pancartes i consignes antiracistes i antifeixistes. Paula Iglesias és la presidenta de la Federació Estatal LGTBI+.
3: Porque el odio toma muchas formas, no solo a través de prácticas de conversión, también a través de discursos de odio. Discursos de odio que ahora mismo están teniendo altavoces a través de las redes sociales, a través de las plataformas digitales y también a través de discursos de representantes políticos. La sociedad española va a frenar este odio, va a ser valiente una vez más.
2: Els organitzadors demanen un pacte d'estat contra els discursos d'odi i alerten de l'augment aquest any de les agressions de la mà del creixement de l'extrema dreta.
1: Gràcies, Alba Gil. Bona tarda.
2: Molt bona tarda.
0: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3CAT Info.
1: Marxem als Estats Units perquè Donald Trump ha ressuscitat el fantasma del comunisme per atacar els seus adversaris polítics. Amb la vista posada a les eleccions del mig mandat del proper novembre, el president nord-americà ha aprofitat el tret de sortida dels actes de commemoració dels 250 anys de la Fundació del País per atacar els demòcrates. Des del Mont Rushmore, Trump ha fet gala dels seus èxits i dels del país en un discurs, Washington, Oriol Serra, molt, molt patriòtic.
4: El Mont Rushmore, una de les principals atraccions turístiques dels Estats Units, ha estat l'escenari triat pel president Donald Trump per a celebrar la vigília d'aquest dia de la independència. Trump ha fet un discurs als peus de les cares de 4 dels presidents més emblemàtics dels Estats Units. A banda de lloar el país, i a si mateix, és clar, Trump ha respost a les crítiques de l'alcalde de Nova York advertint que el comunisme és la pitjor de les amenaces perquè representa mort, tirania i maldat. Trump no ho ha arribat a dir, però s'ha entès que quan parlava de comunisme es referia al Partit Demòcrata i per això ha esmentat les eleccions previstes pel novembre.
5: America will never be...
6: Els Estats Units mai seran un país comunista. Només podem perdre les eleccions de mig mandat si ens permetem perdre-les. Si som ximples, estúpids i imprudents. El Partit Comunista està format per immigrants il·legals, criminals i totes les persones que no volen treballar.
4: Donald Trump també ha apel·lat a la religiositat del país, tot i la contradicció que això suposa amb els principis constitucionals, assegurant que els americans només s'agenollen davant de Déu Totpoderós. Abans, el governador de Dakota del Sud, Larry Rodan, ja havia dit que els drets i llibertats ha estat Déu qui els ha atorgat als americans. Trump ha reblat el seu ideari explicant així per què als Estats Units s'hi parla l'anglès.
5: In America we speak English.
6: Als Estats Units parlem l'anglès perquè és la llengua de la nostra fundació i durant 1000 anys ha estat la llengua de la llibertat.
5: The language of freedom.
4: La celebració

0: 3 mesos en què va morir el seu pare, que durant 38 anys va regir els destins de l'Iran. Des d'aleshores viu amagat i sense mostrar-se. Els manifestants reten homenatge al líder espiritual mort.
1: El líder era un pare per a tots nosaltres. Amb la seva mort, tots hem quedat orfes. El dolor per la seva pèrdua és profund, sobretot tenint en compte que era el líder de tots els que buscaven la llibertat del món. No hi havia ningú com ell. Era realment únic i inigualable.
0: A les xarxes, a les marxes, se senten crits contra els Estats Units i el president Donald Trump, així com crides a la revenja. El règim iranià fa del funeral una demostració de força enmig de la precària treva amb els Estats Units i preveu que entre 15 i 20 milions de persones participin als seguicis per 3 ciutats iranianes i 2 santuaris xiïtes al veí Iraq. Dijous enterraran les restes d'Ali Khamenei a la seva ciutat natal, a Mashhad.
2: El temps.
0: És un quart de nou a Tescatinfo, primària de servei. Tenim a punt la previsió meteorològica, molt pendents del temps, de l'evolució del temps en aquestes pròximes hores, amb la crònica a punt de l'Enric Agut.
3: La tarda està molt tranquil·la perquè fa l'estat del cel. Cel serè, un cel net de núvols i amb una temperatura que novament ha estat ben càlida. S'han superat els 35 graus, arribant als 36, 37 o 38. Per exemple, 37 a Girona ciutat, també a Espolla, a l'Alt Empordà, a Artés del Bages o 38 a Vinebre. La nit serà tranquil·la, nit de cel serè, vents fluixos, una mica de terral, una mica de tramuntana al nord de l'Empordà, i es preveu que les mínimes estiguin al voltant dels 18, 19, 20 graus, 17 a l'interior i cap a la costa per damunt dels 20, i en alguns sectors, costa central, també cap al nord de l'Alt Empordà, valors mínims per damunt dels 25. Nit tòrrida. Demà una jornada càlida, per demà a la tarda tindrem algunes comarques ja amb avís per calor: l'Empordà, el Maresme, el Vallès Occidental, el Barcelonès, el Baix Llobregat i també el Montsià i el Baix Ebre. Dilluns al matí també he vist per calor nocturna en punts de la costa, i dilluns a la tarda es dispara la temperatura i ja podien tenir valors de 40 graus en algunes zones de Ponent i també de la Ribera d'Ebre.
4: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
5: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
4: Denuncien l'accés de burocràcia...
6: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
7: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
6: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
4: I a casa nostra tornen a sortir...
6: I de la resta del món.
4: Pendents de la cimera internacional...
6: Faci el temps que faci.
8: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
6: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte.
2: Info.
0: 8 de la tarda i 17 minuts. A Veneçuela acaba d'augmentar el balanç de víctimes pel terratrèmol de Sant Joan i ara és de 2.954 morts i 16.592 ferits. Hi ha també 34 ciutadans espanyols morts. Centenars de cadàvers s'acumulen a la morga improvisada de La Guaira, la zona que va estar més afectada. No hi falten persones sense escrúpols que exigeixen diners per mantenir els cadàvers en fresc. Hi ha anat el nostre enviat especial, Miquel Jarqué.
9: Mentre a la zona zero del terratrèmol es continua treballant en la recerca de desapareguts, el port de La Guaira, convertit ara en un macrodipòsit de cadàvers, arriben amb menys freqüència que a principis de setmana furgonetes amb cossos. Els cotxes fúnebres fan cua. Allà espera Nelly Julio, l'arribada del que ha de recollir el seu nebot de 25 anys i el pare del jove. A nit els van rescatar d'entre la runa.
10: Estamos esperando a que los pasen al Junquito, que es el cementerio donde los van a cremar. Pero la carroza no ha llegado todavía, estamos esperando desde esta mañana. Él hoy saber que ya aparecieron, que ya están, y no que se vayan a quedar ahí en el olvido, porque muchas personas no llegan a rescatarla. Muchas personas que quedan perdidos. Això és molt important.
9: Juana, que té aquí el cos del seu exmarit, explica que a l'interior persones sense escrúpols demanen diners a canvi de mantenir els cossos en fresc.
11: Allá dentro, para poder mantener el familiar dentro de las cavas, están pidiendo $400 por un día.
9: La tanca del recinte està forrada d'una tela de sac negre. Entre les costures es veu que en un extrem del dipòsit s'acumulen muntanyes de calç viva i milers d'ataúts.

0: Ara passen 19 minuts de les 8. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home presumptament relacionat amb la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, Barcelona. La detenció ha tingut lloc aquesta mitjanit en un pis de l'Avinguda Meridiana, una ubicació molt pròxima al lloc dels fets. El crim va passar dijous a la nit, quan una baralla entre diverses persones es va acabar amb trets i quatre individus fugint de la zona. La investigació dels Mossos d'Esquadra continua oberta i està sota secret de les actuacions. La policia catalana centra ara la investigació en integrants de bandes llatines com a presumptes autors del crim. Desarticulat un grup criminal dedicat a robatoris violents i amb força en empreses i habitatges de Catalunya i de Castelló de la Plana. Els Mossos d'Esquadra, amb la Policia Nacional, han detingut 7 persones i han intervingut 2 armes de foc simulades, rellotges de gamma alta, diverses joies, més de 100 grams de cocaïna i 700 de marihuana. Els assaltants lligaven els habitants de les cases on robaven o els treballadors de les empreses. De fet, la investigació va començar després d'un robatori amb violència i intimidació a les instal·lacions d'una empresa de recaptació de màquines recreatives ubicada a Castelló de la Plana, on van amenaçar una treballadora amb una arma de foc i la van lligar de mans amb brides. També estaven implicats en un altre robatori especialment violent a Osor, a la Selva. A mesura que els agents buscaven els lladres, els van relacionar amb més robatoris executats amb rapidesa i coordinació, amb portes i finestres forçades i fins i tot amb el mètode del botró, en què els delinqüents recorrien a la violència i a les armes quan trobaven resistència o coincidien amb els habitants. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. El secretari d'Organització d'Aliança Catalana Osona, Carles Frasquet, ha dimitit i ha deixat el partit pel fitxatge de l'advocat Xavier Capelles, que va militar al partit franquista Forza Nueva. Frasquet ha fet pública la seva decisió a través d'una carta en què justifica la seva marxa per coherència i responsabilitat política. Xavier Capelles, de Vic, també va ser membre fundador de Societat Civil Catalana a la Catalunya Central i es va presentar a les eleccions europees amb un partit que reivindica el cop d'estat del 36. Frasquet explica que primer va celebrar la incorporació de Centelles, Aliança Catalana, però quan va saber la seva trajectòria va demanar a la direcció del partit que el fes fora. La resposta de la formació de Sílvia Orriols, però, segons Frasquet, va ser que no es jutja el passat de ningú i que tothom té diferents trajectòries polítiques, però un mateix objectiu. 3CAT Info. El govern de la Generalitat ha engegat la tecnologia 3D per tramitar les llicències d'obres i les ambientals. Aquest nou sistema digital permetrà accelerar els terminis i reduir la burocràcia. Se substitueixen els plànols clàssics en PDF i en dues dimensions per models digitals que també adjunten tota la informació requerida digitalitzada. Actualment es triga uns 2 anys i l'objectiu és arribar als 8 mesos. Sentim Albert Tor, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat, i Joan Cambronero, és gerent de l'àrea d'Urbanisme i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
1: En aquest tipus de tràmits, en els que hi ha una tramitació amb multitud de documents, de plànols, passar a una tramitació basada en models tridimensionals, amb dades estructurades.
2: Si sumem el model BIM més la intel·ligència artificial, més aquest anàlisi normatiu que des del Pla Barcelona Fàcil estem fent, fa que puguem reduir el temps de tramitació.
0: Aquest pla pilot compta amb el vistiplau del Col·legi d'Arquitectes, que demana, això sí, formació pels promotors per tal que tothom hi pugui accedir. Sentim la portaveu del col·legi, Maria Duran.
3: Dotar els professionals de la formació necessària per ser capaços d'utilitzar aquestes noves eines. No? És una part del sector està format, però tenim un sector molt atomitzat, amb petits despatxos petits de poca gent, que encara falta fer molta feina en aquest aspecte.
0: De moment, s'ha fet una prova pilot al barri de Sant Andreu de Barcelona i també s'ha testejat amb èxit amb les autoritzacions ambientals de les plantes de biogàs. El govern apuja 74 euros al mes el complement a les pensions no contributives i ho blinda per evitar les variacions de la xifra d'un any a un altre. Aquest increment respecte a l'any passat tindrà efecte retroactiu des de l'1 de gener del 2026, cosa que equival a 888 euros anuals. Actualment a Catalunya hi ha 56.307 persones que cobren aquesta prestació. Aquesta mesura

0: L'ha impulsat el Departament de Drets Socials i Inclusió. El seu blindatge l'ha aprovat el Parlament a través de les esmenes a la llei de pressupostos. Ara falten 6 minuts per arribar a 9:15.
1: Esports.
0: 6 minuts de la mà de l'Ernest Macià, a punt ja l'estudi de 3 Catim. Fornés, bona tarda.
2: Com estem, Xavi? Bona tarda. Ara mateix pendents del Mundial de Futbol i avui també aquesta tarda el Tour de França, que ha arrencat a Catalunya. Seran 3 etapes, avui s'ha fet la primera i s'ha vist ja un autèntic espectacle, tant visual com també esportiu. De seguida en parlem, però abans s'està jugant aquest partit que ha de donar l'accés als quarts de final a seleccions com les de Canadà o Marroc. El partit ara mateix entre Canadà i Marroc es troba a la segona part i hem de dir que s'ha avançat ja la selecció nord-africana. Ho ha fet en una jugada d'estratègia amb un xut que ha entrat molt ajustat a la base del pal esquerre de la porteria de Canadà. El gol de Marroc, doncs, que l'ha fet Ounahi al minut 5 de la segona part, de manera que l'exjugador del Girona aconsegueix avançar la selecció nord-africana, que faria història en un Mundial. De seguida avançarem més temes d'aquest partit, on us podem dir que encara queda mitja hora perquè s'acabi i ara mateix el Marroc passaria ronda. Però aquesta tarda, sens dubte, el ciclisme ha ocupat el 90% de l'antena al Tot Gira de Catalunya Ràdio, i és que el Tour ha començat a Catalunya.
3: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
2: I és que Jonas Vingegaard, el primer mallot groc, és el primer mallot groc del Tour de França, qui va guanyar fa poques setmanes el Giro d'Itàlia, ha guanyat aquesta primera etapa, una contrarrellotge per equips, i és que el seu equip, l'equip del danès, ha estat el primer a pujar al podi a Barcelona per davant de l'UAE, d'Emirats Àrabs, de l'altre gran aspirant, Tadej Pogacar, tercer a 12 segons del líder. És un esdeveniment esportiu històric per la ciutat de Barcelona, aquest Tour de França. La primera etapa ha sigut una contrarrellotge de 19 quilòmetres entre el Parc del Fòrum i l'Estadi Olímpic, i s'han vist estampes, doncs, com per exemple els ciclistes passant pel costat de la Sagrada Família. Ha durat un parell d'hores i hem vist un ciclisme d'alta volada que continuarà demà amb una etapa de 169 quilòmetres de mitja muntanya entre Tarragona, passant per llocs com, per exemple, Sitges, i fins a Montjuïc, a Barcelona. Dilluns es faria una tercera etapa amb sortida a Granollers i arribada ja al Pirineu francès, al Pirineu a la Catalunya Nord. Però avui hem estat pendents dels ciclistes catalans i un d'ells ha sortit amb el primer equip, que a les 5 i 5 minuts de la tarda trepitjava l'asfalt de la ciutat de Barcelona, el Caja Rural. El ciclista català és Abel Valderstone, ha sigut un dels dos catalans juntament amb Joel Nicolau que més d'hora han sortit, i hem de dir que els ciclistes han recorregut doncs bona part d'aquest trajecte amb temperatures que han superat els 30 graus. Escoltem a Valderstone.
4: Molta calor, a 5 de la tarda, llavors sí que ha costat, però bueno, contents, hem d'estar contents amb l'equip. Jo crec que he tingut bon rendiment, ho hem plantejat superbé i la veritat que molt contents.
2: Demà a la tarda, segona etapa, com dèiem, íntegrament entre Costa Daurada i Costa Central, amb arribada a Barcelona. El Tot Gira de Catalunya Ràdio farà un programa especial per explicar el decurs d'aquest Tour de França que, insistim, té en Jonas Vingegaard el primer mallot groc. Ara estem pendents d'aquest Mundial de Futbol. Com dèiem, avui comencen els vuitens, des de les 7 de la tarda, Canadà 0, Marroc 1. A les 11 de la nit, la gran favorita França s'enfronta davant del Paraguai. I aquests vuitens ho culminarà demà al vespre el Brasil-Noruega, dilluns a matinada el Mèxic-Anglaterra, dilluns a les 9 del vespre el partit d'Espanya davant de la selecció de Portugal, i quedaran 3 partits més de vuitens que jugaran dimarts els Estats Units-Bèlgica, l'Argentina-Egipte i el Suïssa-Colòmbia. Però avui, pel que fa a aquest Canadà a Marroc, partit que es troba 25 minuts perquè acabi el partit. De moment, Canadà 0, Marroc 1, gol de Ounahi.
1: 3CAT Info.
2: Marxa del Barça de bàsquet l'aler Will Clyburn. És la novena baixa que confirma una neteja pràcticament total de l'equip, un dels millors jugadors d'aquesta temporada, però un aler de 36 anys que no segueix davant d'un Barça que busca rejuvenir la plantilla. El Barça podria tancar els propers dies el fitxatge de l'estrella del Baskonia, Timoteo Lubavu Cabarrot. Pau Gasol ha opinat de l'actualitat del Barça des del seu campus, la Gasol Academy del Banc Santander, i ha dit que el Barça necessita fer un equip no per ser un aspirant, sinó per guanyar títols.
5: S'ha de tenir perspectiva i s'ha d'entendre, doncs, la complexitat també de les situacions. Hi ha hagut aquests últims anys, jo crec que lesions també importants de molts jugadors que han també marmat les possibilitats de l'equip, i la possibilitat que hi hagi canvis d'entrenadors bastant recurrents, no?, des dels últims 5 anys. Això també afecta, no?, la regularitat de l'equip.
2: hem de dir, parlant de

Futbol, que a primera divisió comencen les revisions mèdiques d'alguns equips que dilluns fan ja la pretemporada. València i Llevant sent dels més matiners. El Llevant serà el primer rival de l'Espanyol a la Lliga mitjans del mes d'agost. Segons el Sabadell, ha fitxat el defensa usonenc Miqui Codina, un jugador que ve del Zamora. I hem de dir també que el torneig de tennis de Wimbledon han passat coses importants. L'eliminació del català Marcel Granollers al costat d'Horacio Ceballos en dobles. Han caigut els setzens davant del belga Gili i el neerlandès Verbeek. Passen a vuitens Zverev i Àlex de Minaur, i en canvi en queda fora la número 2 del món Rybakina, també la número 3 Iga Świątek, o en categoria masculina Jaume Munar. Serena Williams ha dit que el seu genoll no li permet continuar jugant al torneig de dobles de Wimbledon al costat de la seva germana, i el duel contra la parella Osorio-Sierra s'ha acabat cancel·lant.

0: Benvinguts, bona tarda, amb els esports. La crònica de l'Ernest Macià ha arribat a 9:15.
1: 3CAT Info.
0: I a aquesta hora pendents de la compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, per donar l'última hora de l'incendi a les Gavarres. Estabilitzar el flanc dret d'aquest incendi al Baix Empordà continua sent ara mateix el principal objectiu dels bombers de la Generalitat. Fins ara ha cremat unes 2.200 hectàrees i encara hi ha 7 municipis confinats. L'accés al massís s'ha tancat a tot tipus d'activitats. No s'hi pot accedir de cap manera, ni a peu ni en bicicleta. Un incendi que ha obligat finalment a suspendre la tradicional cantada de veneres de Calella de Palafrugell a la platja de Portbou, que s'havia de fer aquesta nit. L'organització contactarà amb les persones que havien comprat entrades per informar-les de la manera per tornar-los els diners. I un altre imposat el tenim a l'Orgull LGTBIQI+, que surt als carrers de Madrid per continuar avançant en els drets del col·lectiu. A la manifestació, fa uns minuts l'Alba Gil ens explicava que hi havia 1 milió de persones. S'espera precisament la presència d'aquesta quantitat de persones concentrades en aquesta tarda de l'Orgull LGTBIQI+.

0: Més coses en aquest segon tram informatiu. Al municipi d'Aitona, el Segrià, es va quedar sense aigua de boca durant 24 hores en plena onada de calor ara fa dues setmanes. La culpable de tot plegat va ser una plaga de musclos zebra a les canonades de captació, que van quedar totalment col·lapsades. Ara, un expert en un estudi d'aquest mol·lus alerta que episodis com aquest seran cada cop més freqüents en un futur. I anirem a Andorra, perquè han començat les representacions de Ràdio Andorra, el nou espectacle del Cirque du Soleil al Principat. La companyia quebequesa s'ha inspirat en la història emissora, en la històrica emissora andorrana, per preparar el seu 12è espectacle al país. També aquesta hora, Ernest, busquem el titular esportiu. Que passaria pel Mundial o pel Tour?
1: Sí, si vols que comenci pel Mundial, diré que la selecció de Marroc és a 20 minuts a passar quarts.
0: Compte, perquè una de les que organitza el Mundial pot quedar fora.
1: Podria ser la selecció de Canadà, sí. I el Tour, evidentment, ha començat a Barcelona. Jonas Vingegaard, campió del Giro, és el primer mallot groc.
0: Ens ho detallaran uns minuts quan en faltin 6 per les 9, l'Ernest Macià. Tot això en una tarda de cel serè, molta calor. Algunes poblacions han arribat als 37-38 graus. Aquesta calor d'avui s'intensificarà demà. Entrarem en un període d'onada de calor que s'allargarà gran part de la setmana que ve. I a aquesta hora, 2:15 de nou, com dèiem, pendents de la compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, en aquest centre de comandament avançat de la Bisbal d'Empordà. El tenim ja en imatges, amb els micròfons dels mitjans de comunicació que van prenent possessions. L'acompanya a la seva esquerra la consellera d'Interior, Núria Parlon. Sentim el president de la Generalitat, Salvador Illa.
2: Deixin-me començar aquesta compareixença agraint la feina de tothom, sobretot de bombers, però també de policies locals, cossos i forces de seguretat, ADFs, pagesos, alcaldes, alcaldesses, Creu Roja, serveis d'emergències, unitat militar d'emergències, i també de la ciutadania, que li vull agrair el comportament i el seguiment que està fent de totes les indicacions que s'han donat. En quina situació tenim l'incendi? El tenim encara actiu, però amb una evolució, dit amb tota la prudència, amb una evolució favorable. Vostès recordaran que aquest matí l'objectiu que s'havia fixat els responsables d'extingir incendis, bombers de la Generalitat de Catalunya, era estabilitzar el flanc dret. Per què? Perquè és per on podia créixer el foc cap al potencial de creixement que tenia més important, que era tot el massís de les Gavarres. Bé, aquest front, el flanc dret, s'ha estabilitzat. Amb una estabilització a la que ja està molt a sobre, per raó de la topografia, per raó de que el foc ha cremat, el bosc ha cremat malament, és a dir, queda encara massa per cremar, però el flanc dret, que era l'objectiu principal, s'ha estabilitzat. I el flanc esquerre s'ha estabilitzat en dues terceres parts. Hi ha una tercera part no estabilitzada, que aquesta tarda ha donat algun ensurt amb algun nivell de perotositat, però la previsió és una previsió, però podem ser màximament transparents amb la ciutadania, és que aquesta nit, aquest vespre, cap a les 10 de la nit, poguéssim donar el foc per estabilitzat. Insisteixo, és una previsió, que s'ha d'agafar amb molta prudència, però vull constatar que hi ha hagut una evolució positiva gràcies a la feina que han fet els bombers i totes les persones i entitats que hi han col·laborat, i també gràcies al seguiment de les indicacions de la ciutadania respecte a aquelles recomanacions que s'han fet. No? Per tant, previsió, si tot va bé, aquesta nit ho puguem donar per estabilitzat. Les mesures de confinament es mantenen. Saben vostès que aquesta tarda s'ha afegit al municipi de Mont-ras i als nuclis aïllats del flanc est de l'incendi, per tant, segueixen vigents les mesures de confinament i seran reavaluades demà al matí. A la reunió de seguiment que es farà a les 9 del matí es reavaluarà en funció de com hagi anat aquesta nit, es reavaluarà si es poden ja aixecar totalment o parcialment. Vull dir que els municipis de la Bisbal, municipi de Santa Cristina d'Aro, municipi de Calonja i Sant Antoni, els municipis de Platja d'Aro, S'Agaró i Castell d'Aro, municipi de Llagostera i el municipi de Parlavà i Mont-ras segueixen, diguem-ne, amb mesures de confinament que s'han de respectar. S'aixecarà la circulació de la carretera C66 entre Mont-ras i la Bisbal, perquè ja reuneix les condicions de seguretat, i es manté restringit l'accés, tancat l'accés, al massís de les Gavarres, que afecta 20 municipis, amb activitats restringides. amb activitats restringides, que s'han detallat també per part de Protecció Civil i que s'allargaran en el temps fins que, almenys fins que en remeti l'onada de calor, que començarà demà i que tenim previsió que duri fins dimecres. Els efectius que estan en aquest moment treballant són 475 bombers, s'han augmentat respecte als que teníem aquest matí, més unes 100 unitats, unes 100 persones de la unitat militar d'emergències. Les afectacions a persones, afortunadament, no n'hi ha hagut. Hi ha hagut, respecte a aquest matí, una afectació lleu amb un bomber i dues intervencions més de servei d'emergències mèdiques a dues persones per raons que no tenen res a veure de forma directa amb l'incendi, que estan, diguem-ne, bé decebut. No? Sí que hi ha hagut més afectacions materials, encara provisionals, perquè no s'ha pogut fer una anàlisi de les afectacions materials, però sí que ja sabem que hi ha més edificacions afectades, unes 7 parcialment, unes 4 totalment, tanques i jardins, una indústria, un refugi d'animals, en fi, hi ha més afectacions, edificacions, afectacions materials que durant les properes hores, quan es pugui, s'avaluaran i també s'abordarà com podem, diguem-ne, col·laborar i ajudar a restituir aquests béns materials, que sempre són restituïbles. L'únic que no és restituïble és si es perd una vida humana. Vull fer una crida a la precaució i a la prudència. No hem de deixar de dir que hi ha una evolució positiva, gràcies, insisteixo, a la feina de la que ens sentim orgullosos, sobretot del cos de bombers i de totes les persones que hi han col·laborat, també dels alcaldes, també de la població civil, seguim les recomanacions, però no es pot donar res per fet. Fixi't que, ho vull recordar, la primera etapa és estabilitzar el foc, que potser ho assolim aquesta nit, però llavors queda una segona fase de control i una tercera fase d'extinció. I la previsió que tenim és que això portarà feina encara, i que no podrem donar per

0: totalment extingit aquest incendi, anant tot bé fins a meitat de setmana per onada de calor. Ha cremat unes 2.300 hectàrees, és la zona d'afectació, d'una zona topogràficament complicada, amb unes onada de calor que patirem aquests dies, i per tant això encara portarà feina, i per tant hi haurà molts efectius desplegats sobre el terreny encara durant una bona colla de dies, i seguim demanant moltíssima prudència a tota la ciutadania. Res de radiaos, res de fer treballs que no toquin, per favor. Tinguem prudència, seguim les indicacions. Aquesta nit encara confinament. Per tant, quedar-se a casa, restringir la mobilitat al màxim possible, tancar portes i finestres, i si hi ha una emergència, trucar, que els bombers i els Mossos d'Esquadra atendran aquesta emergència i garantiran una evacuació, si fes falta, segura. A la nit, amb una mica de tramuntana que hi haurà i els vents, podem tenir encara alguna sorpresa. Per tant, s'estarà molt atent. No es preveu que sigui una nit tan complicada com la que vam tenir ahir vespre, però tampoc no podem donar les coses per acabades. Insisteixo, evolució positiva i favorable, però molta prudència i encara amb molta feina per fer. Estic a la seva disposició si tenen preguntes.
1: President, ¿podríem hacer una valoración en castellano, por favor?
0: Fem abans preguntes en català i llavors fer una valoració en castellà.
2: Compareix el president Salvador Illa en una visió optimista pel que fa a l'evolució d'aquest incendi.
0: La més propera a la Bisbal, ara, sense un plano, se'm fa difícil d'explicar-ho, la més propera al municipi de la Bisbal, bueno, que diguem-ne, ha revifat una mica i que s'ha actuat, diguem-ne, doncs per estabilitzar-la, i és on s'està treballant ara amb més efectius. No? La previsió és que pugui estar estabilitzada a les 10 de la nit, hi haurà una reunió d'avaluació i sortirà a donar explicacions amb la consellera i el David Borrell, que és el cap d'operatiu i el cap dels bombers, com vostè sabe. No?
3: President, amb la informació que han pogut recollir durant el dia, creuen que pot tenir alguna responsabilitat l'empresa del treballador detingut que passarà a la segona
0: mitjana? Miri, arribarem al fons d'això. I ja saben que és una persona que està detinguda, s'està investigant, s'han demanat també documentació a l'empresa adjudicatària d'aquests treballs i es posarà demà a disposició judicial, i anem a fer les coses ben fetes i pels seus passos. Per tant, jo no em puc pronunciar ni vull fer-ho per entrar en especulacions. Hi ha una persona que presumptament ha tingut una responsabilitat, sembla que hi ha hagut una imprudència, però les persones que ho han d'avaluar, en aquest cas la jutgessa, doncs, o el jutge, prendrà les decisions que hagi de prendre. Nosaltres col·laborarem amb tot i la intenció és aclarir-ho i donar tota la informació a tothom, però no m'agradaria que especuléssim sobre això.
4: Entenc, president, que el potencial que era de 30.000 hectàrees, si el flanc dret
0: era la principal preocupació que tenien els bombers d'estabilitzar aquest flanc dret, perquè tenia efectivament un potencial de creixement molt important. El foc, si es descontrolava aquest flanc. Ara està estabilitzat, però amb una estabilització que requereix molta atenció i molts mitjans sobre el terreny. Per orografia, perquè, en paraules del responsable dels bombers, ha cremat malament, és a dir, hi ha encara combustible sobre el terreny, i per tant no és una estabilització que requereix molta atenció, però efectivament és una bona notícia que hem pogut estabilitzar aquest flanc. Sí.
2: Més preguntes per Salvador Illa, el president de la Generalitat, que compareix davant els mitjans de comunicació explicant que l'incendi està actiu, però amb una evolució favorable i que s'espera les pròximes hores pugui estar estabilitzat.
0: Des de l'any passat jo hi vaig parlar d'un punt d'inflexió a la gestió dels boscos, i el govern ha desenvolupat tota una tasca, tot un programa per en un curs de 5 anys actuar sobre 14 eixos prioritaris per evitar que els focs puguin contagiar-se i puguin tenir un potencial de creixement molt alt. 5 d'ells que són prioritaris ja està actuant ja, amb alguns d'ells anem el més ràpidament possible i hem de destinar ja molts més recursos. Tindrem temps de fer aquestes avaluacions amb calma, i tots, el govern el primer, però tots, haurem de, tots, de posar més recursos i posar més atenció, sobretot, en la gestió dels boscos, en la gestió de les franges de protecció, en com ens hem de canviar la nostra manera, la nostra activitat, la nostra manera de fer les coses amb un canvi climàtic que, en fi, encara hi ha gent que ho discuteix, fixi's vostè, però que ja crec que tots podem veure que està aquí, en aquest cas amb onades de calor, amb temperatures molt altes, amb incendis, però també amb tempestes i amb inundacions, que d'aquí pocs dies tornarem a estar amb això. Per tant, això obliga a una reflexió profunda, a un adaptar-se a aquest canvi climàtic i a també prendre accions i posar-hi recursos a disposició. El govern ho està fent i ho seguirà fent.

0: però com em dius, hem de tenir previsió, hem de ser prudents. De quina manera està preparat el cos de bombers per quin tipus de reacció al foc?
1: El cos de bombers està preparat per tot. I el que jo he traslladat... El cos de bombers està preparat per tot. Per tot. La previsió que tenim és que si tot va bé, aquesta tercera part del flanc esquerre que queda pendent d'estabilització pugui estar estabilitzada aquesta nit a les 10. En donarà comptes la consellera i el David Borrell després d'haver avaluat quina és la situació d'aquí, doncs em sembla que ara som els 8 i escaig, d'aquí 2 o 3 hores, no? I podem dir com ha evolucionat, no? Però estem preparats per tot. He dit que s'ha de tenir molta prudència. He dit que pot haver-hi un canvi de vent, he dit que pot haver-hi increment de les temperatures, per tant estem preparats per tots i he dit que és una estabilització que requereix estar molt a sobre de les coses. Jo crec que tenim l'obligació de traslladar a la ciutadania com estan les coses. L'evolució ha sigut, insisteixo, positiva gràcies a la feina que s'ha fet, a que s'ha fet una estratègia adequada, a que tothom ha fet el que havia de fer i han posat els esforços necessaris, tots els recursos, i també la ciutadania ha fet la seva part, que jo vull reconèixer i agrair, i també molt especialment la feina que han fet els alcaldes i els ajuntaments. Però no podem donar les coses perfectes ni podem, diguem-ne, cantar victòria. I he dit també que això portarà encara dies de feina. Mentalitzin-se que fins a meitat de setmana, com a mínim, haurem d'estar molt sobre el terreny i estar molt, molt atents. Però l'evolució fins ara està sent positiva. Pues muchas gracias por su...
2: Doncs aquesta és la compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, acompanyat per Núria Parlon, la consellera d'Interior. També hi havia o hi ha Sílvia Paneque, la consellera de Territori i portaveu del govern. En qualsevol cas, la notícia a aquesta hora és més tranquil·litzadora, més optimista, perquè Illa acaba d'explicar que l'incendi continua actiu, però amb una evolució favorable, i que esperen en les pròximes hores. Ella ha fixat les 10 de la nit com una hora clau perquè el flanc dret, que és el que més preocupava durant tota aquesta tarda, s'hagi pogut estabilitzar de forma definitiva. Pel que fa al flanc esquerre, tot i que ha donat alguns problemes durant la jornada, ha dit que està estabilitzat amb dues terceres parts. Per tant, d'aquí una estona, la compareixença de Núria Parlon, que explicarà si finalment es pot donar ja per estabilitzat aquest foc del massís de les Gavarres. Les mesures de confinament, això sí, ha dit el president de la Generalitat, es mantenen, demana prudència a la ciutadania per evitar que hi hagi qualsevol incidència, que es continuïn fent cas a les consignes que es fan per part de les administracions i que demà al matí, ha dit a les 9 del matí, es faria una nova valoració per saber si aquestes mesures de confinament es mantenen o es poden aixecar. També ha explicat que s'ha aixecat la mobilitat a la carretera C66 entre la Bisbal i Mont-ras, però continuarà tallat i continua restringit al 100% l'accés al massís de les Gavarres, on no s'hi pot accedir de cap manera ni en vehicle ni a peu. Ha explicat també que l'operatiu s'ha augmentat pel que fa als bombers que participen en aquest operatiu. 475 efectius dels bombers de la Generalitat amb els 100 membres de l'exèrcit, de la UME, que també s'hi han afegit per facilitar aquestes tasques d'extinció. Ha reiterat que no hi ha afectacions personals, ha dit que s'han hagut d'atendre 3 casos lleus a la jornada d'avui, però que no estaven relacionats amb el foc, un bomber amb algun problema lleu, i que, sobretot, ha fet referència a aquesta crida novament a la precaució i a la prudència, perquè ha explicat que el foc, tot i que pugui estar estabilitzat, encara doncs trigarà dies a poder-se donar pel tot extingit i s'haurà d'estar a sobre la zona durant moltes jornades. És una mica el resum del que ha explicat Salvador Illa, el president de la Generalitat, en aquesta compareixença. Ara respon en castellà les preguntes dels companys de mitjans de comunicació espanyols. En qualsevol cas, queda aquest titular, incendi actiu, però amb una evolució favorable d'aquí una estona, segurament cap a les 10 de la nit, es podria parlar ja d'un foc estabilitzat. I d'aquí a 12 minuts, quan siguin les 9, especial incendi de les Gavarres, en aquesta situació geogràfica de l'Baix Empordà, amb la Berta Torrades, amb l'equip d'informatius de Catalunya Ràdio, que està treballant des de fa força estona, amb antena conjunta Catalunya Ràdio 3Cat Info, de 9 a 10, tota l'última hora referida a aquest incendi de les Gavarres, que com a mínim ens dona aquesta bona informació al president Illa, que pugui estar en una estona estabilitzat.

0: 11 minuts per arribar a les 9.
1: El temps.
0: Molt pendents també del temps, que segurament ajudarà aquesta estabilització del foc en aquest punt del país. La crònica ara actualitzada, a punt, amb l'Enric Agut.
2: Avui ha estat un dia calorós, amb temperatures màximes que han arribat fins als 37 o 38 graus, per exemple, a Vinebre, 38, 37 a Serós, Torroja del Priorat, també a Artés del Bages, a Girona Ciutat o a Espolla. També calor al Pirineu, la Seu d'Urgell ha tocat els 35 graus, i a la costa, valors al voltant dels 30, 31, 32, algunes xifres per damunt, cap a l'Empordà. La nit serà tranquil·la, nit de cel serè, amb una temperatura que a l'interior pot estar voltant dels 18, 19 o 20 graus en molts indrets, i cap a la costa alguns valors no baixaran dels 25, per exemple, al nord de l'Empordà, per una mica de vent del nord, vent de tramuntana rescalfada, i també a la costa central les mínimes estaran de voltant dels 25-26 graus. Demà un dia de sol, calor, la temperatura pujarà més, pujarà 1 o 2 graus en moltes zones, i cap al Pla de Lleida podríem apropar-nos als 40 graus. Si s'arriba als 40 graus, serà la cinquena vegada aquest estiu que passi. Per la setmana entrant, doncs els mapes confirmen que tindrem una segona una calor entre aquest dilluns i dijous. Els pitjors dies, dimarts, dimecres i dijous, amb valors que arribaran als 40 graus en força indrets d'interior, i localment es podrà arribar als 41 o als 42.
1: 3CAT Info. Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
3: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
1: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
4: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
1: Fresca Info.

0: Ja està a marxa el Canet Rock, que omplirà de música el Pla d'en Sala, Maria Jaume, la Ludwig Bank o la Fúbiga faran ballar al públic fins que Marc Ruiz surti al sol.
1: Maria Jaume ha estat la valenta que ha obert el Canet Rock sota una solana que ho fon tot, excepte els fans que l'han vingut a veure a primera hora. I és que cada concert de Maria Jaume és millor que l'anterior. La cantant mallorquina ha desgranat les cançons de Santo Domingo Forever, un disc molt festiu que parla d'amor, d'amistat, de família i amb molt d'enyor. Un cant a les festes del seu poble, al pas del temps, i de fet ha explicat que la cançó Sonant les campanes és la que millor en resumeix l'esperit, que després que nosaltres no hi siguem, tots aquells detalls culturals que ens fan ser nosaltres, com ara la llengua, i continuaran sent, ha dit. A més de cançons com A plaça, Va per tu, Els teus besos o La nostàlgica Amor d'ultramar, amb castanyetes incloses, Jaume no ha oblidat grans èxits com Pura geografia o Mon Cheri Go Home, que ha fet saltar el Pla d'en Sala. És la primera de molts artistes que actuen aquest any al Canet Rock, com la Ludwig Band, Ginestar, Els Amics de les Arts o la Fúmiga, que tancaran el festival a quarts de 7 del matí.

El músic i compositor Danny Elfman actua aquesta nit a l'Auditori del Fòrum en el marc del Guitar Barcelona. Elfman, un dels compositors més influents de la història del cinema contemporani, oferirà un concert amb un directe impactant que farà un recorregut pel seu univers sonor entre el rock i cinema amb les mítiques bandes sonores de Tim Burton. El músic californià va estar als escenaris durant temps interpretant els temes d'Oingo Boingo, la banda New Wave que liderava i que va tenir en el punt de mira Madness, Devo i David Bowie. Ara torna per actuar per primera vegada aquesta nit a l'Auditori del Fòrum de Barcelona i el 6 i 7 de juliol a les nits del Botànic de Madrid. En aquests tres concerts, el músic dirigirà l'orquestra i el cor de Ràdio Televisió Espanyola i farà un recorregut per algunes de les bandes sonores més icòniques de la seva carrera. Uns concerts que s'estructuraran en dos actes i que inclouran música de pel·lícules que han marcat diverses generacions. Tot el programa dels concerts de Barcelona i Madrid anirà acompanyat per projeccions audiovisuals creades per Tim Burton, expressament per a aquestes actuacions, cosa que reforça l'experiència immersiva i el diàleg entre imatge i música.

0: 6 minuts i les 9.
1: Esports.
0: La crònica amb l'Ernest Macià. Ernest, bona nit.
2: Hola, Xavi, bona nit. Doncs estem pendents del Mundial perquè avui comencen els vuitens i és a punt d'acabar el partit entre Canadà i el Marroc, i el Marroc serà equip de quarts de final perquè està guanyant per 0 gols a 2 al minut 91, pendents del tram final d'aquest partit. Dos gols d'Unahi, jugador d'encara del Girona, donen la victòria a l'equip marroquí, que ha sigut molt superior i que, de fet, està en aquesta segona part en disposició de rematar encara amb un tercer gol aquest partit. Som al temps de descompte. El Canadà, que quedarà eliminat, serà la primera selecció nord-americana eliminada d'aquest Mundial justament que es fa a Nord-Amèrica. Recordem que avui també hi ha el concurs de la selecció francesa que busca passar a quarts de final a França, la França de Mbappé i de Dembélé, entre altres jugadors, també Olise, que vol passar als quarts de final davant de Paraguai, que és una de les revelacions d'aquest torneig. Hi haurà 8 minuts de temps afegit, som al minut 2 tot just d'aquesta pròrroga del Canadà 0, Marroc 2, la selecció marroquina, doncs, posant la directa.
1: 3CAT Info.
2: Jonas Vingegaard és el primer mallot groc del Tour de França amb inici a Catalunya.
3: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
2: L'equip del danès ha estat el primer a pujar al podi de Barcelona per davant de l'UAE de l'altre gran aspirant, Pogacar, tercer a 12 segons.
4: I would say it's the perfect start.
5: Diria que és l'inici perfecte. Encara queda molt curt, però l'inici és perfecte. Els meus companys han fet una feina espectacular avui, han estat molt forts. No he hagut de fer gaire, la veritat, m'han dut a la meta. Guanyar l'etapa i aconseguir el mallet groc, per mi, després d'uns anys molt durs, sense aconseguir-ho, ha estat molt maco tornar-ho a viure.
4: It's nice for me to experience it again.
2: Un esdeveniment esportiu històric a la ciutat de Barcelona, aquest Tour de França, primera etapa que ha estat contrarrellotge, 19 quilòmetres, ha sortit del Parc del Fòrum i ha arribat a l'Estadi Olímpic entre les 5 i les 7 de la tarda. Han sortit 23 equips. El Caja Rural ha sigut el primer a sortir amb dos catalans, Joel Nicolau i Abel Balderston.
6: Molta calor a les 5 de la tarda, llavors sí que ha costat, però bueno, contents, hem d'estar contents amb l'equip. Jo crec que he tingut bon rendiment, ho hem plantejat superbé i la veritat que molt contents.
2: Aquesta primera crono, doncs, que ens ha donat el primer lideratge d'aquest Tour de França, que demà viurà la segona etapa. També Catalunya, 169 quilòmetres de mitjana distància entre la Costa Daurada i la Costa Central, des de Tarragona fins a Montjuïc, passant per llocs com Vilanova i Sitges. I dilluns, la tercera de 196 quilòmetres, ja enfilant cap a França, entre Granollers i la Catalunya Nord, als Angles, al Pirineu.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: El líder de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, en Mercedes, que amplia el seu liderat al capdavant de la General. Avui ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya per davant de Lewis Hamilton i Lando Norris. Antonelli sortia segon i ara mateix treu 43 punts al segon Russell i encara més, concretament 56 al tercer, que és Hamilton. Els entrenaments oficials, Antonelli també ha sigut el millor. Ha quedat per davant de Leclerc i Hamilton i per demà, per tant, en aquest Gran Premi de la Gran Bretanya sortirà des de la pole position. Fernando Alonso ha quedat eliminat de la Q1 i s'haurà de conformar en sortir des de la posició número 22. Fem també referència al Barça de bàsquet, i és que avui hem conegut que Will Clyburn, un dels millors jugadors d'aquesta temporada, no seguirà. El Barça ha exercit la seva clàusula de tall per confirmar la novena baixa de la plantilla. Per tant, una renovació en tota regla i un rejuveniment de la plantilla, ja que Clyburn té 36 anys. El Barça busca substitut, podria tancar el jugador del Baskonia, Timoteo Lubavu Cabarrot. Tot això quan avui mateix, des del seu campus, Pau Gasol ha opinat sobre l'actualitat del Futbol Club Barcelona. Des de la Gasol Academy by Santander, Pau Gasol ha dit que el Barça necessita fer un equip no per ser aspirant, sinó per guanyar títols.
7: S'ha de tenir perspectiva i s'ha d'entendre, doncs, la complexitat també de les situacions. Hi ha hagut aquests últims anys, jo crec que lesions també importants de molts jugadors que han també marmat les possibilitats de l'equip. Hi ha possibilitat que hi hagi canvis d'entrenadors bastant recurrents, no?, des dels últims 5 anys. Això també afecta, no?, la regularitat de l'equip.
2: Al torneig de tennis de Wimbledon, Marcel Granollers i Horacio Ceballos han caigut a setzens en dobles davant de la parella belga i neerlandesa Gil i Verbeek. Han passat a vuitens, Zverev i de Minaur, top 10. En queda fora la número 2 del món Rybakina, també la número 3 del rànquing mundial i Gasviàtic, o en categoria masculina queda fora també Jaume Munar, pendents del Dimitrov, que domina el partit davant de Berrettini, i el Tiafoe, que domina també el seu partit davant de Bublik. Serena Williams ha dit en aquest torneig que el seu genoll no li permet seguir jugant i el partit s'ha cancel·lat. El partit de les germanes Williams contra les sud-americanes Osorio Sierra s'ha cancel·lat per aquesta lesió.

0: especial informatiu en emissió conjunta a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: Molt bona nit. Els bombers preveuen donar per estabilitzat d'aquí a poca estona l'incendi del massís de les Gavarres al Baix Empordà, que ha afectat ja més de 2.200 hectàrees. Ara mateix, la bona notícia és que ja s'ha aconseguit estabilitzar el flanc dret i que l'evolució és favorable. Ho acaba d'anunciar el president de la Generalitat, Salvador Illa.
2: El tenim encara actiu, però amb una evolució, dit amb tota la prudència, amb una evolució favorable. El flanc dret s'ha estabilitzat. I el flanc esquerre s'ha estabilitzat en dues terceres parts. Hi ha una tercera part no estabilitzada, que aquesta tarda ha donat algun ensurt. La previsió és que aquesta nit, aquest vespre, cap a les 10 de la nit, poguéssim donar el foc per estabilitzar.
1: Encara hi ha 7 municipis confinats. Per sort, no hem de lamentar víctimes mortals, però sí que hi ha danys materials i veïns preocupats.
3: La sensació i la por que t'agafa, no? Com a... És tot el que tens i dius, bueno, en un moment ja no hi és.
4: Ver la llama cerca de tu casa impressiona un poco, Yo estoy acostumbrado, he visto varios fuegos ya, pero este m'ha calado muy bien,
5: Entre cavalls, entre gallines, entre cabres, xais, gossos de tot tipus d'animals.
1: L'incendi torna a posar damunt la taula el debat sobre la gestió forestal. Els experts continuen reclamant més inversió en la prevenció, però alhora admeten que, en aquest cas, la força del foc ha estat molt superior a la capacitat d'extinció. Des d'ara i fins les 10 de la nit arrenquem un programa especial amb emissió conjunta per Catalunya Ràdio i 3Cat Info per actualitzar l'última hora d'un incendi que, insistim, els bombers preveuen tenir estabilitzat en les pròximes hores. Ara ho dèiem, l'incendi que crema a les Gavarres evoluciona favorablement i fins i tot podria quedar estabilitzat aquesta mateixa nit. Ho ha anunciat fa tot just uns minuts el president de la Generalitat, Salvador Illa, des del centre de comandament a la Bisbal d'Empordà. Anem cap allà, cap al centre de control, on hi tenim la nostra companya seguint l'última hora d'aquest incendi, Laia Claret. Bona nit.
6: Hola, bona nit. Tu deies bones notícies amb contenció, però bones notícies. Els bombers, insistentment, han estat treballant tota la tarda, de fet, tot el dia d'ahir, per contenir aquest flanc dret, aquest flanc que preocupava, tenia un potencial de 30.000 hectàrees. El president de la Generalitat, Salvador Illa, acaba d'explicar aquesta situació i previsió.
2: El tenim encara actiu, però amb una evolució, dit amb tota la prudència, amb una evolució favorable. El flanc dret s'ha estabilitzat. I el flanc esquerre s'ha estabilitzat en dues terceres parts. Hi ha una tercera part no estabilitzada, que aquesta tarda ha donat algun ensurt. La previsió és que aquesta nit, aquest vespre, cap a les 10 de la nit, poguéssim donar el foc per estabilitzar.
1: Tenim bones... Perdona, Laia, digues.
6: Deia que continua aquesta feina perquè el control podria ser mitjans de la setmana que ve. Seguirem treballant i insistentment pràcticament 500 bombers i 100 membres de l'UME de l'exèrcit també.
1: Tenim bones notícies, Laia, però el confinament i les restriccions entenem que es mantenen.
6: Sí, es mantenen els 7 municipis que ja venien des d'ahir. Es mantenen aquesta nit. Demà es revisarà. Ara bé, hi ha activat el pla Alfa nivell 4. Continuen tancats els accessos a les Gavarres. Molt important, no entreu al massís de les Gavarres. No en vehicle motoritzat, no, ni a peu ni en bicicleta. I el president demana també prudència, perquè l'inici d'aquest foc va començar per l'ús d'una radial quan estava prohibit. Sentim-lo.
2: Seguim demanant moltíssima prudència a tota la ciutadania. Res de radiaos, res de fer treballs que no toquin, per favor. Tinguem prudència, seguim les indicacions. Aquesta nit encara confinament, per tant, quedar-se a casa, restringir la mobilitat al màxim possible, tancar portes i finestres i, si hi ha una emergència, trucar, que els bombers i els Mossos d'Esquadra atendran aquesta emergència i garantiran una evacuació, si fes falta, segura.
1: Gràcies, Laia, per aquesta última hora des del centre de comandament de la Bisbal, on ara mateix hi ha les principals autoritats del país, i és el president de la Generalitat, també la consellera d'Interior i també els màxims responsables dels bombers. Podem saludar a aquesta hora, que sembla que està al teu costat, Laia, el cap dels bombers de la Generalitat, el senyor David Borrell. Bona nit.
7: Hola, molt bona nit.
1: Ara escoltàvem el president de la Generalitat confiant que d'aquí una estona, cap a les 10 de la nit, deia, podeu donar per estabilitat aquest incendi del massís de les Gavarres. Com preveuen que sigui aquesta nit i què hem d'esperar que passin les pròximes hores?
7: Bé, doncs, com comentava el president, hem aconseguit l'objectiu principal que teníem el dia d'avui, que era estabilitzar el flanc dret. Al flanc esquerre hem pogut estabilitzar dos terços, si bé és cert que hem tingut una represa en el primer terç, una represa no, un diguéssim que hem tingut, encara estava actiu, per tant, tècnicament no és una represa, però sí que és veritat que hi ha hagut activitat en aquest flanc esquerre, s'ha revifat, diguéssim, amb intensitat doncs aquest punt de l'incendi, i això doncs ens ha fet de que aquesta part encara no estigui estable del tot, i estem tenint feina, diguéssim, doncs per acabar-lo d'estabilitzar.
6: T'he de dir que jo vaig parlar amb el David Borrell aquesta hora del vespre tarda, la cara era molt més de neguit ahir el vespre tarda, avui somrius, fas cara de més tranquil, podríem dir.
7: Sí, està clar que la situació ha canviat completament. Ahir teníem l'incendi totalment actiu, i avui, si tot va bé, doncs pot ser que el podem estabilitzar. Tot i així, serà una estabilització molt... El que significa, de fet, una estabilització, que no és un control. Control...
6: Sí, pots explicar una mica la diferència, perquè estabilitzat és una mica perimetrat?
7: Sobretot, estabilitzat seria que l'incendi ja no ens creix més. I en canvi, quan parlem això de perimetrat, seria, hi ha una situació de control, i no estem en aquesta situació de control. Aquesta situació de control la podem tenir durant els propers dies. Els pròxims dies no són favorables, ens entrarà aquesta onada de calor.
6: Preocupa aquesta onada de calor,
7: Sí, perquè el que justament el flanc dret ens preocupa, perquè el pot obrir la marinada, i la onada de calor el que fa justament és potenciar aquesta marinada amb un vent una mica més fort, però a més amb altes temperatures, i per tant doncs una situació difícil, i per tant fins als propers dies, diguéssim, trigarem segurament a donar-lo per extingit.
6: Però aquest res del que parlàvem, d'aquestes 30.000 hectàrees potencials, no? Que si l'incendi s'escapava d'aquest punt, doncs per allà van ara, sembla que sí que es pot respirar més tranquils en aquest sentit, no?
7: Sí, sí, el fet de tenir-lo estabilitzat, hem passat el primer dia, que segurament és el pitjor, tot i que és el pitjor, diguéssim, a nivell que teníem l'incendi actiu, i hem aconseguit estabilitzar-lo i per tant que no ens creixi per aquest flanc dret, que és una bona notícia. També hem de dir que justament com que tindrem dies successius que ens bufarà aquesta marinada més reforçada i a més amb més temperatura, estem davant d'una situació, diguéssim, que també ens preocuparà, en el sentit de que haurem d'estar a sobre, diguéssim, d'aquest flanc dret, és a dir, no podem descartar completament que això passi, per això no està, diguéssim, l'incendi encara controlat ni molt menys extingit, sinó que és una fase d'estabilització.
6: Ara mateix també tinc al costat la consellera d'Interior, Núria Parlon, que també somriu una mica més que ahir, però sobretot prudència, que ningú accedeixi a les Gavarres i encara mobilitat restringida.
8: Totalment, molta prudència, perquè és veritat que aquest ha estat un incendi complicat, que ha tensionat doncs tota l'operativa, que s'han aconseguit doncs els objectius que més preocupaven en aquest cas els bombers, que era controlar, estabilitzar en certa forma doncs l'avenç pel flanc dret. És una estabilització que la tindrem cap a les 10 de la nit, però amb prudència, és a dir, amb prudència i amb cauteles, no? I davant d'això sí que és veritat que, com ara deia el David, tindrem una onada de calor els propers dies, intensa, que ens pot doncs fer que aquest incendi no quedi extingit en properes hores, sinó que ens doni molta feina encara durant la propera setmana, però també és molt important, sobretot, el protegir el massís d'activitats sobrevingudes, de gent que entra, de gent que surt. Per tant, hem fet la ordre de restricció de l'entrada, no només amb vehicles motoritzats, sinó també qualsevol tipus d'activitat allà al massís, fins que acabi la onada de calor. És a dir, fins a les 12 del dia 10 de juliol mantindrem aquesta restricció. Agrair la feina aquí doncs, de les ADFs, que de la mà dels agents rurals, policies locals i tota l'operativa doncs, estan contribuint, i els ajuntaments, a complir amb aquesta restricció en l'accés al massís, que per nosaltres també és una garantia de poder fer la feina minimitzant els riscos.
6: Sobre les causes de l'inici, no sé si en tenim alguna novetat, una persona detinguda, no sé si les investigacions...
8: Una persona detinguda, a priori una imprudència greu, passarà a disposició judicial, i col·laboració en aquest cas per part de l'empresa amb el Departament de Territori per arribar fins al final i veure doncs, com ha succeït això. Hem sentit el president dient, sisplau, radials fora, és a dir, no volem radials a les obres ni amb les activitats que s'hagin de fer, s'ha de fer tot amb prudència, respectant el pla alfa dels agents rurals que està en funcionament i activat, i molta prudència amb la nostra vida quotidiana, no? Que a vegades no hi pensem, i d'aquí la importància que hi remarcàvem, no? La campanya Foc és foc, el foc comença amb un gest quotidià i fa molt de mal, no? Perquè veure les imatges avui doncs, del massís de les Gavarres cremat com l'hem vist, doncs això fa mal. I depèn de tots i de totes aquesta prudència, no? I aquesta implicació per evitar incendis.
6: Digues, Berta.
1: No, agrair-vos l'atenció als mitjans i no sé si li podríem preguntar també a la consellera per la detenció que hem conegut avui també d'un home per la mort a trets del menor de 15 anys al parc de la Pegaso. No sé si en tenim més detalls d'aquesta detenció.
8: De moment no tenim més detalls. El que sí que poden tenir clar, ja ho va dir el director general de la policia quan va fer la compareixença, és que ens deixarem la pell per detenir a tots aquells que han estat implicats en aquest fet greu, colpidor, i òbviament doncs, perquè les armes de foc al nostre país doncs, deixin de provocar-nos incidents de la gravetat del que vam tenir l'altre dia. Aquesta detenció és important, encara es continua treballant amb aquesta investigació, perquè probablement hi ha alguna persona més implicada i el que volem és que quedi clar que no hi haurà impunitat davant d'aquest tipus de fets greus i òbviament doncs, treballarem des d'investigació i des del cos de Mossos d'Esquadra amb tota la nostra força i energia.
1: Gràcies, Laia, i també gràcies a la consellera d'Interior i al responsable màxim dels bombers, David Borrell, per atendre els micròfons de Catalunya Ràdio.
6: Fins ara.
1: Sens dubte, entre els més afectats per aquest incendi són els veïns, que en les últimes hores han viscut moments molt i molt complicats. Connectem a aquesta hora, podem escoltar a l'Ignasi Casamitjana, que és veí. Perdó, volíem dir a la Marta Puig, que en aquest cas és veïna d'un mas que està al mig de les Gavarres, per tant, testimoni important que volem escoltar a aquesta hora. Marta Puig, bona nit.
9: Hola, bona nit. Molt bones.
1: Ara ho dèiem, eh? Vostè viu en el mas que està al vell mig de les Gavarres i aquesta nit us han deixat dormir, però esteu molt pendents que no n'ajuda a marxar en qualsevol moment, oi?
9: Sí, sí, tenim el cotxe preparat amb roba, els documents importants i a punt de marxar. Els nens estan amb uns amics al poble, a la Bisbal, i el meu home i jo ens hem quedat aquí, a la retaguàrdia.
1: Com han viscut aquesta situació? Entenc que amb certa angoixa, tot i que ara potser una mica menys per aquest anunci que feia el president Illa de que en les pròximes hores es pugui donar ja per estabilitzat aquest incendi.
9: Sí, sí, sí, sí. Ara sentíem les notícies, hem connectat el grup del generador per poder tenir llum, perquè no estem sense llum des de l'incendi, des del començament, i per poder estar una mica al dia de tot, ja que els bombers han marxat d'aquí de la zona on hi ha la bassa, on venen a extreure aigua els helicòpters, i no teníem informació de primera mà.
1: No sé si vosaltres, en el vostre cas, teniu animals. Avui escoltàvem que alguns voluntaris han retirat fins a 150 animals afectats per aquest incendi, és el vostre cas?
9: Nosaltres sí, tenim tres cavalls que ja els vam evacuar ahir al dematí. Quan va començar l'incendi ja vam trucar una mica amb el remolc i va venir a evacuar els tres cavalls nostres. Després el veí que se li ha calcinat tota la barraca tenia cinc cavalls. També els hi vam anar a buscar i els hem traslladat amb una hípica a Sant Sadurní. I tenim els gossos, que en qualsevol moment que haguéssim de marxar els carreguem el cotxe i marxem.
1: Déu-n'hi-do, Marta Puig, que viu en un mas al mig de les Gavarres, al mig d'aquest incendi. Moltes gràcies per atendre els micròfons de Catalunya Ràdio i bona nit.
9: Gràcies a vosaltres, bona nit.

0: habitatge, i a Cruïlles, Monells i també Sant Sadurní de l'Heura, els residents del nucli de les Rabioses encara no poden tornar a casa. Ens n'informa des d'allà la nostra companya, la Berta Artigas Fontàs. Bona nit.
1: Hola, bona nit. Dia dur pels veïns del Baix Empordà que segueixen amb angoixa l'evolució de l'incendi. Els veïns que viuen en masos aïllats, als nuclis de les Rabioses, a Cruïlles, molt a prop d'on ahir va començar el foc, encara no poden tornar a casa. Asseguren que l'incendi ha arrasat la seva llar, però no ha afectat l'interior. Ramon Baltà i Imma Puigblanc són dos afectats.
2: De moment vam salvar el mas, però tot l'altre està, gràcies, està tot rostit. Camps, hi ha bosc, hi ha tot, i tot està... fa pena. Però pena, pena.
3: Sí, se'ns han salvat les cases perquè si existeix Déu o el que hagi sigut, ens els ha salvat.
1: La preocupació del dia d'avui es tradueix en indignació perquè ells, més que ningú, tenien clar que això algun dia podia passar.
3: Cada any, jo almenys, quan passa la temporada d'estiu, dius un any més. No s'estan fent bé les coses... no s'està netejant com s'hauria de netejar.
1: En aquesta zona a tocar de la Bisbal avui el fum ha sigut visible durant tot el dia i estones fins i tot s'ha vist foc. En aquest context, desenes de voluntaris s'han organitzat per rescatar animals d'aquests masos aïllats. Calculen que des d'ahir han desplaçat uns 150 animals a espais més segurs.
4: Sembla que ho tenim amb una distància que pot ser prudencial, però com que realment tenim una informació... molt bàsica, per dir-ho d'alguna manera, pues l'única opció que tenim és treure els animals del radi on està més o menys en perill.
1: És en Narcís Jaques, un dels organitzadors de la iniciativa. El principal desig de tots, que comencin a arribar notícies bones, mentre observen amb certa impotència com el bosc crema.
0: Gràcies, Berta Artigas. Et dèiem aquesta última hora amb l'afectació dels veïns. Tenim una trucada, en aquest cas, d'un veí de la urbanització de Vallrepòs, de Santa Cristina d'Aro, afectat, evidentment, també per aquest incendi. Ignasi Casamitjana, bona nit.
5: Què tal, bona nit? Com esteu?
0: Molt bé. Explica'ns una mica el seu testimoni. Ahir el van desallotjar. Com està ara i com ha anat tot plegat fins ara? Que sembla que tenim bones notícies.
5: Bueno, a mitges, a mitges. Ahir cap a les 12:30 ens van desallotjar tots els veïns de Vallrepòs, van passar els Mossos porta per porta i van dir que el foc estava molt a prop i tenien que marxar. Vam anar tots aquí al pavelló de Ridaura, a Santa Cristina d'Aro, i vam estar molt ben atesos per membres de l'Ajuntament i Protecció Civil, Creu Roja, i molt bé, van donar beguda, uns bocates i hem estat aquí.
0: Per tant, vostè...
5: també la gent que no tenia abonats, que no tenia familiars i això, també han passat la nit a un hostal d'aquí Santa Cristina. Tot molt, molt bé.
0: Per tant, vostè i la seva família, que han pogut passar la nit a casa d'uns veïns de Palamós, però ara ho deia, hi ha molta gent que ha hagut de dormir en aquest centre cívic. Hi ha pogut parlar?
5: No, més aviat, més que un centre cívic, és com una residència, un hostal, i han estat molt ben atesos, que es diu Hostal Helena, Casa Helena, i hem estat molt bé, han estat molt bé.
0: Mm-hmm. I vosaltres aquesta nit on dormiu?
5: Nosaltres dormim a la Platja d'Aro. Anem canviant com el barco. Estem a Platja d'Aro, a casa dels consogres.
0: O sigui, ho ha anat canviant, eh? Ahir a Palamós, sí. I avui a Platja d'Aro.
5: Sí.
0: On us van acollint. Què diríeu de la informació que ha anat rebent? Us heu anat entrant una mica de tot el que ha anat passant?
5: Bueno, com a veïns que estem preocupats per la nostra vivenda i com va el foc, pues és com una muntanya russa. Et diuen una notícia bona i cap d'unes hores et diuen una dolenta. I anem així. Teníem la il·lusió d'avui pujar, perquè aquest dematí ens ha dit que tot estava molt controlat, però es veu que aquesta tarda, per lo que sigui, el foc s'ha revifat i no, els bombers no es deixen pujar.
0: Per tant, entenc que demà, que revalorarà la situació per tota aquesta gent confinada, espereu ja que podeu dormir a casa vostra.
5: Jo ja no ho sé, perquè les coses pinten bé a una hora i a cap d'unes hores canvia molt, depèn del vent, depèn de... això. I nosaltres estem sempre aquí a Santa Cristina i quan diguin podeu pujar, doncs pujarem i ja veurem. El que sí és veritat que vaig repòs, el que és l'afectació de cases i això ha sigut mínima. Alguna valla d'una casa, però no s'ha cremat quasi res.
0: Molt bé, Ignasi Casamitjana, veí de Santa Cristina d'Aro. Moltíssimes gràcies per explicar...

0: el seu testimoni avui en aquest especial a Catalunya Ràdio.
1: Molt bé, gràcies.
0: Bona nit. Ara escoltàvem aquests testimonis, oients que truquen per explicar com han viscut les últimes hores, que s'han de desplaçar a casa d'amics, de familiars, perquè no poden dormir a casa seva. Alguns veïns, de fet, han vist amb molta impotència com aquest primer gran incendi de l'estiu cremava diverses cases i propietats. Avui, alguns d'aquests oients afectats ens han explicat a Catalunya Ràdio el seu testimoni, alguns de molts colpidors. Els ha seguit el David Àngela.
2: És el cas d'en Jordi Roig, veí de Calonge i Sant Antoni, que després de passar una nit que qualifica de terrorífica, en què va fugir amb 7 persones més i que va acabar amb la casa calcinada i havent perdut les seves pertinences, a tenir els companys del suplement de Catalunya Ràdio.
3: Veient tu ara de dir encara és pitjor. Bueno, de tenir-ho tot per no tenir res. Hem pogut treure el que ha quedat a terra, mirant de que no fem foc a la casa dels veïns, que és el que més m'interessava, i almenys tenim les cases salvades dels veïns i nosaltres, doncs, a reprendre, completament calcinada. No queda res.
2: Segons Roig, la casa, bàsicament de fusta, va cremar com una teia.
3: Si ho me la soc, aquí un veí m'ho ha explicat, diu, no, és que ho he vist com reprenia, res, un sofà de membre. Un sofà de membre i vigues de fusta, cases d'aquestes amb cairats, amb salt de garça. I... Bueno, la fusta és fusta i el foc se la menja.
2: Segons el seu testimoni, la seva filla els va avisar mentre sopaven quan van veure les imatges de l'incendi per televisió i quan ells encara no n'eren conscients.
0: Gràcies, David. Amb la Sara Riera, que m'acompanya aquesta hora a l'estudi, volem intentar aclarir una mica què es pot fer en aquests casos i on s'ha d'anar a reclamar. Què es pot fer si, com el cas d'aquest oient que explicava a Catalunya Ràdio, que se li havia cremat directament la casa. La Sara ha parlat amb associacions de consumidors, com la OCU, i ens pot explicar una mica els passos que es pot fer si et passa això, si et trobes en aquesta situació que perds la casa.
4: Doncs sí, convé saber que hem d'actuar una mica ràpid. Això és un incendi forestal, per tant, no el cobreix el Consorci de Compensacions d'Assegurances, que potser us sona perquè és l'entitat que va donar cobertura als afectats de la Dana. Un incendi no té caràcter de risc extraordinari i, per tant, aquí el que val és tenir una assegurança de la llar, que normalment sempre inclou els danys per incendi.
0: I aquestes assegurances, Sara, les tenen la majoria de la gent?
4: Pràcticament tothom, bàsicament perquè molts tenim hipoteca i tots els habitatges amb hipoteca estan obligats per la llei hipotecària a tenir aquesta assegurança de la llar. Si el foc ha destruït completament l'habitatge, hem de pensar que haurem de continuar pagant la hipoteca i que l'assegurança es farà càrrec de fer les obres que convinguin o d'indemnitzar l'afectat. Això és una decisió que haurà de prendre un pèrit. Enrique García és el portaveu de l'OCU Espanya.
5: Pues el seguro se hace cargo de pagar esas indemnizaciones por la cantidad de contingente contenida cubierta en el seguro. Esto da lugar a que se pueda reconstruir la vivienda, pues en algunos casos sí, en otros no. Dependerá de las circunstancias y el peritaje de los daños sufridos.
0: Per tant, Sara, entenem que el més important és comunicar-ho ràpid a l'asseguradora.
4: S'ha de fer en un termini de 7 dies, bàsicament, perquè així també avancem els terminis perquè ens paguin.
5: Y a partir de ahí la compañía aseguradora tiene 40 días para hacer un primer pago del siniestro, que no será el definitivo. El plazo máximo se eleva hasta 3 meses para que ya se haga ese pago definitivo, pero ojo, a los 40 días la compañía ya tiene que hacer un pago provisional.
4: I en tot aquest procés és important tenir les escriptures, les factures dels mobles, dels electrodomèstics, de tot el que puguem relacionar amb l'habitatge, perquè tot això sempre va a favor de la persona que reclama. És evident que a vegades això es pensa quan passen aquestes coses, però convé tenir en compte que és molt útil que anem fent, doncs, una mena d'inventari dels béns que tenim.
0: Gràcies, Sara. Coincidint amb l'incendi i l'arribada d'una nova onada de calor, Protecció Civil ja ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, que és el màxim previst, a fins a 20 municipis del Gironès i també del Baix Empordà. Això alerta perquè inclou, evidentment, també les Gavarres. David Casablancas, bona nit.
6: Hola, bona nit. Doncs una restricció que es mantindrà, sentia que ens ho explicava l'Ai Claret en aquesta conversa, en aquesta entrevista que li feien al cap dels bombers David Borrell a la consellera d'Interior, Núria Parlon, afecta un territori, deien, de 31.000 hectàrees. Antoni Mur és inspector en cap dels agents rurals.
7: Es tanca totes les vies dins del tancament d'aquests 20 municipis que afecta el tancament del massís de Gavarres a tota l'activitat esportiva, tota l'activitat de lleure. Això vol dir bicicletes, vol dir motos, vol dir gent a peu, precisament perquè es fa per garantir la seguretat de les persones.
6: Malgrat el tancament del massís, durant el dia d'avui hi ha hagut persones que han intentat accedir-hi per practicar activitats de lleure. Un altre responsable d'agents rurals, Jaume Bosch, cap de l'àrea regional de Girona, demana a la ciutadania que estigui pendent de l'evolució d'aquest pla Alfa perquè el risc d'incendi, diu, pot afectar altres punts del país.
8: Ara estem parlant de la restricció del massís de Gavars, però en funció d'aquesta evolució també ens preocupa doncs, del país, ens preocupa doncs, tot el Catalunya central, de Ponent i Terres de l'Ebre, en què el perill d'incendi també se'ns veurà molt incrementat doncs, els propers dies.
6: De la situació als boscos d'arreu del país i de prevenció forestal en parlava aquest matí Jordi Terrades, és enginyer forestal, és director gerent de la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals. En una entrevista al Suplement reclamava més ajuda a l'administració.
9: Tenim uns boscos que estan fora del seu temps i el que necessitem és de l'ús de la tècnica i de la ciència per adaptar aquests boscos al clima que tenim avui i al que tindrem en el futur. Per tant, el que ens fa falta és una gestió forestal activa no només a les Gavarres, ens falta a tot Catalunya. Mm. Avui es parla de que les Gavarres és un polvorí, però el polvorí en realitat el tenim a tots els boscos de Catalunya, no és un tema concret.
6: Protecció Civil recorda que 9 de cada 10 incendis són provocats per l'acció humana.
10: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
10: Els matins del cap de setmana, el Suplement...
12: Dia 4, que és el meu aniversari, per cert, dissabte que ve...
13: Ah, com a la mare!
12: Sí, home, hem de celebrar-ho.
13: Hem de muntar alguna cosa, no? Un pastís.
12: Ja ho farem, sí.
13: I uns mariachis. T'han cantat mai les mañanitas?
12: No, això encara no m'hi he trobat, veus?
13: Pues això és molt maco,
12: eh? Portem uns mariachis, aquí.
13: Uns bons mariachis.
12: Mita'ls.
13: Les mañanitas. És que és una... És... No, no, no. Són mariachis... No, les mañanitas que canto.
10: El Suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
13: Canto tan malament, em sap tan greu.
14: Un restaurant caníbal a Berlín, líder d'audiència en la seva franja.
15: Ho celebrarem a la vora del mar, ho celebrarem a la Barceloneta.
16: Paula, sincerament, has anat mai a una peixateria i has demanat bròtola?
15: A veure, jo sí, però perquè vaig entrenada.
16: Jo encara no ho he fet, però m'ho proposo com a deures.
17: I ara estan endreçant-lo manualment, de genolls, com el que estem veient, posen a cada caixa, a cada espècie per mida. Només es pot entrar en aquesta llotja si ets professional, a les grades i a les persones que estan comprant.
18: És superimportant. Per tant, confiar en la teva peixatera. La confiança.
15: A veure, un xin-xin, xin-xin.
14: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés. Especial informatiu a Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
0: 3 minuts i seran 2:15 de la nit. Especial informatiu amb emissió conjunta entre Catalunya Ràdio i 3CAT Info per l'incendi de les Gavarres, que recordem ha cremat més de 2.000 hectàrees. A hores d'ara, la bona notícia és que els bombers preveuen tenir estabilitzat aquest incendi d'aquí a poca estona, tot just a les 10 de la nit. Ho ha anunciat el propi president de la Generalitat fa uns minuts. Ho hem escoltat també als micròfons de Catalunya Ràdio, però recapitulem anant cap al centre de control. Allà hi tenim la nostra companya Laia Claret, que ha seguit les últimes hores d'aquest incendi, que, com dèiem, recordem, preveuen tenir estabilitzat en les pròximes hores, de fet, a partir de les 10 de la nit. Laia, bona nit.
19: Hola, bona nit. Sí, de fet, s'han programat una compareixença a les 10 de la nit amb la consellera que hem sentit aquí ja, Núria Parlon, i també l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, a les 10 de la nit. I és aquesta previsió que deia el president Salvador Illa a les 10 de la nit que es pugui donar per estabilitzat tot l'incendi. Ara mateix, el flanc dret, que és el que preocupava amb un potencial de 30.000 hectàrees, està estabilitzat, l'esquerra en dues terceres parts. Per tant, es preveu que a les 10, com deia el president, donin per estabilitzat el total d'aquest incendi. El confinament, recapitulem, es manté als 7 municipis. Demà al matí es valorarà què es fa amb aquest confinament. El que sí que s'aixecarà, s'aixeca la restricció a la carretera C66 que estava tallada aquesta tarda. Continuen treballant a la zona 475 bombers més 100 membres de la UME, de la Unitat Militar. A més dades que han donat ja danys materials, de moment en aquesta zona perimetrada 2.300 hectàrees han dit en aquesta zona de l'incendi, que no totes estan cremades, hi ha 4 cases cremades totalment i 7 parcialment amb tanques, per exemple, de fora, i també diu que controlat és complicat perquè ve una onada de calor i per tant no preveuen tenir-lo controlat fins a mitjans de la setmana que ve. Continua també tancats els accessos a les Gavarres, important, no només amb cotxe sinó també amb bicicleta o caminant.
0: Gràcies, Laia, per aquesta última hora. Són 2:15.

0: 10 de la nit, actualitzem aquesta hora el que us hem explicat a la primera mitja hora d'aquest programa especial sobre l'incendi de les Gavarres, en un foc que en el seu flanc dret, el que més preocupava, ja està estabilitzat. David Casablanques.
1: Ara falta saber que aquesta mateixa nit s'estabilitzi en el seu conjunt, això ha de passar en les pròximes hores o minuts, perquè ens han dit que a les 10 de la nit, per tant d'aquí mitja hora, ho avançava poc abans que comencés aquest especial informatiu al president de la Generalitat, Salvador Illa, i durant aquest programa el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha indicat que avui han aconseguit el seu principal objectiu, que era això que dèiem, estabilitzar el flanc dret, amb tot. Ha subratllat que en les pròximes hores i dies no podran abaixar la guàrdia.
2: Com que tindrem dies successius que ens bufarà aquesta marinada més reforçada i, a més, amb més temperatura, estem davant d'una situació, diguéssim, que també ens preocuparà.
1: També ha passat per aquest programa la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha donat més detalls sobre el detingut per l'incendi.
3: A priori una imprudència greu, passarà a disposició judicial i col·laboració en aquest cas per part de l'empresa amb el Departament de Territori per arribar fins al final i veure doncs, com ha succeït això.
1: També hem parlat amb alguns veïns. La Marta Puig, per exemple, que viu en un mas al mig de les Gavarres, ha explicat que ho tenen tot a punt per si han de marxar.
4: Tenim el cotxe preparat amb roba, els documents importants i a punt de marxar. Els nens estan amb uns amics al poble, a la Bisbal, i el meu home i jo ens hem quedat aquí, a la retaguàrdia.
0: Això és el que us hem explicat fins ara. Què hem d'esperar a partir d'ara, David?
1: Doncs mira, parlarem amb els alcaldes de Santa Cristina d'Aro i el de la Bisbal d'Empordà. Sabrem també què li pot passar a la persona detinguda suposadament relacionada amb l'origen d'aquest foc. Repassarem les activitats culturals que s'han cancel·lat, una de molt important, una de molt tradicional, les havaneres, a Calella, i ara de seguida, és el primer que farem ara mateix, ens explicaran quin temps ens espera en les pròximes hores amb aquesta onada de calor, la segona de l'any, que és a punt d'arribar.
0: Ara ho deia el David, enmig d'aquest incendi, molt pendents també de la segona onada de calor de l'any, que arribarà demà diumenge i que està previst que s'allargui fins aquest dimecres. Marc Teixidor, bona nit.
5: Bona nit. Sí, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de perill per una nova onada de calor que comença aquest diumenge, com deies, i amb dilluns i dimarts, atenció, com a dies àlgids. S'espera que la temperatura màxima superi els 40 graus a punts del Pla de Lleida i també que estigui per sobre dels 35 a la resta de la depressió central i Prepirineu. A més, les nits també seran caloroses, amb mínimes que no baixaran dels 20 graus en molts sectors de Catalunya, és a dir, que seran nits tropicals. La causa de la calorada serà l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica.
0: Saludem a aquesta hora el meteoròleg de TV3 i de Catalunya Ràdio, Enric Agut, bona nit.
6: Hola, bona nit, com anem?
0: Què hem d'esperar que passi, Enric, en les properes hores? La d'avui serà una nit en què, ara ho explicava el Marc, sembla que ens costarà dormir per culpa d'aquesta calor.
6: No tot arreu, perquè comarques interiors sí que anirà baixant i com ha passat durant la nit anterior doncs podem tenir valors de 18, 19, 20 graus, 17. Però que és la façana costanera, en alguns sectors sí que no es baixarà dels 25. Això podria passar doncs, perfectament a l'Empordà, on ja la nit passada ha estat pesada. També al Maresme, al Barcelonès, demà al matí doncs és possible que la ciutat de Barcelona al centre no baixi dels 26 o 27. I també en alguns trams de la costa de Tarragona. I com comentàveu, demà comença a pujar la temperatura i la setmana entrant estarem engolits per una onada de calor, la segona d'aquest estiu, serà llarga perquè pot durar fins gairebé divendres i amb un pic de calor que arribaria dimarts, dimecres, possiblement també dijous, amb alguns valors màxims que podrien tocar els 42 graus a les zones més escalfades del país i possiblement alguna xifra superior. És a dir, que la que se'ns tira damunt novament és una calor d'aquelles forta, d'un sol d'aquells que crema i que també afectarà altres zones del sud d'Europa.
0: Clar, és que ara ho dèiem, tot just hem començat l'estiu, no? Tot just dues setmanes, ja és la segona onada de calor del que portem d'estiu. Hem d'esperar, per tant, Enric, que aquest serà un estiu especialment calorós.
6: Sí, sí, sens dubte. Quan comencen tan fortes les onades de calor, les calorades, sense que siguin onades de calor, doncs cal esperar un estiu que s'allargui, amb pujades i baixades, però aquestes onades, de vegades, sí que afluixen, com ha passat la setmana anterior, però després torna a revifar i després de la que vindrà, doncs vindrà una baixada, perquè sempre hi ha aquestes oscil·lacions però estem a principis de juliol i bé, seria sensat pensar que podríem tenir una altra tongada més endavant.
0: Clar, deies, la setmana que ve ve de veritat aquesta onada de calor, és quan pujaran més les temperatures. Dilluns i dimarts hem d'esperar, Enric, que siguin els dies àlgids d'aquesta onada i exactament sobretot, on pujaran més aquestes temperatures?
6: A veure, sobretot seria dimarts i dimecres. Dimarts i dimecres, doncs mira, estic passant els dies aquí de les temperatures màximes i dimarts... apunten, és que surt directament en el mapa, no és que fem una aproximació, ja donen valors de 42 al Pla de Lleida, 40 a l'interior de les Terres de l'Ebre, 40 també es poden assolir a la Catalunya Central, a la Conca de Tremp, al Pirineu també arriba a 35, 36 i possiblement més, i això doncs dimecres encara podria pujar més, a part dimecres també valors propers als 38, 39 a comarques de Girona. Bé, és una erupció forta d'aquelles que recorda que el planeta s'escalfa i que les onades de calor cada vegada són més freqüents, més intenses i també que afecten més territoris.
0: Clar, és que hem de fer-nos la idea de que són temperatures inusuals per aquesta època de l'any.
6: Estarem alguns dies 7 o 8 graus per sobre del que tocaria. És a dir, el normal és que faci calor aquesta època de l'any, però tanta no. Ja portem 22 dies que en algun lloc o altre estem superant els 35 graus, 22 dies. I a més amb absència gairebé de precipitacions. Tot està molt sec. Aquí el gran problema és quan entra el vent. Quan entra tramuntana, mestral o vents a ponent o marinades fortes, doncs és quan hi ha més risc de que, a banda de la temperatura i de la humitat baixa, que es pari, no? El factor clau és el vent. Aquests dies hem tingut tramuntana i hem tingut incendis aquí, també a l'altra banda de la frontera, a França, que a França han sigut molt dramàtics perquè van cremar càmpings sencers, també. És a dir, que és el que hi ha.
0: Clar, em diràs que vaig molt enllà, igual, però quan hem d'esperar que baixin una mica aquestes temperatures? Es tocarà el pic, ara ho deies, dimarts, dimecres, i què?
6: Sí, a partir de divendres és quan començaria a baixar, una baixada transitòria, perquè hi ha alguns mapes que indiquen que després podia tornar a pujar. Queden molts dies, és incertesa. Ara estem parlant una mica com a ciència ficció, no?, per més enllà, però ens hem d'imaginar com unes muntanyes russes que puja i baixa, puja i baixa, i ara estem dins aquesta atracció, podríem dir, i de moment sembla que no s'acaba.
0: Per tant, en tot cas, divendres, que començarien a baixar, parlem en condicional, perquè encara queda molt, però i ens situaríem ja amb temperatures més usuals de la època de l'any, no?
6: Sí, sí, sí. Bé, tampoc molt... No arribaríem a la normalitat, Com que aquests dies estarem molt per sobre, tot i que baixi la temperatura a partir de divendres, encara estarem per sobre del que tocaria.
0: Enric Agut, meteoròleg de TV3 i Catalunya Ràdio, moltíssimes gràcies per atendre'ns i fins aviat.
6: Gràcies, Fins ara. Adéu.
0: Ara ho explicàvem, l'incendi del Baix Empordà que ha obligat a confinar des del primer moment diversos municipis. Primer en van ser 7, però avui, per seguretat, se n'han afegit un més. Un dels que des del primer moment es va haver de confinar va ser Santa Cristina d'Aro. A aquesta hora podem parlar amb el seu alcalde, que és el Josep Xifra, alcalde de Santa Cristina d'Aro. Molt bona nit.
7: Hola, molt bona nit a tothom.
0: Quina és la situació a aquesta hora del seu municipi?
7: Doncs mira, la situació del nostre municipi és de tranquil·litat perquè realment el trasbals va ser ahir. La gent que teníem, els joves, a la casa de colònies ja són cadascun a casa seva i la urbanització que vàrem haver de desallotjar, Vallrepòs, doncs han passat la primera nit aquesta passada en el Santa Helena, que és un hotelet que tenim a Solius, i aquesta segona nit també la passaran allà.
0: Clar, vostè suposo que ha anat parlant amb els veïns. Quin ambient hi ha ara? Respiren una mica més tranquils des d'aquest anunci del president Illa que preveuen els bombers donar per estabilitzat aquesta mateixa nit l'incendi?
7: Sí, sí. Precisament jo ara estic conduint, que vinc de la Bisbal, que he anat a la reunió que ens han convocat, he anat al matí i ara aquesta tarda també. Llavors, ja sabeu el resultat que ens han dit, és satisfactori perquè nosaltres tenim tota la part dreta doncs està estabilitzada, val? Que és la part que més ens implica a nosaltres en aquesta urbanització que tenim confinada. Llavors la part esquerra esperen que en el transcurs d'aquesta nit ens puguin també confirmar que queda estabilitzada. i es manté el confinament fins demà al matí, que ens han convocat a les 9 del matí per prendre unes determinacions, a veure quines noves podem tenir i a veure si ja podem anar estabilitzant més i arribant a la normalitat que teníem.
0: Les flames, més enllà de veure-les, malauradament han arribat a

0: algunes cases. Sabem, per exemple, que a Calonge i a Sant Antoni, a la urbanització de les Cabanyes, sí que ha cremat una casa que per sort estava buida. Entenem que no és el cas de Santa Cristina d'Aro, no hi ha cap casa cremada?
1: No, el cas de Santa Cristina d'Aro, a l'urbanització Metropols, a part que jo mateix, amb el primer tinent alcalde i el cap de policia, hem pujat avui mateix, ha afectat alguna tanca de parcel·les, ha afectat algun jardí i algun porxo, però vivenda no l'ha afectat cap.
0: Uh-huh. Ara hem escoltat alguns veïns afectats, fins i tot alguns oients que ens han trucat per explicar el seu testimoni. El dispositiu especial que van activar ahir per acollir les persones desallotjades, en quin punt està en aquests moments? Hi ha veïns fora de casa? Quina és la previsió que us donen?
1: Sí, tenim 38 veïns de Vallrepòs que els tenim a la casa Santa Helena de Solius, que ja us he dit abans, pernoctaran per segona nit. Llavors, n'hi ha alguns altres que estan a cases de familiars, alguns altres, com que són segones residències, han baixat a Barcelona, i alguns altres que han estat durant el dia en l'espai Ridaura, que l'hem habilitat per atendre a la gent que calgués, val? Llavors, transmetim nosaltres mateixos des de l'equip de govern i des del ple, doncs transmetem una tranquil·litat perquè informem dos, tres i quatre vegades al dia, sempre que tenim novetats, sigui del FECAC, sigui de les reunions que jo mateix hi assisteixo directament, i a més a més estem presencialment els regidors en aquest punt d'acollida. Per tant, tenim a la població tranquil·la i alhora he de manifestar també que estic content, agraïda.
0: Que bé, bones notícies en tot cas. El missatge que més s'ha repetit des de Protecció Civil, els bombers de la Generalitat i fins i tot el mateix president de la Generalitat era que s'evitessin, sisplau, els desplaçaments i no anar a les segones residències del Baix Empordà. Diria que s'ha complert?
1: Bueno, jo diria que hi ha hagut de tot. Hi ha hagut gent que s'ho ha cregut i que potser no s'ha desplaçat, però si miràvem la variant, jo mateix que he hagut d'anar aquest matí i tornar quasi bé al migdia, i ara a la tarda que he tornat a anar, que a part estic amb la cap de comunicació de l'Ajuntament, que m'acompanya per suposat, doncs la variant que va des de Santa Cristina a la Bisbal, hi havia trànsit fluid. No sé si aquesta gent només pujava en el concert o realment es movien per les segones residències.
0: En tot cas,
1: és un tema una mica peliagut i una mica contradictori, ja. Però és així. Nosaltres, lògicament, tenim 7 o 9 urbanitzacions en el municipi. Aquest matí, particularment, hi he estat al supermercat per ajudar a comprar. Llavors, hi havia moviment de segona residència, per suposat. No sé si aquest moviment de segona residència hi era des d'ahir, des d'avui, o hi passaven la setmana. Ho desconec.
0: Moltíssimes gràcies, però, Josep Cifra.
1: Però de segona residència n'hi ha hagut.
0: Molt bé. Moltíssimes gràcies per atendre els micròfons d'aquest especial informatiu que estem fent a Catalunya Ràdio.
1: El que sí us he de dir, sí, i és que Santa Cristina d'Aro sí que hem complert i hem establert que aquest cap de setmana teníem l'obertura del mercat d'estiu de la Santa Market, uh-huh, i es va anul·lar. Avui, degut al confinament, tampoc s'ha obert i la direcció espera a les indicacions que marqui la Generalitat per demà.
0: Fantàstic, doncs estarem pendents. Gràcies, Josep Cifra, alcalde de Santa Cristina d'Aro.
1: Bona nit. A vosaltres i a disposar. Bona nit.
0: Gràcies. Podem parlar també a aquesta hora, saludar a l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, evidentment un dels municipis més afectats per aquest incendi, és l'Òscar Aparicio. Molt bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Quina és la situació que tenen ara mateix al seu municipi?
2: Bé, com heu anat comentant, doncs està controlat els francs esquerra amb 2/3 parts i el franc dret, per tant, nosaltres això és una bona notícia. En el cas del municipi de la Bisbal, a la mitjana, sobre les 3 de la tarda, hem tingut una revifada que venia per l'equip de la Marinada un altre cop. El foc cap aquí, hem tingut alguna columna però bé, ho han pogut parar força ràpid i en aquests moments doncs, tranquil·litat absoluta, com han explicat el president.

0: continuen les afectacions o les restriccions a la mobilitat, però en tot cas molt més tranquils per veure doncs, això, no? Que a prop de, o en el terme municipal de la Bisbal no tenim en aquests moments cap foc en curs.
1: Al llarg de la tarda hem anat explicant repetidament que el que preocupava més els bombers era el flanc dret. Tenint en compte la proximitat de les flames en el seu municipi, vostè ha patit per si aquestes flames acabaven arribant a les cases?
0: De fet, hem tingut alguna petita afectació amb alguna masia del terme municipal de la Bisbal, justament els que estan més al punt quilomètric 6, 7 en endavant, que són els que estaven doncs a la part més, comença a la part més alta de les Gavarres, han tingut alguna afectació. En aquests moments tenim coneixement que hi ha un mas que està totalment afectat. El que sí que patíem ara amb aquesta, com us deia, no? A partir de les 2 de la tarda, quan la marinada ha fet entrar de nou el foc cap a la ciutat de la Bisbal o cap al terme municipal de la Bisbal, que alguna d'aquestes capes que no havien quedat cremades amb l'inici del foc ahir, doncs això, que prenguessin i anés cada cop més, un altre cop cap a les masies que tenim en aquí, no tant al nucli de la Bisbal, que és evident que queda més llunyà i que per tant era molt difícil que arribés, però sí a Sant Pol i sobretot les masies que tenim disperses en aquesta zona. Per sort, en pocs moments bombers actuen molt ràpid i ho ha pogut aturar, per tant és veritat que en aquest cas el patiment està no tant pel terme municipal de la Bisbal, sinó per això, no? El temor que hem tingut durant tota la tarda i, de fet, aquests dies, que saltés el perímetre i que anés doncs, això, direcció Girona, Cassà, etc. Per tant, aquestes 30.000 hectàrees que no havien tingut afectació i que, en cas d'hagués saltat, doncs, hagués provocat una dificultat enorme pels serveis d'extinció.
1: Fa tot just una hora el president de la Generalitat anunciava que en els propers minuts, de fet cap a les 10 de la nit, ja es podrà donar per estabilitzat aquest incendi que ha cremat més de 2.000 hectàrees. No sé si en aquesta hora ha pogut parlar ja amb alguns veïns i si els veu ja més tranquils.
0: Sí, la gent està molt més tranquil·la. Quan s'ha fet aquest anunci, doncs nosaltres també per les xarxes municipals ho hem fet, perquè s'ha de tenir responsabilitat, això és evident, però també s'ha de tranquil·litzar una miqueta la gent, no? Perquè a vegades la falta d'informació o el neguit aquest doncs, pot provocar situacions que no són agradables per ningú. Per tant, hem anat donant la informació i el fet de que sortís el president i digués que estava en aquesta fase tan avançada per poder estabilitzar ha fet que tranquil·litzés la població. Cert, no?, que les àrees que estan més properes al foc i, com us deia, no?, el nucli de Sant Pol i aquestes masies que tenim doncs, en aquest cercle, en aquesta àrea d'afectació, doncs, encara no els hi podem donar resposta, no els podem encara reallotjar a les seves cases o permetre l'accés i, per tant, és el nucli de població que hem fet això, tocades individuals per explicar la situació i per dir que segurament demà, a partir de demà, i sempre amb aquest condicional, no?, si passem la nit bé i no hi ha cap revifada, doncs que tindrem més fàcil, primer, comprovar l'estat de les seves cases i, segon, estar més a prop de que puguin tornar-hi.
1: No sé si tenen comptabilitzat el nombre de veïns que han estat desallotjats.
0: En aquests moments que haguem pogut contactar, que ens hagin vingut a demanar ajuda o, com a mínim, a comentar la situació, tenim tres parelles de veïns que estan fora. Una la tenim en el geriàtric municipal, és una senyora d'edat avançada, més de 90, que per precaució, per el seu estat de salut, doncs ja el primer dia la vam desallotjar i per tant està en el geriàtric municipal, com dic, i després tenim dos nuclis familiars més, que amb la revifada que hi ha hagut avui, doncs se'ls ha desallotjat per part de bombers i els hem trobat allotjament amb familiars i amb amics.
1: Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà, moltes gràcies per atendre'ns i per fer-nos aquesta fotografia de com està ara mateix la situació en el seu municipi.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Parlem ara de l'origen d'aquest foc que ha cremat més de 2.000 hectàrees a les Gavarres, al Baix Empordà. A hores d'ara, tot apunta que l'origen van ser els treballs amb una radial a prop de la carretera i sabem que hi ha una persona detinguda. De fet, el govern ja ha anunciat que investiga l'empresa de l'operari detingut per provocar precisament aquest foc amb una radial. Volem saber una mica què passarà a partir d'ara amb aquest detingut i quines conseqüències legals tindrà. Per això podem saludar a aquesta hora el Nacho Parra, que és advocat laboralista del col·lectiu Ronda. Nacho, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: L'home, ara ho dèiem, que ja està detingut, utilitzava, sembla ser, l'eina en una zona on estava específicament prohibit fer-ho, perquè es trobava

0: sota el nivell 3 d'aquest pla alfa. Per tant, ens preguntem, legalment, a quina pena s'exposa el detingut per l'incendi i si estem clarament davant d'una imprudència?
1: Doncs mira, legalment, evidentment, si existeix una imprudència, el Codi Penal imposa penes de presó a les quals podria enfrontar-se aquest treballador, però podria enfrontar-se també l'empresa. Al final, o sigui, no podem oblidar que aquesta persona no està fent treballs de manera autònoma, sinó està fent treballs contractat per un tercer. Jo crec, a més, que és important posar el focus en aquest punt, bàsicament perquè en un plànol hipotètic sí que pot existir una responsabilitat única i exclusiva d'una determinada persona, en aquest cas d'un treballador, però en un pla de probabilitats és molt difícil. I parlem d'això perquè, evidentment, existeix una responsabilitat empresarial, perquè, d'una banda, és l'empresa qui és responsable de l'execució d'aquells treballs que té contractats. En segon lloc, és l'empresa, evidentment, qui és responsable també de la coordinació amb l'administració. I és l'administració qui dicta si estem en una situació d'emergència, si existeix un pla d'emergències i qui activa aquests plans que implicaran, en qualsevol cas, la impossibilitat d'executar uns determinats treballs. És l'empresa qui indica a les persones que treballen, no? com a qualsevol altra feina, doncs què s'ha de fer, com s'ha de fer i on s'ha de fer. És qui posa a disposició els mitjans materials. Si tenim en compte que el que estem parlant és que possiblement l'incendi estigui originat per la guspira o per les guspires que s'han emès amb una radial, evidentment aquesta radial, si són treballs que s'han fet per part d'un operari, doncs aquesta radial serà de l'empresa i és l'empresa qui ha posat a disposició aquesta radial. I per últim, hi ha un element que per nosaltres, des d'un punt de vista estrictament laboral, és elemental, i és que si jo estic fent uns treballs de manteniment i aquests treballs són impossibles de fer perquè existeix un risc molt elevat d'incendi, evidentment l'empresa té tota la potestat de poder suspendre l'activitat. I no estem parlant d'una situació anòmala. Vull dir, suspensions de l'activitat, no? El que durant l'època del Covid es van fer molt famosos, els ERTOs, es poden dur a terme. Vull dir, si jo he d'executar uns determinats treballs i aquests treballs són impossibles d'executar, per què? Perquè el risc que tenen són molt elevats, doncs jo com a empresa tinc el dret i l'obligació de suspendre l'execució d'aquells treballs i tinc les eines legals per poder fer-ho sense cap mena de problema. Llavors, posar el focus en la individualitat d'aquella persona, a mi em costa veure-ho.
0: S'ha dit que aquesta era una empresa subcontractada pel govern. No sé si això canvia alguna cosa.
1: No canvia res. Bueno, o sigui, pot canviar en... Personalment, crec que pot canviar en termes, evidentment, de responsabilitat també política. Perquè si és una activitat que està subcontractada directament per l'administració, home, l'administració també té l'obligació de vetllar perquè en tots aquells treballs que subcontractin s'executin en les millors condicions. Si parléssim, per exemple, de prevenció de riscos laborals, és a dir, d'un hipotètic accident de treball que hagués succeït en una zona en la qual s'estan desenvolupant uns treballs que ha subcontractat la pròpia administració també assumeix la responsabilitat i assumeix una responsabilitat en termes de coordinació d'aquesta activitat preventiva. Doncs crec que políticament estem en el mateix supòsit, és a dir, també hi ha una responsabilitat en termes d'actuació preventiva en la qual podria incórrer l'administració. Desconec els detalls del cas concret. Desconec si la pròpia administració, el propi govern, havia indicat, no, a aquestes subcontractades, aquestes empreses subcontractistes, que no es podien executar aquests treballs o que no es podien fer servir determinades eines o que en determinades zones aquelles feines que poguessin generar guspires no es podien dur a terme. I, evidentment, existeix una responsabilitat si no es va fer per part de l'administració i, evidentment, existeix una responsabilitat de l'empresa perquè, lògicament, és la seva activitat i perquè, lògicament, tenien l'obligació de conèixer quina situació existia i quins treballs es podien o no es podien dur a terme. Vull dir, és part de la seva pròpia feina, és part de la seva pròpia activitat. Per tant, hi ha una responsabilitat inherent, en aquest cas, en termes empresarials.
0: Ara s'espera que l'operari passi en les pròximes hores a disposició judicial. Veurem quins són els propers passos i què hi diu l'empresa. En tot cas, Nacho Parra, advocat laboralista del col·lectiu Ronda, gràcies per atendre'ns i veurem a veure si properament, en les pròximes setmanes, en tenim més detalls.
1: Gràcies a vosaltres. Bona nit.
0: 5 minuts i seran les 10 de la nit. Especial informatiu per explicar l'última hora d'aquest incendi que ha afectat més de 2.000 hectàrees a les Gavarres, al Baix Empordà, i que la bona notícia a aquesta hora és que en els pròxims minuts, a les 10 de la nit, es podrà donar ja per estabilitzat. És el que preveuen els bombers i el que ha anunciat avui a la nit el president Salvador Illa. Un dissabte 4 de juliol que avui, en principi, era dia de veneres. Tot estava a punt per celebrar la 59a cantada d'havaneres a Calella de Palafrugell, però seguint les indicacions de Protecció Civil i dels cossos d'emergència davant la proximitat del foc, finalment aquesta tarda s'ha decidit cancel·lar-la. També ha quedat suspès el concert dels Amics de les Arts que s'havia de fer demà diumenge. Per això volíem saludar a aquesta hora la Laura Millán, que és alcaldessa de Palafrugell, que està molt vinculada també a la vida cultural de Calella, perquè ens expliqui com s'ha entomat aquesta cancel·lació de les havaneres. Senyora Millán, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Durant tot el dia hem estat molt pendents, eh? Semblava que manteníeu l'audició, però finalment no ha estat possible. Ha estat una decisió recomanada o obligada, donades les circumstàncies?
2: No, sempre, ja des d'ahir, que estem en contacte amb el CECOR, amb el centre que hi ha de coordinació aquí a la Bisbal, i la veritat que sempre ens han anat passant tota la informació i ens han anat dient, en tot cas, el que eren recomanacions, el que eren obligacions, el que eren, doncs, com ells estaven observant, i en principi aquí al municipi de Palafrugell no hi havia cap afectació que pogués ser imminent, greu, o que haguessin de dubtar cap restricció. I anàvem, doncs, actuant segons les informacions que ens anaven passant, anàvem prenent les decisions en cada moment. Sempre han sigut decisions que hem pogut reflexionar i anar-les aprenent pausadament, gràcies a que teníem, doncs, tota aquesta informació directa, tant a nivell polític com a nivell tècnic, per part de les persones que estaven en aquest centre de coordinació aquí a la Bisbal d'Empordà. I la veritat que, bé, en el moment que l'acabes prenent, que eren sobre 2:15 de la tarda, doncs hi ha un punt de pena, de resignació, no? Perquè per al nostre municipi, doncs, és un acte molt important que mou a molta gent, que gairebé estàs un any programant-les, no? I organitzant-les perquè, doncs, realment vols que aquell dia, doncs, funcioni bé, que tothom ho gaudeixi, però entenem perfectament, doncs, la situació i sempre molt pendents de tot el que ens deien i posant-nos a disposició sempre. Jo, la idea amb la que hem estat treballant juntament amb el cap de seguretat del nostre municipi, de la nostra policia, era que nosaltres, si fèiem l'esdeveniment, poguéssim complir amb el pla d'autoprotecció, però que el primer és posar a disposició a tots els nostres mitjans, ja siguin personals o de recursos materials o equipaments que es poguessin necessitar a disposició dels municipis, no? I de la comarca, si així ens ho requerien. I, per tant, que els esforços havien d'anar cap a això, cap a la seguretat, cap a donar el nostre suport en allà on pogués ser. Quan tot això ens deien que no feia falta, que de moment no era necessari, que no hi havia una afectació per al nostre municipi, que no requerien d'aquests serveis extres i que tenien suficients dotacions en tot el que necessitaven, doncs després sempre hem coordinats amb ells de si hi havia cap problema perquè poguéssim tirar endavant, tant amb mobilitat com amb seguretat, i sempre ens han anat dient que sí, que podíem anar fent, fins que a 2:15, doncs, han trucat a tots els alcaldes que quedàvem afectats per aquest confinament, i així, doncs, ens han trucat també nosaltres, i ha sigut aquell moment que he dit, doncs, aquí aturem i
0: s'ha cancel·lat ja, definitivament.
2: I cancel·lem definitivament, i com que de cara de demà no sabíem com evolucionaria, però sí que, evidentment, tot el muntatge que tenim allà tampoc podíem deixar-lo més temps si realment no fèiem la cantada de veneres, i en coordinació amb l'organització dita que, doncs, hem decidit cancel·lar-ho.
0: Molt bé, Laura Millán, alcaldessa de Palafrugell, moltes gràcies per atendre'ns i molta sort.
2: Gràcies a vosaltres, merci.
0: Menys d'un minut i seran les 10 de la nit. Aquí acaba aquest especial informatiu que hem fet amb els serveis informatius, emissió conjunta, Catalunya Ràdio i 3CAT Info, per explicar l'última hora de l'incendi, per explicar, en definitiva, una bona notícia.

0: que els bombers preveuen donar per estabilitzat en els pròxims minuts, en les pròximes hores, aquest incendi de les Gavarres al Baix Empordà, que ha cremat més de 2.000 hectàrees. Els veïns respiren més tranquils, hem parlat amb els alcaldes, hem parlat també de l'origen del foc, amb advocats laboralistes, per veure les conseqüències legals que tindrà. En tot cas, aquí acaba aquest especial informatiu amb bones notícies. Estabilitzat l'incendi.
1: Trescat Info.

0: Els bombers preveuen donar per estabilitzat aviat l'incendi del massís de les Gavarres al Baix Empordà, que ha afectat 2.200 hectàrees. La bona notícia és que ja s'ha aconseguit estabilitzar el flanc dret del foc i que l'evolució és favorable, segons ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, des del centre de comandament a la Bisbal d'Empordà. Amb tot, el confinament i les restriccions es mantenen. Malgrat la previsió imminent que l'incendi s'estabilitzi, hi ha veïns que no les tenen totes perquè la informació que els han donat ha anat canviant moltíssim durant tot el dia. L'anunci de l'estabilització també ha alleujat els alcaldes, malgrat que tenen clar que no es pot abaixar la guàrdia. L'incendi de les Gavarres obliga a suspendre la tradicional cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell a la platja de Portbou, que s'havia de fer aquesta nit. L'organització contactarà amb les persones que havien comprat entrades per informar-los de com els tornen els diners. Els Mossos d'Esquadra detenen un home presumptament relacionat amb la mort de trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. La investigació continua oberta i està sota secret de les actuacions. Donald Trump fa reviure el fantasma del comunisme per carregar contra els seus rivals polítics en un discurs patriòtic des del Mont Rushmore. El president nord-americà deixa la institucionalitat de banda i aprofita l'inici de les celebracions del Dia de la Independència per treure pit i rèdit polític abans de les eleccions de mig mandat. A la capital de l'Iran, a Teheran, milers de persones omplen els carrers en el primer dels 6 dies de funeral pel líder espiritual iranià Ali Khamenei. Però no es mostra en públic el seu fill i successor, Mojtaba, ferit al mateix atac dels Estats Units i Israel, en què va morir el seu pare fa 4 mesos. L'Orgull LGTBIQ+ surt als carrers de Madrid per continuar avançant en els drets del col·lectiu. A la manifestació s'espera la presència de prop d'un milió i mig de persones. I un concert de Maria Jaume ha servit per donar el tret de sortida al Canet Rock, que s'allargarà durant tota la nit i matinada fins que surti el sol. El cartell el completen, entre d'altres, la Ludwig Band, els Tallets i els Catarres.
1: Esports.
2: Jonas Vingegaard és el primer mallot groc del Tour de França. El danès i el Visma s'han endut la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Parc del Fòrum i final a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Al Mundial de Futbol, el Marroc és la primera selecció classificada per als quarts de final després de guanyar el Canadà per 0-3 amb dos gols del futbolista del Girona, Unahi, i un d'Ibrahim. I en bàsquet, Will Clyburn no seguirà el Barça després que el club hagi fet efectiva la seva clàusula de tall. És la novena baixa blaugrana del curs.
0: I pel que fa el temps, nit de cel serè i amb temperatures una mica més altes, demà diumenge farà sol i la calor s'intensificarà. La setmana vinent arriba la segona onada de calor de l'estiu. Es repetiran els 40 graus en punts de l'interior.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen gairebé 5 minuts de les 10 de la nit. Us acompanya molt de gust Xavier Palau fins al punt de les 11. Hem estat molt centrats durant tota aquesta jornada a l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà. Cap a aquesta hora es podria donar per estabilitzat aquest incendi, que això sí, ha cremat unes 2.200 hectàrees en aquesta zona, al massís de les Gavarres, al Baix Empordà. L'operatiu es comença a retirar des del centre de comandament a la Bisbal d'Empordà, on s'ha instal·lat aquest centre de comandament avançat, a l'espera que demà diumenge, quan despunti el dia, es puguin reprendre les tasques d'extinció. De moment, tornem a aquest centre de control, on encara hi tenim la Laia Claret, per saber si podem donar per estabilitzar aquest foc a aquesta hora. Entenc que no, Laia, bona nit.
3: Hola, bona nit. Encara no, però ho sabrem d'aquí uns pocs minuts, perquè estem pendents d'això. Estem pendents d'una compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i també del cap dels bombers, David Borrell. I és que, de fet, aquesta és la previsió. Ha comparegut fa una mica més d'una hora el president de la Generalitat, i el que ha dit és que els bombers han estat treballant durant tota la tarda insistentment per controlar el flanc dret. Tenia un potencial de 30.000 hectàrees, aquest flanc, per tant, era el principal actiu on estaven treballant, i deia això, a quina era la situació i les previsions.
4: El tenim encara actiu, però amb una evolució, dit amb tota la prudència, amb una evolució favorable. El flanc dret s'ha estabilitzat. I el flanc esquerre s'ha estabilitzat en dues terceres parts. Hi ha una tercera part no estabilitzada, que aquesta tarda ha donat algun ensurt. La previsió és que aquesta nit, aquest vespre, cap a les 10 de la nit, poguéssim donar el foc per estabilitzar.
3: I seguiran treballant 475 bombers, 100 membres de l'UME de l'exèrcit, controlats, que preveuen que no sigui fins a mitjans de setmana. Per tant, molta prudència encara, segons el cap dels bombers, David Borrell, en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Com que tindrem dies successius que ens bufarà aquesta marinada més reforçada i, a més, amb més temperatura, estem davant d'una situació, diguéssim, que també ens preocuparà.
3: El confinament continua a 7 municipis i durant tota la nit han dit que fins a demà segurament no revalorarien aquest confinament. Ara bé, hi ha activat el pla, el nivell 4 del pla Alfa, i això què vol dir? Que continuen tancats tots els accessos al massís de les Gavarres, no només en vehicle, sinó també a peu i en bicicleta. El president de la Generalitat ha demanat prudència perquè l'inici d'aquest foc va començar per l'ús d'una radial quan estava prohibit. De fet, la consellera Núria Parlon ens remarcava que ha estat un fet negligent.
0: Si et sembla, Laia, tenim en directe a Núria Parlon, precisament, la consellera d'Interior, que està a punt de comparèixer davant els mitjans de comunicació. Com dèiem, a aquesta hora estava previst la possibilitat que es donés per estabilitzar aquest foc. També l'acompanya David Borrell, el cap de bombers.
3: Sí, n'estem pendents. És aquesta la compareixença en què esperem que es doni aquesta notícia que avançava ara mateix el president Salvador Illa. La sentim.
0: A punt la consellera Parlon, sí.
3: Estem posicionant-nos, aquesta compareixença prevista per un quart. Els mitjans de comunicació ens estem posicionant. Aquesta és la compareixença que el president deia que segurament que a les 10 de la nit es donaria tot l'incendi per estabilitzat, la totalitat de l'incendi. Fins ara el que hi havia estabilitzat era el flanc dret, que era el que preocupava.
6: Des del centre de comandament avançat,
7: des del centre de comandament avançat de la Bisbal d'Empordà, us actualitzem les notícies que tenim ara recent
6: de l'equip de bombers. L'incendi, tal com hem previst, es pot donar per estabilitzat, però amb molta prudència. És a dir, prudència vol dir que estabilitzat és que no creix i que està dintre del perímetre amb el que ha treballat bombers, però feina pel que fa al flanc dret durant els propers dies encara tindrem. Doncs això vol dir que s'ha d'actuar amb molta prudència. Bombers continuaran treballant. Penseu que, ja ho ha dit també el president, però tindrem una onada de calor durant les properes hores i que s'allargarà fins ben bé dimecres, dijous, que això farà que tinguem vent del sud, que això farà que les temperatures siguin altes i, per tant, la feina que bombers i l'operativa de bombers haurà de continuar duent a terme, doncs és important aquesta precaució, aquesta prevenció i, sobretot, doncs, que actuem amb consciència i responsabilitat. En properes hores veurem si es poden flexibilitzar les ordres de confinament que encara estan vigents durant tota la nit. Demà a primera hora això es podrà valorar i es farà una valoració i, per tant, doncs, si bombers consideren que podem flexibilitzar-les des de Protecció Civil, s'enviarà les alert als 7 municipis que a hores d'ara estan confinats i algunes de les masies que també hi estan fora de lo que seria els primers 7 confinaments que vam fer, doncs ja s'anirà fent mica en mica, tot doncs d'acord com evolucioni l'incendi. Hores de feina durant tota la nit d'avui, continuarem doncs amb els mitjans, baixarem a 6,4, és a dir, nivell de comandament, perquè si està estabilitzat doncs ja ens permet doncs poder fer una operativa no tan dimensionada com la que tenim ara, que és el cap de bombers de la Generalitat, qui està al capdavant del comandament de tot el que és l'incendi i tota l'operativa. Es continuarà treballant, la necessitat d'aquesta prudència, una de calor, el massís de les Gavarres queda tancat, això afecta un total de 20 municipis. Hem signat

0: el decret que marca que estarà tancat, és a dir, activitat motoritzada, però també activitat esportiva, social, no es podrà entrar. Aquí s'està fent una molt bona feina per part de les ADFs també i els ajuntaments, Mossos d'Esquadra, fent tota aquesta feina, agents rurals també. I llavors aquesta ordre està vigent fins al 10 de juliol a les 12 de la nit, que no es podrà entrar dintre de lo que és l'entorn natural protegit del massís de les Gavarres. Molta prudència, deixar treballar doncs els equips i esperem doncs que durant les properes hores l'evolució sigui favorable i puguem anar consolidant els objectius que en aquest cas doncs l'equip de bombers s'ha marcat, poder-lo doncs donar per controlat i tant de bo doncs extingit. Però que eren hores de feina i que eren dies encara de feina per part de l'operativa.
1: Nombre d'hectàrees total que han sortit afectades al dia?
0: Per sobre de les 2.300, perquè són, en teoria, a la zona a la que està treballant bombers són 2.400 i alguna cosa, però no tot s'ha cremat. Per tant, diem unes 2.300 hectàrees a hores d'ara.
2: Vivendes afectades dins d'aquesta zona?
0: Dins la zona tenim 7, i 7 que tenen afectacions, 4 que han cremat, una nau industrial que també doncs, té afectacions importants i també doncs, algun espai on hi ha animals de granja i de més que també havia quedat afectat. Primeres dades provisionals, eh? Un cop ja bombers tingui l'incendi estabilitzat i controlat, ja podrem fer allò, una anàlisi més detallada de quines són aquestes afectacions. Ara tothom està concentrat en l'estabilització de l'incendi i en poder-lo controlar. Per tant, aquestes són les preliminars, eh? Amb cauteles perquè poden ser més, i cal acabar de fer aquesta feina d'inventari que es farà quan ja tinguem l'incendi controlat.
3: Consellera, els efectius que queden treballant aquesta nit són els 475 més 100?
0: Els efectius que quedaran treballant aquesta nit són els que teníem fins ara, correcte. Tindrem els 100, que venen els 100 efectius de la UME, més tot el dispositiu de 400 i escaig que tenim per part de bombers, i ja sobre la marxa ja es veurà doncs, si podem anar flexibilitzant aquesta operativa. Important continuar incidint en la prudència del conjunt de la població. Estem en un alfa 4, amb una onada de calor important de cara als propers dies, molta precaució, molta prudència arreu del territori, perquè ja ho hem dit i tornem a insistir, no ens podem permetre la simultaneïtat d'operativa perquè ens genera doncs, molts mals de caps i, òbviament, doncs, totes les afectacions que això provoca al conjunt del país. Per tant, molta prudència, molta precaució, molta corresponsabilitat també del conjunt de la ciutadania.
4: Abans deien que faltava un terç del flanc esquerre per estabilitzar, ara deia que hi haurà feina per fer en el flanc dret durant dies. Quina és la zona que els preocupa ara mateix i cap a on va ara mateix el foc?
0: A bombers els hi preocupa principalment el flanc dret, que és amb el que han de treballar. L'incendi està estabilitzat, que vol dir que no ha crescut, però el flanc dret donarà feina i preocupa perquè, bueno, doncs, depenent d'aquesta onada de calor, del vent que ve de sud, que continuarà bufant i les variables d'una zona complicada quant a la intervenció, doncs fan que tinguem que estar molt atents aquesta qüestió.
5: Per la tarda el cap de bombers ens parlava d'hores crucials, entenc que ja l'anem superant. No sé si ens pots explicar una miqueta com han sigut aquests treballs.
6: Li pregunten a David Borrell, cap de bombers, com han sigut els treballs de la tarda, que comentava que eren hores crucials complicades.
7: Sí, durant tota la tarda d'avui, sobretot el que hem tingut en el moment que ha entrat la marinada més envalentonada, hem tingut, de fet, una zona més activa que ha produït una carrera doncs que ha alarmat força, es veia, diguéssim, des de tot arreu. Aquesta carrera ja anava, diguéssim, cap a zona cremada, era dintre del previst, però sí que, diguéssim, en aquest flanc esquerre, estem parlant del flanc esquerre, hem tingut aquesta activitat. Això ens ha provocat que féssim aquesta nova ordre de confinament entre el que era la Bisbal i Mont-ras, sobretot pel que fa a la part de masos, diguéssim, aïllats. I la part crucial, que era el flanc dret, l'hem pogut aguantar. Sí que és veritat que en algun moment hem tingut algun susto, hem tingut algun ensurt, sobretot en el segon terç d'aquest flanc dret, que és el que més ens ha preocupat i que de fet ens segueix preocupant. No podem donar l'incendi, no el donem, com us deia la consellera, per controlat. És un incendi que ara mateix està estable, vol dir que no creix, però el perímetre està molt, és molt irregular, molt difícil, i no s'ha pogut, diguéssim, arribar, diguéssim, a remar.

a tot el perímetre que seria quan ja parlaríem de que és un incendi que està controlat. No estem en aquest moment, sí que estem en un moment en què passem de fase, està estable, i això també ens provocarà que al llarg de la nit d'avui doncs fem una

0: estiu, en el sentit que és la segona onada de calor. La vegetació doncs, ja ve castigada, està fent molta calor, i aquesta, diguéssim, aquests vents topogràfics de sud doncs, reforçats, amb aquestes marinades reforçades, doncs, ens mantindrem alerta, com comentava la consellera, doncs, fins a mitjans d'aquesta setmana.
1: Què ens diu, inspector, aquest incendi del que pot ser l'estiu a Catalunya?
0: Què ens diu aquest incendi? Bueno, el que estem veient és que els incendis tenen comportaments molt ràpids, molt extrems, això no és nou, ja ho hem parlat, és fruit d'aquest canvi climàtic, d'aquesta emergència climàtica, d'espècies que no estan adaptades al clima que tenim avui, que estan molt estressades i que, per tant, de seguida entren doncs, en un comportament molt extrem. Aquesta és la situació que tenim, es veurà en el pirocúmul d'ahir, que de seguida va entrar en aquesta fase. Nosaltres el que procurem sempre és anar per davant i, per tant, poder-nos anticipar, saber quan està dintre de la capacitat d'extinció, quan no, monitoritzar-lo, seguir-lo. Ahir vam estar tirant sondes, com us vam comentar, amb aquest pirocúmul per veure en quin moment doncs, podíem estar en perill o es podria obrir realment l'incendi. I es tracta doncs, això, de que no són incendis que estan sempre dins de la nostra capacitat d'extinció, sinó que haurem d'aprendre, d'anar per davant, aprendre molt bé a analitzar-los, a llegir-los, i a partir d'aquí doncs, poder actuar en cada cas de la millor manera possible. També s'ha fet un avenç molt gran en els darrers anys, també, amb la incorporació de les ordres de confinament, és a dir, de poder-nos anticipar, tenim monitoritzant també els impactes que tenen els incendis sobre la població, podem anticipar-ho, ho coordinem molt bé amb Protecció Civil, que els hi preparem l'ordre del confinament i ells de seguida doncs, envien les alerts i, per tant, també és un pas endavant, una millora més que tenim com a sistema. Però està clar que diguéssim que l'emergència climàtica, no, sobretot en els països mediterranis com el nostre, doncs ja és una realitat i això també és amb els incendis forestals.
2: Almenys el flanc dret durant aquesta tarda i a última hora del vespre tot l'incendi i tenir totes aquestes hores de nit, us juga a favor o no us en refieu en absolut, però el fet de no haver-hi sol, de no haver-hi les altes temperatures, de quina manera us juga?
0: Aquesta nit el que tindrem és una tramuntana lleugera, és a dir, el vent no serà un problema, esperem que no sigui un problema, i sobretot el que sí que pot ser és que, igual com va passar ahir, amb menys intensitat, però igual com va passar ahir, la tendència del vent, diguéssim, de l'incendi serà anar en direcció, si té una mica d'activitat, serà en direcció, diguéssim, cap al sud, és a dir, cap on tenim la part d'urbanitzacions, la part de costa, perquè s'entengui. Llavors, si hi ha alguna petita doncs, reproducció que hi pot ser, una mica més d'activitat, doncs el que tindrem és que hi haurà molta alerta, això és normal, sobretot de nit es veu molt. Esperem que l'impacte sigui molt menys del que vam tenir, però hi pot ser i podem tenir encara doncs, aquests impactes. No ens preocupa especialment això, no ens preocupa especialment això de la nit, sinó que sobretot el que ens preocupa és de cara a demà. De cara a aquestes marinades reforçades, amb aquesta entrada de sud, quina afectació pot tenir amb un flanc que està estable però que no està controlat.
3: Doncs fins aquí la compareixença. La notícia que esperàvem. Estabilitzat tot l'incendi de les Gavarres. Es treballava en el flanc dret, important, preocupava. L'esquerra fa una estona en quedava un terç. Doncs aquesta hora sí, ja tenim la notícia, estabilitzat aquest incendi, en previsió. Això sí, la nit diuen que serà més o menys fàcil, ho hem sentit, però demà la marinada.
4: Sí, crida, això sí, Laia, de molta prudència sí. I continuar doncs, fent les coses que les autoritats van marcant en cada moment i
3: sí, els
4: també aquest
3: les
4: confinament que continua encara
3: tancat.
4: Actiu,
3: Sí, sí, sí, exacte. Confinament actiu a 7 municipis, per tant, que la gent no es desplaci, però sobretot això demanaven el massís de les Gavarres, que la gent no hi entri, no només amb vehicles a motor, ni tampoc a bicicletes, ni tampoc a peu, a tot el massís. Són 20 municipis que tenen accés al massís de les Gavarres, per tant, que la gent no hi vagi.
4: Doncs aquesta és l'última hora que hem sabut des d'aquest centre de comandament avançat de la Bisbal d'Empordà. Les notícies sembla que van millorant minut a minut, el treball dels bombers i dels voluntaris de tots els equips que hi estan en aquesta zona estan fent feina i estan tenint els seus efectes positius, però repetim aquesta prudència perquè encara queden moltes hores de feina en aquesta zona, tot i que el titular a aquesta hora, Laia, convindrem que és que aquest incendi està estabilitzat, que això no vol dir controlat.
3: No, vol dir estabilitzat que el

0: tenen perimetrat, que és dins d'una zona delimitada. Aquesta nit també sembla que la tramuntana no bufarà fort, però això també, no?, aquest anunci, però alerta amb la marinada, no siguem imprudents, calma, no entreu al massís de les Gavarres, però sí que aquesta hora podem donar una bona notícia.
1: Doncs ja tocava. Gràcies, Laia, per tota la feina.
0: Fins ara.
1: Una abraçada.

0: 3CAT Info.
1: Ara passen 20 minuts de les 10 de la nit. Obrim aquesta hora amb una mica de retard. L'àrea de servei.
0: El temps.
1: Molt pendents també de l'evolució del temps, perquè pugui facilitar les tasques d'extinció d'aquest foc a les, al massís de les Gavarres. Tenim la crònica a punt amb l'Enric Agut.
2: Nit ben tranquil·la de cel serè, vents fluixos, una mica de tramuntana cap al nord de l'Empordà, cap a la zona del Cap de Creus, que arribarà escalfada. Les mínimes estaran al voltant dels 17, 18, 19, 20 graus a l'interior, i a la costa, en alguns indrets, no es baixarà dels 25, per exemple, al centre de Barcelona, o també cap a l'àrea de Portbou, o també a Roses, valors elevats per aquesta tramuntana moderada, però que serà escalfada en aquell sector del país. Demà un dia de sol, de calor intensa, a la tarda un nubolet, hi haurà brisa a la costa marinada, de fluixa moderada, la costa central pot entrar amb una mica més d'intensitat i s'espera més calor. Demà algunes comarques estaran sota avís per calor, estem parlant de l'Empordà, també el Maresme, el Vallès Occidental, el Barcelonès, el Baix Llobregat i també el Baix Ebre i el Montsià, i per la setmana entrant onada de calor entre dilluns i dijous.
1: Info. 10 de la nit i 22 minuts. Les conseqüències d'aquest incendi al massís de les Gavarres ens ha ocupat força tram d'aquest informatiu. Abordem ara, abans dels esports, altres qüestions, perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la seva presumpta implicació en la mort a trets d'un menor de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona, en uns fets que van passar dijous passat. La investigació, que continua oberta i sota secret de sumari, està mirant d'identificar el grup de 4 o 5 persones que van perpetrar aquest atac contra l'adolescent colombià que feia mig any que havia arribat a Catalunya. La consellera de l'Interior, Núria Parlon, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha garantit que aquest crim no quedarà impune.
3: És que ens deixarem la pell per detenir a tots aquells que han estat implicats en aquest fet greu, colpidor, i òbviament doncs, perquè les armes de foc al nostre país doncs, deixin de provocar-nos incidents de la gravetat del que vam tenir l'altre dia. Aquesta detenció és important, encara es continua treballant amb aquesta investigació, perquè probablement hi ha alguna persona més implicada i el que volem és que quedi clar que no hi haurà impunitat.
1: Recordem que els Mossos van rebre un avís dijous cap a la mitjanit. Diferents testimonis els informaven que havien sentit trets al carrer de Portugal, en el que es considera ara per ara com una venjança entre bandes llatines. Diverses unitats de la policia es van mobilitzar i van arribar al lloc dels fets, on van localitzar el menor, que finalment va morir ferit per arma de foc, en estat molt crític. I abans dels esports us expliquem que Madrid ha acollit la manifestació de l'orgull LGTBIQI+, més gran d'Europa, que enguany coincideix amb els 50 anys de la primera marxa. Una manifestació que arriba pocs dies després que el Congrés aprovés penalitzar amb 2 anys de presó les teràpies de conversió i que reclama continuar avançant en els drets del col·lectiu. Ho hem seguit des de Madrid amb l'Alba Gil.
4: Diu l'organització que són més d'un milió les persones que han recorregut el centre de Madrid en aquesta marxa, que més que una manifestació és tota una festa reivindicativa i que aquest any ha sortit als carrers sota el lema Els carrers amb orgull, dissidència i resistència. Una marxa amb batucades, banderes, pancartes i consignes antiracistes i antifeixistes. També s'han sentit crítiques a l'alcalde de Madrid, a Martínez Almeida, per la seva absència i per la negativa de l'Ajuntament a penjar la bandera del col·lectiu en els edificis municipals. Els organitzadors han fet una crida a no fer ni un pas enrere davant l'onada ultra al món. Paula Iglesias és presidenta de la Federació Estatal LGTBI+.
5: Porque el odio toma muchas formas, no solo a través de prácticas de conversión, también a través de discursos de odio. Discursos de odio que ahora mismo están teniendo altavoces a través de las redes sociales, a través de las plataformas digitales y también a través de discursos de representantes políticos. La sociedad española va a frenar este odio, va a ser valiente una vez más.
4: També demanen un pacte d'estat contra els discursos d'odi i alerten de l'augment de les agressions de la mà del creixement de l'extrema dreta.
1: Fins a 2:15.
0: Esports.
1: Anem a punt la crònica.

0: Amb el Marc Andrés, en directe a l'estudi de 3Cat Info. Què tal, Marc? Bona nit.
1: Bona nit. Jonas Vingegaard és el primer mallot groc del Tour de França. El danès i el Visma s'han endut la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Parc del Fòrum i final a l'estadi de Montjuïc. Això sí, tot i ser una contrarrellotge per equips, els temps computaven individualment i, per tant, Vingegaard és el primer líder.
2: I would say it's the perfect start.
3: Diria que és l'inici perfecte. Encara queda molt tour, però l'inici és perfecte. Els meus companys han fet una feina espectacular avui, han estat molt forts. No he hagut de fer gaire, la veritat, m'han dut a la meta. Guanyar l'etapa i aconseguir el mallot groc, per mi, després d'uns anys molt durs, sense aconseguir-ho, ha estat molt maco tornar-ho a viure.
2: It's nice for me to experience it again.
1: Segon ha estat l'italià Filippo Ganna, de l'Ineos, i tercer, l'altre gran favorit al Tour, l'eslové de l'UAE, Tadej Pogacar. El Caja Rural, per cert, ha estat el primer equip en sortir en aquesta contrarrellotge. L'únic equip amb catalans són Joel Nicolau i Abel Balderston. Sentim aquest últim.
4: Molta calor, a 5 de la tarda, llavors sí que ha costat, però bueno, contents, hem d'estar contents amb l'equip. Jo crec que he tingut bon rendiment, ho hem plantejat superbé i la veritat que molt contents.
1: Avui, com hem comentat, s'ha fet aquest gran depart a Barcelona i demà la segona etapa del Tour continuarà per Catalunya. Seran 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona i fins a Montjuïc, a Barcelona, amb un port de segona categoria i 3 de tercera. Dilluns es farà la tercera etapa de 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i Els Angles, ja a la Catalunya del Nord, en què serà l'última etapa en territori català d'aquest Tour de França. Al Mundial de Futbol aquest vespre han començat els vuitens de final i el Marroc és el primer classificat per als quarts. La selecció marroquina s'ha imposat per 0-3 al Canadà gràcies a dos gols del futbolista encara del Girona, Azedine Unahi, i al final una diana de Brahim Díaz. La derrota del Canadà, per cert, significa la primera eliminació d'aquest Mundial d'un dels tres anfitrions. A les 11 de la nit es disputarà la següent eliminatòria de vuitens, Paraguai-França. La resta de vuitens de final són el Brasil-Noruega, Mèxic-Anglaterra, Portugal-Espanya, Estats Units-Bèlgica, Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. Per cert, més futbol, però dos apunts de més propers, perquè començant per la primera divisió, el València i el Llevant han fet les primeres revisions mèdiques aquest cap de setmana i dilluns ja començaran els entrenaments de pretemporada. Un Llevant, per cert, que recordem-ho, serà el primer rival de l'Espanyol per preparar el curs. D'altra banda, a la segona divisió, el Sabadell ha anunciat el fitxatge de l'osonenc Miqui Codina. El defensa va jugar al Zamora aquesta passada temporada.
5: 3Cat Info.
1: En bàsquet, el Barça ha anunciat la baixa de Will Clyburn. El club blaugrana ha fet efectiva una clàusula de tall que tenia amb l'aler nord-americà de 36 anys i Clyburn deixarà el Barça després de només una temporada. Una baixa que és la novena que ha anunciat l'equip de bàsquet, que ara mateix té 5 jugadors a la plantilla. Això sí, el Barça, per exemple, pot estar interessat en l'estrella del Baskonia, Timoteo Lubabu Cabarro, per suplir la baixa de Clyburn. També en clau bàsquet blaugrana, Pau Gasol ha opinat de l'actualitat del Barça des del seu campus, la Gasol Academy by Santander, i ha dit que el Barça necessita fer un equip no per ser aspirant, sinó per guanyar títols.
6: S'ha de tenir perspectiva i s'ha d'entendre doncs, la complexitat també de les situacions. Hi ha hagut aquests últims anys, jo crec que lesions també importants de molts jugadors que han també marmat les possibilitats de l'equip, i la possibilitat que hi hagi canvis d'entrenadors bastant recurrents, no?, des dels últims 5 anys. Això també afecta, no?, la regularitat de l'equip.
1: Un Gasol que també ha afirmat de manera contundent que el Barça ha de formar part del projecte de l'NBA a Europa.
5: L'actualitat esportiva a fons.
1: I passem a parlar de tennis perquè al torneig de Wimbledon, Marcel Granollers i Horacio Ceballos han caigut als setzens de dobles en dos sets davant la parella formada pel belga Gil i el neerlandès Verbeek. Al quadre masculí individual avui s'han disputat més partits dels setzens, entre els quals destaquem la victòria del vigent campió de Roland Garros, Alexander Zverev, contra l'estatunidenc Gigón. La sorpresa ha estat el quadre femení, en què han caigut eliminades la número 2 del món, Yelena Rybakina, i la número 3 del món, Iga Swiatek. Rybakina ha caigut en dos sets contra la belga Mertens i també en dos sets ha perdut Swiatek contra la filipina Eala. I l'altra notícia del dia ha estat que Serena Williams ha dit que el genoll no li permet continuar jugant al torneig de dobles al costat de la seva germana. El seu duel contra la parella Osorio-Sierra s'ha cancel·lat i les germanes han quedat fora del torneig. I farem un últim apunt de Fórmula 1, perquè Kimi Antonelli sortirà demà des de la pole a la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya.

0: 3CAT Info.
1: Bona nit, són 11:15 i a aquesta hora us hem explicat que els bombers donen per estabilitzar l'incendi del massís de les Gavarres, al Baix Empordà, que ha afectat 2.200 hectàrees. Ho ha anunciat fa uns minuts la consellera d'Interior, Núria Parlon, acompanyada del cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell. Tots dos han fet una crida a no abaixar la guàrdia. De moment, els confinaments, això sí, es mantenen i demà es revaluarà la situació. De seguida anirem a la Bisbal d'Empordà amb la Laia Claret per saber-ne l'última hora. Els Estats Units commemoren amb un gran desplegament els 250 anys de la Declaració d'Independència en un 4 de juliol que Donald Trump ha assumit com una fita personal. El president nord-americà dona el tret de sortida amb un discurs en què atia el fantasma del comunisme hores abans del Parlament Central previst per aquesta matinada. Més qüestions en aquesta segona mitja hora. En aquest segon tram d'informatiu us explicarem que plantar cara a l'era de la immediatesa des del panorama editorial no és fàcil, però a les Terres de l'Ebre dues capçaleres fa 5 anys que demostren que és possible. Es tracta de Solstici i La Rara, dues revistes culturals que comparteixen l'aposta per l'escriptura reposada. I us explicarem també que el sector del lleure educatiu demana al Departament d'Educació que incorpori les sortides i colònies al currículum perquè siguin activitats obligatòries. El sector es troba en una situació crítica per la caiguda massiva de reserves després que més de la meitat dels centres educatius han decidit suspendre aquestes activitats a partir del curs que ve com a mesura de pressió al govern perquè augmenti la inversió en l'educació pública. També aquesta hora amb el Marc Andrés busquem el titular més destacat dels esports. Aquesta hora, Marc, què hi ha?
2: Doncs destaquem que Jonas Vingegaard és el primer mallot groc del Tour de França. El danès i el seu equip, el Visma, s'han endut la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Parc del Fòrum i final a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. El segon ha estat l'italià Filippo Ganna amb l'equip Ineos i Tadej Pogacar amb l'UAE, que ha estat el tercer classificat. Demà, segona etapa amb inici a Tarragona i final a Barcelona.
1: Amb una nit de cel serè, amb temperatures una mica més altes, demà, diumenge, farà sol i la calor s'intensificarà. La setmana vinent arriba la segona onada de calor de l'estiu, es repetiran els 40 graus en punts de l'interior. És, sens dubte, la notícia d'aquests últims minuts. Ha estabilitzat l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà, ho han anunciat fa uns minuts la consellera d'Interior, Núria Parlon, i David Borrell, el cap dels bombers de la Generalitat, encapçalant aquest operatiu instal·lat al centre de comandament avançat a la Bisbal d'Empordà, on ens ha parlat des d'aquesta situació les persones que han estat seguint l'evolució del foc i han anat compareixent. Ho ha fet també fa una estona el president de la Generalitat, Salvador Illa. Després, a les 10:15, ha estat quan ha comparegut Núria Parlon i el cap de bombers, David Borrell, per escenificar aquesta estabilització d'aquest incendi de les Gavarres. Tot i això, han advertit tots dos, tant la consellera com el cap dels bombers, que les pròximes hores seran crucials per determinar l'evolució del foc. Han demanat prudència a la ciutadania i han recordat que la Generalitat ha decretat el tancament del massís de les Gavarres fins al 10 de juliol. No s'hi podrà accedir de cap manera. Núria Parlon ha advertit que no es poden assumir dues o més situacions semblants.
3: Important continuar incidint en la prudència del conjunt de la població. Estem en un alfa 4, amb una onada de calor important de cara als propers dies. Molta precaució, molta prudència arreu del territori, perquè ja ho hem dit i tornem a insistir, no ens podem permetre la simultaneïtat d'operativa, perquè ens genera molts mals de caps i, òbviament, totes les afectacions que això provoca al conjunt del país.
1: Per tant, per la seva banda, el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, adverteix que el perímetre encara és irregular i que això els fa ser molt prudents.
4: Ara mateix està estable, vol dir que no creix, però el perímetre està molt, és molt irregular, molt difícil.

0: i no s'ha pogut, diguéssim, arribar, diguéssim, a rematar tot el perímetre que seria quan ja parlaríem de que és un incendi que està controlat. No estem en aquest moment, sí que estem en un moment en què passem de fase, està estable.
1: Aquesta nit, 400 bombers i un centenar de membres de l'UME, l'exèrcit espanyol, es mantindran sobre el terreny per continuar treballant en aquesta extinció d'un incendi que ha afectat unes 2.300 hectàrees. Malgrat aquesta previsió imminent que l'incendi s'estabilitzi, hi ha veïns que no les tenen totes perquè, segons ens han explicat, la informació que els han donat ha anat canviant moltíssim durant tot el dia. Ignasi Casamitjana viu a l'organització Vall Repòs de Santa Cristina d'Aro i encara no ha pogut tornar a casa seva.
2: Com a veïns que estem preocupats per la nostra vivenda i com va el foc, pues és com una muntanya russa. Et diuen una notícia bona i cap d'unes hores et diuen una dolenta. I anem així.
1: I el cas de Marta Puig, que viu en un mas al mig de les Gavarres, és molt gràfic.
3: Tenim el cotxe preparat, amb roba, els documents importants i a punt de marxar. Els nens estan amb uns amics, al poble, a la Bisbal, i el meu home i jo ens hem quedat aquí, a la retaguàrdia.
1: L'incendi ha obligat a confinar diversos municipis des del primer moment per garantir la seguretat dels veïns i facilitar les tasques dels cossos de seguretat i emergències. En molts casos, l'anunci de l'estabilització ha alleugerit els alcaldes, malgrat que no es pot abaixar la guàrdia, tal com explicava l'especial informatiu de 3CAT Info, que han fet en emissió conjunta de Catalunya Ràdio 3CAT Info de 9 a 10 de la nit, l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio.
4: Si passem la nit bé i no hi ha cap revifada, doncs que tindrem més fàcil, primer, comprovar l'estat de les seves cases i, segon, estar més a prop de que puguin tornar-hi.
1: A Santa Cristina d'Aro hi ha veïns que continuen desallotjats, que passaran una segona nit en equipaments municipals. Pel que fa a les afectacions materials, Josep Xifra, alcalde de Santa Cristina d'Aro, explicava la situació de l'organització Vall Repòs, la més propera a les flames.
5: Ha afectat alguna tanca de parcel·les, ha afectat algun jardí i algun porxo, però vivenda no l'ha afectat cap.
1: L'incendi ha obligat a suspendre el Santa Market de Santa Cristina d'Aro, que s'havia d'inaugurar divendres i que de moment no obrirà a l'espera de les indicacions dels cossos de seguretat i emergències.
6: 3CAT Info.
1: Un incendi de les Gavarres que ha obligat també a la suspensió definitiva de la 59a cantada de veneres de Calella de Palafrugell, que s'havia de fer aquesta nit a la platja de Portbó. Segons ha explicat l'alcaldessa del municipi, l'alcaldessa de Palafrugell, Laura Millán, en declaracions a 3CAT Info, han optat per cancel·lar l'esdeveniment i garantir la seguretat i destinar tots els esforços ajudar en les tasques contra el foc.
7: Cancel·lem definitivament i com que de cara de demà no sabíem com evolucionaria, però sí que evidentment tot el muntatge que tenim allà tampoc podíem deixar-lo més temps si realment no fèiem la cantada de veneres i en coordinació amb l'organització dita que doncs hem decidit cancel·lar-ho.
1: L'organització de la cantada de veneres de Calella es posarà en contacte amb els espectadors que han comprat entrades per informar-los del procediment per retornar-los l'import d'aquestes localitats.

0: 3CAT Info.
1: Ara falten 6 minuts per arribar a 3:15. Més enllà d'aquest incendi, de les conseqüències que ha portat i que portarà encara dies, hem d'abordar també altres qüestions de l'actualitat pel que fa a les cites internacionals. Els Estats Units estan celebrant el seu 4 de juliol més especial, el que marca els 250 anys de la Declaració d'Independència. Donald Trump ha volgut convertir aquesta efemèride en un acte central del seu mandat, cosa que li ha valgut acusacions de partidisme. Aquesta matinada pronunciarà un esperat discurs 24 hores després d'un altre parlament al Mont Rushmore, en què ha alertat dels perills del comunisme en referència avalada al Partit Demòcrata. Des de Washington ho hem seguit amb l'Oriol Serra.
2: El Mont Rushmore, una de les principals atraccions turístiques dels Estats Units, ha estat l'escenari triat pel president Donald Trump per a celebrar la vigília d'aquest dia de la independència. Trump ha fet un discurs als peus de les cares de quatre dels presidents més emblemàtics dels Estats Units. A banda de lloar el país, i a si mateix, és clar, Trump ha respost a les crítiques de l'alcalde de Nova York advertint que el comunisme és la

0: la pitjor de les amenaces perquè representa mort, tirania i maldat. Trump no ho ha arribat a dir, però s'ha entès que quan parlava de comunisme es referia al Partit Demòcrata i per això ha esmentat les eleccions previstes pel novembre. America will never
1: be... Els Estats Units mai seran un país comunista. Només podem perdre les eleccions de mig mandat si ens permetem perdre-les. Si som ximples, estúpids i imprudents. El Partit Comunista està format per immigrants il·legals, criminals i totes les persones que no volen treballar.
0: Donald Trump també ha apel·lat a la religiositat del país, tot i la contradicció que això suposa amb els principis constitucionals, assegurant que els americans només s'agenollen davant de Déu Totpoderós. Abans, el governador de Dakota del Sud, Larry Rodan, ja havia dit que els drets i llibertats ha estat Déu qui els ha atorgat als americans. Trump ha reblat el seu ideari explicant així per què als Estats Units s'hi parla l'anglès. In America we
1: speak English. Als Estats Units parlem l'anglès perquè és la llengua de la nostra fundació i durant mil anys ha estat la llengua de la llibertat. The language of
0: freedom. Les celebracions dels 250 anys de la Fundació dels Estats Units amb la signatura de la Declaració d'Independència culminaran aquesta nit amb nombroses passades d'avions militars al National Mall de Washington, un nou discurs de Trump i uns focs d'artifici que el president nord-americà ha promès que batran el rècord Guinness.
2: A Alemanya, incidents a la ciutat d'Erfurt entre la policia i els manifestants contraris a la celebració del Congrés de la Formació d'Extrema Dreta Alternativa per Alemanya. Les forces policials han carregat quan uns 20.000 manifestants intentaven impedir l'accés al Congrés del mig miler de delegats de la formació Ultra, que ha de reelegir Alice Weidel i Tino Chrupalla com a líders. La data escollida pel Congrés coincideix amb el primer centenari de l'anunci de la creació de les joventuts hitlerianes i de l'establiment de la salutació nazi amb el braç. Les últimes enquestes donen la majoria a escala estatal a l'Alternativa per a Alemanya amb un 29% dels vots. Milers d'iranians omplen els carrers de la capital Teheran en el primer dels 6 dies del funeral del seu líder espiritual Ali Khamenei, però sense que el seu fill i successor, Mojtaba Khamenei, hagi estat vist en públic encara. Mojtaba va resultar ferit en el mateix atac dels Estats Units i Israel de fa 4 mesos, en què va morir el seu pare, que durant 38 anys va regir els destins de l'Iran. Des d'aleshores viu amagat i sense mostrar-se. Els manifestants reten homenatge al líder espiritual mort.
3: El líder era un pare per a tots nosaltres. Amb la seva mort, tots hem quedat orfes. El dolor per la seva pèrdua és profund, sobretot tenint en compte que era el líder de tots els que buscaven la llibertat del món. No hi havia ningú com ell. Era realment únic i inigualable.
2: A les marxes se senten crits contra els Estats Units i el president Donald Trump, així com crides a la revenja. El règim iranià fa del funeral una demostració de força enmig de la precària treva amb els Estats Units i preveu que entre 15 i 20 milions de persones participin als seguicis per tres ciutats iranianes i dos santuaris xiïtes al veí Iraq. Dijous enterraran les restes d'Ali Khamenei a Mashhad, la seva ciutat natal. I a Veneçuela augmenta el balanç de víctimes pel terratrèmol i les autoritats alerten que la situació sanitària empitjora. Segons dades d'aquest dissabte al vespre, hi ha 2.954 morts i gairebé 16.600 ferits. Exteriors manté en 34 els espanyols morts. A més, l'OMS avisa del risc de malalties com el xarampió i que les infraestructures sanitàries estan en mal estat. Per això s'han hagut d'improvisar hospitals als llocs més insospitats. Anem amb l'ambient especial a La Guaira, un dels llocs més afectats d'aquest terratrèmol. Ho seguim amb el Miquel Jarque.
4: El terratrèmol ha deixat molt tocat un sistema sense múscul i apareixen iniciatives com la de l'Àngel Matute, treballador en el món de les assegurances mèdiques, que des d'un altre estat va venir aquí el dia de Sant Jordi amb dos metges amics seus. Van veure aquest McDonald's, el van ocupar i van tenir la complicitat de la policia.
5: Soy voluntario. Nosotros vinimos 70, 80 personas de Barquisimeto. Realmente irrumpimos las instalaciones de McDonald's porque ellos no nos dieron autorización para entrar acá. Traíamos insumos médicos, comida, no teníamos dónde pasar la noche y yo junto a mi equipo, ¿verdad?, tomamos la iniciativa de irrumpir acá para tratar de hacer un mini hospital improvisado, por así decirlo.
4: Amb un centenar de metges voluntaris atenen cada dia més de 200 persones.
5: El hospital como tal funciona es aquí abajo nada más. Esta es el área de farmacia. Acá está el área de curación, hidratación. Aparte de eso, ¿verdad? Este es como la atención al público. Si alguien necesita una consulta, hay especialistas acá. Aquí, mira, tenemos personas, hay fisioterapia, hay médicos, hay enfermeros, hay todo tipo de especialistas acá.
4: I, evidentment, especialistes en psiquiatria i psicologia, perquè l'impacte en la població ha estat brutal. A la porta, aparcades ambulàncies i també cotxes de voluntaris que s'ofereixen a portar medicaments a pisos de persones grans o que tenen una mobilitat reduïda.
2: Gràcies, Miquel. Des de La Guaira, tocats 3:15.
6: El temps.
2: A punt, la crònica amb l'Enric Agut.
7: Nit ben tranquil·la, de cel serè, vents fluixos, una mica de tramuntana cap al nord de l'Empordà, cap a la zona del Cap de Creus, que arribarà escalfada. Les mínimes estaran al voltant dels 17, 18, 19, 20 graus a l'interior i a la costa, en alguns indrets, no es baixarà dels 25, per exemple, al centre de Barcelona o també cap a l'àrea de Portbou o també a Roses, valors elevats per aquesta tramuntana moderada, però que serà escalfada en aquell sector del país. Demà un dia de sol, de calor intensa, a la tarda algun nuvolet, hi haurà brisa a la costa marinada, de fluixa moderada, la costa central pot entrar amb una mica més d'intensitat i s'espera més calor. Demà algunes comarques estaran sota avís per calor, estem parlant de l'Empordà, també el Maresme, el Vallès Occidental, el Barcelonès, el Baix Llobregat i també el Baix Ebre i el Montsià, i per la setmana entrant una onada de calor entre dilluns i dijous.
6: A 3CAT Info,
8: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
6: insostenibles.
9: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
6: El retrat d'un planeta en crisi.
10: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara, mai en la vida.
11: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
6: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. 3CAT Info.

0: La Ludwig Band entusiasma el públic del Canet Rock amb un concert curt però intens. Ginestar, els Catarres, 31 fa molt a fúmiga. Faran ballar els assistents fins que surti el sol. Anem a Canet de Mar. Marc Ruiz.
1: Anar a un concert de la Ludwig Band és com tenir al davant de Band o Bruce Springsteen en els seus millors temps. I a més, les seves lletres tenen a veure amb tu. Aquesta narrativa poderosa i la gran qualitat dels músics que elaboren un folk clàssic forma part de la raó del seu èxit. Han vingut amb el disc Pel barri es comenta sota el braç. I sí, han sonat moltes cançons de l'àlbum. El teu amor, Millor amb ell, La genial, On has passat aquesta nit. Però també grans clàssics com El meu amor se n'ha anat de vacances, S'ha mort l'home més vell d'Espolla, que va ser el seu primer gran èxit. O Manela, no vull currar per vostè, una mena de Maggie's Farm a la Ludwig i que fins ara acostumava a ser el bis. Però això ha canviat perquè ara la cançó que tothom espera és Xavier, el tècnic de so, amb una conversa que s'ha fet viral i que tot el Canet Rock ha cantat de dalt a baix. Ginestar, els Amics de les Arts o Buhos són els gusts dels artistes que faran ballar el públic del Canet Rock fins que la fúmiga tanqui el festival quan surti el sol.
0: Gràcies, en aquest cas, al nostre company que segueix, el Marc Ruiz, que segueix aquest festival Canet Rock maratonià, que acabarà, com deia, quan ben entrada la matinada, quan surti pràcticament el sol a les 6 del matí. Ara canviem radicalment de tema perquè us volem parlar del sector del lleure educatiu, que ha demanat al Departament d'Educació que incorpori les sortides i colònies al currículum perquè siguin activitats obligatòries. El sector es troba en una situació crítica per la caiguda massiva de reserves després que més de la meitat dels centres educatius han decidit suspendre aquestes activitats a partir del curs que ve com a mesura de pressió al govern perquè augmenti, Sara Canyeté, la inversió en l'educació pública.
2: De moment són 1.300 les escoles i instituts públics que el curs que ve no faran sortides ni colònies com a protesta per reclamar millors condicions laborals i més recursos per l'educació. Això malgrat que s'ha arribat a final de curs amb un acord firmat amb tres dels sindicats que el govern xifra en 2.700 milions d'euros. Davant aquesta situació, el sector del lleure educatiu defensa que les colònies són una activitat amb dècades de tradició i que formen part també del sistema educatiu. És per això que demanen al Departament d'Educació que busqui la manera de formalitzar-ho. Ho explica Pep Montes, gerent de Sallec, una de les tres patronals del sector, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Llavors el que estem demanant al Departament d'Educació és que ho formalitzi, que integri dintre dels currículums i de les planificacions escolars dels diferents nivells educatius, és a dir, infantil, primària, secundària, doncs la realització de sortides i colònies escolars.

0: que puguin desplegar, complementar, ampliar de la manera que ja venim fent tradicionalment els continguts educatius.
1: Montes també considera que si s'hagués regulat abans no s'hauria arribat a aquesta situació.
0: Aquesta caiguda de les reserves de colònies escolars per al curs vinent segurament s'hauria pogut mitigar molt si estigués normalitzat, si estigués regulat. Si estigués regulat, això implicaria que s'han d'establir quines són les condicions correctes, tècniques, retributives, en què s'han de poder realitzar aquestes activitats.
1: Des de Fundesplai consideren que la presència dels mestres i professors en aquestes activitats és ineludible. Carles Xifra és director general adjunt de l'entitat i són també declaracions a Catalunya Ràdio.
2: I no només a nivell d'aprenentatge curricular, sinó que també penseu en el vincle que es crea entre educadors, professorats, a infants, monitors i monitores, quan es viu una nit d'estels, es fa una excursió a la Riera, es fa un joc de nit, que totes aquestes activitats canvien les relacions i generen aquests vincles tan potents que val la pena conservar.
1: El sector lamenta que les protestes dels docents els facin servir com a moneda de canvi per pressionar el govern en comptes de sumar-los a les seves reivindicacions. Diuen que la caiguda en les reserves volta al 70% i que en alguns casos és total, amb cases de colònies que no tenen cap reserva a partir del mes de setembre. Una situació que suposarà un impacte en la facturació del sector d'entre 50 i 60 milions d'euros i que pot afectar uns 3.500 llocs de treball. És per això que també demanen al govern ajudes directes i que no els deixi caure.
3: Plantar cara a l'era de la immediatesa des del panorama editorial no és fàcil, però a les Terres de l'Ebre dues capçaleres fa 5 anys que demostren que és possible. Es tracta de Solstici i La Rara, dues revistes culturals que comparteixen l'aposta per l'escriptura reposada. Tortosa, Ariadna Escoda.
4: Mentre que Solstici té una periodicitat semestral i se centra en la llengua i les arts, La Rara té un caràcter anual i promou la reflexió de col·lectius artístics contemporanis. Una de les particularitats que comparteixen és que aposten per un tipus de contingut cultural fet a foc lent, fins al punt que, en el cas de Solstici, han optat per deixar de marcar cada edició temporalment, per fugir del concepte de caducitat. Quim Melchor n'és el director.
5: Com que són peces, d'alguna manera, atemporals, que continuaran sent vigents d'aquí 2 anys, és que no hi ha pressa per consumir-ho, no has de rascar-li 2 minuts del teu dia per poder-ho fer. És quan tu vulguis gaudir d'una lectura reposada o no, tens esta peça allà, sempre la estarà. Si tu trigues 2 mesos a consumir-la, la continuaràs tenint allà i continuarà sent una peça igualment de valuosa.
4: La revista La Rara, per la seva part, aposta per transgredir més enllà del paper, com explica l'editora Anna Zaera.
6: La Rara és una revista, però podria ser una exposició, podria ser una instal·lació, podria ser un circuit. És una proposta visual que moltes vegades diem que és un museu sense parets, perquè podria prendre múltiples formes. De fet, està encaixada en les pàgines d'una revista, però tota ella s'expandeix i s'obri. Quan reps La Rara, no saps quins secrets et depararà i què hi trobaràs a dintre.
4: La viabilitat econòmica dels dos projectes es basa principalment en les subvencions, així com també en les subscripcions dels lectors. En el cas de La Rara, recentment ha engegat un micromecenatge per costejar la publicació de la 5a edició, dedicada al concepte de la comunió.
3: 6 minuts i arribem a les 11.
7: Esports.
3: A punt amb el Marc Andrés. Marc, bona nit.
8: Bona nit. Jonas Vingegaard és el primer mallot groc del Tour de França. El danès i el seu equip, el Visma, s'han endut la primera etapa, una contrarrellotge de 19 quilòmetres per equips, amb sortida al Parc del Fòrum i final a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Però bé, tot i ser una contrarrellotge per equips, els temps computaven individualment i això ha convertit a Vingegaard en el primer líder d'aquest Tour.
9: I would say it's the perfect start.
10: Diria que és l'inici perfecte. Encara queda molt tour, però l'inici és perfecte. Els meus companys han fet una feina espectacular avui, han estat molt forts. No he hagut de fer gaire, la veritat, m'han dut a la meta. Guanyar l'etapa i aconseguir el mallot groc, per mi, després d'uns anys molt durs, sense aconseguir-ho, ha estat molt maco tornar-ho a viure.
9: It's nice for me to experience it again.
8: Segon ha estat l'italià Filippo Ganna, de l'Ineos, i tercer l'altre gran favorit al Tour, l'eslové de l'UAE, Tadej Pogacar. El Caja Rural, per cert, ha estat el primer equip a sortir en aquesta contrarrellotge i és l'únic equip, per cert, que té catalans, Joel Nicolau i Abel Balderston. Sentim aquest últim.
11: Molta calor, a 5 de la tarda, llavors sí que ha costat, però bueno, contents, hem d'estar contents amb l'equip. Jo crec que he tingut bon rendiment, ho hem plantejat superbé i la veritat que molt contents.
8: Avui, com hem comentat, s'ha fet aquest gran départ a Barcelona i demà la segona etapa d'aquest Tour de França continuarà.

0: per Catalunya. Seran 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona i fins a Montjuïc, a Barcelona, amb un port de segona categoria i 3 de tercera. Dilluns es farà la tercera etapa de 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i els Angles, ja a la Catalunya Nord, en la que serà l'última etapa en territori català d'aquest Tour de França. El Mundial de Futbol, d'aquí 5 minuts a les 11 de la nit, comença el segon partit de vuitens de final, la segona eliminatòria. Ho farà entre el Paraguai i França. Uns vuitens de final que han començat amb la victòria del Marroc sobre el Canadà. Per tant, el Marroc és la primera selecció classificada pels quarts de final. Una selecció marroquina que s'ha imposat per 0-3 al Canadà, gràcies a dos gols del futbolista encara del Girona, Zedine Unahi, i al final un d'Ebrahim Díaz. La derrota del Canadà, per cert, significa la primera eliminació d'aquest Mundial d'un dels tres anfitrions. A més d'aquest Marroc-Canadà i aquest Paraguai-França, que comença d'aquí 4 minuts a les 11, la resta de vuitens de final són el Brasil-Noruega, el Mèxic-Anglaterra, Portugal-Espanya, Estats Units-Bèlgica, Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. I més futbol, però en aquest cas de futbol més proper, perquè comencem per la primera divisió espanyola, en què el València i el Llevant han fet les primeres revisions mèdiques i dilluns ja començaran els entrenaments de pretemporada. Un Llevant, per cert, que serà el primer rival de l'Espanyol per preparar el proper curs. D'altra banda, a la segona divisió, el Sabadell ha anunciat el fitxatge de l'osonenc Miqui Codina. El defensa va jugar al Zamora la temporada passada.
1: Trescat Info.
0: En bàsquet, el Barça ha anunciat la baixa de Will Clyburn. El club blaugrana ha fet efectiva una clàusula de tall que tenia amb l'aler nord-americà de 36 anys i Clyburn deixarà el Barça després de només una temporada. Una baixa que és la novena que ha anunciat l'equip de bàsquet en els últims dies, de fet. Un equip de bàsquet que ara mateix té 5 jugadors a la plantilla. Això sí, per exemple, per substituir a Will Clyburn i cobrir la seva baixa, el Barça està interessat en l'estrella del Baskonia, Timoteo Lubavu Cabarrot. I més bàsquet, perquè Pau Gasol ha opinat de l'actualitat del Barça des del seu campus, la Gasol Academy, i ha dit que el Barça necessita fer un equip no per ser un aspirant, sinó per guanyar títols. Això sí, ha admès que també els últims temps ha tingut moltes lesions que han dificultat la feina.
2: S'ha de tenir perspectiva i s'ha d'entendre la complexitat també de les situacions. Hi ha hagut aquests últims anys, jo crec que lesions també importants de molts jugadors que han també marmat les possibilitats de l'equip, i la possibilitat que hi hagi canvis d'entrenadors bastant recurrents, no? Des dels últims 5 anys, això també afecta, no? la regularitat de l'equip.
0: Un Gasol que també ha afirmat de manera contundent que el Barça ha de formar part del projecte de l'NBA a Europa.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: Parlem ara de tennis, perquè al torneig de Wimbledon, Marcel Granollers i Horacio Ceballos han caigut als 16ens de dobles en dos sets davant la parella formada pel belga Gil i el neerlandès Verbeek. Al quadre individual masculí, avui s'han disputat més partits dels 16ens, entre els quals destaquem la victòria del vigent campió de Roland Garros, Alexander Zverev, contra l'estatunidenc Giron. La sorpresa ha estat el quadre femení, en què han caigut eliminades tant la número 2 del món, Yelena Rybakina, i la número 3, Iga Swiatek. Rybakina ha caigut en dos sets contra la belga Mertens i també en dos sets ha perdut Swiatek contra la filipina Eala. I l'altra notícia del dia ha estat que Serena Williams ha dit que el seu genoll no li permet continuar jugant al torneig de dobles de Wimbledon al costat de la seva germana. El seu duel contra la parella Osorio Sierra s'ha cancel·lat i les germanes han quedat així fora del torneig.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A la Fórmula 1, el líder Kimi Antonelli ha aconseguit la pole de la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya, al circuit de Silverstone. Antonelli ha superat per 175 mil·lèsimes el monegasc Charles Leclerc, el pilot de Ferrari. Antonelli trenca així la igualtat de pols amb el seu company Russell i marca la seva cinquena per 4 del britànic. Aquesta cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya es disputarà demà diumenge a les 4 de la tarda. Des de la segona fila sortiran Lewis Hamilton i George Russell, des de la tercera Hadjar i el vigent campió Lando Norris. Carlos Sainz, de la seva banda, sortirà 15è a la vuitena fila i Fernando Alonso ho farà des de l'última posició, 22è a l'onzena fila. Antonelli, per cert, també ha guanyat la cursa sprint aquest dissabte al davant de Lewis Hamilton i Lando Norris. I ara, a la general, el pilot de Mercedes, Antonelli, suma 179 punts i en té 43 d'avantatge sobre el seu company d'equip, George Russell.
1: Trescat Info.

0: Bona nit, són les 11. Ha estabilitzat l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà després de cremar 2.300 hectàrees. Es mantenen els confinaments i el govern demana extremar les precaucions davant l'onada de calor que arriba aquest diumenge. Tot i que l'incendi ja no ha d'augmentar, hi ha veïns que no les tenen totes perquè la informació que els han donat ha anat canviant moltíssim durant tot el dia. Els alcaldes també tenen clar que no es pot abaixar la guàrdia. El treballador que hauria provocat l'incendi utilitzant una radial passarà aquest diumenge a disposició judicial. Segons els experts en dret laboral consultats per aquesta emissora, podria haver de fer front a penes de presó. Els Estats Units commemoren amb gran desplegament els 250 anys de la Declaració d'Independència, en un 4 de juliol que Donald Trump ha assumit com una fita personal. El president dona el tret de sortida amb un discurs en què atia el fantasma del comunisme, hores abans del Parlament Central previst per aquesta matinada. Gairebé 3.000 morts al terratrèmol de Veneçuela del dia de Sant Joan, segons l'últim balanç fet públic aquest dissabte. El govern espanyol eleva a 34 el nombre de víctimes mortals de l'Estat. Les autoritats veneçolanes es veuen obligades a improvisar hospitals als llocs més inhospitats pel mal estat de les infraestructures sanitàries. A Teheran, milers de persones omplen els carrers cridant contra Trump en el primer dels 6 dies del funeral del líder espiritual Ali Khamenei, però no es mostra en públic el seu fill i successor, Mostafa Khamenei, ferit al mateix atac dels Estats Units i Israel en què va morir el seu pare fa 4 mesos. La manifestació de l'orgull LGTBIQ+ de Madrid treu 1 milió de persones al carrer en un context d'auge global de l'extrema dreta.
1: Esports. Jonas Vingegaard és el primer mallot groc del Tour de França. El danès i el seu equip, el Visma, s'han endut la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Parc del Fòrum i final a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Aquest diumenge, segona etapa, inicia a Tarragona i final a Barcelona. Al Mundial de Futbol, el Marroc és la primera selecció classificada per als quarts de final, després de guanyar el Canadà per 0-3, amb dos gols del futbolista del Girona, Unahi, i un d'Abrahim Díaz. I en bàsquet, Will Clyburn no seguirà al Barça després que el club hagi fet efectiva la seva clàusula de tall. És la novena baixa blaugrana d'aquest estiu.
0: Pel que fa al temps, nit de cel serè i amb temperatures una mica més altes. Aquest diumenge farà sol i la calor s'intensificarà. La setmana que ve arriba la segona onada de calor de l'estiu. Es repetiran els 40 graus en punts de l'interior.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Les pròximes hores seran crucials per a l'evolució de l'incendi que ja està estabilitzat al massís de les Gavarres i que ha afectat fins ara unes 2.300 hectàrees, també habitatges. Concretament, s'han cremat 4 cases, una nau industrial i també alguna instal·lació per a animals. El govern i els bombers adverteixen que les condicions meteorològiques que es donaran a partir d'aquest diumenge amb l'arribada d'una altra onada de calor podrien afavorir la revifada d'aquest foc o facilitar altres incendis. Uns 400 bombers i un centenar de militars es mantenen treballant sobre el terreny aquesta nit fent tasques d'extinció. Anem a la Bisbal d'Empordà, Laia Claret.
3: Ha estabilitzat aquest incendi a les Gavarres. Afecta 2.300 hectàrees i preocupava sobretot el flanc dret perquè el potencial era de 30.000. Tot i aquesta estabilització, ve una onada de calor i aquest diumenge hi torna a haver marinada. Per tant, prudència. David Borrell és el cap dels bombers.
4: Ara mateix està estable, vol dir que no creix, però el perímetre està molt, és molt irregular, molt difícil i no s'ha pogut, diguéssim, arribar, diguéssim, a rematar tot el perímetre que seria quan ja parlaríem de que és un incendi que està controlat. No estem en aquest moment, sí que estem en un moment en què passem de fase, està estable.
3: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha remarcat que continua el confinament per ara als 7 municipis afectats, que són Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segueró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. També està prohibit accedir a les Gavarres fins a mitjans de la setmana que ve, i és que preocupa que hi pugui haver un nou incendi d'aquesta magnitud.
2: important continuar incidint en la prudència del conjunt de la població. Estem en un alfa, en un alfa 4, amb una onada de calor important de cara als propers dies. Molta precaució, molta prudència arreu del territori, perquè ja ho hem dit i tornem a insistir, no ens podem permetre la simultaneïtat d'operativa, perquè ens genera doncs, molts mals de caps i, òbviament, doncs, totes les afectacions que això provoca al conjunt del país. Per tant, molt...
3: Durant tota la nit continuaran treballant 475 bombers a la zona, també 100 membres de l'UME de l'Exèrcit i els ADFs. A la zona afectada per ara hi ha 4 cases cremades, també una desena d'afectades, en aquest cas afectacions a cases, a una nau industrial i a zona amb bestiar. Sobre l'inici del foc, una persona detinguda per imprudència greu, perquè el foc va començar per l'ús d'una serra radial que està prohibit aquest diumenge, passarà a disposició del jutge.
0: Els veïns del Baix Empordà segueixen amb preocupació l'incendi, sobretot els d'urbanitzacions properes a zones boscoses. A Calonja i Sant Antoni, les flames han afectat un habitatge i a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, els residents del nucli de Rabioses encara no poden tornar a casa. Esperen que la situació es pugui estabilitzar. Ho ha seguit Berta Artigas Fontàs.
5: Dia dur pels veïns del Baix Empordà que segueixen amb angoixa l'evolució de l'incendi. Els veïns que viuen en masos aïllats als nuclis de les Rabioses a Cruïlles, molt a prop d'on ahir va començar el foc, encara no poden tornar a casa. Asseguren que l'incendi ha arrasat la seva llar, però no ha afectat l'interior. Ramon Baltà i Imma Puigblanc són dos afectats.
6: De moment vam salvar el mas, però tot l'altre està, gràcies, està tot rostit. Camps, hi ha bosc, hi ha tot i tot està... fa pena. Però pena.
7: Sí, se'ns han salvat les cases perquè si existeix Déu o el que hagi sigut, ens els ha salvat.
5: La preocupació del dia d'avui es tradueix en indignació perquè ells, més que ningú, tenien clar que això algun dia podia passar.
7: Cada any, jo almenys, quan passa la temporada d'estiu, dius un any més. No s'estan fent bé les coses... no s'està netejant com s'hauria de netejar.
5: En aquesta zona a tocar de la Bisbal, avui el fum ha sigut visible durant tot el dia i estones fins i tot s'ha vist foc. En aquest context, desenes de voluntaris s'han organitzat per rescatar animals d'aquests masos aïllats. Calculen que des d'ahir han desplaçat uns 150 animals a espais més segurs.
8: Sembla que ho tenim amb una distància que pot ser prudencial, però com que realment tenim una informació... molt bàsica, per dir-ho d'alguna manera, pues l'única opció que tenim és treure els animals del radi on està més o menys en perill.
5: És en Narcís Jaques, un dels organitzadors de la iniciativa. El principal desig de tots, que comencin a arribar notícies bones, mentre observen amb certa impotència com el bosc crema.
0: Malgrat que sembla que les coses milloren, hi ha veïns que no les tenen totes, perquè, segons ens han explicat, la informació que els han donat ha anat canviant moltíssim durant tot el dissabte. Ignasi Casamitjana viu a l'urbanització Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro i encara no ha pogut tornar a casa.
9: Com a veïns que estem preocupats per la nostra vivenda i com va el foc, pues és com una muntanya russa. Diuen una notícia bona i cap d'unes hores diuen una dolenta i anem així.
0: El cas de Marta Puig, que viu en un mas al mig de les Gavarres, és molt gràfic.
10: Tenim el cotxe preparat amb roba, els documents importants i a punt de marxar. Els nens estan amb uns amics al poble, a la Bisbal, i el meu home i jo ens hem quedat aquí, a la retaguàrdia.
0: Divendres, alguns veïns van veure directament com aquest primer gran incendi de l'estiu cremava casa seva. Quan passa una cosa així, el que és bàsic és tenir una assegurança de la llar, que normalment sempre inclou els danys per incendi. Pràcticament tothom en té, perquè si tens una hipoteca, la llei t'hi obliga. És vital comunicar el que ens ha passat abans de 7 dies, perquè l'asseguradora comenci els tràmits per pagar. Enrique García, portaveu de l'OCU a Espanya, a 3CAT Info.
11: I a partir d'ahí la companyia aseguradora tiene 40 días para hacer un primer pago del siniestro, que no será el definitivo. El plazo máximo se eleva hasta 3 meses para que ya se haga ese pago definitivo, pero ojo, a los 40 días la compañía ya tiene que hacer un pago provisional.
0: I en tot aquest procés convindria també tenir les escriptures, les factures dels mobles i els electrodomèstics, de tot el que puguem relacionar amb l'habitatge, perquè tot això sempre va a favor de la persona que reclama. L'incendi ha obligat a confinar diversos municipis des del primer moment per garantir la seguretat dels veïns i facilitar les tasques dels cossos de seguretat i emergències. En molts casos, l'anunci de l'estabilització ha alleugerit els alcaldes, malgrat que no es pot abaixar la guàrdia, tal com explicava a la

0: l'especial informatiu de 3Cat Info, l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio.
1: Si passem la nit bé i no hi ha cap revifada, doncs que tindrem més fàcil, primer, comprovar l'estat de les seves cases i, segon, estar més a prop de que puguin tornar-hi.
0: A Santa Cristina d'Aro hi ha veïns que continuen desallotjats, que passaran la segona nit en equipaments municipals. Pel que fa a les afectacions materials, Josep Xifra, alcalde de Santa Cristina d'Aro, en l'especial informatiu explicava la situació de la urbanització Vallrepòs, la més propera al foc.
2: Ha afectat alguna tanca de parcel·les, ha afectat algun jardí i algun porxo, però vivenda no l'ha afectat cap.
0: L'incendi ha obligat a suspendre el Santa Market a Santa Cristina d'Aro, que s'havia d'inaugurar divendres i que de moment no obrirà a l'espera de les indicacions dels cossos de seguretat i emergències. Catalunya viurà a partir d'aquest diumenge la segona onada de calor de l'estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de perill en aquest sentit i amb dilluns i dimarts com a dies de més intensitat. S'espera que la temperatura màxima superi els 40 graus a punts del Pla de Lleida i que estigui per sobre dels 35 graus a la resta de la Depressió Central i Prepirineu. A més, les nits poden ser tropicals a molts sectors del país, amb mínimes que no baixaran dels 20 graus. La causa de la calorada serà l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. Protecció Civil ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst, a 20 municipis del Gironès i el Baix Empordà. Això inclou el massís de les Gavarres. La restricció es mantindrà com a mínim fins a la matinada de dijous a divendres i afecta un territori de 31.000 hectàrees. Antoni Mur és inspector en cap dels agents rurals.
3: Es tanca totes les vies dins del tancament d'aquests 20 municipis que afecta el tancament del massís de Gavarres a tota l'activitat esportiva, tota l'activitat de lleure. Això vol dir bicicletes, vol dir motos, vol dir gent a peu, precisament perquè es fa per garantir la seguretat de les persones.
0: Malgrat el tancament del massís, aquest dissabte hi ha hagut persones que han intentat accedir-hi per practicar activitats de lleure. Un altre responsable dels agents rurals, Jaume Bosch, cap de l'àrea regional de Girona, demana a la ciutadania que estigui pendent de l'evolució del Pla Alfa perquè el risc d'incendi pot afectar altres punts del país.
4: Ara estem parlant de la restricció del massís de Gavars, però en funció d'aquesta evolució també ens preocupa del país, ens preocupa tot el Catalunya central, de Ponent i Terres de l'Ebre, en què el perill d'incendi també se'ns veurà molt incrementat els propers dies.
0: Protecció Civil recorda que 9 de cada 10 incendis són provocats per l'acció humana. Aquest diumenge, el detingut per presumptament haver provocat el foc amb una radial a prop de la carretera passarà a disposició judicial. Els experts consultats per Catalunya Ràdio expliquen que tant l'operari com l'empresa que l'havia contractat podrien afrontar penes de presó per imprudència. Nacho Parra, advocat laboralista del col·lectiu Ronda, en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: El Codi Penal imposa penes de presó a les quals podria enfrontar-se aquest treballador, però podria enfrontar-se també l'empresa. Al final, o sigui, no podem oblidar que aquesta persona no està fent treballs de manera autònoma, sinó està fent treballs contractat per un tercer.
0: Parra considera que no es pot centrar tota la responsabilitat en el treballador, ja que l'empresa és la responsable última dels treballs contractats.
5: Si jo he d'executar uns determinats treballs i aquests treballs són impossibles d'executar, per què? Perquè el risc que tenen són molt elevats, doncs jo com a empresa tinc el dret i l'obligació de suspendre l'execució d'aquells treballs.
0: L'advocat alerta que, tot i que la companyia estigués subcontractada pel govern, això no l'eximiria de responsabilitats.
5: Termes, evidentment, de responsabilitat també política. Perquè si és una activitat que està subcontractada directament per l'administració, home, l'administració també té l'obligació de vetllar perquè en tots aquells treballs que subcontractin s'executin en les millors condicions.
0: Segons Parra, una eventual responsabilitat penal dependrà, entre altres factors, de si l'administració havia establert prohibicions expresses sobre l'ús de determinades eines o sobre la realització de treballs en zones concretes. L'incendi de les Gavarres ha obligat a suspendre la 59a cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell. Segons ha explicat l'alcaldessa del municipi, Laura Milian, en declaracions a 3Cat Info, han optat per cancel·lar l'esdeveniment i garantir la seguretat i destinar també els esforços ajudant les tasques contra el foc.
6: Cancel·lem definitivament i com que de cara des de demà no sabíem com evolucionaria, però sí que evidentment tot el muntatge que tenim allà tampoc podíem deixar-lo més temps si realment no fèiem la cantada de veneres i en coordinació amb el... Amb

0: L'organització dita que doncs, hem decidit cancel·lar-ho.
1: L'organització de la cantada d'Havaneres es posarà en contacte amb els espectadors per informar-los del procediment per retornar-los l'import de les entrades.

0: i a la costa al voltant dels 22, 23, 24, però en alguns sectors no es baixarà dels 25, per exemple, a Barcelona, o també, això és possible, a l'àrea del Cap de Creus, pel vent del nord, o a Roses, que pot arribar un vent moderat aquí escalfat. Demà, dijous, matí de sol, també la tarda un nublet inofensiu, es espera molta calor, un dia més càlid, cap a Ponent es podria arribar als 38-39 graus, a les portes dels 40, dilluns sí que arribarà als 40 graus cap a Ponent, i demà a la tarda algunes comarques ja estaran en avís de per calor. Estem parlant de l'Empordà, el Maresme, el Vallès Occidental, el Barcelonès, el Baix Llobregat i també el Montsià i el Baix Ebre. Dilluns apreta la calor, la temperatura puja, l'onada de calor ens comença a afectar i ho podria fer fins dijous. La setmana entrant es repetiran els 40 graus, sobretot dimarts i dimecres, amb valors màxims que a les zones més calentes podrien arribar als 41 o 42 graus.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
2: Els Estats Units celebren el seu 4 de juliol més especial, el que marca els 250 anys de la Declaració d'Independència. Donald Trump ha volgut convertir l'efemèride en un acte central del seu mandat, cosa que li ha valgut acusacions de partidisme. Aquesta matinada pronunciarà el seu discurs més esperat. Mentrestant, milers de nord-americans han sortit al carrer desafiant una xafogor extrema. Washington, Oriol Serra.
3: Un dia de la independència com aquest només té lloc cada 50 anys i milions de nord-americans s'hi han abocat amb cor i ànima. L'administració de Trump sap que el patriotisme mou les masses en aquest país i ha mirat d'apropiar-se tant com ha pogut de les celebracions. Més enllà de la pròpia institucionalitat del càrrec, ho han fet tant el president Trump com el vicepresident J.D. Vance, qui al costat de la desfilada d'embarcacions militars a Nova York s'ha referit al país tot recordant que compta amb la gràcia de Déu.
4: Avui commemorem 250 anys dels Estats Units, afrontant el futur sense por. Commemorem 250 anys de demostrar el que un poble lliure pot aconseguir amb la providència del nostre creador tot poderós.
3: Els carrers de totes les ciutats del país estan guarnits amb els colors de la bandera, les barres i les estrelles des de fa setmanes. A la capital, cada 20 minuts hi ha passades d'avions militars que volen a molt poca alçada. Una exhibició de força constant que milers de persones han volgut presenciar, tot i les temperatures de més de 40 graus i un aire asfixiant. És el cas d'en Jim, que ha vingut des de Carolina del Nord.
5: Crec que sí. El 250 aniversari sembla que és una cosa que uneix la nostra nació, i això és molt necessari. La gent està més emocionada, porta roba vermella, blanca i blava.
3: L'Àlex de Tennessee assegura estar molt orgullós de la gestió de Trump, especialment pel que fa a la guerra contra l'Iran.
6: Amb la guerra dono suport total a Trump, perquè la qüestió és que aquests són musulmans, sí, però són musulmans radicals, i el que volen fer amb una bomba nuclear és fer volar el món pels aires, i ho faran. Dono suport a Trump per perseguir-ho i demolir-ho tot.
3: La celebració d'aquest 250è aniversari de la Declaració d'Independència s'ha interpretat de moltes maneres en funció de la ideologia, però als carrers de Washington no hi ha cap dubte que s'han omplert, sobretot, de persones que s'identifiquen amb el moviment MAGA i que han vingut des d'altres estats nord-americans a passar el cap de setmana a la capital.
2: Veneçuela ha augmentat el balanç de víctimes pel terratrèmol i les autoritats alerten que la situació sanitària empitjora. Segons dades d'aquest dissabte al vespre, hi ha 2.954 morts i gairebé 16.600 ferits. Exteriors manté en 34 els espanyols morts. A més, l'OMS avisa del risc de malalties com ara el xarampió i que les infraestructures sanitàries estan en mal estat. Per això s'han hagut d'improvisar hospitals als llocs més insospitats. Enviat especial a La Guaira, Miquel Jarque.
7: El terratrèmol ha deixat molt tocat un sistema sense múscul i apareixen iniciatives com la de l'Àngel Matute, treballador en el món de les assegurances mèdiques, que des d'un altre estat va venir aquí el dia de Sant Jordi amb dos metges amics seus. Van veure aquest McDonald's, el van ocupar i van tenir la complicitat de la policia.
8: Soy voluntario. Nosotros vinimos 70-80 personas de Barquisimeto. Realmente irrumpimos las instalaciones de McDonald's porque ellos no nos dieron autorización para entrar acá. Traíamos insumos médicos, comida, no teníamos dónde pasar la noche. Y yo, junto a mi equipo, ¿verdad?, tomamos la iniciativa de irrumpir acá para tratar de hacer un mini hospital improvisado, por así decirlo.
7: Amb un centenar de metges voluntaris atenen cada dia més de 200 persones.
8: El hospital como tal funciona es aquí abajo nada más. Esta es el área de farmacia. Acá está el área de curación, hidratación. Aparte de eso, ¿verdad? Este es como la atención.

0: al público. Si alguien necesita una consulta, hay especialistas acá. Aquí, mira, tenemos personas, hay fisioterapia, hay médicos, hay enfermeros, hay todo tipo de especialistas acá.
1: I, evidentment, especialistes en psiquiatria i psicologia, perquè l'impacte en la població ha estat brutal. A la porta, aparcades ambulàncies i també cotxes de voluntaris que s'ofereixen a portar medicaments a pisos de persones grans o que tenen una mobilitat reduïda.
2: Milers d'iranians omplen els carrers de Teheran en el primer dels 6 dies de funeral del seu líder espiritual, Ali Khamenei, però sense que el seu fill i successor, Mojtaba Khamenei, hagi estat vist en públic encara. Mojtaba Khamenei va resultar ferit en el mateix atac dels Estats Units i Israel de fa 4 mesos en què va morir el seu pare, que durant 38 anys va regir els destins de l'Iran. Des d'aleshores viu amagat i sense mostrar-se. Els manifestants reten homenatge al líder espiritual mort.
3: El líder era un pare per a tots nosaltres. Amb la seva mort, tots hem quedat orfes. El dolor per la seva pèrdua és profund, sobretot tenint en compte que era el líder de tots els que buscaven la llibertat del món. No hi havia ningú com ell. Era realment únic i inigualable.
2: A les marxes se senten crits contra els Estats Units i el president Donald Trump, així com crides a la revenja. Hi participen representants dels grups Hamas i Hezbollah. El règim iranià fa del funeral una demostració de força enmig de la precària treva amb els Estats Units i preveu que entre 15 i 20 milions de persones participin als seguicis per 3 ciutats iranianes i 2 santuaris xiites al veí Iraq. Dijous enterraran les restes d'Ali Khamenei al Majdat, a la ciutat natal. A Alemanya, incidents a la ciutat d'Erfurt entre la policia i els manifestants contraris a la celebració del Congrés de la Formació d'Extrema Dreta Alternativa per Alemanya. Les forces policials han carregat quan més de 20.000 manifestants intentaven impedir l'accés al Congrés del mig miler de delegats de la formació ultra que ha de reelegir Alice Weidel i Tino Chrupalla com a líders. La data escollida per al Congrés coincideix amb el primer centenari de l'anunci de la creació de les joventuts hitlerianes i de l'establiment de la salutació nazi amb el braç. Les últimes enquestes donen la majoria a escala estatal a Alternativa per Alemanya, amb un 29% dels vots. I viatge papal de 4 hores a l'illa italiana de Lampedusa, porta d'entrada de la immigració per mar, on Lleó XIV reclama que Europa assumeixi la seva responsabilitat pels morts al Mediterrani.
4: I morti in questo mare sono vittime.
5: Els morts en aquest mar són les víctimes tant de decisions preses com de decisions no preses. El desinterès pel bé comú i la corrupció en els llocs d'origen. Un sistema econòmic mundial que genera pobresa i exclusió.
2: El papa ha dit que Europa té la capacitat de solucionar el problema promovent el desenvolupament per tal que ningú no es vegi obligat a emigrar.
6: Esports.
2: Amb en Marc Andrés.
7: Jonas Vingegaard és el primer mallot groc del Tour de França. El danès i el seu equip, el Visma, s'han endut la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Parc del Fòrum i final a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Però com que els temps en aquesta primera etapa computaven individualment, Vingegaard és qui ha acabat líder en aquesta primera jornada.
8: I would say it's the perfect start.
9: Diria que és l'inici perfecte. Encara queda molt dur, però l'inici és perfecte. Els meus companys han fet una feina espectacular avui, han estat molt forts. No he hagut de fer gaire, la veritat, m'han dut a la meta. Guanyar l'etapa i aconseguir el mallet groc, per mi, després d'uns anys molt durs, sense aconseguir-ho, ha estat molt maco tornar-ho a viure.
8: It's nice for me to experience it again.
7: Segon ha estat l'italià Filippo Ganna, de l'Ineos, i tercer l'altre gran favorit al Tour, l'eslové de l'UAE, Tadej Pogacar. El Caja Rural, per cert, ha estat el primer equip a sortir en aquesta contrarrellotge i és l'únic equip que compta amb catalans, Joel Nicolau i Abel Balderstone. Sentim aquest últim.
10: Molta calor, a 5 de la tarda, llavors sí que ha costat, però bueno, contents, hem d'estar contents amb l'equip. Jo crec que he tingut bon rendiment, ho hem plantejat superbé i la veritat que molt contents.
7: Aquest dissabte, com hem comentat, s'ha fet aquesta gran départ a Barcelona i aquest diumenge serà el torn de la segona etapa del Tour, que continuarà per Catalunya. Seran 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona i fins a Montjuïc, a Barcelona, amb un port de segona categoria i tres de tercera. Dilluns es farà la tercera etapa de 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i Els Angles, ja a la Catalunya del Nord, en la que serà l'última etapa en territori català d'aquest Tour de França. Al Mundial de Futbol aquest dissabte han començat els vuitens de final i el Marroc és el primer classificat per als quarts. La selecció marroquina s'ha imposat per 0-3 al Canadà gràcies a dos gols del futbolista encara del Girona, Azedin Unahi, i al final un de Brahim Díaz. La derrota del Canadà, per cert, significa la primera eliminació d'aquest Mundial d'un dels tres anfitrions. La resta de vuitens de final són el Brasil-Noruega, el Mèxic-Anglaterra, el Portugal-Espanya, l'Estats Units-Bèlgica, l'Argentina-Egipte i el Suïssa-Colòmbia. I, per cert, dos apunts més de futbol proper, començant per la primera divisió, en què el València i el Llevant han fet les primeres revisions mèdiques aquest cap de setmana i dilluns ja començaran els entrenaments de pretemporada. Un Llevant, per cert, que serà el primer rival de l'Espanyol per preparar el curs. I d'altra banda, a la segona divisió, aquest dissabte el Sabadell ha anunciat el fitxatge de l'osonenc Miqui Codina. El defensa va jugar al Zamora la temporada passada. I un últim apunt, en aquest cas de futbol sala, perquè Catalunya ha guanyat 1-3 a Galícia en un amistós femení. Paula Guix és una de les jugadores.
6: La Federació Catalana està apostant molt per nosaltres, tant el futbol sala de nois com, bueno, com el de noies, i per nosaltres seria, doncs, un honor i seria super gratificant, doncs, seguir tenint convocatòries com aquesta.
7: Trescat Info. En bàsquet, el Barça ha anunciat la baixa de Will Clyburn. El club blaugrana ha fet efectiva una clàusula de tall que tenia amb l'alè nord-americà de 36 anys i Clyburn deixarà el Barça després d'una temporada. Una baixa que és la novena que ha anunciat l'equip de bàsquet, que ara mateix té 5 jugadors a la plantilla. Això sí, per suplir aquesta baixa de Clyburn, el Barça està interessat en l'estrella del Baskonia, Timoteo Lubabu-Cabarró. Més a bàsquet, perquè Pau Gasol ha opinat de l'actualitat del Barça des del seu campus, la Gasol Academy, i ha dit que el Barça necessita fer un equip no per ser aspirant, sinó per guanyar títols. Això sí, també ha justificat els anys difícils de la secció degut a les lesions.
11: S'ha de tenir perspectiva i s'ha d'entendre, doncs, la complexitat també de les situacions. Hi ha hagut aquests últims anys, jo crec que lesions també importants de molts jugadors que han també marmat les possibilitats de l'equip, i la possibilitat que hi hagi canvis d'entrenadors bastant recurrents, no? Des dels últims 5 anys, això també afecta, no?, la regularitat de l'equip.
7: Un Gasol que també ha afirmat que el Barça ha de formar part del projecte de l'NBA a Europa.
12: L'actualitat esportiva a fons.
7: Parlem ara de tennis, perquè el torneig de Wimbledon, Marcel Granollers i Horacio Ceballos han caigut aquest dissabte als 16 de dobles en dos sets davant la parella formada pel belga Gil i el neerlandès Verbeek. Al quadre masculí individual, aquest dissabte s'han disputat més partits de 16, entre els quals destaquem la victòria del vigent campió de Roland Garros, Alexander Zverev, contra l'estatunidenc Girón. Aquest diumenge ja jugaran partits de 8. Obrirà la jornada Novak Djokovic contra Safiulin i també jugarà el número 1 del món, Jannik Sinner, contra el japonès Mochizuki. La sorpresa del dissabte ha estat el quadre femení, en què han caigut eliminades tant la número 2 del món, Yelena Rybakina, i la número 3, Iga Swiatek. Rybakina ha caigut en dos sets contra la belga Mertens i també en dos sets ha perdut Swiatek contra la filipina Eala. Aquest diumenge es disputaran també partits de 8, per exemple, el de la número 1 del món, Arina Sabalenka, contra la japonesa Naomi Osaka. I l'altra notícia del dia ha estat que Serena Williams ha dit que el genoll no li permet continuar jugant al torneig de dobles de Wimbledon al costat de la seva germana. El seu duel contra la parella Osorio i Sierra s'ha cancel·lat.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: I acabarem amb la Fórmula 1, on el líder Kimi Antonelli ha aconseguit la pole de la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya al circuit de Silverstone. Antonelli ha superat per 175 mil·lèsimes el monegasc Charles Leclerc. La cursa llarga d'aquest Gran Premi es disputarà aquest diumenge a les 4 de la tarda.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els bombers han donat per estabilitzat l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà després de cremar 2.300 hectàrees. Es mantenen els confinaments i el govern demana extremar les precaucions davant l'onada de calor que arriba aquest diumenge. També destaca que Catalunya viurà a partir d'aquest diumenge la segona onada de calor de l'estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de perill en aquest sentit i amb dilluns i dimarts com a dies de més intensitats. S'espera que la temperatura màxima superi els 40 graus a punts del Pla de Lleida. A partir d'ara us explicarem que els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la seva presumpta implicació en la mort a trets d'un menor de 15 anys al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona, dijous passat. I anirem a les comarques de Lleida, on el musclos Ebre torna a fer estralls. Ara deixat sense aigua potable al municipi d'Aitona, al Segrià. Un expert en l'estudi d'aquest mol·lusc alerta que les afectacions d'aquest tipus cada cop seran més habituals si no s'apliquen mesures per conviure amb la plaga. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: Que Jonas Vingegaard és el primer mallot groc del Tour de França. El danès i el seu equip, el Visma, s'han endut la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres, amb sortida al Parc del Fòrum i final a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. El segon ha estat l'italià Filippo Ganna, amb l'equip Ineos, i Tadej Pogacar ha acabat tercer. Aquest diumenge, segona etapa amb inici a Tarragona i final a Barcelona.
0: I pel que fa al temps, nit de cel serè i amb temperatures una mica més altes. Aquest diumenge farà sol i la calor s'intensificarà. La setmana que ve arriba la segona onada de calor de l'estiu. Es repetiran els 40 graus en punts de l'interior. Les pròximes hores seran crucials per a l'evolució de l'incendi que ja està estabilitzat al massís de les Gavarres i que ha afectat fins ara unes 2.300 hectàrees, també habitatges. Concretament s'han cremat 4 cases, una nau industrial i també alguna instal·lació per animals. El govern i els bombers adverteixen que les condicions meteorològiques que es donaran a partir d'aquest diumenge amb l'arribada d'una altra onada de calor podrien afavorir la revifada d'aquest foc o facilitar altres incendis. Uns 400 bombers i un centenar de militars es mantenen treballant sobre el terreny aquesta nit fent tasques d'extinció. La Bisbal d'Empordà, Laia Claret.
2: Ha estabilitzat aquest incendi a les Gavarres. Afecta 2.300 hectàrees i preocupava sobretot el flanc dret perquè el potencial era de 30.000. Tot i aquesta estabilització, ve una onada de calor i aquest diumenge hi torna a haver marinada. Per tant, prudència. David Borrell és el cap dels bombers.
3: Ara mateix està estable, vol dir que no creix, però el perímetre està molt, és molt irregular, molt difícil i no s'ha pogut, diguéssim, arribar, diguéssim, a rematar tot el perímetre que seria quan ja parlaríem de que és un incendi que està controlat. No estem en aquest moment, sí que estem en un moment en què passem de fase, està estable.
2: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha remarcat que continua el confinament per ara als 7 municipis afectats, que són Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. També està prohibit accedir a les Gavarres fins a mitjans de la setmana que ve, i és que preocupa que hi pugui haver un nou incendi d'aquesta magnitud.
4: Important continuar incidint en la prudència del conjunt de la població. Estem en un alfa 4, amb una onada de calor important de cara als propers dies. Molta precaució, molta prudència arreu del territori, perquè ja ho hem dit i tornem a insistir, no ens podem permetre la simultaneïtat d'operativa, perquè ens genera doncs molts mals de caps i, òbviament, doncs totes les afectacions que això provoca al conjunt del país. Per tant, molt...
2: Durant tota la nit continuaran treballant 475 bombers a la zona, també 100 membres de l'UME de l'Exèrcit i els ADFs. A la zona afectada per ara hi ha 4 cases cremades, també una desena d'afectades, en aquest cas afectacions a cases, a una nau industrial i a zona amb bestiar. Sobre l'inici del foc, una persona detinguda per imprudència greu, perquè el foc va començar per l'ús d'una serra radial que està prohibit aquest diumenge, passarà a disposició del jutge.
0: Catalunya viurà a partir d'aquest diumenge la segona onada de calor de l'estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de perill en aquest sentit i amb dilluns i dimarts com a dies de més intensitat. S'espera que la temperatura màxima superi els 40 graus a punts del Pla de Lleida i que estigui per sobre dels 35 a la resta de la depressió central i Prepirineu. A més, les nits poden ser tropicals a molts sectors del país, a mínimes que no baixaran dels 20 graus. La causa de la calor serà l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. Protecció Civil ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst a 20 municipis del Gironès i el Baix Empordà. Això inclou el massís de les Gavarres. La restricció es mantindrà com a mínim fins a la matinada de dijous a divendres i afecta un territori de 31.000 hectàrees. Antoni Mur és inspector en cap dels agents rurals.
5: Es tanca

0: totes les vies de, dins del tancament, d'aquests 20 municipis que afecta el tancament de, del massís de Gavarres, a tota l'activitat esportiva, tota l'activitat de lleure. Això vol dir bicicletes, vol dir motos, vol dir gent a peu, precisament perquè es fa per garantir la seguretat de les persones.
1: Malgrat el tancament del massís, aquest dissabte hi ha hagut persones que han intentat accedir-hi per practicar activitats de lleure. Un altre responsable dels agents rurals, Jaume Bosch, cap de l'àrea regional de Girona, demana a la ciutadania que estigui pendent de l'evolució del Pla Alfa perquè el risc d'incendi pot afectar altres punts del país.
2: Ara estem parlant de la restricció del massís de Gavarres, però en funció d'aquesta evolució també ens preocupa doncs, del país, ens preocupa doncs, tot el Catalunya central, de Ponent i Terres de l'Ebre, en què el perill d'incendi també se'ns veurà molt incrementat doncs, els propers dies.
1: Protecció Civil recorda que 9 de cada 10 incendis són provocats per l'acció humana.
3: 3CAT Info.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la seva presumpta implicació en la mort a trets d'un menor de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona, dijous passat. La investigació, que continua oberta i sota secret de sumari, està mirant d'identificar el grup de 4 o 5 persones que van perpetrar l'atac contra l'adolescent colombià que feia mig any que havia arribat a Catalunya. La consellera de l'Interior, Núria Parlon, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha garantit que aquest crim no quedarà impune.
4: És que ens deixarem la pell per detenir a tots aquells que han estat implicats en aquest fet greu, colpidor, i òbviament doncs, perquè les armes de foc al nostre país doncs, deixin de provocar-nos incidents de la gravetat del que vam tenir l'altre dia. Aquesta detenció és important, encara es continua treballant amb aquesta investigació, perquè probablement hi ha alguna persona més implicada i el que volem és que quedi clar que no hi haurà impunitat.
1: Recordem que els Mossos van rebre un avís dijous cap a la mitjanit. Diferents testimonis els informaven que havien sentit trets al carrer de Portugal, en el que es considera ara per ara com una venjança entre bandes llatines. Diverses unitats de la policia es van mobilitzar i van arribar al lloc dels fets, on van localitzar el menor, que finalment va morir, ferit per arma de foc, en estat molt crític. Desarticulat un grup criminal dedicat a robatoris violents i amb força en empreses i habitatges de Catalunya i de Castelló de la Plana. Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han detingut 7 persones. Els assaltants lligaven els habitants de les cases on robaven o els treballadors de les empreses i se'ls van decomissar armes de foc, drogues i joies i simbologia dels trinitarios. La investigació va començar després d'un robatori amb violència i intimidació a les instal·lacions d'una empresa de recaptació de màquines recreatives ubicada a Castelló de la Plana, on van amenaçar una treballadora amb una arma de foc i la van lligar de mans amb brides. També estaven implicats en un altre robatori especialment violent a Osor, a la Selva. A mesura que els agents buscaven els lladres, els van relacionar amb més robatoris executats amb rapidesa i coordinació, amb portes i finestres forçades i fins i tot amb el mètode del botró, en què els delinqüents recorrien a la violència i a les armes quan trobaven resistència o coincidien amb els habitants. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. Madrid ha acollit la manifestació de l'orgull LGTBIQ i més gran d'Europa, que enguany ha coincidit amb els 50 anys de la seva primera marxa. Una manifestació que arriba pocs dies després que el Congrés aprovés penalitzar amb 2 anys de presó les teràpies de conversió i que reclama continuar avançant en els drets del col·lectiu. Madrid, Alba Gil.
5: Diu l'organització que són més d'un milió les persones que han recorregut el centre de Madrid en aquesta marxa, que més que una manifestació és tota una festa reivindicativa i que aquest any ha sortit als carrers sota el lema Els carrers amb orgull, dissidència i resistència. Una marxa amb batucades, banderes, pancartes i consignes antiracistes i antifeixistes. També s'han sentit crítiques a l'alcalde de Madrid, a Martínez Almeida, per la seva absència i per la negativa de l'Ajuntament a penjar la bandera del col·lectiu en els edificis municipals. Els organitzadors han fet una crida a no fer ni un pas enrere davant l'onada ultra al món. Paula Iglesias és presidenta de la Federació Estatal LGTBI+.
6: Porque el odio toma muchas formas, no solo a través de prácticas de conversión, también a través de discursos de odio. Discursos de odio que ahora mismo están teniendo altavoces a través de las redes sociales, a través de las plataformas digitales y también a través de discursos de representantes políticos. La sociedad española va a frenar este odio, va a ser valiente una vez más.
5: També demanen un pacte d'estat contra els discursos d'odi i alerten de l'augment de

0: les agressions de la mà del creixement de l'extrema dreta.
1: Dimiteix el secretari d'Organització d'Aliança Catalana a Osona, Carles Fresquet, pel fitxatge d'un exdirigent de Societat Civil Catalana que va militar a Fuerza Nueva. Fresquet també s'ha donat de baixa del partit per coherència i responsabilitat política, tal com ha explicat textualment en una carta. Després de la incorporació de l'advocat Xavier Capelles, de Vic, va saber que havia militat al partit franquista Fuerza Nueva, que s'havia presentat a les eleccions europees amb un partit que reivindica el cop d'estat del 36 i que en ple procés independentista va ser membre fundador de Societat Civil Catalana a la Catalunya Central. Fresquet va sol·licitar a la direcció d'Aliança l'expulsió de Capelles, però la direcció del partit de Sílvia Orriols li va respondre que no es jutja el passat de ningú i que tothom té diferents trajectòries polítiques, però un mateix objectiu. El govern de la Generalitat posa en marxa un nou sistema per tramitar les llicències d'obres i les ambientals amb tecnologia 3D, que permetrà accelerar els terminis de resolució i reduir la burocràcia. Actualment es triga uns 2 anys i l'objectiu és d'arribar als 8 mesos. Se substitueixen els plànols clàssics en PDF i en 2 dimensions per models digitals en 3 dimensions, que també adjunten tota la informació requerida digitalitzada. Sentim Albert Tort, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat, i Joan Cambronero, gerent de l'àrea d'urbanisme i habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
2: En aquest tipus de tràmits, en els que hi ha una tramitació amb multitud de documents, de plànols, passar a una tramitació basada en models tridimensionals, amb dades estructurades.
3: Si sumem el model BIM més la intel·ligència artificial més aquest anàlisi normatiu que des del Pla Barcelona Fàcil estem fent, fa que puguem reduir el temps de tramitació.
1: Aquest pla pilot compta amb el vistiplau del Col·legi d'Arquitectes, que demana, això sí, formació per als promotors per tal que tothom hi pugui accedir. Sentim la portaveu del col·legi, Maria Duran.
4: Dotar els professionals de la formació necessària per ser capaços d'utilitzar aquestes noves eines. No? És una part del sector està format, però tenim un sector molt atomitzat, amb petits despatxos petits de poca gent, que encara falta fer molta feina en aquest aspecte.
1: De moment s'han fet proves amb les llicències ambientals de les plantes de biogàs i amb un edifici d'habitatges al barri de Sant Andreu de Barcelona. El govern invertirà 3 milions d'euros i preveu que el pla de construcció de 50.000 habitatges públics abans del 2030 ja ho incorpori com a requisit.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El govern ha pujat 74 euros al mes del complement a les pensions no contributives i ho blinda per evitar les variacions de la xifra d'un any a un altre. Aquest increment respecte a l'any passat tindrà efecte retroactiu des de l'1 de gener del 2026, cosa que equival a 888 euros anuals. Actualment a Catalunya hi ha 56.307 persones que cobren aquesta prestació. Aquesta mesura l'ha impulsat el Departament de Drets Socials i Inclusió. El seu blindatge l'ha aprovat el Parlament a través de les esmenes de la llei de pressupostos.
5: El temps.
1: Enric Agut.
6: Matinada molt tranquil·la, estable, amb vents fluixos, una mica tramuntana al voltant del Cap de Creus, a la resta ben calmat, una mica de terral a la costa, vent de terra a mar, i les mínimes, doncs, altes, valors al voltant dels 19, 18, 17, 20 graus a l'interior, al Pirineu més baixes, i a la costa al voltant dels 22, 23, 24, però en alguns sectors no es baixarà dels 25, per exemple, a Barcelona, o també, això és possible, a l'àrea del Cap de Creus, pel vent del nord o a Roses, que pot arribar un vent moderat aquí escalfat. Demà dijous matí de sol, també la tarda un nublet inofensiu, s'espera molta calor, un dia més càlid, cap a ponent es podria arribar als 38-39 graus, a les portes dels 40, dilluns sí que arribarà als 40 graus cap a ponent, i demà a la tarda algunes comarques estaran en avís de per calor. Estem parlant de l'Empordà, el Maresme, el Vallès Occidental, el Barcelonès, el Baix Llobregat i també el Montsià i el Baix Ebre. Dilluns apreta la calor, la temperatura puja, l'onada de calor ens comença a afectar i ho podria fer fins dijous. La setmana entrant es repetiran els 40 graus, sobretot dimarts i dimecres, amb valors màxims que a les zones més calentes podrien arribar als 41 o 42 graus.
0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: El musclo zebra torna a provocar estralls a les comarques de Lleida, aquest cop deixant sense aigua potable el municipi d'Aitona, al Segrià. Un expert en l'estudi d'aquest mol·lusc alerta que afectacions d'aquest tipus cada cop seran més habituals si no s'apliquen mesures per conviure amb la plaga. Alba Mor.
7: Fa dues setmanes el musclo zebra va obstruir les canonades de captació d'aigua del municipi d'Aitona. Almatret també és un dels municipis de Ponent que ha registrat incidències per a aquest mol·lusc, que a banda de col·lapsar infraestructures també afecta el cabal d'aigua circulant i els sensors hidràulics. El professor de l'UdL, Antoni Palau, diu que la plaga és pràcticament impossible d'erradicar i que l'únic que pot variar és la velocitat de consolidació de l'espècie.
8: Dependrà de la gestió que es fa de cadascun dels embassaments i de l'any hidrològic. Si tenim anys hidrològics molt humits com el que hem tingut darrerament, doncs s'enlentirà la consolidació de l'espècie, perquè l'aigua renova molt els embassaments i això perjudica el que la descendència de l'espècie doncs s'assenti en el mateix embassament. Si tinguéssim anys més secs, doncs avançaria més la consolidació, però en definitiva el que sí està clar és que cada vegada doncs n'hi tindrem més i haurem de preparar-nos per conviure amb aquesta espècie.
7: Com a mesures estructurals, Palau proposa duplicar les conduccions per utilitzar-les de manera alternativa o instal·lar punts de tractament perquè l'aigua corri sense restes de mol·lusc.
1: El sector del lleure educatiu demana al Departament d'Educació que incorpori les sortides i colònies al currículum perquè siguin activitats obligatòries. El sector es troba en una situació crítica per la caiguda massiva de reserves després que més de la meitat dels centres educatius han decidit suspendre aquestes activitats a partir del curs que ve com a mesura de pressió al govern perquè augmenti la inversió en l'educació pública. Sara Canyete.
9: De moment són 1.300 les escoles i instituts públics que el curs que ve no faran sortides ni colònies com a protesta per reclamar millors condicions laborals i més recursos per l'educació. Això malgrat que s'ha arribat a final de curs amb un acord firmat amb tres dels sindicats que el govern xifra en 2.700 milions d'euros. Davant aquesta situació, el sector del lleure educatiu defensa que les colònies són una activitat amb dècades de tradició i que formen part també del sistema educatiu. És per això que demanen al Departament d'Educació que busqui la manera de formalitzar-ho. Ho explica Pep Montes, gerent de Sallec, una de les tres patronals del sector, en declaracions a Catalunya Ràdio.
10: Llavors el que estem demanant al Departament d'Educació és que ho formalitzi, que integri dintre dels currículums i de les planificacions escolars dels diferents nivells educatius, és a dir, infantil, primària, secundària, doncs la realització de sortides i colònies escolars que puguin desplegar, complementar, ampliar de la manera que ja venim fent tradicionalment els continguts educatius.
9: Montes també considera que si s'hagués regulat abans no s'hauria arribat a aquesta situació.
10: Aquesta caiguda de les reserves de colònies escolars per al curs vinent segurament s'hauria pogut mitigar molt si estigués normalitzat, si estigués regulat. Si estigués regulat, això implicaria que s'han d'establir quines són les condicions correctes, tècniques, retributives, en què s'han de poder realitzar aquestes activitats.
9: Des de Fundesplai consideren que la presència dels mestres i professors en aquestes activitats és ineludible. Carles Xifra és director general adjunt de l'entitat i són també declaracions a Catalunya Ràdio.
11: I no només a nivell d'aprenentatge curricular, sinó que també penseu en el vincle que es crea entre educadors, professorats, a infants, monitors i monitores, quan es viu una nit d'estels, es fa una excursió a la Riera, es fa un joc de nit, que totes aquestes activitats canvien les relacions i generen aquests vincles tan potents que val la pena conservar.
9: El sector lamenta que les protestes dels docents els facin servir com a moneda de canvi per pressionar el govern en comptes de sumar-los a les seves reivindicacions. Diuen que la caiguda en les reserves volta al 70% i que en alguns casos és total, amb cases de colònies que no tenen cap reserva a partir del mes de setembre. Una situació que suposarà un impacte en la facturació del sector d'entre 50 i 60 milions d'euros i que pot afectar uns 3.500 llocs de treball. És per això que també demanen al govern ajudes directes i que no els deixi caure.
12: Aquí Radio Andorra, emissora del Principado de Andorra.
1: Comencen les representacions de Ràdio Andorra, el 12è espectacle del Cirque du Soleil al Principat. Anem a Andorra la Vella amb en Joaquim Albalate.
13: Un espectacle que s'inspira en el poder de la ràdio per connectar persones i en la històrica Ràdio Andorra, que es va poder escoltar a mig món durant més de 40 anys. L'espectacle té una desena de números, 4 dels quals inèdits, i barreja equilibristes, malabaristes, trapezistes i màgia, però també dansa i música en directe. Emily Terrien és la directora creativa de l'espectacle.
14: Aquest any posem el focus en la dansa. Tenim dos ballarins de claqué que fan de fil conductor entre els personatges i donen ritme a la història. Però també tenim acrobàcies molt potents. Portem disciplines noves que no s'havien vist mai aquí a Andorra, així que hi haurà grans sorpreses.
13: És el 12è espectacle exclusiu del Cirque du Soleil a Andorra, una proposta d'èxit perquè l'any passat hi van passar 64.000 espectadors amb un impacte econòmic d'uns 18 milions d'euros. Joaquim Albalate, Catalunya Ràdio, Andorra la Vella.
5: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Allunyar-se de la immediatesa dels continguts culturals digitals és possible, com demostren des de fa 5 anys les revistes ebrenques Solstici i La Rara. Són dos casos d'èxit de revistes culturals que aposten per l'escriptura i la lectura reposada en format paper, que planten cara al format digital. Tortosa, Ariana Escoda.
15: Des dels seus inicis, les dues revistes culturals gestades a les Terres de l'Ebre van marcar com un dels seus objectius vitals allunyar-se de l'espiral marcada per algoritmes i les tendències que caduquen al cap de poc temps. Ho van fer apostant pel paper i l'escriptura a foc lent, amb continguts culturals de qualitat. Després de 5 anys d'experiència mantenent intactes les seves conviccions, Quim Melchor és director de Solstici i Anna Zaera és editora de La Rara.
16: La nostra generació crec que té una reacció natural a tornar a allò físic, allò tangible, i realment vam veure que era una cosa generacional quan, uns mesos després d'haver començat la revista, vam veure que la mateixa vegada, sense comunicar-nos, havia sortit una revista semblant a Mallorca, una altra a València, diferents podcasts i tal. Llavors, realment sí que és una qüestió generacional i pues, potser perquè estem cansats d'haver crescut sempre enganxats de la mateixa font d'informació, que volíem oferir una cosa diferent i que sempre, i és veritat, un dels punts de venda d'oferir una revista al públic és dir perquè pugues desconnectar del dia a dia este tan digital.
17: Teníem moltes ganes de tornar als espais de trobada físics, a les taules de diàleg, de consell de redacció, inclús que el projecte de la revista fos un projecte molt matèric, no? Molt material, que el poguéssim treballar en les mans, que moltes de les propostes tinguessin petits artefactes o complements fets en paper o fets de manera manufacturada.
15: Per poder sobreviure tots aquests anys, tots dos projectes coincideixen en la importància de les subvencions i les subscripcions dels lectors. En el cas de La Rara, la pròxima publicació, dedicada a la comunió, arribarà al paper gràcies a una campanya de micromecenatge.
5: Esports.
1: Amb en Marc Andrés.
18: I on es vinga a veure és el primer mallot groc del Tour de França. El danès i el Visma, el seu equip, s'han endut la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Parc del Fòrum i final a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Però en aquesta grande part els temps comptaven individualment i, per tant, Vingegaard és el primer líder.
19: It's the biggest race of the world.
20: És la cursa més gran del món i és una gran victòria per nosaltres i encara més quan veig que tinc 7 companys que s'han sacrificat per mi avui. Jo duc el mallot groc, però ells també han guanyat l'etapa. He d'agrair als companys i a l'equip tot això.
18: Segon ha estat l'italià Filippo Ganna, de l'Ineos, i el tercer ha estat l'altre gran favorit al Tour, l'eslové de l'UAE, Tadej Pogacar. El Caja Rural, per cert, ha estat el primer equip a sortir en aquesta contrarrellotge, un Caja Rural que és l'únic equip amb catalans. Són Joel Nicolau i Abel Balderston. Sentim aquest últim.
21: Sí, al final la intenció era fer el màxim possible i gràcies al plantejament aquest teníem un corredor que sabíem que seria molt més fora els últims metres, l'hem tingut de reservar. I ens ha sortit bastant bé, la veritat.
18: Aquest dissabte, com hem comentat, s'ha fet aquesta gran de part a Barcelona i aquest diumenge serà el torn de la segona etapa d'aquest tour, que continuarà per Catalunya. Seran 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona fins a Montjuïc, a Barcelona, amb un port de segona categoria i tres de tercera. Dilluns es farà la tercera etapa de 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i Els Angles, ja la Catalunya del Nord, en la que serà l'última etapa en territori català d'aquest Tour de França.

0: Al Mundial de Futbol aquest dissabte han començat els vuitens de final i el Marroc és el primer classificat per als quarts. La selecció marroquina s'ha imposat per 0-3 al Canadà gràcies a dos gols del futbolista encara del Girona, Azedine Unahi, i al final un de Brahim Díaz. La derrota del Canadà, per cert, significa la primera eliminació d'aquest Mundial d'un dels tres anfitrions. La resta de vuitens de final són el Brasil-Noruega, el Mèxic-Anglaterra, el Portugal-Espanya, l'Estats Units-Bèlgica, l'Argentina-Egipte i el Suïssa-Colòmbia. I, per cert, més apunts de futbol, en aquest cas més proper, començant per la primera divisió. El València i el Llevant han fet les seves primeres revisions mèdiques i dilluns ja començaran els entrenaments de pretemporada. Un Llevant, per cert, que serà el primer rival de l'Espanyol per preparar el curs. D'altra banda, la segona divisió, aquest dissabte el Sabadell, ha anunciat el fitxatge del defensa usonenc Miqui Codina, procedent del Zamora. I un últim apunt en aquest cas de futbol sala, perquè Catalunya ha guanyat 1-3 a Galícia en un amistós femení. Paula Guix n'és una de les jugadores.
1: Un orgull, la veritat, no tant pels gols, sinó bueno, per la victòria també de l'equip i tot, però bueno, jo individualment molt contenta per poder viure aquest tipus d'experiències i poder representar a Catalunya i res, molt agraïda de poder viure un dia com aquest.
0: Trescat Info. En bàsquet, el Barça ha anunciat la baixa de Will Clyburn. El club blaugrana ha fet efectiva una clàusula de tall que tenia amb l'aler nord-americà de 36 anys i Clyburn deixarà el Barça després d'una temporada. Una baixa que és la novena que ha anunciat l'equip de bàsquet, que ara mateix té 5 jugadors a la plantilla. Això sí, per suplir la baixa de Clyburn, el Barça està interessat en l'estrella del Baskonia, Timoteo Lubabu-Cabarrot. A més, Pau Gasol també ha opinat de l'actualitat del Barça des del seu campus, la Gasol Academy, i allà ha dit que el Barça necessita fer un equip no per ser aspirant, sinó per guanyar títols.
2: Un cop compromets i que és el projecte, doncs has d'anar construint, has d'anar sumant i desenvolupant perquè arribi el moment on l'equip doncs, estigui a un nivell molt, molt alt i pugui competir i guanyar qualsevol.
0: Un Gasol que també ha afirmat de manera contundent que el Barça ha de formar part del projecte de l'NBA a Europa.
3: L'actualitat esportiva a fons.
0: Parlem ara de tennis perquè el torneig de Wimbledon, Marcel Granollers i Horacio Ceballos han caigut aquest dissabte als setzens de final de dobles en dos sets. Ho han fet davant la parella formada pel belga Gil i el neerlandès Verbeek. Al quadre masculí individual aquest dissabte s'han disputat més partits de setzens, entre els quals destaquem la victòria del vigent campió de Roland Garros, Alexander Zverev, contra l'estatunidenc Giró. Aquest diumenge ja es jugaran partits de vuitens i obrirà la jornada, per exemple, Novak Djokovic contra el rus Safiulin. I també jugarà el número 1 del món Jannik Sinner contra el japonès Mochizuki. La sorpresa, per cert, del dissabte ha estat el quadre femení, en què han caigut eliminades tant la número 2 del món, Elena Rybakina, i la número 3, Iga Swiatek. Rybakina ha caigut en dos sets contra la belga Mertens i també en dos sets ha perdut Swiatek contra la filipina Eala. Aquest diumenge es jugaran més partits de vuitens, per exemple, el de la número 1 del món, Arina Sabalenka, contra la japonesa Naomi Osaka. I l'altra notícia del dia ha estat que Serena Williams ha dit que el genoll no li permet continuar jugant al torneig de dobles de Wimbledon al costat de la seva germana Venus. El seu duel contra la parella Osorio Sierra s'ha cancel·lat.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El líder de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, ha aconseguit la pole de la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya, al circuit de Silverstone. Antonelli ha superat per 175 mil·lèsimes el monegasc Charles Leclerc, el pilot de Ferrari. Aquesta cursa llarga del Gran Premi es disputarà aquest diumenge a les 4 de la tarda. Des de la segona fila, per cert, sortiran Lewis Hamilton i George Russell i des de la tercera ho farà Hadjar i el vigent campió, Lando Norris. Carlos Sainz sortirà 15è a la vuitena fila i Fernando Alonso ho farà des de l'última posició, 22è. A l'onzena fila. Antonelli, per cert, aquest dissabte també ha guanyat la cursa sprint al davant de Lewis Hamilton i Lando Norris i ara la general suma 43 punts més que el seu company d'equip George Russell.
3: 3CAT Info.

0: Són les 12.
1: Estabilitzat l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà després de cremar 2.300 hectàrees. Es mantenen els confinaments i el govern demana extremar les precaucions davant l'onada de calor que arriba aquest diumenge. Tot i que l'incendi ja no ha d'augmentar, hi ha veïns que no les tenen totes perquè la informació que els han donat ha anat canviant moltíssim durant tot el dia. Els alcaldes també tenen clar que no es pot abaixar la guàrdia. El treballador que hauria provocat l'incendi utilitzant una radial passarà aquest diumenge a disposició judicial. Segons els experts en dret laboral consultats per aquesta emissora, podria haver de fer front a penes de presó. Els Estats Units commemoren amb gran desplegament els 250 anys de la Declaració d'Independència, en un 4 de juliol que Donald Trump ha assumit com una fita personal. El president dona el tret de sortida amb un discurs en què atia el fantasma del comunisme, hores abans del Parlament Central previst per aquesta matinada. Gairebé 3.000 morts al terratrèmol de Veneçuela del dia de Sant Joan, segons l'últim balanç fet públic aquest dissabte. El govern espanyol eleva a 34 el nombre de víctimes mortals de l'Estat. Les autoritats veneçolanes es veuen obligades a improvisar hospitals als llocs més inhospitats pel mal estat de les infraestructures sanitàries. A Teheran, milers de persones omplen els carrers cridant contra Trump en el primer dels 6 dies del funeral del líder espiritual Ali Khamenei. Però no es mostra en públic el seu fill i successor, Mojtaba Khamenei, ferit al mateix atac dels Estats Units i Israel en què va morir el seu pare fa 4 mesos. La manifestació de l'orgull LGTBIQ i més de Madrid treu 1 milió de persones al carrer en un context d'auge global de l'extrema dreta.
0: Esports.
2: Jonas Vingegaard és el primer mallot groc del Tour de França. El danès i el seu equip al Visma s'han endut la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Parc del Fòrum i final a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Aquest diumenge, segona etapa, inicia a Tarragona i final a Barcelona. Al Mundial de Futbol, el Marroc és la primera selecció classificada per als quarts de final, després de guanyar el Canadà per 0-3, amb 2 gols del futbolista del Girona, Unahi, i un d'Abrahim Díaz. I en bàsquet, Will Clyburn no seguirà al Barça després que el club hagi fet efectiva la seva clàusula de tall. És la novena baixa blaugrana d'aquest estiu.
1: Pel que fa al temps, nit de cel serè i amb temperatures una mica més altes. Aquest diumenge farà sol i la calor s'intensificarà. La setmana que ve arriba la segona onada de calor de l'estiu. Es repetiran els 40 graus en punts de l'interior.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Les pròximes hores seran crucials per a l'evolució de l'incendi que ja està estabilitzat al massís de les Gavarres i que ha afectat fins ara unes 2.300 hectàrees, també habitatges. Concretament, s'han cremat 4 cases, una nau industrial i també alguna instal·lació per a animals. El govern i els bombers adverteixen que les condicions meteorològiques que es donaran a partir d'aquest diumenge amb l'arribada d'una altra onada de calor podrien afavorir la revifada d'aquest foc o facilitar altres incendis. Uns 400 bombers i un centenar de militars es mantenen treballant sobre el terreny aquesta nit fent tasques d'extinció. Anem a la Bisbal d'Empordà, Laia Claret.
3: Ha estabilitzat aquest incendi a les Gavarres. Afecta 2.300 hectàrees i preocupava sobretot el flanc dret perquè el potencial era de 30.000. Tot i aquesta estabilització, ve una onada de calor i aquest diumenge hi torna a haver marinada. Per tant, prudència. David Borrell és el cap dels bombers.
4: Ara mateix està estable, vol dir que no creix, però el perímetre està molt, és molt irregular, molt difícil i no s'ha pogut, diguéssim, arribar, diguéssim, a rematar tot el perímetre que seria quan ja parlaríem de que és un incendi que està controlat. No estem en aquest moment, sí que estem en un moment en què passem de fase, està estable.
3: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha remarcat que continua el confinament per ara als 7 municipis afectats, que són Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. També està prohibit accedir a les Gavarres fins a mitjans de la setmana que ve, i és que preocupa que hi pugui haver un nou incendi d'aquesta magnitud.
5: Important continuar incidint en la prudència del conjunt de la població. Estem en un alfa 4, amb una onada de calor important de cara als propers dies. Molta precaució, molta prudència arreu del territori, perquè ja ho hem dit i tornem a insistir, no ens podem permetre la simultaneïtat d'operativa, perquè ens genera doncs, molts mals de caps i, òbviament, doncs, totes les afectacions que això provoca al conjunt del país. Per tant, molt...
3: Durant tota la nit continuaran treballant 475 bombers a la zona, també 100 membres de l'UME de l'Exèrcit i els ADFs. A la zona afectada per ara hi ha 4 cases cremades, també una desena d'afectades, en aquest cas afectacions a cases, a una nau industrial i a zona amb bestiar. Sobre l'inici del foc, una persona detinguda per imprudència greu, perquè el foc va començar per l'ús d'una serra radial que està prohibit aquest diumenge, passarà a disposició del jutge.
1: Els veïns del Baix Empordà segueixen amb preocupació l'incendi, sobretot els d'urbanitzacions properes a zones boscoses. A Calonge i Sant Antoni, les flames han afectat un habitatge i a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, els residents del nucli de Rabioses encara no poden tornar a casa. Esperen que la situació es pugui estabilitzar. Ho ha seguit Berta Artigas Fontàs.
6: Dia dur pels veïns del Baix Empordà que segueixen amb angoixa l'evolució de l'incendi. Els veïns que viuen en masos aïllats, als nuclis de les Rabioses, a Cruïlles, molt a prop d'on ahir va començar el foc, encara no poden tornar a casa. Asseguren que l'incendi ha arrasat la seva llar, però no ha afectat l'interior. Ramon Baltà i Imma Puigblanc són dos afectats.
7: De moment vam salvar el mas, però tot l'altre està, gràcies, està tot rostit. Camps, hi ha bosc, hi ha tot i tot està... fa pena. Però pena.
8: Sí, se'ns han salvat les cases perquè si existeix Déu o el que hagi sigut, ens els ha salvat.
6: La preocupació del dia d'avui es tradueix en indignació perquè ells, més que ningú, tenien clar que això algun dia podia passar.
8: Cada any, jo almenys, quan passa la temporada d'estiu, dius un any més. No s'estan fent bé les coses... No s'està netejant com s'hauria de netejar.
6: En aquesta zona a tocar de la Bisbal, avui el fum ha sigut visible durant tot el dia i estones fins i tot s'ha vist foc. En aquest context, desenes de voluntaris s'han organitzat per rescatar animals d'aquests masos aïllats. Calculen que des d'ahir han desplaçat uns 150 animals a espais més segurs.
9: Sembla que ho tenim amb una distància que pot ser prudencial, però com que realment tenim una informació... molt bàsica, per dir-ho d'alguna manera, pues l'única opció que tenim és treure els animals del radi on està més o menys en perill.
6: És en Narcís Jaques, un dels organitzadors de la iniciativa. El principal desig de tots, que comencin a arribar notícies bones, mentre observen amb certa impotència com el bosc crema.
1: Malgrat que sembla que les coses milloren, hi ha veïns que no les tenen totes, perquè, segons ens han explicat, la informació que els han donat ha anat canviant moltíssim durant tot el dissabte. Ignasi Casamitjana viu a l'urbanització Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro i encara no ha pogut tornar a casa.
10: Com a veïns que estem preocupats per la nostra vivenda i com va el foc, pues és com una muntanya russa. Diuen una notícia bona... i cap d'unes hores et diuen una dolenta, i anem així.
1: El cas de Marta Puig, que viu en un mas al mig de les Gavarres, és molt gràfic.
11: Tenim el cotxe preparat, amb roba, els documents importants, i a punt de marxar. Els nens estan amb uns amics, al poble, a la Bisbal, i el meu home i jo ens hem quedat aquí, a la retaguàrdia.
1: Divendres, alguns veïns van veure directament com aquest primer gran incendi de l'estiu cremava casa seva. Quan passa una cosa així, el que és bàsic és tenir una assegurança de la llar, que normalment sempre inclou els danys per incendi. Pràcticament tothom en té, perquè si tens una hipoteca, la llei t'hi obliga. És vital comunicar el que ens ha passat abans de 7 dies, perquè l'asseguradora comenci els tràmits per pagar. Enrique García, portaveu de l'OCU a Espanya, a 3CAT Info.
12: I a partir d'ahir la compañía aseguradora tiene 40 días para hacer un primer pago del siniestro, que no será el definitivo. El plazo máximo se eleva hasta 3 meses para que ya se haga ese pago definitivo, pero ojo, a los 40 días la compañía ya tiene que hacer un pago provisional.
1: I en tot aquest procés convindria també tenir les escriptures, les factures dels mobles i els electrodomèstics, de tot el que puguem relacionar amb l'habitatge, perquè tot això sempre va a favor de la persona que reclama. L'incendi ha obligat a confinar diversos municipis des del primer moment per garantir la seguretat dels veïns i facilitar les tasques dels cossos de seguretat i emergències. En molts casos, l'anunci de l'estabilització ha alleugerit els alcaldes, malgrat que no es pot abaixar la guàrdia, tal com explicava a l'especialista informatiu de 3CAT Info, l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio.
13: Si passem la nit bé i no hi ha cap revifada, doncs que tindrem més fàcil, primer, comprovar l'estat de les seves cases i, segon, estar més a prop de que puguin tornar-hi.
1: A Santa Cristina d'Aro hi ha veïns que continuen desallotjats, que passaran la segona nit en equipaments municipals. Pel que fa a les afectacions materials, Josep Xifra, alcalde de Santa Cristina d'Aro, en l'especial informatiu explicava la situació de la urbanització Vallrepòs, la més propera al foc.
14: Ha afectat alguna tanca de parcel·les,

0: afectat algun jardí i algun porxo, però vivenda no n'ha afectat cap.
1: L'incendi ha obligat a suspendre el Santa Market a Santa Cristina d'Aro, que s'havia d'inaugurar divendres i que de moment no obrirà a l'espera de les indicacions dels cossos de seguretat i emergències. Catalunya viurà a partir d'aquest diumenge la segona onada de calor de l'estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de perill en aquest sentit i amb dilluns i dimarts com a dies de més intensitat. S'espera que la temperatura màxima superi els 40 graus a punts del Pla de Lleida i que estigui per sobre dels 35 graus a la resta de la Depressió Central i Prepirineu. A més, les nits poden ser tropicals a molts sectors del país, amb mínimes que no baixaran dels 20 graus. La causa de la calorada serà l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. Protecció Civil ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst, a 20 municipis del Gironès i el Baix Empordà. Això inclou el massís de les Gavarres. La restricció es mantindrà com a mínim fins a la matinada de dijous a divendres i afecta un territori de 31.000 hectàrees. Antoni Mur és inspector en cap dels agents rurals.
2: Es tanca totes les vies de, dins del tancament d'aquests 20 municipis que afecta el tancament de, del massís de Gavarres a tota l'activitat esportiva, tota l'activitat de lleure. Això vol dir bicicletes, vol dir motos, vol dir gent a peu, precisament perquè es fa per garantir la seguretat de les persones.
1: Malgrat el tancament del massís, aquest dissabte hi ha hagut persones que han intentat accedir-hi per practicar activitats de lleure. Un altre responsable dels agents rurals, Jaume Bosch, cap de l'àrea regional de Girona, demana a la ciutadania que estigui pendent de l'evolució del Pla Alfa perquè el risc d'incendi pot afectar altres punts del país.
3: Ara estem parlant de la restricció del massís de Gavarres, però en funció d'aquesta evolució també ens preocupa doncs, del país, ens preocupa doncs, tot el Catalunya Central, Ponent i Terres de l'Ebre, en què el perill d'incendi també se'ns veurà molt incrementat doncs, els propers dies.
1: Protecció Civil recorda que 9 de cada 10 incendis són provocats per l'acció humana. Aquest diumenge, el detingut per presumptament haver provocat el foc amb una radial a prop de la carretera passarà a disposició judicial. Els experts consultats per Catalunya Ràdio expliquen que tant l'operari com l'empresa que l'havia contractat podrien afrontar penes de presó per imprudència. Nacho Parra, advocat laboralista del col·lectiu Ronda, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: El Codi Penal imposa penes de presó a les quals podria enfrontar-se aquest treballador, però podria enfrontar-se també l'empresa. Al final, o sigui, no podem oblidar que aquesta persona no està fent treballs de manera autònoma, sinó està fent treballs contractat per un tercer.
1: Parra considera que no es pot centrar tota la responsabilitat en el treballador, ja que l'empresa és la responsable última dels treballs contractats.
4: Si jo he d'executar uns determinats treballs, aquests treballs són impossibles d'executar, per què? Perquè el risc que tenen són molt elevats, doncs jo com a empresa tinc el dret i l'obligació de suspendre l'execució d'aquells treballs.
1: L'advocat alerta que, tot i que la companyia estigués subcontractada pel govern, això no l'eximiria de responsabilitats.
4: Termes, evidentment, de responsabilitat també política. Perquè si és una activitat que està subcontractada directament per l'administració, home, l'administració també té l'obligació de vetllar perquè en tots aquells treballs que subcontractin s'executin en les millors condicions.
1: Segons Parra, una eventual responsabilitat penal dependrà, entre altres factors, de si l'administració havia establert prohibicions expresses sobre l'ús de determinades eines o sobre la realització de treballs en zones concretes. L'incendi de les Gavarres ha obligat a suspendre la 59a cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell. Segons ha explicat l'alcaldessa del municipi, Laura Milian, en declaracions a 3CAT Info, han optat per cancel·lar l'esdeveniment i garantir la seguretat i destinar també els esforços ajudant les tasques contra el foc.
5: Cancel·lem definitivament i com que de cara de demà no sabíem com evolucionaria, però sí que evidentment tot el muntatge que tenim allà tampoc podíem deixar-lo més temps si realment no fèiem la cantada de veneres i en coordinació amb l'organització dita que doncs, hem decidit cancel·lar-ho.
1: L'organització de la cantada de veneres es posarà en contacte amb els espectadors per informar-los del procediment per retornar-los l'import de les entrades.
6: El temps.
1: Enric Agut.
7: Matinada molt tranquil·la, estable, amb vents fluixos, una mica tramuntana al voltant del Cap de Creus, a la resta ben encalmat, una mica de terral, a la costa, vent de terra a mar, i les mínimes, doncs, altes, valors al voltant dels 19, 18, 17, 20 graus a l'interior, al Pirineu més baixes, i a la costa

voltant dels 22, 23, 24, però en alguns sectors no es baixarà dels 25, per exemple, a Barcelona, o també, això és possible, a l'àrea del Cap de Creus, pel vent del nord, o a Roses, que pot arribar un vent moderat aquí escalfat.

0: Barcelonès, el Baix Llobregat i també el Montsià i el Baix Ebre. Dilluns ha apretat la calor, la temperatura puja, l'onada de calor ens comença a afectar i ho podria fer fins dijous. La setmana entrant es repetiran els 40 graus, sobretot dimarts i dimecres, amb valors màxims que a les zones més calentes podrien arribar als 41 o 42 graus.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
2: Els Estats Units celebren el seu 4 de juliol més especial, el que marca els 250 anys de la Declaració d'Independència. Donald Trump ha volgut convertir l'efemèride en un acte central del seu mandat, cosa que li ha valgut acusacions de partidisme. Aquesta matinada pronunciarà el seu discurs més esperat. Mentrestant, milers de nord-americans han sortit al carrer desafiant una xafogor extrema. Washington, Oriol Serra.
3: Un dia de la independència com aquest només té lloc cada 50 anys i milions de nord-americans s'hi han abocat amb cor i ànima. L'administració de Trump sap que el patriotisme mou les masses en aquest país i ha mirat d'apropiar-se tant com ha pogut de les celebracions. Més enllà de la pròpia institucionalitat del càrrec, ho han fet tant el president Trump com el vicepresident J.D. Vance, qui al costat de la desfilada d'embarcacions militars a Nova York s'ha referit al país tot recordant que compta amb la gràcia de Déu.
4: Avui commemorem 250 anys dels Estats Units, afrontant el futur sense por. Commemorem 250 anys de demostrar el que un poble lliure pot aconseguir amb la providència del nostre Creador Totpoderós.
3: Els carrers de totes les ciutats del país estan guarnits amb els colors de la bandera, les barres i les estrelles des de fa setmanes. A la capital, cada 20 minuts hi ha passades d'avions militars que volen a molt poca alçada. Una exhibició de força constant que milers de persones han volgut presenciar, tot i les temperatures de més de 40 graus i un aire asfixiant. És el cas d'en Jim, que ha vingut des de Carolina del Nord.
5: Crec que sí. El 250 aniversari sembla que és una cosa que uneix la nostra nació, i això és molt necessari. La gent està més emocionada, porta roba vermella, blanca i blava.
3: L'Alex de Tennessee assegura estar molt orgullós de la gestió de Trump, especialment pel que fa a la guerra contra l'Iran.
6: Amb la guerra dono suport total a Trump, perquè la qüestió és que aquests són musulmans, sí, però són musulmans radicals, i el que volen fer amb una bomba nuclear és fer volar el món pels aires, i ho faran. Dono suport a Trump per perseguir-ho i demolir-ho tot.
3: La celebració d'aquest 250è aniversari de la Declaració d'Independència s'ha interpretat de moltes maneres en funció de la ideologia, però als carrers de Washington no hi ha cap dubte que s'han omplert, sobretot, de persones que s'identifiquen amb el moviment MAGA i que han vingut des d'altres estats nord-americans a passar el cap de setmana a la capital.
2: Veneçuela ha augmentat el balanç de víctimes pel terratrèmol i les autoritats alerten que la situació sanitària empitjora. Segons dades d'aquest dissabte al vespre, hi ha 2.954 morts i gairebé 16.600 ferits. Exteriors manté en 34 els espanyols morts. A més, l'OMS avisa del risc de malalties com ara el xarampió i que les infraestructures sanitàries estan en mal estat. Per això s'han hagut d'improvisar hospitals als llocs més insospitats. Enviat especial a La Guaira, Miquel Jarque.
7: El terratrèmol ha deixat molt tocat un sistema sense múscul i apareixen iniciatives com la de l'Àngel Matute, treballador en el món de les assegurances mèdiques, que des d'un altre estat va venir aquí el dia de Sant Jordi amb dos metges amics seus. Van veure aquest McDonald's, el van ocupar i van tenir la complicitat de la policia.
8: Soy voluntario. Nosotros vinimos 70, 80 personas de Barquisimeto. Realmente irrumpimos las instalaciones de McDonald's porque ellos no nos dieron autorización para entrar acá. Traíamos insumos médicos, comida, no teníamos dónde pasar la noche. Y yo, junto a mi equipo, ¿verdad?, tomamos la iniciativa de irrumpir acá para tratar de hacer un mini hospital improvisado, por así decirlo.
7: Amb un centenar de metges voluntaris atenen cada dia més de 200 persones.
8: El hospital como tal funciona aquí abajo nada más. Esta es el área de farmacia. Acá está el área de curación, hidratación. Aparte de eso, ¿verdad? Esta es como la atención al público. Si alguien necesita una consulta, hay especialistas acá. Aquí, mira, tenemos personas, hay fisioterapia, hay médicos, hay enfermeros, hay todo tipo de especialistas acá.
7: I, evidentment, especialistes en psiquiatria i psicologia, perquè l'impacte en la població ha estat brutal. A la porta, aparcades ambulàncies i també cotxes de voluntaris que s'ofereixen a portar medicaments a pisos de persones grans o que tenen una mobilitat reduïda.
2: Milers d'iranians omplen els carrers de Teheran en el primer dels 6 dies de funeral del seu líder espiritual,

0: Ali Khamenei, però sense que el seu fill i successor, Mojtaba Khamenei, hagi estat vist en públic encara. Mojtaba Khamenei va resultar ferit en el mateix atac dels Estats Units i Israel de fa 4 mesos en què va morir el seu pare, que durant 38 anys va regir els destins de l'Iran. Des d'aleshores viu amagat i sense mostrar-se. Els manifestants reten homenatge al líder espiritual mort.
1: El líder era un pare per a tots nosaltres. Amb la seva mort, tots hem quedat orfes. El dolor per la seva pèrdua és profund, sobretot tenint en compte que era el líder de tots els que buscaven la llibertat del món. No hi havia ningú com ell. Era realment únic i inigualable.
0: A les marxes se senten crits contra els Estats Units i el president Donald Trump, així com crides a la revenja. Hi participen representants dels grups Hamas i Hezbollah. El règim iranià fa del funeral una demostració de força enmig de la precària treva amb els Estats Units i preveu que entre 15 i 20 milions de persones participin als seguicis per 3 ciutats iranianes i 2 santuaris xiites al veí Iraq. Dijous enterraran les restes d'Ali Khamenei al Majdat, a la ciutat natal. A Alemanya, incidents a la ciutat d'Erfurt entre la policia i els manifestants contraris a la celebració del Congrés de la Formació d'Extrema Dreta Alternativa per Alemanya. Les forces policials han carregat quan més de 20.000 manifestants intentaven impedir l'accés al Congrés del mig miler de delegats de la formació ultra que ha de reelegir Alice Weidel i Tino Chrupalla com a líders. La data escollida per al Congrés coincideix amb el primer centenari de l'anunci de la creació de les joventuts hitlerianes i de l'establiment de la salutació nazi amb el braç. Les últimes enquestes donen la majoria a escala estatal a Alternativa per Alemanya, amb un 29% dels vots. I viatge papal de 4 hores a l'illa italiana de Lampedusa, porta d'entrada de la immigració per mar, on Lleó XIV reclama que Europa assumeixi la seva responsabilitat pels morts al Mediterrani.
2: I morti in questo mare sono vittime.
3: Els morts en aquest mar són les víctimes tant de decisions preses com de decisions no preses. El desinterès pel bé comú i la corrupció en els llocs d'origen. Un sistema econòmic mundial que genera pobresa i exclusió.
0: El papa ha dit que Europa té la capacitat de solucionar el problema promovent el desenvolupament per tal que ningú no es vegi obligat a emigrar.
4: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
5: Jonas Vingegaard és el primer mallot groc del Tour de França. El danès i el seu equip, el Visma, s'han endut la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Parc del Fòrum i final a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Però com que els temps en aquesta primera etapa computaven individualment, Vingegaard és qui ha acabat líder en aquesta primera jornada.
6: I would say it's the perfect start.
7: Diria que és l'inici perfecte. Encara queda molt dur, però l'inici és perfecte. Els meus companys han fet una feina espectacular avui, han estat molt forts. No he hagut de fer gaire, la veritat, m'han dut a la meta. Guanyar l'etapa i aconseguir el mallet groc, per mi, després d'uns anys molt durs, sense aconseguir-ho, ha estat molt maco tornar-ho a viure.
6: It's nice for me to experience it again.
5: Segon ha estat l'italià Filippo Ganna, de l'Ineos, i tercer l'altre gran favorit al Tour, l'eslové de l'UAE, Tadej Pogacar. El Caja Rural, per cert, ha estat el primer equip a sortir en aquesta contrarrellotge i és l'únic equip que compta amb catalans, Joel Nicolau i Abel Balderstone. Sentim aquest últim.
8: Molta calor, a 5 de la tarda, llavors sí que ha costat, però bueno, contents, hem d'estar contents amb l'equip. Jo crec que he tingut bon rendiment, ho hem plantejat superbé i la veritat que molt contents.
5: Aquest dissabte, com hem comentat, s'ha fet aquesta gran départ a Barcelona i aquest diumenge serà el torn de la segona etapa del Tour, que continuarà per Catalunya. Seran 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona i fins a Montjuïc, a Barcelona, amb un port de segona categoria i 3 de tercera. Dilluns es farà la tercera etapa de 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i Els Angles, ja a la Catalunya del Nord, en la que serà l'última etapa en territori català d'aquest Tour de França. Al Mundial de Futbol aquest dissabte han començat els vuitens de final i el Marroc és el primer classificat per als quarts. La selecció marroquina s'ha imposat per 0-3 al Canadà gràcies a dos gols del futbolista encara del Girona, Azedin Unahi, i al final un de Brahim Díaz. La derrota del Canadà, per cert, significa la primera eliminació d'aquest Mundial d'un dels tres

0: Tres anfitrions. La resta de vuitens de final són el Brasil, Noruega, el Mèxic, Anglaterra, el Portugal, Espanya, els Estats Units, Bèlgica, l'Argentina, Egipte i el Suïssa, Colòmbia. I per cert, dos apunts més de futbol proper, començant per la primera divisió, en què el València i el Llevant han fet les primeres revisions mèdiques aquest cap de setmana i dilluns ja començaran els entrenaments de pretemporada. Un Llevant, per cert, que serà el primer rival de l'Espanyol per preparar el curs. I d'altra banda, la segona divisió, aquest dissabte el Sabadell ha anunciat el fitxatge de l'osonenc Miqui Codina. El defensa va jugar al Zamora la temporada passada. I un últim apunt, en aquest cas de futbol sala, perquè Catalunya ha guanyat 1-3 a Galícia en un amistós femení. Paula Guix és una de les jugadores.
1: La Federació Catalana està apostant molt per nosaltres, tant el futbol sala de nois com, bueno, com el de noies, i per nosaltres seria, doncs, un honor i seria supergratificant, doncs, seguir tenint convocatòries com aquesta.
2: Trescat Info.
0: En bàsquet, el Barça ha anunciat la baixa de Will Clyburn. El club blaugrana ha fet efectiva una clàusula de tall que tenia amb l'alè nord-americà de 36 anys i Clyburn deixarà el Barça després d'una temporada. Una baixa que és la novena que ha anunciat l'equip de bàsquet, que ara mateix té 5 jugadors a la plantilla. Això sí, per suplir aquesta baixa de Clyburn, el Barça està interessat en l'estrella del Baskonia, Timoteo Lubabu-Cabarró. Més a bàsquet, perquè Pau Gasol ha opinat de l'actualitat del Barça des del seu campus, la Gasol Academy, i ha dit que el Barça necessita fer un equip no per ser aspirant, sinó per guanyar títols. Això sí, també ha justificat els anys difícils de la secció degut a les lesions.
3: S'ha de tenir perspectiva i s'ha d'entendre, doncs, la complexitat també de les situacions. Hi ha hagut aquests últims anys, jo crec que lesions també importants de molts jugadors que han també marmat les possibilitats de l'equip, i la possibilitat que hi hagi canvis d'entrenadors bastant recurrents, no?, des dels últims 5 anys. Això també afecta, no?, la regularitat de l'equip.
0: Un Gasol que també ha afirmat que el Barça ha de formar part del projecte de l'NBA a Europa.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: Parlem ara de tennis, perquè el torneig de Wimbledon, Marcel Granollers i Horacio Ceballos, han caigut aquest dissabte als 16 de dobles en 2 sets davant la parella formada pel belga Gil i el neerlandès Verbeek. Al quadre masculí individual, aquest dissabte s'han disputat més partits de 16, entre els quals destaquem la victòria del vigent campió de Roland Garros, Alexander Zverev, contra l'estatunidenc Giron. Aquest diumenge ja jugaran partits de 8. Obrirà la jornada Novak Djokovic contra Safiulin i també jugarà el número 1 del món, Jannik Sinner, contra el japonès Mochizuki. La sorpresa del dissabte ha estat el quadre femení, en què han caigut eliminades tant la número 2 del món, Yelena Rybakina, i la número 3, Iga Swiatek. Rybakina ha caigut en 2 sets contra la belga Mertens i també en 2 sets ha perdut Swiatek contra la filipina Eala. Aquest diumenge es disputaran també partits de 8, per exemple, el de la número 1 del món, Arina Sabalenka, contra la japonesa Naomi Osaka. I l'altra notícia del dia ha estat que Serena Williams ha dit que el genoll no li permet continuar jugant al torneig de dobles de Wimbledon al costat de la seva germana. El seu duel contra la parella Osorio i Sierra s'ha cancel·lat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I acabarem amb la Fórmula 1, on el líder Kimi Antonelli ha aconseguit la pole de la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya al circuit de Silverstone. Antonelli ha superat per 175 mil·lèsimes el monegasc Charles Leclerc. La cursa llarga d'aquest Gran Premi es disputarà aquest diumenge a les 4 de la tarda.
2: Són 2:15.
4: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els bombers han donat per estabilitzat l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà després de cremar 2.300 hectàrees. Es mantenen els confinaments i el govern demana extremar les precaucions davant l'onada de calor que arriba aquest diumenge. També destaca que Catalunya viurà a partir d'aquest diumenge la segona onada de calor de l'estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de perill en aquest sentit i amb dilluns i dimarts com a dies de més intensitats. S'espera que la temperatura màxima superi els 40 graus a punts del Pla de Lleida. A partir d'ara us explicarem que els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la seva presumpta implicació en la mort a trets d'un menor de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona, dijous passat. I anirem a les comarques de Lleida, on el Musclos Ebre torna a fer estralls. Ara ha deixat sense aigua potable el municipi d'Aitona, al Segrià. Un expert en l'estudi d'aquest mol·lusc alerta que les

0: Afectacions d'aquest tipus cada cop seran més habituals si no s'apliquen mesures per conviure amb la plaga. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: Que Jonas Vingegaard és el primer mallot groc del Tour de França. El danès i el seu equip, el Visma, s'han endut la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres, amb sortida al Parc del Fòrum i final a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. El segon ha estat l'italià Filippo Ganna, amb l'equip Ineos, i Tadej Pogacar ha acabat tercer. Aquest diumenge, segona etapa amb inici a Tarragona i final a Barcelona.
0: I pel que fa al temps, nit de cel serè i amb temperatures una mica més altes. Aquest diumenge farà sol i la calor s'intensificarà. La setmana que ve arriba la segona onada de calor de l'estiu. Es repetiran els 40 graus en punts de l'interior. Les pròximes hores seran crucials per a l'evolució de l'incendi que ja està estabilitzat al massís de les Gavarres i que ha afectat fins ara unes 2.300 hectàrees, també habitatges. Concretament s'han cremat 4 cases, una nau industrial i també alguna instal·lació per animals. El govern i els bombers adverteixen que les condicions meteorològiques que es donaran a partir d'aquest diumenge amb l'arribada d'una altra onada de calor podrien afavorir la revifada d'aquest foc o facilitar altres incendis. Uns 400 bombers i un centenar de militars es mantenen treballant sobre el terreny aquesta nit fent tasques d'extinció. La Bisbal d'Empordà, Laia Claret.
2: Ha estabilitzat aquest incendi a les Gavarres. Afecta 2.300 hectàrees i preocupava sobretot el flanc dret perquè el potencial era de 30.000. Tot i aquesta estabilització, ve una onada de calor i aquest diumenge hi torna a haver marinada. Per tant, prudència. David Borrell és el cap dels bombers.
3: Ara mateix està estable, vol dir que no creix, però el perímetre està molt, és molt irregular, molt difícil i no s'ha pogut, diguéssim, arribar, diguéssim, a rematar tot el perímetre que seria quan ja parlaríem de que és un incendi que està controlat. No estem en aquest moment, sí que estem en un moment en què passem de fase, està estable.
2: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha remarcat que continua el confinament per ara als 7 municipis afectats, que són Calonge i Sant Antoni, Castelldaro, Platja d'Aro i S'Agaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. També està prohibit accedir a les Gavarres fins a mitjans de la setmana que ve, i és que preocupa que hi pugui haver un nou incendi d'aquesta magnitud.
4: Important continuar incidint en la prudència del conjunt de la població. Estem en un alfa 4, amb una onada de calor important de cara als propers dies. Molta precaució, molta prudència arreu del territori, perquè ja ho hem dit i tornem a insistir, no ens podem permetre la simultaneïtat d'operativa, perquè ens genera doncs, molts mals de cap i, òbviament, doncs, totes les afectacions que això provoca al conjunt del país. Per tant, molt...
2: Durant tota la nit continuaran treballant 475 bombers a la zona, també 100 membres de l'UME de l'Exèrcit i els ADFs. A la zona afectada per ara hi ha 4 cases cremades, també una desena d'afectades, en aquest cas afectacions a cases, a una nau industrial i a zona amb bestiar. Sobre l'inici del foc, una persona detinguda per imprudència greu, perquè el foc va començar per l'ús d'una serra radial que està prohibit aquest diumenge, passarà a disposició del jutge.
0: Catalunya viurà a partir d'aquest diumenge la segona onada de calor de l'estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de perill en aquest sentit i amb dilluns i dimarts com a dies de més intensitat. S'espera que la temperatura màxima superi els 40 graus a punts del Pla de Lleida i que estigui per sobre dels 35 a la resta de la depressió central i Prepirineu. A més, les nits poden ser tropicals a molts sectors del país, a mínimes que no baixaran dels 20 graus. La causa de la calor serà l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. Protecció Civil ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst a 20 municipis del Gironès i el Baix Empordà. Això inclou el massís de les Gavarres. La restricció es mantindrà com a mínim fins a la matinada de dijous a divendres i afecta un territori de 31.000 hectàrees. Antoni Mur és inspector en cap dels agents rurals.
5: Es tanca totes les vies dins del tancament d'aquests 20 municipis que afecta el tancament del massís de Gavarres a tota l'activitat esportiva, tota l'activitat de lleure. Això vol dir bicicletes, vol dir motos, vol dir gent a peu, precisament perquè es fa per garantir la seguretat de les persones.
0: Malgrat el tancament del massís, aquest dissabte hi ha hagut persones que han intentat accedir-hi per practicar activitats de lleure. Un altre responsable dels agents rurals, Jaume Bosch, cap de l'àrea regional de Girona, demana a la ciutadania que estigui pendent de l'evolució del Pla Alfa perquè el risc d'incendi pot afectar altres punts del país.
6: Ara

0: estem parlant de la restricció del massís de Gavarres, però en funció d'aquesta evolució també ens preocupa doncs, del país, ens preocupa doncs, tot el Catalunya central, de Ponent i Terres de l'Ebre, en què el perill d'incendi també se'ns veurà molt incrementat doncs, els propers dies.
1: Protecció Civil recorda que 9 de cada 10 incendis són provocats per l'acció humana.
2: 3CAT Info.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la seva presumpta implicació en la mort a trets d'un menor de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona, dijous passat. La investigació, que continua oberta i sota secret de sumari, està mirant d'identificar el grup de 4 o 5 persones que van perpetrar l'atac contra l'adolescent colombià que feia mig any que havia arribat a Catalunya. La consellera de l'Interior, Núria Parlon, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha garantit que aquest crim no quedarà impune.
3: Que ens deixarem la pell per detenir a tots aquells que han estat implicats en aquest fet greu, colpidor, i òbviament doncs, perquè les armes de foc al nostre país doncs, deixin de provocar-nos incidents de la gravetat del que vam tenir l'altre dia. Aquesta detenció és important, encara es continua treballant amb aquesta investigació, perquè probablement hi ha alguna persona més implicada i el que volem és que quedi clar que no hi haurà impunitat.
1: Recordem que els Mossos van rebre un avís dijous cap a la mitjanit. Diferents testimonis els informaven que havien sentit trets al carrer de Portugal, en el que es considera ara per ara com una venjança entre bandes llatines. Diverses unitats de la policia es van mobilitzar i van arribar al lloc dels fets, on van localitzar el menor, que finalment va morir, ferit per arma de foc, en estat molt crític. Desarticulat un grup criminal dedicat a robatoris violents i amb força en empreses i habitatges de Catalunya i de Castelló de la Plana. Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han detingut 7 persones. Els assaltants lligaven els habitants de les cases on robaven o els treballadors de les empreses i se'ls van decomissar armes de foc, drogues i joies i simbologia dels trinitarios. La investigació va començar després d'un robatori amb violència i intimidació a les instal·lacions d'una empresa de recaptació de màquines recreatives ubicada a Castelló de la Plana, on van amenaçar una treballadora amb una arma de foc i la van lligar de mans amb brides. També estaven implicats en un altre robatori especialment violent a Osó, a la Selva. A mesura que els agents buscaven els lladres, els van relacionar amb més robatoris executats amb rapidesa i coordinació, amb portes i finestres forçades i fins i tot amb el mètode del botró, en què els delinqüents recorrien a la violència i a les armes quan trobaven resistència o coincidien amb els habitants. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. Madrid ha acollit la manifestació de l'orgull LGTBIQ i més gran d'Europa, que enguany ha coincidit amb els 50 anys de la seva primera marxa. Una manifestació que arriba pocs dies després que el Congrés aprovés penalitzar amb 2 anys de presó les teràpies de conversió i que reclama continuar avançant en els drets del col·lectiu. Madrid, Alba Gil.
4: Diu l'organització que són més d'un milió les persones que han recorregut el centre de Madrid en aquesta marxa, que més que una manifestació és tota una festa reivindicativa i que aquest any ha sortit als carrers sota el lema Els carrers amb orgull, dissidència i resistència. Una marxa amb batucades, banderes, pancartes i consignes antiracistes i antifeixistes. També s'han sentit crítiques a l'alcalde de Madrid, a Martínez Almeida, per la seva absència i per la negativa de l'Ajuntament a penjar la bandera del col·lectiu en els edificis municipals. Els organitzadors han fet una crida a no fer ni un pas enrere davant l'onada ultra al món. Paula Iglesias és presidenta de la Federació Estatal LGTBI+.
5: Porque el odio toma muchas formas, no solo a través de prácticas de conversión, también a través de discursos de odio. Discursos de odio que ahora mismo están teniendo altavoces a través de las redes sociales, a través de las plataformas digitales y también a través de discursos de representantes políticos. La sociedad española va a frenar este odio, va a ser valiente una vez más.
4: També demanen un pacte d'estat contra els discursos d'odi i alerten de l'augment de les agressions de la mà del creixement de l'extrema dreta.
1: Dimiteix el secretari d'Organització d'Aliança Catalana a Osona, Carles Fresquet, pel fitxatge d'un exdirigent de Societat Civil Catalana que va militar a Fuerza Nueva. Fresquet també s'ha donat de baixa del partit per coherència i responsabilitat política, tal com ha explicat textualment en una carta. Després de la incorporació de l'advocat Xavier Capelles, de Vic, va saber que havia militat al partit franquista Fuerza Nueva, que s'havia presentat a les eleccions europees amb un partit que reivindica el cop d'estat del 36 i que en ple procés independentista va ser membre fundador de Societat Civil Catalana a la Catalunya Central. Fresquet va sol·licitar a la direcció d'Aliança l'expulsió de Capelles, però la direcció del partit de Sílvia Orriols li va respondre que no es jutja el passat de ningú i que tothom té diferents trajectòries polítiques, però un mateix objectiu. El govern de la Generalitat posa en marxa un nou sistema per tramitar les llicències d'obres i les ambientals amb tecnologia 3D, que permetrà accelerar els terminis de resolució i reduir la burocràcia. Actualment es triga uns 2 anys i l'objectiu és d'arribar als 8 mesos. Se substitueixen els plànols clàssics en PDF i en 2 dimensions per models digitals en 3 dimensions, que també adjunten tota la informació requerida digitalitzada. Sentim Albert Tort, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat, i Joan Cambronero, gerent de l'Àrea d'Urbanisme i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
2: En aquest tipus de tràmits, en els que hi ha una tramitació amb multitud de documents, de plànols, passar a una tramitació basada en models tridimensionals, amb dades estructurades.
6: Si sumem el model BIM més la intel·ligència artificial més aquest anàlisi normatiu que des del Pla Barcelona Fàcil estem fent, fa que puguem reduir el temps de tramitació.
1: Aquest pla pilot compta amb el vistiplau del Col·legi d'Arquitectes, que demana, això sí, formació per als promotors per tal que tothom hi pugui accedir. Sentim la portaveu del col·legi, Maria Duran.
7: Dotar els professionals de la formació necessària per ser capaços d'utilitzar aquestes noves eines, no? És una part del sector està format, però tenim un sector molt atomitzat, amb petits despatxos petits de poca gent, que encara falta fer molta feina en aquest aspecte.
1: De moment s'han fet proves amb les llicències ambientals de les plantes de biogàs i amb un edifici d'habitatges al barri de Sant Andreu de Barcelona. El govern invertirà 3 milions d'euros i preveu que el pla de construcció de 50.000 habitatges públics abans del 2030 ja ho incorpori com a requisit.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El govern ha pujat 74 euros al mes del complement a les pensions no contributives i ho blinda per evitar les variacions de la xifra d'un any a un altre. Aquest increment respecte a l'any passat tindrà efecte retroactiu des de l'1 de gener del 2026, cosa que equival a 888 euros anuals. Actualment a Catalunya hi ha 56.307 persones que cobren aquesta prestació. Aquesta mesura l'ha impulsat el Departament de Drets Socials i Inclusió. El seu blindatge l'ha aprovat el Parlament a través de les esmenes de la llei de pressupostos.
8: El temps.
1: Enric Agut.
9: Matinada molt tranquil·la, estable, amb vents fluixos, una mica tramuntana al voltant del Cap de Creus, a la resta ben calmat, una mica de terral a la costa, vent de terra a mar, i les mínimes, doncs, altes, valors al voltant dels 19, 18, 17, 20 graus a l'interior, al Pirineu més baixes, i a la costa al voltant dels 22, 23, 24, però en alguns sectors no es baixarà dels 25, per exemple, a Barcelona, o també, això és possible, a l'àrea del Cap de Creus, pel vent del nord o a Roses, que pot arribar un vent moderat aquí escalfat. Demà dijous matí de sol, també la tarda un nublet inofensiu, s'espera molta calor, un dia més càlid, cap a Ponent es podria arribar als 38-39 graus a les portes dels 40, dilluns sí que sí arribarà als 40 graus cap a Ponent, i demà a la tarda algunes comarques estaran en avís de per calor. Estem parlant de l'Empordà, el Maresme, el Vallès Occidental, el Barcelonès, el Baix Llobregat i també el Montsià i el Baix Ebre. Dilluns apreta la calor, la temperatura puja, l'onada de calor ens comença a afectar i ho podria fer fins dijous. La setmana entrant es repetiran els 40 graus, sobretot dimarts i dimecres, amb valors màxims que a les zones més calentes podrien arribar als 41 o 42 graus.
8: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: El musclo zebra torna a provocar estralls a les comarques de Lleida, aquest cop deixant sense aigua potable el municipi d'Aitona, al Segrià. Un expert en l'estudi d'aquest molusc alerta que afectacions d'aquest tipus cada cop seran més habituals si no s'apliquen mesures per conviure amb la plaga. Alba Mor.
10: Fa dues setmanes el musclo zebra va obstruir les canonades de captació d'aigua del municipi d'Aitona. Almatret també és un dels municipis de Ponent que regeix

0: registrat incidències per a aquest mol·lusc, que a banda de col·lapsar infraestructures, també afecta el cabal d'aigua circulant i els sensors hidràulics. El professor de la UdL, Antoni Palau, diu que la plaga és pràcticament impossible d'erradicar i que l'únic que pot variar és la velocitat de consolidació de l'espècie.
1: Dependrà de la gestió que es fa de cadascun dels embassaments i de l'any hidrològic. Si tenim anys hidrològics molt humits com el que hem tingut darrerament, doncs s'enlentirà la consolidació de l'espècie, perquè l'aigua renova molt els embassaments i això perjudica el que la descendència de l'espècie doncs, s'assenti en el mateix embassament. Si tinguéssim anys més secs, doncs avançaria més la consolidació, però en definitiva el que sí està clar és que cada vegada doncs, n'hi tindrem més i haurem de preparar-nos per conviure amb aquesta espècie.
0: Com a mesures estructurals, Palau proposa duplicar les conduccions per utilitzar-les de manera alternativa o instal·lar punts de tractament perquè l'aigua corri sense restes de mol·lusc.
2: El sector del lleure educatiu demana al Departament d'Educació que incorpori les sortides i colònies al currículum perquè siguin activitats obligatòries. El sector es troba en una situació crítica per la caiguda massiva de reserves després que més de la meitat dels centres educatius han decidit suspendre aquestes activitats a partir del curs que ve com a mesura de pressió al govern perquè augmenti la inversió en l'educació pública. Sara Canyete.
3: De moment són 1.300 les escoles i instituts públics que el curs que ve no faran sortides ni colònies com a protesta per reclamar millors condicions laborals i més recursos per l'educació. Això malgrat que s'ha arribat a final de curs amb un acord firmat amb tres dels sindicats que el govern xifra en 2.700 milions d'euros. Davant aquesta situació, el sector del lleure educatiu defensa que les colònies són una activitat amb dècades de tradició i que formen part també del sistema educatiu. És per això que demanen al Departament d'Educació que busqui la manera de formalitzar-ho. Ho explica Pep Montes, gerent de Sallec, una de les tres patronals del sector, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Llavors el que estem demanant al Departament d'Educació és que ho formalitzi, que integri dintre dels currículums i de les planificacions escolars dels diferents nivells educatius, és a dir, infantil, primària, secundària, doncs la realització de sortides i colònies escolars que puguin desplegar, complementar, ampliar de la manera que hi ha anem fent tradicionalment els continguts educatius.
3: Montes també considera que si s'hagués regulat abans no s'hauria arribat a aquesta situació.
4: Aquesta caiguda de les reserves de colònies escolars per al curs vinent segurament s'hauria pogut mitigar molt si estigués normalitzat, si estigués regulat. Si estigués regulat, això implicaria que s'han d'establir quines són les condicions correctes, tècniques, retributives, en què s'han de poder realitzar aquestes activitats.
3: Des de Fundesplai consideren que la presència dels mestres i professors en aquestes activitats és ineludible. Carla Xifra és director general adjunt de l'entitat i són també declaracions a Catalunya Ràdio.
5: I no només a nivell d'aprenentatge curricular, sinó que també penseu en el vincle que es crea entre educadors, professorat, a infants, monitors i monitores, quan es viu una nit d'estels, es fa una excursió a la Riera, es fa un joc de nit, que totes aquestes activitats canvien les relacions i generen aquests vincles tan potents que val la pena conservar.
3: El sector lamenta que les protestes dels docents els facin servir com a moneda de canvi per pressionar el govern en comptes de sumar-los a les seves reivindicacions. Diuen que la caiguda en les reserves volta al 70% i que en alguns casos és total, amb cases de colònies que no tenen cap reserva a partir del mes de setembre. Una situació que suposarà un impacte en la facturació del sector d'entre 50 i 60 milions d'euros i que pot afectar uns 3.500 llocs de treball. És per això que també demanen al govern ajudes directes i que no els deixi caure.
6: Aquí Radio Andorra, emissora del Principado de Andorra.
2: Comencen les representacions de Ràdio Andorra, el 12è espectacle del Cirque du Soleil al Principat. Anem a Andorra la Vella amb en Joaquim Albalate.
7: Un espectacle que s'inspira en el poder de la ràdio per connectar persones i en la històrica Ràdio Andorra, que es va poder escoltar a mig món durant més de 40 anys. L'espectacle té una desena de números, quatre dels quals inèdits, i barreja equilibristes, malabaristes, trapezistes i màgia, però també dansa i música en directe. Emily Terrien és la directora creativa de l'espectacle.
8: We kind of showcase the dance.
9: Aquest any posem el focus en la dansa. Tenim dos ballarins de claqué que fan de fil conductor entre els personatges i donen ritme a la història. Però també tenim acrobàcies molt potents. Portem disciplines noves que no s'havien vist mai aquí a Andorra, així que hi haurà grans sorpreses.
8: Great surprises.

0: És el 12è espectacle exclusiu del Cirque du Soleil Andorra, una proposta d'èxit perquè l'any passat hi van passar 64.000 espectadors amb un impacte econòmic d'uns 18 milions d'euros.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: Allunyar-se de la immediatesa dels continguts culturals digitals és possible, com demostren des de fa 5 anys les revistes ebrenques Solstici i La Rara. Són dos casos d'èxit de revistes culturals que aposten per l'escriptura i la lectura reposada en format paper, que planten cara al format digital. Tortosa, Ariana Escoda.
3: Des dels seus inicis, les dues revistes culturals gestades a les Terres de l'Ebre van marcar com un dels seus objectius vitals allunyar-se de l'espiral marcada per algoritmes i les tendències que caduquen al cap de poc temps. Ho van fer apostant pel paper i l'escriptura a foc lent, amb continguts culturals de qualitat. Després de 5 anys d'experiència mantenent intactes les seves conviccions, Quim Melchor és director de Solstici i Anna Zaera és editora de La Rara.
4: La nostra generació crec que té una reacció natural a tornar a allò físic, a allò tangible, i realment vam veure que era una cosa generacional quan, uns mesos després d'haver començat la revista, vam veure que la mateixa vegada, sense comunicar-nos, havia sortit una revista semblant a Mallorca, una altra a València, diferents podcasts i tal. Llavors, realment sí que és una qüestió generacional i potser perquè estem cansats d'haver crescut sempre enganxats a la mateixa font d'informació, que volíem oferir una cosa diferent i que sempre, i és veritat, un dels punts de venda d'oferir una revista al públic és dir perquè pugues desconnectar del dia a dia este tan digital.
5: Teníem moltes ganes de tornar als espais de trobada físics, a les taules de diàleg, de consell de redacció, inclús que el projecte de la revista fos un projecte molt matèric, no? Molt material, que el poguéssim treballar en les mans, que moltes de les propostes tinguessin petits artefactes o complements fets en paper o fets de manera manufacturada.
3: Per poder sobreviure tots aquests anys, tots dos projectes coincideixen en la importància de les subvencions i les subscripcions dels lectors. En el cas de La Rara, la pròxima publicació, dedicada a la comunió, arribarà al paper gràcies a una campanya de micromecenatge.
1: Esports.
2: Amb en Marc Andrés.
6: I on es Vingegaard és el primer mallot groc del Tour de França. El danès i el Visma, el seu equip, s'han endut la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Parc del Fòrum i final a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Però en aquesta gran part, els temps comptaven individualment i, per tant, Vingegaard és el primer líder.
7: It's the biggest race of the world.
8: És la cursa més gran del món i és una gran victòria per nosaltres i encara més quan veig que tinc 7 companys que s'han sacrificat per mi avui. Jo duc el mallot groc, però ells també han guanyat l'etapa. He d'agrair als companys i a l'equip tot això.
6: Segon ha estat l'italià Filippo Ganna, de l'Ineos, i el tercer ha estat l'altre gran favorit al Tour, l'eslové de l'UAE, Tadej Pogacar. El Caja Rural, per cert, ha estat el primer equip a sortir en aquesta contrarrellotge, un Caja Rural que és l'únic equip amb catalans. Són Joel Nicolau i Abel Balderston. Sentim aquest últim.
9: Sí, al final la intenció era fer el màxim possible i plantejament aquest, teníem un corredor que sabíem que seria molt més fora als últims metres, l'hem tingut de reservar. I ens ha sortit bastant bé, la veritat.
6: Aquest dissabte, com hem comentat, s'ha fet aquesta gran part a Barcelona i aquest diumenge serà el torn de la segona etapa d'aquest Tour, que continuarà per Catalunya. Seran 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona fins a Montjuïc, a Barcelona, amb un port de segona categoria i 3 de tercera. Dilluns es farà la tercera etapa de 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i Els Angles, ja la Catalunya del Nord, en la que serà l'última etapa en territori català d'aquest Tour de França. Al Mundial de Futbol aquest dissabte han començat els 8ens de final i el Marroc és el primer classificat per als quarts. La selecció marroquina s'ha imposat per 0-3 al Canadà gràcies a 2 gols del futbolista encara del Girona, Azedine Unahi, i al final un d'Abrahim Díaz. La derrota del Canadà, per cert, significa la primera eliminació d'aquest Mundial d'un dels 3 anfitrions. La resta de 8ens de final són el Brasil-Noruega, el Mèxic-Anglaterra, el Portugal-Espanya, l'Estats Units-Bèlgica, l'Argentina-Egipte i el Suïssa-Colòmbia. I, per cert, més apunts de futbol, en aquest cas més proper, començant per la primera divisió. El València i el Llevant han fet les seves primeres revisions mèdiques i dilluns

0: ja començaran els entrenaments de pretemporada. Un Llevant, per cert, que serà el primer rival de l'Espanyol per preparar el curs. D'altra banda, la segona divisió, aquest dissabte el Sabadell, ha anunciat el fitxatge del defensa usonenc Miqui Codina, procedent del Zamora. I un últim apunt en aquest cas de futbol sala, perquè Catalunya ha guanyat 1-3 a Galícia en un amistós femení. Paula Guix n'és una de les jugadores.
1: Un orgull, la veritat. No tant pels gols, sinó bueno, per la victòria també de l'equip i tot, però bueno, jo individualment molt contenta per poder viure aquest tipus d'experiències i poder representar a Catalunya i res, molt agraïda de poder viure un dia com aquest.
2: Trescat Info.
0: En bàsquet, el Barça ha anunciat la baixa de Will Clyburn. El club blaugrana ha fet efectiva una clàusula de tall que tenia amb l'aler nord-americà de 36 anys i Clyburn deixarà el Barça després d'una temporada. Una baixa que és la novena que ha anunciat l'equip de bàsquet, que ara mateix té 5 jugadors a la plantilla. Això sí, per suplir la baixa de Clyburn, el Barça està interessat en l'estrella del Baskonia, Timoteo Lubabu-Cabarrot. A més, Pau Gasol també ha opinat de l'actualitat del Barça des del seu campus, la Gasol Academy, i allà ha dit que el Barça necessita fer un equip no per ser aspirant, sinó per guanyar títols.
3: Un cop compromets i que és el projecte, doncs has d'anar construint, has d'anar sumant i desenvolupant perquè arribi un moment on l'equip doncs, estigui a un nivell molt, molt alt i pugui competir i guanyar qualsevol.
0: Un Gasol que també ha afirmat de manera contundent que el Barça ha de formar part del projecte de l'NBA a Europa.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: Parlem ara de tennis perquè el torneig de Wimbledon, Marcel Granollers i Horacio Ceballos han caigut aquest dissabte als setzens de final de dobles en dos sets. Ho han fet davant la parella formada pel belga Gil i el neerlandès Verbeek. Al quadre masculí individual aquest dissabte s'han disputat més partits de setzens, entre els quals destaquem la victòria del vigent campió de Roland Garros, Alexander Zverev, contra l'estatunidenc Giró. Aquest diumenge ja es jugaran partits de vuitens i obrirà la jornada, per exemple, Novak Djokovic contra el rus Safiulin. I també jugarà el número 1 del món Jannik Sinner contra el japonès Mochizuki. La sorpresa, per cert, del dissabte ha estat el quadre femení, en què han caigut eliminades tant la número 2 del món, Elena Rybakina, i la número 3, Iga Swiatek. Rybakina ha caigut en dos sets contra la belga Mertens i també en dos sets ha perdut Swiatek contra la filipina Eala. Aquest diumenge es jugaran més partits de vuitens, per exemple, el de la número 1 del món, Arina Sabalenka, contra la japonesa Naomi Osaka. I l'altra notícia del dia ha estat que Serena Williams ha dit que el genoll no li permet continuar jugant al torneig de dobles de Wimbledon al costat de la seva germana Venus. El seu duel contra la parella Osorio Sierra s'ha cancel·lat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El líder de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, ha aconseguit la pole de la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya al circuit de Silverstone. Antonelli ha superat per 175 mil·lèsimes el monegasc Charles Leclerc, el pilot de Ferrari. Aquesta cursa llarga del Gran Premi es disputarà aquest diumenge a les 4 de la tarda. Des de la segona fila, per cert, sortiran Lewis Hamilton i George Russell i des de la tercera ho farà Hadjar i el vigent campió, Lando Norris. Carlos Sainz sortirà 15è a la 8a fila i Fernando Alonso ho farà des de l'última posició, 22è. A l'onzena fila. Antonelli, per cert, aquest dissabte també ha guanyat la cursa sprint al davant de Lewis Hamilton i Lando Norris i ara la general suma 43 punts més que el seu company d'equip George Russell.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Es la una.
1: Estabilitzat l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà després de cremar 2.300 hectàrees. Es mantenen els confinaments i el govern demana extremar les precaucions davant l'onada de calor que arriba aquest diumenge. Tot i que l'incendi ja no ha d'augmentar, hi ha veïns que no les tenen totes perquè la informació que els han donat ha anat canviant moltíssim durant tot el dia. Els alcaldes també tenen clar que no es pot abaixar la guàrdia. El treballador que hauria provocat l'incendi utilitzant una radial passarà aquest diumenge a disposició judicial. Segons els experts en dret laboral consultats per aquesta emissora, podria haver de fer front a penes de presó. Els Estats Units commemoren amb gran desplegament els 250 anys de la Declaració d'Independència, en un 4 de juliol que Donald Trump ha assumit com una fita personal. El president dona el tret de sortida amb un discurs en què atia el fantasma del comunisme, hores abans del Parlament Central previst per aquesta matinada. Gairebé 3.000 morts al terratrèmol de Veneçuela del dia de Sant Joan, segons l'últim balanç fet públic aquest dissabte. El govern espanyol eleva a 34 el nombre de víctimes mortals de l'Estat. Les autoritats veneçolanes es veuen obligades a improvisar hospitals als llocs més inhospitats pel mal estat de les infraestructures sanitàries. A Teheran, milers de persones omplen els carrers cridant contra Trump en el primer dels 6 dies del funeral del líder espiritual Ali Khamenei, però no es mostra en públic el seu fill i successor, Mojtaba Khamenei, ferit al mateix atac dels Estats Units i Israel en què va morir el seu pare fa 4 mesos. La manifestació de l'orgull LGTBIQ i més de Madrid treu 1 milió de persones al carrer en un context d'auge global de l'extrema dreta.
0: Esports.
2: Jonas Vingegaard és el primer mallot groc del Tour de França. El danès i el seu equip, el Visma, s'han endut la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Parc del Fòrum i final a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Aquest diumenge, segona etapa, inicia a Tarragona i final a Barcelona. Al Mundial de Futbol, el Marroc és la primera selecció classificada per als quarts de final, després de guanyar el Canadà per 0-3, amb 2 gols del futbolista del Girona, Unahi, i un d'Abrahim Díaz. I en bàsquet, Will Clyburn no seguirà al Barça després que el club hagi fet efectiva la seva clàusula de tall. És la 9ª baixa blaugrana d'aquest estiu.
1: Pel que fa al temps, nit de cel serè i amb temperatures una mica més altes. Aquest diumenge farà sol i la calor s'intensificarà. La setmana que ve arriba la segona onada de calor de l'estiu. Es repetiran els 40 graus en punts de l'interior.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Les pròximes hores seran crucials per a l'evolució de l'incendi que ja està estabilitzat al massís de les Gavarres i que ha afectat fins ara unes 2.300 hectàrees, també habitatges. Concretament, s'han cremat 4 cases, una nau industrial i també alguna instal·lació per a animals. El govern i els bombers adverteixen que les condicions meteorològiques que es donaran a partir d'aquest diumenge amb l'arribada d'una altra onada de calor podrien afavorir la revifada d'aquest foc o facilitar altres incendis. Uns 400 bombers i un centenar de militars es mantenen treballant sobre el terreny aquesta nit fent tasques d'extinció. Anem a la Bisbal d'Empordà, Laia Claret.
3: Ha estabilitzat aquest incendi a les Gavarres. Afecta 2.300 hectàrees i preocupava sobretot el flanc dret perquè el potencial era de 30.000. Tot i aquesta estabilització, ve una onada de calor i aquest diumenge hi torna a haver marinada. Per tant, prudència. David Borrell és el cap dels bombers.
4: Ara mateix està estable, vol dir que no creix, però el perímetre està molt, és molt irregular, molt difícil i no s'ha pogut, arribar, a rematar tot el perímetre que seria quan ja parlaríem de que és un incendi que està controlat. No estem en aquest moment, sí que estem en un moment en què passem de fase, està estable.
3: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha remarcat que continua el confinament per ara als 7 municipis afectats, que són Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. També està prohibit accedir a les Gavarres fins a mitjans de la setmana que ve, i és que preocupa que hi pugui haver un nou incendi d'aquesta magnitud.
0: important continuar incidint en la prudència del conjunt de la població. Estem en un alfa 4, amb una onada de calor important de cara als propers dies, molta precaució, molta prudència arreu del territori, perquè ja ho hem dit i tornem a insistir, no ens podem permetre la simultaneïtat d'operativa, perquè ens genera doncs molts mals de caps i, òbviament, doncs, totes les afectacions que això provoca al conjunt del país. Per tant, molt...
3: Durant tota la nit continuaran treballant 475 bombers a la zona, també 100 membres de l'UME de l'Exèrcit i els ADFs. A la zona afectada per ara hi ha 4 cases cremades, també una desena d'afectades, en aquest cas afectacions a cases, a una nau industrial i a zona amb bestiar. Sobre l'inici del foc, una persona detinguda per imprudència greu, perquè el foc va començar per l'ús d'una serra radial que està prohibit aquest diumenge, passarà a disposició del jutge.
1: Els veïns del Baix Empordà segueixen amb preocupació l'incendi, sobretot els d'urbanitzacions properes a zones boscoses. A Calonge i Sant Antoni, les flames han afectat un habitatge i a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, els residents del nucli de Rabioses encara no poden tornar a casa. Esperen que la situació es pugui estabilitzar. Ho ha seguit Berta Artigas Fontàs.
5: Dia dur pels veïns del Baix Empordà que segueixen amb angoixa l'evolució de l'incendi. Els veïns que viuen en masos aïllats, als nuclis de les Rabioses, a Cruïlles, molt a prop d'on ahir va començar el foc, encara no poden tornar a casa. Asseguren que l'incendi ha arrasat la seva llar, però no ha afectat l'interior. Ramon Baltà i Imma Puigblanc són dos afectats.
6: De moment vam salvar el mas, però tot l'altre està, gràcies, està tot rostit. Camps, hi ha bosc, hi ha tot i tot està... fa pena. Però pena.
7: Sí, se'ns han salvat les cases perquè si existeix Déu o el que hagi sigut, ens els ha salvat.
5: La preocupació del dia d'avui es tradueix en indignació perquè ells, més que ningú, tenien clar que això algun dia podia passar.
7: Cada any, jo almenys, quan passa la temporada d'estiu, dius un any més. No s'estan fent bé les coses... No s'està netejant com s'hauria de netejar.
5: En aquesta zona de tocar de la Bisbal, avui el fum ha sigut visible durant tot el dia i estones fins i tot s'ha vist foc. En aquest context, desenes de voluntaris s'han organitzat per rescatar animals d'aquests masos aïllats. Calculen que des d'ahir han desplaçat uns 150 animals a espais més segurs.
8: Sembla que ho tenim amb una distància que pot ser prudencial, però com que realment tenim una informació... molt bàsica, per dir-ho d'alguna manera, pues l'única opció que tenim és treure els animals del radi on està més o menys en perill.
5: És en Narcís Jaques, un dels organitzadors de la iniciativa. El principal desig de tots, que comencin a arribar notícies bones, mentre observen amb certa impotència com el bosc crema.
1: Malgrat que sembla que les coses milloren, hi ha veïns que no les tenen totes, perquè, segons ens han explicat, la informació que els han donat ha anat canviant moltíssim durant tot el dissabte. Ignasi Casamitjana viu a l'urbanització Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro i encara no ha pogut tornar a casa.
9: Com a veïns que estem preocupats per la nostra vivenda i com va el foc, pues és com una muntanya russa. Diuen una notícia bona, i cap d'unes hores et diuen una dolenta i anem així.
1: El cas de Marta Puig, que viu en un mas al mig de les Gavarres, és molt gràfic.
10: Tenim el cotxe preparat amb roba, els documents importants i a punt de marxar. Els nens estan amb uns amics al poble, a la Bisbal, i el meu home i jo ens hem quedat aquí, a la retaguardia.
1: Divendres, alguns veïns van veure directament com aquest primer gran incendi de l'estiu cremava casa seva. Quan passa una cosa així, el que és bàsic és tenir una assegurança de la llar, que normalment sempre inclou els danys per incendi. Pràcticament tothom en té, perquè si tens una hipoteca, la llei t'hi obliga. És vital comunicar el que ens ha passat abans de 7 dies, perquè l'asseguradora comenci els tràmits per pagar. Enrique García, portaveu de l'OCU a Espanya, a 3CAT Info.
11: I a partir d'ahí la companyia aseguradora tiene 40 días para hacer un primer pago del siniestro, que no será el definitivo. El plazo máximo se eleva hasta 3 meses para que ya se haga ese pago definitivo, pero ojo, a los 40 días la compañía ya tiene que hacer un pago provisional.
1: I en tot aquest procés convindria també tenir les escriptures, les factures dels mobles i els electrodomèstics, de tot el que puguem relacionar amb l'habitatge, perquè tot això sempre va a favor de la persona que reclama. L'incendi ha obligat a confinar diversos municipis des del primer moment per garantir la seguretat dels veïns i facilitar les tasques dels cossos de seguretat i emergències. En molts casos, l'anunci de l'estabilització ha alleugerit els alcaldes, malgrat que no es pot abaixar la guàrdia, tal com explicava a l'especialista l'informatiu de 3Cat Info, l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio.
12: Si passem la nit bé i no hi ha cap revifada, doncs que tindrem més fàcil, primer, comprovar l'estat de les seves cases i, segon, estar més a prop de que puguin tornar-hi.
1: A Santa Cristina d'Aro hi ha veïns que continuen desallotjats, que passaran la segona nit en equipaments municipals. Pel que fa a les afectacions materials, Josep Xifra, alcalde de Santa Cristina d'Aro, en l'especial informatiu explicava la situació de la urbanització Vallrepòs, la més propera al foc.
13: Ha afectat alguna tanca de parcel·les, ha afectat algun jardí i algun porxo, però vivenda no l'ha afectat cap.
1: L'incendi ha obligat a suspendre el Santa Market a Santa Cristina d'Aro, que s'havia d'inaugurar divendres i que de moment no obrirà a l'espera de les indicacions dels cossos de seguretat i emergències. Catalunya viurà a partir d'aquest diumenge la segona onada de calor de l'estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de perill en aquest sentit i amb dilluns i dimarts com a dies de més intensitat. S'espera que la temperatura màxima superi els 40 graus a punts del Pla de Lleida i que estigui per sobre dels 35 graus a la resta de la Depressió Central i Prepirineu. A més, les nits poden ser tropicals a molts sectors del país, amb mínimes que no baixaran dels 20 graus. La causa de la calorada serà l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. Protecció Civil ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst, a 20 municipis del Gironès i el Baix Empordà. Això inclou el massís de les Gavarres. La restricció es mantindrà com a mínim fins a la matinada de dijous a divendres i afecta un territori de 31.000 hectàrees. Antoni Mur és inspector en cap dels agents rurals.
14: Es tanca totes les vies dins del tancament d'aquests 20 municipis que afecta el tancament del massís de Gavarres a tota l'activitat esportiva, tota l'activitat de lleure. Això vol dir bicicletes, vol dir motos, vol dir gent a peu, precisament perquè es fa per garantir la seguretat de les persones.
1: Malgrat el tancament del massís, aquest dissabte hi ha hagut persones que han intentat accedir-hi per practicar activitats de lleure. Un altre responsable dels agents rurals, Jaume Bosch, cap de l'àrea regional de Girona, demana a la ciutadania que estigui pendent de l'evolució del Pla Alfa perquè el risc d'incendi pot afectar altres punts del país.
15: Ara estem parlant de la restricció del massís de Gavars, però en funció d'aquesta evolució també ens preocupa del país, ens preocupa tot el Catalunya central, Ponent i Terres de l'Ebre, en què el perill d'incendi també se'ns veurà molt incrementat els propers dies.
1: Protecció Civil recorda que 9 de cada 10 incendis són provocats per l'acció humana. Aquest diumenge, el detingut per presumptament haver provocat el foc amb una radial a prop de la carretera passarà a disposició judicial. Els experts consultats per Catalunya Ràdio expliquen que tant l'operari com l'empresa que l'havia contractat podrien afrontar penes de presó per imprudència. Nacho Parra, advocat laboralista del col·lectiu Ronda, en declaracions a Catalunya Ràdio.
16: El Codi Penal imposa penes de presó a les quals podria enfrontar-se aquest treballador, però podria enfrontar-se també l'empresa. Al final, o sigui, no podem oblidar que aquesta persona no està fent treballs de manera autònoma, sinó està fent treballs contractat per un tercer.
1: Parra considera que no es pot centrar tota la responsabilitat en el treballador, ja que l'empresa és la responsable última dels treballs contractats.
16: Si jo he d'executar uns determinats treballs i aquests treballs són impossibles d'executar, per què? Perquè el risc que tenen són molt elevats, doncs jo com a empresa tinc el dret i l'obligació de suspendre l'execució d'aquells treballs.
1: L'advocat alerta que, tot i que la companyia estigués subcontractada pel govern, això no l'eximiria de responsabilitats.
16: Termes, evidentment, de responsabilitat també política. Perquè si és una activitat que està subcontractada directament per l'administració, home, l'administració també té l'obligació de vetllar perquè en tots aquells treballs que subcontractin s'executin en les millors condicions.
1: Segons Parra, una eventual responsabilitat penal dependrà, entre altres factors, de si l'administració havia establert prohibicions expresses sobre l'ús de determinades eines o sobre la realització de treballs en zones concretes. L'incendi de les Gavarres ha obligat a suspendre la 59a cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell. Segons ha explicat l'alcaldessa del municipi, Laura Milian, en declaracions a 3Cat Info, han optat per cancel·lar l'esdeveniment i garantir la seguretat seguretat i destinar també els esforços a ajudar en les tasques contra el foc.
17: Cancel·lem definitivament i com que de cares de demà no sabíem com evolucionaria, però sí que evidentment tot el muntatge que tenim allà tampoc podíem deixar-lo més temps si realment no fèiem la cantada de paneres i en coordinació amb l'organització dita que doncs hem decidit cancel·lar-ho.
1: L'organització de la cantada d'Havaneres es posarà en contacte amb els espectadors per informar-los del procediment per retornar-los l'import de les entrades.
18: El temps.
1: Enric Agut.
19: Matinada molt tranquil·la, estable, amb vents fluixos, una mica tramuntana al voltant del Cap de Creus, a la resta ben encalmat, una mica de terral a la costa, vent de terra a mar, i les mínimes, doncs, altes, valors al voltant dels 19, 18, 17, 20 graus a l'interior, al Pirineu més baixes, i a la costa al voltant dels 22, 23, 24, però en alguns sectors no es baixarà dels 25, per exemple, a Barcelona, o també, això és possible, a l'àrea del Cap de Creus, pel vent del nord o a Roses, que pot arribar un vent moderat aquí escalfat. Demà dijous matí de sol, també la tarda un nublet inofensiu, s'espera molta calor, un dia més càlid, cap a ponent es podria arribar als 38-39 graus a les portes dels 40, dilluns sí que s'hi arribarà als 40 graus cap a ponent, i demà a la tarda algunes comarques estaran en avís per calor, estem parlant de l'Empordà, el Maresme, el Vallès Occidental, Barcelona,

Lluçanès, el Baix Llobregat i també el Montsià i el Baix Ebre. Dilluns ha apretat la calor, la temperatura puja, l'onada de calor ens comença a afectar i ho podria fer fins dijous. La setmana entrant es repetiran els 40 graus.

0: convertir l'efemèride en un acte central del seu mandat, cosa que li ha valgut acusacions de partidisme. Aquesta matinada pronunciarà el seu discurs més esperat. Mentrestant, milers de nord-americans han sortit al carrer desafiant una xafogor extrema. Washington, Oriol Serra.
1: Un dia de la independència com aquest només té lloc cada 50 anys i milions de nord-americans s'hi han abocat amb cor i ànima. L'administració de Trump sap que el patriotisme mou les masses en aquest país i ha mirat d'apropiar-se tant com ha pogut de les celebracions. Més enllà de la pròpia institucionalitat del càrrec, ho han fet tant el president Trump com el vicepresident J.D. Vance, qui al costat de la desfilada d'embarcacions militars a Nova York s'ha referit al país tot recordant que compta amb la gràcia de Déu.
2: Avui commemorem 250 anys dels Estats Units, afrontant el futur sense por. Commemorem 250 anys de demostrar el que un poble lliure pot aconseguir amb la providència del nostre creador totpoderós.
1: Els carrers de totes les ciutats del país estan guarnits amb els colors de la bandera, les barres i les estrelles des de fa setmanes. A la capital, cada 20 minuts hi ha passades d'avions militars que volen a molt poca alçada. Una exhibició de força constant que milers de persones han volgut presenciar, tot i les temperatures de més de 40 graus i un aire asfixiant. És el cas d'en Jim, que ha vingut des de Carolina del Nord.
3: Crec que sí. El 250 aniversari sembla que és una cosa que uneix la nostra nació, i això és molt necessari. La gent està més emocionada, porta roba vermella, blanca i blava.
1: L'Àlex de Tennessee assegura estar molt orgullós de la gestió de Trump, especialment pel que fa a la guerra contra l'Iran.
4: Amb la guerra dono suport total a Trump, perquè la qüestió és que aquests són musulmans, sí, però són musulmans radicals, i el que volen fer amb una bomba nuclear és fer volar el món pels aires, i ho faran. Dono suport a Trump per perseguir-ho i demolir-ho tot.
1: La celebració d'aquest 250è aniversari de la Declaració d'Independència s'ha interpretat de moltes maneres en funció de la ideologia, però als carrers de Washington no hi ha cap dubte que s'han omplert, sobretot, de persones que s'identifiquen amb el moviment MAGA i que han vingut des d'altres estats nord-americans a passar el cap de setmana a la capital.
0: Veneçuela ha augmentat el balanç de víctimes pel terratrèmol i les autoritats alerten que la situació sanitària empitjora. Segons dades d'aquest dissabte al vespre, hi ha 2.954 morts i gairebé 16.600 ferits. Exteriors manté en 34 els espanyols morts. A més, l'OMS avisa del risc de malalties com ara el xarampió i que les infraestructures sanitàries estan en mal estat. Per això s'han hagut d'improvisar hospitals als llocs més insospitats. Enviat especial a La Guaira, Miquel Jarque.
5: El terratrèmol ha deixat molt tocat un sistema sense múscul i apareixen iniciatives com la de l'Àngel Matute, treballador en el món de les assegurances mèdiques, que des d'un altre estat va venir aquí el dia de Sant Jordi amb dos metges amics seus. Van veure aquest McDonald's, el van ocupar i van tenir la complicitat de la policia.
6: Soy voluntario. Nosotros vinimos 70, 80 personas de Barquisimeto. Realmente irrumpimos las instalaciones de McDonald's porque ellos no nos dieron autorización para entrar acá. Traíamos insumos médicos, comida, no teníamos dónde pasar la noche. Y yo, junto a mi equipo, ¿verdad?, tomamos la iniciativa de irrumpir acá para tratar de hacer un mini hospital improvisado, por así decirlo.
5: Amb un centenar de metges voluntaris atenen cada dia més de 200 persones.
6: El hospital como tal funciona es aquí abajo nada más. Esta es el área de farmacia. Acá está el área de curación, hidratación. Aparte de eso, ¿verdad? Este es como la atención al público. Si alguien necesita una consulta, hay especialistas acá. Aquí, mira, tenemos personas, hay fisioterapia, hay médicos, hay enfermeros, hay todo tipo de especialistas acá.
5: I, evidentment, especialistes en psiquiatria i psicologia, perquè l'impacte en la població ha estat brutal. A la porta, aparcades ambulàncies i també cotxes de voluntaris que s'ofereixen a portar medicaments a pisos de persones grans o que tenen una mobilitat reduïda.
0: Milers d'iranians omplen els carrers de Teheran en el primer dels 6 dies de funeral del seu líder espiritual, Ali Khamenei, però sense que el seu fill i successor, Mojtaba Khamenei, hagi estat vist en públic encara. Mojtaba Khamenei va resultar ferit en el mateix atac dels Estats Units i Israel de fa 4 mesos, en què va morir el seu pare, que durant 38 anys va regir els destins de l'Iran. Des d'aleshores viu amagat i sense mostrar-se. Els manifestants reten homenatge al líder espiritual mort.
7: El líder era un pare per a tots nosaltres. Amb la seva mort, tots hem quedat orfes. El dolor per la seva pèrdua és profund, sobretot tenint en compte que era el líder de tots els que buscaven la llibertat del món.

0: no hi havia ningú com ell. Era realment únic i inigualable.
1: A les marxes se senten crits contra els Estats Units i el president Donald Trump, així com crides a la revenja. Hi participen representants dels grups Hamas i Hezbollah. El règim iranià fa del funeral una demostració de força enmig de la precària treva amb els Estats Units i preveu que entre 15 i 20 milions de persones participin als seguicis per tres ciutats iranianes i dos santuaris xiites al veí Iraq. Dijous enterraran les restes d'Ali Khamenei al Majdà, a la ciutat natal. A Alemanya, incidents a la ciutat d'Erfurt entre la policia i els manifestants contraris a la celebració del Congrés de la Formació d'Extrema Dreta Alternativa per Alemanya. Les forces policials han carregat quan més de 20.000 manifestants intentaven impedir l'accés al Congrés del mig miler de delegats de la formació ultra que ha de reelegir Alice Weidel i Tino Chrupalla com a líders. La data escollida per al Congrés coincideix amb el primer centenari de l'anunci de la creació de les joventuts hitlerianes i de l'establiment de la salutació nazi amb el braç. Les últimes enquestes donen la majoria a escala estatal a Alternativa per Alemanya, amb un 29% dels vots. I viatge papal de 4 hores a l'illa italiana de Lampedusa, porta d'entrada de la immigració per mar, on Lleó XIV reclama que Europa assumeixi la seva responsabilitat pels morts al Mediterrani.
2: I morti in questo mare sono vittime.
3: Els morts en aquest mar són les víctimes tant de decisions preses com de decisions no preses. El desinterès pel bé comú i la corrupció en els llocs d'origen. Un sistema econòmic mondial que genera pobresa i exclusió.
1: El papa ha dit que Europa té la capacitat de solucionar el problema promovent el desenvolupament per tal que ningú no es vegi obligat a emigrar.
4: Esports.
1: Amb en Marc Andrés.
5: Jonas Vingegaard és el primer mallot groc del Tour de França. El danès i el seu equip, el Visma, s'han endut la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Parc del Fòrum i final a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Però com que els temps en aquesta primera etapa computaven individualment, Vingegaard és qui ha acabat líder en aquesta primera jornada.
6: I would say it's the perfect start.
7: Diria que és l'inici perfecte. Encara queda molt tour, però l'inici és perfecte. Els meus companys han fet una feina espectacular avui, han estat molt forts. No he hagut de fer gaire, la veritat, m'han dut a la meta. Guanyar l'etapa i aconseguir el mallot groc, per mi, després d'uns anys molt durs, sense aconseguir-ho, ha estat molt maco tornar-ho a viure.
6: It's nice for me to experience it again.
5: Segon ha estat l'italià Filippo Ganna, de l'Ineos, i tercer l'altre gran favorit al Tour, l'eslové de l'UAE, Tadej Pogacar. El Caja Rural, per cert, ha estat el primer equip a sortir en aquesta contrarrellotge i és l'únic equip que compta amb catalans, Joel Nicolau i Abel Balderstone. Sentim aquest últim.
8: Molta calor, a 5 de la tarda, llavors sí que ha costat, però bueno, contents, hem d'estar contents amb l'equip. Jo crec que he tingut bon rendiment, ho hem plantejat superbé i la veritat que molt contents.
5: Aquest dissabte, com hem comentat, s'ha fet aquesta gran départ a Barcelona i aquest diumenge serà el torn de la segona etapa del Tour, que continuarà per Catalunya. Seran 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona i fins a Montjuïc, a Barcelona, amb un port de segona categoria i tres de tercera. Dilluns es farà la tercera etapa de 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i Els Angles, ja a la Catalunya del Nord, en la que serà l'última etapa en territori català d'aquest Tour de França. Al Mundial de Futbol aquest dissabte han començat els vuitens de final i el Marroc és el primer classificat per als quarts. La selecció marroquina s'ha imposat per 0-3 al Canadà gràcies a dos gols del futbolista encara del Girona, Azedine Unahi, i al final un d'Abrahim Díaz. La derrota del Canadà, per cert, significa la primera eliminació d'aquest Mundial d'un dels tres anfitrions. La resta de vuitens de final són el Brasil-Noruega, el Mèxic-Anglaterra, el Portugal-Espanya, els Estats Units-Bèlgica, l'Argentina-Egipte i el Suïssa-Colòmbia. I, per cert, dos apunts més de futbol. futbol proper, començant per la primera divisió, en què el València i el Llevant han fet les primeres revisions mèdiques aquest cap de setmana i dilluns ja començaran els entrenaments de pretemporada. Un Llevant, per cert, que serà el primer rival de l'Espanyol per preparar el curs. I d'altra banda, a la segona divisió, aquest dissabte el Sabadell ha anunciat el fitxatge de l'osonenc Miqui Codina. El defensa va jugar al Zamora la temporada passada. I un últim apunt, en aquest cas de futbol sala, perquè Catalunya ha guanyat 1-3 a Galícia en un amistós femení. Paula Guix és una de les jugadores.
4: La Federació Catalana està apostant molt per nosaltres, tant el futbol sala de nois com, bueno, com el de noies, i per nosaltres seria, doncs, un honor i seria supergratificant, doncs, seguir tenint convocatòries com aquesta.
9: Trescat Info.
5: En bàsquet, el Barça ha anunciat la baixa de Will Clyburn. El club blaugrana ha fet efectiva una clàusula de tall que tenia amb l'alè nord-americà de 36 anys i Clyburn deixarà el Barça després d'una temporada. Una baixa que és la novena que ha anunciat l'equip de bàsquet, que ara mateix té 5 jugadors a la plantilla. Això sí, per suplir aquesta baixa de Clyburn, el Barça està interessat en l'estrella del Baskonia, Timoteo Lubabu-Cabarró. Més a bàsquet, perquè Pau Gasol ha opinat de l'actualitat del Barça des del seu campus, la Gasol Academy, i ha dit que el Barça necessita fer un equip no per ser aspirant, sinó per guanyar títols. Això sí, també ha justificat els anys difícils de la secció degut a les lesions.
10: S'ha de tenir perspectiva i s'ha d'entendre, doncs, la complexitat també de les situacions. Hi ha hagut aquests últims anys, jo crec que lesions també importants de molts jugadors que han també marmat les possibilitats de l'equip. La possibilitat que hi hagi canvis d'entrenadors bastant recurrents, no? Des dels últims 5 anys, això també afecta, no?, la regularitat de l'equip.
5: Un Gasol que també ha afirmat que el Barça ha de formar part del projecte de l'NBA a Europa.
9: L'actualitat esportiva a fons.
5: Parlem ara de tennis, perquè el torneig de Wimbledon, Marcel Granollers i Horacio Ceballos, han caigut aquest dissabte als 16ens de dobles en 2 sets davant la parella formada pel belga Gil i el neerlandès Verbeek. Al quadre masculí individual, aquest dissabte s'han disputat més partits de 16ens, entre els quals destaquem la victòria del vigent campió de Roland Garros, Alexander Zverev, contra l'estatunidenc Giron. Aquest diumenge ja jugaran partits de 8ens. Obrirà la jornada Novak Djokovic contra Safiulin i també jugarà el número 1 del món, Jannik Sinner, contra el japonès Mochizuki. La sorpresa del dissabte ha estat el quadre femení, en què han caigut eliminades tant la número 2 del món, Yelena Rybakina, i la número 3, Iga Swiatek. Rybakina ha caigut en 2 sets contra la belga Mertens i també en 2 sets ha perdut Swiatek contra la filipina Eala. Aquest diumenge es disputaran també partits de 8ens, per exemple, el de la número 1 del món, Arina Sabalenka, contra la japonesa Naomi Osaka. I l'altra notícia del dia ha estat que Serena Williams ha dit que el genoll no li permet continuar jugant al torneig de dobles de Wimbledon al costat de la seva germana. El seu duel contra la parella Osorio i Sierra s'ha cancel·lat.
9: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: I acabarem amb la Fórmula 1, on el líder Kimi Antonelli ha aconseguit la pole de la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya al circuit de Silverstone. Antonelli ha superat per 175 mil·lèsimes el monegasc Charles Leclerc. La cursa llarga d'aquest Gran Premi es disputarà aquest diumenge a les 4 de la tarda.
9: Són 2:15.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els bombers han donat per estabilitzat l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà després de cremar 2.300 hectàrees. Es mantenen els confinaments i el govern demana extremar les precaucions davant l'onada de calor que arriba aquest diumenge. També destaca que Catalunya viurà a partir d'aquest diumenge la segona onada de calor de l'estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de perill en aquest sentit i amb dilluns i dimarts com a dies de més intensitats. S'espera que la temperatura màxima superi els 40 graus a punts del Pla de Lleida. A partir d'ara us explicarem que els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la seva presumpta implicació en la mort a trets d'un menor de 15 anys al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona, dijous passat. I anirem a les comarques de Lleida, on el musclos Ebre torna a fer estralls. Ara deixat sense aigua potable al municipi d'Aitona, al Segrià. Un expert en l'estudi d'aquest mol·lusc alerta que les afectacions d'aquest tipus cada cop seran més habituals si no s'apliquen mesures per conviure amb la plaga. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: Que Jonas Vingegaard és el primer mallot groc del Tour de França. El danès i el seu equip, el Visma, s'han endut la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres, amb sortida al Parc del Fòrum i final a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. El segon ha estat l'italià Filippo Ganna, amb l'equip Ineos, i Tadej Pogacar ha acabat tercer. Aquest diumenge, segona etapa amb inici a Tarragona i final a Barcelona.
0: I pel que fa al temps, nit de cel serè i amb temperatures una mica més altes.

0: Aquest diumenge farà sol i la calor s'intensificarà. La setmana que ve arriba la segona onada de calor de l'estiu, es repetiran els 40 graus en punts de l'interior. Les pròximes hores seran crucials per a l'evolució de l'incendi que ja està estabilitzat al massís de les Gavarres i que ha afectat fins ara unes 2.300 hectàrees, també habitatges. Concretament s'han cremat 4 cases, una nau industrial i també alguna instal·lació per a animals. El govern i els bombers adverteixen que les condicions meteorològiques que es donaran a partir d'aquest diumenge amb l'arribada d'una altra onada de calor podrien afavorir la revifada d'aquest foc o facilitar altres incendis. Uns 400 bombers i un centenar de militars es mantenen treballant sobre el terreny aquesta nit fent tasques d'extinció. La Bisbal d'Empordà, Laia Claret.
1: Ha estabilitzat aquest incendi a les Gavarres. Afecta 2.300 hectàrees i preocupava sobretot el flanc dret perquè el potencial era de 30.000. Tot i aquesta estabilització, ve una onada de calor i aquest diumenge hi torna a haver marinada. Per tant, prudència. David Borrell és el cap dels bombers.
2: Ara mateix està estable, vol dir que no creix, però el perímetre està molt, és molt irregular, molt difícil i no s'ha pogut, diguéssim, arribar, diguéssim, a rematar tot el perímetre que seria quan ja parlaríem de que és un incendi que està controlat. No estem en aquest moment, sí que estem en un moment en què passem de fase, està estable.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha remarcat que continua el confinament per ara als 7 municipis afectats, que són Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. També està prohibit accedir a les Gavarres fins a mitjans de la setmana que ve, i és que preocupa que hi pugui haver un nou incendi d'aquesta magnitud.
3: Important continuar incidint en la prudència del conjunt de la població. Estem en un alfa 4, amb una onada de calor important de cara als propers dies. Molta precaució, molta prudència arreu del territori, perquè ja ho hem dit i tornem a insistir, no ens podem permetre la simultaneïtat d'operativa, perquè ens genera doncs, molts mals de caps i, òbviament, doncs, totes les afectacions que això provoca al conjunt del país. Per tant, molt...
1: Durant tota la nit continuaran treballant 475 bombers a la zona, també 100 membres de l'UME de l'Exèrcit i els ADFs. A la zona afectada per ara hi ha 4 cases cremades, també una desena d'afectades, en aquest cas afectacions a cases, a una nau industrial i a zona amb bestiar. Sobre l'inici del foc, una persona detinguda per imprudència greu, perquè el foc va començar per l'ús d'una serra radial que està prohibit aquest diumenge, passarà a disposició del jutge.
0: Catalunya viurà a partir d'aquest diumenge la segona onada de calor de l'estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de perill en aquest sentit i amb dilluns i dimarts com a dies de més intensitat. S'espera que la temperatura màxima superi els 40 graus a punts del Pla de Lleida i que estigui per sobre dels 35 a la resta de la Depressió Central i Prepirineu. A més, les nits poden ser tropicals a molts sectors del país, a mínimes que no baixaran dels 20 graus. La causa de la calor serà l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. Protecció Civil ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst a 20 municipis del Gironès i el Baix Empordà. Això inclou el massís de les Gavarres. La restricció es mantindrà com a mínim fins a la matinada de dijous a divendres i afecta un territori de 31.000 hectàrees. Antoni Mur és inspector en cap dels agents rurals.
4: Es tanca totes les vies dins del tancament d'aquests 20 municipis que afecta el tancament del massís de Gavarres a tota l'activitat esportiva, tota l'activitat de lleure. Això vol dir bicicletes, vol dir motos, vol dir gent a peu, precisament perquè es fa per garantir la seguretat de les persones.
0: Malgrat el tancament del massís, aquest dissabte hi ha hagut persones que han intentat accedir-hi per practicar activitats de lleure. Un altre responsable dels agents rurals, Jaume Bosch, cap de l'àrea regional de Girona, demana a la ciutadania que estigui pendent de l'evolució del Pla Alfa perquè el risc d'incendi pot afectar altres punts del país.
5: Ara estem parlant de la restricció del massís de Gavarres, però en funció d'aquesta evolució també ens preocupa doncs, del país, ens preocupa doncs, tot el Catalunya Central, Ponent i Terres de l'Ebre, en què el perill d'incendi també se'ns veurà molt incrementat doncs, els propers dies.
0: Protecció Civil recorda que 9 de cada 10 incendis són provocats per l'acció humana.
6: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la seva presumpta implicació en la mort a trets d'un menor de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona, dijous passat. La investigació, que continua oberta i sota secret de sumari, està mirant d'identificar el grup de 4 o 5 persones que van perpetrar l'atac contra l'adolescent colombià que feia mig any que havia arribat a Catalunya. La consellera de l'Interior, Núria Parlon, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha garantit que aquest crim no quedarà impune.
3: Que ens deixarem la pell per detenir a tots aquells que han estat implicats en aquest fet greu, colpidor, i òbviament doncs, perquè les armes de foc al nostre país doncs, deixin de provocar-nos incidents de la gravetat del que vam tenir l'altre dia. Aquesta detenció és important, encara es continua treballant amb aquesta investigació, perquè probablement hi ha alguna persona més implicada i el que volem és que quedi clar que no hi haurà impunitat.
0: Recordem que els Mossos van rebre un avís dijous cap a la mitjanit. Diferents testimonis els informaven que havien sentit trets al carrer de Portugal, en el que es considera ara per ara com una venjança entre bandes llatines. Diverses unitats de la policia es van mobilitzar i van arribar al lloc dels fets, on van localitzar el menor, que finalment va morir, ferit per arma de foc, en estat molt crític. Desarticulat un grup criminal dedicat a robatoris violents i amb força en empreses i habitatges de Catalunya i de Castelló de la Plana. Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han detingut 7 persones. Els assaltants lligaven els habitants de les cases on robaven o els treballadors de les empreses i se'ls van decomissar armes de foc, drogues i joies i simbologia dels trinitarios. La investigació va començar després d'un robatori amb violència i intimidació a les instal·lacions d'una empresa de recaptació de màquines recreatives ubicada a Castelló de la Plana, on van amenaçar una treballadora amb una arma de foc i la van lligar de mans amb brides. També estaven implicats en un altre robatori especialment violent a Osor, a la Selva. A mesura que els agents buscaven els lladres, els van relacionar amb més robatoris executats amb rapidesa i coordinació, amb portes i finestres forçades i fins i tot amb el mètode del botró, en què els delinqüents recorrien a la violència i a les armes quan trobaven resistència o coincidien amb els habitants. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. Madrid ha acollit la manifestació de l'orgull LGTBIQ i més gran d'Europa, que enguany ha coincidit amb els 50 anys de la seva primera marxa. Una manifestació que arriba pocs dies després que el Congrés aprovés penalitzar amb 2 anys de presó les teràpies de conversió i que reclama continuar avançant en els drets del col·lectiu. Madrid, Alba Gil.
6: Diu l'organització que són més d'un milió les persones que han recorregut el centre de Madrid en aquesta marxa, que més que una manifestació és tota una festa reivindicativa i que aquest any ha sortit als carrers sota el lema Els carrers amb orgull, dissidència i resistència. Una marxa amb batucades, banderes, pancartes i consignes antiracistes i antifeixistes. També s'han sentit crítiques a l'alcalde de Madrid, a Martínez Almeida, per la seva absència i per la negativa de l'Ajuntament a penjar la bandera del col·lectiu en els edificis municipals. Els organitzadors han fet una crida a no fer ni un pas enrere davant l'onada ultra al món. Paula Iglesias és presidenta de la Federació Estatal LGTBI+.
7: Porque el odio toma muchas formas, no solo a través de prácticas de conversión, también a través de discursos de odio. Discursos de odio que ahora mismo están teniendo altavoces a través de las redes sociales, a través de las plataformas digitales y también a través de discursos de representantes políticos. La sociedad española va a frenar este odio, va a ser valiente una vez más.
6: També demanen un pacte d'estat contra els discursos d'odi i alerten de l'augment de les agressions de la mà del creixement de l'extrema dreta.
0: Dimiteix el secretari d'Organització d'Aliança Catalana a Osona, Carles Fresquet, pel fitxatge d'un exdirigent de Societat Civil Catalana que va militar a Fuerza Nueva. Fresquet també s'ha donat de baixa del partit per coherència i responsabilitat política, tal com ha explicat textualment en una carta. Després de la incorporació de l'advocat Xavier Capelles, de Vic, va saber que havia militat al partit franquista Fuerza Nueva, que s'havia presentat a les eleccions europees amb un partit que reivindica el cop d'estat del 36 i que en ple procés independentista va ser membre fundador de Societat Civil Catalana a la Catalunya Central. Fresquet va sol·licitar a la direcció d'Aliança l'expulsió de Capelles, però la direcció del partit de Sílvia Orriols li va respondre que no es jutja el passat de ningú i que tothom té diferents trajectòries polítiques, però un mateix objectiu. El govern de la Generalitat posa en marxa un nou sistema per tramitar les llicències d'obres i les ambientals amb tecnologia 3D, que permetrà accelerar els terminis de resolució i reduir la burocràcia.

0: Actualment es triga uns 2 anys i l'objectiu és d'arribar als 8 mesos. Se substitueixen els plànols clàssics en PDF i en 2 dimensions per models digitals en 3 dimensions, que també adjunten tota la informació requerida digitalitzada. Sentim Albert Tort, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat, i Joan Cambronero, gerent de l'àrea d'Urbanisme i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
1: En aquest tipus de tràmits en els que hi ha una tramitació amb multitud de documents, de plànols, passar a una tramitació basada en models tridimensionals, amb dades estructurades.
2: Si sumem el model BIM més la intel·ligència artificial més aquest anàlisi normatiu que des del Pla Barcelona Fàcil estem fent, fa que puguem reduir el temps de tramitació.
0: Aquest pla pilot compta amb el vistiplau del Col·legi d'Arquitectes, que demana, això sí, formació per als promotors per tal que tothom hi pugui accedir. Sentim la portaveu del Col·legi, Maria Duran.
3: Dotar els professionals de la formació necessària per ser capaços d'utilitzar aquestes noves eines. No? És una part del sector està format, però tenim un sector molt atomitzat, amb petits despatxos petits de poca gent, que encara falta fer molta feina en aquest aspecte.
0: De moment s'han fet proves amb les llicències ambientals de les plantes de biogàs i amb un edifici d'habitatges al barri de Sant Andreu de Barcelona. El govern invertirà 3 milions d'euros i preveu que el pla de construcció de 50.000 habitatges públics abans del 2030 ja ho incorpori com a requisit.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern ha pujat 74 euros al mes del complement a les pensions no contributives i ho blinda per evitar les variacions de la xifra d'un any a un altre. Aquest increment respecte a l'any passat tindrà efecte retroactiu des de l'1 de gener del 2026, cosa que equival a 888 euros anuals. Actualment a Catalunya hi ha 56.307 persones que cobren aquesta prestació. Aquesta mesura l'ha impulsat el Departament de Drets Socials i Inclusió. El seu blindatge l'ha aprovat el Parlament a través de les esmenes de la llei de pressupostos.
4: El temps.
0: Enric Agut.
5: Matinada molt tranquil·la, estable, amb vents fluixos, una mica tramuntana al voltant del Cap de Creus, a la resta ben calmat, una mica de terral a la costa, vent de terra a mar, i les mínimes, doncs, altes, valors al voltant dels 19, 18, 17, 20 graus a l'interior, al Pirineu més baixes, i a la costa al voltant dels 22, 23, 24, però en alguns sectors no es baixarà dels 25, per exemple, a Barcelona, o també, això és possible, a l'àrea del Cap de Creus, pel vent del nord o a Roses, que pot arribar un vent moderat aquí escalfat. Demà dijous matí de sol, també la tarda un nublet inofensiu, es espera molta calor, un dia més càlid, cap a ponent es podria arribar als 38-39 graus a les portes dels 40, dilluns sí que sí arribarà als 40 graus cap a ponent, i demà a la tarda algunes comarques estaran en avís de per calor. Estem parlant de l'Empordà, el Maresme, el Vallès Occidental, el Barcelonès, el Baix Llobregat i també el Montsià i el Baix Ebre. Dilluns apreta la calor, la temperatura puja, l'onada de calor ens comença a afectar i ho podria fer fins dijous. La setmana entrant es repetiran els 40 graus, sobretot dimarts i dimecres, amb valors màxims que a les zones més calentes podrien arribar als 41 o 42 graus.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El musclo zebra torna a provocar estralls a les comarques de Lleida, aquest cop deixant sense aigua potable el municipi d'Aitona, al Segrià. Un expert en l'estudi d'aquest mol·lusc alerta que afectacions d'aquest tipus cada cop seran més habituals si no s'apliquen mesures per conviure amb la plaga. Alba Mor.
6: Fa 2 setmanes el musclo zebra va obstruir les canonades de captació d'aigua del municipi d'Aitona. Almatret també és un dels municipis de Ponent que ha registrat incidències per a aquest mol·lusc, que a banda de col·lapsar infraestructures també afecta el cabal d'aigua circulant i els sensors hidràulics. El professor de l'UdL, Antoni Palau, diu que la plaga és pràcticament impossible d'erradicar i que l'únic que pot variar és la velocitat de consolidació de l'espècie.
7: Dependrà de la gestió que es fa de cadascun dels embassaments i de l'any hidrològic. Si tenim anys hidrològics molt humits com el que hem tingut darrerament, doncs s'enlentirà la consolidació de l'espècie, perquè l'aigua renova molt els embassaments i això perjudica el que la descendència de l'espècie doncs, s'assenti en el mateix embassament. Si tinguéssim anys més secs, doncs avançaria més la consolidació, però en definitiva el que sí està clar és que cada vegada doncs, n'hi tindrem més i haurem de preparar-nos per conviure amb aquesta espècie.
6: Com a mesures estructurals, Palau proposa duplicar les conduccions per utilitzar-les de manera alternativa o instal·lar punts de tractament perquè l'aigua corri sense restes de mol·lusc.
0: El sector del lleure educatiu demana al Departament d'Educació que incorpori les sortides i colònies al currículum perquè siguin activitats obligatòries. El sector es troba en una situació crítica per la caiguda massiva de reserves després que més de la meitat dels centres educatius han decidit suspendre aquestes activitats a partir del curs que ve com a mesura de pressió al govern perquè augmenti la inversió en l'educació pública. Sara Cañete.
8: De moment són 1.300 les escoles i instituts públics que el curs que ve no faran sortides ni colònies com a protesta per reclamar millors condicions laborals i més recursos per l'educació. Això malgrat que s'ha arribat a final de curs amb un acord firmat amb tres dels sindicats que el govern xifra en 2.700 milions d'euros. Davant aquesta situació, el sector del lleure educatiu defensa que les colònies són una activitat amb dècades de tradició i que formen part també del sistema educatiu. És per això que demanen al Departament d'Educació que busqui la manera de formalitzar-ho. Ho explica Pep Montes, gerent de Sallec, una de les tres patronals del sector, en declaracions a Catalunya Ràdio.
9: Llavors el que estem demanant al Departament d'Educació és que ho formalitzi, que integri dintre dels currículums i de les planificacions escolars dels diferents nivells educatius, és a dir, infantil, primària, secundària, doncs la realització de sortides i colònies escolars que puguin desplegar, complementar, ampliar de la manera que ja venim fent tradicionalment els continguts educatius.
8: Montes també considera que si s'hagués regulat abans no s'hauria arribat a aquesta situació.
9: Aquesta caiguda de les reserves de colònies escolars per al curs vinent segurament s'hauria pogut mitigar molt si estigués normalitzat, si estigués regulat. Si estigués regulat, això implicaria que s'han d'establir quines són les condicions correctes, tècniques, retributives, en què s'han de poder realitzar aquestes activitats.
8: Des de Fundesplai consideren que la presència dels mestres i professors en aquestes activitats és ineludible. Carles Xifra és director general adjunt de l'entitat i són també declaracions a Catalunya Ràdio.
10: I no només a nivell d'aprenentatge curricular, sinó que també penseu en el vincle que es crea entre educadors, professorat, a infants, monitors i monitores, quan es viu una nit d'estels, es fa una excursió a la Riera, es fa un joc de nit, que totes aquestes activitats canvien les relacions i generen aquests vincles tan potents que val la pena conservar.
8: El sector lamenta que les protestes dels docents els facin servir com a moneda de canvi per pressionar el govern en comptes de sumar-los a les seves reivindicacions. Diuen que la caiguda en les reserves volta al 70% i que en alguns casos és total, amb cases de colònies que no tenen cap reserva a partir del mes de setembre. Una situació que suposarà un impacte en la facturació del sector d'entre 50 i 60 milions d'euros i que pot afectar uns 3.500 llocs de treball. És per això que també demanen al govern ajudes directes i que no els deixi caure.
11: Aquí Radio Andorra, emissora del Principado de Andorra.
0: Comencen les representacions de Ràdio Andorra, el 12è espectacle del Cirque du Soleil al Principat. Anem a Andorra la Vella amb en Joaquim Albalate.
12: Un espectacle que s'inspira en el poder de la ràdio per connectar persones i en la històrica Ràdio Andorra, que es va poder escoltar a mig món durant més de 40 anys. L'espectacle té una desena de números, quatre dels quals inèdits, i barreja equilibristes, malabaristes, trapezistes i màgia, però també dansa i música en directe. Emily Terrien és la directora creativa de l'espectacle.
13: Aquest any posem el focus en la dansa. Tenim dos ballarins de claqué que fan de fil conductor entre els personatges i donen ritme a la història. Però també tenim acrobàcies molt potents. Portem disciplines noves que no s'havien vist mai aquí a Andorra, així que hi haurà grans sorpreses.
12: És el 12è espectacle exclusiu del Cirque du Soleil a Andorra, una proposta d'èxit perquè l'any passat hi van passar 64.000 espectadors amb un impacte econòmic d'uns 18 milions d'euros.
4: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Allunyar-se de la immediatesa dels continguts culturals digitals és possible, com demostren des de fa 5 anys les revistes Abrenca, Solstici i La Rara. Són dos casos d'èxit de revistes culturals que aposten per l'escriptura i la lectura

0: reposada en format paper que planta encara al format digital. Tortosa, Ariana Escoda.
1: Des dels seus inicis, les dues revistes culturals gestades a les Terres de l'Ebre van marcar com un dels seus objectius vitals allunyar-se de l'espiral marcada per algoritmes i les tendències que caduquen al cap de poc temps. Ho van fer apostant pel paper i l'escriptura a foc lent, amb continguts culturals de qualitat. Després de 5 anys d'experiència mantenent intactes les seves conviccions, Quim Melchor és director de Solstici i Anna Zahera és editora de La Rara.
2: La nostra generació crec que té una reacció natural a tornar a allò físic, a allò tangible, i realment vam veure que era una cosa generacional quan, uns mesos després d'haver començat la revista, vam veure que la mateixa vegada, sense comunicar-nos, havia sortit una revista semblant a Mallorca, una altra a València, diferents podcasts i tal. Llavors, realment sí que és una qüestió generacional i pues, potser perquè estem cansats d'haver crescut sempre enganxats a la mateixa font d'informació, que volíem oferir una cosa diferent i que sempre, i és veritat, un dels punts de venda d'oferir una revista al públic és dir perquè pugues desconnectar del dia a dia este tan digital.
3: Teníem moltes ganes de tornar als espais de trobada físics, a les taules de diàleg, de consell de redacció, inclús que el projecte de la revista fos un projecte molt matèric, no? Molt material, que el poguéssim treballar en les mans, que moltes de les propostes tinguessin petits artefactes o complements fets en paper o fets de manera manufacturada.
1: Per poder sobreviure tots aquests anys, tots dos projectes coincideixen en la importància de les subvencions i les subscripcions dels lectors. En el cas de La Rara, la pròxima publicació, dedicada a la comunió, arribarà al paper gràcies a una campanya de micromecenatge.
0: Esports. Amb en Marc Andrés.
4: I Jonas Vingegaard és el primer mallot groc del Tour de França. El danès i el Visma, el seu equip, s'han endut la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida del Parc del Fòrum i final a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Però en aquesta gran de part, els temps comptaven individualment i, per tant, Vingegaard és el primer líder.
5: It's the biggest race of...
6: És la cursa més gran del món i és una gran victòria per nosaltres i encara més quan veig que tinc 7 companys que s'han sacrificat per mi avui. Jo duc el mallot groc, però ells també han guanyat l'etapa. He d'agrair als companys i a l'equip tot això.
4: Segon ha estat l'italià Filippo Ganna, de l'Ineos, i el tercer ha estat l'altre gran favorit al Tour, l'eslové de l'UAE, Tadej Pogacar. El Caja Rural, per cert, ha estat el primer equip a sortir en aquesta contrarrellotge, un Caja Rural que és l'únic equip amb catalans. Són Joel Nicolau i Abel Balderston. Sentim aquest últim.
7: Sí, al final la intenció era fer el màxim possible i gràcies al plantejament aquest teníem un corredor que sabíem que seria molt més fora els últims metres, l'hem tingut de reserva. I ens ha sortit bastant bé, la veritat.
4: Aquest dissabte, com hem comentat, s'ha fet aquesta gran de part a Barcelona i aquest diumenge serà el torn de la segona etapa d'aquest Tour, que continuarà per Catalunya. Seran 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona fins a Montjuïc, a Barcelona, amb un port de segona categoria i 3 de tercera. Dilluns es farà la tercera etapa de 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i Els Angles, ja la Catalunya del Nord, en la que serà l'última etapa en territori català d'aquest Tour de França. Al Mundial de Futbol aquest dissabte han començat els vuitens de final i el Marroc és el primer classificat per als quarts. La selecció marroquina s'ha imposat per 0-3 al Canadà gràcies a 2 gols del futbolista encara del Girona, Azedine Unahi, i al final un d'Abrahim Díaz. La derrota del Canadà, per cert, significa la primera eliminació d'aquest Mundial d'un dels 3 anfitrions. La resta de vuitens de final són el Brasil-Noruega, el Mèxic-Anglaterra, el Portugal-Espanya, l'Estats Units-Bèlgica, l'Argentina-Egipte i el Suïssa-Colòmbia. I, per cert, més a punts de futbol, en aquest cas més proper, començant per la primera divisió. El València i el Llevant han fet les seves primeres revisions mèdiques i dilluns ja començaran els entrenaments de pretemporada. Un Llevant, per cert, que serà el primer rival de l'Espanyol per preparar el curs. D'altra banda, la segona divisió, aquest dissabte el Sabadell, ha anunciat el fitxatge del defensa usonenc Miqui Codina, procedent del Zamora. I un últim apunt en aquest cas de futbol sala, perquè Catalunya ha guanyat 1-3 a Galícia en un amistós femení. Paula Guix n'és una de les jugadores.
8: Un orgull, la veritat, no tant pels gols, sinó per la victòria també de l'equip i tot, però jo individualment molt contenta per poder viure aquest tipus d'experiències i poder representar a Catalunya i res, molt agraïda de poder viure un dia com aquest.
9: Trescat Info.
4: En bàsquet, el Barça ha anunciat la baixa de Will Clyburn. El club blaugrana ha fet efectiva una clàusula de tall que tenia amb l'alè nord-americà de 36 anys i Clyburn deixarà el Barça després d'una temporada. Una baixa que és la novena que ha anunciat l'equip de bàsquet, que ara mateix té 5 jugadors a la plantilla. Això sí, per suplir la baixa de Clyburn, el Barça està interessat en l'estrella del Baskonia, Timoteo Lubabu-Cabarrot. A més, Pau Gasol també ha opinat de l'actualitat del Barça des del seu campus, la Gasol Academy, i allà ha dit que el Barça necessita fer un equip no per ser aspirant, sinó per guanyar títols.
10: Un cop no, compromets i que és el projecte, doncs has d'anar construint, has d'anar sumant i desenvolupant perquè arribi el moment on l'equip doncs, estigui a un nivell molt, molt alt i pugui competir i guanyar qualsevol.
4: Un Gasol que també ha afirmat de manera contundent que el Barça ha de formar part del projecte de l'NBA a Europa.
9: L'actualitat esportiva a fons.
4: Parlem ara de tennis perquè el torneig de Wimbledon, Marcel Granollers i Horacio Ceballos han caigut aquest dissabte als setzens de final de dobles en dos sets. Ho han fet davant la parella formada pel belga Gil i el neerlandès Verbeek. Al quadre masculí individual aquest dissabte s'han disputat més partits de setzens, entre els quals destaquem la victòria del vigent campió de Roland Garros, Alexander Zverev, contra l'estatunidenc Giró. Aquest diumenge ja es jugaran partits de vuitens i obrirà la jornada, per exemple, Novak Djokovic contra el rus Safiulin. I també jugarà el número 1 del món Jannik Sinner contra el japonès Mochizuki. La sorpresa, per cert, del dissabte ha estat el quadre femení, en què han caigut eliminades tant la número 2 del món, Elena Rybakina, i la número 3, Iga Swiatek. Rybakina ha caigut en dos sets contra la belga Mertens i també en dos sets ha perdut Swiatek contra la filipina Eala. Aquest diumenge es jugaran més partits de vuitens, per exemple, el de la número 1 del món, Arina Sabalenka, contra la japonesa Naomi Osaka. I l'altra notícia del dia ha estat que Serena Williams ha dit que el genoll no li permet continuar jugant al torneig de dobles de Wimbledon al costat de la seva germana Venus. El seu duel contra la parella Osorio Sierra s'ha cancel·lat.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El líder de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, ha aconseguit la pole de la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya al circuit de Silverstone. Antonelli ha superat per 175 mil·lèsimes el monegasc Charles Leclerc, el pilot de Ferrari. Aquesta cursa llarga del Gran Premi es disputarà aquest diumenge a les 4 de la tarda. Des de la segona fila, per cert, sortiran Lewis Hamilton i George Russell i des de la tercera ho farà Hadjar i el vigent campió, Lando Norris. Carlos Sainz sortirà 15è a la 8a fila i Fernando Alonso ho farà des de l'última posició, 22è, a l'11a fila. Antonelli, per cert, aquest dissabte també ha guanyat la cursa sprint al davant de Lewis Hamilton i Lando Norris i ara la general suma 43 punts més que el seu company d'equip George Russell.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Són les dues.
1: Estabilitzat l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà després de cremar 2.300 hectàrees. Es mantenen els confinaments i el govern demana extremar les precaucions davant l'onada de calor que arriba aquest diumenge. Tot i que l'incendi ja no ha d'augmentar, hi ha veïns que no les tenen totes perquè la informació que els han donat ha anat canviant moltíssim durant tot el dia. Els alcaldes també tenen clar que no es pot abaixar la guàrdia. El treballador que hauria provocat l'incendi utilitzant una radial passarà aquest diumenge a disposició judicial. Segons els experts en dret laboral consultats per aquesta emissora, podria haver de fer front a penes de presó. Els Estats Units commemoren amb gran desplegament els 250 anys de la Declaració d'Independència, en un 4 de juliol que Donald Trump ha assumit com una fita personal. El president dona el tret de sortida amb un discurs en què atia el fantasma del comunisme, hores abans del Parlament Central previst per aquesta matinada. Gairebé 3.000 morts al terratrèmol de Veneçuela del dia de Sant Joan, segons l'últim balanç fet públic aquest dissabte. El govern espanyol eleva a 34 el nombre de víctimes mortals de l'Estat. Les autoritats veneçolanes es veuen obligades a improvisar hospitals als llocs més inhospitats pel mal estat de les infraestructures sanitàries. A Teheran, milers de persones